0: Estem a l'estiu i això és platgeta, piscineta, calor, temps lliure, més activitat social, revetlles, nits llargues... Sobretot pels estudiants, perquè és quan les classes fan el parèntesi més llarg i, per tant, tenen més temps. Però com lliguen els joves? Quines paraules fan servir? Com han canviat el vocabulari? La Paula García i el Joan Vigil són estudiants, van fer les pràctiques de periodisme aquí a la Primera Pedra i els hi hem dit doncs, que vinguin a explicar-nos-ho. Molt bon dia a tots dos, Paula i Joan.
1: Bon dia, Noé.
2: Bon dia, Noé.
0: Contents de tenir-vos aquí i, de, per començar, jo estic dient lligar i segurament aquesta paraula ja no sé caduca, no?
2: Sí, bé, lligar no sé si ja...
1: No, ja no s'utilitza massa.
2: No diem molt, no.
0: Seria... A veure, doncs expliqueu-nos. Sí. Vale. No volem ser caducs.
1: Primer, abans de començar...
0: Sí.
1: Ens situarem en un dels nostres espais claus, que és En un minut t'ho explico. Imagineu-vos, vale? El Pau i l'Eric, gimbros, que són 0-1 i que avui porten uns outfits molt fatxeritos.
0: Gimbros, ja comencem.
2: Gimbros seria com anem a dir els col·legues de gimnàs, no?
0: I 0-1?
2: 0-1 al 2001, no? Que són del 2001 i porten aquests outfits molt fatxeritos, seria una mica com, bueno, anar molt ben vestit, no? Anar com... Va, ostres, que bé, quin bon outfit, quin bona feina.
0: Val, més o menys, Paula, pots seguir.
1: Decideixen anar a frontear amb dues noies, la Marta i l'Anna.
0: A frontear, perdona.
2: És que, bueno, frontear seria una bona manera de lligar, de ser com, bueno, d'anar a tirar el triple, no? D'intentar veure si...
0: A tirar la canya, sí, exacte.
2: Val.
1: Elles són 0-3.
0: 0-3, això és pitjor que ser 0-1.
1: És el mateix,
2: no,
1: 2003.
2: No, el 2003, 2003.
0: Val, 2000, sí,
2: 0-3.
0: Perfecte, elles són 0-3, vale.
1: Sí, acaben fent-se un dospa amb elles.
0: Un dospa,
2: bueno, sí. Dos noies per dos nois. És com, bueno, alinear-se, no?
0: Sí,
1: sí. Es donen follow a l'Instagram i s'estalquegen.
0: Va, el follow l'ha entès, però s'estalquegen.
2: Estalquejar, que seria com fer el garça per tots els boomers, curiosejar una mica.
0: Anar mirant.
2: A les xarxes socials, no?
0: Val, Paula.
1: L'Eric respon les fotos de l'Anna amb fueguitos i comencen a parlar pel privat.
0: Val, això em sembla que...
1: És assequible, no?
2: Sí, fueguitos, una mica així... Pujant de tot.
0: Pujant de tot, vale.
1: Paral·lelament, l'ex de l'Anna, que li va fer pocketing durant tota la relació i benching després de deixar-ho, ara li dona deep likes.
0: A veure, un moment. Li va fer pocketing?
1: Sí.
0: Durant tota la relació, què és pocketing?
2: Aquí fa falta la Paula, jo el pocketing no.
1: El pocketing és bàsicament aïllar a la teva parella del teu propi entorn. És a dir, no presentar-li ni a la teva família, ni als teus amics, res.
0: Val. I benching?
1: El benching és demostrar interès, però no massa com per comprometre.
0: Val.
1: Saps? Ni amb tu ni sense tu.
0: Val, i li dona deep likes.
1: Són els m'agrada fotos antigues.
0: Allò
2: que tens aquelles fotos molt antigues i de sobte t'apareix un like.
0: Ah, sí, això ho
2: ara mateix actualment, que això és raríssim.
0: Es veu que és estrany, no? I que la gent li dona un significat...
1: Això t'indica que aquesta persona t'ha estat estalquejant.
2: Ha mirat l'última foto de tot el teu perfil.
0: Clar, val.
2: El deep like.
0: Doncs val, Paula, em sembla que et vaig pillant. Vaig entenent.
2: Sí, alguna cosa entès, alguna coseta, no?
1: Mentrestant, amb l'Eric, el temps va passant. Surten amb els amics, fan plans a soles i semblen una parella. Ell comença a fer-li love bombing, mentre que ella comença a veure les seves red flags.
0: Les red flags sí, i el love bombing és fer...
2: Bueno, aquí jo tinc, mira, demostrar massa interès i amor en poc temps perquè l'altra persona cregui que t'agrada i et vols comprometre.
0: Val.
2: Seria alguna cosa així, o sigui...
0: Clar, però ella ja comença a veure les seves red flags, eh?
1: Sí.
0: Les seves banderes vermelles.
2: Els contres.
1: Finalment, ella s'adona que és un fuckboy i que parla amb totes les pick-me possibles.
0: A veure, fuckboy, ja ho entenc.
1: El malote.
0: Exacte, és el dolent. I la pick-me, les
2: pick-me... A veure si ho dic bé, eh? Seria com canviar el teu comportament per agradar, però tu no ets així, vaja, ser una mica falsa. Algo així.
1: Sí, exacte, una noia que canvia la seva personalitat per agradar els nois.
2: Ok.
0: Val, ja ho anem agafant.
2: Per agradar els nois, ok.
1: Sí. Ella, que prefereix un nòvio Golden Retriever, decideix fer-li ghosting i punts.
0: Val, a veure, el Golden Retriever deu ser que un nòvio perfecte, no?
2: Clar, és que els gossos Golden Retriever són molt macos.
0: I decideix fer-li ghosting, zumbaining...
2: Sí, el zombie, també una altra manera de dir ghosting. Bueno, el ghosting sí, que és desaparèixer, no?
1: Exacte, deixar de respondre.
0: Vale, i el punch,
1: i punts,
0: i ja està.
1: I s'acabó.
0: I ja està, sí.
1: I quan les seves amigues li pregunten què ha passat amb el noi amb el qual ha estat quedant els últims mesos, ella simplement respon: morts, al final res, un cas i algo més. Si no trobo algun potaxi, potser li spawneo, però no vull més fifes.
0: A veure, a veure.
2: Mare meva.
0: Morts és...
1: Amor.
2: Amor.
0: Ah, val. Sí, ja s'ha acabat,
2: sí,
0: no?
2: Manera,
1: com el tia.
0: Vale.
2: Sí.
0: Ah, val. I llavors, un cas i algo, és ja, podia haver passat alguna cosa, però no ha passat res, no?
1: Exacte.
0: Sí. I si no trobo algun potaxi...
2: Potaxi és dur, eh? És durillo.
0: Què és això del potaxi?
2: Persona que intenta anar en contra dels comportaments masclistes i misògens a les xarxes socials.
0: Val.
2: I el fife seria al revés.
1: A l'oposat.
2: Totalment l'oposat d'un potaxi.
0: Val. Perfecte. Sí. Doncs ja més o menys ja m'entens alguna cosa, no?
1: Estem situats, no?
0: Estem
2: sí,
0: situats,
2: algú així.
0: Sí.
1: Doncs comencem.
0: Sí.
1: Vale, ja hem vist una mica on estem, però això només és el vocabulari que s'utilitza avui dia, no sempre ha estat així, però això representa molt bé com està l'amor ara mateix. No sempre ha estat així, no, Joan?
2: No, Paula, i és que els joves que parlen així podrien dir que no saben el que és no tenir telèfon, no? Han nascut amb ell, i si ja parlem de lligar, molts probablement no deuen saber què és el que deu ser apropar-se a algú perquè no tens un altre, no? O sigui, són els joves de l'internet. Els joves de l'internet que, a veure, per donar més perspectiva, m'agradaria parlar de l'inici, no? Quan encara era aquest molt desconegut, aquest món que no sabíem, i bé, no sabia el potencial que tindria. I bé, sí, parlo dels 90, no? Una època que les noves generacions no hem viscut, però que estem idealitzant molt.
1: Sí, potser no eren tan perfectes, aquests anys 90.
2: No eren tan perfectes. És que, no sé, a mi a les xarxes socials em dona la sensació que les han... els han donat un boom, una nostàlgia, tot un moment d'or tan maco que no era així, una idea romantitzada total. I és que, a veure, als anys 90, sí, Espanya, per exemple, va viure una etapa d'or de creixement, obertura, projecció internacional, però també molt marcada per moments de terrorisme, desigualtats, crisis, no va ser exactament el millor moment per estar. I les xarxes, a part d'idealitzar, precisament són les que... han canviat totalment com interactuem entre nosaltres, no? Entre els joves. En termes de lligar, la distància, la comoditat, la imatge, són conceptes que defineixen molt bé la manera de com lliguen els joves avui en dia, no? Havent parlat amb diversos boomers, hem parlat amb els pares, amb gent d'aquí RAC1, de generació X, no?
0: Amb mi.
2: Amb tu algun cop, també. Tots coincideixen que, bé, ostres, que fàcil, que ràpid, no? Des de casa teva, no t'has de ni treure el pijama per lligar amb qui vulguis, no? No sé com ho veus tu.
1: Sí, és veritat que resulta més fàcil lligar cuidant el teu ego, diguem, no? Tu envies un missatge des de casa, amb els amics, i si no et respon, no passa res, perquè no sents aquest ridícul com si t'haguessin dit que no...
0: A la cara.
1: A la cara.
2: Home, mira,
0: directament. Ja,
1: exacte.
0: Ja
1: però entenc. Que sigui més fàcil no vol dir que sigui millor. En una època en què els estereotips estan tan presents, lligar s'ha convertit en un acte molt més superficial.
0: Ja.
1: Si parlem de dades, a escala global, al voltant de 350 milions de persones tenen una app de cites al mòbil.
0: Veus?
1: Tot i que les descàrregues van disminuir entre el 2020 i el 2023, pel que sigui.
0: Uh-huh.
1: En l'àmbit espanyol, més de 4 milions d'usuaris cerquen parella amb aquestes apps i un 40% de la població espanyola ha fet servir o utilitza apps per lligar. Tinder, per exemple, lidera amb un 65% de penetració entre els usuaris espanyols.
0: Vosaltres teniu Tinder o no?
2: Jo el tinc perquè... Bueno, sí, no serà una gran excusa, però bueno, és la típica de que...
0: És una aplicació que es té molt, molt fàcilment.
2: La tens i et venen els amics i et diuen, va, vinga, no sé què, i et trien les fotos del teu perfil, fas la gràcia, i el tinc allà, i ara només m'arriben aquests missatges tan ridículs que diuen no eres el único pez en el agua, busca un poquito, o no sé què, bueno, no te quedes en casa. Et surt literalment això, com si fos un WhatsApp.
1: Jo no. A mi, jo no sóc partidària d'aquestes coses, no m'agrada això tan superficial. Jo sóc més partidària de l'amor romàntic.
0: Ah, bueno, que bonic. Sí. Doncs sí, Paula. A veure, explica-nos més.
2: Però què és el que fan les apps de cites? O sigui, transforma les experiències naturals, orgàniques, que són espontànies, que... Bé, o sigui... ho converteix en una botiga, o sigui, sembla una botiga on mires, compares els cossos amb altres cossos, i a veure quin t'entra millor pels ulls, no? Perquè és que sembla un mercat. I bé, no vull generalitzar, però en gran part, ara, molt la majoria del món funciona així, amb la imatge.
1: Mm-hmm. Exacte.
2: A tu què et sembla aquest context, Noé?
0: Doncs que em cau una mica lluny, però intento entendre-us. O sigui, que ja m'agrada que m'ho expliqueu, perquè estic una mica perduda, sí, sí.
2: A tu aquest món de la imatge...
0: Jo no tinc Tinder, no. A mi tampoc no sabria com moure'm massa. Segurament l'espifiaria.
2: Aquest mercat és difícil.
0: Exacte, és difícil. A més, estic en un altre moment de la meva vida.
2: No cal que caiguis tan baix.
1: Millor que no.
0: Exacte, va, doncs explica'm-ho més.
1: Doncs mira, a mi, si em preguntes, per mi l'amor està més... Abans era com més familiar, no? És a dir, crear una família i tal. Avui dia jo crec que és molt més sexual. Potser és més fàcil, però també resulta molt més superficial. Com explicava abans, les apps de cites han fomentat aquesta nova visió de la cerca de parella. Ja no es té aquesta visió de trobar persones amb qui casar-te, tenir fills i passar tota la teva vida junts, sinó que ara es prioritza el gaudi d'una estona i aquest plaer momentani, una pràctica que, per cert, acaba amb moltes de les parelles d'avui dia. Aquest nou context reflexa una obertura de ment, no, diguem-ne, que ha estat un factor clau per normalitzar certes coses que potser abans no estaven tan ben vistes. Hem pogut parlar amb la Sara Desiree Ruiz, que és educadora social, i ens diu que hem avançat molt en temes de sexualitat.
3: La tecnologia, com us dic, ha sigut central en el canvi de tot, però hem avançat molt en parlar de sexualitat, hem avançat molt en normalitzar coses que abans no es normalitzaven, no? Com ara això que et dic, no? De fer-te un petó o certes coses, abans era com... Sí? Ara, com a molt, el que es manté és que et pot fer vergonya que et vegi la teva mare, el teu pare, no? Sí, i tal, però d'entrada hi ha moltes menys manies amb tot això.
1: Ella comenta la confiança amb els pares, no? Que no et vegin, tal. Jo, per exemple, parlo molt amb la meva mare. Ella sap qui és el meu crush, qui m'agrada, si no m'agrada algú. Totes aquestes coses jo ho parlo molt amb ella i ella sap sempre en quina situació estic. No sé si a tu et passa el mateix, Joan.
2: No, a mi no tant. Jo tinc més aquest complex atípic de tio, que no explico molt, no tinc molt els sentiments. Però tot i això, haig de dir que ho comparo, per exemple, m'invento el meu pare, parlant amb el seu pare, amb el meu avi, i parlo molt més de coses, som molt més oberts, hi ha una barrera... O sigui, no hi ha aquesta barrera, perdona. Avui crec que hi ha molt menys tabú en parlar de segons quines coses i apropar-se a algú, per exemple, i demanar-li l'Instagram, no sé, ho veig més socialment més acceptable, no? O sigui, qualsevol pot fer el primer pas, hi ha més contextos per conèixer gent... No sé, ho veig més fàcil en segons quin tema, però això no ho fa millor, eh? Possiblement, o sigui, crec que el rebuig està més normalitzat. O sigui, en aquest sentit, és més fàcil intentar lligar sense ser jutjat, però això no ho fa millor, no?
1: Exacte, i a més, les noies no hem d'esperar que vingui un noi a dir-nos qualsevol cosa. Podem apropar-nos nosaltres, també.
0: Clar. Sí, sí.
2: Els estudis de psicologia social indiquen que això no vol dir, o sigui, que lligar, no, que sigui més fàcil, no ho fa millor. No. O sigui, l'existència de moltes opcions, sobretot a través d'aquestes apps online, fa que la gent sigui més selectiva i sigui, tinc aquesta sensació de que sempre pot aparèixer algú millor, no? Aquesta cosa de, bueno, és que tinc aquest mercat tan gran i segurament algun altre dia coneixeré algú molt guai, algú molt més xulo, no? Llavors aquesta sensació de... Sí, hi ha molta incertesa, no? Hi ha molta... No sé, sempre hi haurà una altra opció, fa que no sigui... tan tancat. Hi ha moltes opcions, no?
1: Sí, però més opcions tampoc vol dir que sigui molt més fàcil. Més opcions implica més possibilitats de rebre un no. I aquest no mai ha estat fàcil de superar, no? Però un aspecte positiu que remarquen l'educadora social, la Sara Desiree, i la seva psicòloga, la Rocío Calvo, és que ara els joves no és que ens afectin més les coses, sinó que les expressem més.
4: Pensem que ens afecta més perquè ho expressem més.
3: Efectivament. És que abans us parlava, tu ens estaves fatal, trist, amb ganes de marxar d'aquest món i tal, i tu això no ho podies dir. Ni podies dir tampoc que estaves trista, perquè et deien, tienes que ser fuerte, saps? I tu... Llavors, jo estic molt orgullosa d'aquestes generacions noves, perquè poden expressar-se, es cuiden moltes vegades més. També hi ha de tot, perquè després la polarització que existeix actualment té la marinera, en fi, també en parlaríem hores. Però d'entrada, aquestes generacions feu coses que nosaltres no fèiem, i parleu de coses de les que nosaltres no parlàvem, i això és molt important.
2: Crec que cal remarcar, està molt bé i estic d'acord amb ella que es pot parlar molt més i hi ha molta més obertura, tot el tema, però tot i això jo crec que ostres, segueix sent complicat, no, no ho veig molt més fàcil a l'hora de lligar, això ja és més opinió.
0: A veure, jo us diré que ho ha sigut sempre i per tant es tracta de sentiments, clar, d'emocions, sí, de coses, sí, molt íntimes i que suposo que ho seguirà sent sempre.
2: A qui ens agrada el teu consell, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No han canviat tant, amb això us puc dir que jo crec que les coses no han canviat tant. Doncs moltíssimes gràcies, Paula i Joan, seguirem parlant de coses de la vostra generació, us sembla?
2: Sí, perfecte, m'encanta.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I recordem estius passats. Jordi Margarit, bon dia.
5: Bon dia, Noé. Ara mateix és una de les millors hores per sortir d'excursió. La fresqueta acompanya i tenim tot el dia per davant. Som-hi!
6: Su velocidad es de más de 95 km por hora y su consumo de 6 litros por cada 100 km. Esta nueva propietaria del coche...
5: Aquest és el primer anunci oficial del Seat 600. No podem definir com es pot publicitari, perquè, de fet, era un reportatge del Nodo de l'any 1957. Recordem que Televisió Espanyola encara no tenia ni un any de vida. Aquest vehicle va representar tota una revolució en desplaçaments. Un cotxe petit on hi cabia de tot i tothom i que es va produir fins al 3 d'agost de 1973. 16 anys del Seat 600 amb el que moltes famílies senceres van sortir d'excursió.
7: Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre.
5: Efectivament, amb els 600, molts van descobrir el mar o enfilar fins al capdamunt de muntanyes. La marxa era lenta, apretats els seients i sentint el rum-rum del motor, tot vigilant que no s'escalfés en excés. Com que la família viatjava al complet, els grans havien de distreure els petits. S'improvisaven tota mena de jocs i cançons.
8: Viu, viu!
5: Així s'arribava a destinació després d'haver parat un munt de vegades per estirar les cames. Eren freqüents les marejades. Els avis i àvies no acabaven d'acostumar-se a les velocitats i les corbes. Finalment, es feia l'hora de dinar, sovint al bosc o al camp. Aleshores, amb tauletes de càmping o directament a terra sobre de mantells, s'anava posant la truita de patates o la carn empanada que portàvem feta de casa. Jocs i passejades omplien les hores de l'excursió. Ei! I també n'hi havia d'altres que aprofitaven els 600 per creuar la frontera fins a Perpinyà.
9: Venga, hombre, canta! Tenemos un defecto, tenemos un defecto, tenemos un defecto que nos gusta la
5: gente. Aquell 1973 s'estrenava Lo verde empieza en los Pirineos, una comèdia de Vicente Escrivá amb José Luis López Vázquez, José Sacristán, Rafael Alonso i Nadiuska, on es retrataven les excursions dels canals anaven a Perpinyà a veure pel·lis que la censura franquista no deixava projectar. Pobrets, com ens havíem i ens havien de veure. Uns i altres expedicionaris, però, al capvespre cap a casa, i els que els 600 hi havien incorporat la ràdio o el caset, animaven el retorn sentint la cançó de l'estiu.

0: cançó de l'estiu, que el 1973 parlava d'una tal Eva Maria que lluïa un biquini de ratlles. D'això en parlarem la setmana que ve.
1: Hem parlat de joves, hem recordat estius d'altres èpoques i ara és temps pels nostres infants.

0: Aquest estiu volem jugar perquè jugant sempre diem que s'aprèn, que genera vincles, que jugar, en definitiva, és molt sa mentalment. Avi Sisquella, bon dia.
1: Molt bon dia, Noe.
0: A més, ens fa riure, que ens agrada molt riure, a vegades ens fa pensar, sí. Depèn, no?, del joc. I per això volem que ens ajudis, Venga. Perquè l'Avi Sisquella ja sabem que és una gran col·leccionista de jocs i ens ensenyarà aquests jocs. Després farem un llibre, o sigui que avui serà joc-llibre.
1: Exactament.
0: Això és el que ens hem proposat aquest estiu. Comencem avui per quin joc?
1: Comencem pel Quick Stop Family.
0: Quick Stop Family, eh?
1: També és una troballa d'aquest any. Hi havia el Quick Stop, sense el Family, que hi havia la versió per adults. Ara han sortit diverses, també. Però quan va sortir el Quick Stop Family vaig pensar que per treballar amb infants era com molt més adequat per les preguntes. Vale? Us explico de què va. És un joc de cartes. Us en recordeu de l'Stop tota la vida? Allò que fèiem amb aquella quadrícula,
0: sí.
1: Que fèiem columnes...
0: Exacte,
1: i posàvem nom d'animals, nom de professions, nom de persones, i després posàvem una lletra i havien de pensar. Doncs és això, però amb cartes.
0: Està bé.
1: Aleshores, tothom té... cinc cartes, d'acord? I aleshores, per davant les cartes són lletra i per darrere hi ha com una consigna.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, es posa una consigna sobre la taula i, per exemple, aquí diu algo que no has de deixar caure.
0: Uh-huh.
1: És en castellà, però jo ho he traduït, d'acord? I aleshores, tothom de les seves cartes que té a la mà ha de pensar una cosa que no ha de deixar caure que comenci per aquesta lletra. Per exemple, ara què? Pues la...
0: sí.
1: El marbre no pot caure, si no es trenca. Jo que sé, espavilamenta el poder, eh?
0: Clar, clar, pues, has de fer una mica d'argumentari.
1: Exactament.
0: Sí.
1: O és, tothom va jugant. Quan hi ha tres, a la tercera es dona la volta i tornem a començar amb una altra consigna. Un animal que fa mala olor. I hem de pensar un animal que faci mala olor que comenci per una lletra que tenim a la mà.
0: Mm-hmm. Vale? Déu-n'hi-do, eh?
1: És fluència verbal pels nens amb dificultats d'aprenentatge, dificultats a nivell de lectura, dificultats atencionals. Aquest joc és interessant perquè treballem a nivell d'accés al lèxic, que està molt bé treballar-ho.
0: Mm-hmm.
1: Vale?
0: I si no tenim cap dificultat, els adults ens ho passarem bé, no?
1: Ens ho passarem bé i treballarem, eh? I ja heu
0: Clar.
1: Vist que jo no tinc cap dificultat de moment, i no m'ha estat fàcil.
0: Clar, clar.
1: Per tant...
0: No, és el que anava a dir, que a vegades sí. Ens pensem que només tenen dificultats els nens i resulta que nosaltres en tenim, però no som conscients.
1: De fet, són hereditàries, la majoria, per tant...
0: Per tant, exacte, fem sí. Una revisió. I treballar totes aquestes coses ens ajudarà intel·lectualment a tenir la part cognitiva més desperta.
1: Sí, i ens crea un xup-xup familiar que a mi em sembla molt bonic.
0: Sí.
1: És a dir, si ens posem a jugar això a una taula mentre esperem que arribi l'arrosset típic d'estiu,
0: sí.
1: Penses, pues, ni tan mal, escolta.
0: No.
1: Estem aquí pensant i jugant i ens estem rient. Sobretot, famílies, no jutgeu la resposta del vostre fill.
0: Clar.
1: Saps? O no corregiu constantment el que diu, el que diuen els infants. Poseu-li una mica de flexibilitat mental i si us diuen marbre com jo, ho doneu per vàlid. No fileu
0: allò
1: molt prim.
0: Allò d'acceptamos pulpo, doncs
1: sí,
0: l'acceptem.
1: Sí, ha de ser divertit.
0: Clar.
1: O sigui, aprendre's...
0: No és un examen.
1: No és un examen.
0: Ni una prova de veure fins a on arriba el meu fill.
1: Aquells 5 minuts de joc no faran que el vostre fill sigui cum laude amb res. Per
0: Exacte.
1: Tant, faran que el vostre fill sigui feliç.
0: I ens fa estar en una mateixa situació a tots alhora, és a dir, les mateixes
1: sí.
0: Regles de joc.
1: Sí, exactament. Jugues meravellós.
0: Jugues meravellós.
1: Sempre.
0: Doncs sí, des d'aquí ho reivindiquem molt. Quick Stop Family, aquest
1: Quick
0: és el d'avui.
1: Family, sí.
0: I llibre, lectura.
1: Llibre. Alicia i la barriga maravillosa.
0: Mm.
1: És un llibre de la meravellosa Nazaret Castellanos, que és una neurocientífica que tothom hauria de tenir a la seva butxaca, a la personeta aquesta, perquè en sap moltíssim i explica les coses tan bé i tan bonic i t'arriben tan a dins... Que jo tot el dia la llegeixo.
0: Sí, val la
1: pena.
0: I ha
1: fet
0: alguns
1: contes infantils on s'explica què passa en el cervell, amb les emocions, què passa, però explicat per infants. I aquí és què passa a la panxa dels nens, a nivell emocional, a nivell de microbis, a nivell de què passa amb els aliments, però ho explica d'una forma tan bonica i tan dolça que és que els infants es queden enganxats. Ho tenim a l'Udum i a la saleta d'espera estan tots llegint Alicia i el cerebro, Alicia i la barriga maravillosa. N'hi ha diversos. és un passote i els dibuixos són molt bonics.
0: I estic segura que més d'un adult també s'hi deu quedar enganxat, sí, perquè sí, al final acabes aprenent també
1: exactament,
0: de la mateixa manera.
1: Exactament, que hi ha moltes famílies que no, és que el nen s'està llegint ja, però tu estàs mirant de reull. O sigui que...
0: No, no, i a més a més molt sa, tu.
1: Sí, sí, sí, és llegir molt bonic.
0: Llegir conjuntament i si cal, doncs per què no agafar tu també un llibre d'un conte infantil sí, i mirar-te'l.
1: No, és que són meravellosos, són hi ha contes il·lustrats,
0: exacte,
1: molt bonics.
0: Exacte, perquè les il·lustracions, que aquí no ho hem dit, clar, són fantàstiques.
1: Sí, sí.
0: És la Nazaré Castellanos, però és que les il·lustracions et fa sí, que la lectura sigui molt, sí, molt més, molt sí, més bonica.
1: Exacte, i parla d'emocions, et parla de coses que estan com molt endins i els nens no els van posar forma, per tant, a través de dibuixos és una bona manera.
0: Sí, senyor, doncs això, Quick Stop Family per jugar, Alicia i la barriga meravellosa per llegir. Avi Sisquella, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Noé, que vagi bé.
0: I si ja tenim proposta de lectura pels més petits, ara estigueu atents als adults.

0: Sovint, quan veiem a prop un període de vacances de certa durada, ens proposem aquells clàssics o aquelles lectures llargues que en el dia a dia no tenim temps per emprendre amb calma. Però justament perquè el temps no sigui una excusa, aquest estiu us proposem contes curts, relats breus. Els arbres no s'ho mereixen. És una col·lecció de 16 contes que transiten entre l'absurd, la lucidesa, la caricatura, la tragèdia... Pol Estrada, bon dia.
1: Bon dia.
0: És el teu primer llibre, el teu primer llibre de contes, però són contes que sí havies publicat en una revista, alguns d'ells.
1: Sí.
0: Però déu-n'hi-do, o sigui, el primer llibre i per la porta gran, eh?
1: Bueno, ha anat bé.
0: Ha anat molt
1: content,
0: bé.
1: Sí.
0: El pròleg el tenim del Màrius Serra, i que ell ja en el pròleg diu el Pol Estrada fa que el que fa el que vol amb els textos i qualifica la teva prosa de magnètica. Però no només això, sinó que si seguim llegint altres crítiques, doncs alguns contes d'Estrada podrien justificar la tala de la fageda d'en Jordà, això ho diu l'Enric Gomà, o intensos com una droga, com la droga, Andreu Bernils a VilaWeb. Per tant, home, estàs satisfet, no?
1: Sí, i tant, sí.
0: Podríem dir que són contes que estan una mica revolucionant el món de la literatura i dels contes curts. Tu hi havies estudiat, crec que en la teva tesi, vas fer una tesi doctoral?
1: Sí, no, tesi doctoral no, vaig fer el treball de final de grau i el treball de final
0: Francesc
1: de màster
0: Trabal,
1: de Francesc Trabal, sí.
0: Que ja ell també ha escrit contes curts i aquí veu també Pere Calders, Quim Monzó. T'hi sents inspirat per ells? Per què la literatura curta?
1: Home, jo és una literatura que he consumit molt i, evidentment, en català hi ha referents de primer nivell. Vull dir, diria que referents que poden no tan sols competir, sinó que podem reivindicar com a referents de primer nivell mundial, seguríssimament, o sigui, segur. Bueno, l'he consumit molt. És una literatura que he consumit molt, també traduïda, vull dir, també d'autors en altres llengües, i, lògicament, clar, en aquest sentit, és una literatura que no és fàcil, però que sí que m'agrada. M'imagino que pels ritmes de consum que potser tenim avui en dia, en fi, no ho sé, és un tipus de literatura que m'ha agradat i que també m'ha vingut de gust fer això d'entrada, no? Perquè el fet de publicar, teníem una revista amb uns companys que anàvem publicant textos curts, a mi el fer literatura m'atreia perquè no volia com fer peces periodístiques i coses, volia defugir una mica de l'actualitat, i és una mica com bueno, en fi, diversos camins que han convergit fins a arribar aquí.
0: Estàvem parlant de Temperatura, revista per anar a cagar. Podríem dir els contes vostres, els teus, perdó, i ara quan definiu la revista, no? Temperatura de la revista per anar a cagar, doncs diguem que a vegades no tenen filtre, però crec que és una mica fruit de la teva generació, és a dir, parleu de manera molt transparent i us en burleu de vosaltres mateixos, però en canvi esteu fent un exercici d'intel·lectual també. Per tant, creus que forma part una mica d'aquesta manera de parlar, ha canviat una mica també?
1: Sí, jo m'imagino que el fet que tothom tingui un mòbil i tothom tingui la capacitat, no, de crear, diguéssim, un mitjà, és un, en el fons és un mitjà de comunicació que abans la gent no tenia i que ara existeix. Jo m'imagino que això escurça la distància entre el discurs del carrer i aquella cosa que és més institucional, que hauria de ser més refinada. I jo crec que és una mica aquest procés. Llavors, la revista el que pretenem és que cadascú faci els textos que li vinguin de gust i per passar-s'ho bé. No hi ha cap voluntat de que tingui ni una coherència narrativa. Tots els textos també publiquem moltes coses de vinyetes, de dibuixants i coses que nosaltres mateixos fem per provar, fins i tot. És una mena de plataforma que ens permet publicar en paper, que per tant li dona una mica més de solemnitat i que també ens permet experimentar, no? I és una mica a l'exercici que... O sigui, és ben bé la intenció que teníem d'entrada. I llavors això de revista per anar a cagar és una mica una gambarrada. Això va néixer a la universitat i, bueno, en fi, jo ara ja ho trauria, però la gent d'entrada li feia gràcia i quasi bé que ens ho compraven pel... O sigui, no ens ho compraven pas pel contingut perquè, en fi, no ens coneixia ningú ni ens coneix massa ningú i sí que, bueno, era una cosa que quan fèiem alguna fira o això, doncs ens anava bé una mica comercialment i ja ho hem deixat així.
0: Tu tens 27, 28?
1: 28.
0: 28 anys. Em fa gràcia perquè en el mateix llibre tu poses, quan fiques el currículum, a la part que hauria d'anar al currículum, encara no ha fet res. Home, déu-n'hi-do, perquè amb 28 anys publicar un llibre amb diferents contes curts, també escrius en la revista, jo crec que ja tens una comences a tenir una trajectòria, al Sant Jordi ho vas estar petant molt també, no sé quantes edicions d'aquest Els arbres no s'ho mereixen. Et veus en aquest camí? Et sents còmode en el món de la literatura? És aquí on te vols estar?
1: És difícil, o sigui, és difícil guanyar-se la vida estrictament amb la literatura. Jo m'imagino, però sí que em sento còmode fent una cosa que m'agrada. És a dir, jo m'imagino que és això, que és fer aquest camí, no?, de que hi vagi sent. O sigui, clar, al final, si no et tradueixen, el públic objectiu és un públic de, en fi, estirant-ho molt, de 10 milions de parlants, no?, i costa, però... I sobretot costa si fas coses, si fas, per exemple, narrativa curta, ja és un tema que és, ja és menys comercial que, per exemple, la novel·la, amb una editorial petita, doncs totes aquestes coses, doncs, lògicament, però ho fas una mica per ideals, llavors... No sé què faré. No sé, en futur no ho sé.
0: No saps què vols ser quan siguis gran.
1: No, encara no ho sé. Encara jo m'imagino, que anar fent això, no? Crec que es distanciï massa. Tampoc em sabria greu com abandonar-ho, no sé com dir-ho, saps? Vull dir que si hi ha un dia que me n'haig d'anar a treballar de perruquer, també ho faria encantat, eh?
0: Mm-hmm. Ja ho teniu una mica, això, també, la vostra generació, que esteu oberts a que la vida us sorprengui, també això ho dona l'edat. En el teu cas, són 16 contes, que no sé si en tenies més per triar o no.
1: En tenia algun més que sí que he descartat, però és majoritàriament el que tenia escrit en el moment en què es va publicar el llibre.
0: Sí. I sí que dèiem abans de començar l'entrevista que realment responen a una manera d'escriure molt de la teva generació. És a dir, consumim informació de manera desmesurada, tots són titulars, frases curtes, i costa a vegades arribar a aquest missatge. No sé si et saps quin tipus de lector és el teu, si realment vas més dirigit a gent jove, segur que en aquesta part de població hi has arribat.
1: Sí, però no et pensis que tant, vull dir, ha agradat molt a generacions, o sigui, més grans que la meva, i segurament les bones crítiques m'han vingut més d'allà. O sigui, no crec que sigui una cosa exclusivament de jovent.
0: Però tu sí que em reconeixies que a la teva generació està canviant una mica la manera d'escriure, els girs de guió, la rapidesa que s'intueix ja amb una simple lectura, no?
1: Sí, això sí. O sigui, hi ha una qüestió, jo m'imagino que és del ritme, que els textos pausats a vegades cansen. També hi ha textos aquí que sí que, per exemple, he intentat jugar amb el ritme de donar-li molta lentitud expressament per llavors acabar sorprenent, no? Jo crec que és el que més canviarà o sigui, el que més repercutirà, diguéssim, els nostres hàbits de consum en la literatura. No crec que el llenguatge canviï, en fi, molt. Parlo en general i en totes les llengües, eh? I el ritme segurament és el que es veurà més influït. Jo, per exemple, jo treballo de periodista i estic fent... Normalment faig gestió web i això, i faig pesca clics, vull dir, no me n'amago, vull dir, és el que ens ha tocat viure i dedico part de la meva jornada a fer-ho. Llavors, és com que ja... ja m'he submergit en aquesta cosa de dir has de captar l'atenció, no? I quan m'he posat a escriure literatura ja ho he fet, diguéssim, una mica amb aquest marc mental que el lector no es pot avorrir, perquè hi ha tanta cosa, hi ha tanta oferta que si no sóc jo conscient d'això com a escriptor, aniran a un altre text o a una altra sèrie o a una altra, en fi.
0: Doncs ho veureu, ho trobareu, una manera de llegir que us atraparà, que a més, com dèiem, inclou el pròleg de Màrius Serra, que no sé si el vas anar a buscar tu el...
1: Bueno, o sigui, ja ens coneixíem d'abans perquè amb la revista ja havíem tingut contactes i ens feia els mots encreuats per la revista. Llavors, en fi, xerrant amb ell i això, jo li vaig comentar de dir, tinc aquest text, i és una... Segurament és una altra cosa bastant generacional, que és la por aquesta o la voluntat aquesta de ser validat, saps? A mi, o sigui, n'estava bastant convençut dels textos, però era una manera més de no tenir por de mirar, de sostenir-me en aquest món que és la publicació, no?
0: Clar, home, suposo que t'has sentit prou validat, no?
1: Sí,
0: només per Màrius Serra,
1: sí. Tampoc esperava que em parlés tan bé, quan li vaig demanar el pròleg, era una mica perquè sabia que també tenia aquesta por de no vendre llibres o de no acabés d'anar com ho esperava. Ha sigut tot el contrari, però tampoc esperava que em parlés tan bé, que li agradessin tant, vull dir, estic content.
0: I a més, publicat per I la Geminada, que les vam tenir també aquí, que ens en van parlar de la seva editorial, i que també és una bona editorial, de Gironina.
1: Sí.
0: Que també és un segell ja de garantia.
1: Sí.
0: Pol, esperem seguir-te llegint, perquè això se'ns ha fet molt curt.
1: Ja.
0: En volem més, en volem més. Els arbres no s'ho mereixen. Aquest llibre de relats curts, que us el recomanem per llegir aquest estiu o quan us doni la gana, en el lloc que vulgueu. Dins la bossa, perquè més ocupa poc, i que us faci molta companyia. Pol, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Aquest estiu ens hem proposat, doncs, parlar dels errors financers més habituals. Ho fem amb l'Edu Conti. Edu, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Perquè en tenim alguns d'errors habituals, i avui no tenir control dels diners n'és un, evidentment, i
2: sí,
0: molt
2: sí.
0: comú.
2: I tant. Hi ha molta gent que cobra cada mes la seva nòmina, la majoria de les persones són assalariades al nostre país, però, en canvi, t'entren els diners però no saps molt bé què passa després amb aquests diners o què has de fer.
0: Però això no seria una mica exagerat?
2: No, de veritat és que no és gens exagerat. Eh? No. Moltes persones funcionen amb sensacions, no? I aquestes sensacions són: jo crec que no gasto gaire, més o menys ho tinc tot controlat, però això no és control real, això és percepció.
0: Uh-huh. I val? Quin és l'error concret?
2: Mira, no, l'error concret és no saber exactament què entra de diners, què surt i què queda. Diria que és més fàcil saber què entra, perquè al final l'origen dels diners acostuma a ser molt més restringit, no? Principalment la nòmina, en la majoria de les persones. En canvi, què surt? Això ja és molt més ampli, i a més ha anat pujant, no? I llavors, clar, el que entra i el que surt és el que determina què queda, no? I moltes vegades d'això no en som del tot conscients. No parlo de fer grans fulls d'Excel, tampoc. No sóc tampoc un... Tot i que, òbviament, per la meva feina...
0: Me'n
2: faig servir i és una eina fantàstica, però crec que aquí no es tracta només de fer fulls d'Excel, parlo de tenir una idea clara del teu dia a dia econòmic, del dia a dia, del mes a mes, de l'any a any. I això ara és molt més important que abans, perquè pensa que en els últims 5 anys els preus han pujat més d'un 25%. Mira que és un tema que ja n'hem parlat, altres vegades a la secció. Això vol dir que el cost de la vida ha pujat molt més del que estàvem acostumats. No? Veníem d'una època molt llarga, sobretot especialment de la dècada prèvia al Covid, en la qual els preus pràcticament no pujaven. No? Hi havia anys que pujava un 1%, hi havia anys que inclús baixava, hi havia deflació, però en general els preus variaven poc. Clar, si els preus pugen tant com han pujat els últims 5 anys i continues fent el mateix de sempre, això vol dir que et costarà molt més estalviar o fins i tot arribar a final de mes.
0: Uh-huh. I com ens afecta la inflació, que n'hem parlat moltes vegades, a la secció d'economia domèstica, però què? Ho hem de tenir en compte també.
2: Sí, i hi ha un altre punt important respecte a la inflació, que com he dit ens afecta moltíssim. Un dels impactes és la dificultat aquesta d'estalviar o inclús d'arribar a final de mes perquè tot s'ha encarit. No? Però hi ha un altre tema important, que és que si tens els diners al banc, sense fer-los treballar, clar, estàs perdent poder adquisitiu, no? Perquè aquells diners queden allà quiets, sense generar cap tipus de rendibilitat, els anys passen i cada cop valen menys. Clar, amb la inflació aquesta tan alta dels últims anys, el que passa és que aquests diners que tenim al banc valen menys que abans. I, per tant, no fer res també té un cost, no? Aquesta és una inquietud que jo detecto cada vegada més entre la gent estalviadora, no? Que potser per falta de coneixement o per aversió al risc i tal, tenen els diners allà en un compte bancari, ara són molt més conscients que abans de que aquells diners allà paguen un peatge, no?
0: Uh-huh. I aquesta falta de control dels diners, te la trobes sovint?
2: Sí, la trobo, és superhabitual. Però i el més important no és tampoc parlar de casos concrets, no? Perquè és, ja et dic, és una percepció molt generalitzada. I realment el que passa quan no tenim aquest control dels diners és que moltes de les decisions econòmiques les estem prenent a cegues, val? Sense prou informació. El problema és aquesta falta de visibilitat sobre la situació econòmica. Si no ho veus, no ho pots gestionar bé. Llavors és com una idea molt, molt simple, però és la que és, no? En un context com l'actual, en el que hi ha uns preus que pugen tant, això encara es nota molt més.
0: I què li diries a qui s'hi sent identificat?
2: Mira, el primer és... No et sentis malament.
0: Passa més sovint del que pensem, no?
2: I tant, o sigui, és molt habitual, però molt habitual. Aquesta sensació de que de que no controlo els diners és, està, jo diria que està molt generalitzada. I clar, evitar mirar-ho no ho arregla. O sigui, fer una mica com si res, això no soluciona el problema. Una mica al principi et pots sentir incòmodo, no? Quan comences a fer una anàlisi més detallat de la teva situació econòmica, del que estàs fent amb els diners, això pot generar una mica de, això, incomoditat, sensació de que no ho estic fent bé, això a vegades no ens agrada i fugim, no?, d'aquestes sensacions negatives. Però clar, és un pas que hem de fer, és obligatori, no?, perquè si volem prendre millors decisions en el futur, doncs hem de passar per aquesta fase d'autoconeixement financer, no?, encara que la imatge que obtinguem no sigui meravellosa, que no n'hi ha, no existeix. La persona que gestiona fantàsticament els seus diners no existeix, llavors simplement hem d'assumir que no som perfectes i que ens hem de relacionar d'una manera diferent, no?, amb aquesta àrea tan important com és l'economia personal. I també, després, clar, a l'episodi d'avui estem dient que un dels errors financers més habituals és no tenir control dels diners, clar. Tampoc es tracta de voler controlar-ho tot al 100%, val? Aquesta sensació de hipercontrol, tampoc hem d'arribar a aquest extrem. Però sí que cal que sapiguem què està passant amb els diners, amb els nostres diners.
0: I no saber-ho és un dels grans errors que tenim en l'economia domèstica.
2: Absolutament.
0: Eduard, moltíssimes gràcies.
2: A tu.
3: La primera pedra, amb Noemí Poll.

0: quan sentim aquesta música i ens posem en modus musical, i és que estem saludant ja el Martió. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I el Jordi Ramos.
2: Bon dia.
0: El Martió és el nostre corresponsal a Nova York, de RAC1, i per tant, i a més és votant dels Globus d'Or, primer català votant dels Globus d'Or, i expert en musicals. I ens ve a parlar de la carta, de la cartellera de Nova York aquesta temporada passada. Ens portes les novetats, avui què ens portes?
1: Us porto totes les novetats, i aquesta és una d'aquells musicals estranys que dius, això com existeix? Qui ha volgut fer un musical d'una pel·lícula dels anys 80 sobre vampirs? Però aquesta pel·lícula existeix, és Jóvenes Ocultos, no sé si l'heu vist, és com un clàssic, dels d'adolescents, vampírics.
2: Que pesats que són els nord-americans agafant pel·lícules d'aquestes, perquè fa un any estan parlant de Rebelde.
0: Ja t'ho dic, Marc, ja ho ha tirat ell,
1: Però és que és veritat.
2: No, si no ho dic, ell no té la culpa.
1: Però mira, així com Rebelde va fer una miqueta més de mandra, estava ben fet, és un musical que encara tira, vol dir que ha tingut tant èxit que encara dos anys després n'estem parlant. Però aquest està, ojo, perquè està molt bé, No només la música és molt bona, sinó també l'escenografia és brutal. Estem parlant de vampirs que volen en suspensió.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix, ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: I la banda sonora té aquests components així una miqueta, doncs això, de rockeros, eh? De fet, els Vampirs tenen una banda de rock i són els que, no, i justament actuen a l'escenari, no? I us porto aquesta cançó següent, que es diu Secret Comes Out, no? El secret surt a la llum, perquè és el moment en què queden clares les cartes, eh? De dir, aquests joves rebels en realitat són uns vampirs dolents.

0: que a més es poden recuperar per Spotify. Si algú està sentint i diu, m'agradaria sentir el tema sencer, van a Spotify i el busquen. No?
1: I són cançons molt comercials.
2: Molt comercials. De fet, em va sorprendre perquè és un d'aquells musicals que només començar dius, hòstia, aquestes cançons estan bé. Uh-huh. No passa sovint, eh? Musicals nous que no són adaptats d'altres cançons, és difícil de dir, ostres, aquesta cançó la vull recuperar.
1: Uh-huh. I a més, pel que m'estaves dient ara, també... estem recuperant espectacularitat a Broadway.
2: Exacte, allò que algun cop n'hem parlat, de dir quins són els espectacles més, els musicals més espectaculars. Aquest jo diria que és un d'ells. A veure, sempre hi ha aquella cosa de són vampirs petjats amb fils, perquè clar, es posen a volar, sempre hi ha aquella picaresca que diria, ara el fil si el veig, home, efectivament es veuen si ets molt tocat de la pena, com jo.
1: Home, jo t'he de dir que a l'Adi no vaig veure els fils,
2: no. Però jo, això crec que n'hem parlat, crec que eren drons.
1: Ah, pot ser.
2: La teoria és que són drons. Però fils no hi són, és veritat.
1: No, és que no es veuen.
2: Però aquí sí que veus els fils. Però no és igual, perquè l'efecte màgic és brutal. Vull dir que, i a més, la escenografia és molt senzilla, molt minimalista, n'hem parlat també algun cop, però són cinc plantes i es van movent entre les diferents plantes, que són estructures metàl·liques, i després els vampirs pujant i baixant, no? Vol dir que, bueno, és una bona adaptació i volia acabar, doncs, amb potser la cançó més melòdica, el moment en què una vampira, diguéssim, vampiressa, s'enamora del noi, i aquí ja veiem que el noi acabarà
0: ja maig.
2: Allò, amb una queixalada aquí al coll.

0: Bueno, us deia, les cançons estan bé.
1: Molt bé. O sigui
2: que... Sí, sí, aquest és el tema d'amor, no?
0: Sí,
2: és el tema.
0: Efectivament. Aquí
1: és una
0: quan...
1: cançó que sedueixi, la primera escolta ja ho diu molt, eh?
2: Sí. Mm. Sí, sí.
0: I aquest, ja et dic, és l'efecte. És curiós perquè un dels productors és l'Slash del Guns N' Roses,
2: mm-hmm,
0: i un actor, el Patrick Wilson, que, vull dir que darrere hi ha gent que no ho
2: sí,
0: diries
2: sí,
0: mai. Bueno, l'Slash, com que ja també té, no, amb la guitarra ja té una miqueta de dallons, doncs està al darrere d'aquesta producció.
1: I el Patrick Wilson és un dels de les Expediente Warren, vull dir que és un clàssic del món del terror, també.
0: Sí, i que no el vinculem als musicals, no?
1: No,
0: que
1: dius,
0: quin interès tens tu en produir musical?
1: Però l'obra té terror, també, si són vampirs.
0: Sí, clar, sí, sí, home, hi ha una mica de gore... és que realment és molt fidel a la història. Jo crec que té un punt Goonies. Jo no recordava tant que fos una mica Goonies, perquè hi ha el seu germà petit, que és com el petitet, que té un grup d'amics, i és doncs aquelles coses més gracioses de nanos joves intentant fer coses com d'adults, no? Però és divertit, fa por, espectacular, cançons bones. Escolta, escolteu-lo a l'Spotify, que està molt bé.
2: The Lost Boys, eh?
0: The Lost Boys, Jóvenes Ocultos.
2: Mm-hmm. Doncs el musical que ens porta el Martí, i anem a veure Jordi Ramos. Doncs
1: pues ja està, un altre que vull veure.
2: A veure, clar, és que no, tu vas prenent nota del Marc. I no,
1: si fos per mi, acaba l'estiu, me n'aniria cap allà, saps?
2: Home,
1: a casa seva.
0: Vinga, fes les maletes.
1: Una rere l'altra.
2: Mira que tota l'audiència vindríem cap allà, eh, ara, uns dies, sí senyor.
1: Sí, mira, doncs, escolta'm, uns nois perduts aquests dels Estats Units, uns altres nois perduts, en aquest cas anglesos, que ja ben vist i que són mítics a l'escena del musical de casa nostra, són els Germans de Sang.

0: Germans de Sang, home, va ser una obra mítica de l'any 94, protagonitzada per Àngels Gunyalons, amb un repartiment que en aquell moment era de luxe, perquè també hi havia moltes cares de Poblenou i de més. Va marcar una generació, de, entre els quals Mainclock i d'altres, que fins i tot són gent que es dedica al món del teatre musical gràcies a l'impacte que li va fer aquella obra. De fet, la podeu trobar a YouTube, hi ha el 3CAT, també, aquella obra. Ara, el Daniel Anglès l'ha recuperat al Teatre Condal amb un nou repartiment, i una temporada que va fer aquest any que realment va triomfar de tal manera que tornen el dia 12 de febrer, tornen un altre cop a fer temporada i fins al 14 de març del 2027, evidentment, però ja podeu anar preparant agendes per sentir aquesta història tan xula de, això, de dos germans bessons que no saben que ho són. És a dir, pel aquells que no han vist la història i no la coneixen, és una senyora pobra que de classe baixa de Londres, que té moltes criatures, no té prou recursos, es queda embarassada de bessons, no sap què fer, treballa a casa d'una dona rica fent les tasques de la llar, que no pot tenir fills, i aquesta dona li diu, escolta'm, tu no pots amb una altra criatura, jo no en puc tenir, regala'm en un dels dos i jo et prometo que podreu, que el podràs veure cada dia. Amb la promesa de... m'has de prometre que mai no sabran que són germans perquè si no moriran. No estic fent spoiler perquè això és des del primer moment.
1: Minut zero.
0: Això és des del primer moment. Però, bueno, clar, aquí tens drama, tens moments sentimentals, tens humor i unes cançons que t'arriben i que realment doncs marquen, no? Com aquest moment en el que la mare, la senyora Johnston, se separa de la criatura que ha de donar.

0: Sí, sí, Jordi.
1: Que bo que és aquest musical, eh? Jo el vaig veure l'any 94, ara ja potser...
2: És que va marcar molt però... fort, eh? Vull dir, jo la vaig veure al teatre, el vaig tornar a veure a Sabadell una altra vegada quan van tornar, que jo sóc sabadellenc, i aquesta vegada hi he tornat, i ves que no hi torni una altra vegada,
3: no? És que no m'ha avisat.
2: Això és quan estan en
0: clar,
2: plan...
0: Clar.
2: Estàs embarassada? Dóna'm la criatura, dóna'm la criatura. No, realment, fins i tot és un musical de plorar quan acaba, que toca la fibra, i val molt la pena. En aquest cas estem sentint la versió d'Àngels Gunyalons, també perquè Àngels Gunyalons la tenim a l'escenari fent el retrat de Dorian Gray, l'obra de l'Oscar Wilde, que ara doncs, han tornat a fer amb una versió musical de Jordi Cornudella, que es pot veure fins al dia 2 d'agost i que també podem sentir.

0: que realment s'han fet musicals molt potents a Catalunya. Jo sempre he estat molt defensor de la musicalitat que té el català a l'hora de... No per res, simplement el català té unes paraules molt més breus que el castellà i li donen molt més joc musical per l'hora de combinar-ho amb les notes, I realment s'han fet muntatges molt xulos. A part d'aquests dos que us comentava, aquesta temporada podrem veure l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht i Kurt Weill amb tocs de jazz entre el 17 de setembre i el 12 d'octubre. També tot fent La Vella Helena al Teatre Lliure, formant part del 50è aniversari, i un dels grans homenatges a Gaudí que es fan en aquest any Gaudí, una producció precisament de la Casa Batlló, que es podrà veure al Teatre Programa a partir del dia 15 de novembre i que es va preestrenar ara el mes de juny a Reus, es diu Gaudí, despertar del geni, i és un musical que se centra en la infantesa de l'arquitecte.
1: Home, clar, no podia ser d'altra manera aquest any.
2: Aquesta cartellera a Barcelona, però què li està passant?
1: Ja et dic jo, Marc, ja et dic jo que hauràs d'estar agafant l'avió constantment i ja et veiem aquí, Nova York, Barcelona,
2: primera
1: Nova York, Nova York, primera fila, primera fila. Doncs fantàstics, aquests musicals, ens encanta fer aquest recorregut amb tots vosaltres. Per tant, Martió, Jordi Ramos, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve, us sembla?
0: I tant.
2: Allà serem, gràcies.
0: Bon dia.

0: molt més.
1: Joventut! No hi ha res més que la joventut, Dorian. Ara no ho sents encara. Però quan siguis un home encorbat i ple de rues, quan els sentits se't podreixin i acabis convertit en un titill espantós, llavors te n'adonaràs.

0: I a aquesta hora, si fa o no fa, cada diumenge intentarem fer una mica de música, escoltar una mica de música amb el Joan Pancorbo. Què tal, Joan? Bon dia.
1: Bon dia, Arnau.
0: I amb l'Albert Millán. Albert, bon dia.
2: Bon dia a tothom. Com esteu?
0: Com esteu, això, vosaltres?
1: Jo bastant bé. De vacances, ja, oficialment.
0: Ah, mira, mira que bé. Bueno. Tu estàs de vacances, Albert?
2: No, jo fins passat festa major.
0: Ai, això queda... Mira, com nosaltres. Aquí plegarem el 30 d'agost. Si fa o no fa, és quan agafaràs de vacances el 2 o el 3 de setembre.
2: Ah, exactament.
0: Això, avui repassem, com sempre, fem una mica de musiqueta amb l'Albert Millán i el Joan Pancorbo. La setmana passada, penseu que ho fem a través de canvis diferents a la història, canvis que han marcat la història de la música. La setmana passada vam fer la gravació, com la gravació va canviar la música i la història de la música, i aquesta setmana, des de la perspectiva també de tecnologia, cap on anem?
1: Aquesta setmana parlarem de la ràdio i de la televisió.
2: Ai, la ràdio!
1: La companyia ràdio, que ens fa la
2: com
1: ràdio.
2: Ens agrada!
1: Tu que ets una mica nen ràdio...
0: Què, esteu, sempre... esteu aquí ja venint a enfotre-se'n de la gent de la ràdio, no, a la ràdio.
2: És que veníem escoltant el Puente i companyia insultant-te.
0: Ah, a l'Arturo Puente i la Vicente.
1: Ja hem agafat alguna idea, però no. És no,
0: sisplau, els insults que facin l'Arturo i la Sandra, us els guardeu i ja, si de cas, fora d'antena.
2: Entesos.
0: D'acord? Per tant, avui, la ràdio i la televisió com a canvi en la història de la història... Ai, perdó, la història de la música.
2: Sí, avui parlarem de ràdio i tele i com han transformat la indústria musical.
0: Home, brutal, eh?
2: Home, aquesta secció...
0: Quin muntatge més ben fet, que heu fet aquí.
2: Què et sembla? Hi ha qualitat tècnica.
0: Això són els jingles de moltes de les ràdios musicals,
2: no? Exactament. I, bueno, també hem de parlar de música. I, Arnau, ja saps quins són els dos grans gèneres dels últims 100 anys, si parlem de música.
0: Sí, home, el rock i el pop.
2: Exactament.
0: Molt bé.
2: I també cal dir que el pop i el rock no han influït en la nostra vida per si sols. Sempre han necessitat un mitjà que faci arribar aquesta música a la gent.
0: Clar.
2: Necessiten un canal, no? I primer...
0: Si no, la música es queda allà i de què serveix, no?
2: Exacte. Si no arriba a ningú, de què serveix? Si un arbre cau en un bosc...
0: Per tant, això, un canal important per transmetre la ràdio.
2: Exacte. Primer va ser la ràdio, després va ser la tele, evolucionant cap a la MTV, i avui en dia tenim Spotify, TikTok, YouTube i altres...
1: I és que cada vegada que apareix un nou mitjà, doncs la indústria musical es modifica, no? El que trobem, o sigui, els canvis es poden trobar en la forma en com es creen les cançons, com es promocionen, qui té el poder per decidir el que sona i que acaba convertint-se, no?, en popular.
0: Sempre canvia quan canvia el canal, vols dir.
1: Exacte, correcte. Llavors, com dèiem, avui hem vingut a fer un repàs de com la ràdio i la tele han fet que la música passi a ser una part indispensable de la nostra vida. Però abans posarem una mica de context.
0: Home, sempre aquesta musiqueta. Musiqueta de context.
2: Sona a context.
0: Sí, realment sona a context.
1: Es considera que la primera emissió radiofònica regular va ser el 2 de desembre de 1920 a Pittsburgh.
2: 2 de novembre.
1: Exacte, als Estats Units, per retransmetre els resultats de les eleccions presidencials d'aquest fantàstic país que tant admirem, no?
2: Avui parlarem bastant dels Estats Units, perquè totes les coses bones passen allà.
0: Avui ha sonat ja fa una estona, amb l'Arturo Puente i la Sandra Vicente, l'himne dels Estats Units,
1: L'hem escoltat.
0: Per tant...
1: A mi se m'ha ficat la pell de gallina.
0: Pell de gallina, pell de gallina venint cap aquí.
1: Exacte. Doncs... abans la música, abans de la ràdio, no, la música era una experiència més local, íntima, no? La música s'escoltava en teatres, en sales de ball, en cafès o a casa teva, no, si tenies un instrument o algú que el sapigués tocar o tenies un tocadisc, no? Quan apareix la ràdio, canvia aquest paradigma perquè converteix la música en una experiència simultània i massiva. Per primera vegada a la història de la humanitat, tu pots estar a casa teva escoltant una cançó i tots els veïns del teu voltant també la poden estar escoltant alhora, i això és un canvi molt revolucionari.
0: Sense estar junts a la mateixa sala, al mateix lloc, com passava fins llavors.
1: Correcte.
2: La ràdio musical no només transforma els gustos dels joves, sinó que també canvia els seus hàbits, les seves formes d'oci i fins i tot els seus comportaments a nivell social. Això és molt important perquè la ràdio va ser el catalitzador per crear el que avui en dia coneixem com a cultura de masses.
0: Clar.
2: I de pas crea el mercat musical.
0: Tot això el que dèiem també, la indústria musical, no? El mercat musical comença ja a néixer aquí perquè es fa gran tot.
1: Correcte.
2: Com acostuma a passar, els que més ràpids veuen el potencial que té aquest nou invent són els homes amb smoking, que tenen diners i que en volen tenir més.
0: Encara més.
2: Que són els que coneixem com a la indústria.
0: La indústria és el que dèiem, que la indústria...
2: Sí, sempre, cosa sempre sap...
0: Etèria,
2: sempre sap el que s'ha de fer.
0: Home.
2: Al principi, les discogràfiques veuen la ràdio com una amenaça. I és que si la gent pot escoltar la música de forma gratuïta, per què comprarà discos? A més, els discos, com ja vam dir la setmana passada, en aquest moment, als anys 20, encara eren una cosa que duraven pocs minuts, tenien bastanta mala qualitat, i la ràdio tenia molt bona qualitat en aquell moment.
0: Ah, sí, eh? Sí, estem parlant d'un salt també en qualitat.
2: Sí, exactament. Però què passa? Que, ai, el destí és capritxós i acaba passant el contrari.
0: Vaja.
2: La ràdio converteix les cançons en una espècie de desig. El públic es familiaritza amb la música, amb els seus cantants, amb les bandes, les orquestres, i aquest apropament incentiva el consum de discos.
1: És a dir, si tu sones per la ràdio, en comptes la indústria primer pensava, hòstia, si sona una cançó per la ràdio, la gent no la voldrà comprar perquè ja sona per la ràdio. Però va passar el contrari. Llavors, a partir d'aquí és on neix la lògica moderna del hit, no? Un hit, tots sabem què és, no? És una cançó que es fa immensament popular.
0: Una cançó copeta, i en aquest cas amb milers de persones o milions escoltant-la.
1: Exacte. Evidentment no podem parlar dels números que tenim avui en dia, que són milers de milions de reproduccions quan una cançó es fa viral, però ja començam a veure el que deia el nostre estimat Mariano Rajoy, los brotes verdes de l'economia.
0: Los brotes verdes.
1: Exacte. O sigui, perquè ens en fem una idea de com havia crescut el mercat, el 1928, 8 anys després de l'invenció de la ràdio, als Estats Units d'Amèrica es calcula que hi havia uns 12 milions de ràdio i aproximadament 40 milions d'oients, que són els que té RAC1 ara mateix.
0: Ah, si fa no fa. 12 milions de ràdios són moltes als anys 20 als Estats Units i 40 milions d'oients. Per cert, jo diria que, ara m'he vingut al cap, això de brotes verdes va ser Zapatero.
1: Ah, sí?
0: No va ser Mariano Rajoy.
1: Bueno.
0: Per tant, 40 milions d'oients, si fa no fa, com els de RAC1, ja als anys 20 als Estats Units.
1: Exacte.
0: Eh?
1: I un exemple icònic d'aquesta relació entre hit radiofònic i venda de discos és el de Bing Crosby.

0: és això, Albert?
1: Aquí estem escoltant el Learn to Croon del nostre amic Bing Crosby, publicat el 1933. Aquest senyor, en tota la seva carrera, va vendre més de 300 milions de discos.
0: Què? 300 milions de discos?
1: Imagina't, la setmana passada dèiem que el...
2: Enrico Caruso n'havia vengut un.
1: Un milió de discos.
2: Un milió de discos. Sí.
1: I avui estem ja parlant de 300 milions de discos. Gràcies a cantar per la ràdio amb una tècnica que apostava per fer la veu més íntima, creant aquesta sensació de cantar una mica a cau d'orella. El públic majoritari de Crosby, evidentment, com ja podeu anar imaginant, eren dones i senyores que el seguien alegrement gràcies a aquesta cosa suau, avellotada.
0: El que deies, com tenir-lo a l'orella.
1: Exacte.
0: Clar, t'ho diràs.
2: I això és gràcies a que es canta en un micro. Abans, no, els cantants havien de projectar la veu perquè estava pensada per fer en teatres, en músiques, en concerts en directe, etc. Ara el que passa és que simplement tu en un estudi en un micro li pots donar els matisos, la subtilitat que tu vulguis. I això també és un avanç tecnològic que també afecta la manera de fer cançons, no? Ja dèiem la setmana passada, cançons més curtes, però sobre aquí el que es popularitza són les tornades, no? Que es pugui recordar fàcilment, que tu l'escoltis per la ràdio i la vulguis tornar a escoltar. També simplifiquen les estructures i es fan aquest tipus de produccions que estaven pensades per sonar bé en el transistor. Llavors, el que veiem és com la ràdio passa d'emetre música a condicionar la manera de fer la música.
0: Ah, és a dir, es va fer el camí contrari.
2: Exacte. Sí,
0: la ràdio va condicionar com es gravava o com es feia la música.
2: Correcte.
1: Exactament. Tant és així que el tema que escoltàvem ara del Bing Crosby ja dura menys de 3 minuts.
0: Per tant, Crosby cantant a cau d'orella, normalment dones que es posaven a la ràdio era bé això.
1: Això apunten alguns autors, no m'ho invento jo.
0: Exacte.
2: I si parlem de gent que canta a cau d'orella, no podem parlar de cap altre que no sigui el màxim exponent d'aquest gènere, Frank Sinatra.
0: Home,

0: L'èxit de Sinatra no es pot entendre sense la ràdio, evidentment. La seva veu sembla creada per Déu Nostre Senyor per parlar directament als oients.
1: És ben bé que Sinatra estava fet per això.
0: I tant. Sí, sí. I gràcies a aquests cantants i a la ràdio, la música passa de gaudir-se davant d'un escenari en directe a fer-ho des d'un sofà a casa. Però cal destacar que, tot i que la música es pugui gaudir des de casa, el que s'escolta per la ràdio es toca i es canta en directe. És a dir, ens hem d'imaginar un teatre en aquestes gales americanes, allò, taules rodones, sí, amb gent ben vestida al voltant, i un escenari amb músics i cantants, doncs, tocant en directe, i aquells micròfons capten un so que s'emet per la zona radiofònica.
1: Que bo això també, eh? O sigui, era emissió en directe, sí, i
0: tu imagina tenir una banda aquí.
1: Oh, tant de bo.
0: Seria fantàstic.
1: Diumenge que ve ho farem aquí.
2: Com a Buenafuente, eh? Com a Buenafuente.
1: Sí. Home, clar, sí, sí, és el més semblant, sí, sí, sí.
0: Clar, i perquè ens fem una envergadura del tamany que tenien les ràdios en aquest moment, el 1939 la BBC era l'empresa britànica que tenia més músics a sou, amb 400 intèrprets.
1: 400 tios allà amb música en directe a la BBC.
0: Cada mes cobrant trinco-trinco de la BBC.
1: 1939, estàs,
0: sí,
1: dient, eh?
0: I oferia feines esporàdiques a milers de músics.
1: Encara més músics.
2: Exacte, exacte. O sigui, el que dèiem la setmana passada, no?, que hi havia molts músics que havien perdut la feina per les gravacions, sí, aquí trobem una altra sortida al mercat, no?, una manera d'ocupar-se.
0: Reciclar-se.
2: Exacte. Llavors, arribem ja als anys 50, amb la Segona Guerra Mundial, no?, i el Pla Marshall a tota màquina reconstruint Europa. I passa una altra cosa que revolucionarà el panorama musical i radiofònic, i és que aquests homes de negoci descobreixen els adolescents...
0: Ep!
2: Però no en el sentit de l'Epstein, no? En una illa i tal, sinó que segmenta el mercat.
1: Yeah.
2: I veuen un potencial possible. Llavors, aquí hi ha un canvi...
1: Com és la indústria,
2: exacte,
1: eh?
2: Home, no se'n perd ni una. Exacte. Llavors, aquí el que passa és que hi ha tota una generació de gent jove que neix just abans de la Segona Guerra Mundial, però que ja no vol sentir les històries del seu tiet, yeah, que si m'han matat, que si Normandia, que si no sé què, s'ho volen passar bé, i a mi no m'expliquis la teva vida, i endavant. Llavors...
0: Aquí hi ha una sèrie de gent que entén perfectament, exacte, que s'ho volen passar bé a aquests joves, i que actuen com a gall del galliner a les ràdios.
2: Exacte.
0: I són els DJs.
1: Home, els DJs.
0: Hem d'entendre aquest DJ no com el David Guetta, no?, que és un tio allà sobre un escenari mesclant cançons, sinó una persona que selecciona els discos que, segons el seu criteri, són els millors.
1: Ah, això està bé, és un bon matís. És un bon matís. No és el que va punxant allà com si fos una festa, sinó que és el que elabora i el que tria,
0: sí,
1: minuciosament la música.
0: Un prescriptor.
1: Ja, exacte, un prescriptor.
0: Des dels anys 30 ja hi havia aquesta figura a les ràdios, però és sobretot a partir del fenomen del rock and roll cap als anys 50 que aquesta funció arriba a ser molt rellevant per la indústria. Aquí apareixen grans figures com Alan Freed o Wolfman Jack, entre moltíssims d'altres. Repeteixo que cada ràdio tenia la seva estrella, pràcticament, i la seva forma de fer ràdio canvia les tendències i acosta el mitjà al públic més jove, que està fart d'escoltar, com dèiem, el que els agrada als seus pares. La indústria musical entén que qui controla els gustos dels joves controla què es ven, i llavors, a partir d'aquí, grans figures amb el poder que tenien, doncs, tenen legions de fans que els adoren, i apareix un dels escàndols més sonats de tots els temps, que és la paiola.
1: La paiola,
2: que en cap cas és una pràctica sexual, sinó que el que és la paiola simplement és que tu ets un segell discogràfic, sí, acabo de triar un artista i vull que soni a la ràdio, et pago un tant.
1: Ah, de pagar.
2: Exacte.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: Llavors,
1: la paiola es diu això.
0: La, sí, paiola.
1: Ah, mira.
2: Això és, l'escàndol arriba a ser d'unes dimensions tal que fins i tot surten els crèdits de les cançons. Es fan sortir ells com si fossin compositors de les cançons de rock.
1: És dir, els
0: locutors de ràdio.
1: Ah, els DJs, els locutors.
2: Exacte.
0: Sí.
1: Carai.
0: És fonamental que entenguem aquesta mena de dinàmica mafiosa empresarial, perquè demostra que els hits, i m'atreviria a dir que fins i tot els nostres gustos, no són mai espontanis.
1: Ja. Ja, vols dir que sempre hi ha darrere també algú que posa el carril una miqueta i que ho facilita tot perquè arribin a bon port.
2: L'exemple màxim d'aquesta pràctica és Alan Fluff Freed.
3: Burn Bennett and welcome to our Camel Rock and Roll Dance Parties. Right now we'd like to tell you a little musical story.
1: Això entenc que és un locutor de ràdio.
2: És aquest senyor, l'Alan, que era un locutor de ràdio dels Estats Units, no? Que de fet és el que es considera que inventa el terme rock and roll.
1: Ah, sí,
2: o sigui, el que bateja el gènere de rock and roll és aquest senyor.
0: Sí, el seu programa es deia Rock and Roll Dance Party, i abans d'aquest programa el rock and roll no tenia nom, era com una evolució d'altres músiques.
1: Carai, Alan Fluff es diu?
0: Alan Fluff Freed.
1: Molt bé.
2: Exacte.
0: L'èxit i la fama que s'havia guanyat gràcies al seu estil se li van pujar al cap, igual que l'alcohol que consumia, segons apunten alguns autors.
2: Es diu una mica buit d'ampolles.
1: Presumptament. Sí.
0: I, aprofitant que la seva figura era tan influent, com deia el Joan, obligava artistes de la talla de Chuck Berry, no és poca cosa, carai, a posar-se com a coautor a canvi de posar el disc al programa de ràdio.
1: Però això implicava també a cobrar després.
0: Exacte. Clar. Ell es posava com a coautor de les cançons, es venien molts discos perquè ell el posava al programa de ràdio.
1: Perfecte.
0: Era la roda perfecta.
1: Impecable.
0: Tancaven el cercle.
1: Impecable com és la indústria. Si és que és així.
0: I tant. I en paral·lel, per això, cal destacar que aquest paio va fer molt en favor de popularitzar la música negra en contra de la segregació racial i, a més, es negava a cedir espai del seu programa de ràdio el que considerava, literalment, pijos blancs que volien fer música de negres. And now, here's Little Richard with Lucille.
2: Aquest que escoltem, que estàvem escoltant, era Little Richard tocant Lucille en un dels programes d'Alan Freed.
1: A veure, escoltem-lo. I això era en un programa de...
2: Això era en directe.
1: En directe.
2: Ens hem d'imaginar com els podcasts d'ara que es graven en un teatre,
1: sí,
2: no?
1: Pues
2: una mica aquesta era la tendència. Perquè entenguem la importància que tenien aquestes figures, Alan Freed va muntar un concert a Boston el 1958, i en aquest concert hi va intervenir la policia, i Alan Freed va tenir una brillant idea, que és dir pel micròfon de la ràdio: nois, sembla que aquí hi ha algú que no voleu que us ho passeu bé.
1: Quan llavors va arribar la policia.
2: Correcte. I això va generar una onada de disturbis tal a la ciutat de Boston que aquest senyor el van empapalar de per vida, pràcticament.
0: No, és que hi van haver 20 ferits.
2: Exacte.
0: Aquella nit.
1: 20 ferits.
2: És una mica com, com l'apreteu del Quim Torra, saps?
1: L'apreteu, però aquest era, com es deia, perdó, com me'n recordo, Alan Freed.
2: Exacte. Sí.
0: A partir d'aquest incident, les autoritats van començar a investigar. De fet, ja hi havia una investigació per esclarir si hi havia algun xanxullo de tot això que feien de la paiola, perquè ell no era l'únic que ho feia, hi havia moltíssima altra gent, però sí que era el més famós. Total, que al final el van acabar arrestant, li van fer firmar un paper conforme ell no havia rebut diners a canvi de promocionar discos.
1: Cosa que era mentida, no?
0: S'hi va negar, no va voler fer.
1: El que sigui.
0: I el van acabar condemnant.
2: Exacte.
0: Va morir el 10 de gener del 65 amb 43 anys, degut a la cirrosi provocada per l'alcoholisme.
2: Sí, la primera estrella de la ràdio musical té un final tràgic, que ja és una mica metàfora dels temps que corrien en aquell moment.
1: I del que vindrà segurament molts cops a la indústria de la música.
2: Correcte.
0: Però aquesta figura ens serveix per demostrar la importància que tenien aquests prescriptors.
2: Clar,
0: en el moment.
2: Exacte.
0: Que podien llançar la carrera d'un artista a l'estrellat o
1: enfonsar-la.
0: Exacte.
2: Llavors, ara estem als anys 50 i en aquest moment apareix segurament la següent millora tecnològica, no? En aquest sentit, de la qual volíem parlar avui, i que és igual o més important que la ràdio, que és la televisió. El que passa aquí amb la televisió és que afegim un altre element, no? Aquí afegim la imatge.
1: Clar.
2: Llavors, abans tu escoltaves un artista per la ràdio i com a molt podies tenir una foto seva en alguna revista. Aquí la gent el que passa és que per primera vegada els veu en moviment.
1: Fins ara t'imaginaves com sonava o com era aquella veu que tu senties a la ràdio, ara per primer cop aquell ídol, fins i tot, li poses cara i li poses cos.
0: I veus com es mou, com fa els gestos. És una capa.
2: Exacte.
0: Més.
2: I ara ja no només es tracta de cantar bé, sinó que també has de ser guapo.
1: O sigui, per sort fem ràdio.
2: Exacte. Nosaltres quedaríem descartats a la primera. Llavors, avui, hi ha una figura que té una importància molt important en la relació amb la televisió i en la música, que és Elvis Presley. No, no me cruel.

0: Elvis Presley sonant al Via Lliure de RAC1. Diria que ja va sonar la setmana passada.
1: Correcte.
0: Quan vam parlar de la gravació. Avui que estem parlant de la ràdio i ara de la tele, per tant, deies, figura clau Elvis Presley per entendre la història de la música relacionada amb la tele.
1: Correcte. Tothom sap que l'Elvis és un dels cantants més influents de tots els temps, però és que aquest tio, el 9 de setembre de 1956, en la seva primera actuació a l'Ed Sullivan Show, que era una espècie de... Si era el programa més famós aquell moment als Estats Units, va aconseguir que 60 milions de persones se sentessin davant de la tele per veure'l. O sigui, una audiència de 60 milions de persones en un moment en què les teles no feien massa que s'havien inventat.
0: Això el primer impacte, el primer dia que surt a la televisió, com aquí diuen, la primera gran aparició.
1: Exacte. I aquest impacte no és només gràcies a la música, sinó a la seva actitud, no? Amb aquell cabell que tenia...
0: L'estètica,
1: el grup que l'acompanyava, però sobretot la gent el que volia era veure com movia els malucs. Mm. Això era algo molt revolucionari. Penseu que venim de Frank Sinatra, no? Un senyor amb smoking, cantant així malosament, i llavors t'apareix aquest senyor mirant a càmera amb cara de et vull empotrar. I clar, la revolució és important,
2: clar,
1: no?
2: Converteix l'artista en un fenomen.
1: Perquè us en feu una idea, el van tallar de cintura cap a baix en aquesta primera missió.
2: El plano de càmera.
1: Exacte.
0: Ah, que no es veia...
2: No se li veia la cintura
0: en avall.
1: Exacte.
2: No, del malic en avall no es veia
1: res. Si tu mires els vídeos de les primeres actuacions d'Elvis Presley, que estan a YouTube, ell només se'l veu de cintura cap amunt.
0: Oh, doncs error gravíssim, no? En el cas de justament...
2: Bueno, però és que la moral... Ai, ara en parlarem. De nou veiem com els homes ben vestits i consumidors dels millors estupefaents tenen davant l'oportunitat de seguir augmentant el seu patrimoni gràcies a la tele. I uns altres que s'aprofiten del potencial de la tele com a mitjà per difondre la música són els nostres estimats quatre de Liverpool.
0: Els nostres amics, com els diem nosaltres, els quatre de Liverpool.
2: Quatre, els Beatles, que 8 anys després de l'Elvis, el 1964, tornen a batre rècords d'audiència i conquereixen el mercat americà, també apareixent aquest programa de l'Ed Sullivan.
1: Perquè ens en fem una idea, o sigui, els 60 milions d'audiència que va fer l'Elvis no van ser superats en la televisió americana fins a l'actuació dels Beatles al cap de 8 anys. O sigui, els Beatles crec que van fer 66 milions, em sembla. Doncs imagina't, durant 8 anys no hi ha un programa ni esportiu ni de cap tipus que tingui més audiència que l'actuació d'Elvis Presley.
2: Però és que l'impacte que genera la imatge en la música no es limita només a les aparicions d'aquests grups a la tele, sinó que apareix un nou gènere a mig camí entre la música i el cine, que són els videoclips.
0: Ah, clar.
2: I un dels altres grans exponents que entén el potencial artístic que té el videoclip és David Bowie.

0: És a dir, hem fet, hem passat d'Elvis Presley als Beatles i ara David Bowie com a element catàrtic de la televisió i la música. David Bowie.
1: Exacte. David Bowie, que és dels primers, també ho van fer els Beatles, no? Però David Bowie reivindica el videoclip com una pràctica artística, no? I també tenia aquest component de la imatge, del vestuari, del transformisme, no? Una mica amb els colors del cabell, tot plegat. Era una figura que ja anticipava una mica l'època en què vindria, no? Era una figura molt trencadora en aquest sentit. I aleshores, aquí es produeix una difusió massiva dels videoclips, no? Bohemian Rhapsody, The Queen... durant aquests anys es produeix com el primer esclat de la importància del videoclip. I llavors, als anys 80, hi ha un canal que agafa aquesta importància dels videoclips i el converteix en un producte de consum massiu. És ni més ni menys que l'MTV.
0: Hola. A veure, per si hi ha algun jove a la sala que no sap què és MTV, situem també la gent una miqueta.
2: Va ser un canal de tele que s'estrena l'1 d'agost de 1981. De fet, ahir va fer anys.
0: Sí, senyor.
2: Que emetia videoclips musicals les 24 hores del dia.
0: 45 anys, ahir mateix. Sí,
2: veus? Correcte. Jo és que no sóc de números, no em sap greu. I encara que a ulls d'avui pugui semblar una cosa estúpida, no? Un canal de tele que emet videoclips tot
0: constantment.
2: El dia, doncs en aquell moment va ser una autèntica revolució. Poder veure els teus artistes preferits a la tele les 24 hores del dia va fer que els músics es convertissin en marques a tot el món. La MTV el que fa és que els videoclips siguin l'eix central dels productes musicals. I veiem com la indústria es torna a adaptar al nou context. Es té cura de l'estètica de cada artista, augmenta el seu impacte visual, s'escurcen les distàncies entre els artistes i el públic, i la música i la imatge passen a concebre's com a productes pràcticament inseparables.
1: I si parlem de videoclips i música, no podem referenciar cap altra cosa que no sigui aquesta.

0: Thriller de Michael
1: Jackson,
0: Michael
1: no? Jackson.
0: Si algú ha viscut sota una pedra tots aquests anys.
1: El gran videoclip.
0: Exacte. És el videoclip més icònic de la història, i això es deu també que Michael Jackson, a part de ser un obsès per la creació musical, també sabia perfectament de l'impacte visual que podia tenir un videoclip mític. Llavors, no només va ser la imatge, sinó la coreografia, no? Aquesta estètica, quasi com una pel·lícula.
2: Molt cuidat. Però si us pensàveu, Arnau, que tots els videoclips només servirien per promocionar la música, vas ben equivocat, perquè també van servir per sacsejar els fonaments morals d'Occident.
1: Madonna.
2: Efectivament, Madonna i el seu Like a Prayer, que es va estrenar el 3 de març del 89 i va causar tal revuelo que Joan Pau II, papa de Roma,
1: home,
2: va demanar de tota la prohibició de la música de la cantant a Itàlia, considerant-lo un dels espectacles més satànics de la història de la humanitat.
1: Carai, tu com anava, Joan Pau II? Tu?
2: Anava fort,
1: anava
2: com el vinagre.
1: Anava fortíssim.
0: A partir dels anys 90, el que fa l'MTV és... A veure de que hi ha una nova generació de públic, no, la generació X, que el que vol sentir són els músics més de forma més propera, no? Uh-huh. Llavors inaugura nous gèneres, fa entrevistes divertidíssimes al sortir d'un concert, que quan els agafa més borratxos que res, llavors diu, espera't que ara et faré unes preguntes, i també inaugura el que vindria a ser una mica l'antecedent del Tiny Desk, que seria l'MTV Unplugged, i segurament el més famós de tots va ser el que va fer Nirvana el 1993.

0: I és que a l'últim concert abans que Kurt Cobain es rebentés el cap amb una escopeta retallada...
1: No, i Nirvana, eh?
0: Sí, és aquest, els MTV Unplugged, i ja mostrava l'estratègia de la MTV, que era parlar de tu a tu als joves dels 90.
1: Hem parlat de la ràdio en el seu moment, hem parlat de la televisió, també relacionada amb la història de la música, però també la pregunta que jo ara em faig és què està passant ara mateix amb la ràdio musical, si és que RAC 105 sempre serà la nostra ràdio de música pop, per exemple.
0: Doncs jo diria que no, Arnau. Vaja. Em sap greu, però segurament tant tu com nosaltres, com la majoria de gent que ens estigui escoltant, tenim la música organitzada en llistes a Spotify o algun altre servei. I és que els anys 2000 i l'arribada massiva d'internet doncs comencen a ser el caldo de cultiu perfecte per YouTube i Spotify, que són els competidors de la MTV, que la fan caure definitivament. I amb el desenvolupament tecnològic dels ordinadors i el fet que tothom tingui connexió, hem assistit al darrer canvi de paradigma, no? A principis d'aquest segle i fins ben entrada a la segona dècada, la pirateria, com ja vam dir la setmana passada, ha estat la pedra a la sabata de la indústria musical, perquè ja tenim la música en format digital, hem deixat de tenir el format físic a la nostra vida i ens podem compartir els arxius de forma gratuïta entre nosaltres.
2: Si ho recuperem des d'un punt de vista tecnològic, no? Abans qui recomanava era la ràdio, no? Qui tenia aquest poder, i ara ha passat a les plataformes. Ara és l'algoritme de Spotify, que també al final és una payola, que és un segell pagant perquè soni.
0: Sí, però el gènere musical que s'ha convertit i en més famós i s'ha beneficiat més d'aquest nou escenari és el reggaeton.
1: Home!
0: Fiesta!
1: Hi ha festa grossa a l'estudi de RAC1, allà a la peixera també la Carla Buigas, remenant una mica. A veure, puja.

0: la segona secció d'aquest parell i sigui la segona secció que sona redon al Via Lliure de la CUP.
1: Podria passar.
2: I espera't.
0: I vindrà més, eh? Vindrà més.
1: Una mica com la Capella Sixtina del reggaeton, no?
0: Sí, sí, els referents de Yankee, gasolina.
2: Sí. I en aquesta casa estem molt a favor del reggaeton, com ja podeu, ja ho aneu veient.
1: Nosaltres hi hem facturat bastant, gràcies al reggaeton.
0: Recordeu que aquest parell són DJs, també, que abans parlàvem de DJs. La cara ve aquí al Via Lliure.
1: S'ha de fer una mica de promoció, també.
0: Sí, perquè si no... A veure, després de la gasolina, de Yankee, què més
2: tenim? El reggaeton és important perquè ha estat l'últim gran fenomen que ha crescut als marges, igual que ho va fer el rock and roll en el seu moment, i ha sacsejat les estructures immobilistes que no l'ha volgut veure com un identificador cultural, que és el que és, no? D'entrada, les ràdios i la indústria li han hagut d'obrir la porta per no morir-se de gana. Exactament el mateix que va passar amb el rock and roll. A més, de seguida el reggaeton afegeix videoclips al seu producte musical, cosa que els fa més fàcils de consumir per la xavalada que pobla internet a principis dels 2000. Aquesta onada de música, sumada al sorgiment de plataformes com Spotify i les xarxes socials, doncs ens dona el panorama musical que tenim a dia d'avui.
0: Que és Bad Gyal, i diria que voleu fer una comparació, una comparativa de com sona el reggaeton avui en dia si fem diversos casos, no?
2: Sí, perquè tenim un problema. Escoltem com sona el reggaeton avui en dia.

0: Clar, aquí esteu fent una mica de recull de coses que s'assemblen molt.
1: Exacte. Aquí el que hem agafat han sigut quatre temes diferents de reggaeton per veure que gairebé es poden ficar l'una... Mira, si pujar una mica...
0: Tot és el mateix, no?
1: Exacte, sona una mica tot el mateix. Això què ha passat?
2: Els temes són els mateixos, els cantants canten igual com amb poques ganes.
1: Exacte. Això es deu també a la tecnologia, no? Vull dir, sempre hi ha hagut com aquesta tendència a la uniformització, és a dir, el que funciona no ho toquem, això de donar diners, ho aprofitem. Però què ha passat amb les plataformes? El que hi ha és que l'algoritme, com més t'agrada una cosa, més te la recomana. Llavors, ha creat com una espècie de cercle, no?
2: En el qual
1: tu pràcticament no pots escapar d'aquí, no?
0: I acaba tot sonant una mica a Bad Bunny. Ai, ai, ai, otro de Julia, baila y unai. I acabarem d'aquesta manera, no? Amb Bad Bunny sonant al Via Lliure de RAC1. Avui que el Joan Pancorbo i l'Albert Millán ens han volgut parlar de la ràdio i la televisió en la història de la música, com l'ha canviat, acabarem així, no? Si no m'equivoco.
1: Sí, sí,
2: exactament.
1: Sí, perfecte.
2: Per tant... Us heu de quedar amb una idea. Estem a les portes de saber què passarà. Llavors, hem de destensar tot això, que tots els músics sonin igual, i hem de saber per on... Necessitem un tub d'escapament, perquè això no pot continuar així.
0: Exacte. No sabem cap on anirem, però sabem que...
2: Ho intentarem desentrellar.
0: Un altre lloc. La setmana que ve més i millor de música amb el Joan Pancorbo i l'Albert Millán. Gràcies, nois.
2: Gràcies a vosaltres.
1: A tu, adéu.

0: Vinga, va, a aquesta hora del matí podem saludar els nostres, podríem dir, els nostres insultadors de confiança. Els nostres, sí, insultadors de confiança.
1: Sí, està bé, està bé.
0: Sandra Vicente, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Arturo Puente, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Recordem, nova secció del Via Lliure Estiu, aquest Animus Injurandi, que mai sé com dir-lo.

0: Però com deia la setmana passada, la Sandra, no vindrà cap llatí a corregir-me. Això, recordeu que és aquesta secció que una estona per repassar aquest noble art de l'insult, d'insultar, que animem a tothom a insultar una miqueta més, potser, però amb carinyo.
1: Sí, home, sí.
0: Deixem-ho així. La setmana passada vam parlar de Muhammad Ali, entre altres coses, i aquesta guerra psicològica que feia servir per en l'esport i en el seu particular, en la boxa. Avui, què ens porteu?
2: Què em diries si et dic que no només ets un terrible periodista, sinó que, a més, ets una persona terrible i un professional de tercera classe,
0: Arnau? No, tampoc cal posar-se així, Sandra. No sé, et convido aquí a casa meva, al Via Lliure, a RAC1, i
2: ho
0: et respons,
2: no?
0: D'aquesta manera.
2: O sigui, que em vols fer fora, eh? Doncs que
0: no, sàpies... no estic dient això.
2: Bueno, pues, igualment, encara que no em vulguis fer fora, que sabies que és un corrupte i un estúpid, que no saps dir ànimos injuriandi.
0: Corrupte, estúpid, professional de tercera classe, no sé què us està passant, però
2: mira,
0: avui...
2: Calla, porquet.
0: Home, ara ja t'estic veient
2: ara.
0: Que...
2: estic molt,
0: ja sé, això de porquet ja està. Ara ja m'ha canviat. Jo crec que ja sé per on vas.
2: Vale, doncs jo crec que ja està bastant clar, però si hi ha alguna persona que encara no ho sap, us donarem una pista més.
0: Tothom alçat.
2: Mans al pit.
3: Mans al pit.
0: El Via Lliure de RAC1.
3: Exactament. Parlem ni més ni més que del president dels Estats Units d'Amèrica, el senyor Donald Trump.
0: No serà que no passem tot l'any parlant d'aquest senyor.
2: Sap greu, sap greu.
0: Aquí també haguem de parlar de Donald Trump.
3: No es podia fer una secció sobre insults
0: sense
3: parlar de Donald Trump.
0: Això és veritat.
3: Persona que és coneguda, a més del seu amor a la guerra i per la seva curiosa tria estètica en tots els sentits, per la seva gran capacitat per l'exabrupte, per l'insult, per la falta de respecte, per la befa, per atacar tothom, sobretot si són dones, si són persones racialitzades, si són persones que estan per sota d'ell, que és la resta de la humanitat.
2: En general, sí. Donald Trump no es talla, ja ho sabeu, ja teniu més que clar, i és d'aquests polítics, o persones en general, no?, que quan es veuen acorralats, doncs tendeixen a insultar i desprestigiar qui sigui. La majoria d'insults que ha dedicat amablement a l'Arnau...
0: Sí, amablement, s'ha vist.
2: M'he rigut mentre
0: tu ho deia. Sí. Jo us he animat a insultar i el primer que ha rebut he estat jo.
3: És així.
2: Com era allò de que un niño s'acuesta amb les bandes? Pues això. Doncs aquests insults que t'he dedicat estaven inspirats en una de les darreres barrabassades de Trump, que és una entrevista que va tenir lloc a la NBC. Us haig de dir, a veure, a mi també m'hagués costat bastant mantenir la compostura, perquè aquesta entrevista la van gravar a una granja de Wisconsin.
3: Aquestes coses que fan els americans.
0: No ho vulguis entendre, tampoc.
2: No, la imatge era terrible, no? Amb tot de bales de palla, tractors, no sé què. Bueno, la qüestió prometia, no? I, clar, la tensió comença a pujar quan la periodista li pregunta a Donald Trump per unes primàries celebrades a Califòrnia pocs dies abans.
0: Quan li fa preguntes,
2: en general.
0: En general, no? Una mica incòmodes, potser, però que fa preguntes.
2: Sí, com està vostè, presidente, buenos días? I llavors s'enfada,
0: ja s'enfada,
2: no? Doncs, clar, doncs Trump s'altera dient que el sistema electoral estatunidenc en tot el seu conjunt és corrupte i que les eleccions estan totes amanyades.
0: Que bàsicament és les mateixes eleccions, el mateix sistema que l'ha fet ser president dels Estats Units dues vegades, en moments diferents.
2: Tot molt coherent, una altra més una persona molt coherent, com veiem, no? Evidentment, la periodista, que és la Kristen Welker, li demana proves d'aquestes greus acusacions, i el Donald fa el mateix que faria un nen de 3 anys quan vol desviar l'atenció, que és tenir una pataleta.
4: You know that these elections are rigged. I won an election in a landslide press.
5: But, Mr. President,
4: you know why
5: I
4: got that? Because you have no
5: evidence.
4: Credibility.
5: But you've never presented evidence that it was rigged. Let's keep talking about it. I want to talk about Todd Lynch.
4: You have more evidence.
5: Sir.
4: Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked.
5: But, Mr. President.
4: And so is ABC and CBS and CNN.
5: But, Mr. President.
4: Your one-sided crooked network. So let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
5: Mr. President, let's please...
2: Thank you, darling. Have a good day.
0: I
2: a més sentiu la pluja de fons, tot molt dramàtic.
3: Tremenda tirallonga, eh? Som un país del tercer món, les eleccions estan amanyades, no?
0: Repassa, diria, una sèrie de mitjans que ell considera, suposo, que són fake news.
3: Sí, hi ha més proves que mai, sense donar-ne cap.
2: El periodista li demana i ell, evidentment, no n'hi pot donar cap.
3: Sí, acabem de sentir, no?, com el president dels Estats Units deixa pel plantat d'una periodista en una granja deixada de la mà de Déu, al mig de Wisconsin, que és l'enèsim benfadi hoy no respiro, de Donald Trump.
0: De manual.
3: Típic.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, el president s'ha de dir que aquesta és una de les últimes, però no és la primera, té tot un historial de menyspreus a periodistes. Mm-hmm. Li va dir Peggy, és a dir, porqueta, el que sí, deia sí, jo abans, a una periodista de Bloomberg, que li va preguntar sobre el cas Epstein. En una atenció a mitjans que va ser a l'Air Force One, també dir-li Peggy, porqueta, en el cas Epstein... No,
0: sí, no és la millor,
2: així,
0: no,
2: sí,
0: és la millor, no és la millor carta de presentació. Tampoc per...
2: No, en una altra roda de premsa, aquesta al despatx Oval, li va interrompre la pregunta a un altre periodista dient-li que era odiosa.
0: Ara dieu-me Sherlock Holmes, però diria que tot plegat també segueix una mica un patró que hi té a veure si és home o si és dona.
2: Hi ha una certa misogínia, crec que Donald Trump no el veurem marxant al 8M.
0: No,
2: hi ha una certa misogínia. Però també és veritat que la informació política, sense voler jo mai justificar Donald Trump, però és veritat que la informació política es pot arribar a escalfar i que la relació dels periodistes amb els representants públics pot no ser la millor sempre, però per arribar a aquests nivells em sembla bastant fort i fora de to. Llavors, jo què sé, a Madrid, que també que és una cosa com molt, molt intensa. Sí. Arnau, tu què? T'han dit mai Peggy a
0: Madrid?
2: A mi no
0: m'han dit Peggy, per sort. No he vist ni he sentit que ningú digués això exactament, però bueno, males formes n'hi ha tot arreu. Això és
3: però darrere meu al Congrés...
0: Sí, també s'està escalfant l'ambient. També s'està escalfant l'ambient.
3: Jo crec que durant molts anys havíem tingut aquí l'atenció al Parlament. Jo he viscut, en fi, tot el que s'ha viscut. I jo crec que ara, fora d'algunes sortides de to que hi ha al Parlament, que a més durant aquest darrer període de sessions han estat importants, perquè s'han posat algunes sancions fins i tot i tal, però que ara s'ha traspassat, no? Ara estem aquí en l'oasi i a Madrid és on estan les classes més mogudes.
0: Sí. És veritat que segurament, a diferència del que passa als Estats Units, aquí segurament alguns partits polítics assenyalen directament als mitjans, com també passa als Estats Units. En el cas de Trump, clarament assenyala als periodistes,
2: el professional en
0: particular, que és veritat que això sí que ve a ser una cosa que només pot passar a aquesta granja a Wisconsin amb el president dels Estats Units dient segons què. És veritat que realment només pot passar als Estats Units.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, bom. Ok, xin, pum, Star Wars.
0: Què és això? Què és això? Expliqueu-ho.
2: Això és culpa meva, perquè quan estava buscant talls de Donald Trump...
0: A veure, el podem recuperar.
2: Torna-me, sisplau, sisplau.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, bom. Ok, xin, pum, però això... Star Wars,
0: això és Donald Trump.
2: Això és Donald Trump, correcte. És una roda de premsa, no em pregunteu ni de què parlava, ni de què volia dir, però buscant un dia molt tard a la nit em vaig trobar amb aquest vídeo i vaig dir això.
0: Això ha de sonar per RAC1, clar que sí.
2: Seguim amb aquest senyor, perquè doncs, se li dona molt bé doncs, insultar i fer aquestes coses, però també és un, és un gran què? Malnombrador? Una persona que posa mal nom?
3: Que li encanta posar mal nom.
2: Sí, em compreu el verb?
3: Jo crec que com a insultador, com a gran insultador, on excel·leix Donald Trump és en el de posar mal nom.
0: Ja. Sí,
3: això és un art,
2: sí.
3: Jo això se dedica de l'art de l'insult.
0: I s'ha de valorar també una
3: miqueta.
0: S'ha de
3: valorar, totalment d'acord.
2: Clar, perquè hi ha com aquest punt d'enginy, no? De conèixer el contrincant.
3: És que jo, aquí hem de reconèixer que s'ha de ser molt ingeniós per posar bons mal noms.
2: Sí,
3: llavors,
2: sí.
3: Bueno, en aquest imaginari, no, que ha generat, hi ha molts, i alguns són molt ràpids de posar. Vinga, què? Nombrem algun?
2: Vinga, va.
0: Ron
6: DeSanctimonious, Sleepy Joe Bird Brain. You know Bird Brain?
2: Sleepy Joe. Qui és Sleepy Joe, Arnau?
0: Jo diria que és Joe Biden.
2: Correcte. Ding, ding, ding, ding.
0: Sleepy ve a ser com adormit, no?
3: Adormit, que està modorro. No?
2: És una manera, una de les maneres amb què es referia a l'expresident Joe Biden i a la seva agilitat mental durant l'època final del mandat.
0: És veritat que aquella final d'etapa...
2: Quan saludava la mateixa persona dues vegades, parlava sol...
0: Entre d'altres, sí.
2: Clar, sense voler jo donar mai la raó a aquest senyor, a Donald Trump. Ah, clar.
3: Però estava molt, molt ben trobat.
2: Fidel clar, a la realitat.
3: Molt ben trobat. Clar, no? Sí, perquè... Jo. A més,
2: s'adormia en públic, va tenir una etapa que també...
3: Per cert, Donald Trump ara també s'adorm en públic.
0: És que tothom es fa gran,
3: Correcte, eh?
0: Tothom es fa gran.
3: Sleepy Donald, no? Li podríem dir. Vinga, vaja, aquí va anomenar com a Bird Brain.
0: Bird Brain, que seria...
3: Cervell de ocell.
0: Cervell d'ocell.
3: Sí, a veure si us en recordeu.
0: Jo no me'n recordo.
3: No, eh, Sandra?
2: Jo és que tinc trampa.
3: Però... Ah, a la Nikki Haley. No sé si us en recordeu, la Nikki Haley. Sí, era la seva companya del partit i era una republicana tipus. Una Karen, podríem
2: una
3: dir.
2: Karen.
3: Una Karen. gent, per entendre'ns. Va ser ambassadora de la ONU durant el primer mandat de Trump, i l'enemistat de Haley comença a les quan es presenta a les primeres republicanes. I els resultats d'aquestes primeres enquestes no li van gens malament. Era la típica republicana de tota la vida, de tradició republicana, i li feia molt de nosa. No?
0: Llavors, I una dona fent-li nosa. Que tornem a estar en el metro, amb el patró.
3: Llavors, Trump va començar a anomenar-la així, i fins i tot alguna vegada li va donar pinso i una gàbia a la porta d'una habitació d'hotel on estava, en fi, totes aquestes coses. I és evident, no?, com que era rosa, com que era una dona rosa, li deia birth brain, no?
0: I cervell d'ocell, cervell d'ocell, com volem dir...
2: Curta. Com la tita d'un canari, que diríem aquí en
0: català. Exacte.
2: Més, va, Ron de Sanctimonius, o Ron el Santurrón.
0: Clar, aquest era Ron de Santis.
2: Com sí, Ron de Santis.
3: Un dels meus preferits. Sí.
2: Aquest és el meu preferit. Ron el Santurrón. Aquesta us la faig la traducció en castellà perquè m'agrada molt el rodolí, però vinc amb un apunt lingüístic. Sabeu com es diu Santurrón en català? És que ho heu après avui.
0: Santurrón.
2: Santurrón.
0: No.
2: Rossega el tars.
0: Rossega el tars.
3: Jo havia sentit Llepaciris.
2: Llepaciris.
3: Que també és boníssim. Crec que és una mica això, no? Home d'església, no?
2: No me'n recorda de Llepaciris.
0: Rossega el tars està molt bé.
2: M'agrada molt.
0: És difícil. Rossega el tars. Aquesta m'agrada molt, Rossega el tars.
2: L'apuntaré. Ho he après avui quan buscava com dir en català.
0: M'agrada.
2: De fet, us haig de dir que en aquestes traduccions d'insults, que són una fantasia, també els hi dedicarem un espai, però un altre dia. Avui tornem al Ron Santurrón, Ron Rossega el tars. Era aquest un candidat republicà, Ron DeSantis, governador de Florida, que també estava gaudint d'una popularitat bastant creixent. Doncs el Donald, que es va posar geloset, diguéssim així, es va inventar aquest malnom ajudat del seu equip. I, de fet, alguns mitjans de Florida van arribar a descobrir que els assessors de Trump van treballar amb altres propostes que finalment van ser descartades i que m'agraden moltíssim. Una d'elles era Meatball Ron o Ron Mandonguilla.
0: Ostres!
2: O Tiny D, que era petit D, que serien malnoms o personatges del Catrés.
0: Això ara, que tenim tots els que ens agrada també l'actualitat política o la comunicació política, l'ala oeste de la Casa Blanca, que tot és d'alt nivell, de grans discursos, de grans... I ara ens hem d'imaginar l'equip de Donald Trump parlant de Ron Mandonguilla i Petit D.
3: Quin mal nom li encaixa millor.
0: Exacte.
2: I com una cimera d'estat d'aquest senyor descartant...
0: Quin descartem i quin ens quedem, no?
2: La realitat supera la ficció.
3: Vinga, va, i l'últim, no? Que aquests en recordareu. Crazy Nancy, li deia...
0: Sí.
3: Nancy Pelosi, aquest és el malnom per l'expresidenta de la Cambra de Representants, que va ser el principal contrapès polític de Donald Trump. Tot plegat va començar amb les investigacions que culminarien en el seu primer impeachment. Trump va considerar que aquell procés que fiscalitzava el seu primer mandat com una cacera de bruixes liderada per Pelosi, perquè era efectivament la presidenta del legislatiu. Així que la seva estratègia de defensa va ser basar-se en atribuir tots els inicis de bulleria, no?, de que era una dona
0: boia,
3: una senyora que no hi era tota, i li deia Crazy Nancy.
0: En comptes de Nancy Pelosi, era Crazy Nancy.
2: Crazy Nancy.
0: Ostres. Mejor te callas que un par de cosas te voy a decir. Això ja no és als Estats Units, ara aquí ja...
2: Un himne, una cosa...
0: No m'ho esperava, això.
3: On
2: eres
3: tonta som ara? Eres tonta,
2: Ojete Calor, per qui no els conegui, fantàstics per animar un programa sobre insults. Ens movem cap a l'estat espanyol, perquè, clar, aquesta mania que tenim, no?, de mirar cap enfora per trobar ídols i tal, però, clar, és que tenim coses fantàstiques a casa
0: tenim
2: nostra.
0: Tenim bons insultadors,
2: Clar. Perquè hem de parlar de Donald Trump quan podríem omplir un capítol sencer i 3 i 4, quan hi ha un senyor ben a prop nostre que ens donaria per omplir-ne molts més. Parlem ni més ni menys que de Federico Jiménez Los Santos.
7: O sea, este mamarracho farsante, el Manos Tijeras, el Begoño, riéndose a carcajadas de una votación para que se vaya, pero se reía con esa la risa que tiene de Mula Francis.
0: És ben bé que quant dura aquest tall?
3: Ojo,
0: Que són 10, 12 segons, 15?
2: Or
0: 15 segons, 15 segons, en diu la Marina. I diu, a veure...
3: Farsante,
0: farsante,
3: mamarracho, manos tijeras, begoño, mula Francis.
0: 15 segons, és una habilitat. I fa una imitació,
2: de
0: no sé ben bé què.
3: Són algunes de les...
2: Mula Francis.
3: No? Algunes de les perles que ha dedicat només al president Pedro Sánchez. Sí,
0: sí. Ah, això era per Sánchez.
3: Sí, la compareixença d'aquella del Congrés després de l'anunci de condena d'Avalos.
0: Ah, d'acord. Sí, és fresquet.
3: Sí, sí, sí. Poso context perquè l'oient estigui informat, però...
2: Que és igual.
3: És igual. No, és absolutament irrelevant.
0: Sí, sí, sí.
3: Porta així, no sé, 10 anys, 12, 15...
0: Sí.
3: I són, a més, insults atemporals.

0: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
2: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
3: No, Fraudillo, sí. Falconetti, com per desprestigiar també, com per fer-lo petit, no?
4: Correcte.
3: Sí, no, a veure, no és l'únic, evidentment, Pedro Sánchez que va rebre els mals noms, en aquest cas, de Jiménez Los Santos. És Federico, és un home adaptatiu, s'amotlla a l'actualitat,
4: sí,
3: i llavors reparte per tothom. Un altre exemple de noms que van evolucionar, no? Pablo Iglesias va començar sent el Coletas, el tonto, així, sin más.
4: Jo crec que ell deu ser l'inventor del Coletas, no?
3: Perquè segurament.
4: Això també
3: deu ser... que no era difícil.
4: No, que potser no era seu. Era
5: més fàcil,
3: clar,
5: no?
3: Jo també sempre crec que era una manera...
4: Era popular, això potser era tot,
3: sí,
4: no?
3: I potser era una manera de dir-li a aquest senyor de, no m'inventaré un mal nom per tu perquè no duraràs ni quan te
5: l'enviaguis. Sí, sí.
4: Deies que començava sent el Coletas, però...
3: I va acabar sent el marquès de Galapagar, després de la polèmica compra del xalet aquell.
4: Sí, la seva dona, Irene Montero.
3: Sí, correcte. De fet, la Irene Montero tampoc no es va quedar sense regalet i va ser apodada la niña del resplendor.
4: Ah, sí?
3: Juntament... Sí, no estava
4: aquesta
3: sola.
4: Aquesta no la tenia controlada, aquesta.
3: No estava sola juntament amb l'altre dirigent Podemita, Ione Belarra, perquè Federico fa 2x1 també,
4: clar,
3: de tant en tant.
5: I a Yolanda Díaz li deia la fascionària.
4: Li diu la fascionària.
3: De fet, jo tinc una enganxina de la fascionària enganxada al diari.
5: Clar,
4: és
5: que es van reapropiar, no? Es van reapropiar d'aquests insults, i en un d'aquests congrés que feia Sumar, el que fos, van repartir...
4: La fascionària, m'agrada.
5: Però no penseu que Federico només dispara a l'esquerra, eh? També té bales dels que podrien estar més propers a ell, ideològicament, però on tenen, no? La dreta té també unes guerres internes tremendes. Es va inventar, per exemple, això de dir-li campechano al rei emèrit.
4: Ja, també et diré una cosa, campechano és una mica més carinyós, no és...
3: I li ha servit
4: és
3: molt.
4: Un mal nom, podríem dir, però suma la imatge aquesta que tenia el rei emèrit, Joan Carles I, de campechano, no sabria com definir-ho ara. Però és aquesta cosa de, no, apropiar al poble.
5: Sí,
4: no?
5: El seu fill li diuen el preparado, que és una mica menys...
3: No sabem si és seu, de...
5: No crec que sigui seu.
3: No,
5: jo,
3: no?
5: Crec que Federico contra la monarquia dispara poc. Dispara sempre d'una forma.
4: Però tornem a estar el mateix, el preparado d'entrada tampoc.
3: Sí.
5: El que és que és una mica, té una mica d'ironia.
4: Rintintint, no?
5: Sí.
4: Ja.
5: I darrerament, recordeu que l'ultradreta, sobretot, li ha posat al rei Felpudo VI.
4: Sí. Ah, sí, eh?
5: Felpudo.
4: Ostres, aquest no el tenia controlat.
5: Sí.
4: Això, també crec que n'hi havia per Rajoy.
5: Sí, bueno, Mari Complejines, no?
4: Sí.
5: Aquesta cosa de criticar-li la tibiesa de la seva oposició a l'esquerra, primer, i després li deia també com a cosa de Mari Complejines per la cosa aquesta de blandengue,
4: sí,
5: no? També l'havia dit Aznar, per ser això, eh?
3: El va idear per ell.
5: La va idear per Aznar.
4: Ah, sí?
3: Sí.
4: Ostres,
3: sí. No li va arribar a dir mai, jo diria, eh?
5: El que passa és que després li adapta a Rajoy.
3: Sí.
5: Amb el que, a més, Federico mai no ha tingut bona relació.
3: No.
6: Luego llega el Valdragas, Don Siesta, Don Pantuflo, el Estafermo, el tío largo inútil este... Y viene a decir, estamos hartos de bronca. Tú estarás harto de vino. De ti sí que estamos hartos.
4: Ostres, no recordava aquesta duresa amb Mariano Rajoy.
5: Sí.
3: Jo, de fet, espero que no escolti aquest programa perquè no...
4: Jiménez Los Santos.
3: No arribi mai a atacar contra nosaltres.
4: Que ens envia un missatge, sí, és així.
3: A més, dado a les imitacions, perquè aquest que imitava ara era Rajoy, no? Però a mi un dels que m'agrada molt, que li dedica al PP, és que m'agrada molt, Bolita de Azufre.
4: Bolita de Azufre?
3: Sabeu qui és Bolita de Azufre?
4: No recordo.
3: Era l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria.
4: Soraya Sáenz de Santa Maria, Bolita de Azufre.
3: Bolita de Azufre, era una manera...
4: Em falten moltes classes de Jiménez Los Santos, realment.
5: Està ben tirat.
3: Està molt ben tirat. Era una manera de riure, d'una cosa que és petita i dolenta. Jo, com a persona petita, estic molt, molt, molt en contra d'aquest nom, tot i que m'agradi moltíssim. Clar, s'ha de dir, aquesta enquina que li tenia ve perquè la considerava ella, Soraya Sáenz de Santa Maria, responsable del que ell veia o havia vist com un fracàs a l'hora de la política del govern a l'hora de frenar el procés.
5: El procés que va ser un dels grans moments per Federico.
4: Sí, clar.

0: No sé si us en recordeu, però en
1: sí,
0: aquells
1: va
0: anys...
1: Va passar malament, va patir, eh?
0: Va patir. En aquells anys plens de clarobscurs, d'èxits i de fracassos, i el millor de tot que li va passar és que va fer brillar la imaginació de Federico. Sí. Perquè quan Puigdemont es va convertir en Cocomocho...
2: Sí.
0: Junqueras deia l'Alain Delon del procés.
2: Ostres.
0: I de David Fernández, de la CUP, deia que havia estat el xòfer d'Otegi. Una cosa que em fa molt riure, perquè a més a més David Fernández no té carnet de conduir.
2: Bona.
0: Però la llista és infinita, eh? Sí. Abans de deixar Federico Enrere, perquè podríem estar un dia sencer, no vull deixar de recomanar-vos la Federicopèdia.
2: Com? Existeix això?
1: Sí. Federicopèdia.com. Classes, apunta, Arnau.
2: Com és? Federico...
0: Federicopèdia.com. Un lloc web que es va actualitzant periòdicament i on podeu trobar totes les millors...
2: Estic entrant, sí.
0: Totes les millors ocurrències de Federico.
2: Mira, la primera que surt ara...
1: A més té com un modo aleatorio.
2: Sí, doncs a mi m'ha sortit La Moranca, que és María Jesús Montero.
1: Mira.
2: El segon és El Príncipe de los Manteros, que és en Vallé,
0: el diputat
2: de Podem. L'abuelita, Simpa, que és...
1: Qui és?
2: L'exalcaldessa de Madrid.
1: Carmena. Ho he pensat, no ho diguis.
0: L'abuelita Simpa.
2: I també per tenir-ne per tots és Teodoro García Egea, que li deia, El Escupehuesos. Per tant, això és, insistim, a federicopedia.com.
0: Correcte.
2: No coneixia... No coneixia aquesta pàgina web. Va, més coses.
1: Més coses, ens movem. Deixem de banda aquests senyors, senyoros, Donald Trump i Federico Jiménez Los Santos, i ens quedem una mica més tranquil·lets amb aquesta sintonia que hem triat. I us volia preguntar si vosaltres teniu algun malnom de l'escola, ara que estem parlant de malnoms, en aquest programa. O si el teniu
2: jo,
1: avui.
2: Mira, ni ho sé.
1: Ni ho vull saber.
2: Si el tinc, no ho vull saber. I no recordo especialment a l'escola que el tingués, no? Sí que crec que era típic, a vegades, aquests malnoms, a vegades també relacionats amb bullying i coses vàries. Però no el recordo especialment.
1: No, eh?
0: Jo tampoc. Mira que el meu poble era de genealogia, és a dir, tenies el malnom de casa teva.
2: Sí, això sí, això sí. Això
1: és casa no sé quantos.
0: Sí, o el dels no sé què, no?
2: El de Cal Turís.
0: Això ho feia, però... Jo, a la meva família, jo crec que no arribàvem ni això, diguem-ne.
2: Clar, com a insult a l'escola, jo no recordo. Hòstia, més enllà de potser... Bueno, això, aquesta cosa, els que portem ulleres, de, que algun cop t'hagin dit...
1: Quatre ojos.
2: Però no especialment, no especialment.
1: Sí, bueno, clar, quan ets petit, les coses físiques, no?
2: Exacte.
1: Tirant molt... Jo us haig de dir que us envejo una mica, perquè de joveneta en vaig tenir uns quants, però crec que no es poden dir en aquesta franja horària.
2: Ens estalviem.
1: Sí, perquè a més, com sabran les dones que m'escoltin, la majoria amb els noms que se'ns posen a nosaltres estan bastant sexualitzats, no? Però, bueno, la qüestió, la clau, com tot, no?, és prendre-s'ho en perspectiva, si es pot donar-li la volta. S'ha de dir, també, aprofito per dir, no poseu malnoms passats en els físics, nens i nenes, catalans i catalanes, això no se fa.
0: Això no es fa.
1: Però si us ho fan, la qüestió, com deia, no?, és prendre-s'ho amb humor i donar-li la volta. Jo no ho vaig saber fer, però hi ha gent que segur que sí.
2: Que és una mica el que dèiem abans de Yolanda Díaz, que també de la Faixionària, que va fer Perro Sánchez, que és Pedro Sánchez, que fins i tot recordo que va fer, no sé si era enganxines d'això, de Perro Sánchez i d'altre merchandising per aquella campanya del 23J, ara fa 3 anys.
0: Aquest és un exemple boníssim, perquè bueno, aquest d'entrada és un mal nom pel qual no cal tenir gaire imaginació. Perro Sánchez, no? És una forma de dir-ho com vaga, no? Però es va començar a popularitzar a xarxes socials com una manera de desprestigiar el president del govern, i un fenomen una mica que no tenia més misteri i que es va fer viral gràcies a un nen que va ser entrevistat al Telemadrid.
3: Y estos pequeñajos que ahora, pues, igual, pues, tendrán que irse a Sierra Nevada, a los Pirineos, pero pobrecitos, con lo bien que se esquía aquí en Navacerrada, ¿verdad?
4: Perro Sánchez, que eres el peor.
2: Ostres, no, així aquest és l'origen del Perro Sánchez.
1: Sí,
2: a Telemadrid, un nen que devia ser un criajo que...
1: Sí, 4-5 anys.
0: Amb aquesta contundència,
1: en un cos
0: petit.
1: Perro
0: Sánchez,
2: no lo cierres. Pobres.
1: Tot això perquè volia tancar per remodelar o refermar un camp d'esquí, unes pistes d'esquí.
0: Sí, això va ser una bola de neu que es va fer molt grossa.
1: Mai millor dit.
2: Sí, senyora.
0: I, bueno, de seguida internet es va inundar de memes, de referències d'aquest mal nom.
2: És que realment, clar.
0: Fins al punt que avui molts periodistes i alguns polítics han arribat a referir-se al president Sánchez com a Pedro Sánchez. Que... Però, no, de debò, jo hi ha alguns dies que penso sortirà
1: a
0: les...
1: A mi m'ha passat. A mi
0: sortirà als micròfons.
2: A tu t'ha passat,
1: amb
2: eh?
1: Una tardor m'abasté.
2: Sí, ostres,
1: sí,
2: doncs, doncs és que si rescatéssim el Dalet i busquéssim algun diàling...
1: A tu t'ha passat això?
2: Jo diria que no.
0: Però...
1: Com que ho tens tan interioritzat...
2: Però vés a saber, segurament se'ns ha escapat a més d'un i ja un cop fet ja tira milles.
1: T'haig de dir que en el meu cas, com que era una tertúlia, sempre com hi ha més espai pel hi-hi i no sé qui... Jo crec que vaig sortir en un ull de poll...
2: Però el van detectar, diguem-ne, que a vegades passa sense pena ni glòria...
1: No, bueno, vaig sortir a l'ull de poll...
2: D'acord.
1: Però bueno, clar, estàs donant una notícia, doncs allò és...
0: S'ha de dir, però, que tot i que anaven tota la mala bava, no? S'hi van esforçar, però no els va acabar de sortir gaire perquè Sánchez ha acabat traient molt de benefici polític, opino, d'aquest mal nom. El PSOE, bueno, va arribar a fer enganxines, de la faccionària també, samarretes, xapes, el Perro Sánchez, escrit, acompanyat amb el típic cor socialista, no?
1: Inclús,
0: cada cop que Sánchez fa una pirueta política de les seves i vol canviar una mica el termes del debat, a les xarxes fan memes, fan alguna cosa així, i fins i tot surt el amb gossos, no sé si heu vist, juga una mica aquesta dialèctica, no? El fan sortir amb gossos...
2: Allà a la Moncloa hi ha unes imatges...
0: Bueno, fan tot això i es va fer molt famós el meme de más sabe Sánchez por perro que por Sánchez, no?
1: Sí, algo així era. Sí, a veure, s'ha de dir que ho van intentar molt fort, les dretes, no? Això de deslegitimar Sánchez, ho van fer amb bastanta poca traça, no va haver-hi rapers vinculats a l'extrema dreta, concretament a Vox, que van fer clips musicals amb aquest mal nom. Aquests clips no us els posarem, perquè hem vingut a fer el hi-hi i el ha-ha i tot el que vulgueu.
2: Exacte, per intentar donar la volta.
1: Vinga. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme
2: serlo, pero no quiero llevar... Clar, Rigoberta Bandini, amb aquest perra que sonava a molts mítings, efectivament, del Partit Socialista durant diverses campanyes, però especialment la del 23, la del 23J. Exacte.
1: Un gran exemple.
2: La del perro Sánchez Claríssim.
1: Un gran exemple de prendre les coses amb humor.
2: Sí, senyora.
0: Totalment. Abans d'acabar la secció, us volem recordar que ens encantaria que ens enviéssiu els vostres insults, malnoms...
1: Malnoms, sobretot, avui.
0: Malnoms, avui ens enfoquen en malnoms. Si teniu un malnom, si us han posat un mal nom, si hi havia algun al vostre... Sempre, ojo, això que hem dit, això de la qüestió més física, del bullying, no és això.
2: No ens agrada.
0: Estem aquí per riure i per fer...
2: I per buscar una mica d'enginy. Una mica que ens trenquem una mica el cap per això.
1: I els malnoms que estan molt bé si són compartits i acceptats, vull dir, això, superbé.
2: Recordeu, doncs ens podeu fer un missatge o una nota de veu al mòbil del programa, apunteu 606 25 64 39, repeteixo, 606 25 64 39 o també un missatge de text al vialliure@racu.net. Per tant, això, digueu-nos el vostre nom, la vostra edat, també des d'on ens escriviu i a partir d'aquí crec que hi ha una sorpresa a final d'estiu que...
0: Algo farem.
1: La que no la saps, estem...
2: No, jo no la sé.
1: I
2: la Sandra Vicente, que també ens sorprendran a finals d'estiu. Hem començat parlant de Donald Trump i hem acabat de Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
0: Bueno,
2: per tant, dia complet d'aquesta secció d'aquest imperi dels malnoms, podríem dir.
1: Sí, estem fent un servei públic perquè us estem donant eines per enfrontar-vos als vostres enemics durant aquestes vacances. Ara sí, més cultes i amb més eines per practicar, com dèiem, el deliciós art de l'insult, ens acomiadem fins la setmana que ve. Però abans, un consell, ho dèiem, si mai us posen un malnom, no des de l'amor i des del carinyet, sinó des de la mala bava, respireu, prengueu-vos amb humor i, sobretot, poseu-vos perres.
2: Sandra Vicente, Arturo Puente, moltes gràcies una setmana més per venir aquí al Vialliure de RAC1.
0: Moltes gràcies, bon dia. Gràcies.

I a aquesta hora us vull llançar una pregunta. Us imagineu que poguéssim triar si els nostres fills tindran els ulls blaus, els ulls verds, que sabéssim si d'aquí a uns anys, per exemple, patirem una malaltia o una altra? Són preguntes que ja entenc que puguin semblar de pel·lícula de ciència-ficció, però potser hi som més a prop del...

0: del que ens pensem. De fet, es podria dir d'alguna manera que ja hi som, però volem aclarir si realment això va de debò. Si hi ha algú que és expert en aquest tema i que de fet ens podrà explicar tots els secrets d'aquests avanços científics, ella és la genetista Gemma Marfany. Què tal, Gemma? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: La Gemma és doctora en biologia, especialitzada en genètica. Aquest concepte que tots coneixem, però que no sé si tots acabem d'entendre del tot, per això avui intentarem xerrar amb ella, intentarem aclarir de què va això. D'entrada, comencem pels que no en sabem, que no en tenim ni idea de què va això. Podríem definir per la gent normal, la gent mundana, què són els gens, què és un gen?
1: Els gens és el nostre manual d'instruccions. És a dir, tu em dius que la gent que no en sap, jo crec que la gent en sap molt,
0: yeah.
1: El que passa que d'una manera molt pragmàtica. Per exemple, tothom veu, doncs, quan neix una criatura, mira, té el nas que tenia el seu avi, no?
0: Ja t'entenc. Que qui més qui menys sap sap relacionar coses. Però això, el gen en si, com el podríem definir?
1: Mira, tots els organismes estem composats de peces, no? I aquestes peces necessiten estar ordenades d'una determinada manera i funcionar d'una determinada manera. Llavors necessites un manual d'instruccions. Aquest manual d'instruccions està en l'ADN, en els éssers vius. I, clar, l'ADN és una molècula. Llavors, cada trosset, cada instrucció és un gen. Llavors, tens una instrucció per fer la queratina, que és la que forma, doncs, no?, el cabell. I tens una altra instrucció pel color, per exemple, doncs, de la melanina, que és el que s'acumula a la pell i dona aquest color fosquet. Sí que tens instruccions per quasi totes les funcions que fa el teu cos.
0: D'acord. Això, un llibre d'instruccions, podríem dir, que ja ens quedem amb aquesta idea. Clar, la meva pregunta, també, de persona que no hi entenc gaire, com pot ser que una cosa tan minúscula, un gen, pugui també determinar coses tan importants en el nostre dia? Per exemple, parlàvem d'una malaltia crònica, una malaltia mortal. Com podem fer entendre a la gent que això té aquest pes tan important?
1: Mira, com que tu em parles d'un llibre, anem a posar aquest símil perquè la gent segur que l'entén, no? Llavors, l'ADN està format com de lletres.
0: D'acord.
1: Això també és fàcil d'entendre. Llavors, tenim, si fos equivalent a llibres, tenim 6.600 llibres. Cada un d'ells té 500 pàgines i de cada pàgina té com 2.000 lletres.
0: Carai.
1: I d'aquests 6.600 llibres, 3.300 de pare i 3.300 de mare. Llavors tens instruccions i tens frases. Doncs ara imagina't que jo li parlo a la gent i li dic, suposeu una de les frases d'un d'aquests llibres que diu, la casa és bonica. Vale, ara imagina't que canvies una lletra, la S de casa per una R. La cara és bonica. Té res a veure? És una altra cosa diferent.
0: Ho canvia tot?
1: Doncs això és el que passa. Això se'n diuen mutacions. Les mutacions són canvis a les lletres de l'ADN. I pot ser que sigui important o que no.
0: Mutacions naturals.
1: Sí, es donen a l'atzar en general, però poden ser accelerades, clar.
0: Ara no parlem de modificació genètica, que ja,
1: no.
0: Ja hi entrarem.
1: No.
0: Una pregunta gairebé filosòfica que pensava aquests dies quan sabíem que vindria la Gemma Marfany, que és genetista, aquí al Via Lliure de RAC1. Això gairebé filosòfica, però podríem dir una mica que la genètica o els gens és el més similar al destí, perquè en el fons no deixa de ser una cosa que ja ens marca com a mínim un camí molt important de la nostra vida, del nostre cos.
1: Aquesta, com molt bé dius, és una pregunta filosòfica, perquè els humans sempre ens hem debatut entre, no?, el lliure albir i la determinació absoluta. Doncs la genètica no és exactament ni una cosa ni l'altra. És un, per depèn de quines instruccions, és molt, molt, molt important. Per exemple, si tu tens les instruccions, una mutació concreta en un gen o K2, per exemple, un concret, fa que segur que tinguis els ulls blaus, blaus, blaus, blaus, i ja està, no pot ser una altra cosa, perquè està superdeterminat. Però, en canvi, per altres qüestions, com per exemple l'alçada d'una persona, no hi ha un únic gen, hi ha molts, tots ells estan interaccionant, és com si tu fessis una construcció molt complicada i tens moltes peces que han d'anar encaixant, i clar, depenent de com entre elles, doncs pots donar un resultat o un altre. Però la genètica és, perquè tothom ho entengui, mira, és quan tu jugues a cartes, és la mà de cartes que t'arriba, tu no la tries.
0: Yeah.
1: I t'arriba en meitat de cartes de pare i meitat de mare. Però les has de jugar.
0: I si la jugues d'una manera o una altra, és diferent la partida.
1: Ara,
0: dir.
1: Evidentment, depèn de quines cartes tinguis d'entrada, tu saps segur, per exemple, si estàs jugant al pòquer, depèn de què tinguis, tu dius, bueno, impossible que faci un pòquer, o impossible que faci una escala de colors, però puc jugar-les millor o pitjor. I això és el que se'n diu ambient, i en termes de genètica és l'epigenètica.
0: Que, per entendre'ns, és com l'entorn social llavors defineix la teva vida més enllà de la genètica?
1: No només el social, o sigui, també, per exemple, que no hagis passat certes malalties, que hagis tingut una bona alimentació, que hagis fet exercici físic, o sigui, l'ambient en genèric, incloent-hi l'espai intrauterí, o sigui, tot això que no està només en els gens, però que interacciona.
0: Coses pràctiques, coses concretes, fins i tot. Pot ser que dues persones que no són família tinguin una majoria de gens igual i que, per tant, s'acabin assemblant molt?
1: No en conjunt, en algunes coses sí. Anem a veure, és a dir, per començar, ja t'he dit que tinc meitat de pare i meitat de mare.
0: Sí?
1: Per tant, com que ells també tenien la meitat dels seus pares, jo tinc aproximadament un 25% de cada avi. I, per tant, si és anant enrere, doncs un 12,5%
0: a cada avi. El tant per cent es va reduint. Exacte. A mesura que puges l'arbre genealògic.
1: Però compartim, perquè al final els humans som una espècie que ens hem expandit fa molt poc. I, per tant, tothom que hi ha en el món està més o menys relacionat. Clar, si tu agafes dues persones molt, molt llunyanes, jo què sé, una, per exemple, d'Àfrica, Àfrica és el lloc on hi ha més diversitat genètica, doncs potser estan més llunyans. Però si tu agafes dues persones europees, segur que són cosins sisens, setens o vuitens, d'alguna manera, perquè no som tan llunyans. Mm. Llavors, amb tots compartim. Fins i tot tenim ADN de Neandertal. Els europeus, entre un 2 o un 8%, depenent d'on. Però la pregunta que tu em feies pot passar, per casualitat, que dues persones que no són ni parentes ni es coneixen comparteixin gens, per exemple, d'una cosa que veiem molt, com són la forma de la cara. I això hi ha un estudi que es va fer per investigadors d'aquí de Barcelona, que justament va trobar això, no? És a dir, amb altres gens potser són molt diferents, però amb aquests que determinen la forma del crani, els ulls, etc, etc, és que semblen com si fossin bessons i no ho són. Però només amb aquests gens, no amb la resta.
0: Parlaves de bessons. Això vol dir que els bessons tenen els mateixos gens?
1: Els que són monozigòtics, sí, precisament.
0: Exactament, perquè... he de dalt a baix aquests 6.000 llibres que deies.
1: 6.600 llibres, sí.
0: 6.600.
1: Sí. El que passa és que l'important d'aquí és recordar que, tot i que siguin idèntics, l'ambient pot ser una mica diferent, i després les mutacions atzaroses que surten des de que es van separar. Això és a l'inici, quan tenies el zigot, segurament molt poc després va escindir en dos, i cada un d'ells ha fet un camí diferent. Per exemple, un pot tenir una piga i l'altre no, per exemple.
0: Parlàvem abans de modificació, que no era ben bé el que d'allòs, però jo et plantejo la modificació genètica. Podem modificar avui en dia algun d'aquests gens?
1: Tenim les eines. Una cosa és que les tinguem, i les altres és quan i com les fem servir.
0: Bon matís aquí. Després parlarem també d'ètica en la genètica, però ho podem fer avui en dia amb la tecnologia que tenim, amb la ciència.
1: S'ha intentat fer, de fet, i hi ha unes nenes xines, tres nenes xineses, que ja van ser modificades, jo diria més aviat mutades, però sí, diguem-ne que l'intent hi és. Pensa que aquesta tecnologia, que cada vegada està millorant més, la utilitzem per generar canvis en animals, en plantes, en bacteris, en el que vulguem, i funciona bé. Però hi ha uns riscos i uns avantatges. És quan parles d'humans, has de tenir molt en compte què vols fer.
0: Que amb un animal o amb unes plantes pots assumir un risc, i amb uns humans pots assumir-ne un altre, vols dir.
1: Exacte. I també és molt diferent que facis aquesta modificació en embrions, és a dir, que tot aquell individu estarà modificat i passarà la descendència, que ho facis només en unes cèl·lules del cos, que això ja s'ha fet per curar malalties. Però només arregles una part del cos, per exemple, el moll de l'os. Però no passarà la descendència. Tu només estàs fent una teràpia.
0: Això anava a dir, és a dir, va per parts, perdona les preguntes que són, ja et dic, que no acabo de ser, no puc ser tècnic, però va per parts aquesta modificació? Ha de ser una cosa molt concreta la que es modifiqui, o permet la ciència avui en dia modificar coses molt diferents a una mateixa persona?
1: Com que hi ha riscos a la tecnologia, normalment, bioèticament, que encara no hem parlat, però això és necessari aquí,
0: sí.
1: Has de sopesar molt bé risc versus benefici.
0: Yeah.
1: Llavors, si jo tinc una persona que té una malaltia molt greu a la sang, que, per exemple, no pot coagular-la, o que, per exemple, té una beta-talassèmia, que vol dir que no li està funcionant bé l'hemoglobina, i que és molt dolorosa, i que, a més, necessita transfusions contínues, etc, etc. I resulta que jo puc agafar les cèl·lules del moll de l'os, i exactament modificar allò que necessita, canviar, si tenia aquella que hem dit, la casa ara és cara, no, doncs ara canvio a l'anterior, la puc revertir, o li puc donar allò que li fa falta, si faig això, aquesta persona, i li torno a posar les cèl·lules al moll de l'os, aquesta persona és les seves cèl·lules modificades, però que ara estarà curada.
0: Clar.
1: Ara bé, no passarà la descendència, perquè he tocat el soma, el cos, i el cos es mor quan tu et mors. Només l'òvul, els espermatozoides, són els que poden donar lloc a un nou individu.
0: Per tant, arreglaries aquest problema en aquest moment concret, no més enllà.
1: Això se'n diu teràpia somàtica, teràpia. Però no passarà en els descendents.
0: Clar, tu posaves, Gemma, un exemple molt concret, positiu, en el cas d'una malaltia, però a vegades també s'han plantejat canvis o mutacions estètiques, per exemple. Podríem canviar el color d'uns ulls avui en dia amb la ciència que tenim?
1: El color dels ulls, excepte el color blau pur, depèn de molts gens. Llavors això és més complicat. Però abans d'arribar aquí, i abans ho has mig introduït, potser abans d'espantar la gent molt, anem a les realitats. Cada vegada sabem més del nostre genoma, cada vegada sabem interpretar més què està escrit en aquests llibres, i per tant, hi ha pares que diuen, doncs si es pot triar o puc saber, doncs jo vull triar el meu fill o filla.
0: Llavors, abans de néixer.
1: Abans de néixer, clar. Llavors vas a clíniques de fertilització assistida, això a Europa està totalment prohibit, però hi ha altres països més liberals en què no, en el que els pares van, són persones sanes, no tenen cap problema, però diuen, bueno, jo tinc molts diners i tinc aquesta vida, jo trio quin cotxe condueixo, trio de quin color és l'alfombra del meu menjador, doncs jo vull triar quin és el fill o filla que encaixa millor amb les meves expectatives de vida. I van i fan, com pots entendre, bueno, obtenir espermatozoides a la parella no costa gaire, a les dones les hiperovulen, fan que hiperovulin, per dir-ho millor, tens fecundació in vitro, agafes una cel·luleta de cada un d'aquests embrions, que solen ser 3 a 6, fas la seqüenciació completa i fas una predicció mitjançant algoritmes d'intel·ligència artificial de com serà en la part genètica.
0: Sí.
1: I els pares trien.
0: I a partir d'aquí es pot canviar, això?
1: De moment, canviar és més difícil. Una cosa és triar. No sé si la gent haurà vist una pel·li que es diu Gattaca, doncs és triar.
0: Ah, aquest és un matís, d'acord. Perdó, no ho he entès. És a dir, triar que no pas canviar.
1: Exacte, tu tries del que hi ha allà, que és el que t'agrada.
0: Ah, d'acord.
1: No, això és com si vas a un restaurant. Tu no li demanes un plat que no hi és, tu demanes del que hi ha. Dius, doncs aquest m'agrada més.
0: Clar. I això es fa avui en dia a països, als Estats Units, per exemple?
1: Sí, als Estats Units països... hi ha diverses clíniques que permeten, però no són els únics. A Europa, per exemple, està totalment prohibida.
0: Doncs entrem de ple al debat, perquè jo crec que és una de les parts interessants també d'això, de la bioètica o l'ètica en la genètica. D'entrada, què està prohibit i què no a Europa o a casa nostra?
1: Bé, per començar hi ha una cosa que m'agradaria que la gent entengui, no? Perquè la gent es pensa que la bioètica és com legislació, i no és exactament això.
0: Ah, no, eh?
1: No, la bioètica és considerar si aquelles activitats que estàs fent, aquelles accions, aquells experiments, el que estiguis fent, no? Èticament segueix uns principis de beneficència, de que no vols fer mal, sinó que té un sentit, no? I en el que sopeses molt bé risc-beneficis. Llavors, la bioètica són dilemes. Perquè si fos blanc o negre ja no necessites bioètica, no necessites discutir res. És així o és així? Per tant, la bioètica és un conjunt, no, de reflexions, de consideracions sobre el risc-benefici i sobre la categoria humana, sobre principis humans. D'aquí se'n pot derivar legislació. Però la bioètica és la discussió.
0: Perquè cada cas és un món, també, suposo,
1: no? I cada país és un món, perquè pensa que moltes vegades en els risc-beneficis depèn de la teva cultura, de la teva religió, de la teva filosofia de vida. És a dir, davant d'un mateix dilema, jo puc pensar això és un gris clar i un altre puc pensar que això és un gris fosc. No és ni blanc ni negre, són grisos, són dilemes. I llavors això fa que en diferents països pugui comptar més, per exemple, el benefici de tota la societat versus el sacrifici d'uns pocs pel benefici de molts, i en altres llocs, per exemple, a Europa, l'autonomia individual, la capacitat de decisió de la persona i el risc individual compta molt.
0: Però sí que hi deu haver un marc, com a mínim, un terreny de joc a Europa diferent als Estats Units on poder jugar. I dic jugar com a terreny de joc. Deu haver-hi uns límits, tant per bé com per mal.
1: però torno a dir-te, són dilemes i per tant depenen del context. És a dir, tu depenent de quin context et pot semblar que una cosa és molt arriscada i que no es pot fer bioèticament, i si en el futur el context canvia, podem pensar que sí que bioèticament això justifica. Per exemple, el que hem dit de la modificació de les cèl·lules del moll de l'os, quan no teníem aquestes tecnologies que tenim ara, el risc era molt alt per un benefici gairebé nul, perquè estàs segur que quasi, no, doncs, llavors, no pots anar investigant per investigar i anant sacrificant vides humanes.
0: Yeah.
1: En canvi, ara que tens unes eines que t'asseguren que això pot tenir un benefici amb un risc petit, sí que t'ho justifica. O sigui que el context et fa canviar. No és, no és exactament tot blanc o tot negre, torno a dir, depèn.
0: El teu límit personal, professional, quin és? Te l'has marcat mentalment, també, de dir jo fins aquí arribaria, més enllà ja no. En el camp de la genètica, insistim.
1: Bueno, jo crec que tots els científics ho plantegen en algun moment. També és veritat que jo, per exemple, he entrat en la bioètica no des de l'inici, és a dir, jo em dedico a la genètica des de fa moltíssims anys, sinó que és una cosa que ha anat creixent a mesura que, per exemple, he treballat amb malalts, amb pacients i amb malalties humanes. Jo treballo amb malalties minoritàries de la visió. Però, independentment d'això, és a dir, te'n dones compte del poder que té la genètica, de com pots predir, de com pots ajudar molt, però a la vegada també, depèn de qui utilitzi aquestes dades, no? Té un ús dual, o sigui, pot ser molt beneficiós o pots utilitzar aquesta informació per no fer mal directe, però doncs, impedir que es puguin fer, no?, certes coses, o dir, com que tu ets portador d'aquesta malaltia, encara que tu no la pateixes, els teus fills la poden patir, doncs l'assegurança mèdica doncs, no te la paguem perquè hi ha un risc molt alt. O sigui, que aquesta informació pot ser beneficiosa o no. Llavors, aquí necessites tenir, no?, l'ajut d'aquestes reflexions bioètiques, no?, d'aquest corp, hi ha tot un cos de coneixement tan filosòfic però també pragmàtic, no?, de tots els hospitals tenen comitès ètics, totes les universitats tenen comitès bioètics de la recerca, és a dir, que és una cosa que ha anat creixent i que la societat cada vegada demana més. Està molt pendent i diuen, i això es pot fer? I dic, bueno, depèn.
0: De què depèn, normalment?
1: Jo, per exemple, tinc límits a la informació genètica que pot servir rellevantment, per exemple, per prendre decisions a la teva vida. Per exemple, per dir un exemple que tothom entendrà. La prova del taló és una prova que es fa a tots els nadons. Des de...
0: Els pocs dies de néixer o les setmanes,
1: normalment
0: no?
1: A l'hospital, sí. I en aquesta prova es fa de forma bioquímica primer, però després genètica, si cal, es mesuren, s'avalua diferents malalties genètiques minoritàries. Vale? Per tant, aquesta informació hi és, la tindràs. I la gent doncs, no n'és conscient, però tothom veu que té un benefici, perquè si hi ha una malaltia, hi ha malalties de les que es miren, de les 26 o 27 que es miren ara a Catalunya, n'hi ha només una que no és tractable, que és la fibrosi quística. Però totes les altres tenen tractament, o canvies dieta, o pots suplementar, o hi ha una teràpia gènica... Sí. Però jo el que dic és, i per què només hem de fer aquestes malalties quan se'n poden fer moltíssimes més?
0: Amb aquesta prova del taló, vols dir?
1: Sí, la prova del taló, en lloc de fer-ho bioquímicament, es pot fer genèticament. I ara ja comencen països dient, bueno, doncs potser podríem fer-ho, perquè d'aquesta manera, per exemple, això al Regne Unit, és voluntari, fan la seqüenciació, totes les lletres que t'he dit, però directament miren fins a 380 malalties minoritàries i... a respostes adverses a medicaments, que hi ha molts nens, molts nadons i humans, que tenim resposta que donen aquell medicament i et pots morir.
0: Clar, i això per la medicina podria ser un avanç...
1: És preventiu.
0: Avançar-te el que pugui venir.
1: Clar, i per què no? Això és una informació superpoderosa i que ens empodera a tots, i això es pot fer. Això es podria fer ja. I si no es fa, doncs és per inèrcia, sí, perquè s'ha de fer ben fet. Però es pot fer.
0: Mira, et volíem preguntar per un cas concret. De fet, de la setmana passada, diria, que vam conèixer que una nena va morir a la Xina després justament de rebre una teràpia genètica. No sé si coneixes el cas, diria que sí. S'hauria pogut evitar aquesta mort?
1: El cas de la Mei. Sí.
0: Sí, eh?
1: Sí. Aquest és un cas típic de mala praxis bioètica. No científica, sinó bioètica.
0: D'acord.
1: Perquè no és el mateix doncs, que científicament les coses estiguin mal dissenyades i estiguin mal fetes que no s'hagin seguit els passos que la bioètica et diu que s'han de seguir abans d'arribar a l'humà. És un cas d'una teràpia que se'n diu N igual a 1. És a dir, és una teràpia d'una malaltia super, super rara que només té molt pocs nens en el món i que han dissenyat específicament per aquesta criatura.
0: Ostres.
1: Això és molt car, és difícil, necessites gent que en sàpiga molt, i aquests són els pares de la Mei, és un nom fictici, a la Xina, van ser abordats pels científics dient, creiem que el seu cas és un cas que podríem abordar així, però necessitem diners. I van pagar més de $800,000 per poder finançar aquesta recerca. Llavors, la primera part de la recerca està ben dissenyada, està ben feta, i és fins a ratolins, i és prometedora, però abans d'arribar a humans, com que ho has de fer, perquè és una malaltia del neurodesenvolupament, i has d'injectar virus dintre del líquid cefalorraquidi, és a dir, com aquí, dintre de l'espina dorsal.
0: L'espina dorsal, l'esquena.
1: Sí, però perquè arribi pel líquid cefalorraquidi fins a tot el cervell i tot. Doncs abans de fer en humans, has de fer-ho amb micos.
0: I això no ho van fer?
1: Ho van fer, però no els hi va donar bé, però van mentir.
0: Van tirar pel dret... I va acabar amb aquesta mort de...
1: Mort al cap de 4 dies, amb una mort. Però que això, o sigui, el pas intermedi ja t'estava dient que no podies anar a humans perquè la cosa no pintava. El que en ratolí havia funcionat, a la que passes a un altre tipus d'animal més semblant a nosaltres, no funciona.
0: Clar. Pot ser que justament una modificació genètica o un tractament genètic, no sé si és la paraula, perdona, però per millorar unes característiques o per millorar un punt concret d'una malaltia, empitjori una altra part?
1: Sí, això de fet és una de les coses que els genetistes sempre diem quan la gent que vol córrer molt. I tu dius, no, és que les coses no són moltes vegades lineals. És a dir, quan tu tens una malaltia, com que no pots coagular la sang, està molt clar quina és la instrucció genètica que s'ha de tocar. Però n'hi ha d'altres que tenen més efectes, no? I que tenen efectes que nosaltres diem una paraula que ja sé que és molt tècnica, però diu pleiotròpics. El que vol dir és que toques moltes tecles. Tocant una en toques moltes. Per exemple, imagina't una cosa que tothom pensaria, ostres, però això seria fantàstic. Imaginem que poguéssim modificar genèticament els humans per tenir baix colesterol en sang. Diries, ostres, quants problemes d'adult no em solucionaria, aterosclerosi, problemes, no?, de colesterol circulant en sang. Tota la gent que em sent segur que en sap de casos.
0: Segur.
1: Doncs jo us diria, doncs és una idea nefasta.
0: Ah.
1: Perquè la selecció natural ha portat a que els humans tenim el colesterol tirant a alt, perquè el necessitem de joves en grans quantitats. Grans quantitats.
0: Clar, és que potser si entrem en segons quins casos, com aquests que estàs dient tu, ara seré exagerat, però és jugar una mica a ser Déu i intentar també potser trencar segons quines cadenes, com tu ara deies, de que el cos ha fet això per alguna cosa també, no?
1: S'ha de saber-ne molt per saber tots els efectes que tu tindràs. I per això, bioèticament, per exemple, només s'accepta en casos en què, un, està molt clar que aquest és el gen, dos, la malaltia és supergreu, i si no, morirà. O sigui, que has de tenir tota una sèrie de coses al voltant que t'estan dient el risc-benefici clarament va en aquest sentit. Però perquè la gent m'entengui, imagineu que, bueno, jo tinc un cotxe, que és un cotxe molt senzill, però que em porto tot arreu, estic encantada, que és un Dacia Sandero.
0: És que bé.
1: I ara imagineu-vos que el volgués convertir en un Ferrari. No aniré modificant fins a convertir-lo en un Ferrari. Que en tindré prou en posar-li l'aleró d'un Ferrari per convertir-lo en un Ferrari?
0: No.
1: No, perquè hi ha moltes coses diferents. És a dir, de fet, segurament el faré pitjor. Perquè està orgànicament, no?, pensat
0: més
1: per funcionar d'aquesta manera.
0: Ja.
1: No per funcionar de l'altra. Llavors, hauries de tocar-ne moltíssimes per poder fer allò. Per això jo crec que la millora genètica humana, que seria això, no?, és fer coses més enllà, bioèticament en aquests moments és totalment injustificada i reprovable. Actualment, segur.
0: En qualsevol cas,
1: per
0: acabar, tu ets optimista en general al voltant de la genètica, del que puguem aconseguir en els propers anys també per millorar la vida o el dia a dia de la gent?
1: Jo sóc molt optimista.
0: Sí, eh?
1: Perquè crec que ens empoderarà molt. Però aquesta informació l'hem de tenir. És a dir, evidentment, si tu tens un càncer, el que s'ha de saber és quins són els punts febles d'aquestes cèl·lules canceroses. Si fem la genètica, tenim una pista. Si no, és jugar les cartes a les cegues. No hi ha ningú que guanyi, o molt difícilment pot guanyar les cartes a cegues. Però si les veus, les pots jugar, t'empodera.
0: Que la clau és medicina, la informació. Preventiva. La informació inicial, vols dir?
1: Sí, perquè si no, els últims que la tindrem serem nosaltres, però algú altre la tindrà. Llavors, tant per tant, com a mínim, nosaltres poder jugar bé les cartes.
0: La Gemma Marfany és genetista, és també professora catedràtica, diria, de la Universitat de Barcelona, experta en, especialitzada en genètica. Ella és doctora, de fet, en biologia, i avui hem volgut xerrar una estona amb ella de genètica i d'algunes de les curiositats que hi ha al voltant d'aquest món que en general desconeixem. No sé si tens la sensació que la gent el desconeix, però deies abans que s'interessa, com a mínim, per
1: ell. Jo crec,
0: no?,
1: que és un tema que, bueno, tothom li interessa molt.
0: Ja, home, és curiós. És curiós, com a mínim. Segur que en dinars i coses així et deuen preguntar a tot, no?
1: Sí, algunes vegades saps la resposta i d'altres ja. No. Per sort, tot queda. Si hi ha gent jove que m'està escoltant, la genètica... Aquest segle serà la quàntica, la IA i la genètica.
0: Mm. Doncs mira, que s'ho apuntin per qui estigui potser escollint què vol estudiar, qui vol dedicar-se d'aquí a uns anys, que la Gemma Marfany, que és un referent a això, segur que us pot ajudar. Gràcies, Gemma, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Les 12 i 8 minuts. Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.
2: Para doña...

0: erròniament, un quart i cinc de set, a 18:20, a Doña Marta, però ella és la Pont Nou. Oi que ets la Pont Nou i res de Marta ni d'aquestes històries?
1: Exacte, directament la Pont Nou. Sempre em feu riure amb aquesta música, mentre unes ganes de riure i de festa. Ai, pues fot-li, sí que fot-li. Sort.
0: Vinga. Got out of bed at all. The morning rain clouds up my window. Bueno, però és la teva sintonia, vull dir que és la cosa que t'entusiasma. Pont Nou!
1: M'encanta, què tal? Com esteu?
0: Molt content de saludar-te. Vols que t'aplaudim? No sé si t'hem aplaudit o no?
1: Sí, està molt, gràcies.
0: Et sento com si fossis aquí mateix, eh? Però on ets, nena de Déu?
1: Com si fos aquí mateix.
0: Sí.
1: Mira, sóc a Malta, una mica més cap aquí, que no tant en tocant a Grècia.
0: A Malta? Home, doncs mira, no gaire lluny del que estem comentant, nena. Perdona.
1: Escolta, que m'ho mereixos, tu.
0: Que has anat a celebrar el teu sant?
1: Que
0: va ser ahir abans d'ahir?
1: Ah, sí, sí.
0: Felicitats, eh?
1: No, he vingut, que em mereixo les vacances, que és estiu, per l'amor de Déu.
0: I
1: a veure si no
0: apareix
1: ni vacances. No, patiu que la setmana que ve sóc aquí.
0: I estàs al... Mira. Mira. Veus?
1: Què és això?
0: El micro que cau.
1: Ah, sí, clar.
0: No ho he vist, tu.
2: No piquis a la taula, per això, que és molt desagradable.
3: Ha sigut Santa Pont Nou.
0: Sí, no Santa
1: sí.
0: Marta.
1: Ah,
0: no
1: Santa Verge, diga. Santa i pura,
0: bueno,
1: jo, sí.
0: Tenim l'Alberto aquí, que està super enyorat de tu, eh?
3: Hola.
1: Escolta'm, Alberto, ens veiem la setmana que ve,
3: vale.
1: Sí o sí, seguríssim.
3: Segona setmana que no te trobo.
0: Clar, perquè la setmana passada...
1: Bueno, la primera no vas venir tu, carinyo. Oh,
0: exacte.
3: Sóc una mandarra.
0: Perquè és un infidel. Perquè va venir divendres.
1: La setmana que ve, la setmana que ens veiem.
3: Perfecte.
1: Va. Escoltem, anem al lío, que m'esteu retallant més temps.
0: No, escolta, tens... No, és que no t'ho he dit, però ara són les 6:20, tens fins a les 7, eh? Tens 40 minuts de secció. No, que després
1: vaja,
0: de no, però tenim temps. No pateixis, que anem molt bé de temps. Escolta.
1: Pues jo tinc el cul en remullar. Escolta, mira.
0: Què?
1: Flip. Heu vist el casament de la Susana Griso?
0: Estem obsessionats amb aquest tema.
1: Brutal.
0: Eh? Estem, volem saber-ho tot,
1: que...
0: tot.
1: Mira, és molt fort. Bueno, tothom ja sap que s'ha casat amb el Luis Enrique de Segaró, això ho saben tothom, que ha oficiat el casament un senyor del PP. Tot això. Però, primer de tot, hem de recordar, això ho deixem-ho clar, que ella és presentadora de A3 Media.
0: Sí, sí.
1: I que ell és consultor en cap de El Confidencial, ¿vale? Ho dic perquè això ho tingueu ara present per lo que diré, com diria el Carles Porta, espereu-vos que això serà important.
0: Molt bé.
1: Llavors, ella, espectacular, o sigui, vestit, pentinat, un ram de traca, com a senyora que es casa per segona vegada, és igual, o per tercera, és igual, senyora que es casa per segona vegada, o ja gran, és com si ara que jo no m'he casat mai, ara m'he de casar, doncs escolta, jo m'ho poso i faig tots els papers de l'auca, que des d'aquí faig una crida, no m'he casat mai, estic a les portes dels 46, i us he de dir que el dia que em casi se sabrà, perquè seré de les de Paineta, Bel i a Montserrat.
0: I de blanc, eh?
1: Llavors,
0: I de blanc.
1: Llavors, clar, ella, que tenia unes ganes, perquè aquestes coses d'aquestes edats, tornar-se a enamorar i tal, ho trobo espectacular, que la gent s'enamori i que es vulgui casar. I llavors, però què passa? Saps allò que dius? Què ens posem? Perquè això s'ha de parlar. Què ens posem? I ella, doncs, carinyo, arreglat, no? Arreglat. I tu fas el dress code que ho poses allà a la invitació i dius, aneu arreglats, que és estiu, sí que és casual allà al mar, no us poseu talons perquè hi haurà o gespa o sorra, però una cosa de neu monos. Doncs ella es presenta espectacular amb un vestit
0: guapíssima,
1: que era com una mena de corset, guapíssima.
0: Sí.
4: Para la de que tiene, està fenomenal.
0: No, va, una cosa, prou de para la de que tiene.
1: Això no es diu, aquest comentari no es diu.
0: Ja.
1: Total, que llavors, i ella apareix amb una camisa de color corall arrugada, perquè, clar, és de fil, llavors el fil tothom ha de saber que és arrugada, però, clar, és que és una guaiavera d'aquestes que ara es porta molt, que és el vestit tradicional, o sigui, una camisa tradicional de les costes caribenyes, i és tradicional i representa que per ells és el més arreglat, però escolteu una cosa, que som catalans, bueno, ells no, però, bueno, una mica, ells d'aquella manera, només quan els hi convé, diguéssim, ella, doncs, però és que no som ni cubanos ni estem al Carib,
0: no.
1: Estem a la Costa Brava.
0: A Segaró, per tant, a la Gavina, a més, una cosa...
1: Per tant, la guaiavera, la deixéssim allà, és com si ara jo, en caso Montserrat, amb un vestit de faralaes, perquè, clar, sí, és el vestit tradicional d'allà i agafo un senyor i amb el senyor que es casi, amb un senyor de traje de corto. No, perquè doncs farem el pena, doncs és el que va passar. Llavors, clar, a més, en comptes de blanc, que dius, mira, un blanc té un passe, no, color corall, amb pantalons beige, que els pantalons vells s'haurien de cremar, i a ella, pobreta, li devia donar... Saps allò que et fot un infart quan dius carinyo, sortim, arregla't una mica, i el veus sortir de casa d'aquella manera que dius, mira, passa cap a casa i torna't a canviar, que jo amb tu així no surto. Clar, ella feia una cara de dir la mare que el va...
5: Però una cosa, Marta, tu creus que realment no s'havien parlat entre ells?
1: Jo crec que no, perquè a més a més porten poquet, jo no sé si porten 6 o 7 mesos o un any.
5: Bueno, però fots un casament que devien tancar l'hotel per ells, l'hotel La Gavina de Segó, que no és un hotel qualsevol, que és un punt de la Costa Brava excepcional, que luxe, no sé què, per cert, per qui no sàpigues, l'hotel on es va rodar el Tres Estrelles del Tricicle, la famosa sèrie aquella.
1: Ai, m'encantava, sí, m'encantava.
5: Està rodada, no, ja t'ho dic jo, no cal que ho busquis, que està rodada en aquell hotel. I,
1: jo sempre volia ser la tigresa aquella, saps?
5: Que anava vestida de leopardo, diguéssim, de leopard.
1: Que no se la veia mai, no se la veia mai, però era...
5: Sempre demorava un home, eh? Sempre anaven passant homes per allà. Estem parlant de coses molt antigues, diguem-ne. Però,
1: però la gent...
5: Bueno, no tampoc tant, però és una sèrie que té els seus anys i va ser un gran èxit del Tricicle a TV3. Doncs, allò que és aquell espai, deu haver-hi una wedding planner o 70 wedding planners, no sé què, els convidats, allotja'ls a tots, la pasta del convit que no devien donar pa amb tomàquet amb pernil del barato.
1: No, sinó
5: que... I llavors, fas com una superprevisió. Venen gent de la tele, gent de no sé què, gent del món de les finances, ve tot Déu allà, i no s'ha tocat
1: valorar... Ja, però tu imagina't que et cases amb un senyor molt ric i tu li dius, carinyo, t'arreglaràs? No. Home, esclar que m'arreglaré, deixa'm en pau. Saps allò que feu els homes? Esclar que m'arreglaré. Jo crec, que no s'ho van parlar.
6: A més, perdona, Marta, crec... però en teoria no es poden veure els vestits de nuvi-núvia.
5: No?
6: En teoria...
1: Bueno, segons aquestes tradicions, però clar, aquests que ara ja viuen junts i que fan tot així modern, jo crec que... Jo abans hagués fet... no surts de casa fins que no ho revisi. Això s'ha de revisar.
5: Bueno, i més tu que dediques això,
1: i
5: també.
1: I a més, ella tenia pistes, perquè el dia abans que van fer una festa de pre-wedding, que això és molt dels Yankees, que fan la festa d'abans, van fer un precasament a la nit, van fer una festa amb tothom, que va acabar com a les tantes de la matinada i tal. Ella ja anava moníssima amb un vestit del mateix dissenyador que el del casament, però un vestit boníssim, i ell anava amb bermudes i espardenyes de retoló, que dius, alguna pista t'ha de donar ja? Perquè si el dia de la festa, que és la nit abans que vas com de còctel, ell va així, és com envia ta mare i vés a mirar aquell enredo allà a l'habitació a veure què està fent, com s'està vestint, perquè jo quan veia allò vaig pensar, és que no pot ser. Ara, ell superofès, eh? Ui, s'ha ofès tant que ha hagut d'anar a X a defensar-se, que també dic, llegeixo el que ha dit ell.
5: I tant, sí, sisplau.
1: Per defensar-se, perquè se l'han criticat molt. Però tenim en compte que és consultor en cap del Confidencial, vull dir que tema redacció i comprensió de lectora, jo no entenc res.
5: No,
1: a veure què enteneu vosaltres. Aviam. Diu, lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía. Como una foto no puede ser lo único que valga, y entre paréntesis, y a esta boda de íntima no le queda nada, aquí lo dije,
5: aquí
1: que
5: lo
1: es
5: que
1: lo
5: dije.
1: Que pienso, sí. Aquí lo que dije, que es lo que pienso, y ya.
6: Sí,
1: jo, perdoneu,
6: En Barbussa una mica no s'acaba d'entendre el final.
5: Bueno, jo us ho explico.
1: No.
5: Faré mansplaining d'aquest. O sigui,
1: a veure, sí, perquè...
5: No entenc per què m'heu criticat.
1: Ho
5: necessito. No, dir, no entenc per què m'heu criticat. Soc tan burro de no entendre que sortirien fotos, perquè, evidentment, un casament on hi ha tot de periodistes, i a més jo crec que hi havia uns quants de vanitatis.
6: Perdona,
5: que són,
6: però si,
5: que
6: si han venut tot això a la Ola i a la...
5: No, les han cedit, les fotos, crec. No les han venut.
1: Bueno.
5: Les han cedit perquè surten a totes les revistes, crec que van dir... almenys diria... Perdona, potser no soc jo el que porta el temps, però dir que les han cedit. I llavors el senyor diu, perquè quedi clar que no... És que em surt una expressió grollera. Que no me la bufa al casament, aquí teniu la prova de que me l'estimo molt i que m'ho he pres molt seriosament. Perquè la prova és un àudio que posa, un vídeo, és això, no?
1: Sí. Bueno, però és que una cosa, això sempre ho diem, que el que tu fas, el que tu penses o el que tu ensenyes amb un vídeo, el que tu llegeixes, si la imatge, si la vestimenta no acompanya...
5: Clar.
1: Pots dir missa, pots dir la declaració d'amor més gran del món, que si vas fet un Cristo, què ha passat? Que tothom se n'ha rigut i la gent, ningú s'ha escoltat el seu discurs. Si ell hagués anat fet un pinzell, haguéssim dit, calla, a veure què diu. Però la gent només estava per riure's de la seva camisa, perquè ha fet el préssec,
5: doncs sí.
1: Es diu en català. I no hi ha vídeos, ni oi com l'estimo, ni res. Bueno, noi, has fet el préssec i no has xequejat el vestuari abans de sortir amb una assessora d'imatge com servidora de vostès.
5: Exacte, efectivament, de Pont Nou Agency, diguem-ho clar, que tu t'ha dit
6: que l'únic que governes
4: el catàleg d'ofertes i Instagram.
6: No, i l'únic que fa és millorar. Mira, a mi em vas millorar, em vas dir que em tallés els cabells i tothom m'ha dit que em senta bé.
5: És veritat, va ser cosa teva, no?
6: És cosa de la Marta Pont Nou.
5: Bueno, a veure, t'escoltem una mica què va dir aquest senyor al casament, a veure si en defensa
1: seva... Sí,
5: va
1: a veure,
5: de,
1: a veure.
5: Te quiero mucho, aquest rotllo.
1: A veure si ens cauen llàgrimes, a veure.
7: Dos familias maravillosas que son felices, que lo han sido y que lo van a ser. Así que no venimos solos, venimos con ocho. Por tanto, esto es un monumento a la generosidad. Esto que estamos celebrando hoy es un monumento a la generosidad. A la de estos ocho, la que han tenido hasta ahora. Y la que vamos a necesitar mucho que sigan teniendo en el futuro.
5: Bueno, hasta
1: perdona, momento... perdona. Dir que us casen dos persones separades amb fills i que venimos con mochila i és un projecte en comú, a veure, això ja t'ho faig jo sense ser Pompeu Fabra.
5: Resum d'aquesta conversa, i per concloure, senyor, no anava a dir Jaime Los Santos, no, senyor Luis Enríquez, amb Z.
1: Sí, millori l'expressió veure... escrita sí, i vingui'm a veure.
5: Exacte, el pròxim cop que es casi, o el pròxim cop que tingui un esdeveniment, alguna cosa, faci el favor de parlar amb la Marta Pont Nou, o, en su defecto, amb Alberto Gadel, que també l'hauria assessorat molt més correctament.
1: També. Jo segur que ho hauríem fet millor.
5: Com?
3: Jo estava allà a prop.
5: Com que estaves allà a prop?
1: Però què dius ara?
3: Estava a Santa Cristina, que era les festes.
5: Ah, ja.
1: I vas veure aquest Cristo que va muntar o no?
3: Al matí vaig veure que muntaven alguna cosa, crec. Però perquè jo vaig molt per allà a Sagra, avui vinc d'allà, de fet.
5: Ah, sí?
3: No me veus.
1: Però ja hauria de saber que hi haurien càmeres, que es filtrarien, ja, que es veuria...
6: Segur que tu n'havies més fet un pinzell que no pas ell.
3: Bueno.
5: Mira, el fill n'ha fet un pinzell, també. Quan va entrar la núvia, que va entrar amb el fill, que és un tio molt alt, sí.
1: Mm. També ne portava una guaiavera d'aquestes, que ara s'ha posat de moda, i ara tothom vol anar amb camisa de fil. No, és que volem anar frescos.
5: No, és que se'n vagin a Cuba a fer la revolució. Si
1: exacte,
5: no
1: que es fotin, s'ha d'anar a casament amb americana. Va. No, és que tenim molta color els homes. Us aguanteu. Més coses hem patit les dones, amb temes de pressió estètica ens aguantem. Però si ara heu d'anar amb americana, doncs aneu americana.
5: Ventilat al casament.
1: A veure.
5: Rosalia.
1: Vinga. Sí. Pobre, pobreta, cada setmana té una polèmica. Doncs que va anar a Xile i va dir que tremoli la terra i que ressoni tot. Però això ho va dir... A veure, jo aquí llançaré una llança a favor d'ella. Perquè tu quan estàs a l'escenari no pots estar allà improvisant i a més dient coses i que a més tot surti rodó. Què passa? Que és una terra de terratrèmols i de tsunamis. Sí.
6: Que no es pot dir res, tu.
1: Bueno, tsunamis allà no, però entre el que ha passat a l'altra part de alerta de tsunami al Japó, aquí a la Venezuela els terratrèmols, Xile té més propens de terratrèmols, doncs clar, representa que s'ho van prendre fatal que digués això.
6: L'altre dia igual amb Argentina, perquè vaig repostejar sense voler, de veritat, eh?
5: Calma,
6: és que no es pot ser una motomami tan important perquè és que tot ho transversen, bueno, i no pot ser.
5: Para atenció amb el que dius i amb els que dius, així hi ha menys problemes.
6: Igual que tu, Pere.
5: Bueno, calma.
1: Bueno, que ha de vigilar una mica, però que tampoc anem tant amb pinces, que no passa res.
5: Ara. Vinga, punt 9.
6: Què
5: més?
1: Qui més? Seida i Alba Pol, que es tornen a casar 10 anys després.
5: Què?
1: Quan ja s'han casat. Sí.
5: I això ja no s'han casat. Molt bona atenció. No sabia la... Mi perfecta, mi todo, mi... Bueno, el Gadel.
1: Bueno,
5: què és això?
1: A veure, primer es van casar per al civil. Després es van fer una pantomima d'aquestes que fan la gent a la platja. Sabeu allò, oi, que sembla que es casin, però que no, que ja s'han casat per al civil amb el pare, la mare i quatre testimonis amb un vestit regolín. Val. Després es van separar.
5: Ah?
1: Es separen. I després es tornen a juntar i després tornen... Llavors van tenir una criatura. I què passa? Que ara, com que se'ls deu acabar el contingut, deuen dir, calla, anem a fer una foto, unes quatre fotografies amb fotos, sobretot que hi hagi en ell, perquè clar, sembla que si no hi ha en ell no hi pot haver casament, que dius, també podríeu fer-vos... Ai, renovem els vots i no sé... Que això de renovar els vots, escolta, si t'has de casar, que sigui... Amb un altre, no? Què vol dir casar-se amb el mateix dos vegades, o amb la mateixa persona? La Susana Griso, no? Bueno. Però bueno, així ja sabrà que més o menys es vestiran bé. I llavors l'Aida, la Dulceida, diu... Bueno, ara jo li he de regalar alguna cosa, perquè representa que és la Paula que li ha regalat un anell a l'Aida.
6: L'Alba Paul, sí.
1: Sí, i llavors diu, què li regalo? Doneu-me idees. Clar, el dia això amb un post és Hola Marques, no?
6: Ah, mira. Sí,
1: envieu-me foto cap a casa, perquè clar, ai, però regala-li un rellotge, ves que no sigui de la meva marca. O sigui, una mica tot, una mica d'interès, perquè si realment creus en l'amor i estàs tan enamorada que 10 anys després et vols tornar a casar amb la mateixa persona, que jo això, obro parèntesis, no ho entenc, tanco parèntesis, doncs fes-ho en la intimitat i deixa estar la gent en pau. Perquè a mi, sabeu el que m'interessa? És que el que més m'interessa és que parlin català a casa. Bueno, entre, i amb la criatura que tenen.
5: Parlen català, no suposo, entre
8: ells. Jo ho faig, o sigui, jo ja practico.
5: No, estem...
8: Sí.
1: I amb la criatura que tenen, parlant en català. Ara, se n'amaguen una mica, perquè sabíeu que... Sí, es veu que parlar català a les xarxes no ven.
5: No.
1: Bueno, menys quan tenen projectes de 3CAT, eh? Llavors, sí, quan tenen projectes de 3CAT, oh, miracle, comencen a fer alguna story en català i dius, ostres, aquesta és catalana? Però, bueno, és aquesta penalització que jo no entenc per parlar la teva pròpia llengua, perquè diran, què? Ai, no, és que si no, no et segueixen a Sud-amèrica. Mm. Bueno, escolta, jo segueixo gent de Wisconsin i quan alguna cosa no entenc faig servir el traductor, saps? O sigui, em poso allà a traduir els subtítols i ja està. Però, bueno... que segueixin parlant en català a la intimitat, que es casin 10 anys després amb la mateixa
6: perquè,
1: persona...
6: Jo el que penso és, clar, convidaran a la gent haurà de pagar també, ostres, em sembla...
1: I fer regalets, clar.
6: Clar.
1: Espero que facin aquestes coses modernes d'ara. Jo tinc amigues que fan una cosa, diu una amiga que sempre diu que és aniversari, no em feu regals... Però si voleu fer alguna cosa, perquè és que la gent doncs, és una mica tossuda, els catalans fem això de dir, però algú s'ha de portar, algú s'ha de portar. Sempre diu, d'ho fer un donatiu a, no sé, doncs la Fundació Arrels o la Fundació Open Arms.
5: Ah, mira, està
1: que
5: bé.
1: Això trobo molt bé.
5: Sí, estic molt a favor.
6: Hi ha gent que ho fa, és veritat, o fins i tot amb les criatures, a una criatura d'un any, en comptes de regalar-li alguna cosa, doncs
5: es
6: fa una recollida de diners i jo què sé, doncs a l'Hospital Sant Joan de Déu, a on sigui.
1: Ah, exacte. Doncs mira, ara serà el meu aniversari, que ja us ho diré, perquè cau un dia de programa.
5: Ah, sí?
1: Ja us ho diré quin és.
5: Ah, sí? Doncs ja felicitarem conveniment.
1: El 13 d'agost, que seré aquí.
5: Ui,
8: ho sento molt, però doncs... no arribaràs a complir més.
5: No, perquè la
1: pròxima... Per què?
8: Morriràs amb l'edat que tens.
5: No, perquè després...
1: Ah, mira, doncs mira, així jove i guapa, gràcies.
5: La nostra experta en terratrèmols, Anna.
4: Sí, espectacular.
5: Silenci, que és la professora Olivia Làctia, té la teoria que el 12 d'agost ja s'apaga el sol i no es torna a engegar.
8: No és teoria.
1: Clar, perquè hi ha l'eclipsi. Doncs mira, després de l'eclipsi, si sobreviviu, celebrarem el meu aniversari.
5: Mira, jo ja dono per bo sobreviure al programa especial que anirem a fer a Roquetes. Estarem allà fotent la xapa. Sí, sí, a Roquetes estarem fent un especial i l'endemà tindrem aquí. Tant es fa molta il·lusió, porta'ns alguna cosa o vols que et portem coses nosaltres?
1: Portem... No, ja portaré coses jo, que s'ha de ser generós.
5: No,
1: què bueno, passa? Bueno, dèiem.
4: Espectacular a sus 48 anys.
1: No, encara no. 46 em faré, home, 46, ah, o sigui, és animal.
5: Vinga.
1: Bueno, escolta, una altra, última,
5: aquesta,
1: penúltima.
5: Aquesta, sí, l'última o la penúltima? Potser l'última, l'altre
1: Suri, Suri Noel Holmes. Sabeu qui és?
5: No.
6: Mm? Sí.
1: És la filla...
4: La prima de Sherlock.
5: No, va, no, però de broma.
1: No, home, no. La filla de Tom Cruise i la Katie Holmes.
5: Sí.
1: Que no és que s'hagi canviat el cognom per Holmes, sinó que ha deixat d'utilitzar Cruise. Perquè ara es diu legalment Suri Noel, i Noel és el segon, o sigui, és el segon nom de la seva mare, de la Katie Holmes.
5: Mm-hmm. Per això, per què? Què ha passat aquí?
1: Bueno, perquè, home, a part de que ell no s'ha encarregat de res de la seva filla, ella no vol vincular-se gens amb el seu pare, amb tot aquest cristo del secte de la cienciologia i tot això. Mm-hmm. Doncs se n'ha anat a la Universitat de Pittsburgh, a Pennsylvania, i ja l'han vist que allà ja estava registrada amb aquest nou nom, i és el que fa servir. I aquesta noia té dos germanastres més adoptats de quan el Tom Cruise estava amb la Nicole Kidman, sí, que tampoc els veu Tom Cruise. Jo et llenço una pregunteta. Us imagineu mares així?
5: Així d'entrada,
1: perquè, clar,
5: no?
4: Alguna brava.
1: Perquè...
5: Bueno, no.
1: Sí, segur. Perquè aquesta mena d'homes que no es cuiden de la canalla, que estan amb sectes, que els hi fa la vida impossible, que alguns, com per exemple el Brad Pitt, que va arribar, s'ha dit que pagava els fills i a la dona, bueno, ha presentat documents judicials que

0: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
1: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Bueno, escolta'm, Estonada, estàs a 15 dies, de fer el
5: De any. Què? Dels 46?
4: Estic molt emocionat, això,
6: Som del mateix any.
5: I tant, Diva.
4: Bueno, no sé si és del mateix any o no.
6: Tenim la mateixa edat?
4: Bueno,
7: com l'Edu Mutante.
4: Aquell Edu Mutante diu que té la mateixa edat que tu.
6: I es doncs,
5: estem espectaculars. Ah, és que no sé de qui em parlava.
4: Doncs ella, no, clar, perquè parla de...
7: Ja, clar, és que quan surt del mape...
5: Quan fa de Mutante, no sé qui és.
4: És la veritat, la veu de veritat.
6: Estem espectaculars als nostres 46 anys.
4: Està millor ja que tu, Edu, ja també t'ho dic, ara. Està...
6: Bueno, això és fàcil.
5: Vaig fer una estiradeta més, diguéssim.
4: Ah, sí?
8: Ala.
4: Ala. Se li han il·luminat els ulls. Escolta, deixem la Berneta per la setmana que ve. Que
5: sí,
4: que...
5: bueno, només dir-se que es casa, vull dir, una altra d'aquestes eixelebrades. El millor... Si... A veure si saps el que he posat al post d'Instagram.
4: Ai, Déu.
5: El millor sí de la nostra vida. Està a punt d'arribar, ens casem.
4: Bueno.
5: De veritat, és que la gent no escarmenta amb això de l'amor. Quines ganes de casar-se i tornar-se a casar i tornar-se a tenir parella. No ho feu públic, que després quan ho deixeu s'han de esborrar fotos.
4: Sí, s'ha d'eliminar tot.
5: Feu veure que sou sempre... Clar, els tatuatges, esborrar els fills, treure els seus cognoms... No us caseu. Sigueu tota la vida solters i sigueu lliures.
4: Doncs no se'n parli més. Escolta, acaba de gaudir d'aquestes vacances. Gràcies per haver intervingut malgrat estar al mig de les vacances. Ens fa molta il·lusió arribar sempre a sentir els teus consells. I avui ens hem fotut les botes, la veritat, Amb el tema del casament i la guaiabanera, com es digui això, ens has fotut les botes.
5: Bueno, si la setmana que ve no treballo serà perquè aquest senyor ha trucat aquí a RAC1, oi?
4: No, home.
5: T'imagines?
4: No, home, tu creus que pot...
5: Seria
4: gros.
5: Només hem dit que vesteixi bé i ja està.
4: Exacte.
7: I ho ha dit molta altra gent, també. Vull dir que
4: bueno, per això
7: tothom
4: va
7: ple, clar.
4: Per això ha hagut de sortir ell a explicar-se. I a més també de les cares que se li va veure comunicada com de mal humor.
6: I no comentamos nada de las Campos y esa casa de Málaga.
4: No comentamos nada hasta la semana que viene. Aquí s'ha acabat això.
5: No me dejan.
6: Ay, qué coñazo de tema.
4: No, bueno, però estan les
6: Campos. Porque Terelu y la...
4: Vale.
6: A veure,
5: digue-m'ho tu, que no he vist la revista, jo, que sóc a Malta, que m'he de veure... No,
6: pues que Terelu y la Potota, que se sientan esta noche en de viernes. Ay, qué coñazo.
4: Demà, deu ser demà,
5: Sempre ho venen tot. Tot aquestes, venen tota la seva vida, les seves operacions, el seu canvi de casa, ho venen tot.
4: Jo només et llegiré el Cairon, que hi ha ara a Telecinco.
6: Està José María Almogueda.
4: No sé qui és.
6: El hijo de la Potota.
4: Tant me fot. No sé qui és la Potota.
6: La Carmen Borrego.
4: Prou, no m'interessa. Llavors, jo estic...
6: Però més que fort.
4: Sí, calla. Pont Nou. Aquí tenim totes les teles. Coi, ara han tret el cartell.
7: T'han tret el Cairon.
4: M'han tret el Cairon. Volia llegir el Cairon. És que estan tots tan operats, tan recauxutats i tan raros aquí a Telecinco. I ara connecten amb una reportera.
5: Que no saps qui és qui.
4: No, que ara connecten amb una reportera que sembla la nostra Marta d'aquí.
6: Torrentes.
4: Sí, doncs deien una cosa de que la mare i la filla d'això, aquesta, la Terelu, es trobaven demà a la tele, o alguna cosa rara. Però és igual, ja ho sabrem i ja ho explicarem. Escolta'm, gaudeix de les vacances.
5: Explicaran un fill o un net o alguna cosa. Molt bé, ens veiem la setmana que ve, espereu-me.
4: Que faltarà una setmana pel teu aniversari, anem, quan se'l compta enrere.
5: Exacte.
4: Apa, li, Gadel, a punt.
5: Gadel, ens veiem la setmana que ve.
6: I l'estos de Quico Rivera.
1: I fins aquí els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Diràs, amb Miquel Agut.
1: Les 11, senyores i senyors, bona nit, benvinguts, benvingudes al Tu diràs d'aquest diumenge 2 d'agost de 2026. Un dia que no passarà a la història, ho hem de reconèixer, per l'abundància informativa en matèria esportiva i que serà el penúltim del Barça en sol britànic. Demà, entrenament i cap a casa. Aquest, però, no era el pla inicial del club. En un principi, demà a les 3, el Barça havia de disputar una amistosa porta tancada contra el Preston North End, un equip de la segona divisió d'Anglaterra. Doncs bé, el partit s'ha suspès per les diverses baixes de l'equip anglès, al qual, per cert, juga el lateral dret gironí Paul Valentín. El Preston proposava jugar amb l'equip sub-21 per disputar igualment el partit, però el Barça finalment ha optat davant d'aquesta casuística per fer un entrenament només i avançar la tornada a Catalunya, que en un principi estava prevista per demà a la nit, i fer-la demà havent dinat. Avui, penúltim dia, a St. George's Park, hem sentit la veu de dos valors del planter, el lateral dret Xavi Espar i el central Álvaro Cortés, i amb la Marta Ramon, l'enviada especial de RAC1 a Anglaterra, escoltarem el més destacat del que han dit els dos futbolistes.

L'Espanyol, el Girona i el Sabadell han descansat després dels amistosos d'ahir i el Madrid ha fet públic un comunicat al qual aplaudeix la contundència de la UEFA per frenar la privatització parcial del Mundial que plantejava Gianni Infantino. Al mateix temps, perquè s'ha de quedar bé amb tothom, els blancs agraeixen a la FIFA que hagi acabat retirant la proposta. També han aprofitat el comunicat per carregar contra Tebas i el pla de CBC i la Lliga d'ara fa uns anys, perquè evidentment no perd Florentino cap oportunitat per clavar-li una clatellada al president de la Lliga de Futbol Professional. I encara parlant del Madrid, l'actual entrenador del Chelsea, Xavi Alonso, ha assegurat que el seu pas pel Bernabéu li va deixar una cicatriu que ja està curada. També ha reconegut literalment que la gestió de persones va ser una de les tasques més difícils que va escometre a la banqueta blanca. Això ho ha explicat en una entrevista a Dialectic.

0: Passen 4 minuts de les 11 a l'estudi de RAC1, el Pau Bombardó. Pau, bona nit.
1: Bona nit, Miguel.
0: Hi ha tenis a Washington ara o no?
1: N'hi hauria d'haver. Perquè recordem que hauria d'estar-se jugant, vaja, a aquesta hora, la final masculina del torneig ATP 500 de Washington entre Fritz i Hodder, una final que havia d'haver començat a 9:15, però que per la pluja s'ha anat endarrerint. Anava just després de la final femenina, que ha acabat començant a les 9 del vespre entre Pegula i Eala. S'han jugat el primer set, que per cert l'ha guanyat Pegula, i s'estava jugant el segon set. Anava 1-2 favorable a Eala i s'ha hagut d'aturar per la pluja. Una pluja que encara continua a Washington, que segons l'organització del torneig, doncs aquest partit, la final femenina, no s'hauria de reprendre abans de 11:45. Per tant, la previsió és que fins d'aquí mitja hora no es pugui reprendre aquest partit, que recordem, encara ha d'acabar, i després aniria aquesta final masculina entre Fritz i Hodder, però sospito que s'allargarà més, perquè les previsions diuen que la pluja s'allargarà a Washington fins les 8 hora local, serien les 2 de la matinada nostres, per tant...
0: Difícil.
1: Complicat.
0: Difícil. Hem tingut en Pau a la redacció com si fos Martí Oliveres, consultant mapes i radars, però vaja, al final és això. Està plovent, no es pot jugar el partit, hi ha la final femenina en marxa amb un 7-0 que s'ha jugat ja a favor de Pegula, i després el segon set està només amb un 1-2, o sigui que havia acabat de començar, i clar, s'han d'escalfar les jugadores en el cas que la meteorologia ho permeti, han d'acabar el partit. En el supòsit que sigui un segon set amb victòria de Pegula, el partit s'acabaria, però si s'ha d'anar al tercer, el tercer encara seria més llarg, i després s'hauria de fer l'escalfament, etcètera, etcètera, perquè comencés el partit masculí. Per tant, aquesta final...
1: Em sembla que ens n'assabentarem demà al matí.
0: Sí, jo crec que si sou abans del tennis i l'estàveu esperant, potser Bernat Balboa serà el vostre home.
1: Correcte.
0: El món a RAC1 demà per explicar-vos com ha acabat el partit. En tot cas, Pau, no et belluguis d'aquí, perquè si hi ha tennis, doncs ja ens ho explico. Garàs.
1: Molt bé.
0: I si no, doncs ja, no ho sé, alguna cosa parlarem durant el programa d'avui. Gràcies, Pau!
1: Vinga.
0: Mig quart de 12, gairebé. Comencem el Tu diràs a RAC1 des d'ara i en un principi, sempre us ho dic, fins la una. Més o menys hauríem d'anar fins la una, però ja veurem. Aviam com va la nit. Fem una pausa i comencem la tertúlia amb el Dani Solsona i el Jordi Roura i amb el Dani Manzanera, tocant els botons. Benvinguts, benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.

0: tindràs RAC1 fins la una en un principi. Avui, a la tertúlia d'aquest diumenge 2 d'agost de 2026, a l'estudi de RAC1, amb el Dani Solsona. Hola, Dani, bona nit.
1: Bona nit.
0: Quin to, quin pectoral que has marcat aquí.
1: Que va, que va.
0: No. Com estàs, Dani?
1: Bé, bé. Sí, ja amb ganes de futbol, eh? Aquesta és la realitat.
0: Perquè
1: eh?
0: El Mundial no n'has tingut prou, amb el Mundial.
1: No, el Mundial és que els partits que jugaven a les 2 i a les 3 i a la 1 i a les 4 del matí, aquests no n'he vist cap, eh? Ara n'he vist bastants, però aquests de matinada... estava dormint, tu.
0: Estaves dormint. Bé, però...
1: No, he vist els partits de pretemporada, eh? N'he vist, eh? Els de l'Espanyol l'he vist, els del Barça l'he vist.
0: Sí.
1: Vaig veure, vaig empalmar ahir que jugava l'Espanyol a les 4.
0: El Madrid a les 6 el Madrid, i el Girona a les 8.
1: Sí, vaig anar empalmant una miqueta.
0: T'aguanten a casa, és un miracle. Que tens una tele per tu, no, Dani? Vull dir, no,
1: sí, perquè, sí.
0: Clar, és que si no, això no hi ha problema.
1: No, home, és que si no ja haguéssim acabat malament.
0: No. No hi hauria per on agafar-ho.
1: I tant.
0: Jordi Roura, bona nit.
2: Hola, què tal, bona nit.
0: Com estàs?
2: Molt bé, home, molt bé, molt bé.
0: Tens ganes de futbol o no estic prou?
2: No, jo com el Dani, ja... Bueno, és que el Mundial és acabat, ja és història.
0: No, ja.
2: Ja portem un parell de setmanes aquí, hòstia, això que comenci ja.
0: No, ja. Però vaja, ja... Però la gent aquí a l'era del futbol diu després del Mundial, ja ara els amistosos, ja quan se la lliga, això és un no parar.
2: Sí, sí.
0: Però vaja, la gent que no li agrada el futbol, evidentment no ens estarà escoltant.
2: Exactament.
0: En fi, anem a Anglaterra? Sí, anem a Anglaterra. Hola, Marta Ramon, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Tens ganes de futbol o no?
3: Home, sí, sí, sí. Vam tenir una mica de tastet del Barça, però clar, molt lluny del que és el Barça de debò, però sempre és una mica un bon tastet de pretemporada, el que vam veure a Birmingham. I sí, ja tenim ganes de futbol de clubs, malgrat que el Mundial ens ha tingut molt, molt ben entretinguts al llarg de l'estiu.
0: I recordem que la Lliga comença, però que després hi ha una aturada de 2 caps de setmana sense futbol per partits de seleccions. En comptes de fer aturada setembre, octubre, novembre, ara se'n farà una de més llarga i se n'eliminarà una altra. Però hi haurà allò al setembre gent que no sabrà què fer amb la seva vida. En tinc un parell aquí a l'esquerra perquè no hi haurà partits de primera divisió. Però, en fi, això ja ens ho trobarem durant la temporada.
3: Es poden fer altres coses, eh? Es pot anar al cine, es pot anar al teatre. Jo, si voleu, us dono idees, també.
2: Si deu haver alguna pel·lícula de futbol, alguna cosa.
3: Mare meva.
0: En fi, per ser tertulià del Tu Diràs, has d'haver caigut a la marmita del futbol des de petit, com el Dani Solsona i el Jordi Roura. Avui, per cert, que el Pichi no és amb nosaltres, el Pichi Alonso, habitual també dels diumenges amb el Dani i el Jordi, el tenim de vacances uns dies, no sé si s'ho ha guanyat, però bé, el tenim de vacances uns dies, per tant ja el recuperarem més endavant a les tertúlies dels diumenges el Tu Diràs. A veure, Marta, comencem parlant de l'atac del Barça, perquè és la mare dels ous i perquè, a més, és d'allò del qual tothom parla. I quan comences a parlar de l'atac del Barça, evidentment hi ha un nom que et ve al cap i que és el de Ferran Torres. Quina és la situació de Ferran Torres al Barça ara mateix?
3: Doncs el que podem explicar és que el Barça no té pensat vendre'l, sinó que manté la intenció de renovar-lo al setembre. Aquesta és la idea des que va quedar clar que Lewandowski marxava, i explicada a RAC1 àmpliament. Això no ha canviat des d'aleshores, per molt que hi hagi cants de sirena que aquests dies es fan ben forts. No han parlat amb ell perquè està de vacances, ja sentíem Flick l'altre dia a Birmingham. L'esperen el 12 d'agost, que és quan Flick tindrà l'equip al complet per preparar l'arrencada de la Lliga, i no tenen notícies que Ferran Torres vulgui marxar ni els ha fet arribar cap proposta de cap club per fitxar-lo, almenys a dia d'avui. La intenció, insistim, és renovar-lo amb unes condicions similars a les que té ara, no pas de davanter estrella. L'escala salarial ja està bé com està, en tenen internament, i per tant aquests són els paràmetres. Hi ha dos aspectes a tenir en compte. Quan fitxen Ferran al desembre del 2021 per 55 milions d'euros fixos, s'inclouen uns quants variables que ara tenen molta transcendència. Ja ho va explicar en el seu dia el diari Ara, ho vam confirmar també a RAC1. Si el Barça el renova, ha de pagar-li entre 7 i 8 milions d'euros al City, i si en canvi el ven sense renovar-lo per més de 55 milions, els primers 10 milions que rebi per ell han d'anar a les arques del club de Manchester. Per tant, tant, són dos aspectes a tenir en compte en aquest escenari i sobretot quedar-nos amb això, que el missatge a dia d'avui és que el Barça no té pensat vendre'l.
0: Això per una banda, pel que fa a Ferran, però clar, el futur de Ferran també, d'una manera més o menys directa, Marta, ha anat lligat durant l'estiu al de Julián Álvarez, perquè, per exemple, en un principi s'havia arribat a sentir que podia ser un jugador que entrés dins de l'operació per abaratir el preu l'arribada, una hipotètica arribada del jugador argentí al Barça. L'F5
3: de Julián Álvarez, podríem dir que està encallat, ja, i que continuarà encallat, ja, però tu... però tu prem amb força a veure què surt. Molt bé, els efectes sonors...
0: Què et sembla?
3: Són molt reals. Sí,
0: són tan reals que les dic fotre unes hòsties al teclat que...
3: No et cal CGI ni res de tot això.
0: Com?
3: No, a veure, la cosa està doncs, com estava. CGI, sí, és el que fan servir els directors de cinema quan els hi fa, jo què sé, fan una supergran batalla i els hi fa mandra doncs, contractar 1.000 extras que s'esbatussin. Aleshores, ara això, com que els ordinadors estan avançats, ho fan amb CGI, que és una tècnica per ordinador molt realista, que s'ha perfeccionat molt en el temps. Depèn del director, perquè, per exemple, Christopher Nolan, el director de l'Odissea, doncs no és partidari de fer-la servir. Després d'aquest incís...
0: Molt bé, doncs Christopher Nolan, Ferran Torres i...
3: Que no calia, tampoc.
0: Julián Álvarez, pel mateix preu.
3: Però bé, pel mateix preu. Sí. Julián Álvarez, com està la situació a dia d'avui? Doncs continua sent la prioritat, això no ha variat, el Barça en aquest sentit no llença la tovallola, ni molt menys, i també a dia d'avui no hi ha una alternativa clara, o sigui, l'objectiu és Julián Álvarez o Julián Álvarez ara mateix, i a l'expectativa del que pugui fer l'Atlètic de Madrid... Continua a la recàmera aquella oferta que ja vam explicar de 100 milions. Jo encara no havia marxat de vacances, imagina't si em fa de temps d'això. I també doncs, a l'expectativa del que faci el propi jugador. L'esperen el 10 d'agost els primers entrenaments a l'Atlètic de Madrid. Clar, s'hauria de veure si aquí s'obre un escenari de rebel·lia del jugador. De moment, això ara és fer ciència-ficció. Ens haurem d'esperar uns dies a veure com va girant aquesta situació. En tot cas, de portes endins, el Barça estan tranquils, sobretot perquè amb les apostes, els fitxatges, les incorporacions d'Anthony Gordon i Karim Adeyemi entenen que, com que són molt polivalents i també poden ocupar la posició de nou, doncs poden estar tranquils. Per tant, així està el front Julián Álvarez, sense posar-se nerviosos per part del Barça.
0: I com que Ferran i Julián són vasos comunicants, avui amb el Miquel Pasqual, hola Miquel, bona nit. El fill del col·legi, avui a l'estudi de RAC1 una vegada més, hem repassat els números de Ferran i de Julián de les últimes temporades, perquè ens hem preguntat si hi havia una gran diferència golejadora i per donar context també per saber exactament quan es parla de tots dos, què s'hi pot guanyar i què s'hi pot perdre, més enllà del que puguin costar. Què et diuen els números, Miquel?
4: Mira, primer, que tenen la mateixa edat, és a dir, que això per començar, i després comencem per l'última temporada, però Ferran Torres ha anat creixent des que s'ha anat al Barça, va començar marcant 7 gols en la primera temporada completa, aquesta n'ha fet 21, mentre que Julián Álvarez va fer 29 la seva primera temporada d'Atlético, aquesta n'ha fet 20 menys, i les anteriors dues al Manchester City, per agafar un marge de temps més o menys igual, en va fer 17 i 19.
0: Aquesta... Per tant, la temporada passada va fer més gols Ferran...
4: Un mes
0: que Julián.
4: Sí, en totes les competicions. Uh-huh. És important apuntar-ho això, perquè Ferran Torres en fa 16 en Lliga, és el premi màxim col·legiador estatal, juntament amb Lamine Yamal, que també va fer 16, 3 en Champions, 1 en Copa i 1 en Supercopa, i també fa 3 assistències, mentre que Julián, dels que fa l'última temporada, els 20, són 10 en Champions, 8 en Lliga i 2 en Copa. 5 d'ells són de penal i fa 9 assistències, és així, bastantes més que Ferran.
0: Clar, també és veritat que Julián, recordant, per exemple, el partit de Lliga de Campions al Camp Nou, marca un gol de falta, bé, un gol no, un golaç, però vull dir, fa un gol menys que Ferran, piquen faltes i penals, per exemple, cosa que Ferran gairebé que no ha fet mai.
4: No, el Barça no es va xutar penals la primera mitja temporada amb Xavi Hernández. Aquella sí que recordo que va xutar 2 o 3 penals, ho he mirat abans, des de llavors no n'ha marcat almenys més. Punt important també, Julián Álvarez ha superat els 3.500 minuts i Ferran Torres n'ha jugat 2.700, és a dir que ha fet més gols Ferran i en bastants menys minuts, més o menys, a Rodin són uns 700 més de Julián. La mitjana per partit són 0,5 gols cada 90 minuts Julián Álvarez, 0,7 per Ferran Torres, això que aquesta temporada, més el gol que tenen els dos al Mundial. Ferran té el que li va donar el Mundial a Espanya, Julián Álvarez va marcar els quarts de final contra Suïssa. Aquests són els números generals d'aquesta temporada dels dos jugadors.
0: Tot i que en algun moment, tant l'un com l'altre, aquesta temporada ha passat algun període de sequera.
4: Sí, a més, bastant similars els dos. Ferran Torres va estar 70 dies sense marcar, del 31 de gener en un Elx-Urbarça 3 a l'11 d'abril, que marca un doblet en un derbi contra l'Espanyol, són dos partits de Lliga, mentre que Julián Álvarez va estar 65 dies del 9 de desembre en Champions contra el PSV Eindhoven en un 2-3 al 4-0 contra el Barça a la Copa del Rei al Metropolitano del 12 de febrer, on fa un gol. Això és en totes les competicions i a més a l'Atlètic Madrid sempre recorden que la Lliga, aquesta sequera, és molt més llarga perquè va estar sense marcar des de l'1 de novembre en un 3-0 contra el Sevilla i és a marcar de penal fins al 28 de febrer en un 0-1 contra l'Oviedo. Això són 119 dies, gairebé 4 mesos, i si anem a un gol que no sigui de penal encara és més, són 154 dies, 5 mesos, des de que li marca un doblet al Madrid el 27 de setembre, la golejada aquella que queden 5-2 a favor de l'Atlètic de Madrid, fins al 28 de febrer contra l'Oviedo. És a dir, va estar molt més temps sense marcar en Lliga, gairebé 5 mesos sense comptar aquest gol de penal contra el Sevilla. És veritat que ho compensa a la Champions i a la Copa, que és on ha aparegut molt més aquesta temporada Julián Álvarez, també igual que l'Atlètic de Madrid, que està millor en Copa de Champions que en Lliga.
0: Clar, segurament perquè hi ha hagut molts partits que l'Atlètic de Madrid a la Lliga els ha llançat perquè el que volia era progressar a la Copa, al final va arribar a la final i la va perdre, i a la Lliga de Campions on va perdre les semifinals contra l'Arsenal. Per acabar, perquè la gent no es cumi per la boca amb tants números, així, com a resum, contra els equips grans, tant l'un com l'altre, hi ha algun que es comporti millor contra els grans que l'altre? Si fa no fa, tots dos són jugadors que tenen presència en partits grossos.
4: Mira, el rival favorit de Julián Álvarez per marcar gol és el Madrid. Li ha fet 5 gols en 10 partits.
0: Això està bé.
4: Un va ser amb el Manchester City, els altres amb el Atlético, i el segon és el Barça. 4 en 9 partits, mentre que Ferran Torres, evidentment, contra el Barça no pot. El seu rival favorit és el Betis, ha fet 9 gols i 2 hat-tricks al Betis, una última temporada. I l'Atlético de Madrid també és el segon, amb 6, mentre que al Madrid li ha fet 4 gols en 19 partits. La ràtio és una mica pitjor per Ferran, però vaja, li va marcar l'últim clàssic, la Supercopa, aquell que a la Copa del Rei a la final, que marca el 2-2 que envia el partit a la pròrroga, sí, que marca Koundé, el 0-4 de Xavi al Bernabéu, marca Ferran Torres, i l'altre és en una derrota per 3-1, mentre que Julián, al Madrid, te recordo ràpidament, li fa el 4-0 amb el Manchester City, sí, a la semifinal de Champions,
0: que guanya la Champions.
4: Sí, en un empat a 1 contra el Madrid a febrer de 2025 marca, a la Champions del 2025 marca el 1-1, va perdre l'Atlètic de Madrid, i aquest últim partit d'aquesta temporada, que recordem, el 5-2 de l'Atlètic de Madrid, marca 2 gols, i al Barça doncs li marca en Copa aquell 4-4 boig
0: a
4: Montjuïc, anava a dir el Camp Nou, fa el 0-1, marquen la derrota de l'Atlètic per 4-2 per 2-4 al Metropolitano, aquella que el Barça remunta, sí, 2 gols de Ferran Torres, precisament, doncs,
0: partit que perdia el Barça 2-0,
4: un dels gols era de Julián, li marca la Copa el 4-0 a Granada i li marca el gol de falta a la Champions contra el Barça, el 0-2 a l'anada de la Champions.
0: Amb tots aquests números, Jordi, Dani, que en general en els últims anys jo crec que pel que diu el Miquel parlen més a favor de Ferran que de Julián, tot i que no parlen malament de cap dels dos, per descomptat, i amb el que ha explicat abans la Marta, què ha de passar amb l'un i amb l'altre, què faríeu vosaltres i què creieu que acabarà fent el Barça?
2: Menys mal que en el futbol això de les estadístiques i els números a vegades és una mica, s'ha d'agafar una mica amb pinces, no? Perquè al final un jugador que habitualment està molt qüestionat, el Ferran sempre ha estat qüestionat, jo aquí personalment sempre dic que és un jugador que em sembla espectacular. Estem comparant Ferran amb el Julián Álvarez, que és el desitjat, i els números potser són millors quasi els de Ferran que els d'ell. Per tant, primer, El que jo crec que és important és donar-li importància a un jugador com el Ferran, que ha demostrat, repeteixo, tant aquí com amb Espanya, doncs la importància que té aquests nombres golejadors, no? I en aquests moments ja sé que hem fitxat a
0: Gordon Yedeyemi.
2: El Gordon Yedeyemi, però ha marxat Lewandowski. No ens oblidem. Jo sempre dic que aquests jugadors, que em semblen molt bons jugadors, em queda la dubte de veure quins registres golejadors tindran. Ho hem de veure. A part d'això, el que els té millor és el Ferran. Per tant, jo crec que el club fa molt bé en intentar renovar el Ferran. Jo crec que és bo pel club tindre el Ferran, i més si es dificulta o no pot vindre el Julián. D'acord? Per tant, jo crec que el primer que et donen totes aquestes dades és la importància que té el Ferran, malgrat ser un jugador, sempre repeteixo, discutit, i que ha passat moments que no sé què, però sempre les té, sempre té uns números espectaculars, i per tant això s'ha de tindre molt en compte, no? I després, bueno, doncs el Julián, òbviament, si al final doncs ve, doncs pots prescindir una mica, però si no ve, pel que sigui, no pot vindre el Julián, jo crec que és el Ferran té que estar a l'equip sí o sí, pels números.
4: Els números que s'han de suplir de Lewandowski, molt ràpid, són 33 gols la primera temporada, 26 la segona, 42 la que més fa dos, i aquesta n'ha fet 19, és la que menys des que està el Barça.
1: El que està clar és que no són els golejadors tipus, vull dir, no és el Lewandowski, no és el Haaland, no són aquest tipus de jugadors, però que són jugadors que acompanyen molt bé amb els golejadors. Per tant, tenint en compte, si anem a mirar els números, que Ferran ha jugat molts menys minuts...
0: Sí, 800, més o menys.
1: Ja són minuts, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, la... Vull dir,
0: són 10 partits,
2: són pràcticament 10 partits.
1: Sí. Ah, 10 partits, encara hagués pogut marcar algun golet més. Jo és que no veig clar que Julián vingui, ho he dit des del primer moment, no sé si és perquè veig que els de l'Atlético Madrid estan molt, molt capficats amb això de que no, i que no, i que no. No sé què passarà, evidentment, però jo crec que no. I l'altre és... que a vegades aquí a les tertúlies ho hem repetit ja molts diumenges, a dir, és el jugador que cal al Barça, és el jugador que per jugar amb aquesta fals nou, jo tinc els meus dubtes, sense dir que és un mal jugador, evidentment que no ho és molt bon jugador, però aquesta posició de Julián, aquí al Barça seria més centrat, perquè si tu ja tens a Lamine per una banda i tens a Gordon, Adeyemi, Rafinha per l'altra, si no marxa Rafinha, doncs aquesta posició de fals nou l'ha d'ocupar algú, no sé si Adeyemi, no sé si Gordon, no sé qui.
3: Clar, i el que ens diuen és que tant l'un com l'altre poden ocupar aquesta posició i que per tant això queda resolt amb aquestes incorporacions, que el que busquen sobretot és molta polivalència i molta mobilitat en atac.
0: Sí, que amb Adeyemi i Gordon queda resolta aquesta posició més de golejador, per entendre'ns, en el cas que no n'arribés cap altre. Tot i que, esclar, tu penses en escenaris en partits de Lliga puntuals, això et pot servir, entenc, això és com ho veig, però quan arriben certs partits de Lliga de Campions, per exemple, al final et falta un punt, potser. I ja veurem allò que deia Jordi Vasca, fins a quin punt, aviam quin és el rendiment golejador que puguin tenir Adeyemi i Gordon i que puguis substituir els gols que ara ens deia el Miquel que ha signat Lewandowski les últimes temporades.
1: Adeyemi, fins a dia d'avui. Una altra cosa és quan venen a jugar al Barça de la manera que juga el Barça i que tenen moltes més possibilitats de cara a porteria, puguin fer més gols, no? Però no és un jugador golejador. No sé si les xifres de la temporada passada estan 7 gols o...
4: Julián,
1: Adeyemi.
4: Adeyemi no ho he mirat,
1: 8.
4: Però no...
1: Jo crec que 7 o 8 o amb aquestes xifres, no? Gordon. Bueno, Gordon també n'ha marcat molt pocs a la Lliga. El que sí que
4: va ser...
1: A la Champions va marcar gols com ha marcat Julián.
4: 4 o 5 gols contra el Karabakh.
1: Sí, bueno, però a la Lliga em sembla que també em va marcar 7 o 8 o 6, estan amb aquestes xifres. Per tant, el que deia el Jordi, que té tota la raó, és a dir, escolta, marxa un jugador, sí, que aquesta temporada no ha marcat tants gols, però no marcant tants gols, Lewandowski n'ha marcat 20 llargs em fa l'efecte.
4: N'ha marcat 19.
0: La temporada passada, 19.
4: I però... a De Jemi són 10 l'any passat.
0: Sí, entre Lliga i Champions. Sí, però els registres de De Jemi a nivell golejador, ara estic veient, per exemple, a la Bundesliga de la temporada passada, 7.
2: Sí, però Lewandowski sense jugar-ho tot aquest any, eh?
0: Sí, sí.
2: Clar, i amb l'edat que té, no? Vull dir...
4: I és veritat que el que parleu de la Champions contrasta molt que Ferran Torres només va jugar 4 partits de titular de 12 a la Champions. De 12 que n'ha jugat el Barça, n'hi va jugar 10. Va marcar en 3, que són el... els tres dels que va ser titular, en tres va marcar i l'altre va ser ell contra el Chelsea, sí, que se'n va al descans, però sempre que ha sigut titular ha marcat, però ha estat molt poc titular.
1: Jo no em gastaria els diners per Julián i me la jugaria per Abel Karim, el xaval, l'egipci
3: Hamza Abdelkarim.
0: Hamza.
1: O Hamza, bueno...
0: No, sí, sí, no, clar, és que jo no estava...
3: Sí, sí, Abdelkarim. Sí,
1: Abdelkarim.
0: Sí, sí, no, no, però clar...
1: Ara, diguem-li d'una altra manera, si
0: no, vols. No, no, però que el nom de pila és Hamza, home, i que jo el tinc el meu fitxer, m'apareix com a Hamza, i clar, diu Abdelkarim, ara de qui parla, en Dani?
1: No, no, jo no l'havia vist, eh? Però, escolta... treballa, eh? És potent, pressiona, allí, té olfacte, dona la sensació, i li he vist res l'altre dia, eh? Aquests jugadors que l'ataca quan xuta un company estan allà a veure si el porter se li escapa, això no tots els atacants ho fan, això, eh?
0: No, no.
1: Està allà. Bé, però ara, clar, Julián, i te la jugues amb el... té 19 anys, em fa l'efecte, no? Abel Karim té 19 anys.
3: 18.
1: O 18. Bueno, no el descartis, eh? No el descartis.
0: No, clar, en el cas, per exemple, que continuï Ferran i no arribi ningú més, llavors en aquest cas sí que Marta se l'haurà de contemplar com un reforç puntual, segons, per exemple, si hi ha alguna lesió, algun moment en què hi hagi menys efectius, potser també pot tenir els seus minuts.
3: Sí, sí, sí, això no ho hem de descartar, és un escenari que es contempla, perquè a més Hamza Abdelkarim estarà molt en dinàmica del primer equip, o sigui que jo no veig descabellat l'escenari en què, a veure, no de manera habitual, és evident, no pot ser l'aposta, no la típica portada diari, no?, que ens imaginaríem del 9 és Hamza Abdelkarim, clar, encara és una mica prematur, però sí, no és gens descabellat pensar que al llarg de la temporada el veurem, i que el club doncs confia en les seves possibilitats i el seu potencial, això és evident.
1: No va dir el Barça o Laporta que amb el tema de Julián doncs va donar com un plaç, va dir, bueno, el mes de juliol o ho he imaginat o ho recordo.
3: No, t'ho has imaginat, això s'ha explicat i diria, jo clar, hi ha capítols que me'ls he perdut perquè jo estava de vacances i les vacances me les prenc molt seriosament, però
0: fas bé, Marta,
3: durant els dies del Mundial diria que a Laporta, quan va ser allà a Estats Units, sí que ho va dir. El que passa que per la informació que tenim a dia d'avui no fa la sensació que hi hagin aquests terminis. Una altra cosa és que des del Barça es vulgui pressionar una mica l'Atlètic de Madrid. Aquest és un altre tema, que el Barça també ha de jugar les seves cartes i el president també juga les seves cartes, no? Però és veritat que de portes endins la qüestió de Julián Álvarez es veu com una qüestió molt complicada, sobretot perquè l'Atlètic de Madrid està molt enrocat i fins i tot doncs ha fet tota aquesta sorollada jurídica més de cara a la galeria que una altra cosa, perquè saben que té poc recorregut de fer soroll davant la FIFA i el de la Federació Espanyola, però vaja, per molt que sigui complicat, insistim que a dia d'avui encara no tiren la tovallola, però aquests terminis i més enllà d'aquests estira i arronses entre clubs, entre dirigents, de posar pressió, la qüestió és que no hi ha hagut cap capítol nou, diguem, afegir a aquest cas.
1: I tampoc veig en aquest moment que Julián torni a sortir
0: Clar, que Segell també...
1: Públicament...
0: Però ell s'està prenent molt seriosament les vacances, també, però...
1: Sí, està a Eivissa, sí.
0: Sí, no, clar, sí. Però veurem...
3: Però el dia 10 d'agost és el dia que s'ha de presentar a la dinàmica de l'Atlètic de Madrid, clar. També s'ha de veure quin tipus de força vol fer servir el jugador.
1: Que el jugador amb l'Atlético de Madrid, quan es reuneixi amb Cerezo o amb Gil o el qui sigui, ell manifesti que, home, que vol marxar, i això ho veig factible. Ara, que torni a sortir públicament dient no, que aquí no, em costa de veure un altre cop això.
2: És que jo crec que aquí està una mica el tema, eh? Hem de veure si torna o no torna a fer un gest. Si no torna a fer un gest, al final és que la postura de la tia de Madrid també és comprensible. Escolta, no venen, no venen.
0: No, ja mira,
2: I si us el voleu emportar, doncs hi ha que pagar una altra cosa és que vulguin entrar a negociar, o que realment el jugador s'hi foti de cul, no? Però si això no passa, i no sembla que passi, no està fàcil.
0: El jugador, diu la Marta, que ha de tornar a Madrid el 10 d'agost, a Ferran el Barça l'espera el 12, o sigui que hi ha 48 sí. hores de marge per veure si fa alguna cosa Julián i hi ha algun moviment, algunes declaracions, algun missatge interpretable a les xarxes socials, per exemple, que pot ser una altra manera de picar l'ullet al Barça. En fi, ja ho veurem, però abans de fer un truc un moment a València, Jordi, tu l'esperaries, Julián, gairebé fins l'últim dia del tancament de mercat? Si n'hi havia, esperaries Julián o... Escolta'm, entre els números que hem vist abans, els jugadors que s'ha incorporat, etcètera, etcètera, deixem-ho com està, i si pot ser que el Barça allargui el contracte de Ferran.
2: Home, jo crec que... ho torno a dir, jo crec que el Ferran han d'intentar... El Ferran té que estar, per mi. Un altre tema és el tema del Julián. Jo no sé, suposo que el club tindrà també alguna altra opció preparada, o no. O no, realment, doncs, això que parlàvem de la mobilitat i que confien en que els registres d'aquests sí. nous fitxatges doncs compleixin una mica
3: de moment funció, l'escenari no? és aquest.
2: Jo crec que deuen tindre un altre plan B preparat, no? En qualsevol cas, crec que el Barça ha demostrat que és la primera opció és aquesta i aguantaran fins al final. Una altra cosa és que tinguin, en últim moment tinguin preparat alguna altra cosa, que si alguna cosa ha fet bé el Barça, i això és veritat, és que han fitxat tant el fitxatge del Gordon com el fitxatge de la DM han sigut, escolta, fet, preparat i fet, no? I això, a més, no s'ha enterat ningú, jo crec que ho han fet, en aquest sentit ho han fet perfecte, no? Per tant, jo crec que tindran alguna cosa a la recàmera.
1: Si tens una altra opció, jo esperaria una setmana. I si no pogués ser, ja vaig directe amb una altra opció, si és que la tenen, que realment no ho sabem, no? I en quant a Ferran Torres, escolta, quin jugador hi ha al mercat que sigui segon o tercer espasa, perquè no és el titular, que t'asseguri 15 vinguts per temporada? En busquen algun?
2: No, per això et dic que el Ferran...
1: No el trobes.
2: És que moltes vegades és que l'han infravalorat i és espectacular els registres que té al final, que compten. Els registres que té són espectaculars.
0: On el coneixen molt bé és a València. Hola, Manolo Montal, bona nit.
5: Hola, què tal? Bona nit, companys.
0: Escolta'm, ara que el Jordi Roura deia que és un jugador infravalorat, tinc la sensació, sentint-lo, que ell fa temps que s'hi sent, no? Així, infravalorat?
5: Des que era xicotet. És el seu caràcter. I jo crec que és la motivació que li ajuda a buscar-se el millor cada dia. Ell té una mena de lluita interior de que mereix més valoració de la que té habitualment. Ja li passava aquí en València. Però forma part del seu caràcter, que és molt peculiar, és cert. Però jo acabo de sentir una frase que crec que defineix absolutament el que és Ferran. És quin jugador que no és primera espasa te garantís 15-20 gols cada any. I diria més, crec que és un futbolista que encara no ha arribat al seu sostre de rendiment. Crec que encara pot anar a més.
0: Sí, pot anar a més?
5: Sí. A més, és que no tinc cap dubte.
0: Clar, però desenvolupa'm això, perquè tu el coneixes, com dieu vosaltres, des de xicotet, perquè estava al València i tu segueixes al València, Manolo, però el veus, per exemple, podent respondre en l'escenari que ell digués jo vull continuar al Barça però vull tenir el rol de Lewandowski, diguéssim, el rol de nou, tu el veus aquí? On el veus tu? El sostre que tu li veus, quin seria?
5: Jo el sostre que li veig és que és un futbolista que si ell també és capaç de controlar alguns aspectes negatius del seu caràcter, perquè no vaig a dir que Ferran és perfecte, perquè ningú som, val? Però si és capaç de controlar alguns aspectes negatius, algunes vessants negatives del seu caràcter, jo crec que és un futbolista que d'ací un temps pot arribar a una xifra de gols prou superior a la que està donant fins ara, que no és dolenta per a ser, com acabo d'escoltar, un segon es passa. Jo és que tinc una confiança absolutament il·limitada en este futbolista i sé que podria donar molt més del que està donant fins ara, que té les seues coses, que té el seu caràcter, que té tot el que vulguem, d'acord, però jo torno a dir, crec, pense i ho dic sincerament, que és un futbolista que no ha arribat encara al seu sostre.
0: Uh-huh. De moment és jugador del Barça, li queda un any de contracte, com ens ha explicat la Marta Ramon, el Barça no té constància que el jugador vulgui marxar i no ha rebut cap proposta ferma per endur-se'l de cap altre club, però ell va marxar del València quan era un nano per anar-se'n al Manchester City, i després del City va venir al Barça. Però com va marxar ell de València? Va marxar bé o va marxar malament?
5: A veure, en València cal entendre la... està de moda l'Odissea de Nolan, bueno, pues l'Odissea en la que estem aquí, que és prou pitjor que la de Nolan, no? Aquí el que passa és que Ferran va ser en part víctima de la propaganda dels esbirros que té Lima així en València, val? Que en lloc d'admetre el que estava corrent i que tots hem vist els últims anys, que és que Lim estava destruint un equip, perquè ell se'n va donar l'any de Marcelino i de Mateu, que per atendre un equip en l'elit ja havia que gastar-los, i ja s'ha vingut a replegar-los, i va començar a vendre futbolistes. Què passa? És molt fàcil, sobretot en els futbolistes de la casa, assenyalar-los i dir se'n van perquè són uns mercenaris, no senten l'escut, i en el cas de Ferran hi hagué una absoluta campanya de desprestigi sobre la figura de Ferran, que després Ferran, com ha dit abans, té un caràcter un tant peculiar i va fer alguna maniobra, bueno, que no li va ajudar també, però bueno, ell té una entrevista amb el company Diego Picó del diari Marca, on diu que ell parla de tres condicions per a continuar el València, perquè el València se va fartar de dir que li havia fet una oferta per a que es quedés, clar, sí, però quina oferta? I ell diu, bueno, jo, la meua agència va respondre amb una contraoferta que tenia tres punts. Un era l'econòmic, l'altre era poder arribar a estar dins dels quatre futbolistes que eren capitans de l'equip, i la tercera era que el propietari s'involucrés en la seva renovació. Per què? Perquè si tu el propietari se senta tu i te mira cara a cara i tu li dius quin equip vas a fer aquí, vas a fer un bon equip per a competir o vas a fer un equip comparsa, te pot mentir a la cara, però almenys s'ha sentat en tu i tu ja pots extreure conclusions. Quan el propietari ni tan sols se digna sentar-te en tu, crec que el missatge està clar. Bueno, va haver una campanya prou grossa contra Ferran, que molta gent va comprar, que a poc amb el temps molta gent se n'ha adonat que aquesta campanya, pues, això va ser una campanya de les que habitualment fa així Meriton, que és l'empresa de Peter Lim, i bueno, aquella imatge de la temporada 22-23 en la qual senyalen un penal a favor del Barça, el València està jugant-se la permanència en primera i Ferran el vol tirar, pues hi hagué gent que no va entendre com un jugador que diu que sent el València i que algun dia voldria tornar se va capficar en intentar llançar aquest penal, o a l'any següent de tornar que el Barça guanya l'últim minut en Mestalla, crec que ell també té un incident en la banda amb un futbolista de València. Bueno, hi ha hagut certes coses que han ajudat a engrandir aquesta mala imatge que des de la propietat del València se va donar sobre Ferran. Uh-huh. Però que més enllà, com deia, de que té un caràcter que és peculiar i no se pot ocultar, a este xicón se li va tirar molts poals de fem sobre la seva figura, tenint 20 anys, que era un pipioloid i que aguantar prou.
0: Poals de Fem m'agrada molt. M'ha agradat molt Poals de Fem. No sé, se li fot molta merda o se li poden fotre Poals de Fem, que m'ha agradat molt, com ho ha dit el Manolo Montal. Manolo, dues coses més, abans d'acabar. La primera, has parlat del caràcter curiós de Ferran. Quines són aquestes curiositats de caràcter, o quines són, per dir-ho així, les rareses del personatge?
5: Bueno, jo crec que ja vos he dit, ell té una mena de persecució interior, de que ell està menys valorat del que ell pensa que hauria d'estar, val? Però d'aquesta manera això també li ajuda a mantindre la tensió de ser molt competitiu. I també és un jugador que quan se li tors la cosa, el seu caràcter a voltes no ajuda a revertir la situació. És un jugador molt introvertit. No sé si n'adonareu que, per exemple, en l'escenari en Cibeles, quan Espanya guanya el Mundial, hi hagués dos o tres voltes que li demanaren que digués algunes paraules, era l'heroi de la final, havia fet el gol que li donava a Espanya el segon Mundial. Li demanaren dos o tres voltes que agafés el micro i que se dirigira a la gent, i no ho va voler fer. És una qüestió d'introversió, és molt introvertit, i bueno, és un futbolista. De fet, veureu molt poques fotos d'ell amb tota la família, generalment és la germana sempre qui està al seu costat. Bueno, té coses, com deia, té les seues rareses o el seu caràcter, però no res que li puga restar eficàcia a un jugador d'èlit.
0: I l'última, ha quedat clar, l'última, tu, després del gol de la final del Mundial, creus que toca de peus a terra, o que és un Beatle, per dir-ho d'alguna manera, que pugui demanar coses, diguem-ne, desmesurades, que pugui tenir una imatge, no sé si irreal o distorsionada del que passa, com, o el veus tocant de peus a terra?
5: No el veig per a res. A més, mira si conec a la gent que du a Ferran, vaig a desvelar un secret, un dels de les persones que du a Ferran, de la seva agència de representació, als 30 segons de marcar el gol me va escriure, i me l'ha posat textualment, eres la primera persona que escric després del gol de Ferran. També és cert que en Ferran creiem la seva agència, Luis de la Fuente i jo. En Espanya en creiem poquets més. I jo els conec ben bé i sé que són és gent que, si és per ells, si és per l'entorn professional de Ferran, altra cosa és que puguen aprofitar el tiró, que sabedor que ara mateix és un jugador, bueno, ja ho sabeu, que entre la gent jove, bueno, arrasa, pues puguen treure una línia de roba o un perfum, pues probablement igual aprofiten aquest tiró, però no crec que sigui un jugador que vagi a despegar els peus de terra, perquè ell ja ve sent centre d'atenció des que va ser un dels millors futbolistes en el Mundial Sub-17 de la Índia, que és quan puja directament al primer equip en el València.
0: Doncs vaja, hem anat a València, hem tingut algun detall més per intentar interpretar el que passa actualment al Barça amb Ferran, i veurem també quin és el futur del futbolista valencià. Ens ha explicat la Marta que el 12 d'agost és quan l'espera el Barça, i aviam si a partir d'aquí es decideix alguna cosa pel que fa al futur de Ferran, que acaba el contracte amb el Barça el 30 de juny de 2027, d'aquí menys d'un any. Manolo Montal, sempre és un plaer fer-te un truc. Una abraçada ben forta des de Catalunya i fins aviat.
5: Una abraçada, i el plaer és veure atendre-vos.
0: Gràcies al Manolo, al Ferran Torres i al... Vaja, Ferran Torres i Julián Álvarez, protagonistes del tram inicial del Tu Diràs, amb la Marta Ramon a Anglaterra, amb el Jordi Roura i el Dani Solsona a l'estudi de RAC1, amb vosaltres a l'altra banda, i amb la publicitat, ara mateix el Tu Diràs. I després continuem parlant del Barça, però deixem la davantera i mirem cap enrere.
6: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som 1.

0: les 12. De què rius, Dani Solsona? Què està passant?
1: Que estem parlant dels jugadors d'aquests que vam veure el partit l'altre dia contra el Birmingham,
0: sí.
1: I parlàvem del xaval, del Tonkara.
0: Del quin xaval, perquè clar...
1: El xaval, el Tonkara, que en té 16.
0: Tonkara me suena.
1: Sí, sí, 16 anys. Però clar, el veus, ja està fet. No? Jo el veig i, clar, la sensació que té 16 anys, jo no l'he tingut. A mi sí... Però clar, té 16 anys, clar, està però... fort, no, no, físicament.
0: Perquè cada vegada són més precoços els jugadors, per això, en la formació, diguem-ne que intel·lectual del futbol, no, Jordi? I física, perquè, per exemple, Lamine debuta amb 15. Sí, sí. Clar, és que... I vas estar esperant que en tingués 18 per fer-li un contracte de veritat a l'alçada de la repercussió que té l'equip.
2: El Lamine també, el van fitxar també pel prevenjament.
0: Clar.
2: Que jugava al Cerdanyola, a Mataró, si no recordo malament.
0: Escolta'm, de tots aquests nanos, ara anirem, no parlarem de tots en global, sinó que ens anirem aturant en alguns casos, però de tots aquests... La paternitat de Jordi Roura, futbolística, evidentment, perquè ja fas unes ganyotes que volem dir aquesta paraula.
2: No. Home...
0: Quins els has portat, tu?
1: Però quasi tots.
2: Doncs l'Ebrim aquest també, quan tenia 7 o 8 anys, però pre-Benjamí, aquest jugava al Senador de Mataró, si no recordo malament, però no sé, el Pesqué també el van fitxar a Futbol 7, molt bon jugador. Pesqué aquest...
0: El lateral a l'esquerra, el Jordi Pesqué.
2: Si en recordeu-se'n que aquest és molt bon jugador. Pesqué, el Sistau també, que el van fitxar del Reus, l'Àlvaro Cortés, central, que és veritat que va anar cedit un any a l'Adam, perquè el vaig fitxar del Saragossa. Aquest era cadet i jugava amb el juvenil. I el van fitxar del Saragossa. I després el van cedir al cap de 2-3 anys, va anar cedit a l'Adam. Que a mi aquest jugador em sembla un molt bon jugador.
0: Ara en parlarem, però et va agradar el penal que va picar, entre d'altres coses?
2: Bueno, va tirar un penalti, com diu mana, fort.
0: I a l'escaire, no?
1: I a la banda contrària, on va el porter.
2: No, bé. Però bueno, això et demostra una vegada més que la salut dels nanos de la Pedrera és... continua estant... en tenim per temps, no? I els que no van debutar, que també n'hi ha molts que no van debutar.
1: Bueno, el Kluivert hi havia.
2: Ah, el Shane també. Shane també, el fill del Patrick.
0: També esteu aquest?
2: Aquest no sé si va vindre amb el seu pare, aquest no ho recordo.
0: El seu pare segur... Bueno,
2: sí, però vull dir, no sé si en el moment que dic que el seu pare va entrar al club, no sé. Com va anar. No ho recordo, perquè és clar, que jo al final...
0: No has portat tants que al final t'escoltes.
2: Exactament, aquests no se'n passen.
1: Però és veritat, ara, perquè el Jordi està aquí davant, si no estigués a davant ho diria igualment. Escolta, a vegades s'han de donar els mèrits als qui els té. És que juga... Sí, però qui ha fet la feina? Perquè això és una feina de fa 5, 6, 7, 8 o 9 anys. I aquesta feina ara està sortint tots els jugadors.
2: No, i això
1: s'ha de valorar.
2: Sí, sí, i el que és important també és això, és veritat. Nosaltres, escolta, vam portar tots aquests nanos i després és veritat, el club ha tingut els diferents entrenadors, ha tingut la valentia, o per les circumstàncies, pel que tu vulguis, però ha tingut la valentia de posar-los. Tota aquesta generació que està ja està consolidada, i els que pugen i els que queden encara, no? Però vull dir que al final, com molt bé diu el Dani, hòstia, que és veritat, tu has de fer la feina i ho has de fer, és veritat, però de vegades ho fas i no té transcendència perquè no s'arriba a donar.
0: No els fan jugar, no?
2: I és veritat que... I això ens ajudava molt. Nosaltres anaves a fitxar gent a vegades... quan hi havia els clubs implicats que hi ha sempre, no? Quan anaves a fitxar un nano, i el Barça té un gran avantatge, que és la tradició. Qualsevol nano, encara que aquest nano sigui... potser li tira més a l'altre equip, que no digui el nom, l'altre equip, però al final...
0: El Betis, vols dir.
2: Exactament, però al final, si toquen de peus a terra, on te tenen més possibilitats d'arribar aquí, és el Barça, perquè té la tradició el Barça d'apostar per la gent jove, no? I això és un gran avantatge, crec jo, pel Barça, no?
0: Hem parlat, entre d'altres, de Cortés. Marta, això... Ara el sentirem, Cortés, perquè avui ha fet declaracions, però això ens porta a preguntar-nos si el Barça obre la porta a fitxar un central o no.
3: No, a veure, amb el mercat obert poden passar coses, sobretot si hi ha alguna sortida, però ja hem anat explicant a RAC1 des de l'inici del mercat que no està entre les prioritats reforçar aquesta demarcació, perquè Flick està molt satisfet de com li ha sortit l'aposta per Gerard Martín, i si no surt una peça, doncs no fitxaran en aquesta demarcació.
0: Perquè clar, aquí hi ha Cortés, que és un central esquerrà, i fins i tot en el cas de Gerard Martín, que l'havies vist de lateral, però no te l'imaginaves mai de central per l'esquerra, i que va fer una gran part final de temporada passada, per exemple. Per tant, també s'entén el plantejament de Flick. I parlant de Cortés, avui, si hi ha una paraula que el pogués definir en el discurs, no, Marta, seria ambiciós.
3: Sí, Rasi Kurt diu que la seva etapa al filial s'ha acabat i que vol formar part del primer equip.
4: Creo que la etapa del filial ya, ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto.
3: O sigui, la situació a hores d'ara és o et quedes al primer equip o marxes cedit, per exemple?
4: No, lo que decida el club es lo que mejor me vendrá a mí, así que ellos decidirán. Lo que os he dicho, mi deseo es quedarme aquí.
0: Clar, què, Jordi, sentint-lo parlar, perquè ambiciós es queda curt, no?, d'alguna manera, perquè diu, no, és que mi etapa en el filial s'ha acabado.
2: Sí, sí, sí, però a més, ara ho comentava, no?, és un noi molt ben amoblat. Un nano molt ben amoblat, i al final és veritat que té aquesta ambició que la té que tindre, però al final, què diu? Doncs, escolta, el que deixeix el club, doncs serà bé, no?, perquè tant si se'n va una sessió en un altre club per créixer com si es queda el primer equip, no? Òbviament, no? Ell hi fa molt bé, ell es vol quedar aquí, s'ha jodido, no? Com tothom, no? Però bueno, però està bé que tingui aquesta ambició i tal, però sempre amb aquest punt repeteixo respectuós, perquè repeteixo, és un nano molt intel·ligent.
1: Perquè aquí de centrals hi ha Gerard Martín, hi ha Cubarsí, hi ha Araujo, hi ha Eric, comptem a central,
3: Christensen.
1: Sí. Si no es lesionés...
0: Sí, però Christensen el pots comptar avui, demà potser no, per desgràcia.
3: I a Eric García el contemplen, sobretot de lateral dret.
2: No, i Esquerrà, i el Gerard Martín.
3: Clar, i Albert Cortés els hi agrada molt per això, perquè és un altre perfil, Esquerrà.
0: Tot i que si no continua, home, Montilivi jo crec que de central Esquerrà el rebríem bé.
3: Estàs escombrant cap a casa, eh?
0: Sí, home, sí, jo soc molt polit sempre amb l'escombra amunt i avall i cap a Montilivi tot plegat, m'entens? Què més de Cortés, Marta?
3: A veure, deixant clar que depenent de com quedi configurada la plantilla, té opcions de quedar-se, però a hores d'ara no ho té assegurat. És un tema que s'ha de resoldre les properes setmanes. Cortés, central esquerrà, recordem-ho, té 21 anys, nascut el 17 de març del 2005, va arribar al club l'estiu del 21, procedent de les categories inferiors del Saragossa, ara el Roure ens ho recordava. Es va incorporar el juvenil B blaugrana, i hem de recordar que després d'haver-se consolidat al Barça Atlètic, el passat 13 de maig ja va debutar amb el primer equip. Va ser a la Lliga jugant els 90 minuts en la derrota 1-0 al camp de l'Alavés. Li hem preguntat una mica doncs, què el fa un central diferent i que el faci tenir opcions per quedar-se al primer equip. Li hem demanat que es defineixi com és com a central.
4: Creo que soy un jugador que le gusta mucho los duelos defensivos, creo que me siento muy cómodo en el uno contra uno, tanto ofensivo como defensivo. Me gusta también ser protagonista con el balón y tener esa capacidad de filtrar pases y de ayudar al equipo de manera ofensiva, y creo también que de manera defensiva me encuentro muy cómodo con el sistema que tiene el míster y creo que puedo aportar grandes cualidades al equipo.
3: Y le han preguntado por sus referentes.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
3: Ai!
2: Ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Bueno, aquí sempre s'intenta doncs, que tinguin un cert comportament, no? També és més habitual que toquessin inferiors, ja que tinguin més presència en els mitjans, que estan més acostumats a parlar. Es treballa això també. Vull dir, a vegades s'intenta que la gent s'expressi bé, no? Cada vegada els jugadors estan més formats, estan més capacitats, no? I per tant, però una mica aquesta, diguem, aquesta patxorra que tenen tots aquests jugadors, jo crec que ho propicia una mica això, no? El fet d'estar a la Masia, el fet de veure aquesta possibilitat de jugar a prop, no? Que en altres clubs és impensable, no? Aquí és, no? I aquesta sensació de que porten temps, que coneixen el model, que coneixen la idea de joc, jo crec que això és un avantatge molt gran que té el Barça en relació als altres clubs.
6: Això pel que fa a Cortés, però avui hem sentit una altra veu, Marta, és la de Xavi Espart.
7: Sí, que també es veu amb potencial per convèncer Flick. La prioritat és quedar-se al Barça i ajudar el primer equip, però no ha estat tan taxatiu com Álvaro Cortés.
8: La veritat que ara mateix pues això, estic centrat en poder donar el màxim per quedar-me aquí. El meu objectiu és estar aquí al Barça i sempre ho ha sigut. Porto molts anys aquí al club i sé el que he de fer, o sigui que seguiré intentant que demostrar el meu nivell i aprofitar les oportunitats. El meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré pues, això, esforçar-me al màxim i a veure si amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar.
7: El que creu que el pot diferenciar és com interpreta el rol de lateral, perquè ve de jugar de pivot i això li dona una altra visió de joc.
8: Venint de que soc pivot, doncs puc ser un lateral una mica més diferent, que em puc associar més per dintre o no sé tant com un carriler, però bueno, jo crec que m'estic adaptant bé. Físicament ja he dit abans que crec que estic bé també perquè vinc rodat de l'europeu i la veritat que pues, em veig en bon estat de forma i a tope.
7: Espart, per cert, que està pendent d'una adequació contractual, comparteix agència de representació amb Ferran Torres i Pedri. Ara mateix, com Cortés, té contracte fins al 2028. És més jove que Álvaro Cortés, té 19 anys, és del 21 de maig del 2007, mateix any que Lamine Cubarsí.
6: Bon any, doncs.
7: Sí, és una bona collita. Va arribar al planter blaugrana el 2015, quan tenia 8 anys, procedent del Vilassar de Mar, com a benjamí de tercer any. com et conec, eh? Ja ha debutat amb Flick, tant a la Lliga com a la Champions, i hem de recordar que la Champions va ser ni més ni menys que els vuitens contra el Newcastle i que va deixar bones sensacions.
6: Qui el va fitxar, aquest, Jordi?
5: Aquesta va fitxar de... És veritat, ho diu molt bé la Marta, de Vilassar, no? I sí. Sempre havia... I a més, sempre havia... En futbol 7 varia molt de posició, no? Però sempre és veritat que havia jugat moltes vegades per dintre, no? Aquella posició d'interior, no? I això és el que fa que ara el jugador lateral doncs tingui aquesta capacitat ofensivament de jugar bé amb la pilota, de jugar per dintre, en l'inici en sortida de pilota, no? Bueno, ell ho ha dit, no?, que és una de les grans avantatges que pot tindre. Després també hem de mirar doncs, que si juga a lateral que també tingui la suficient agressivitat dels conceptes defensius per poder-ho fer bé, no? Però jo crec que té moltíssimes condicions, també és un jugador amb una capacitat de millora extraordinària i que potser pot tindre la seva oportunitat, segur.
6: Però que no m'hagués trencat el micro. En el cas d'Espart, a mi em té, per aquest passat de migcampista, em té molt, diguem-ne que em té enamorat veure'l jugar com a lateral incorporant-se al mig del camp i la serenitat que té, no? Dani, és un jugador que també té, és molt madur per l'edat que té.
9: Sí, tot això ho està fent molt bé. Per què? Precisament per això, perquè jugava en una posició diferent i que li permetia doncs fer aquestes conduccions i sortir. I una altra cosa ara és que hagis de jugar de lateral, on el teu comportament amb la pilota serà boníssim, evidentment.

0: i podrà anar cap a dins i pot tenir conduccions i es pot associar amb el de banda i els interiors. I una altra cosa és després veure l'aspecte defensiu, el rendiment que pot donar, perquè no està acostumat. Vull dir, quan tu jugues de pivot o jugues al mig del camp, sempre penses, fas el teu treball, però sempre penses que si se'n van de tu, sempre hi ha algú darrere que et cobreix les esquenes. Hi ha els centrals, hi ha els laterals, però ell és el lateral. I aquí veure'l, per exemple, contra un Vinícius o contra... Que no dic que no ho pugui fer, però que s'haurà d'anar acostumant i assimilant a aquesta posició. L'altre ja ho sabem que ho farà bé. Ja ho sabem. Ho diu el Jordi i ja ho sabem. No, sí. I pel que hem vist. Pel que hem vist, ell quan té la pilota sap què ha de fer amb la pilota. Vull dir, no és el clàssic lateral que dius és que m'estan apretant i la tires llarga aviam, i que corri qui pugui. No, ell sap el que ha de fer. El passa que ha de treballar l'aspecte defensiu, que ho estarà fent perfectament.
1: Doncs això, paraula de roure. Paraula de roure... I ja està, el que digui el Jordi.
2: Té raó totalment el Dani, és que és
1: home, per això el tenim, és el tema de la manta, sempre,
2: tema de la manta, vull dir, és molt bon. Bueno, doncs haurem de treballar després aquests aspectes defensius, que és normal, no?
1: Aviam, un altre nom que va sonar i que és realitat, és un que ahir ja va parlar.
3: Com a jugador, diria que sóc un jugador que gaudeix jugant a futbol, que és feliç amb la pilota als peus, que li agraden les situacions 1 contra 1 i driblar el rival. El meu jugador preferit és Neymar, ho ha estat des que era molt jove i el tinc com a referent. Per què? Doncs perquè m'agrada el seu estil, com li encanta jugar a futbol, jugant amb la pilota. És la raó per la qual vaig començar a jugar a futbol. I és clar, al Barça, en la meva posició, m'agrada Rafinha, és un molt bon jugador i per tenir-lo també de referent.
4: Rafinha és un molt bon player and player I look up to as well, yeah.
1: Bissibu, estem escoltant Bissibu, perquè si algú s'ho pregunta, com a l'estudi de RAC1 s'ho preguntaven, escoltem Bissibu, que és aquest extrem belga de 18 anys que el Barça ha fitxat del Bruges i que ahir es va incorporar a la gira del Barça i va fer el primer entrenament amb els companys. I si algú ha seguit el planter del Barça des dels mitjans de comunicació últimament, i si algú havia vist Bissibu abans que arribés al Barça, sabeu qui és? Albert Blaia, bona nit.
5: Què tal, Miquel? Bona nit.
1: Bissibu diu que li agradaria ser Neymar, que Neymar és el seu ídol. Hi ha potencial de Neymar en el belga o no?
5: Mira, ja és curiós que hi ha dos jugadors, no?, com són Lamin i Bissibu, ja que tenen d'ídols a Neymar, que no fa tant, doncs encara estava al Barça, com passa el temps de ràpid, i crec que Bissibu sí que és un jugador, Miquel, que té potencial de ser alguna cosa més que el típic futbolista que arriba, que està a cavall entre el filial i el primer equip i que acaba marxant sense pena ni glòria. Evidentment hi ha molts factors que al final no depenen del jugador, no depenen ni del club, sinó que són coses externes perquè això acabi passant, però sí que és un futbolista de molt de talent. Jo el vaig descobrir en un europeu sub-17 i la veritat és que va fer un torneig espectacular. És un jugador amb moltíssima qualitat en l'1 contra 1, físicament a més sí que recorda Neymar perquè té aquest puntet de... és un jugador prim, és un jugador molt àgil, és un jugador que té potència, s'ha d'acabar fer físicament, però és un futbolista amb molta imaginació i molta capacitat d'1 contra 1, i crec que això és el que necessita el Barça. Més és interessant perquè juga a la banda contrària de Lamine, així com Rooney l'any passat, doncs era un jugador que tots assumíem que tindria pocs minuts, doncs jo crec que el de Bissibu ja és un fitxatge potser pensant més en el llarg termini, si l'acabes desenvolupant bé, doncs que pugui jugar juntament amb Lamine Yamal.
1: Ens l'hem d'imaginar, per tant, més com un extrem hàbil, és a dir, que per exemple en estàtic pugui fer un contra un i desbordar un rival, o més aviat és un jugador explosiu que necessitaria camp per córrer?
5: No, efectivament el que dius. Jo ara mateix és un jugador que se sent molt més còmode amb la pilota als peus i que se sent molt més còmode, doncs, podent ser l'extrem de costat fort, rebent i, per tant, podent encarar, una miqueta generant tot el volum de joc, que no tant, doncs, aquest Rafinha, que és ara mateix el perfil que hi ha a l'altra banda, un Anthony Gordon i fins i tot un Adeyemi, que són jugadors molt més agressius, poderosos a camp obert, futbolistes que relacionen molt bé amb la desmarcada i amb l'espai. Bissibu no té aquest puntet d'agressivitat, és un jugador que més físicament encara jo crec que li costarà aterrar el que és el màxim nivell. Ha estat un any al Bruges en categories inferiors i gairebé no ha jugat per al tema contractual de no voler renovar, però jo crec que és un futbolista que si el Barça el sap treballar, sap tenir paciència, el va desenvolupant, i el jugador, doncs, també correspon amb la seva feina i el seu talent, doncs estem parlant d'un futbolista que pot costar molts diners. El típic jugador que et fitxa un Dortmund ara i que d'aquí 3 anys doncs val uns quants milions més dels que ha pagat el Barça, que al final crec que són operacions que has de fer quan estàs en aquest moment econòmic i en aquest moment també esportiu, doncs no pots deixar passar aquestes oportunitats.
1: El sostre que li veus, per tant, és molt alt.
5: Jo crec que és un jugador que té potencial. Al final, amb aquests nanos tan joves que fan aquest canvi de país, que fan aquest canvi de vida i que, evidentment, doncs, passes de l'exigència d'un Bruges a estar al primer equip del Barça és molt gran i hi ha moltes coses que ara doncs, no es poden controlar imponderables, però sí crec que és un futbolista de potencial. Així com hi ha hagut altres fitxatges els darrers anys també per part del Barça, de jugadors joves, no? El cas de Faye, per exemple, el cas de Darvich, que potser si Darvich em costava més veure'l perquè era un mitja punta, Faye era un jugador que tu volies treure-li aquest rèdit econòmic que finalment va ser així, sí que crec que Bissibu, pel que has pagat i pel que t'imagines jugant a la banda contrària de Lamine, doncs és un jugador que tu li veus aquest potencial. Si se'l treballa bé i a tots aquests imponderables van alineats, crec que el Barça ha fet una molt bona feina i més enllà de si no acaba funcionant, doncs al final aquests jugadors sempre tenen bona sortida i diríem a nivell econòmic no és una llosa que et pugui penalitzar.
1: Vaig acabant, Albert, perquè ara parlàvem de Cortés i de Xavi Espar, que són els dos futbolistes als quals els hem sentit la veu en els últims dies, però com repassàvem amb el Roura i el Solsona, hi ha molta canalla que està deixant molt bones sensacions a la pretemporada. No sé tu amb qui et quedes, qui t'ha cridat l'atenció.
5: Sí, jo crec que al final Cortés i Espar, com deia, doncs són potser els dos jugadors que tenen més números per quedar-se a la primera plantilla. Després a mi em va agradar els minuts d'Ibrahim Diarra, que crec que és un jugador d'aquests, també d'aquests fitxatges que estava dient ara, doncs que tenen cert sentit. 2006, un nano que aquesta temporada ha tingut una lesió important a nivell muscular i que no l'hem pràcticament vist, però és un jugador amb molt de talent. És un futbolista diferent, que físicament està molt bé, però que té bona capacitat en espais reduïts, que pot jugar d'extrem, que pot jugar per dins, i va deixar, jo crec, que bons minuts l'altre dia. També crec que és molt interessant un jugador, evidentment, com Ebrima, que em sembla que és una d'aquestes grans joies que té el Barça i que és un futbolista molt jove i que s'ha d'anar fent i has de veure on acabarà o on pot acabar jugant ja en primera plantilla, però que té molt de potencial. I a mi m'agrada molt també Orian Goren. Em sembla un jugador del 2009, moltíssima sensibilitat tècnica, un perfil, entre cometes, similar, podríem dir, a Pedri, d'aquest tipus de migcampistes que poden tenir molt de potencial i que el Barça ha de saber cuidar. I ara, els pròxims partits, suposo que ja aniran tenint més minuts els jugadors més habituals també, que ja estan en dinàmica, però jo crec que és una bona oportunitat per tornar a veure doncs, aquests joves talents, perquè evidentment no hi caben tots. De fet, l'altre dia doncs, jugadors com Toni no van tenir oportunitats i això demostra el nivell de competitivitat i de talent que hi ha ara mateix a les inferiors del Barça.
1: Digues, Dani.
0: No, dic que hi ha molt jugadors molt bons, el que passa que en el món del futbol hi ha circumstàncies a vegades amb els equips que has de tenir aquella mica de sort que en el moment puntual i determinat en aquella posició, escolta, hi ha un lesionat, dos lesionats i han de recórrer amb aquest jugador que té potencial, sigui el que sigui dels que vam veure l'altre dia, i que es pugui guanyar el lloc. Després hi ha altres posicions que dius, home, doncs el Bissibu, que és un bon element i que segurament serà d'aquí no gaire, no? Però clar, es troba en una posició que en teoria n'hi ha tres, que és Rafinha, que és Gordon i que és Adeyemi. En principi n'hi ha tres. Per tant, costa molt més. O sigui, quan la mina hagués jugat igual més aviat que tard, però també es va, perquè va marxar Dembélé, no? Em sembla que va ser així. Uh-huh. Aquella posició, ja sí que Rafinha no sé què, va a l'esquerra.
6: Sí, va sortir afavorit que Dembélé marxés. Sí.
0: Que tard o d'hora hagués jugat igual, no? Perquè és tan bo que hagués jugat tard o d'hora. Però que
6: era una aposta de club, sí.
0: Hi ha circumstàncies i dius, home, doncs es par. Perquè Flick recorre a Eric. Si no hi ha Koundé, hi ha Eric. Però si Koundé està lesionat i Eric té molèsties, doncs potser li dona l'oportunitat i se la guanya, no?
1: No, si tens on triar remenar, això és evident.
2: No, i després és un tema, això que dius tu, Dani, que és una qüestió de faves comptades, no? Vull dir, si tot continua així a Barcelona i d'aquí aquests un parell d'anys més el Barcelona va pujant nanos i que s'afiancen i estan a l'equip, esclar, arribarà un moment que diràs, bueno, No, és que no en pujarà cap més. Això ens va passar, però nosaltres hi va una època, esclar.
1: Iniesta, Xavi, Busquets
2: i Leo que venien a dir, o és que no suben, o és que no pugen de la... Bueno, sí, a qui vols carregar d'aquests quatre? Vull dir, arriba un moment, que no sé si m'explico, eh?
7: Arriba un moment que,
2: com que si tot va bé, i afortunadament van pujant aquests nanos, tan i tan joves, que estan afiançats, home, arribarà un moment que n'hi haurà de molt bons que no tindran lloc. I hauran d'anar a un altre... I això és així.
1: Sí, sí.
2: No? I, bueno, és una realitat, no? I queben els qui queben.
1: Perjudicat va ser Thiago Alcántara, en aquella situació.
2: Per exemple.
1: Un quart d'una. Acabo, Albert. Abans havia sortit un nom a la taula, i no sé com el veus tu, que és el de Hamza. Si el veus madur, el veus verd, o si li veus potencial, però encara un, dos anys vista.
5: Jo crec que és un cas molt, molt interessant, perquè evidentment jo abans que arribés al Barça no el tenia gens vist, m'han parlat molt bé de la seva ètica de treball, no? de com s'està adaptant, i al final és un perfil de davanter molt concret, perquè és un jugador que té molt bons instints a l'àrea, ho vam veure l'altre dia, per exemple, en aquell segon gol, com s'anticipa, és un futbolista amb unes condicions físiques més que evidents, no? En el salt sobretot és molt poderós, és insistent, és ràpid, és fort, però jo crec que encara el veig verd en tot el que és el tema de, doncs, per exemple, aquest recolzament fora l'àrea, aquesta capacitat d'aguantar la pilota, del joc associatiu, tot això jo crec que encara està lluny del que és el nivell exigible per un jugador del Barça. Ara bé, que si és un futbolista, doncs, que al final no sabem què passa amb Ferran, o fins i tot així, te'l pots acabar quedant, i és un jugador que jo crec que pot tenir impacte en determinats contextos. Jo crec que pel Barça l'objectiu, no crec que Hamza, des del meu punt de vista, tingui el potencial per ser el nou titular del Barça, jo no, almenys ara mateix en dubto, però sí que crec que pot ser una peça molt útil per la primera plantilla, però això dependrà del final, doncs, com quedi la davantera i que aquest jugador tingui minuts, no serveix de res que ara mateix estigui en una rotació enfonsat perquè no té, diguem, la confiança, no té encara alguns fonaments i per tant ha de jugar. Veurem què passa, però l'impacte i la capacitat de Hamza per marcar una miqueta diferències en aquest tipus d'escenaris i contextos, doncs és més que evident, i la prova de l'altre dia queda allà. Veurem ara quin paper té quan comencin a arribar també més jugadors ja de la primera plantilla davant.
0: Hi ha massa jugadors. És que al final no hi caben tots. És que, clar, és que n'hi ha molts i molt bons.
1: Sí,
0: però,
1: sí.
0: Clar, els que juguen també són bons. Perquè, clar, si jugues al mig del camp i tens davant a Pedri, doncs estàs fotut.
1: Doncs mira, hauràs de buscar... Però clar, és veritat, hi ha moments d'abundància de talent, i ara en parlarem, que a més és un talent que es projecta al primer equip, i a partir d'aquí, doncs clar, tothom no hi cap. Però vaja, això ho anirem sentint a dir, i quan s'acabi la pretemporada veurem què passa amb alguns d'aquests jugadors, els que avui els hem sentit la veu, d'altres els quals no, però que estan fent la pretemporada amb el primer equip. Albert Blaia, gràcies per acompanyar-nos una nit més a RAC1, i fins aviat, una abraçada.
5: Gràcies a vosaltres, Miquel, una abraçada a tots.
7: Adeu.
1: Dos minuts que passen d'un quart d'una, fem una pausa i de seguida reprenem el Tu diràs aquí a RAC1.
8: RAC1, tots som 1.

0: són les dues de la nit, com canten els Fouls, però no falta pas gaire. A les dues de la nit, Pau Bombardó, hi haurà tenis, tu creus? A les dues de la nit, evidentment, hora catalana. A Washington o no?
1: És una molt bona pregunta i tot apunta que no. Perquè, bàsicament, perquè la final femenina que hem dit al principi que s'havia de reprendre a 11:45, després s'ha endarrerit mitja hora més a les 12, una altra mitja hora a 12:45, i ara sembla que reprendrà la final femenina a la nostra 1 de la matinada. Per tant, evidentment, en horari tu diràs, espero que no ho expliquem, però, en qualsevol cas, aquesta final femenina que s'ha d'acabar quan acabi, si és que encara hi ha temps, perquè és veritat que la previsió de pluges a Washington doncs sembla que encara durarà unes quantes hores més, podria haver-hi la final de l'ATP entre Fritz i Hodder doncs a partir de la nostra matinada. Per tant, imagino que demà ho podrem explicar si és que no s'allarga tant que la mateixa organització del torneig decideix proposar-ho per més endavant.
0: Avui el Pau no cobrarà perquè, evidentment, s'havia de dedicar a seguir el tennis i un que no hi ha tennis, llavors el Pau no. Avui,
1: feina fàcil.
0: Avui no cobrarà. Bé, si deixa de tronar i de ploure, ja vindràs, i si no, gràcies per ser-hi i fins demà.
1: Molt bé.
0: El Pau Bombardó, que tenim a l'estudi de RAC1, l'havia de tenir pendent del tennis, però, com ens ha explicat, a Washington s'ha ajornat la final femenina, que ja estava en marxa, i la masculina encara no ha començat. Marta, estàvem parlant de planter del Barça, ara continuem fent-ho, però l'estimat Daniel Solsona i Puig té una pregunta a fer-te sobre els jugadors que s'estan exercitant.
2: Et saps tots els cognoms de tothom de Catalunya, no?
0: No, però el Dani me l'estimo tant que, evidentment, amb els seus dos. Però avui, Dani, m'has fet una pregunta, abans ens l'has fet aquí a la taula, de si s'entrenaven tots o no, o si n'hi havia un que s'estava exercitant o no.
3: Araujo, perquè va estar lesionat després del Mundial, o es va lesionar al Mundial?
2: Durant el
3: Mundial.
2: Durant l'inici del Mundial, de fet.
3: Però ara ja està entrenant bé, normal?
2: S'està entrenant normal, l'únic que es va amb molta precaució, perquè el que es va dir que era una cosa molt petita i sense importància era un petit trencament a la zona del soli, i per tant, doncs, es va amb molta precaució, i per això es va amb la calma amb ell, i per això l'altre dia doncs no va jugar. O sigui, per no... És que era innecessari carregar-lo en aquest context. Però sí, s'està entrenant amb els companys i es va trobant bé. Això és el que ens diuen.
0: Misteri resolt, Dani?
3: Sí, no, perquè...
0: Una pregunta més per la Marta, ho sap tot, eh?
3: No, ja ho sap tot. Ah. I molt més que jo,
0: Bé, doncs amb el dubte resolt pel Dani, continuem endavant. Marta, estàvem parlant del planter del Barça, i avui, per exemple, que la cadena SER explica que Jofre Torrent estaria a prop de l'Ajax i que el Barça ingressaria uns diners pel traspàs del jugador, però que el continuaria controlant i tindria una opció preferent de compra en el futur, etcètera. Volem saber si estan reestructurant el planter per protegir i potenciar el talent més jove.
2: És així. I fórmules com aquesta que comentes del Jofre Torrent són fórmules que anirem veient més sovint, perquè l'estratègia de com es treballa el filial i el planter blaugrana està canviant, i ens expliquem. A veure, la reestructuració de com queda tot això va quedar aprovada en l'última reunió de la Junta Directiva, en parlàvem precisament aquesta setmana, i Deco ha guanyat pes per integrar el Barça Atlètic a l'estructura del primer equip, perquè tota la cadena de formació funcioni sota un únic criteri, tant a nivell de funcionament esportiu com també a nivell econòmic. O sigui, que sigui una mica un tot. Com que és l'avantsala del primer equip, doncs ja es tractarà com a tal i penjarà directament de Deco, i les decisions es prendran de manera més connectada amb el primer equip. Un dels grans objectius d'aquest moviment és protegir el talent del planter davant els possibles pretendents del mercat, que cada cop és més competitiu i que cada vegada ve a buscar els futbolistes amb menys edat. O sigui, que el que abans era simplement el mercat de fitxatges a l'ús amb els futbolistes de renom, ara tota aquesta mecànica està arribant de manera molt directa amb jugadors cada vegada més joves. I això té clubs com el City o el Paris Saint-Germain com a grans amenaces per un planter com és el del Barça. El Barça s'han adonat que els jugadors amb més potencial cada vegada arriben abans a l'elit i que, per tant, el seguiment ha d'estar unificat almenys des dels 16 anys. És l'edat en què els jugadors ja poden signar el seu primer contracte professional amb un màxim de 3 temporades fins que arriben a la majoria d'edat. I tot això s'ha de tenir en compte. I per això volen que el Barça Atlètic es converteixi en una mena de laboratori estratègic i de desenvolupament de futbolistes abans de donar el salt al primer equip i, quan sigui necessari, gestionar sessions o bé traspassos amb fórmules que permetin mantenir el control en major o menor mesura, amb opcions de recompra o drets preferencials o aquestes fórmules que, doncs, ara posaves aquest exemple i ja està passant des de fa temps i continuarà passant perquè anem una mica cap aquí. I al mateix temps també incorporar talent jove abans que exploti, com els casos que hem comentat també àmpliament aquí a la tertúlia de Hamza Abdelkarim o bé el més recent Visibu. Si et surten bé, ja els tindràs amb tu sense haver de fer una gran inversió quan tothom en comença a parlar, i si no t'acaben d'encaixar, doncs podràs fer negoci, perquè sempre que passin sota el títol d'haver jugat al Barça, doncs això els farà guanyar valor.
0: El planter del Barça està molt de moda, n'hem parlat bastament en aquesta tertúlia, i el planter del Madrid també està de moda, però per altres motius, aquest estiu, no perquè hi hagi jugadors que fan el salt al primer equip, sinó perquè la caixa va sonant cada vegada i el clinc-clinc, clinc-clinc, van entrant calés pels jugadors del Madrid que toquen el 2. Sabem que Gonzalo i Palacios, que han anat al Fulham per un total de 50 milions ara fa uns dies, són les últimes vendes de jugadors del filial del Madrid, que va repetint aquesta fórmula en els últims anys, i per això, entre el cas que comentàvem ara de Jofre Torrents i aquests... Hola, Rubén Pérez, bona nit.
4: Bona nit, Miquel.
0: Avui li ha sortit fum del cap de fer números en Rubén a la redacció, però tot i això el tenim aquí a l'estudi de RAC1. Hem volgut fer una mica de comparativa, no?, del que són les vendes de jugadors formats a un club i a l'altre, per veure qui ven més i també quins talents formen quan els tenen treballant a la base. Què diuen els números?
4: Doncs, òbviament, surt guanyant el Madrid per 326 milions. Hem de dir que hem agafat d'any com a base la primera etapa, el primer any de Mourinho a la seva primera etapa al Madrid, 2010. Ho hem aprofitat el retorn del tècnic portuguès.
0: Celebrat retorn del tècnic portuguès, digues.
4: Fins ara, en aquestes 16 temporades, el Barça ha obtingut 293,4 milions d'euros per jugadors formats a la Masia. En canvi, el Madrid ha obtingut 619,4, una diferència, com he dit, de 326 milions a favor del club.
0: 326, hem dit des del 2000...
4: Temporada 2010-2011.
0: O sigui, més o menys 15, fent números rodons, 15 anys. Doncs vaja, imagina't, fem la divisió, 325 entre 16, déu-n'hi-do el que ha obtingut el Madrid de saldo per jugadors que ha format.
4: Sí, i també t'he de dir que hem també calculat quan el balanç total d'ingressos i pèrdues de Barça i Madrid durant aquestes temporades. El Barça té un total de 637,35 milions en negatiu i el Madrid 480,7 en negatiu. Són 156 milions més en negatiu del Barça. També cal recalcar que això també depèn molt de l'any, perquè si mirem el balanç de diferents anys, doncs al Madrid, per exemple, hi ha un estiu que té 224 milions en negatiu, que és l'estiu aquell on es va gastar una milionada en Hazard, Jovic, Militao, Mendy, també l'any de l'arribada de Jude Bellingham, que va acabar amb 145,5 milions en negatiu, i per exemple podem també dir l'últim de Hausen, Mastantuono, Carreras i Trent. En canvi, al Barça, òbviament el més recordat és el de l'arribada de Dembélé i Coutinho després de la sortida de Neymar. També el segueix de molt a prop, que això a mi m'ha sorprès, només 6 milions de diferència, l'arribada de Griezmann i De Jong, també va acabar amb un resultat de gairebé 150 milions en negatius pel Barça, i també el de la Rafinha, Lewandowski i Koundé a la temporada 22-23. És a dir, hi ha diferència, però clar, això, la fórmula del Madrid sí que és veritat que l'ha permès com una mica difuminar, no?, aquests grans traspassos que ha fet, perquè el Madrid porta diferents estius ja amb mínim un jugador d'un traspàs de gairebé 80 o més milions d'euros, no? Tchouaméni, Bellingham, també, òbviament, aquí no es compta el d'Mbappé, que entre primes i tot també hagués augmentat bastant el que és el, o les pèrdues o el balanç.
0: Clar, quan es parla de jugadors que arriben lliures, home, lliures vol dir que no venen emmanillats, perquè per la resta, aquí, si ara Vinícius està demanant prima de renovació, els que van d'un lloc a l'altre, fitxen d'un club per l'altre, també demanaran prima de fitxatge. Clar, Jordi, hi ha un comportament diferent, no?, del Barça amb el Madrid, amb el planter, perquè quan tu parles de vendes de jugadors del filial amb un 326 a favor, parlo de milions d'euros, del Madrid en comparació amb el Barça en els últims 15 anys, és que el Madrid normalment ven molt més els seus jugadors que no pas el Barça. El planter del Madrid té un altre sentit moltes vegades.
5: Home, això és evident, no? El màxim de que el Madrid vengui bé, que sembla ser que és evident que ven bé el Madrid, no? Però, pues clar, aquí el que hem de tindre en compte és que diguem-ne que els jugadors millors del Barça no els ven.
0: Clar.
5: Els jugadors realment importants que podrien fer molta caixa, el Barça no els ven. El Barça els té en el seu primer equip, amb el valor consecutiu que té això. Per tant, amb això dels números també, quan es fan aquestes valoracions, no? És que n'hi ha 300 a favor del Madrid i no sé què. No, escolta, aquesta diferència, el màxim que el Madrid ho faci bé, que vengui bé. Pues clar, els jugadors importants de la pedrera del Barça, el Barça no els ven. El Barça els queda. I hauríem de comptar el valor real que tenen aquests jugadors en aquests moments quan estan consolidats en el primer equip del Barça. El valor que tenen i el valor que et fan estalviar d'altres fitxatges. Que això és molt important. I el cas més recent el tens el Gonzalo, no? Que a mi sembla un jugador fantàstic, és un nou que ha marcat gols, que ha jugat amb el Madrid, l'han venut.
0: El 70% dels drets de Gonzalo, clar, 40 minuts.
5: Bueno, l'han venut. En un altre exemple, el Barça, un davant així, doncs, possiblement, igual es tenia el primer equip. El Barça no el ven. Jo crec que això explica en gran mesura aquesta diferència i també després altres implicacions, que repeteixo, has de valorar després quin valor tenen aquests jugadors una vegada estan assentats amb el club i el que implica tot això, no?
3: Sí, aquí hauríem de veure els jugadors que traspassa el Madrid que no han tingut transcendència en el primer equip, perquè diu, bueno, Gonzalo, sí, Gonzalo ha jugat i tal, però els altres que han traspassat, que han tret aquests diners, potser era encara pedrera, o sigui, no has vist el potencial, perquè el Barça, clar, si ara poses en venda tots els que té jugant, però aquests ja els hi has vist el potencial. Clar, no traspasses jugadors, a veure si m'explico bé, de la pedrera del Barça, ara que no hagi jugat el primer equip per 30, 40, 20, 50 milions. És difícil. El Madrid ven millor això, sí, Però jo no sé el quants jugadors de la pedrera havien jugat ja al primer equip que han traspassat.
5: Perquè després la gent diu, no, és que el Madrid, la pedrera, que no. Escolta, el Madrid té molt bona pedrera.
0: Molt bon planter.
5: Molt bon planter, que no, la gent no s'equivoqui, Una altra cosa és que no tenen la tradició i no han debut a cap.
0: No, clar. És
5: però,
0: que...
5: però tenen molt bona pedrera,
0: Ells tenen algun jugador, pocs, al primer equip, però és que, a més, hi ha molts clubs de primera divisió i de futbol internacional que tenen jugadors destacats que han sortit del Madrid. Clar, el que passa és que el Madrid no se'ls ha quedat perquè el que ha fet és, d'alguna manera, compensar les pèrdues dels traspassos que ha signat amb jugadors del planter que ha venut. Però perquè moltes vegades Florentino ha entès que el jugador del planter és una manera, com que no et costa formació perquè el tens a casa i després el vens pel que sigui, tot és guany.
5: Sí, però el Dani ho has explicat perfecte. És veritat, però no han tingut presència en el primer equip. I tot i així els venen bé. A vegades al Barça això potser costa més, no? Si no tens certa presència en el primer equip, vendre els jugadors, no? El que és veritat és que molts tenen presència en el primer equip. Bueno, només has de mirar aquest últim estatge, no?
3: Amb aquest el tema Gonzalo, jo crec que Arbeloa li ha donat un cop de mà a Florentino.
0: Sí, que això va més enllà d'Arbeloa.
4: Ahir ho vam explicar.
0: Sí, perquè aquí... Bé, Rubén, jo que ho has fet tu, explica-ho tu.
4: No, vam explicar ahir doncs, que la relació entre el Madrid i el Fulham va ara mateix més enllà de l'arribada d'Arbeloa a la banqueta, perquè el propietari del Fulham també és propietari d'un equip de la NFL, Jacksonville Jaguars, vam dir, i aquest Jacksonville Jaguars també està relacionat amb una altra empresa de construcció americana, que és una filial d'ACS, que és l'empresa de Florentino. Doncs
5: pues vale.
3: Em porta tal l'Arbeló.
2: Esteu veient una mica la jugada, eh? Us ha agradat això, eh?
0: Va, això és el que ahir que vam estar 3/4 d'hora parlant del Madrid, però realment perquè hi havia molta teca, però, i una era aquesta, perquè, esclar, de sobte hi ha una gran amistat entre el Madrid i el Fulham que no existia abans.
4: Hauríem de repassar, perquè després, abans de... Quants traspassos s'han fet fins ara entre el Fulham i el Madrid? Doncs jo no recordo cap.
3: Des de que hi ha el propietari aquest, que és amic de...
4: Exacte, perquè històricament jo no recordo cap moviment.
0: També haurem d'anar a mirar les filials de CS si tenen propietaris que estiguin vinculats al món del futbol, perquè potser per aquí comença a haver-hi traspassos.
3: Bon Martínez va estar d'entrenador del Fulham, va començar. Em fa l'efecte, no?
0: Bon Martínez?
4: O el Wigan.
0: Està a Wigan.
3: El Wigan.
0: El Fulham no em sona. Ha fet moltes voltes, però no.
3: Sí, el Wigan.
0: El Fulham no em sona. Abans de tancar, Rubén, millors onzes del planter del Barça i del Madrid de jugadors que entenc que ja no hi són al club?
4: Sí. He de dir també que dels jugadors que he repassat, gairebé tots han acabat sent jugadors destacats i han acabat en equips de primera divisió i, òbviament, no els hi ha anat a tots tan bé entre ells, però hi ha vendes destacades de jugadors que ara mateix són, per a mi, top mundial. Per exemple, el Madrid més que el Barça, però és el que deies, no? És aquesta diferència de la visió entre el Barça i el Madrid, que el Barça, el jugador del filial que destaca, opta més per quedar-se'l i provar-lo al primer equip, i el Madrid opta més, doncs, per una visió d'obtenir ingressos en el següent mercat. El Barça, a la porteria, he de dir que només he trobat una venda que hagi ingressat 3 milions a aquest mercat per Iñaki Peña, 3 milions que ha obtingut pel Panathinaikos. Defensa, Bellerín, que tot i que va debutar a l'Arsenal abans, tots sabem sí, que va formar part de la cantera del Barça. Centrals, Bartra i Xavi Riad. Bartra va marxar la temporada 2016-2017 per 8 milions al Dortmund. Xavi Riad, la 24-25, per 9 milions
0: al Betis. Quin mundial ha fet Xavi Riad.
4: Després, lateral esquerre, jo crec que aquí ha estat el gran error històric, podríem dir, perquè a l'11 estan els dos laterals que han format de la selecció espanyola que han guanyat el Mundial, Grimaldo, hem fet doble lateral, i més a dalt, Cucurella. Grimaldo va sortir la temporada 2015-16 per 2 milions al Benfica, i Cucurella va estar cedit a l'Eibar i al Getafe, i el Barça va acabar obtenint 13,8 milions. Al mig del camp, Thiago Alcántara per 25 milions al Bayern, i Cesc Fàbregas, que va formar part del Barça, després va marxar també a l'Arsenal com Bellerín, i després va marxar al Chelsea. Pedro Rodríguez, per la banda dreta, 27 milions al Chelsea, que va ingressar al Barça la temporada 15-16, i com a davanters, Ansu Fati, que ha marxat aquest estiu per 11 milions al Mónaco, i Bojan Krkić, que va marxar a la Roma a la temporada 2011-2012. També he fet una banqueta, perquè hi ha més noms destacats.
0: Clar, és un tio prudent, que ell fa alineació de banqueta per si algú es fa mal.
4: No, és que també em feia pena...
0: Et feia pena?
4: Sí, em donava pena deixar alguns noms també per la quantitat pel que van sortir, perquè Ilaix Moriba, per exemple, va marxar per 16 milions la temporada 2021-2022 al Leipzig.
0: El cas d'Ilaix també és perquè algú s'ho faci mirar, el cas d'Ilaix, perquè en Koeman estava jugant i se'n va anar, i fins ara que ha anat al Celta segurament no s'ha retrobat com a jugador. Més enllà i ràpidament, a banda d'Ilaix, a la banqueta,
4: Nico González, que ara és actual jugador del City, també Gerard Deulofeu, que va marxar a l'Everton i després al Watford, Marc Guiu, Abel Ruiz, que aquest el coneixeràs tu bé, Miquel.
0: Sí.
4: I per últim, Carles Pérez, d'una altra venda, jo diria destacada, 13 milions que va obtenir el Barça a la temporada 2020-2021. I al Madrid, a la porteria, l'hem conegut fa uns minuts, la marxa de Fran González, una nova venda al Madrid, al Sevilla, 3 milions. Aquí és on jo destacava, sobretot, Araf Hakimi, al lateral dret.
3: Però, perdona, l'han vengut o conserven una part?
4: Han tornat a fer aquesta fórmula.
3: Perquè el porter aquest no té mala pinta.
4: Sí, de fet, va arribar a debutar el primer equip en un partit que estaven els dos porters lesionats. A la defensa, Araf Hakimi, com he dit, a l'Inter, 43 milions, va obtenir el Real Madrid. Defensa, Mario Hermoso i Diego Llorente. Hermoso va marxar la temporada 2017-2018 a l'Espanyol. Diego Llorente també a la Real Societat. Lateral esquerre, Sergio Reguilón.
0: Hosti, jo me n'havia oblidat de Reguilón.
4: Ara està a l'Inter de Miami amb Messi. Va obtenir 30 milions al Madrid en la seva venda al Tottenham. al centre del camp Marcos Llorente, que quan va marxar la temporada 2019-2020 a l'Atlètic de Madrid, Òscar Rodríguez, un nom que potser...
0: ja... El que jugava al Getafe.
4: Exacte, però en aquest cas va marxar per 13,5 milions al Sevilla. I també ha afegit Nico Paz, una de les altres grans vendes d'aquest estiu del Madrid, per 66 milions al Como. També t'he dit que en aquest cas s'afegeixen el que també va pagar el Como per les sessions prèvies, i a la davantera, José Rodríguez, el PSG per 25 milions... Álvaro Morata, que ha deixat al Madrid 86 milions, és els seus traspassos a la Juve i al Chelsea.
0: Però el va eliminar de la Champions a les semifinals del 2015.
3: Morata ha estat a 10 equips.
4: Sí, sí, també ha dit a totes les seves presentacions que somiava a jugar a tots els seus equips.
0: Evidentment, és que és un tio molt somiador. I l'altre?
4: I l'altre, que completa l'11, Víctor Muñoz, que ha fitxat recentment pel Liverpool, i com deia, per aquesta fórmula que fa servir al Madrid, ha recaptat un total de 25 milions. I a la banqueta, ràpidament, Marcos Alonso, Mario Gila, que també ha obtingut en aquest estiu al Madrid 21 milions, Rafa Marín, Miguel Gutiérrez,
0: on
4: va marxar...
0: A punt de marxar el Bayer Leverkusen. Del Girona se'n va anar al Nàpols i ara a punt d'anar al Bayer Leverkusen.
4: Exacte, també Borja Mayoral, que va deixar 10 milions quan va marxar al Getafe, RDT, quan abans de marxar l'Espanyol va jugar en mitja temporada al Benfica, que va pagar 20 milions la temporada 2019-2020, i Álvaro Rodríguez, que amb la seva venda aquest estiu al Bournemouth, doncs amb aquesta fórmula que va fer servir el Madrid amb l'Elx, ha obtingut 14,5 milions.
0: Clar, en aquest cas, Jordi, i amb això acabarem aquesta part de la tertúlia, tu deies abans el valor dels joves del Barça, però clar, el valor dels joves del Barça no el podem saber, perquè el Madrid, per exemple, sabem que Nico Paz en aquest cas està valorat per 66, però perquè el Madrid el que té, el que fa és traspassar-lo, tot i que el controla el Como, però clar, els jugadors del Barça els té el Barça i per tant, diguem-ne que el valor no es pot quantificar.
5: Bueno, en el seu moment, què valia Leo? Clar, ens oblidem a vegades, el Leo és de la Masia, és del Barça, és. Què val Leo? Què val ara Lamine? Què val Fermín? Què val...
3: Podrem veure, potser podrem veure Casado.
5: Casado?
3: A veure.
5: Ja veurem.
3: Si surt.
5: No sé, és difícil quantificar-ho, no?
0: Sí, sí, és difícil, i jo crec que afortunadament és difícil, perquè això vol dir que el Barça compta amb tot aquest talent, perquè per mi és molt millor tenir tot aquest talent format, que a més sap com jugues, que té sentiment de pertinença, etcètera, etcètera, i aprofitar-lo. Tot no podrà ser moltes vegades, perquè n'hi ha massa.
5: I a més, Miguel, ja no és el que valen ara, el que s'estalvia el club... Ja no és el que valen ara, és que el fet de tindre's aquests no has gust de fitxar fora. Ah. Imagina't el que és això. Vull dir, aquí, esclar, quantificar això no és tan senzill.
0: Això és correcte, tot i la feinada que ha fet avui el Rubén Pérez aquí.
5: No, bona, perfecte,
0: fantàstic. Bravo, Rubén.
4: Una estona mirant
0: sí,
4: això.
0: Sí. Suspenia matemàtica sempre, però avui he fet uns números impecables. D'aquí a ESADE. Gràcies, Rubén.
4: Nit.
0: Marta, gràcies. Deixem-ho des d'Anglaterra. Acabarem la tertúlia aquí a l'estudi ben aviat, però tanquem files i contacte amb Anglaterra.
2: Molt
0: i
2: bé.
0: Que vagi bé el viatge de tornada de demà, més d'hora del previst.
2: Sí, perquè recordem-ho, que el Barça havia de tancar l'estaig de pretemporada amb un amistós d'entrenament, sense públic, a porta tancada, discretet, contra el Preston. Havia de ser a la tarda, però finalment avui ha quedat anul·lat perquè el rival tenia moltes baixes, anava a venir amb els jugadors del filial, molt tot amb pinces, i al final Barça i Preston han consensuat que el millor era deixar-ho estar, i per tant el Barça avançarà unes hores el seu retorn cap a Catalunya, havia de volar la nit i al final l'equip ho farà a primera hora de la tarda, s'entrenarà al matí a Sant Jordi's Park i després ho recollirà tot, farà les maletetes i a primera hora de la tarda ja tornarà cap a Barcelona.
0: Doncs amb el Barça tornarà cap a Catalunya la Marta Ramon després d'uns dies al Regne Unit. Marta, gràcies, bona nit, fins demà.
2: Bona nit, fins demà, una abraçada a tots.

0: Obviamente me preocupa no tener los otros. Me preocupa en el sentido en que me gustaría tener 3 semanas de trabajo con la otra gente. No es posible. Lunes llega Vini, llega Brahim, llega Bernardo. Y es así, poco a poco, hasta que lleguen los chicos que jugaron las semifinales del Mundial y la final, que es solo Cucu.
1: José Mourinho, l'entrenador del Madrid, segurament ja el sentim tard perquè si algú està anant a dormir no tingui malsons. Acabarem la part final de la tertúlia amb el Dani i amb el Jordi, comentant una mica l'actualitat futbolística, el Madrid, l'Espanyol i el Girona. Del Madrid, tots aquests fitxatges que està fent, la manera com està retocant l'equip, amb Mourinho al càrrec, us fa pensar que serà una temporada difícil per l'adaptació dels jugadors o que estan reforçant bé la plantilla i que seran més temibles del que ho eren la temporada passada?
2: Jo no tinc gaire... Ahir vaig veure una estona al Madrid, eh?
1: Amb la Fiorentina.
2: Amb la Fiorentina, sí. Va començar bé, bueno, amb els centrals... Semblava que era una defensa de 4, però després era de 3, amb Dumfries aquest jugant una mica per davant de Trem, i després Carreras també per l'altre carril. Jo Dumfries no em dona molta confiança, eh? Vull dir, si va de cara amb la pilota i el va al davant, doncs encara, però si està una mica de costat i li donen la pilota, o si el recurs és tocar-la enrere en seguida. Va, això és el que vaig veure l'altre dia. I tampoc pots veure molta cosa perquè, a part de Valverde i Camavinga, que van jugar, tampoc... Els altres eren jugadors del filial. N'hi havia algun més? No sé si n'hi havia algun més a dalt. No sé. Però jo crec que el Madrid està fitxant, però ha de fitxar encara 2 o 3 més, eh? Perquè en defensa, jo no sé, Konaté, jo quan l'he vist... No...
1: Serà que no té centrals entre el que ha fitxat i el que tenia?
2: Konaté, jo no sé, no? I el Dumfries tampoc el veig gaire, però bueno, és una sensació que tinc abans de que comenci tota la parafernàlia.
3: No sé, jo vaig a ratos, eh? També em va semblar una mica estrany això que deia el Dani, una mica raro, però bueno, aquests partits és molt difícil valorar-ho, no? Dit això, el context general, no? Està fitxant, com sempre, jugadors de primer nivell, però a mi el que em pot arribar a preocupar és si fitxen el Rodri. Si el Madrid acaba fitxant el Rodri, home, jo crec que precisament és el que necessita. Jo ho hem dit moltes vegades, jo crec que el Madrid necessita una persona al mig del camp que canalitzi una mica aquest joc ofensiu, que doni una mica d'estabilitat, d'equilibri, que no el tenen.
1: I havent fitxat també Bernardo Silva, que no és la mateixa posició, però que també et pot ordenar l'equip.
3: Exactament, però si fitxen el Rodri, jo crec que el Madrid, a través d'aquests jugadors, pot ordenar molt més. I després, home, amb els jugadors que té, pot arribar a ser un equip, doncs, temible, no? Jo, repeteixo, em preocupa més si realment incorporen aquest tipus de jugador, no? En aquest cas, el Rodri, que collons, que no inventarem ara el Rodri, no? Tothom sap qui és el Rodri i et pot ajudar moltíssim al Madrid i crec que aquest seria el fitxatge determinant perquè el Madrid donés un salt qualitatiu molt important, crec jo.
1: El Madrid va jugar a les 6 i a les 4 va jugar l'Espanyol, que va empatar 3 al camp del Middlesbrough. Hola, Martí Villegas, bona nit.
4: Bona nit, Miquel.
1: A veure, l'Espanyol està deixant unes sensacions, ara ens ho dirà el Dani, una mica irregulars durant l'estiu, però si hi ha un nom que està, no sé si il·lusionant la parròquia o que està cridant l'atenció en positiu, ha fet 3 gols en 5 partits, és Marcos Fernández, un davanter que està sorprenent i agradant per la feina que està fent i que ve de marcar 14 gols amb el Ceuta la temporada passada. A segona divisió, per alguns, és un nom que no sabien o que no havien sentit mai.
4: Sí, sí. És un davanter català de Cambrils, nascut el 2003, ara té 23 anys. Es va formar durant 4 anys a les categories inferiors del Nàstic i abans de disputar la seva última temporada com a juvenil va marxar al Betis. La temporada 21-22, el Divisió d'Honor Juvenil del conjunt andalús, va marcar 39 gols en 38 partits. Una xifra prou destacable, tenint en compte que era el seu primer any a Sevilla i competia a la màxima divisió de la categoria. A la temporada 23-24, la segona al filial del Betis, només va marcar 3 gols al tram final d'una temporada, la seva, marcada per una lesió al turmell que el va deixar fora de combat durant uns quants mesos. Tot i això, va contribuir a l'ascens del Betis Deportivo a Primera Federació. De fet, va marcar un gol a les semifinals del play-off contra l'Europa. És a dir, un jugador que demostra el seu talent també en les grans ocasions. I a la temporada 24-25, el seu darrer curs al filial del Betis va firmar 10 gols, una xifra que, sumada a totes les anteriors, doncs va cridar l'atenció de l'Espanyol, que el va signar a cost zero el juny del 2025, aprofitant que acabava contracte i no havia renovat.
1: Doncs això pel que fa a un futbolista, Martí, que un cop signa amb l'Espanyol, fa la pretemporada amb el primer equip, però que a finals de l'agost passat marxa cedit al Ceuta.
4: Exacte, debut amb el Ceuta a la jornada 3 de la Lliga Hypermotion. En total, 14 gols en la seva temporada de debut com a professional.
5: Marcos Fernández. La cabalgada de Marcos hacia portería rival. Recorta, puede armar el golpeo.

0: de Marcos para el Ceuta.
1: I així fins en 14 ocasions. Ara Marcos Fernández és el nom propi de la pretemporada, ho dèiem abans, de l'Espanyol. Més enllà de les seves xifres, 3 gols i una assistència en 5 partits, destaca la seva polivalència. Manolo González l'està provant com a referència a la posició de nou, com a segon punta, també enganxat a la banda o fins i tot per darrere del davanter centre. Tot i que el jugador reconeix que la seva posició natural és la de nou, estem veient com és capaç de rendir en qualsevol part del front d'atac. No és un davanter especialment corpulent, fa 1,76 d'alçada, per això la seva mobilitat és un dels seus punts forts. De moment, Marcos Fernández està jugant els partits de pretemporada amb el dorsal 30, número del filial, però si segueix així, doncs tot fa indicar que acabarà formant part del primer equip amb opcions reals de tenir minuts aquesta temporada. Ara bé, té contracte fins al 2028 i una clàusula de rescisió de només 2 milions d'euros, amb la qual cosa, si continua fent gols, segur que crida l'atenció de més d'un i de dos clubs.
2: Tu t'ha cridat l'atenció?
3: No. No, no m'ha cridat, no m'ha cridat l'atenció perquè ja l'havia vist al Ceuta.
2: Te la va cridar el Ceuta, l'atenció.
3: Amb el Ceuta, com anava marcant gols, em vaig voler veure partits per veure amb quines condicions estava jugant. I la veritat és que no ho està fent bé. És veritat que el partit, no sé quin partit, el va compaginar posant-lo una mica més en banda, perquè no sé si jugava Quique o jugava Roberto, no recordo el partit, i amb ell el va desplaçar una mica en banda, no? I ahir en banda jo crec que no... que no té sortida. Ell és més atacant, més jugada a referència. No és molt potent, però sí que olora bastant bé, que té, quan té l'oportunitat, ell està sempre a prop i les pilotes li arriben. Va fer un gol ahir, el dissabte.
2: Sí,
3: ahir,
2: sí,
3: un
2: sí.
3: Gol maco, xut a fora l'àrea.
2: Molt
3: això.
2: Maco aquell gol.
3: Bueno, haurà de lluitar, perquè en principi no se'l creia molt, semblava, però ara, clar, Roberto no està marcant, no està. És veritat que és la pretemporada, els jugadors, n'hi ha uns que agafen la forma més aviat que uns altres, una mica de sort o tal, però jo, a veure, si es queda Quique, que sembla que sí, tens a Roberto i et quedes a Marco Fernández, en tens tres. Jo crec que algú hauria de sortir, però jo me'l quedaria. Jo me'l quedaria.
2: Per tant, si tu te'l quedaries i algú hauria de sortir, en tens tres?
3: No et diré qui.
2: Ja comença per Ro i acaba per Berto.
3: No, bueno, Roberto es van pagar uns quants diners. Es van pagar 4 milions o 4 milions i mig o 5 i mig, no ho sé. I és amb el que es confia. Passa que aquesta temporada passada no ha estat al nivell que potser esperaven a l'Espanyol, perquè va marcar, sembla que 7 o 8 gols, i Quique va marcar un més que ell, no? Potser aquest any esclata, potser aquest any surt i comença, però...
2: 6,2 milions, em diu el Miquel sí. Pasqual, que vau pagar
3: sí.
2: per...
3: Sí, perquè aquest any ha pagat una part més de percentatge.
2: I en general estàs tranquil amb el que veus, perquè ja, ara parlarem un moment només del Girona per tancar la tertúlia, però hi ha un ambient enrarit a Girona en la prèvia de la temporada i tinc la sensació que l'Espanyol també, no sé si és com una continuació de la temporada passada, tu com ho
3: sí,
2: veus?
3: Perquè la gent, jo perquè la gent que em trobo pel carrer i que són de l'Espanyol sí que estan com preocupats perquè, escolta, no fitxem, hem de fitxar, diu, bueno, escolta, fins al 31 d'agost això va així, es poden fitxar, és veritat que s'han fet 3 fitxes. Jo, de moment, no he pogut fer una valoració exacta dels partits que han jugat perquè no han estat bé, però ja entenc que és la pretemporada i que no arriben i s'han d'adaptar i això, no? Però que l'Espanyol necessita 2 o 3 o 4 fitxatges més, sí.
2: Aviam, Jordi, l'Espanyol, com el... Què n'hem d'esperar?
4: No, ho ha dit bé, Dani. És que estem amb el de sempre, aquestes pretemporades... Jo sempre, com a més, parlem molt amb ell, no? L'Espanyol, mentre tingui aquests 2-3 jugadors que li proporcionin aquest nombre de gols importants, no patirà, perquè al final serà un equip rocós segur, que estarà ben treballat, que defensaran bé, que seran agressius. El tema és que que mantinguin aquesta capacitat golejadora. I en aquest sentit, el que ha dit el Dani, no? Si el Roberto és capaç d'esclatar, si el Quique et segueix donant aquesta quantitat de gols i aquest altre noi, que jo no el coneixia gaire, la veritat, és capaç de portar...
2: Marcos.
4: El Marcos, hòstia, doncs l'Espanyol no tindrà problema, però això és molt important, perquè jo crec que tot l'altre ho tindran, no? Tot l'altre ho tindran. Més enllà de que tinguin que fitxar encara alguna peça
3: sí,
4: més, no?
3: Fixa't que han jugat a dos partits a Anglaterra i, escolta, empat a dos i empat a tres. Vull dir que sense generar molt, però Marc, la veritat és que no genera gaire, doncs han anat marcant gols. És veritat que després la part defensiva ha estat una mica fluixa.
2: De què és on plora la criatura, pel que es diu el qui segueix la... actualitat de l'Espanyol. I tanquem la tertúlia a Girona.
5: Bon, és tancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris. Però jo entenc que sí, entenc que fins que no hi hagi sortides no hi haurà entrades, però no ho sé, és el meu punt de vista com a aficionat.
2: Estem bloquejats, estancats, diu David López del Girona, perquè hi ha poques incorporacions a la plantilla. Ha d'estar tranquil·la o ha d'estar amoïnada la parròquia gironina, segons vosaltres?
3: No ha marxat ningú, no?
2: Encara no, però clar, algú marxarà.
3: No, però, o sigui, clar, el planter que tenia la temporada passada, diguéssim, dels titulars bons i això... No ha marxat, Sigankov no ha marxat,
2: no.
3: Unagi tampoc.
2: Però Sigankov no ha marxat, però de moment no entra de cap convocatòria, pel que sembla no acaba
3: sí,
2: de,
3: no
2: rodar, de girar rodó i segurament...
3: Però hi ha Brian Hill, ja estan tots.
2: Sí, però Unagi segurament marxarà, bueno. Tot i que ara està de vacances. Vull dir, de fet, ja ho dèiem ahir també, la plantilla que té dia d'avui al Girona superaria el marge salarial de segona, per tant, algú haurà de marxar i algú per un preu sensiblement o una fitxa sensiblement inferior haurà d'entrar.
3: Veurem els que marxen, perquè qui ha arribat? És que jo estic una mica perdut.
2: No, ha arribat Izan, ha arribat Morante i ha arribat Pixur.
3: Morante, que mora a l'extrem, a la banda.
2: Un migcampista del Burgos de la temporada passada segona.
3: Morante del Burgos.
2: Bé, mentre el Dani ho busca...
3: No penso.
2: Veig
3: molts partits.
2: No, és
4: evident que queda molta feina de despatx encara, no? Perquè, com molt bé has apuntat tu, no? La plantilla que, si es quedés tal com està ara, no entra dintre el límit salarial de la segona divisió i, per tant, hi té que haver moviments, no? Home, no és fàcil, però és evident que primer han de sortir. Suposo que moltes operacions deuen estar ja pràcticament a punt de fer-se, no? Però que també veurem en quina quantitat econòmica, qui són exactament el qui marxa. Clar, tot això, si no ho tens molt aparolat ja, fa que dificulta molt també les entrades, no? Saber realment què entrarà o què no t'entrarà, no? Per tant, jo crec que és evident que el Girona encara està en fase de construcció, encara han de portar gent, encara han d'acabar de perfilar l'equip, però com ja deia el Dani, per fer això primer has tindre molt absolutament clar i definit qui marxarà i per quines quantitats marxaran, no?
3: I és una temporada molt important.
2: I molt difícil.
3: Molt important.
4: Molt, perquè el primer any és bàsic, no? Un equip quan vaja... Primer perquè econòmicament no hi ha tanta diferència i pots fer un equip molt competitiu, però aquest primer any és clau. Però repeteixo, crec que al Girona encara li queda molta fase de despatx, no? El que va de perfilar exactament qui marxa, qui no marxa, per poder, precisament, definir qui té que portar, no?
2: Aviam si segueix l'exemple de l'Espanyol, que és l'únic club que en les últimes temporades, i que jo recordi, ha tornat a pujar l'any després d'haver baixat a segona divisió, i això... ara parlo de memòria, però diria que no ho ha aconseguit cap altre club en anys. Ni un ni dos, uns quants més. La una i un minut. Deixarem aquí, perquè si no vindrà l'Embudio a fer el món arracuda amb el matí, encara hi serem. Perquè, clar, parlant de futbol, els deixes parlar i, escolta, a mi no paren tu entre el Solsona i el Roure i l'altre, el Bombardó, s'estarà esperant el tennis. Aviam si comencen. I entre una cosa i l'altra, doncs d'aquí no en sortirem. Dani Solsona, una abraçada ben forta, content de retrobar-te i fins
3: igualment,
2: diumenge.
3: Igualment, Miquel.
2: Una abraçada, Jordi, fins diumenge.
4: Gràcies. Bona nit.
2: Bona nit, Martí, gràcies.
6: Bona nit.
2: Una pausa ràpida i rematem el Tu diràs amb l'últim minut i la resta d'actualitat futbolística que ens ha quedat pendent.
7: A RAC1, Tu diràs amb Miquel Agut.

0: encara ens queda pendent i entra el Xavi Sabater. Xavi, bona nit.
1: Bona nit, Miquel.
0: Perquè amb ell farem un cop d'ull a la plana poliesportiva i també l'últim minut protocolari per tancar el programa. A veure, Pau, futbolísticament parlant, noms del dia que encara no hàgim comentat?
2: Doncs mira, hi ha hagut alguns moviments de mercat, alguns que ja s'han fet oficials i altres que es faran oficials en les properes hores. Que ja s'hagi fet oficial en futbol internacional és el potser el fitxatge més destacat del dia, que és el de Kolo Muani, que se'n va a la Juventus per 50 milions d'euros. És veritat que la Juventus ja hi va jugar com a cedit la segona meitat de la temporada 24-25 i va tenir bons resultats i per tant s'ha doncs, acabat materialitzant aquest fitxatge per 50 milions d'euros i a més és dia d'anuncis a la Juve que també ha fet oficial l'arribada del davanter bosnià Kerim Alaybegovic, que recordeu que ja el vam veure durant el Mundial, va fer prou bona actuació i també n'ha pagat 35 milions. Per tant, la Juve que diguem-ne que ha fet una bona despesa, vull un bon dispendi en fitxatges.
0: Hem fet gastos.
2: Valentín Barco també és un altre fitxatge del dia, que marxa al Chelsea procedent del Racing d'Estrasburg, també un

0: Piper pel Girona, que li va donar el salt en primera instància al Napoli, i ara doncs que marxa al Bayer Leverkusen, segurament un traspàs que rondarà els 30 milions d'euros. També el Llevant ja té substitut de Carlos Espí. Han anat per feina, serà Yanis Mussouayi, un jove davanter de 20 anys que no té massa experiència en el futbol europeu, arriba procedent del Bruges, però no ha arribat a debutar aquest primer equip del Bruges, sempre ha jugat amb el filial, però hi ha prou bones sensacions i esperances amb aquest jugador, Yanis Mussouayi, al Llevant. I, si et sembla, Miquel, repassem quatre amistosos que hi ha hagut avui durant el dia. El teu Ajax ha jugat.
1: Correcte.
0: El teu estimat Ajax d'Amsterdam.
1: Exacte.
0: Ha guanyat 3-1 contra el Volendam, un equip de la segona divisió dels Països Baixos.
1: Gran resultat de Mitchell.
0: Endavant. També el Sevilla ha jugat contra l'Utrecht i ha guanyat 0-1. Mm-hmm. I resultat sorprenent, el del Liverpool contra el Leeds United. Ha guanyat el Leeds per 2-4. Per tant, el Liverpool, que no ha trobat Iraola, la victòria...
1: Iraola, dimissió, ja està.
0: Vinga, ja li demanem la dimissió.
1: Correcte, i per acabar...
0: Doncs també ha jugat el Tona contra el Barça Atlètic, el filial del Barça, i ha guanyat el Tona 2-1. Per tant, aquests han estat els amistosos del dia, després que hi tinguéssim la gran majoria dels equips catalans.
1: Victòria osonenca avui en aquest partit. Gràcies, Pau.
0: A tu, bona nit.
1: Aviam, Xavi, cop d'ull a la plana poliesportiva. Avui s'ha disputat la segona etapa del Tour de França femení amb protagonisme català.
2: Doncs sí, Miquel, perquè la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa d'avui i de moment continuarà vestint el mallot blanc com a millor ciclista jove. El recorregut d'aquesta segona etapa ha estat de pràcticament 149 quilòmetres amb arribada a Ginebra, i de fet la prova s'ha decidit en aquest tram final. La neerlandesa Lorena Wiebe s'ha imposat a l'esprint i ha tornat a guanyar per segon dia consecutiu. Amb aquesta victòria continuarà mantenint el mallot groc amb una distància de marge de 20 segons a la classificació general. Tant Paula Blasi com Mireia Benito han creuat la línia d'arribada amb el mateix temps que la guanyadora de l'etapa, mentre que Laura Molenar s'ha acomiadat del Tour després d'abandonar la prova d'avui. La tercera etapa serà dilluns 3 d'agost amb un recorregut de 156 quilòmetres i mig. Per altra banda, en tennis, avui Jaume Munà ha jugat la primera ronda del Masters 1000 de Montreal, un partit còmode pel mallorquí que ha guanyat el tennista australià Rinky Hijikata per 2-0. El partit ha estat aturat durant unes hores a causa de la pluja, però finalment s'ha pogut reprendre i ha acabat, com dèiem, amb aquesta victòria de Munà per 7-5 i 6-3.
1: Acabem. I acabem, Xavi, amb l'últim minut.
2: Som-hi. Mira, en futbol, segons explica el diari britànic The Times, el president de la FIFA, Gianni Infantino, guanyaria un sou de més de 30 milions d'euros amb bonificacions a part si finalment s'hagués tirat endavant la privatització del Mundial de Futbol. Recordem que després de les queixes per part de les diferents federacions, la FIFA ha paralitzat el projecte, almenys per ara. En l'europeu de natació artística que s'està celebrant a París, la parella formada per la catalana Carla Lorenzo i el mallorquí Jordi Cáceres s'ha quedat a les portes del podi a la final del duet tècnic mix. Dilluns 3 d'agost al matí es disputaran les finals individuals lliures, tant la femenina com la masculina, i a les 4 de la tarda serà el torn de la final d'equip lliure. I últim apunt en motor, perquè el pilot català Gil Membrados s'ha convertit en el guanyador més jove d'una prova del Mundial de Rallys Júnior. Amb només 18 anys ha pujat el més alt del podi en la prova celebrada a Finlàndia.
1: Gràcies, Xavi, bona nit.

0: Passen 10 minuts de la una, marxem els del Tu diràs i tornarem demà, com que és dilluns d'estiu, a 2:15. Us esperem aquí al mateix lloc, a l'estudi de RAC1, i amb vosaltres a l'altra banda. Gràcies per ser-hi, gràcies per seguir-nos i acompanyar-nos, i fins demà. Bona nit.
1: Tu diràs.
2: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 3 d'agost del 2026. I avui la calor dona una mica de treva. I les temperatures baixaran 2 o 3 graus respecte a ahir. Això després d'una nova nit d'aquestes de mal

0: Dormia a molts punts del país. A Barcelona, aquesta hora, per exemple, el termòmetre marca entre 26 i 28 graus, depèn de la zona de la ciutat, i a Lleida 24, ja tot just a les 7 del matí. Tot i això, com dèiem, al llarg del dia no s'enfilaran tant i a la tarda descarregaran tempestes fortes al Pirineu i Prepirineu, i també cap al massís dels Ports. Aquestes tempestes que s'aniran reproduint en diferents zones del país al llarg de la setmana. Ara ens ho explicarà el Martí Oliveres. El Marroc es renta les mans i assegura que el seu govern no ha tingut res a veure amb la crisi humanitària a Ceuta. En un comunicat que han fet aquest vespre, apunten que els responsables en són bàsicament les màfies de tràfic de persones i les notícies falses a les xarxes socials. També la sentència del Tribunal Suprem de fa gairebé un mes. A més, des del govern van aprofitar per fer balanç i posar xifres a aquesta tragèdia. Segons el Marroc, 11 persones mortes, per tant en serien prop d'un centenar ja a hores d'ara, sumant a una banda i l'altra, i 73.500 persones retornades, un número que xoca amb les gairebé 50.000 que diu des de divendres l'estat espanyol. Precisament les xarxes socials van plenes d'imatges i vídeos de Ceuta amb migrants creuant la frontera i d'altres que corren pels carrers de la ciutat autònoma, però no totes aquestes imatges són certes. Avui aprofitarem per desmentir algunes informacions que circulen per les xarxes socials, a Twitter i Instagram, i ho farem durant la tertúlia amb la Júlia Ojeda, la Núria Rius, el Joan Bordeus i l'Enric Sierra. Més enllà d'aquesta crisi, també hem d'estar molt pendents de l'incendi forestal de Sanet, a Vilaller, que des de divendres crema sense control a l'Alta Ribagorça, pel que sembla el que el va provocar un llamp, i fins ara ja ha cremat 71 hectàrees. Està en una zona força complicada entre barrancs, per tant és una zona de difícil accés, i això dificulta encara més la tasca dels bombers que s'han d'abordar des de l'aire. En plana de mobilitat, atenció als que sou usuaris de l'R4 i l'R8 de Rodalies, perquè avui és el primer laborable. Des d'ahir fins diumenge hi ha diversos talls a les línies per obres. Renfe ha activat un servei alternatiu per carretera cada 15 minuts, però més val que hi aneu en marge. Més val que aneu d'hora a l'estació per si hi ha algun contratemps. Més coses, que qui continua al centre de la polèmica és la DGAIA, ara rebatejada, ja ho sabeu, com a DGP Pia. Aquest matí llegim a La Vanguardia que la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en els ajuts a joves extutelats per aquest organisme. I a partir de les 11 torna la tertúlia esportiva aquí al Bonarracó. Avui Marta Ramon, Anaïs Martí i Gemma Soler. Això aquest dilluns que acaba l'estatge del Barça a Anglaterra i que el mercat de fitxatges encara està obert i calent. Per cert, la nova de Spider-Man, la nova pel·lícula, va batent rècords. Ara s'ha aliat amb l'Odissea de Christopher Nolan per destronar Avengers Endgame com a millor estrena en un cap de setmana en tota la història dels Estats Units. En parlarem avui a 11:45 amb el nostre cinèfil de confiança, en Pol Torrents, amb qui també esbrinarem quins actors han tingut dues mateixes pel·lícules alhora a la gran pantalla, com per exemple està passant ara amb Zendaya i Tom Holland, que comparteixen Odissea i Spider-Man. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12. Són les 7:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Martí Oliveres, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: I benvingut. Gràcies. Als matins de l'estiu. Són?
4: Bé.
0: Bé.
4: Prou.
0: Fas prou bona cara.
4: Sí, prou correcte.
0: Demà serà pitjor.
4: Sí, home, cada dia a pitjor.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
5: Doncs que el Marroc s'espolsa les puces de la crisi humanitària a Ceuta, que ja ha deixat prop d'un centenar de morts. Ahir al vespre, el Ministeri de l'Interior marroquí va emetre el seu primer balanç oficial en un comunicat, assegurant que no van tenir res a veure amb el fet que dijous passat desenes de milers de persones entressin de forma irregular a l'estat espanyol. I aquesta nit el portaveu del Ministeri, Rashid El Khalfi, ha posat veu a aquest comunicat i ha assegurat que els responsables de tot plegat van ser les màfies de tràfic de persones i també les notícies falses sobre la sentència del Suprem.
6: Entre les causes destaquen, sobretot, les resolucions dictades per les autoritats judicials espanyoles, juntament amb les interpretacions errònies que se n'han fet, i també la difusió d'informació enganyosa. Això ha fet que molts dels que volien travessar tinguessin la percepció que era possible evitar una devolució en calent.
5: El govern del Marroc ha trigat, per cert, gairebé 4 dies a pronunciar-se públicament.
0: Clar, aquest balanç, Pol, també mostra que continua el ball de xifres pel que fa tant als morts com al nombre de persones que haurien creuat.
5: Segons el Marroc, s'han recuperat 11 cadàvers en territori marroquí i l'últim balanç de la Moncloa d'ahir parla de 72 morts en territori espanyol. Per tant, estaríem parlant de més d'una vuitantena. El govern de Ceuta, però, eleva la xifra espanyola i diu que ja s'han recuperat 83 cadàvers a Espanya. Per tant, si el sumem amb els 11 del Marroc, el total, com dèiem, ja s'enfilaria fins a les 94 víctimes mortals. Aquesta xifra encara és provisional i avui el diari Ara apunta que l'ONG Caminando Fronteras té coll avall que se superaran de llarg els 100 morts. A banda, com deies, el govern espanyol calcula que dijous passat van creuar la frontera unes 50.000 persones, però segons les forces de seguretat espanyoles ja han abandonat Ceuta més de 73.000 migrants i encara en queden uns 5.000 més a la ciutat. Per tant, segons les autoritats espanyoles, estem parlant d'entre 55.000 i 80.000 persones, segons quina font, i el Marroc, però, ho redueix a la meitat i parla d'unes 40.000 persones.
0: Per cert, que la situació a Ceuta ha provocat un engany entre Junts per Catalunya i l'Aliança Catalana sobre com s'ha de gestionar la immigració.
5: Sí, en una piulada de Twitter, ahir a la tarda, Sílvia Oriols va acusar Junts per Catalunya de reclamar les competències en immigració per acollir més estrangers, però no per expulsar-los. La líder d'extrema dreta va dir, literalment, amb ingenus i amb bonistes anirem de dret al desastre. El secretari general de Junts, Jordi Turull, li va contestar de seguida i li va dir respostes catalanes a reptes catalans. I li va etzibar, alguns potser preferiu respostes espanyoles als reptes catalans.
0: Avui també hem sabut que una de les víctimes mortals d'aquesta crisi és una jugadora professional de futbol del Marroc.
5: Es deia Fatem Ben Omar i era jugadora del Magreb de Tànger. Tenia només 20 anys i era una de les promeses del futbol marroquí. Segons un comunicat de la Unió Marroquina de Futbolistes Professionals, Ben Omar va morir ofegada quan intentava arribar nedant fins a Ceuta.
0: Són les 7 i 7. Avui també hem d'estar molt pendents del temps perquè comença una setmana marcada per les tempestes que han d'afectar a diversos punts de Catalunya.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Comencem per avui, primer, Martí.
4: Sí, aquesta tarda, atenció, a partir de les 4-5, pot començar a ploure amb ganes a punts del Pirineu de Lleida, sobretot cap a l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, els Pallars, la zona del Montsec, i després, a mesura que avanci la tarda, també poden arribar algunes tempestes des de l'Aragó cap a la zona dels Ports, a l'interior de les Terres de l'Ebre, i sobretot, avançada la tarda, més 7, 8, 9 del vespre, podria descarregar amb força a la zona de l'Alt Urgell, el Solsonès, la Noguera, tot aquesta zona del Prepirineu més de la banda occidental. Atenció a aquestes comarques que ja tenim l'avís de perill per intensitat de pluja del Servei Meteorològic perquè poden arribar amb força, amb ventades sobtades, amb calamarsa o pedra, que puguin caure 20-30 litres per metre quadrat en molt poca estona. Uh-huh. Aquest avís és sobretot les comarques del nord de Lleida, però també a últimes hores del dia poden formar-se algunes tempestes cap al Ripollès i la Garrotxa. Uh-huh. Serà sobretot primera part de la tarda, començant ben bé al límit amb l'Aragó, per entendre'ns, i després, sobretot, la zona que podria estar més afectada seria Alt Urgell, Cerdanya, Principat d'Andorra, Solsonès, Noguera, i finalment la zona nord del Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès, uh-huh, per marxar fins al Pirineu Oriental, cap a la zona de la Garrotxa.
0: La setmana pot ser relativament moguda.
4: Sí, sobretot a les tardes, als matins no. Uh-huh. Serà dinàmica de tronades d'agost a la tarda. I sí que entre demà i dijous creiem que és el moment que podria fer, fins i tot en alguns punts, una mica de mal, possibles pedregades. Després de tanta calor, haurem de tenir un ull a aquestes tempestes. De tarda, insistim, matins tranquils, i el que de moment no afluixa gaire és la calor.
0: No.
4: Notarem un parell o tres de graus menys avui. Ahir vam arribar a 39, avui ens quedarem a uns 37, potser 38, als punts més càlids de Ponent. Igualment fa molta calor. Encara que no estiguem arribant als 40 graus, ho nota el termòmetre. El nostre cos no ho nota, i el pitjor de tot plegat és que la humitat és molt alta a la costa, i ara mateix 80, 85, 90% d'humitat, combinant-se amb 27, 28, 29 graus de temperatura, fa que el que nota el nostre cos a aquesta hora fins i tot s'aproximi als 40 graus, aquesta aixafogor tan pesada.
0: A finals de la setmana passada comentàvem amb l'Abel que a primeríssima hora, i l'hora que nosaltres sortim de casa, quarts de 5, les 5, quarts de 6, notaves una mica de fresqueta. Sí. Era aquell puntet agradable caminar pel carrer. Sí. Avui, pujar la persiana, obrir la finestra, i a fora, estem parlant de quarts de 5 del matí,
4: sí.
0: La temperatura era horrible comparada amb la de dins de casa, que ja és alta.
4: Sí. Això sobretot a la costa.
0: Sí, sí.
4: És veritat, però fins i tot a l'interior, Sí, sí, sí, perquè a Lleida, ara mateix ho deies al principi, a 23-24 graus a la ciutat de Lleida, que aquesta hora és un dels punts calents de la zona de Ponent, que aquest estiu està costant que refresqui. Habitualment Lleida puja molt de dia, però acaba refrescant de matinada, i aquest any doncs no, i tenim aquest avís de perill per calor nocturna, fins i tot en zones de la Ribera d'Ebre, del Priorat, això del Pla de Lleida. Per tant, paciència, la calor no vol marxar, tot i que és veritat que aquest mecanisme de tempestes de tarda dona la refrescada, és un premi allà on cau la pluja mentre no faci mal, doncs acaba refrescant i de valent, o sigui que el Pirineu interior sí que aquesta setmana s'anirà notant com es desinfla una mica aquesta calorada, però que ningú es pensi que a la costa això canviarà. Per tant, al litoral, nits complicades, parlem sobretot de Barcelona, Tarragona, àrea metropolitana, aquí amb molta humitat també, difícilment arribarà a ploure, potser dijous algunes tempestes poden arribar entre la costa de Girona, nord de Barcelona, ja en parlarem. De moment avui això, precaució a la tarda amb aquestes comarques, sobretot del nord de Lleida, fins al Berguedà, Solsonès, que les tempestes podrien arribar a ser fortes.
3: Per cert, Martí, una dada que no crec que sorprengui ningú, deixem enrere el juliol més càlid de la història i també un dels més secs des que hi ha registres.
4: Sí, més sec sobretot sorprèn perquè hi ha hagut zones on normalment plovia a les tardes, interior i Pirineu, i en molts casos s'han acumulat 5, 7, 8, 10 litres a punts del Berguedà. Això fa que ja el territori ens ho mostri. Potser esteu veient colors de tardor en alguns arbres, no és perquè ens encaminem a la tardor, estem a ple estiu, sinó perquè aquesta falta d'aigua fa que algunes espècies, els roures, per exemple, doncs tinguin aquesta fulla ja de color doncs més càlid, aquest color més marronós, més taronja, per aquesta falta d'aigua. Sequera molt potent, tot i que parlàvem d'un any plujós fins al maig, de moment, doncs això ha canviat, o sigui que un juliol molt sec i, com deies, sense precedents a nivell de temperatura, com a mínim des del 1950, aquest inici d'estiu, aquest mes i mig, fins i tot el juliol, doncs des de la ciutat de Girona ens comentaven temperatures de mitjana, de màximes, de 37-38. De mitjana. Això vol dir que hi ha alguns dies que han estat per sobre. Juliol desbocat, esperem que l'agost canvi, com a mínim ens porta aquesta refrescada de tarda.
3: Per cert, Martí, i amb això acabem. Aquestes pluges que poden arribar avui, Alta Ribagorça...
4: Mira, bona notícia, sí.
3: Sí,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, sí, a la tarda pot ploure i amb ganes. Pot ploure de valent a l'Alta Ribagorça, que vèiem que podia ser l'origen un llamp.
3: Sí.
4: Aquest és el perill també, en altres zones on potser no acabi plovent massa i tinguem tempestes a prop, les descàrregues elèctriques amb aquests llamps latents que després poden originar aquests focs. Sí.
3: És per aquest foc de Sanet, Pol, que ara deia el Martí, bona notícia, almenys sembla per la previsió meteorològica, de moment els bombers que fan mans i mànegues per intentar estabilitzar-lo ja, no?
5: Sí, fins ara ha cremat 71 hectàrees entre dos barrancs, els bombers treballen contra rellotge perquè més aviat, més enllà de que aquesta pluja pugui arribar a la tarda, les flames, si surten de la zona on està cremant, en aquests barrancs, podria saltar cap a la Vall de Boí o cap al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici, amb un potencial de cremar llavors 2.700 hectàrees. El foc, de moment, crema en una zona on és molt difícil d'accedir-hi i per això, de moment, l'extinció s'està fent, sobretot amb hidroavions i amb helicòpters.
3: Avui, però, des de com a mínim fa dues setmanes, és el primer dia que no hi ha cap municipi en risc extrem d'incendi.
5: Sí, el perill continua sent molt elevat, però els agents rurals han rebaixat el risc i han reobert també tots els espais naturals que estaven tancats des de feia dies per precaució. El risc d'incendi, però, continua sent molt alt, sobretot a Ponent, al Prepirineu i al Pirineu de Lleida, també a l'interior de les Terres de l'Ebre i entre el Bages i l'Anoia.
3: I a Grècia han mort dues persones després que hagin xocat dos helicòpters que apagaven un incendi.
5: També hi ha dos ferits. Les imatges del xoc mostren com un dels dos aparells està començant a fer descàrregues d'aigua quan un segon helicòpter que volava per sobre seu, pel damunt, descendeix i li dona un cop. Aquest helicòpter, que rep l'impacte, s'incendia al moment i cau en picat, mentre que l'altre helicòpter sí que aconsegueix mantenir-se a l'aire. Va passar a l'oest d'Atenes en un incendi que ha arrasat ja 10.000 hectàrees.
1: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Pràcticament un quart de vuit. Si sou usuaris de Rodalies, heu de saber que fins diumenge hi ha diversos talls a les línies R4 i R8.
5: Van començar ahir, avui és el primer dia laborable amb les afectacions. A l'R4 els talls són entre Martorell Central i Molins de Rei i a l'R8 entre Martorell i Rubica-Can Vallhonrat. El motiu són unes obres de millora i mentre durin, Renfe ofereix autobusos cada 15 minuts que fan el trajecte per carretera.
0: Sapiguem quina és la situació a aquesta hora, dia laborable, com ara deia el Pol, a l'estació de Martorell Central. Allà hi tenim, com sempre, en dies com aquests, el Josep Ferrer. Bon dia, Josep.
7: Bon dia. Un total de 10 autobusos cobreixen per carretera els trams tallats de l'R4 i l'R8. Alguns fan el trajecte directe entre Martorell i Molins de Rei i Martorell, Rubí, Call Bernat. Altres paren a les estacions intermitges de Castellbisbal i el Papiol. Tot i que el servei per carretera funciona bé, el trajecte s'allarga més del compte. Per exemple, si es ve de Barcelona i es va a Vilafranca del Penedès, en arribar a Molins de Rei s'ha de caminar uns 200 metres per agafar l'autobús. Nosaltres hem trigat 15 minuts en l'autobús directe fins a Martorell, però en arribar aquí la gent s'ha d'esperar un quart d'hora com a mínim dins del tren perquè les sortides cap a Vilafranca i Sant Vicenç de Calders estan programades cada mitja hora, ahir 1 i ahir 31. De moment, el servei i els enllaços es fan de forma fluida i no hi ha excessiva cua per agafar els autobús. I una curiositat, aquests 10 autobusos que fan aquest servei, tots venen d'Andalusia.
0: Gràcies, Josep. Per cert, notícia d'última hora, informa Protecció Civil. Tall de la circulació de trens, s'ha suspès la circulació a les línies R2 Sud, R13, R14 i R15 de Rodalies per un atropellament entre Sant Vicenç de Calders i Calafell. Per això, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. Això pel que fa a Rodalies, Pol. Però també els conductors que circulen habitualment per la ciutat de Barcelona han de saber que des d'avui es talla un carril en un tram de la Ronda Dalt.
5: Sí, és un carril per sentit entre les sortides 5 i 6. El motiu són les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. Els talls comencen avui i s'allargaran fins al 24 d'agost. Se sumen, per cert, els talls nocturns que ja es fan els últims dies i que es feien en aquest tram des de mitjans de juliol. Per cert, encara a Barcelona i encara sobre mobilitat, avui comença una nova fase de les obres de la Rambla. En aquest cas, s'allargaran fins al 16 d'agost i la Rambla estarà tallada entre el Portal de la Pau i la plaça del teatre. A causa d'això, s'ha modificat també el recorregut i algunes parades de la línia 59 d'autobús.
0: Més coses, la Fiscalia Anticorrupció investiga les possibles irregularitats de la DGAIA en el pagament d'ajudes a joves extutelats.
5: Ho avança La Vanguardia. Aquest òrgan haurà de determinar si la Generalitat va cometre algun incompliment. Això després que l'Oficina Antifrau hagi rebut diverses denúncies i totes a la demarcació de Girona. El moviment de la Fiscalia arriba pocs dies després que el Parlament tanqués la investigació sobre aquest escàndol, dient que la DGPPIA, que és la nova DGAIA, està desbordada, literalment, i que cal refundar-la de base.
0: Han detingut un noi de 17 anys acusat de liderar a l'estat espanyol un grup terrorista i satànic, m'expliques bé això, Pol, que es diu 764.
5: Sí, l'han enxampat a Guipúscoa amb l'ajuda, això sí, dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil. Aquest menor es feia dir a si mateix El Diablo i el relacionen amb amenaces de mort a polítics, per exemple, a Irene Montero, però també amb amenaces de bomba o amb atacs a centres educatius, ajuntaments o altres entitats que havien provocat molta alerta. De fet, per exemple, els Mossos d'Esquadra havien hagut de preparar operatius per alguns d'aquests missatges que, per sort, van acabar sent falsos. Aquest grup es considera una organització terrorista, per exemple, als Estats Units i es dedica, entre altres, a captar menors, a compartir contingut pedòfil de violència extrema i de maltractament animal a través de les xarxes socials.
0: I atenció a aquesta dada, 7 de cada 10 advocats de Barcelona tenen ansietat.
5: Són dades del Col·legi de l'Advocacia. Arran d'això, a partir d'ara, els advocats barcelonins tindran atenció psicològica gratuïta. Serà un servei d'assistència telefònic i també confidencial, disponible les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any. L'objectiu és donar suport emocional als més de 24.000 professionals que estan col·legiats a Barcelona i també a la seva àrea metropolitana.
0: Doncs està molt bé. És una molt bona mesura. En crònica internacional, Donald Trump ha anunciat fa poca estona que avui mateix reprendrà les converses de pau amb l'Iran.
5: L'anunci arriba després que aquest cap de setmana els Estats Units hagin aturat un atac que, segons Trump, havia de ser el més potent des de la Segona Guerra Mundial. El president dels Estats Units ha fet l'anunci davant d'un grup de reporters i només ha concretat que les converses amb els ayatolars es reprendran aquesta tarda sense donar més detalls.
0: Avui hi ha una mica de vent, deies, Martí? Oliveres, ha de bufar una mica...
4: Sí, no massa, però sí. Sobretot derivat de les tempestes.
0: Què tenim avui? Quin vent bufarà, sobretot?
4: És que és una mica variable quan es formen aquestes tempestes al vent. En general, a partir del migdia tenim marinades a la costa i després les tempestes que ens entren més mitja tarda doncs poden portar ventades com molt irregulars, perquè depèn de...
0: No, ho dic perquè a Donald Trump li passa una mica això, que en funció de si bufa marinada o bufa tramuntana o precisament amb aquestes tempestes de tarda el vent és molt variable, doncs li passa, no?, que al principi del cap de setmana està dient que arribarà la invasió total i definitiva de l'Iran i ara resulta que reprenen les converses de pau i escolta, tal dia farà un any. Ha mort, per cert, als 80 anys, l'actor Vincent Pastore, conegut per interpretar Big Pussy a Los Soprano.
5: L'han trobat mort a casa seva, al barri del Bronx, a Nova York, i la policia investiga ara les causes d'aquesta mort. Pastore havia participat també en pel·lícules com Un dels nostres o Atrapat al passat, però el paper que el va convertir en una icona, com deies, és el de Salvatore Big Pussy, un dels homes de confiança de Tony Soprano. La seva mort, al final de la segona temporada, en aquest cas a la sèrie, és considerada una de les escenes més emblemàtiques de la història de Los Soprano.
0: Vaya spoiler acaba de fer aquí el Pol. Va, i la nova de Spider-Man, que continua batent rècords.
8: My name is Peter Parker. I have something to tell you.
5: Dijous us explicàvem que Spider-Man Brand New Day havia signat el millor dia d'estrena de la història a l'estat espanyol i avui us podem explicar que la pel·lícula ha signat ja la millor estrena en un cap de setmana de tota la història, en aquest cas als Estats Units. La taquilla nord-americana ha recaptat 429 milions de dòlars entre el 31 de juliol i el 2 d'agost i això supera l'última pel·lícula dels Venjadors, que de moment continua sent en conjunt la més taquillera de la història.
0: 7 i 21, els esports. Bernat, el Barça tancarà l'estada pretemporada d'Anglaterra Terra sense jugar l'amistós que tenia previst per avui contra el Preston.
9: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
10: L'equip anglès de segona divisió té moltes baixes i el club laurana va decidir suspendre el partit. Havia de ser un amistós sense públic, tal com va fer contra l'Europa en un format partit-entrenament, però davant d'aquesta situació, Hansi Flick va decidir anul·lar-lo i fer un entrenament cap a 12:45 hora catalana. El Barça, doncs, avançarà unes hores al seu retorn cap a Catalunya. En comptes de tornar a la nit, ho farà havent dinat.
0: I el Real Madrid i Javier Tebas s'enfronten de nou, ara, pel cas FIFA i la venda parcial dels Mundials.
10: Sí, en un comunicat, el Madrid valorava molt positivament la decisió de la FIFA d'abandonar la proposta, però en ell aprofitava també per atacar Tebas, qui defensava vendre ingressos comercials a futurs, com va ser amb el cas de CBC. Javier Tebas, en canvi, diu que l'operació CBC era voluntària i que li resulta bastant contradictori que el Madrid critiqui això quan ells han fet coses similars amb el Bernabéu. Per acabar, el president de la Lliga es mostra contundent i murmura que quan el Madrid pren decisions és modernització i estratègia financera, però quan ho decideixin els altres clubs és una hipoteca. Tebas acaba el seu comunicat expressant que el ser no tan superior ja té poca credibilitat per anar a donar lliçons i tanca amb una frase: recordeu quan la Superliga venia a salvar-nos perquè el futbol estava arruïnat? Quina visió.
0: I avui a les 9, Bernat, tenim final individual femenina a l'Europeu de Natació, no?
10: Sí, amb la catalana Iris Tió com a protagonista. La final masculina serà a partir d'un 10:15 i a les 4 de la tarda serà el torn de la final d'equip lliure. Ahir Carla Lorenzo i Jordi Cáceres van quedar-se a les portes del podi a la final del duet mixte tècnic.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: El trànsit.
9: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Es nota moltíssim que és 3 d'agost, ara una mica de circulació amb certa retenció al nus de la Trinitat, als accessos a la ciutat de Barcelona, però la resta, res.
9: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
0: Avui que a quarts de 12 parlarem amb el Pol Torrent sobre la nova pel·li de Spider-Man i tots els rècords de facturació que repassàvem que està batent, és bon moment per reivindicar la que per molts és la millor banda sonora de les pel·lícules de Marvel, la dels Guardians de la Galàxia. Les tres pel·lícules valen per cançons com aquesta.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. RAC 1.
1: Aquest estiu, la música en majúscules té un escenari únic al Maresme. Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna.
2: Del 31 de juliol al 17 d'agost, viu la força i l'emoció del directe amb veus llegendàries com Zucchero, Rosario, Loquillo,
1: Sergio Dalma, Miguel Ríos, Niña Pastori i molts més.
2: Gaudeix de l'ambient del Garden Village abans del concert i connecta amb la millor música sota les estrelles.
1: Entrades disponibles a mardestiu.cat.
3: Oh, no! Una altra onada de calor? I tu, sense aire condicionat? Va, ja n'hi ha prou. Vine a Servei Estació.
4: Tenim aires condicionats portàtils. Te'ls emportes avui i tens aire fresc al moment. Equips Split per climatitzar casa teva. I la gran novetat, aire condicionat sense unitat exterior.
3: Ja no tens excusa. T'ho portem i t'ho instal·lem. I amb la compra d'un aparell per combatre la calor, et convidem a un gelat a High Cream, la gelateria de l'entrada.
4: Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
5: Ganes de pel·lícules icòniques? Icons by Movie prepara la tornada de vacances el 23 d'agost amb el 40è aniversari de Cuenta Conmigo a Movie Aribau Cinema. I al setembre, 50è aniversari de Taxi Driver i 25è aniversari de Princesa por Sorpresa. Entrades i més informació a moviecinemes.com.
0: Tot el que vols de RAC1 i molt més és
6: a RAC1.cat,
0: el portal de RAC1. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
7: 7:28.
8: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
7: Vinga, arribarem a dos quarts amb el Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret de Catalunya.
9: Sau va ser molt més que un nom per Carles Sabater i Pep Sala. Allà van recluir-se a fer el seu disc de debut i van realitzar el primer concert, concretament el 31 d'octubre de 1987, a les Tallades de Vilanova de Sau. Potser per això ho van considerar casa seva, malgrat que cap dels dos fos originari de les Guilleries. Amb Entorno a Sau, el duet recorda l'icònic campanar de l'església de Sant Romà de Sau, submergit quan el 1962 es va construir l'embassament. Aquí, com es diu a la cançó, hi trobareu silenci i un lloc ideal per parar, que de tant en tant sempre va bé.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
2: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber? Xavi Pardo, Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que el Marroc negre tenia res a veure amb la crisi humanitària que ja ha deixat prop d'un centenar de morts a Ceuta, assenyalen la sentència del Tribunal Suprem i en responsabilitzen les màfies de tràfic de persones i les notícies falses a les xarxes.
3: Això mentre continua el ball de xifres, el Marroc admet 11 morts i les autoritats espanyoles parlen d'entre 70 i més de 80 víctimes mortals. I pel que fa a quantes persones van creuar la frontera, les autoritats espanyoles parlen d'entre 50.000 i 80.000, però les marroquines ho rebaixen a 40.000 persones.
2: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, ha cremat 71 hectàrees. A la tarda s'esperen pluges que podrien ajudar a apagar-lo. Els bombers, però, fan mans i mànigues per evitar que les flames saltin cap a la vall d'avui.
3: A aquesta hora no circulen trens de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Cunit per un atropellament. A causa d'això estan tallades les línies R2 Sud, l'R13, l'R14 i l'R15 entre aquestes dues estacions.
2: Això vull que continuen els talls a l'R4 i l'R8 per unes obres de millora. En aquest cas no circulen trens entre Martorell i Molins de Rei i entre Martorell i Rubí. Fins diumenge Renfe ofereix autobusos per fer els trajectes per carretera.
3: I des d'avui hi ha talls a la ronda de Dalt, es talla un carril per sentit entre Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. El motiu, en aquest cas, són les obres de cobriment i els talls s'allargaran fins a finals d'agost.
4: Els esports, el Barça tancarà l'estada de pretemporada a Anglaterra sense jugar l'amistós que tenia previst avui contra el Preston. L'equip anglès té moltes baixes i Hansi Flick ha decidit entrenar i tornar abans d'hora cap a Catalunya. El Madrid i Javier Tebas es llencen d'arts de nou ara pel cas FIFA i la venda parcial dels Mundials, tot plegat el dia que Iris Tió disputa a les 9 del matí la final individual lliure femenina a l'Europeu de Natació Artística.
0: El temps, Martí Oliveres, bon dia.
5: Bon dia, comencem una setmana de nou amb nit de mal dormir, una calor intensa també en hores nocturnes, ara mateix 26-28 graus en funció de la zona de Barcelona, 24 a Lleida i també a prop dels 20 graus ja a les valls del Pirineu. Tot plegat a l'espera d'un dilluns que ens porta atenció tempestes fortes a la tarda al nord de Catalunya, sobretot Pirineu i Prepirineu de Lleida, però també poden arribar a punts del Pla de Lleida i cap al massís dels Ports. Hi ha un avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I a les 7:32 ja amb naturs i sapiguem la qualitat de l'aire, Martí.
5: Sí, una qualitat que en general és desfavorable a punts de l'àrea metropolitana, regular i en principi ha de millorar de cara a la tarda gràcies a aquestes tempestes que es formaran al terç nord i al terç oest de Catalunya.
6: 11:20, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
7: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
8: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
7: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
6: Un altre cas resol per l'equip Estalvi.
9: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
10: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: 3 d'agost, ho podríem deixar aquí? Es nota que és 3 d'agost. Circulació sí que una mica amb alguna retenció en el nus de la Trinitat, els accessos a la ciutat de Barcelona, tant Ronda de Dalt com Ronda Litoral, i s'afegeix a aquesta hora un tram amb circulació intensa a la C-17, en sentit Barcelona, en el tram concretament entre Mollet del Vallès i Paret del Vallès.
11: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
13: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui la gran majoria de diaris, tant els editats aquí com a Madrid, tant els de dretes com els d'esquerres, coincideixen a assenyalar els diferents responsables sobre la crisi humanitària a Ceuta. Tots carreguen durament contra el govern de Mohamed VI i també tots critiquen, amb més o menys intensitat, això sí, el govern espanyol.
13: La Vanguardia, Carmen de Riego, carrega contra tots els serveis d'intel·ligència espanyols, el CNI, i exigeix que assumeixin responsabilitats pel seu error tan clamorós a Ceuta i perquè ja hi havia senyals que això podia passar. Assegura que els morts passaran sobre la consciència del govern del Marroc i també té unes paraules contra l'ultradreta espanyola que va anar a caldejar l'ambient a Ceuta. Ras i curt sentencia, si tant s'estimen Espanya que treguin les seves brutes mans de sobre.
16: El periòdico titula al seu editorial La Unió Europea no és d'un sol ús. Escriuen que la crisi a Ceuta s'assuma al malestar previ dels socis amb Espanya per l'última regularització de migrants. Destaquen que Pedro Sánchez i Giorgia Meloni haurien d'entendre que la seva pertinença als 27 no és d'un d'un sol ús, diuen que si quan 50.000 persones proven d'entrar a Ceuta es demana ajuda a la Unió Europea, també cal dirigir-se a la Unió abans de regularitzar 500.000 de persones o replantejar la mobilitat dins el continent. I conclouen que l'espai de benestar europeu es basa en regles que no es poden saltar conveniència, fins i tot quan ideològicament costi defensar l'acord per una majoria que no és la pròpia.
1: L'Ara es pregunta en el seu editorial, segur que al Marroc li interessa donar aquesta imatge al món? Asseguren que el que ha quedat a la retina de milions de persones és que és un país en crisi, del qual els joves fugen desesperats. Reclamen explicacions al govern espanyol per la falta de previsió i creuen que Espanya i Europa podrien acabar cedint en alguna cosa a les pressions del Marroc. I ho rematen afirmant que ni la selecció ni el futur mundial de futbol podran netejar aquesta mala imatge.
13: Al Punt Avui, Marta Vidal titula el seu article El cost d'externalitzar les fronteres i escriu que és evident que cada nova crisi alimenta la demanda de més control i més expulsions. Diu que la situació a Ceuta és un recordatori que les fronteres externalitzades no desapareixen i que una política basada en contenir els fluxos migratoris a qualsevol preu acaba tenint un cost molt alt per la Unió Europea amb la pèrdua d'autonomia, de credibilitat i fins i tot dels valors que defensa.
16: En canvi, el Nació Digital, Jordi Mir, lamenta que el debat aquests dies se centri en si s'ha vulnerat la frontera espanyola o europea. Creu que cal posar el focus en les vides en risc i les que ja han mort, que han estat utilitzades a conveniència. Recorda que la migració sempre ha existit i diu que tenir això present no és bonisme, sinó tenir memòria per evitar el malisme.
1: A Madrid, El Mundo parla d'una crisi de seguretat. En la seva editorial, el diari lamenta que encara no estigui clar què va precipitar la desprotecció de la frontera i avisa el govern espanyol que la manca d'explicacions sobre els errors que ho van permetre només fan que agreujar la dèbil posició d'Espanya al context internacional i li reclama a la Moncloa que assumeixi la seva responsabilitat per tancar aquesta crisi.
13: En aquesta lectura també hi coincideix en part el diari El País. Diego Garrocho opina que la vulneració de la sobirania territorial espanyola demostra la incapacitat del govern per complir amb una de les seves missions fonamentals i avisa que tot plegat tindrà conseqüències a Espanya, a Europa i arreu del món i conclou. Gran part de la nostra consciència sobre la migració quedarà marcada per les imatges d'aquests dies.
16: A l'ABC, María José Fuente Álamo lamenta que Pedro Sánchez no li hagi retret al Marroc ni una sola vegada la falta de respecte als límits i fronteres espanyols. Critica el més dur que li hem sentit dir a Sánchez és el seu suport gairebé incondicional al Marroc i avisa quan qualsevol relació, quan és sempre una parla que cedeix sense cap mena de conseqüències, aquesta es torna asimètrica.
1: A la Razón, Jorge Fernández Díaz qualifica la situació a Ceuta d'històrica vergonya nacional i internacional. Diu que aquest episodi és vergonyós, sobretot de cara a la Unió Europea, en què 22 països estan preocupats per la seguretat d'una frontera que també és seva. Per tot plegat, l'exministre de l'Interior espanyol acaba sentenciant que el govern espanyol mai està a l'altura de cap crisi.
13: I el Digital Público posa el focus en la reacció de les ciutadans a Ceuta. Marta Navarro celebra que hagin fet fora de la ciutat els agitadors Alvise Pérez i Vito Quiles, segons diu, que es van llançar com a piròmans en un bosc a punt de cremar, i conclou que Espanya ha tornat a donar una lliçó enorme d'unitat i demana que Europa n'aprengui de tot plegat.
0: Per cert, que avui ens ha cridat l'atenció una carta a La Vanguardia que signa el lector Chema Castiella i que posa el crit al cel perquè en algunes funeràries ja es fa servir la intel·ligència artificial per atendre els familiars dels difunts.
16: Explica la seva experiència personal. Diu que després de la mort d'un familiar proper va trucar el número gratuït exclusiu per a clients d'una funerària i la resposta va ser: hola, sóc l'assistent amb intel·ligència artificial, ara en què puc ajudar? Tot plegat, lamenta, únicament en castellà. Ara bé, assegura que això no és el pitjor, es queixa que és insòlit i irritant que una empresa funerària deixi el primer contacte amb els clients en mans d'una IA. Afirma que és una manca de sensibilitat i de pèrdua del sentit de la realitat i conclou: hi ha moltes empreses que si no saben combinar tecnologia amb humanitat, trien la primera i perden així la intel·ligència humana.
0: 7:39. Hola, Carles Fernández, bon dia.
14: Hola, Sergi, bon dia. Si aquest agost us quedeu per Barcelona i busqueu un pla per fer al vespre, n'hi ha un que val la pena. Ideal Montjuïc i fan Els últims dies de Pompeia. Home, una experiència immersiva que et porta fins als últims instants de la ciutat abans de l'erupció del Vesuvi en un espectacular recorregut històric que ja ha captivat més d'un milió de visitants arreu del món. Trobareu tota la informació i les entrades a idealbarcelona.com. Ep, i els residents teniu un 30% de descompte en les entrades.
0: Ep. Ep, 2 minuts.
15: RAC 1.
17: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola.
18: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
19: RAC 1.
18: Tots som un milió.
15: RAC 1.
19: Marc, què passa?
20: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
21: Marc, estem de vacances.
20: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
21: Marc, és que no et sento.
20: Escolta,
21: bé,
20: no em pengeu, ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
21: Marc.
20: Bandarres.
21: Marc.
18: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
20: Així va el país, així va el país.
18: RAC1, tots som un milió.

0: RAC 1. Tots som... El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: 19 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Aquí se li entrevistarà aquest matí, Xuxu.
2: Aquest matí, els ciutadans que tiren les borilles al terra del carrer s'hi llegeixen la carta que signa Montserrat Vivern al Punt Avui. Assegura que són una plaga i que no hi ha un metre quadrat de vorera o plaça on no n'hi hagi una. Cert. Les descriu com a petites càpsules enverinades que trepitgem constantment sense adonar-nos i exclama que són més perjudicials que les paneroles. Ho remata demanant que la merda es llenci un toca i, pel bé de tots, que desaparegui de la superfície de la terra.
1: Joel Ribaudí, bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina notícia falsa hem trobat avui?
3: Un informe del Congrés dels Estats Units de l'abril es refereix a Ceuta com a territori marroquí ocupat, però això és fals, l'informe no fa aquesta definició, sinó que assenyala que Ceuta i Melilla són ciutats administrades per Espanya que estan ubicades en territori marroquí i que continuen sent l'objecte de la reclamació històrica del Marroc. L'informe EFE verifica.
1: La notícia que fa la volta al món.
4: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
5: Phil Collins ha revelat que va estar a punt de morir el 2024 per l'abús de l'alcohol. El líder de Genesis ha explicat en una entrevista a The Times que a finals del 2023 va ingressar en un hospital de Suïssa per aquesta addicció. Inicialment va rebre l'alta, però poc després hi va haver de tornar i el van ingressar a cures intensives. Collins explica que durant aquell segon ingrés estava pràcticament inconscient, tant que hi havia gent que anava a acomiadar-se'n sense que ell en fos conscient. Reconeix que va tenir molta sort de sortir-se'n i que des de llavors no ha tornat a veure. Ho llegim a diversos mitjans com Variety o Deadline.
6: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Martí Oliveres, bon dia.
7: Bon dia.
1: Aquesta setmana les onades de calor poden batre rècords a l'est d'Europa.
7: Sí, mentre aquí a Catalunya les temperatures més extremes de dia ens donaran una treva, atenció si marxeu de vacances cap a l'altra banda del continent, perquè s'esperen màximes de fins a 42 graus a Croàcia, Sèrbia i Hongria, i fins a 40 graus també al sud de Polònia. De fet, a aquesta hora del matí ja trobem temperatures properes als 30 graus en alguns punts d'Hongria.
1: Marc Margarit, bon dia.
8: Bon dia.
1: Cap dia sense la notícia Odissea. Contra qui ha carregat Christopher Nolan?
8: Contra els crítics de cinema amateur a les xarxes socials. Home. El director de l'Odissea ha assenyalat plataformes com Letterboxd que permeten als usuaris penjar les seves pròpies ressenyes i avaluar les pel·lícules. Per a Nolan és positiu que tothom pugui dir-ne la seva, però creu que sovint els falta coneixement per parlar amb propietat de cinema. Ho llegim a Deadline.
1: Aquest però, eh?
8: No, crec que tothom pot dir la seva, però...
1: I després ve l'atac a la llibertat d'expressió. A veure, com si no poguéssim opinar de les pel·lícules. Qui ha confirmat aquestes declaracions, per cert, de Christopher Nolan?
2: Bayer Moss, una de les creadores de contingut més populars de BookTok, el racó de TikTok, on es parla de llibres sense gaire coneixement de causa. Aquesta setmana li van regalar una edició de l'Odissea i en obrir el paquet va reaccionar així.
9: ¿Qué? ¿La Odissea? ¿Pero esta no es la película que ha salido? Nueva ¿En cines? Mirad qué bonito es. Me encanta.
2: Pel que sembla, la noia creu que l'Odissea és abans una pel·lícula que un llibre i fins i tot s'atreveix amb els primers versos del poema. Ai.
9: Habla musa de aquel hombre astuto que erró largo tiempo. Qué complicado esto de leer, ¿no?
1: Com en general, eh? Bé, això explica moltes coses.
3: I és
1: també,
3: un stalker.
2: Com era d'esperar, xarxes l'han fregit a crítiques i bromes per aquesta relliscada. Ho explica el 20 minuts.
1: No, molt bé, un influenciador, és veritat, com diu la Zoé, de llibres, i que diu que complicado esto de leer. Així ens va.
9: ¿Qué?
1: Aquest tall l'hem de treure. Bé, bé, Dani Simón. Rosalía, fa les paus amb l'Argentina.
10: La cantant catalana ha demanat ara disculpes en persona al públic argentí durant el seu primer concert a Buenos Aires aquest dissabte, després de la polèmica que va generar en compartir una imatge que es burlava de la derrota de l'Argentina contra Espanya a la final del Mundial.
11: Y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad.
10: Només sortir a l'escenari, Rosalía va acceptar que havia comès un error enorme i va assegurar que el seu amor pel país continua intacte. Ho llegim a diversos mitjans.
1: I sembla que la cantant de Sant Esteve Sesrovires no guanya per disgustos.
3: Ara és Nacho Duato qui ha carregat contra ella en un vídeo que ha publicat a Instagram. El coreògraf ha criticat durament Rosalía pel seu estilisme i per la seva aposta per la dansa clàssica. Duato diu literalment: a mi com a ballarí em fa mal veure't, i li aconsella baixar de les puntes i deixar de fer el ridícul.
1: Qui haurà de dur la carrossa, el mecànic?
5: La Ventafocs s'hi esperava pujar la carbassa que cultivaven en Sergi Torrents i en Miquel Gómez de la Noia. Aquests dos agricultors feia temps que treballaven en una supercarbassa per competir als concursos de la carbassa més gran del món, però aquesta setmana la peça de gairebé 800 quilos s'ha esquerdat i ja no la podran presentar. Ho llegim a La Vanguardia.
1: Molt bon titular, eh? De qui és obra? Marc Margarit.
8: Per servir-lo.
1: Bé, Marc, bé. Beure cafè a primera hora del matí augmenta la son.
8: Ho assegura el nutricionista Pablo Ojeda. Just després de llevar-nos, el cos presenta alts nivells de cortisol. Al prendre cafè, el cortisol i la cafeïna interfereixen entre ells. El resultat és que l'efecte desapareix i, per tant, el cafè no ens activa. Segons Ojeda, aquest és un error en el que cau gairebé el 90% de la població, i n'informa Nació Digital.
1: Des de fa setmanes, La Vanguardia va publicant cada dia un article sobre l'eclipsi del proper dia 12 de la setmana. Que bé, què ens expliquen avui?
2: Doncs com és la vida d'un caçador d'eclipsis. Es calcula que al món hi ha 3.000 caçadors que comparteixen vivències i fins i tot rivalitzen per veure qui ha vist més fenòmens. A l'article coneixem Josep Masellas, un caçador d'eclipsis barceloní que ha vist 22 eclipsis solars, el que més n'ha vist de tot l'estat espanyol i el top 5 d'Europa. Aquests umbrafílics, que així s'anomenen, estudien amb cura des d'on veuran l'eclipsi i fins i tot organitzen festes amb família i amics per gaudir de l'espectacle, que el consideren el més gran de la natura.
1: L'empresa catalana Múnich negocia un euro per 66 persones.
0: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
5: La marca de calçat esportiu de Capellades ha impulsat un expedient de regulació d'ocupació que podria deixar sense feina 66 persones. També preveu el tancament del voltant de 15 botigues de la quarantena que té repartides per les capitals de l'Estat. Múnich justifica la decisió per les pèrdues registrades i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques.
12: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
13: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
14: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: I a veure què ens recomana avui el Guillem Tarrés per desconnectar de les xarxes.
15: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
1: Guillem, bon dia.
16: Bon dia. Avui us recomano una excursió que crec que val molt la pena de fer aquest agost. La ruta dels jardins històrics de la Costa Brava. Són tres jardins molt diferents entre ells, però tots tres tenen una cosa en comú: unes grans vistes sobre el Mediterrani. Hi ha els jardins de Marimurtra, a Blanes, els de Santa Clotilde, a Lloret de Mar, i els de Cap Roig, a Calella de Palafrugell. Entre el primer i l'últim hi ha poc més d'una hora en cotxe, així que és una ruta que es pot fer perfectament en un sol dia o repartida en diverses escapades. O sigui que si aquest agost us ve de gust fer una excursió diferent, jo començaria per aquí.
15: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
1: I obrim les pàgines d'esports. Bernat Balbó, bon dia.
17: Bon dia.
1: Jadon Sancho continuarà sent futbolista professional o no?
17: Hauria. Almenys ell continua entrenant-se. L'extrem anglès va finalitzar el seu contracte amb el Manchester United i ara es prepara a les instal·lacions del Flixton Football Club de la desena divisió anglesa, segons va informar el mitjà britànic The Sun. Sancho va arribar a costar 85 milions d'euros, però actualment el jugador de 26 anys es troba sense equip després d'unes temporades irregulars. La darrera s'ha dit a l'Aston Villa.
1: I sembla que Busiña finalment sí que fitxarà pel Colo-Colo.
17: El porter de la selecció de Cap Verd, una de les cares més conegudes del darrer Mundial de Futbol, ja és a Xile per assignar pel seu nou club. Els últims dies se'l vinculava lluny de la primera divisió xilena per uns problemes amb el seu visat, però sembla que sí, finalment, Busiña signarà el millor contracte de la seva carrera als 40 anys amb el Colo-Colo.
1: Colo-Colo. La notícia fric.
0: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
3: A Singapur han trobat una manera força surrealista d'evitar que la gent gran es faci mal, que és apuntar-la a classes de parkour. Sí, ho heu sentit bé, fent parkour. Aquestes persones fan tombarelles enrere, saltant tanques, passen per sota d'obstacles i superen petits circuits. Això sí, sempre a l'aire lliure i amb exercicis adaptats a les capacitats de cadascú. L'objectiu de tot plegat és millorar l'equilibri, la força i l'agilitat, perquè si algun dia cauen, doncs sigui menys probable que es facin mal.
1: Recomano molt a tothom que vagi a buscar les imatges a les xarxes socials.
3: són molt divertides.
1: Els vídeos estan molt bé.
3: I jo seria incapaç de fer tot això que fan aquestes persones, també t'ho diré.
1: Bueno,
3: ja sé que ningú m'ha preguntat, però...
1: Bueno, és que... Fa 4 dies que està lesionada, tu,
3: Però no ho deia per això.
1: Però també. I on ja som aquest matí?
3: A La Vanguardia, on llegim que Linda Blair, la mítica nena de l'exorcista, està sota investigació per una presumpta cria il·legal de gossos. Les autoritats del comtat de Los Angeles han registrat casa seva en el marc d'aquesta investigació, que el que volien comprovar és si la propietat hi funcionava una gossera il·legal que, segons diverses informacions, hauria arribat a allotjar més d'un centenar de gossos. De moment, no se'n saben més detalls perquè la investigació continua en marxa.
1: I avui, que és Sant Gustau, és l'aniversari de...
3: De l'actor David Solans, hijo de Caín Marlí, que fa 30 anys, l'aristòcrata Carlota Casiraghi, que fa 40 anys, l'exjugador de futbol americà Tom Brady, que en fa 49, i l'actor Martin Sheen, Apocalypse Now, Infiltrades, que en fa 86.
18: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui, Lluna?
10: La del diari Ara, que conversa amb Coque Sánchez, activista cultural i fundador de l'associació Fridònia, que reflexiona sobre com ha canviat el món de la música en les últimes dècades. Sánchez gestiona aquesta entitat sense ànim de lucre que programa música en directe cada cap de setmana al Raval. Denuncia que el capitalisme ha anat absorbint espais culturals i la música ha quedat en mans de tres agències. També reivindica el paper de les sales petites i dels projectes independents i alerta que la cultura no hauria de quedar sotmesa únicament a la lògica de negoci. Conclou tot plegat amb un "jo crec que a cada barri hi hauria d'haver un espai com el nostre, igual que hi ha una biblioteca".
1: 7 i les 8.
19: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
20: No ho comparteixo.
19: El que he dit?
20: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
19: I l'albocat a 0,99 la peça. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
21: Escolta, els gots on els tens?
22: Veus l'armari alt de doble fons que hi ha tocada la columna raconera extraïble al costat del moble d'esmorzar sobre l'aigüera XL d'acer inoxidable amb l'aixeta que redueix el consum d'aigua? Doncs aquí el tens.
23: Quan estàs orgullós de la teva cuina nova, es nota. Reforma la teva cuina amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
24: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
25: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
24: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
25: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
24: Important, en un refugi climàtic natural.
25: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
26: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
27: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
28: 1.727. 01727 de la sèrie 36036.
27: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
29: RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
30: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
29: Cada nit, tota l'actualitat esportiva, el mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga a primera i segona, les cites poliesportives de l'estiu.
30: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
29: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45. Els caps de setmana,

0: altra banda de l'Atlàntic, com us deia. Es tracta del terme Catalogne, que és la forma francesa d'anomenar el nostre país, com ja bé sabeu. I precisament el mot prové del francès couverture de Catalogne, és a dir, una manta o cobertura de llana originària de Catalunya. És probable que aquest mot hagi arribat al Quebec gràcies a l'expansió del negoci tèxtil a ultramar. Així que ja ho sabeu, aquest estiu, per fer front a la fresqueta típica quebequesa, demaneu una Catalogne per tapar-vos les cames.
1: I a aquesta hora... A veure quins consells ens donen els nostres oients arran dels aprenentatges que han anat obtenint al llarg de la seva vida.
2: Avui l'Eva ens ha volgut enviar un consell, però l'Eva és una d'aquestes persones que compleix perfectament amb aquella dita de dona consells que no té per a ell.
1: A veure...
3: A mi a casa sempre m'han dit que si tenim dues orelles i dos ulls i de boca, en canvi, només en tenim una, no és casualitat, sinó que és perquè, en principi, en aquesta vida, les coses ens aniran molt millor si observem i escoltem el doble del que parlem. Jo és una lliçó que gairebé 28 anys després encara m'han de recordar, jo la suspec cada dia quan poso un peu al carrer, però vaja, us la comparteixo perquè si esteu a punt de fer aquell comentari que dubteu de si heu de fer o no, penseu que si només tenim una boca és per algun motiu i potser us l'heu d'estalviar.
2: És molt bona i a mi em passa exactament el mateix. És que saps allò que tu moltes vegades te'n tornes a casa amb la sensació que has parlat una mica de més?
1: Sí.
2: Malament. A mi em passa sempre, no sé si et passa, però sempre se t'escapa allò, un detall de més, una petita broma que no acaba caient massa bé, una petita confidència que ningú t'ha demanat però ja l'has explicat, un desastre. Mm-hmm. Així que tothom a fer cas a l'Eva, recordeu, tenim dues orelles i dos ulls i només una boca, per tant el cos ja és savi, el cos ja ens està avisant, ja ens ha preparat per això, però si tot i això no esteu preparats, com jo mateixa, i no sou capaços de pensar abans de parlar, a partir d'ara vot de silenci, almenys ara. Fins Nadal, perquè l'única manera de no cagar-la mai més és no tornar a parlar. Silenci i així segur que no passa res.
1: Sí, una mica extrem, bueno, però escolta...
2: Escolta'm, si no ens hi posem així no ho aconseguirem de cap manera, eh? També t'ho diré.
1: Va, i arribarem a les 8 en punt del matí amb els concerts del dia d'avui, Lluna.
4: Doncs, Sergi, avui per començar podeu anar a Camprodon a veure la Ludwig Band, que actuen a 2:15 del vespre. Encara podeu comprar entrades per 19 euros.

Els amants de la música clàssica podeu anar al Festival Internacional de Música de Cambrils perquè a les 10 de la nit actua el grup de corda català Quartet Gerhardt, les entrades a 30 euros.

0: I per acabar, podeu anar a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols al concert dels Catarres. Començarà a les 9 de la nit i l'entrada és gratuïta.
1: Jo vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb...
2: El món a RAC 1 amb Sergi Embudi.
3: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

Durant les hores més calentes de la crisi Ceuta, aquí al MOA-RAC1 ja van dir que, independentment de la lectura que en fes cadascú sobre el que estava passant, era molt important no oblidar, per sobre de tot, que estem parlant de persones. Amb cara, ulls, braços i cames com tots. Amb vides com les de tots. Bé, no. Amb vides molt pitjors que la de la majoria de nosaltres. Avui ja portem registrats oficialment més de 80 morts. I molt probablement no trigarem a parlar de més de 100 víctimes mortals a la tragèdia més gran de la història en una frontera espanyola. Doncs bé, malgrat això, malgrat que el mar Mediterrani torna a créixer com a cementiri, encara hi ha gent que deshumanitza aquesta tragèdia. És increïble, però passa. Es pot ser

0: crític amb qualsevol aspecte d'aquesta crisi. Es pot ser extremadament contundent amb segons quines posicions. Però fer com si les desenes de milers de persones que van travessar la frontera fa 4 dies no fossin precisament això, persones, implica entrar en un terreny molt fosc i molt perillós. La tertúlia d'avui serà amb la Júlia Ojeda, la Núria Rius, l'Enric Sierra i el Joan Bordeus. I serà especialment interessant per un motiu, perquè ja han passat un bon grapat d'hores. Les aigües, mai millor dit, s'han calmat almenys una mica. I les coses, en general, tot i que amb les veritablement rellevants és encara més important, les coses es valoren millor en fred, amb calma. I això és el que intentarem fer avui. Són les 8:02, pràcticament. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, 3 d'agost del 2026.
2: I comencem la setmana després d'una nova nit de mal dormir a molts punts del país. A Barcelona, a aquesta hora, per exemple, el termòmetre marca entre 26 i 28 graus i a Lleida i Girona 24 graus. Tot i això, avui la temperatura baixa una mica respecte als últims dies i a la tarda haurem d'estar pendents de les tempestes, que poden ser fortes o molt fortes fins i tot a punts del Pirineu i Prepirineu i també cap al massís dels Ports.
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora parlem de molta calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes sense massa volum de trànsit, sense incidències destacades, aturades molt puntuals a la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat, entre Horta i la Vall d'Hebron, en sentit Besòs, entre Sant Gervasi i la mateixa Vall d'Hebron.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El Marroc s'expulsa les puces de la crisi humanitària a Ceuta, gairebé 4 dies després que desenes de milers de migrants entressin de manera irregular a Ceuta. El govern marroquí ha fet, per fi, un primer balanç oficial. Va ser ahir al vespre. Rabat va sortir al pas de les crítiques després que aquest cap de setmana partits com el Partit Popular i Vox hagin acusat el Marroc de posar-se de perfil o directament d'impulsar aquesta tragèdia com una mesura de pressió a Espanya. Poca estona després de compartir el comunicat, el portaveu del ministre de l'Interior del Marroc va comparèixer per posar-hi veu. En un discurs sense preguntes, Rachid El Khalfi va assegurar que el seu govern no hi ha tingut res a veure i n'assenyala com a responsables les màfies de tràfic de persones i les notícies falses a les xarxes socials. També el Tribunal Suprem espanyol, per aquella sentència del passat 8 de juliol. Recordem que el tribunal va concloure que els migrants que arriben nedant a l'estat espanyol no se'ls pot retornar en calent. Malgrat això, El Khalfi va dir que prendrà mesures perquè la situació no es repeteixi i va reivindicar el Marroc com un aliat, diu, fiable, de la Moncloa i també de la Unió Europea.
4: Tot i que el fenomen migratori s'ha d'abordar de manera compartida, el Regne del Marroc continuarà sent, com sempre, un soci fiable i responsable, compromès amb el reforç de la cooperació internacional contra la immigració irregular i contra el tràfic de persones. No escatimarem cap esforç per protegir l'ordre públic, la seguretat de les fronteres i també de les persones.
0: El portaveu també va aprofitar per fer balanç i posar xifres a tot plegat. Va anunciar que ja s'han recuperat 11 cadàvers en territori marroquí, la majoria morts ofegats. Si ens fixem en l'últim balanç de la Moncloa, que és d'ahir, parla de 72 morts en territori espanyol. Però el govern de Ceuta apunta que el govern de Pedro Sánchez fa curt i assegura que dissabte a la tarda els equips de rescat ja havien recuperat 88 cadàvers. Per tant, tenim bany de xifres. Amb això sempre passa amb tragèdies d'aquest estil. Si sumem aquests 83 morts registrats pel govern de Ceuta amb els 11 del Marroc, el total ja s'enfilaria fins a les 99 víctimes mortals. I en aquest ball de xifres falta saber les dades de les organitzacions humanitàries que treballen sobre el terreny i que lamenten que el mar Mediterrani cada cop és un cementiri més gran amb cadàvers de persones que busquen una vida millor. Avui llegim al diari Ara que l'ONG Caminant de Fronteres té coll avall que se superaran de llarg les 100 persones mortes, evidentment sumant el que hi ha hagut als dos països. Per tot això, encara falta saber quantes persones hi ha desaparegudes, també, i quin és el seu estat de salut. De fet, segons llegim avui al periòdico, molts d'ells van perdre el mòbil en el periple i no es poden comunicar ni amb familiars ni amb éssers coneguts. Les administracions tampoc no es posen d'acord sobre el nombre exacte de persones que van aconseguir travessar la frontera. El govern espanyol calcula que en van ser unes 50.000. Aquest és el balanç que van fer ja divendres, però les forces de seguretat espanyoles asseguren que ja han retornat cap al Marroc, doncs moltes més. 73.500. Aquest és el balanç que en fa la Guàrdia Civil i l'exèrcit espanyol desplegat sobre el terreny. Per acabar-ho d'embolicar, el govern de Ceuta apunta que hi ha unes 5.000 persones més que encara són a la ciutat i que es neguen a tornar. Per tant, segons les autoritats espanyoles, estem parlant d'entre, podríem dir, sumant govern espanyol i Guàrdia Civil i Exèrcit, d'entre 55.000 i unes 80.000 persones. El govern del Marroc, però, ho rebaixa gairebé a la meitat i xifren 40.000 els migrants que haurien entrat a Espanya de manera irregular des de Fenidec i en poc més de 1.000 els que van entrar per Melilla. Sabiem l'última hora amb el corresponsal de RAC1 al Marroc, el Marc Ferrà.
5: Asseguren que 40.000 persones van aconseguir entrar a Ceuta. Sobre els motius que van empènyer a desenes de milers de persones a creuar cap a Ceuta, el portaveu de l'Interior defensa que van ser factors circumstancials o espontanis.
4: Entre les causes destaquen, sobretot, les resolucions dictades per les autoritats judicials espanyoles, juntament amb les interpretacions errònies que se n'han fet, i també la difusió d'informació enganyosa. Això ha fet que molts dels que volien travessar tinguessin la percepció que era possible evitar una devolució en calent.
5: Expliquen que van activar diversos mecanismes que van permetre controlar la situació, protegir les vides i assegurar les fronteres. Finalment, defensen que són un soci fiable i responsable en matèria migratòria.
0: Gràcies, Marc. El president de Ceuta, però, no se'n refia, ni molt menys del Marroc, i reclama al govern espanyol i Europa que blindin la frontera. En una entrevista que publica avui El País, Juan Jesús Vives, del PP, assegura, ras i curt, que el Marroc ha demostrat que no és fiable, al contrari del que diu Rabat en el seu comunicat. Per això diu, literalment, que no hi ha més remei que posar els mitjans necessaris perquè no tornin a fer-ho. I afegeix, tots volem bones relacions amb el Marroc, però si no volen tenir-les, li haurem de demanar que com a mínim respecti la integritat territorial d'Espanya. En aquesta mateixa entrevista que publica avui El País, també carrega contra el govern espanyol. Diu que ja van advertir d'aquesta situació excepcional a la Moncloa, però que la resposta va ser la mateixa de cada estiu. Doncs res més lluny de la realitat. Finalment, de fet, tot i que no està demostrat que el Marroc hi tingués res a veure, El País també explica que el CNI sospita que Rabat com a mínim ho va permetre. El Centre d'Intel·ligència Espanyola assegura que el govern marroquí no ho va organitzar, però apunten que sí que n'estaven al cas i que no van fer res per impedir-ho. A banda del president de Ceuta, qui també demana més madura a la frontera són alguns dels veïns de la ciutat autònoma, alguns dels veïns de Ceuta. Al llarg de tot el cap de setmana, molts negocis han romangut tancats perquè temien el que pogués passar. I avui llegim també al País que, més enllà de les botigues, ara també hi ha carrers directament tancats. Resulta que alguns veïns han col·locat tanques al principi i al final dels seus carrers per barrar el pas als joves migrants i així evitar que puguin accedir a certs barris. Però no són els únics. També alguns militars estan fent croades per allunyar-los de certes zones. Per tot plegat, sembla ser que els joves marroquins que queden allà, que com dèiem abans es calculen uns 5.000, ara opten per amagar-se en zones de muntanya. I qui s'ha desplaçat a la zona, no podia ser d'una altra manera, per afegir llenya al foc, ha estat el partit, el líder del partit d'extrema dreta Vox, Santiago Abascal. Ahir ja es va plantar a Ceuta i va demanar suspendre els acords de Brussel·les amb el Marroc, a més de desplegar l'exèrcit de manera indefinida a la frontera.
6: Lo primero es militarizar permanentemente la frontera, el tiempo que sea necesario. Dar los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios para que nuestras fuerzas armadas, nuestra policía y nuestra Guardia Civil puedan defender efectivamente la frontera con la contundencia que sea necesaria.
0: Abascal va carregar tota la responsabilitat a Pedro Sánchez i va dir que el govern espanyol es mereix anar a la presó. Tot plegat després d'un cap de setmana en què l'ultradreta ha desembarcat a Ceuta per capitalitzar el malestar que ha generat aquest drama humanitari entre els veïns de la ciutat, però l'estratègia no els va acabar de sortir bé i alguns dels seus màxims exponents van haver de sortir cames, ajudeu-me. És el cas, per exemple, de l'agitador ultra Vito Quiles, el líder de S'ha acabat la festa, el Vice Pérez, i del grup neonazi Núcleo Nacional. Tots ells havien convocat dissabte una manifestació contra l'arribada dels migrants a Ceuta, però un grup de veïns s'hi va encarar titllant-los de xenòfobs i defensant la convivència. Els veïns cridaven, entre altres coses, agitadors sou uns covards i això és Ceuta, no Torre Pacheco, fent referència a les batudes antiimmigració que van impulsar aquests grups ara farà tot just un any en aquest municipi de Múrcia. De fet, la situació va escalar fins al punt que Vito Quiles va haver de fugir, com dèiem, cames, ajudeu-me, per evitar que un grup de persones l'increpessin i la policia espanyola va haver-se d'endur escortats tant el Vice Pérez com una vintena de neonazis del Núcleo Nacional. El mateix líder de S'ha acabat la festa ha publicat un vídeo a les xarxes on se'l veu pujant a una furgoneta policial i llançant amenaces contra els veïns de Ceuta, a qui acusa de ser musulmans radicals.
7: Esto es una vergüenza, tener que irme por culpa de unos musulmanes radicales de Ceuta. Ceuta es España y la vamos a defender por la buena o por la mala.
0: Tot això, insistim, pujat en una furgoneta policial. No sé si recordareu alguns líders polítics a Catalunya fa no tants anys que van pujar-se en un cotxe de policia i tot el que va passar a partir d'aquí. Ahir el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, va acusar l'ultradreta d'estar-se aprofitant de la situació per atiar l'odi.
8: Vimos también como grupos de extrema derecha visitaron nuestra ciudad con el único objetivo de aprovecharse de nuestras dificultades para sembrar odio, división y miedo. Ceuta es una tierra de convivencia, de diversidad y de respeto. No necesitamos lecciones de los que solo pretenden sacar rédito político de la preocupación de nuestros barrios.
0: Això a Ceuta, però a Madrid les manifestacions s'han repetit. També centenars de persones es van concentrar a les portes de l'ambaixada del Marroc, van acusar aquest país d'estar envaint Espanya i van llançar proclames racistes com aquesta. La concentració la va convocar Societat Civil Espanyola. I qui també l'ha dit de l'alçada d'un campanar és Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya va sumar-se a aquestes proclames i va assegurar que a Ceuta hi ha hagut una invasió i que els veïns de la ciutat corren directament perill.
9: Es un caos continuo lo que pasa y yo no logro entender cómo hemos podido llegar a esto, teniendo en cuenta además, bueno, cómo lo estarán pasando la Policía Nacional, la Guardia Civil y tanta gente allí que no puede hacer frente a semejante invasión. Nos quieren vender la normalidad como que eso mentira, torera, eso no se ha arreglado ni muchísimo menos, porque mientras haya decenas de miles de personas deambulando todavía por esas calles, 80.000, que es una población pequeña, está totalmente comprometida.
0: En paral·lel, una associació de guàrdies civils ha denunciat la falta de mitjans i de previsió d'aquesta crisi. Els agents demanen als grups polítics, a tots, que treballin junts perquè no es torni a repetir una situació similar. La brega política també s'ha traslladat a Catalunya. Ahir a la tarda, Junts per Catalunya i Aliança Catalana se les van tenir a les xarxes socials, se les van tenir a Twitter. Sílvia Orriols va acusar els de Carles Puigdemont de reclamar les competències d'immigració per acollir més estrangers, però no per expulsar-los. La líder d'extrema dreta va assegurar, en paraules literals, que amb ingenus i bonistes anirem de dret al desastre. I el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, va carregar contra les polítiques que impulsa Oriols a Ripoll i li va respondre respostes catalanes a reptes catalans. I va afegir: alguns potser preferiu respostes espanyoles a reptes catalans. Europa, mentrestant, continua l'estira i arronsa política entre els països de la Unió. Ara bé, des de Brussel·les continuen donant suport al govern de Pedro Sánchez, tot i les acusacions contra el president espanyol i la seva gestió migratòria per part d'alguns països. Dissabte, el president espanyol va fer una crida als estats membres a anar tots a l'una per lluitar contra una problemàtica que, deia, és de tots. I demà, dimarts, es reuniran precisament, ha recollit el GUA, la Unió Europea, i es reuniran telemàticament tots els ministres d'Interior dels 27 països de la Unió Europea per parlar precisament de la crisi a Ceuta. Per cert, que avui també hem sabut que una de les persones que va morir dijous quan intentava creuar des del Marroc, en aquest cas nedant, és la promesa del futbol marroquí Fatem Ben Omar. La jugadora del Magreb de Tànger tenia 20 anys i va morir quan intentava arribar nedant. Ho ha anunciat en un comunicat la Unió Marroquina de Futbolistes Professionals. I un dia més, evidentment, aquesta crisi humanitària omple portades de tots els diaris i la majoria coincideixen en major o menor mesura a responsabilitzar tant el govern del Marroc com el govern espanyol per aquesta situació límit. Se'ls ha llegit la Mariona Martínez.
10: A La Vanguardia, Carmen del Riego carrega contra els serveis d'intel·ligència espanyols i exigeix que assumeixin responsabilitats pel seu error tan clamorós a Ceuta i alhora assegura que els morts pesaran sobre la consciència del govern del Marroc. L'Ara assegura que el que ha quedat a la retina de milions de persones és un país en crisi del qual els joves fugen desesperats i també reclamen explicacions al govern espanyol per la falta de previsió en tot l'episodi. El periòdico titula el seu editorial La Unió Europea no és d'un sol ús i apunta a Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Diuen que si quan 50.000 persones proven d'entrar a Ceuta es demana ajuda a la Unió Europea, també cal dirigir-s'hi abans de regularitzar 500.000 de persones o replantejar la mobilitat dins el continent. A Madrid, El Mundo parla d'una crisi de seguretat. El diari lamenta que encara no estigui clar què va precipitar la desprotecció de la frontera i avisa el govern espanyol que la manca d'explicacions sobre els errors només fan que agreujar la dèbil posició d'Espanya al context internacional. En aquesta lectura també hi coincideix en part el diari El País. Diego Garrocho opina que el govern espanyol ha demostrat que és incapaç de complir amb una de les seves missions fonamentals i avisa que tot plegat tindrà conseqüències, diu: gran part de la nostra consciència sobre la migració quedarà marcada per les imatges d'aquests dies.
0: Gràcies, Mariona. I a aquesta hora, de tot plegat, escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del Món a RAC1. El primer, el del periodista Joan López Alegre.
11: Sánchez és d'aquells que pensen que el millor que et pot passar és que parlin de tu, encara que sigui malament. En una Europa incapaç de posar-se d'acord ni tan sols sobre si hem de canviar d'hora a l'estiu o no, aconseguir que 22 països relacionin la regularització d'immigrants amb el que ha succeït a Ceuta és, des de la perspectiva del president del govern, un èxit important. Ara ja podem dir que per la Unió Europea, Sánchez és avui el que era Orban fa un temps, un mal de queixal que va per lliure. Us imagineu que un bon dia entren a Figueres 60.000 persones i es fan amb el control del carrer? Això és el que hem permès a Ceuta. Som un país que envia vaixells de guerra a protegir la flotilla de Gaza, però no sabem controlar les nostres fronteres. La situació d'Espanya és dramàtica. Febles davant Marroc, enfrontats als Estats Units, assenyalats per la Unió Europea, i mentrestant Sánchez, de vacances a la Mareta, escoltant la seva playlist. A punt final. Aliança Catalana i Vox tenen com a caps de campanya Marlaska, Sánchez i Álvarez. La seva incompetència és la gasolina d'Oriol i Abascal.
0: Gràcies, Joan. I el segon el signa el cap d'Internacional del Diari Ara, Francesc Millán.
12: Ara que ja no hi ha cap dubte que el salt massiu a Ceuta va ser sobretot un moviment polític, es poden treure algunes lliçons polítiques que seran útils per al futur d'Espanya i també d'Europa, perquè això també ha estat una crisi europea. La primera és que el Marroc ha tornat a demostrar que és l'agent internacional que més pot ingerir en la política interna espanyola. I fins que això sigui així, la política exterior d'Espanya haurà de mirar sempre de reull i amb por cap a Rabat. La segona és que la pressió migratòria s'ha consolidat com una arma potent de guerra híbrida. Ho hem vist a Ceuta i a Melilla, però també Polònia, Grècia, Croàcia o Finlàndia. Els agents externs s'aprofiten del gran tabú que continua sent la immigració per als governs europeus. I la tercera lliçó és precisament per a la Unió Europea. Els socis europeus han mostrat divisió davant Ceuta. I això és un mal negoci per al futur del continent. En primer lloc, perquè els senyals de guerra híbrida s'intensificaran en els pròxims anys. En segon, perquè la divisió només fa que aprofundir les moltes vulnerabilitats geoestratègiques que ja presenta Europa davant un món cada cop més virulent.
0: Gràcies, Francesc. Avui, evidentment, parlarem de tot plegat a la tertúlia amb la Júlia Ojeda, l'Enric Sierra, la Núria Rius i el Joan Bordeus, i connectarem en directe amb Ceuta, amb el Joaquim Vera, el redactor d'Interior, Seguretat i Terrorisme a La Vanguardia, perquè ens expliqui com està ara mateix la ciutat autònoma i com han passat les últimes hores. Són les 8:18, de tornada a casa nostra. Segur que avui a les últimes hores molts ho heu notat o ho esteu notant a mesura que us aneu llevant. Aquesta nit hem tornat a tenir una nit d'aquelles horroroses de mal dormir, sobretot a la costa. En alguns punts de Barcelona no s'ha baixat dels 27 graus i bona part del país situat per sobre dels 20. Per tant, continuem immersos en una intensa calorada que els propers dies hauria d'anar lleugerament a la baixa. Ara bé, tot i això, durant la nit els termòmetres encara no ens deixaran dormir del tot bé. Qui ha confirmat els efectes d'aquesta calor és l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària, Barcelona lidera les morts per calor aquest juliol a tot l'estat espanyol. Concretament n'ha comptabilitzat fins a 305. Són gairebé el triple de les detectades, per exemple, a Alacant, a Madrid o a Sevilla, que n'han tingut poc més d'un centenar respectivament. A banda de la calor, però, les grans protagonistes d'aquests propers dies, d'aquesta setmana, seran les tempestes, sobretot, atenció, de cara a demà, dimarts i dijous. El Meteocat ha activat nous avisos per xàfecs i calamarsades a 15 comarques del nord i de l'oest del país. Es podrien acumular més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i per això Protecció Civil ja ha activat una prealerta per pluges intenses al Pirineu, a la demarcació de Lleida i al sud de Tarragona. Per tot plegat, avui baixa també lleugerament el risc d'incendi, tot i que les tempestes d'aquests dies poden provocar focs per culpa dels llamps. Ja ho sabem, és habitual també en aquestes dates. Ja ho hem anat veient aquest cap de setmana, precisament. Estem pendents d'un incendi provocat per un llamp, sembla, a Sanet, a l'Alta Ribagorça, que crema sense control des de divendres i que ja ha calcinat 71 hectàrees. Martí Oliveres, bon dia.
13: Bon dia.
14: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Comencem per aquí, Martí, si et sembla, ara que parlem d'aquestes pluges i després ja entrem més en detall, però en aquesta zona on crema el foc a l'Alta Ribagorça, com pinta el dia?
13: Doncs bé, en aquest sentit, a la tarda hi pot ploure, per tant, fins i tot alguns xàfecs una mica forts que podrien ajudar a combatre aquestes flames. Bona notícia, baixaria aquesta temperatura, pujaria la humitat després de ploure, per tant, tenim l'esperança que avui durant el dia, i també demà, i també dimecres, acabi plovent en aquesta zona del Pirineu de Lleida. Molt bona notícia, sens dubte, que acabi plovent en aquesta zona del nord de Lleida, sí.
0: I on més pot ploure avui?
2: Mira, avui pendent sobretot de les comarques del nord d'aquesta demarcació, zona de muntanya, sobretot Pirineu, Prepirineu, especialment al voltant del Montsec, l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya, i pot acabar descarregant amb força a mesura que avanci la tarda. I més de cara al vespre i nit, fins allà a les 9-10 de la nit, poden arribar algunes tempestes fortes en aquesta zona del nord de Catalunya, sobretot al voltant del Port del Comte, Cadí, Principat d'Andorra, Alt Urgell, Cerdanya, Comte, perquè podem tenir algunes tempestes que puguin deixar molta aigua en poca estona, més de 20, 30, 40 litres per metre quadrat, aquests patacs, acompanyats fins i tot de calamarsa o pedra. Poden arribar algunes tempestes també des de la franja de Ponent, l'Aragó, fins al Pla de Lleida, i amb tanta calor, possibles pedregades en aquesta zona, molt irregulars, però poden arribar més o menys desgastades aquestes tempestes també cap al Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, a les Garrigues i fins i tot cap a l'interior de l'Ebre, al Massís dels Ports, procedents del Matarranya, d'aquesta zona doncs, del sud de l'Aragó, poden arribar cap a la Terra Alta i l'interior del Montsià i el Baix Ebre. Per tant, pendents aquesta tarda, sobretot a partir de les 4-5 cap endavant i fins allà a les 9-10 de la nit, totes aquestes comarques del terç oest de Catalunya i del nord, per bé que també potser ja més a últimes hores del dia, 9, 10, 11 de la nit, podria acabar plovent entre el Ripollès i la Garrotxa. Totes aquestes comarques en avís, o sigui que després d'un matí tranquil, a la tarda es pot embolicar i de valent fins i tot.
0: I la resta de setmana, ara ho dèiem, prou moviment.
2: Sí, i és la bona notícia. Mentre no facin mal aquestes pluges, molt benvingudes per trencar la ratxa seca d'aquest juliol inèdit amb molt poca pluja.
0: Ara ho comentarem,
2: això. Sí, on no és gaire habitual. Bona notícia per demà, dimecres, dijous, sobretot sembla entre demà i dijous, dos moments en què les tempestes poden ser més generals i més intenses a l'interior i al nord de Catalunya. Difícilment sembla ara per ara que acabi plovent a la costa, però potser sí l'Empordà, nord del Maresme, Selva, poden acabar arribant alguns ruixats i també cap al delta de l'Ebre. Aquestes tempestes que arriben pels ports de vegades travessen tota la desembocadura de l'Ebre i arriben fins a mar, fins a aquesta zona del Baix Ebre i el Montsià. Però tot el que és Costa Daurada, des de Tarragona fins a Mataró, fins al Maresme, és difícil. Sembla que de moment les tempestes hi arribin i per això tampoc esperem cap gran refrescada. Però sí que terra endins i al Pirineu, després de ploure, doncs baixarà bastant la temperatura.
0: Per cert, estem en onada de calor ara o no?
2: No, tècnicament ja no. És una calorada persistent. És veritat que potser el que ho noten són els termòmetres, aquests petits alts i baixos, perquè vivim immersos en aquesta calorada tot l'estiu. Hem tingut un petit respir, vam tenir-lo diumenge de la setmana passada, i de moment això va per llarg. Per molt que estem explicant que baixa la temperatura, tenim el factor de la humitat, aquesta sensació d'aixafogor tan pesada, sobretot en hores nocturnes a les grans ciutats, que s'ha de mantenir. Tot el que és costa prelitoral i fins i tot zones de Ponent, de moment poc baixarà la temperatura. Però sí que això, aquestes pluges de tarda van ajudant a que baixi la temperatura també de nit, perquè ha plogut durant la tarda i el vespre.
0: Ara ho deies, el juliol ha estat un dels més secs des que hi ha registres, però també el més càlid de la història.
2: Sí, amb registres inèdits que han superat no un dia o dos, molts dies als 40 graus. Hem arribat als 44 graus a la Ribera d'Ebre, una de les temperatures més altes fins ara registrades a Catalunya. I pel que fa a la pluja, més enllà d'aquesta calor persistent que ha portat moltes màximes per sobre dels 35 graus, déu-n'hi-do la pluja al centre i al nord de Catalunya. Pràcticament inexistent en zones on tradicionalment hi plou molt, en àrees de muntanya durant l'estiu. El lac Redunt, la Vall d'Aran, entre ben bé sobre el túnel de Viella, per entendre'ns, han caigut només 7 litres per metre quadrat aquest mes de juliol. O a la Vall Ferrera, Tírvia, 16 litres per metre quadrat. Al Berguedà, Vilada, 5 litres. Però és que a la Plana de Vic, 0. Ni una gota. A la capital d'Osona, també Cervera, amb 0. A Prades, Riba-roja d'Ebre, 1-2 litres per metre quadrat. Molt poca aigua, que sí que sembla que pot revertir aquesta situació a partir d'ara. L'agost ens porta aquest canvi. Benvingut, com és ja més habitual que l'agost comença a canviar i a girar la truita, doncs aquestes pluges a la tarda poden ajudar no instantàniament a canviar el paisatge, que està doncs tot molt sec, però sí que de mica en mica la cosa anirà millorant, sembla.
0: Per aquestes pluges que ha repassat el Martí, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància davant la possibilitat de crescudes sobtades de barrancs i cabals als Pirineus i al prelitoral sud. El risc se centra especialment en les conques petites, on els xàfecs poden ser molt intensos, tot i que durin poca estona. Ho anirem seguint.
2: I tant.
0: Gràcies, Martí.
2: Fins ara.
15: Busques un vehicle híbrid?
16: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
15: Més eficient, és menys consum.
16: Més potent és més cavalls.
15: Tot a Romauto.
16: Barcelona.
15: Molins de Rei.
16: Mataró.
15: Blanes.
16: I Santa Coloma de Farners.
15: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
16: RomautoNissan.com.
15: Romauto.
0: Bé, ara ens explicava el Martí, doncs, que un missatge d'optimisme cap als bombers per les condicions meteorològiques que ha de fer a Sanet, en aquesta zona forestal de l'Alta Ribagorça, però ara centrem-nos en l'incendi pròpiament. La principal hipòtesi és un llamp com a inici de les flames després d'una tempesta elèctrica. Ara per ara aquest foc quema descontrolat. I haurem de tenir, per tant, un ull posat als xàfecs que arriben aquests dies per si poden provocar o no, esperem, focs com el de l'Alta Ribagorça. Sigui com sigui, les flames ja afecten la perifèria del Parc Nacional d'Aigüestortes i de l'Estany de Sant Maurici. Els bombers estan fent mans i mànigues per evitar que el foc surti d'aquesta zona on es troba ara de barrancs i acabi saltant a la Vall de Boí, on tindria potencial per cremar unes 2.700 hectàrees més. El fet que l'incendi estigui cremant en una zona de difícil accés està, per una banda, dificultant les tasques d'extinció, però alhora permetent que avanci una miqueta més lent. I ara per ara les tasques s'estan fent gairebé exclusivament amb mitjans aèris. Més allà de Sanet, ahir també es va declarar un altre incendi, en aquest cas de vegetació agrícola, a Montmaneu, a Montmana o a l'Anoia. Els bombers hi van treballar amb ajuda dels agricultors de la zona i el foc va quedar estabilitzat al cap d'una hora. Malgrat tot, avui és el primer dia de les últimes dues setmanes que a Catalunya no hi ha cap municipi amb un risc extrem d'incendi. El perill continua sent molt elevat a tot arreu, però els agents rurals han rebaixat el risc i han reobert tots els espais naturals que estaven tancats des de ja feia la tira de dies. El risc, però, continua sent molt alt a Ponent, al Prepirineu i al Pirineu de Lleida, en alguns municipis a l'interior de les Terres de l'Ebre i alguns sectors de la Catalunya central, entre el Bages i l'Anoia. Per tant, no val a baixar la guàrdia. I com cada estiu, els incendis forestals també s'estan acarnissant amb Grècia. Els bombers treballen per apagar un incendi que ja ha arrasat més de 10.000 hectàrees a uns 60 quilòmetres a l'oest d'Atenes. I justament ahir a la tarda, és una de les imatges, segurament si heu entrat a les xarxes socials o veient la televisió us haurà sortit, una imatge que és molt impactant. Dos helicòpters que estaven intentant apagar aquest foc xoquen a l'aire i un d'ells directament es cobreix de flames i acaba impactant contra el terra. Això va causar dos morts i dos ferits. Com deien, són molt impactants i mostren com un dels dos aparells comença a fer descàrregues d'aigua quan un segon helicòpter que vola per sobre seu baixa de cop i l'impacten. L'helicòpter que rep l'impacte s'incendia i cau en picat mentre que l'altre helicòpter sortosament aconsegueix mantenir el rumb i continuar volant. I atenció si avui teniu previst agafar el tren, si avui teniu previst anar amb Rodalies, perquè hi torna a haver sidral. Des de primera hora del matí no circulen trens entre Sant Vicenç de Calders i Cunit per un atropellament. A causa d'això estan tallades les línies R2 Sud, de l'R13 a l'R17 entre aquestes dues i entre aquestes dues estacions. De moment no hi ha transport alternatiu i Protecció Civil activa la prealerta del Ferrocat, que és aquest pla per gestionar emergències ferroviàries. Aquest tall se suma a dos talls més a la xarxa, tot i que en aquest cas ja estaven previstos. Si sou usuaris de l'R4 i de l'R8, aneu amb temps a l'estació perquè avui és el primer dia laborable amb afectacions en aquestes línies. A l'R4 el tall és entre Martorell Central i Molins de Rei i a l'R8 entre Martorell i Rubí Can Vallhonrat. El motiu són unes obres de millora que s'allargaran fins diumenge. Per intentar contrarrestar els efectes d'aquestes obres, Renfe ofereix autobusos cada 15 minuts que fan el trajecte per carretera. A l'estació de Martorell Central hi tenim des de primera hora del matí el Josep Ferrer.
17: De moment, tot i ser a punta, el servei per carretera es fa de forma fluida. No hi ha massa cua per agafar els autobusos que surten a les hores previstes. Això sí, el trajecte s'allarga força més del que és habitual. Alguns s'ho prenen en resignació i altres, de bon matí, han de fer una gincama per arribar al seu destí final.
18: El més lògic és que funcionés bé la línia de Rodalies, però bueno, si no funciona bé i estan fent els treballs per posar-la en solfa, però bueno, haurem de patir-ho.
19: De Sant Esteve i vaig a plaça Catalunya. He vingut amb cotxe i ara el bus, després el tren i després a la feina. Vergonyós, a veure, és que quan no punxeu una roda, roben catenària, quan no estan d'obres...
17: Sí, bé, el servei de l'R4 és cada 15 minuts, el de l'R8 és cada hora, tal com hi ha la freqüència del servei de trens. Això fa que alguns usuaris hagin d'esperar força temps per agafar l'autobús. El servei per carretera el cobreixen 10 autobusos. Un grup d'informadors de Renfe s'encarreguen de dirigir els usuaris i informar-los del que han de fer per arribar al seu destí final.
0: Gràcies, Josep. Per altra banda, si no sou usuaris del tren, però que si sou usuaris del cotxe i sou usuaris de la ciutat de Barcelona en general, és que sapigueu que des d'avui la Ronda de Dalt té un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6, per unes obres que han de cobrir la via entre Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. Segons l'Ajuntament de Barcelona, tallar aquests carrils durant el dia permetrà optimitzar les feines durant l'agost i evitar talls nocturns a partir del setembre. Els talls han començat avui i s'han d'allargar fins al dilluns 24 d'agost. Aquestes afectacions se sumen als talls nocturns que ja s'estan fent en aquest tram des de mitjans de juliol. Per cert, encara a la ciutat de Barcelona, avui comença una nova fase de les obres de la Rambla. Fins al dia 16 d'agost, per tant, fins aquí 13 dies, estarà tallada entre el Portal de la Pau i la plaça del Teatre. A causa d'això, també s'ha modificat el recorregut de la línia 59 d'autobús i algunes parades han canviat d'ubicació. Això pel que fa al trànsit per carretera. Hem repassat també la xarxa de Rodalies. Però atenció, perquè a partir de demà, dimarts, la situació es pot complicar a l'aeroport del Prat de Barcelona. Per tant, pareu bé l'orella a tots aquells que heu d'agafar un vol en aquests propers dies, perquè això us pot interessar. Els treballadors dels serveis de terra de l'empresa Ground Force han convocat una vaga indefinida que ha de començar ja a primera hora d'aquest dimarts, de demà. De fet, ja va passar el mateix, potser ho recordareu, durant la Setmana Santa amb aquesta mateixa companyia. Durant aquells dies, també de molt moviment a l'aeroport, hi va haver retards importants i algunes cancel·lacions. No va ser un caos, però sí que va haver-hi algunes afectacions. La gran tònica van ser les llargues cues per facturar les maletes i recollir l'equipatge. A banda, aquella setmana es van quedar a terra més de 2.000 equipatges. La CGT, que convoca l'aturada, denuncia un deteriorament de les condicions laborals i de la salut d'aquests treballadors. Assegura que la direcció de Ground Force manté una plantilla curta, abusa de les hores extres, acumula càrregues de treball insostenibles i no garanteix prou descans ni una formació adequada per les noves incorporacions. El sindicat diu que ha intentat negociar fins a última hora, sense èxit. Per limitar l'impacte de la vaga, el Ministeri de Transports ha fixat serveis mínims. En aquest cas, són del 80% durant l'agost i del 77% al setembre per tots aquells vols que lliguin l'aeroport de Barcelona amb territoris no peninsulars. En el cas de les rutes que uneixen ciutats espanyoles de la península i que el trajecte per terra superi les 5 hores, els serveis mínims seran del 58% a l'agost i del 57% al setembre. En canvi, pel que fa als vols per la península, que el trajecte amb un tren convencional d'alta velocitat o bus sigui de menys de 5 hores, els serveis mínims seran del 35% a l'agost i del 36% al setembre. És a dir, que estigueu atents i que aneu amb el màxim de temps possible a l'aeroport. Com diem, pot complicar la circulació, pot fer que hi hagi més cues a l'hora de facturar les maletes, augmenta el risc de que algunes maletes no arribin a destí, però esperem que la cosa no hagi de passar d'aquí. Això sí, si demà teniu un vol, demà passat, l'altre, les properes setmanes, sobretot, contacte amb l'aerolínia el màxim possible i, si podeu arribar una miqueta abans a l'aeroport, doncs millor. Tot plegat quan Barcelona ha tornat a batre un nou rècord de turistes. Entre el gener i el juny, gairebé 4 milions i mig de persones s'han allotjat en hotels de la ciutat. És la xifra més alta registrada mai en aquest període. Segons dades de l'Ajuntament, la capital catalana ha rebut 4 milions i mig de visitants, que això és un 4% més que l'any passat. L'increment s'explica principalment per l'augment del turisme espanyol, que creix més d'un 13%, mentre que els visitants internacionals també augmenten, tot i que una mica menys. Els Estats Units són el principal mercat estranger, seguit del Regne Unit i de França, mentre que destaca el fort increment dels turistes procedents de la Xina, que creixen més d'un 33%. El mes de maig va ser el mes de més activitat hotelera, i entre l'abril i el juny l'ocupació de les habitacions va superar el 84%. A més, la visita del Papa Lleó XIV al juny va disparar les cerques a internet sobre la ciutat, especialment relacionades amb la Basílica de la Sagrada Família i les platges de Barcelona. Passen 5 minuts de 2:15. Més coses. Qui continua al centre de la polèmica és la de Gaia. ara rebatejada i refundada com a DGP Pia, aquest matí llegim a La Vanguardia que la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en els ajuts a joves extutelats per part de la DGAIA. Aquest òrgan haurà de determinar si la Generalitat va cometre algun incompliment. Això després que l'Oficina Antifrau hagi rebut diverses denúncies, totes elles de la demarcació de Girona. El moviment de la Fiscalia arriba pocs dies després que el Parlament tanqués la investigació sobre aquest escàndol, dient que la DGAIA està desbordada i que s'hauria de refundar directament de base, no només canviant el nom i quatre ajustaments més. Obrim plana de successos. Una dona de 74 anys ha mort ofegada a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Això va ser ahir, a la Cala Maset, i en aquell moment onejava la bandera verda. Amb aquesta ja són 16 les persones que han mort ofegades al mar aquest estiu, i en total, comptant també piscines i pantans, ja s'eleva a 30 les víctimes mortals. Són 8 persones mortes més que tot l'any passat en aquest mateix període. Ahir els bombers van haver de rescatar a 10 excursionistes perduts o lesionats en diferents zones de la muntanya. Entre ells, la primera actuació va ser de matinada a la una, quan dues persones es van perdre al Montseny. També van rescatar dues persones més que havien quedat atrapades en una via ferrada a la Vall d'Aran. Mentrestant, a Guipúscoa, la policia ha detingut un menor de 17 anys relacionat amb el grup extremista 764 en una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil. Se'l considera el referent d'aquesta xarxa a l'estat espanyol, aquesta xarxa que es diu 764, i bàsicament aquest home està relacionat, bueno, noi, està relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments i altres entitats, provocant, bàsicament amb l'objectiu de provocar alertes socials. De fet, en alguna ocasió els Mossos havien preparat operatius per alguns d'aquests missatges. Aquesta organització internacional, aquest 764, és una organització neonazi que es dedica a fer sextorsió i distribució de contingut pedòfil, de violència extrema i de maltractament animal a través de les xarxes socials, sobretot a Discord i a Telegram. El grup va sorgir el 2021 als Estats Units i el va fundar un tal Bradley Cadenhead, un adolescent de Stephenville, a Texas, i aquesta denominació 764 fa referència al codi postal d'aquella regió. Generalment busquen joves vulnerables i els obliguen a autolesionar-se o a mantenir relacions sexuals en transmissions en directe. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a la tarda a Barcelona un nedador temerari que tenia 7 antecedents policials i una ordre de detenció. Diversos agents van anar a rescatar l'home, que estava nedant en aquell moment molt lluny de la costa, en una zona perillosa a prop del Port Olímpic, però on hi passen embarcacions, però hi feia com si sentís ploure, anava nedant. Segons van avançar Europa Press i el periòdico, un cop identificat, primer era un rescat, però després els Mossos van comprovar que aquest home de 23 anys era un fugat de la justícia que es feia El Diablo i que el buscava un jutjat de Vigo per presumptament haver comès maltractes masclistes i resistència a l'autoritat. El detingut va passar directament a mans del jutge. I atenció a l'ensurt, que es van endur a l'Eixample de Barcelona el passat divendres, mentre buidaven un pis del carrer Nàpols, s'hi van trobar 3 projectils antiaeris que feien entre 40 i 80 centímetres de llarg dins del pis. Les persones que se'ls van trobar van avisar els Mossos, que van activar els TEDx per destruir-los amb seguretat. Ara per ara, els agents desconeixen d'on van sortir i com van anar a parar allà. En plana judicial, Cristóbal Montoro recorre a l'ampliació de la investigació contra ell per part del jutjat de Tarragona. Recordem que fa pocs dies vam saber que s'allargaria mig any més. Doncs bé, ara l'exministre d'Hisenda intenta posar bastons a les rodes a la investigació i guanyar una mica de temps, segons llegim avui al diari Oponés. Això tenint en compte que d'aquí un mes l'Audiència tarragonina ha de decidir quin tribunal serà l'encarregat de jutjar aquest cas que acusa l'exministre d'Hisenda d'afavorir empreses gasístiques a canvi de diners. Va ser el cas que va omplir moltes tertúlies l'estiu passat i moltes portades just això, ara fa un any. Tornem un moment a Barcelona perquè els advocats que ho vulguin podran rebre atenció psicològica gratuïta cada dia de l'any. Tot plegat perquè, segons diversos estudis, 7 de cada 10 advocats tenen ansietat. 7 de cada 10. Per això el Col·legi de l'Advocacia ha posat en marxa un servei d'assistència telefònica confidencial disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any per donar suport emocional als més de 24.000 col·legiats de Barcelona i l'àrea metropolitana. Sembla una gran mesura. És una bona notícia que es puguin fer coses com aquestes. La iniciativa arriba després de constatar l'impacte que té la professió en la salut mental, una mesura que de ben segur seria molt benvinguda en altres professions. 20 minuts i les 9, una quarantena de tràmits de la Generalitat ja incorporen intel·ligència artificial per mirar de fer-los més àgils i més fàcils en la gestió. S'emmarca en el pla de millora de l'administració pública que impulsa el govern amb el conseller Albert Dalmau al capdavant i que de moment ha redissenyat 170 tràmits. Les millores no es basen només a incorporar la intel·ligència artificial, sinó que també redissenyen en certa manera tot el procediment d'aquests tràmits per fer-los una mica més clars. El del Puig.
20: Per registrar-se com a parella, de fet, ja no cal que els dos integrants omplin un formulari cadascun. N'hi ha prou que un l'empleni i l'enviï i l'altre el signi. O, per exemple, també el consentiment sanitari, que ara s'ha digitalitzat i que es pot signar des de casa, tot i que qui vulgui també podrà signar-lo presencialment a l'hospital. Són alguns dels tràmits que s'han actualitzat i millorat amb la voluntat de fer més àgil i ràpida la relació de la ciutadania amb l'administració. Alguns tràmits han incorporat intel·ligència artificial i interoperabilitat per evitar que un document que ja té l'administració s'hagi de tornar a presentar. En parlava el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
21: Esforç transversal del conjunt de l'organització de la Generalitat amb aquest objectiu de simplificar i millorar la vida de les persones en la seva relació amb l'administració, conscients de que un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
20: Aquests 170 tràmits que ja s'han actualitzat completen la primera fase del projecte. Ara se n'inicia una altra que completarà 40 tràmits més per arribar als 220 al 2028.
0: Gràcies, Eudald. A la Costa Brava, la Guàrdia Civil tancarà la seva unitat de submarinistes, que fins ara tenia l'Estartit, per traslladar-la a Barcelona. Aquesta decisió no ha agradat gens als alcaldes de la zona, per exemple, el de Torroella de Montgrí, Calonge, Begur i l'Escala, que reclamen al govern espanyol que faci marxa enrere. Hi ha més de 20.000 immersions cada any. Perdó, diguem-ho bé. Hi ha més de 200.000 immersions cada any a la Costa Brava i és la zona amb més activitat de submarinisme a tot l'estat, i per això creuen que aquesta unitat té sentit en la zona on es fan més submarinisme, no desplaçar-la uns quants quilòmetres més avall. De fet, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha enviat cartes a la Guàrdia Civil i li han respost que el canvi es fa per motius de millora del servei. Ell, però, creu que això només empitjorarà un servei que és vital en certes emergències, que ho explicava ahir en conversa amb l'Arnau Manyel, Via Lliure de RAC1.
22: És impossible que millori el servei si el servei el tens a 2 hores de cotxe i no sé quantes hores de navegació, no? Quan un submarinista queda tancat a dins una cova, els minuts són essencials per l'actuació i, evidentment, pot tractar d'un tema que en situacions molt, molt habituals són de vida o mort.
0: Els Mossos d'Esquadra també poden desplegar la seva unitat marítima, però encara no tenen les competències per actuar com a policia judicial al mar. 17 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Fem una pausa per la publicitat, breu, són 2 minuts, i quan tornem us expliquem, entre altres coses, el nou cop de timó, el nou canvi de parer radical de Donald Trump, i entre altres coses també, més enllà del suplement esportiu, repassarem les dades de taquilla de la nova pel·lícula de Spider-Man, que són una bestialitat. De seguida.
23: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
24: No ho comparteixo.
23: El que he dit?
24: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
23: I l'albocat a 0,99 la peça. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
25: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
26: Valorado.
25: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
26: 100% asegurado.
25: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
27: Ui, quin fred que m'ha agafat.
28: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
27: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
29: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. El divendres 5 d'agost, des de 3:15 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
32: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
31: El dimecres 5 d'agost, a 3:15 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del del món casteller.
1: Descarregat!
31: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Un quart d'hora i arribarem a les 9. Obrim plana internacional perquè avui es reprenen les converses entre els Estats Units i l'Iran. Ho ha anunciat aquesta matinada, fa tot just unes hores, el president dels Estats Units, Donald Trump, tot plegat després d'un cap de setmana tens, en què hi va haver una gran ofensiva dels Estats Units a l'Orient Mitjà, però que finalment no s'ha produït. Hi havia d'haver. Què dèiem? Una mica en funció de com un bufa el vent? Doncs Donald Trump va cap una banda, un dia diu una cosa, un dia diu l'altra. El president dels Estats Units s'ha fet enrere, novament, i diu que ara aposta pel diàleg i per un alto al foc que li havia demanat el mateix Iran i altres països de l'Orient Mitjà. Tot i això, Teheran assegura que no hi ha cap acord amb Washington per reobrir l'estret d'Hormuz ara per ara. Tot plegat va començar divendres, després de la reunió de l'executiu nord-americà. Trump va amenaçar amb un bombardeig a l'Iran, deia sense precedents des de la Segona Guerra Mundial, i l'Iran va respondre prometent represàlies. L'Aràbia Saudita va trucar a la Casa Blanca per demanar a Trump que tornés, si us plau, a la taula de diàleg, i pel que semblava, ahir a la matinada s'hauria desencallat la situació quan Trump anunciava a les seves xarxes socials un acord amb l'Iran. El pacte havia de permetre reobrir Hormuz i acabar amb l'amenaça nuclear iraniana. Però l'equip negociador iranià ja ha sortit a desmentir qualsevol mena d'acord en aquests termes. Asseguren que tot el que ha dit Trump és fals i que mentre continuïn les hostilitats dels Estats Units, l'estret continuarà tancat i barrat. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran també ha dit que el pla per desarmar Hamas, que va anunciar la Casa Blanca el divendres, està condemnat, diuen, al fracàs. En un comunicat, el cos militar iranià afirma que la resistència palestina sortirà reforçada i reitera el seu suport al grup islamista. Per tant, novament, unes hores de ara cap aquí, ara cap allà de Donald Trump. Al Perú, mentrestant, encara en informació internacional, 13 persones han mort després que una avioneta de turistes s'estavellés al desert de Nazca. Entre les víctimes hi ha una parella de Valladolid, un home i una dona de 52 anys. L'accident va passar poc després d'enlairar-se. El pilot va informar d'un problema mecànic durant el vol abans de perdre el contacte amb la torre de control i caure directament en picat. De moment, la policia encara investiga què va poder passar. I tornant cap a la península, per primera vegada hi ha més estrangers que no pas espanyols que han aconseguit una nova feina. Ho diuen les dades de filiació de la Seguretat Social d'aquest juny, coincidint amb la regularització extraordinària d'immigrants. S'han registrat 350.000 nous treballadors estrangers i 270.000 nous d'espanyols. Els llatinoamericans són, amb molta diferència, els que més llocs de feina aporten aquest recompte, amb gairebé 200.000 nous treballadors, seguit dels africans amb 81.000. Pel que fa a nacionalitats, colombians i veneçolans lideren aquest rànquing de noves ocupacions. I atenció a aquesta notícia, ara que només queden 9 dies per veure el gran eclipsi, avui hem sabut que existeixen comunitats de caçadors d'eclipsis. Persones disposades a viatjar per tot el planeta i fer tants quilòmetres com calgui per viure un eclipsi solar total com el del proper 12 d'agost a Catalunya. En el rànquing internacional de les persones que han vist en directe més eclipsis hi ha un català, el Josep Massalles. Ha vist 22 eclipsis solars totals i se situa al top 10 mundial i al top 5 de tota Europa. Anem cap a Tarragona, ens ho explica el corresponsal de RAC1 allà, l'Esteve Giral.
3: Doncs sí, un dels millors caçadors d'eclipsis del món és català, Josep Massalles Román. Massalles ha vist eclipsis solars totals al desert de Líbia, l'Antàrtida, Zàmbia o Mongòlia. Explica a RAC1 les sensacions d'un espectacle únic que per primer cop podrà viure a prop de casa.
4: És l'espectacle, per mi és l'espectacle de la natura més grandiós que hi ha i que d'una bellesa incomparable.
3: A Salamanca hi ha l'Òscar Martín Mesonero, ja amb 12 eclipsis solars totals vistos en directe arreu del món. També intenta explicar RAC1, l'emoció que podrem viure d'aquí només 9 dies, això sí, si la meteorologia no ho espatlla.
5: Sí que se te saltan las lágrimas, pero ya no por el eclipse en sí, sino por toda la experiencia de haberte hecho, no sé, haber recorrido 3 estados o 4 estados en Estados Unidos haciendo 1.500 millas para conseguirlo, porque el otro sitio estaba nublado.
3: Alguns dels millors classificats al rànquing mundial seran a Catalunya el proper 12 d'agost. Vindran de llocs remots, com és el cas de Prades i també a Mallorca, destinació triada per molts americans.
0: Gràcies, Esteve. Aquest matí hem de lamentar la mort de l'actor Vincent Pastore, conegut arreu del món per interpretar Big Pussy a Los Soprano.
6: You woke up this morning, got yourself gone.
0: L'han trobat mort a casa seva, al barri del Bronx, a Nova York, i la policia investiga les causes de la seva mort. Tenia 80 anys, Pastore havia participat en pel·lícules com Un dels nostres o Atrapat pel passat, però el paper que el va convertir en una icona va ser el de Salvatore Big Pussy Bonpensiero, que era un dels homes de confiança de Tony Soprano. Va protagonitzar una de les escenes més emblemàtiques de la història de la sèrie. Amb la seva mort, desapareix un altre dels rostres més recordats de Los Soprano, després de les de James Gandolfini, Tony Sirico i Nancy Marchand. I la nova pel·lícula de Spider-Man bat tots els rècords.
1: My name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
0: Si dijous us explicàvem que Spider-Man Brand New Day va ser la millor estrena de la història, ara la nova entrega de Marvel s'ha a l'estat espanyol, la millor estrena a l'estat espanyol, ara la nova entrega de Marvel s'ha aliat amb l'Odissea de Christopher Nolan per destronar els Vengadors Endgame com a millor estrena en un cap de setmana en tota la història dels Estats Units. La taquilla nord-americana ha recaptat 429 milions de dòlars del 31 de juliol al 2 d'agost, superant l'última pel·lícula dels Vengadors, que ara per ara continua sent la més taquilla en global de tota la història. L'èxit prové en gran part per les xifres que acumula l'última entrega de l'Spider-Man de Tom Holland. En només 4 dies ha acumulat gairebé 355 milions de dòlars de recaptació a la taquilla nord-americana i s'ha convertit en la segona millor estrena d'una pel·lícula en un cap de setmana en tota la història dels Estats Units, a només 3 milions de la ja anomenada Vengadors Endgame. De tot plegat, en parlarem avui, cap a quarts de 12, amb el nostre cinèfil de confiança, el Pol Torrents, amb qui també descobrirem altres actors que estiguin en dues pel·lícules que encapçalen els registres de taquilla. Al llarg de la història, que haguem trobat altres episodis, com el de Tom Holland, que ara mateix és el gran protagonista de Spider-Man i un dels protagonistes de l'Odissea, ara mateix Tom Holland és cap de cartell en les dues pel·lícules més vistes del moment. Passa també amb Zendaya. Zendaya, Spider-Man i l'Odissea. Això ha passat altres vegades a la història del cinema. El Pol Torrents ens ho explicarà. I atenció al que avança el New York Times, perquè Barbie podria quedar-se sense una segona part. Warner Bros., la productora de la pel·lícula, es nega a pujar el sou de les dues cares visibles, Margot Robbie i Ryan Gosling. Si no arriben a un acord abans de desembre, Mattel, que és l'empresa propietària de les nines, recuperarà els drets de la marca i podrà fer i desfer tant com vulgui. La primera entrega va ser un superèxit, va recaptar més de 1.400 milions d'euros i es van dur fins a 8 nominacions als Oscars. 7 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. En plana musical, un dels grans noms de la música i dels més comentats dels últims mesos, Ariana Grande, farà un pas enrere dels focus un cop acabi la seva gira d'Eternal Sunshine Tour. Nord-americana s'allunyarà temporalment de la vida pública després de l'escrutini públic constant que ha patit aquests mesos. Així ho ha comunicat el seu representant a la revista People. La cantant ha estat en el punt de mira i ha sigut la font de milers de comentaris sobre el seu aspecte físic i el seu estat de salut, ja que ha anat perdent molt de pes en els últims mesos. En declaracions a la revista, el representant assegura que l'artista està en perfecte estat de salut i que l'espectacle dels seus concerts és molt físic i requereix una gran capacitat atlètica. Ariana Grande tampoc participarà en el musical Sunday in the Park with George a Londres, en el qual tenia previst formar-hi part. D'altra banda, Massive Attack no podrà tornar a actuar a Singapur després que els hagin vetat l'entrada al país per exhibir una bandera de Palestina durant el seu darrer concert el passat 29 de juliol. Això va fer que la policia de Singapur obrís una investigació policial contra la banda. De fet, van interrogar a cadascun dels membres per separat i fins i tot van escorcollar les seves habitacions de l'hotel i els van confiscar temporalment els passaports. Ho va explicar la banda britànica en un comunicat a Instagram, on definien tot plegat com una situació surrealista. Tot i això, afirmen estar orgullosos d'haver fet aquesta expressió, diuen espontània, amb els seus fans de Singapur. I obrim agenda de concerts a aquesta hora a Catalunya, perquè aquesta nit Antonio Orozco omplirà els jardins de Cap Roig. De repente algo pasa, se quiebra el ambiente. ¿Qué sucede? No es suficiente. Solo es eso, el dinero primero. El Festival de Calella de Palafrugell acull el cantant de l'Hospitalet del Llobregat, que cantarà temes del seu últim disc, El Tiempo No Es Oro, i repassarà els seus grans èxits. Els Catarres fan parada aquesta nit també a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols.

Els usonencs convertiran escenari en Mont DJ, que continuarà la festa. I encara n'hi ha més, al Festival Internacional de Música de Cambrils, el quartet Gerhardt lluiran Beethoven i Ravel.

0: L'expedició tornarà havent reivindicat el potencial del planter. Una mostra, l'ambició del central Álvaro Cortés.
1: Creo que l'etapa del filial ya, ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto.
2: O sigui, la situació a hores d'ara és o et quedes al primer equip o marxes cedit, per exemple?
1: No, lo que decida el club es lo que mejor me vendrá a mí, así que ellos decidirán. Lo que os he dicho, mi deseo es quedarme aquí.
0: Aquestes últimes hores ha estat a Sant Jordi's Park d'Eco presenciant els entrenaments de l'equip i en fil directe amb Hansi Flick per planificar la temporada. El club manté Julián Álvarez com a prioritat i la intenció de renovar Ferran Torres al setembre.
3: Gràcies, Marta. D'Eco continua preparant la pròxima temporada i, com hem anat dient a RAC1, la prioritat del Barça és incorporar un davanter centre, però evidentment també hi ha interès pels jugadors d'altres posicions. Un d'ells és Aymeric Laporte, parella de Pau Cubarsí, la línia defensiva amb la selecció espanyola durant el Mundial. Doncs, segons el diari AS, l'Atlètic de Bilbao demanaria 80 milions d'euros pel jugador de 32 anys. 80 milions d'euros. Per sort, Flick està content amb els defenses que té. Per cert, avui cap a les 11 farem tertúlia amb la Marta Ramon, que ara sentíem des de l'estaix a Sant Jordi's Park, amb l'Anaïs Martí, que molt probablement la tindrà al seu costat, i amb la Gemma Soler. I parlarem una miqueta de l'amistós del divendres i d'aquestes novetats del mercat de fitxatges i d'altres qüestions esportives. Mentrestant, a Madrid, la notícia torna a tenir com a protagonistes Florentino Pérez i Javier Tebas. Florentino, però, encobert sota el nom del Real Madrid. El Club Banc va emetre ahir un comunicat on valorava molt positivament la decisió presa per la FIFA d'abandonar la proposta de vendre part dels Mundials. A més, expressava el seu agraïment a la UEFA i a la resta d'institucions que van oposar-se amb fermesa i responsabilitat en aquest projecte. Fins aquí, bé, la cosa. Però el comunicat aprofita per llançar un nou dard a Javier Tebas, posicionant el Madrid en contra de qualsevol acord que comprometi la venda de patrimoni a canvi d'ingressos futurs, com va ser, recordeu, el cas de CVC. La de CVC, recordem, va ser aquesta operació que proposava la Lliga el 2021, on l'empresa de Luxemburg aportava uns 2.000 milions d'euros als clubs a canvi de rebre una part dels ingressos comercials de la Lliga durant 5 dècades. Era un moment crític pels clubs en aquell moment, i és per això que va ser aprovat per la majoria d'ells, menys pel Barça, per l'Atlètic de Bilbao i el Real Madrid. Però era d'esperar. Tebas va respondre, ha respost aquestes últimes hores dient que l'operació era voluntària, tot i que li resulta bastant contradictori que el Madrid critiqui això quan ells han fet aquestes coses similars amb el Santiago Bernabéu. A més, el president de la Lliga acaba dient que l'ésser no tan superior, Florentino, té ja poca credibilitat per donar lliçons. I conclou, recordeu quan la Superliga venia a salvar-nos perquè el futbol estava arruïnat? I afegeix Tebas, quina visió. D'altra banda, qui està lluny d'aquestes polèmiques és Xavi Alonso, ara entrenador del Chelsea. En una entrevista a The Athletic, l'exentrenador del Madrid reconeix que ha curat la cicatriu d'haver abandonat el club blanc i explica també que va viure moltes situacions com a entrenador del Real Madrid, però que hi ha coses que no van funcionar tant en el joc com en la gestió del vestidor, diu Xavi Alonso. Són les 9 en punt del matí, clavades just ara. Fora del futbol, a aquesta hora, s'ha de disputar, ha d'arrencar la final individual lliure femenina de l'Europeu de Natació Artística amb la catalana Iris Tió com a protagonista. La final masculina serà a partir d'un quart de 12 i a les 4 de la tarda serà el torn de la final de l'equip lliure. Ahir, Carla Lorenzo i Jordi Cáceres van quedar-se a les portes del podi a la final del duet mixte tècnic. En ciclisme, la catalana Paula Blasi continuarà vestint el mallot blanc com a millor jove del Tour de França femení. A l'etapa d'ahir va acabar 19a, mentre que la neerlandesa Lorena Vibes va guanyar a l'esprint i manté el lideratge amb 20 segons de marge a la classificació general. Avui, tercera etapa de 156 quilòmetres, que arrencarà poc abans de 2:45 del migdia amb sortida a Ginebra i arribada a Poligny. Més coses, el Barça de Futbol Sala arrenca avui la pretemporada. L'equip de Javi Rodríguez torna als entrenaments amb les tradicionals proves mèdiques i físiques abans de viatjar en camp a Andorra per fer una estada de 5 dies. I en tennis, aquesta nit, el tu diràs, el Miquel Agut s'ensumava que no podria explicar la final de l'ATP 500 de Washington entre el nord-americà Taylor Fritz i el tennista de Leganés Rafa Hoder. El motiu eren les pluges que estava havent en aquell moment a Washington. I és per això que els companys d'esports ens donaven el relleu, però em sap greu dir-vos que nosaltres tampoc ho podrem explicar, perquè finalment el partit es disputarà a partir de les 7 de la tarda, hora catalana. Abans es reprendrà la final femenina, que guanyava Pegula davant d'Ara per un 7-0 i que també es va haver d'aturar per la pluja.
4: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom

0: Ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
1: I el trànsit?
2: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
1: Anem cap al Servei Català de Trànsit, connexió directa amb el Roger Serra. Bon dia, Roger.
3: Què tal? Molt bon dia. Doncs es nota que hem entrat en ple mes d'agost, es nota en aquesta xarxa viària perquè hi ha molt menys volum de trànsit del que seria habitual i, de fet, ara mateix només els trams en obres ens provoquen petits trams d'aturades. Per exemple, hi ha retencions d'un parell de quilòmetres a dos punts de l'autovia A2 a Jorba, en sentit Lleida, i també a Esparreguera, en sentit Barcelona. I tenim unes terceres obres, en aquest cas, a l'autopista AP7, al tram de Tarragona. Hi ha un carril tallat en direcció sud i també aturades d'un parell de quilòmetres. A banda, però, com et deia, d'aquestes obres, a la resta de la xarxa viària parlem de circulació còmoda i fluida.
4: Aquest estiu gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de carbasses.
5: La cadula, chalchicomula, bibidi-babidi-bú. Siete palabras de magia que son bibidi-babidi-bú.
1: I és que si la carabassa de la Ventafocs va acabar convertida en carrossa, sembla que la de dos agricultors de l'Anoia no ha tingut aquest final feliç. Parlem del Sergi Torrents i el Miquel Gómez, dos joves agricultors que feia més de 60 dies que treballaven amb un gran objectiu. Què dic gran? Enorme! Cultivar una supercarbassa per competir al concurs internacional de carbasses gegants de Valtierra. Alguns us podríeu pensar que s'havien begut completament l'enteniment, però res més lluny de la realitat. Poca broma amb aquest concurs, perquè està reconegut ni més ni menys que per la Great Pumping Commonwealth. Per tant, és seriós el tema. Doncs bé, tot semblava anar sobre rodes fins que, de sobte, la carbassa de la Ventafocs va descarrilar. Una gran esquerda amb el més al cul de la carbassa i ha esberlat els somnis dels nostres agricultors i ja és mala sort perquè en aquest moment la carbassa s'acostava als 800 quilos i anava a camí dels 1.200 quilos, una xifra que era gairebé rècord. Els nostres agricultors han hagut d'utilitzar una grua per retirar finalment la carbassa, però s'han compromès a tornar-ho a intentar l'any vinent, perquè si la vida ens dona carbasses, encara que estiguin escardades, podem fer-ne una bona crema. I, clar, 800 quilos donen per bastant.
6: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
7: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
8: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
7: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
6: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: 9:05.
9: Avui, amb el vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, la professora i crítica literària, Júlia Ojeda, i els periodistes Núria Rius i Joan Bordeus.
1: Júlia Ojeda, molt bon dia.
10: Bon dia, Sergi.
1: Com estàs, Júlia?
10: Bé, molt bé.
1: Tot bé?
10: Sí, deia que avui és més íntim.
1: Sí, perquè avui tenim a la Núria Rius i el Joan Bordeus a distància. I, per tant, ara aquí a l'estudi jo tinc aquí al meu costadet, a mà dreta, la Júlia Ojeda, i a mà esquerra, també aquí al meu costadet, a l'Enric Sierra. Bon dia, Enric.
11: Bon dia.
1: Com estàs, Enric?
11: Bé.
1: Bé.
11: És que, en fi, això de Ceuta ens està entretenint una mica, no?
1: Com a mínim. Ara, de fet, d'aquí una estona connectarem amb el Joaquim Vera,
11: sí,
1: l'enviat de La Vanguardia a Ceuta, més que res per actualitzar la situació, una mica com s'està llevant avui la ciutat, aquestes últimes hores, aquesta tanca pneumàtica flotable que s'està instal·lant a la platja, que ningú acaba d'entendre exactament ben bé com funciona i això. Ara ja anirem, ara també saludaré a la Núria i al Joan, que estem acabant de calibrar la qualitat del so. Mentrestant, però, m'agradaria preguntar-vos, jo avui a les 8 comentava que... crec que la tertúlia d'avui, a banda de pels tertulians que tenim, a banda d'això, crec que és una tertúlia que és molt interessant per un motiu en concret, que és que des de dijous a la tarda ja han passat un bon grapat d'hores i que hi ha moltes coses, sobretot aquelles que són rellevants, que s'analitzen millor en fred. I crec que avui és aquesta tertúlia. Llavors, m'agradaria preguntar-vos, si vols, comença tu, Júlia, per exemple, que gairebé 90 hores després de 3 dies i escaig 4, hi ha alguna reflexió que més en fred hagis anat fent? Alguna cosa que t'hagi anat sorgint aquests dies? Alguns elements que vulguis destacar especialment?
10: És complicat fer un resum d'una pregunta tan interessant, que crec que és la pàgina que s'obre. Justament avui llegir també el New York Times li dedica la seva... editorial. Per tant, crec que la primera reflexió és que estem davant d'un conflicte, d'una tragèdia i d'un esdeveniment d'ordre mundial, no? Perquè fa 4 dies que ocupa notícies i planes a nivell mundial i, per tant, no és un problema merament de l'estat espanyol, no és un problema merament europeu, sinó que aquí hi ha actors implicats a escala mundial, potser com en cap altre moment de la història en termes de conflictes migratoris, com a mínim a l'estat espanyol. A l'estat espanyol i a Europa, perquè l'estat espanyol forma part d'Europa i, per tant... Tant les polítiques de Sánchez en aquesta matèria com el que sembla que pot ser part d'un atac més o menys orquestrat, si més no, per inacció per part de la monarquia ultrareligiosa i fins i tot fanàtica del Marroc, però també amb aliats necessaris com Netanyahu o Trump, estem davant d'una situació que pot ser que canviï definitivament el rumb de les polítiques migratòries a l'estat espanyol i a Europa, que clarament ja fa temps que hi ha una divisió molt clara, no?, entre els sectors més pro-Meloni i Macron i Sánchez per l'altra banda. Per tant, a banda, també volia dir que crec que l'últim recompte de morts arriba ja gairebé al centenar.
1: Sí.
10: Per tant, és també una crisi humanitària i una tragèdia, vagi per davant les opinions que tinguem sobre com s'han de gestionar les fronteres, no? Per tant, suposo que en seguirem parlant, però sí. D'entrada diria, és una qüestió d'ordre mundial que, per tant, l'estat espanyol ha de tenir molt clar que la política migratòria de l'estat no pot estar només a favor de la gent de Sánchez, perquè crec que hi ha alguna cosa que té a veure amb... bueno, alguna cosa no, però Sánchez des de fa uns mesos, tant amb la regulació com amb els discursos en relació al conflicte Israel, s'ha erigit com el gran líder anti-Trump. Suposo que per començar a preparar la seva carrera a Europa un cop perdi la Moncloa, i per tant tot el que passi a partir d'ara en relació a la frontera amb el Marroc tindrà a veure amb com Europa i l'Estat mateix viurà els propers temps la seva política migratòria.
1: La idea és al llarg de la tertúlia, com ara deia la Júlia, anirem tocant aquests diferents pals d'un amb un i mica en mica, però una mica el mateix amb tu, Enric. És una mica, et diria, una primera reflexió potser més global, després ja ho anirem aterrant tot. Potser la pregunta una mica més concreta potser seria amb quina sensació et queda ara que ja han passat 4 dies de tot plegat?
11: Bé, a mi em queda que el Marroc agafa la mida novament d'una crisi mundial, efectivament, que ell té la clau de la porta, d'entrada des del sud d'Europa o des del nord d'Àfrica. L'ha tingut sempre, però ara han sumat que hi ha una crisi a Espanya. Això el rei actual del Marroc ho va prendre del seu pare. El seu pare, quan detectava que hi havia alguna debilitat a Espanya, doncs ho aprofitava, i ara ho han sumat igual, han sumat sang, i ha contribuït a demostrar que ell té la clau. i la pot utilitzar sempre que vulgui. Veurem en els propers dies, setmanes o segurament alguns mesos com s'ha cobrat el tornar a tancar la porta. Però el que sí que ha demostrat és que en qualsevol moment ell, obrint la porta, pot fer-se amb Ceuta i Melilla directament. I per tant, li ha dit a Espanya que per molt estupendos que es posin, per l'ordre patri i tot això, quan entres 50, 60.000 persones, 70.000 persones, de cop a un lloc que és petit, doncs poc es pot fer, no? Això per una banda és una de les grans lliçons. I l'altra, estic d'acord en que aquí s'ha vist la confrontació de dos models a l'hora d'afrontar la migració, no? I aquest corrent nou que hi ha a Europa, que és una mirada molt més conservadora o ultraconservadora d'aquesta qüestió, creant centres d'internament, tancant molt més les fronteres, que comença a ser més majoritari que no pas l'altre model, doncs també ha deixat amb una gran debilitat la posició espanyola. I per tant s'està posant aquesta posició entre l'espasa i la paret, en el sentit que se l'està posant en el problema, no en la solució, sinó en el problema. O sigui, un dels problemes que té la immigració a Europa, segons aquestes veus, és la política que fa servir o que aplica a Espanya a través del seu president Pedro Sánchez. Uh-huh. I això afegeix una doble debilitat en tota aquesta qüestió. Veurem demà què decideixen els ministres d'Interior. Jo no espero gaire cosa, perquè jo crec que Marroc ja ha cobrat el que volia cobrar, i insisteixo, no ho sabrem molt a curt termini, i per tant això, aquesta crisi ha quedat. Però sempre quedarà latent, i quan vindrà la propera, i què més necessitarà o voldrà el règim del Marroc, no? Mm. Per tant, el que pugui passar demà, jo crec que serà novament una confrontació d'aquests dos models, que ara mateix sembla que tomba per la banda més conservadora.
1: Joan Bordeus, bon dia.
12: Bon dia, què tal? No sé com em sentiu, que he tingut els típics problemes tècnics que fan tant d'estiu.
1: Sí, exacte. Ara et sentim bé. Hi ha una mica de... No sé, deus tenir alguna finestra oberta o alguna cosa així, una mica com de trànsit de fons.
12: M'ho han dit, potser? Però estic rodejat de silenci absolut. Vull dir, no... Bueno, deu ser...
11: Jo anava a dir que parissis el camió, que...
1: Sí, sí. Si podies parar un moment al voral.
12: Sí. El mòbil, que deu ser una cafetera, ja. No sé què li passa.
1: I aviam la qualitat de so, la Núria Rius. Bon dia, Núria.
13: Bon dia, com em sentiu a mi, que també he tingut problemes tècnics? Perdoneu.
1: Sense trànsit de fons.
13: Vinga. Oh, bueno. La setmana que ve et vinc a veure, Sergi. Ja serà més fàcil.
1: Perfecte. No patiu, només faltaria. Però més o menys, la part bona és que us tenim, i en general se us sent bastant bé. Joan i Núria, aquesta primera valoració. Després ja, com dic, entrarem punt per punt i anirem aprofundint. Però potser és la pregunta que li feia a l'Enric. Quina sensació sobre la qüestió, quan hi penseu, quan penseu en Ceuta, quina sensació teniu ara, majoritàriament? El primer que us vingui al cap, diguéssim, Joan.
12: A veure, jo tinc molt desassossec i una sensació de soroll i moltes contradiccions. El problema és que no hi ha cap actor que em convenci, i tot plegat em deixa molt, molt de pessimisme. Per mi, la principal cosa que em quedo d'aquesta crisi és que hi ha una incompatibilitat reconeguda o no molt forta entre la protecció que els europeus se suposa que Europa dona als immigrants, el paquet de drets humans del que tant ens enorgullim, i la gestió migratòria. I ara mateix no són compatibles la voluntat democràtica, majoritària i creixent a tots els estats d'Europa de limitar la immigració, i els drets humans, la protecció dels drets humans a la immigració, tal com que també tots volem que es mantingui. La solució per resoldre aquesta contradicció, o sigui, no és compatible, perquè les garanties que ofereixen els drets humans a qualsevol persona que posi un peu a Europa, menys la manca de recursos administratius, judicials i d'acollida i de tota mena, fan que a la pràctica doncs, no es pugui, o sigui, bueno, i que els països d'origen moltes vegades no admeten la repatriació dels migrants que no són qualificats com a candidats a asil, si és que els estats accepten asil o no, doncs de facto el que vol dir és que els números, o sigui, les fronteres no estan tancades. La forma de solucionar aquesta contradicció fins ara ha estat externalitzar-la en països de fora d'Europa que no compleixen aquests estàndards, sigui perquè són dictadures, la majoria, o per altres raons. I per mi això és el que hem vist, que si tu no estàs disposat a complir les teves pròpies lleis, els teus propis estàndards humanitaris, democràtics, i ho externalitzes en països que sí que ho faran, doncs sempre obres la porta a aquest grau de xantatge, dependència, a que aquests països puguin utilitzar les teves febleses i les teves pròpies contradiccions com una arma geopolítica. Jo no veig una... Quan dic que em deixa molt pessimista tot plegat la resolució és perquè no veig una solució fàcil. Europa hauria o bé de destinar un número de recursos a la gestió migratòria que no està... per ser capaç de mantenir els drets humans i les garanties democràtiques que ofereix a les persones que arriben, el dret a un judici just, a que cada cas sigui vist, a no tractar-los com de forma inhumana, hauria de mantenir, de destinar uns recursos que no té. I llavors, hauria d'acceptar simplement que els números de la migració il·legals, que després de facto regularitzen o no, seguiran pujant. I el que sabem és que a tot arreu d'Europa totes les poblacions, tots els votants hi estan en contra per una o per altra raó, però de forma cada cop més creixent. És a dir, que això és un problema que no se solucionarà amb els polítics dient-li a la gent que haurien d'acollir per raons humanitàries. A mi aquesta contradicció em fa molt mal resoldre i em deixa doncs això, en una situació on no sóc optimista, i quan deia que no veig que cap actor, que tots els actors tenen contradiccions, és perquè no té cap sentit. Els actors, tal com vist amb la reacció europea, els actors dels nous partits de dretes reclamen patriotisme i la civilització europea i unir-se contra la migració, i alhora ha sortit en tromba contra Espanya en comptes de defensar, en comptes de solidaritzar-se i dir que Europa s'ha d'erigir com això que diuen ells del bastió de la civilització, ha tractat de facto, o sigui, ha estat una reacció completament insolidària i contrària a una actuació europea com a bloc. Per tant, és antieuropeisme de manual. Però els actors com Pedro Sánchez, tal com es va veure en el cas de la regularització massiva, van fer la política migratòria de Sánchez no té cap perspectiva de classe o de canvi de model econòmic, cap perspectiva per afavorir les classes treballadores, i està completament alineada amb els interessos de la patronal. Per mi va ser una vergonya quan Sánchez, després de la regulació, que tenia motius humanitaris completament sòlids, la justifiqués en termes de si no se cerraran 90.000 bares. I clar, és una frase que per mi queda per la història de la manca de perspectiva de classe i de compromís amb les classes treballadores d'un govern suposadament d'esquerres. Llavors em trobo així, que no veig cap actor que tingui una perspectiva coherent, i que aquest cas el que demostra és que Europa, les seves febleses i les seves contradiccions s'hauran de resoldre d'una manera o altra, o posant-hi recursos i estant a l'altura dels drets humans que volem protegir, o venent-nos i exposant-nos a que el fet d'externalitzar la immigració a països que la tracten de forma inhumana permetrà un xantatge geopolític constant que ens portarà una vegada i una altra en forma recurrent a aquesta situació.
1: Núria, i connectem amb Ceuta. Digues, Núria.
13: Jo comparteixo el pessimisme que ara sentia que expressaven els companys, i també una certa tristor, perquè jo aquest cap de setmana he estat pensant molt en què estem parlant d'una frontera que ja està molt castigada per altres crisis migratòries i humanitàries, que té moltes ferides obertes que no han cicatritzat, i és una mica la reflexió que crec que fan ONGs des del terreny. Aquest cap de setmana nosaltres hem parlat amb l'Helena Maleno de Caminant de Fronteres, i et deia... Sí. és que tenim encara tantes històries per resoldre, tantes persones que han desaparegut, que les famílies no han trobat, a Ceuta continuen havent-hi encara persones d'altres que han arribat en altres moments, no? Que no han sigut cossos, que no han pogut ser identificats, que això se suma a totes aquestes històries tràgiques que encara no s'han resolt, no? I feien aquesta reflexió les ONGs en el sentit de, més enllà de la dimensió geopolítica, no obviar, que no l'obviem, no? Però també posar el focus en tota aquesta part humana que no només afecta i té a veure amb les persones que han intentat migrar, sinó amb el seu entorn i amb les famílies que continuen als països d'origen i que això, que continuen pendents o sense saber del que ha passat de les seves famílies i com també aquestes històries afecten a la pròpia població també de Ceuta, no? Que, per exemple, són els primers en què jo crec que pateixen també com aquestes ferides de la frontera sud no es resolen i com s'acumula una situació, doncs, que a vegades genera situacions també d'inestabilitat, fins i tot de tensió, no? I ara, per exemple, ho hem vist aquest cap de setmana, és un filó perfecte perquè els grups ultras o la dreta i l'extrema dreta se n'aprofitin per alimentar encara més els discursos d'antimigració, no? I de fet és la pròpia població que és conscient de tota aquesta perspectiva i qüestió humana d'aquestes històries de migracions, no? Els que també planten cara a tots aquests grupuscles que intenten aprofitar una crisi i un drama humanitari com aquest, doncs, per alimentar encara més tota la tensió i tota la confrontació i la polarització entre la ciutadania, no? I una mica aquesta és la reflexió general, de dir, més enllà de la dimensió geopolítica, no obviar totes les històries humanes que travessen aquestes crisis.
1: I un altre tema també són les notícies falses, que jo crec que tots, qui més qui menys, hem rebut vídeos, fotos, notícies que són molt difícils de verificar i que moltes, ja ho podem dir ara, molts eren directament falsos, com passa sempre amb aquestes coses, de cop hi ha un vídeo de mira això i resulta que és del 2019 a l'altra punta del món, després que no sé què, unes dades donades d'aquella manera, de forma intencionada. Nosaltres també d'aquí una estona farem un exercici crec que interessant també, que és en contacte amb diferents portals de verificació i experts en verificació, hem recollit les principals notícies falses, vídeos falsos, fotos falsos que han corregut aquests últims 4 dies i explicarem què hi ha de cert i què no, una mica per aquesta sensació que ens passa tots quan passen coses com aquestes, amb la guerra ucraïna igual, amb la guerra del Pròxim Orient igual, sempre que passa alguna cosa és igual, és la sensació de dir, això que he rebut, això que estic veient, és cert o no és cert, i et quedes amb la sensació d'aquella de dir, ja no sé què creure. Doncs farem aquest exercici de verificació d'aquí una estona. Però abans, deixeu-me, les diferents autoritats, de fet, encara no es posen d'acord en una xifra concreta dels qui van creuar, no es posen d'acord tampoc, de moment, amb una xifra de víctimes, tampoc acaba de quedar clar, ho dèiem, què va passar o qui va permetre que passés, però a Ceuta el més important de moment continua sent el retorn dels migrants cap al Marroc, i ara el que podem fer és connectar amb la ciutat autònoma per saber quina és la situació aquest matí, amb el Joaquim Vera, ell és redactor d'Interior, Seguretat i Terrorisme de La Vanguardia i és l'enviat especial a la zona del diari. Bon dia i moltes gràcies, Joaquim.
14: Bon día.
1: Bon día, Joaquín. ¿On ets ara?
14: Pues mira, ahora mismo estoy exactamente aquí en el espigón del Tarajal, en la último paso fronterizo, ¿no?, entre Marruecos y España, y aquí la situación nada tiene que ver con lo que hemos estado viviendo durante estos días previos. Aquí hay ahora sí normalidad absoluta. El reguero de personas que durante estos últimos días han estado volviendo de manera más o menos intermitente hacia Marruecos ayer ya se frenó. Y lo que estamos viendo ahora y de lo que las organizaciones en favor de derechos humanos están muy vigilantes es cómo se están acercando en coches policiales o en camiones militares a inmigrantes a la frontera, que son recogidos en distintas partes de la ciudad. Lo que están haciendo los militares, para que os hagáis una idea, es los van recogiendo en grupos, los van pastoreando hasta juntarlos en un grupo más grande, y ahí lo que hacen es, siempre dicen, ¿no? La versión oficial es que manera voluntaria. Los que quieren montarse en el autobús para volver a su país, los montan. ¿Qué pasa? Que la mayoría no tienen documentos, entonces, ¿cómo se está distinguiendo entre si esas personas que están siendo devueltas son menores que no se deberían expulsar de manera sumaria? Y sobre todo, también que estamos hablando de que aquí hay todavía cientos de personas que son que pueden tienen derecho a pedir la protección internacional. Ayer hablaba con sudaneses, con palestinos, con yemeníes, que no saben qué va a pasar con ellos, pero desde luego tienen derecho a pedir la protección internacional y no pueden ser devueltos ahora mismo de la forma en la que están volviendo los marroquíes. Eso, digamos, es en tierra, y en mar lo que se ve son varias patrulleras de la Guardia Civil que siguen a esta hora peinando la zona. Lo que están buscando siguen siendo cadáveres. La última cifra que actualizó ayer la delegación del gobierno son 74 los cadáveres recuperados, pero, por ejemplo, el presidente de Ceuta eleva la cifra hasta 88 y en Marruecos al menos una veintena. Lo que nos dicen fuentes policiales es que hay más cadáveres que están localizados que todavía no han podido ser recuperados, y probablemente esta cifra aumentará en las próximas horas.
1: L'ambient a la ciutat, Joaquín, quin és? Perquè també hem anat llegint diverses informacions, que es parla de que hi ha moltes botigues que han decidit no obrir aquests últims dies per por al que pogués passar, que fins i tot els propis veïns han barrat carrers perquè els migrants no poguessin apropar-se a les seves zones, a les seves cases. Com definiries la situació i l'ambient d'aquests últims dies a Ceuta?
14: Pues mira, yo te diría que ahora mismo en Ceuta hay varias ciudades, en la misma ciudad del centro, ha recuperado plenamente la normalidad, y basta con darse un paseo por el centro para ver que ya todas las terrazas, los bares tienen sus sillas en la mesa, los vecinos están ahora mismo desayunando, las tiendas han abierto de nuevo, pero claro, las barriadas periféricas no presentan esa misma ciudad, sobre todo en las zonas colindantes al CETI, incluso en la propia playa. Es ahí donde se ha trasladado la tensión, porque estamos hablando de que, bueno, el gobierno ha estado durante estos días sacando pecho de cómo ha resuelto esta crisis, ¿no? Pero estamos hablando de que todas las personas que han salido, efectivamente, bueno, la mayoría lo han hecho de forma voluntaria. Pero ¿quién queda aquí ahora? Pues quedan las personas que se resisten a irse. Claro. Entonces, esas personas están en montes, están haciendo campamentos que improvisan para no pasar la noche a la intemperie, están haciendo fuegos con los que calentarse durante la noche, y bueno, pues esto preocupa en gran medida, por supuesto, a los vecinos que son de la zona, porque dicen que, bueno, piden más refuerzos. Ayer, de nuevo, la delegación del gobierno cifró en 3.000 los efectivos entre militares y fuerzas de seguridad que hay en la zona. Hay mucha presencia militar y policial en las calles, pero aún así, bueno, pues se escuchan altercados, voces en estos barrios. Pero ya te digo, hay una completa diferencia entre lo que es el centro de la ciudad y el resto de Ceuta, las zonas periféricas.
1: Aquesta gent, Joaquín, que es nega a marxar, i que ara tu explicaves que sobretot doncs estan instal·lant campaments improvisats, sobretot en zones de muntanya, majoritàriament no són marroquís, entenc.
14: Exacto. Son, lo que pude comprobar yo ayer, por ejemplo, a las puertas del CETI hay más de 1.000 personas. La mayoría de estas personas son subsaharianas, que pueden pedir protección internacional, y de hecho, cuando llegan al CETI, como el CETI tiene una capacidad para 500 personas que ya está superada por... ahora mismo las cifras hablan de 700 personas, el CETI está cerrado a cal y canto, lo que le dan es un número para cuando haya una plaza libre, ellos puedan entrar. Hay números que llegan más del 900, están dando y enseñaban ayer en los papeles. Y por otro lado, están los menores. Es decir, los menores no tienen acceso al CETI, como sabéis, las menores dependen de la comunidad autónoma, pero no hay cifra real, ni aproximada de cuántos menores puede haber ahora deambulando por la calle, porque tampoco nos han dado cifras de si la policía está filiando ya a los menores, si está haciendo un registro de cuántos menores se están encontrando y a cuántos menores se está dando acogida. Si es cierto que los menores sí tienen, son marroquíes en su mayoría, pero los adultos que quedan son subsaharianos. Uh-huh.
1: El govern espanyol ha desplegat aquest cap de setmana una mena de barrera...
14: Pero, disculpa, t'he perdido.
1: Sí. No, deia Joaquín, ara em sents millor?
14: Sí, ara sí, va. Perdona.
1: No, tot just deia que el govern espanyol ha desplegat aquest cap de setmana una mena de gran barrera pneumàtica flotant de, diuen, 500 metres al mar per frenar o posar una mica més de pals a les rodes per frenar aquesta arribada de migrants. Tu, Joaquín, des d'on ets ara, la veus, aquesta tanca?
14: Sí, la tengo enfrente y esto, bueno, efectivamente esta es la versión oficial del gobierno, que esto es para frenar la llegada de inmigrantes, pero estamos hablando, para que los oyentes hagan una idea, de una barrera flotante de unos 30 centímetros por encima de la superficie y de un metro de profundidad. Es decir, esto que el gobierno ha estado vendiendo, ¿no?, que es para frenar las llegadas de inmigrantes, esto realmente responde a la sentencia del Tribunal Supremo que provocó este efecto llamada, que decía que las llamadas devoluciones en caliente, que sabéis que tienen un apartado específico en la ley de extranjería para Ceuta y Melilla, habla de la superación de un elemento físico, claro, que en su origen era la malla. Entonces, ¿qué pasa? Que con este elemento físico nuevo, que ahora es flotante, las personas que llegan sí pueden ser rescatadas en momento a la frontera. De hecho, se han visto casos esta pasada madrugada, perdón, la anterior madrugada, sí, que llegaron inmigrantes y tal cual llegaron, fueron acompañados a la salida. Algo que hasta entonces, la semana pasada, no se podía hacer, claro, y fue el inicio de todo eso.
1: Claro.
14: Con esto ya está la materia física.
1: Claro. A la pràctica no és impedir que puguin arribar, perquè ara ens ho diu el Joaquín, són 30 centímetres que surten per sobre l'aigua, vull dir, és un obstacle a superar, però això et carrega de raons per poder dir, ja han saltat un objecte físic, per tant, aquesta doctrina del Tribunal Suprem no serveix, per tant, devolució en calent. Què diu, Júlia?
14: Una persona que se tira al mar tiene muchas más causas antes de tirarse a ello que una barrera de unos 500 metros, que ya te digo, que puede ser perfectamente sorteable, obviamente con todo el riesgo que supone para las personas que se tiran al mar, esto sin ninguna duda, pero obviamente esto tiene un fin, que es sortear la doctrina que dictó el Supremo.
10: Sí, no, és que a mi em sembla d'un cinisme extrem per part del govern Sánchez. Una mica ja ho apuntava en Bordeus quan assenyalava la contradicció entre aquesta mirada humanitària que històricament hem tingut els europeus sobre els drets civils i humans fonamentals, i l'altre, tot el discurs sobre la seguretat nacional, no? A banda, darrere aquesta... A mi em sembla que és una falsa dicotomia, perquè crec que tot país ha de poder tenir dret a una política migratòria i, per tant, una política de fronteres. A mi el que em sembla cínic per part del govern Sánchez, i també ho ha dit en Bordeus una mica, és que ara mateix l'estat espanyol segueix fomentant un model econòmic que atrau principalment mà d'obra migrant, a més amb condicions molt, molt precàries, només cal pensar en les temporeres dels camps d'Andalusia, no? I per això, quan la regularització massiva oportunista, Sánchez va dir la patronal necessita mà d'obra. I per tant, aquesta és la contradicció fonamental en relació a la gestió de la política migratòria, que s'ha de sumar, com també ho ha dit el Joan, a aquesta externalització de les fronteres a països que són dictadures, que això és un problema que té tota Europa. I per tant, ens trobem en un atzucac molt difícil de resoldre, diguéssim, en política basada en drets fonamentals, que és, tenim un model econòmic que atrau, necessita aquest perfil migrant. Altra cosa és els demandants d'asil, eh? Jo crec que aquí també hem de saber diferenciar. Una cosa és el migrant econòmic, l'altra és el demandant d'asil. I per tant, sense resoldre aquest, no? L'atracció, les polítiques... Perquè Sánchez també ha sortit a dir la culpa és de les màfies que han atiat, no? Aquests cants de sirenes que a Espanya trobarien feina, i per tant El Suprem també els hi permetria arribar si arribaven nedant. Clar, és d'un cinisme extrem quan tu no estàs resolent cap dels problemes fonamentals i només et dediques a fer proclames que et serveixen per col·locar-te en el tauler geopolític com el gran líder d'esquerres humanitari, però després baixes a les polítiques de fons i te n'adones que tot és fum, no? Jo crec que aquesta és la qüestió fonamental, és a dir, i abans citava Trump i Netanyahu perquè Trump necessita o li interessa pel caos amb el que està acostumat a governar, que a Europa hi hagi quants més governs d'extrema dreta millor, perquè són amb els qui més s'entendrà a l'hora de gestionar aquest nou canvi polític o geopolític mundial. Per tant, hi ha una part del tauler geopolític que està molt pendent de que caigui Sánchez definitivament, no? I això ho ha aprofitat l'extrema dreta Abascal, no? O Vito Quiles o tots aquests agitadors, però també ho ha fet Sílvia Orriols aquí, no? Que ella mateixa va fer un tuit dient això ja no va de Catalunya a Espanya, això va de civilització barbària, no? És tota l'estona aquest gran relat securitari i sobre els valors europeus que Sánchez no està, diguéssim, sabent rebatre més enllà de la seva necessitat de mantenir-se al poder, i ho estem veient cada vegada que aterrem una política migratòria i veiem que és això, fum, tenint en compte que veníem de l'escàndol Tarajal-Marlaska 2021, és a dir, que hi és un govern que acumula diferents escàndols en aquesta línia, que per tant no és algú que pugui o que hagi demostrat que sap gestionar la política migratòria, i que sembla que a la que necessita fer una regularització massiva, l'interès definitiu és el que cau de costat de la patronal, no? Jo crec que el debat interessant ara és quin partit està sent capaç de posar polítiques concretes que no, diguéssim, afonin en aquesta contradicció entre, no, la mirada humanitària i la seguretat nacional, perquè ara mateix sembla que el relat l'estan guanyant les extremes dretes, no? Jo crec que aquí tenim una responsabilitat tots plegats de començar a desplegar una política que no acabi al servei de Trump i de tots els líders d'extrema dreta.
1: Amb això que dius, Júlia, Joaquín, parlàvem, no, de que tot plegat és el filó, crec que feia servir aquest concepte de Núria Rius, el filó perfecte per l'extrema dreta. De fet, ahir ja vam veure, aquest cap de setmana hem vist com els actors habituals de l'ultradreta s'han desplaçat a Ceuta per poder capitalitzar la crisi. Digue-li al Vicent Pérez, digue-li Vito Quiles. Però és veritat que es van trobar amb almenys una part dels veïns de Ceuta que directament els hi van plantar cara. I els hi van dir que fora d'aquí, que la xenofòbia no hi tenia lloc. Tu, que has, Joaquín, aquests dies, des d'aquests de Ceuta, que has anat parlant amb gent, què et diu la gent? O sigui, quina sensació hi ha respecte a això, sobre aquest tema en concret?
14: A ver, pues aquí la sensación, digamos, más general es que ellos ponen en valor siempre que son una ciudad ejemplo de convivencia, y lo que menos les apetece ahora es que vengan aquí a prender fuego ni unos ni otros. En este caso, obviamente, la extrema derecha, como vino el sábado gente de Núcleo Nacional, como vino Alvise, y ayer más agitadores, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que esto creo que no es contradictorio con la necesidad o la constancia de necesitamos más refuerzos, necesitamos que se nos escuche, que nos escuche más, porque el gobierno no nos está escuchando. Llevábamos semanas advirtiendo de que esto podía pasar, que bueno, que sí es cierto que las dimensiones que ha adquirido esto, pocos lo llegaron a prever, ¿no? Pero sobre todo eso, no quieren aquí que vengan a agitar nada. De hecho, Abascal estuvo ayer aquí. Yo creo que había más periodistas diciendo que se podía liar la cosa con que realmente los vecinos sabían que aquí, pues, que tampoco quieren que ese sea el centro de lo que se hable, ¿no? Lo que trasladar a los medios de comunicación. Ellos insisten en dejarnos tranquilos y sobre todo mirad al mar, porque estamos hablando de una tragedia en la que probablemente se alcance los 100 muertos. Estamos hablando de 4 o 5 veces más que la tragedia de la valla de Melilla, en la que recordad que se contaron todos y cada uno de los fallecidos. Aquí parece que se ha perdido un poco la sensibilidad. En el Tarajal en 2014 también fueron una decena. Aquí estamos hablando de muchísimos más, y parece que lo que trasladan es las 50.000 o las 60.000 personas que entraron fueron tantas que han hecho que la cifra de fallecidos no se dimensione como se debería dimensionar.
11: Sí, Joaquín, soy Enric Sierra, què tal? Felicitats.
14: Hola, Enric.
11: Felicitats per la feina, que estàs fent. Escolta, una cosa, perquè abans el Sergi deia que després desmuntaràs fake news, no?
1: D'aquí una estona.
11: I fals informacions que no són correctes, no? Tu que estàs allà, la sensació que ens ha quedat a tots és que van entrar de cop un dia 60 o 50, els que siguin 1.000 de persones, i l'endemà va haver un toc de pito i van tornar a la majoria. Ahir el govern del Marroc, per primera vegada, va sortir i ho va atribuir, tot això, a màfies, a informacions falses i a una interpretació del Tribunal Suprem. Tu que has pogut parlar amb gent, suposo amb gent que va entrar i sortir, aquests responien a ordres d'algú que els hi va dir ara aneu i ara torneu?
14: Vamos a ver, yo creo que en la primera parte, las primeras horas en las que me encuentro aquí en Ceuta, hablando con la gente que estaba en la calle y que había entrado hace nada, se llaman mensajes. Había mensajes de WhatsApp, había mensajes de muchos de Telegram, había muchísimos mensajes de Facebook en los que se hablaba de que la frontera de España estaba abierta. Y eso fue lo que animó a muchísimas personas a lanzarse a las calles, a autobuses, y venirse para acá, porque lo que también nos encontramos es que no eran solo personas que venían de la ciudad más próxima a la frontera. Había gente de Casablanca, había gente de Rabat, es decir, que venían de distintos puntos de Marruecos, movidos sobre todo por eso, por las redes sociales y por el gobierno español lo atribuye a la sentencia del Supremo. Yo te diré que después de 4 días aquí, solo 2 personas han sido capaces de hacer una vaga referencia a esa famosa sentencia del Supremo. El resto era la frontera está abierta, vamos a conseguir papeles. Había mensajes de es muy fácil dar el salto a la península porque una vez allí os van a permitir el acceso. Es decir, y eran mensajes que tenían todos el mismo aspecto, con fotografías probablemente hechas con inteligencia artificial, es decir, mensajes virales que animaron. Ahora bien, todo esto no nos podemos hacer trampas al solitario. Por mucha desinformación que hubo, en Marruecos nada se mueve si no es controlado por el gobierno. Tantísima gente. Esto no fue completamente espontáneo, y sobre todo pasaron a la zona española con la permisividad de Marruecos. Ahí, hasta donde yo puedo comprobar, no son mafias los que controlan la frontera entre Marruecos y España, son los gendarmes marroquíes que se pusieron de perfil. Y luego la vuelta, sí es cierto que había mensajes entre ellos en grupos y demás, pero lo que hizo volverse era que aquí se encontraron con una ciudad que decían que se parecía a una cárcel, es decir, los comercios estaban cerrados a cal y canto, no tenían comida, no tenían agua, no tenían un simple enchufe para cargar el teléfono móvil, y los ahorros que traían, que además se los enseñaban, te enseñaban monedas de 5 euros, de 10, que no podían gastarse. No podían gastarse para comprarse un bocadillo, un café, porque estaba todo cerrado. Y eso fue lo que propició que empezase a correrse la voz de no tenemos nada que hacer aquí, y empezaron a irse. Yo sí creo que la desinformación ha jugado un papel fundamental y lo seguirá cogiendo, porque también en estos días, aquí ya en Ceuta, salió ayer la delegación del gobierno a desmentirlo. Se habló de una violación grupal, se ha hablado de apuñalamientos, y eso, por fuentes oficiales, se ha desmentido por completo.
1: Núria.
13: No, jo volia agafar justament el fil del Joaquín quan comentava que aquell que està sobre terreny comentava que el Marroc no es mou res sense que la monarquia marroquí ho sàpiga, que justament aquest cap de setmana fent una revisió és que ha passat en altres ocasions, en crisis o en xocs diplomàtics, no? Que han desencadenat en una crisi migratòria, que el govern espanyol de seguida ha fet mans i mànigues per mirar de reconduir la relació amb el Marroc, no? És a dir, que per exemple, el 2014, per posar un exemple, no? Que també hi va haver una crisi, la crisi de les pasteres a Càdiz, justament va ser per una tensió diplomàtica amb la monarquia marroquí, i el mateix aleshores el ministre de l'Interior, Fernández Díaz, va viatjar ràpidament al Marroc per mirar de reconduir la relació. I això una mica en el sentit de que el govern, és veritat que no ha entrat en cap moment el xoc directe amb el Marroc, és a dir, jo crec que el missatge és no podem obrir un nou front diplomàtic amb el Marroc, però seria, com diu el Joaquín, fer-se trampes al solitari, obviar que qualsevol cosa que passa al Marroc en termes migratoris, la pròpia monarquia marroquí no està al cas, i que de fet el govern espanyol acostuma a respondre sempre mirant de reconduir una mica la relació. I per acabar, us deixo, a Espanya i en general els països d'Europa sempre han tingut mecanismes que han tractat la migració des de l'òptica sobretot econòmica. Ho dic perquè ara posem el focus molt, no?, en la regularització extraordinària del govern espanyol, que per cert crec que està bé recordar que les pròpies entitats en favor dels drets humans doncs la van demanar perquè afecta molta gent que portava molts anys aquí en una situació lluny legal, no? Però països com Espanya, per exemple, tenen mecanismes com la contractació en origen, que al final no deixa de ser un mecanisme per contractar durant un temps una persona en un país tercer, que vingui a treballar durant un temps i després que retorni al seu país, no? Vull dir que aquests mecanismes, més des de l'òptica econòmica, de com els governs volen controlar o gestionar la migració, sempre han existit, no? I potser és un moment per reflexionar, doncs, si en què han desencadenat i si realment estan doncs, tractant la migració com es mereix, que és un dret, no? I quin impacte acaben tenint després en les polítiques en general dels països.
1: Joaquim Vera, vols afegir alguna cosa més? Et deixo anar.
14: No, de momento aquí seguimos, vamos a estar muy pendientes, ¿no?, del tema de los menores, que yo creo que es clave. Porque la gestión que se haga de los menores, y sobre todo con las lecciones aprendidas en 2021, que finalmente el Supremo dictó que se habían producido devoluciones ilegales porque se hicieron de manera sumaria, sin hacer expedientes individualizados, yo creo que va a ser clave, y sobre todo qué respuesta se da a estos niños por parte del resto también de las comunidades autónomas cuando Ceuta en las próximas horas, en los próximos días, previsiblemente active el mecanismo para que se realice un reparto solidario.
1: Joaquín Vera, enviat de La Vanguardia a Ceuta, redactor d'Interior, Seguretat i Terrorisme del diari. Moltíssimes gràcies, Joaquín, i bona feina.
14: Gràcies, un saludo.
1: 10 minuts i arribem a les 10. Deixeu-me 2 minuts i continuem.
15: RAC 1. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
20: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
21: No ho comparteixo.
20: El que he dit?
21: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
20: I l'albocat a 0,99 la peça. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
23: Però si aquesta hora la platja està buida.
22: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
23: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
22: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
0: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
23: Val més que en busquem un altre.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. El divendres 5 d'agost, des de 3:15 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
4: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
3: El dimecres 5 d'agost, a 3:15 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller.
24: Descarregat!
3: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
25: El perquè de tot plegat.
1: Ha situat el Joan Mordeus i ha recollit la Júlia abans parlant d'aquesta contradicció, d'aquesta gran contradicció, no? I el Joan deia que fa de mal solucionar, venia a dir una mica el Joan. Però clar, la pregunta que us faig és, davant d'això, davant d'aquesta lectura, davant d'aquest anàlisi, davant d'aquest context, què fas? Sí, com ho fas? Com s'aborda?
10: Responc jo.
1: Per exemple, sí,
10: jo crec que
1: tinc aquí...
10: Ho he dit al principi, eh? Crec que davant de dels discursos, les fake news, el discurs d'odi, la gent que som demòcrates i diguéssim que creiem que els drets humans són fonamentals, hem de tenir clar que hem d'abordar el debat securitari i hem de tenir una política de fronteres en un moment en què l'alternativa és deixar-ho a la barbàrie, no? I per tant, jo crec que tota comunitat té dret a tenir una política migratòria, una política de fronteres, i que els estudis i els experts diuen que com més ràpida i més ben gestionada és aquesta frontera, més ràpid, diguéssim, t'estalvies, i perdoneu-me la frivolitat que ho dic així, aquestes grans crisis migratòries. Això què vol dir? Una frontera ràpida vol dir que tinguis capacitat de decidir qui pot entrar i qui no, qui és demandant d'asil i qui no, quins mecanismes et poden permetre que l'entrada de migrants a l'Estat pugui ser feta en les millors condicions de dignitat humana també per a aquesta gent, perquè al final la política migratòria no té només a veure amb l'entrada a les fronteres, això ho deia abans la Núria, sinó amb quines condicions després viu la immigració aquí, no? Després, la immigració és conseqüència d'un model econòmic i demogràfic, i això cal abordar-ho amb les complexitats que això suposa. I per tant, tu pots dir, i això és el que li ha passat a Trump als Estats Units, que tanques les fronteres o construeixes murs, però si tens un mercat laboral que segueix demandant aquesta mà d'obra, la gent arribarà. La gent arribarà, i això passava quan Trump amb una mà enviava l'ICE a Minnesota a fer batudes contra immigrants, i amb l'altra trucava els empresaris de la fruita de Califòrnia i els deia tranquils que allà no us enviaré l'ICE perquè sé que necessiteu aquesta mà d'obra, no? I per tant això també ens porta a una tercera reflexió, que és que tothom ha de complir la llei en termes de política migratòria, no només els migrants que tenen, no, el dret i el deure de tenir un contracte laboral i per tant poder demanar la regularització en el moment que això és possible, etcètera, sinó també els empresaris, que moltes vegades, i això ho he dit abans citant els camps de maduixes de fruita, els empresaris guanyen diners a base de tenir aquests migrants esclavitzats, sense papers, i etcètera, etcètera, no? I l'última reflexió, i això crec que també té a veure amb el debat català, és que hem de poder donar condicions d'arrelament i de dignitat a aquesta gent perquè vulgui incorporar-se a la catalanitat, no? Jo crec que això també és una disputa que ara ho anunciàvem una mica al final de la conversa amb el corresponsal de Ceuta, que és, ara Ceuta té la responsabilitat de gestionar els menors, no? Per això de les quotes solidàries i tal. Clar, una cosa que és bastant evident és que a l'Estat espanyol hi ha dos grans pols d'atracció migratòria. Un és Madrid i l'altre és Catalunya. Per què? Perquè són les economies que poden donar més espai, diguéssim, a aquesta, bueno, perquè les demanden, no? Vull dir, a Catalunya ho sabem, o sigui, el 80% de la immigració treballa en el sector del port, en els escorxadors, o en el sector turístic o de serveis. Per tant, això és també un problema afegit, diguéssim, a Catalunya, o als països catalans fins i tot, perquè les capacitats que tenim d'integració i d'arrelament d'aquesta gent no són les mateixes que té l'Estat. I, per tant, això és un debat afegit que Espanya no té o no té de la mateixa manera que la tenim els catalans. I aquí on també, i acabo amb aquesta reflexió, on Sílvia Orriols hi veu el foc a tiar, no? I això és un problema perquè...

0: cas de Ceuta, hi ha una diferència abismal entre els immigrants que s'han quedat a les perifèries barrials o els que poden, diguéssim, incorporar-se a la vida activa de Ceuta o d'allà on sigui, no? Per tant, jo crec que la reflexió és, necessitem una política migratòria que no sigui cínica, que no sigui cruel i que no sigui tampoc antirealista, no? I ara mateix crec que no hi ha ningú, ni en els sectors d'esquerres, ni en els sectors de dretes, ni molt menys, capaç de posar mesures concretes.
1: Joan?
2: Sí, és que jo he començat dient això de la contradicció i de que fa mal resoldre, perquè és que evident, és que crec que estem aquí, però si ens demanes que arreglem el món, tertulians ja ho intentem, i dir que per mi... O sigui, cal entendre l'arrel de tots aquestes angoixes que ens desperta el tema de la immigració. Per mi és aterrar-ho com a... És bastant senzill com la ciutadania ha percebut o percep que els parlaments, la política, l'acció col·lectiva, digue-li com vulguis, no pot protegir-la de les forces de la globalització neoliberal, això, o dels mercats, això que hem anomenat la globalització neoliberal, no? Vull dir, per què fa 50 anys no era un problema i ara és un problema, tot plegat? Doncs perquè fa uns anys teníem la percepció que teníem sindicats forts, parlaments que podien controlar les fugues de capital, els fluxos migratoris, etc. I els sous pujaven i tot estava en un model econòmic on la productivitat anava augmentant. I el que ha percebut correctament la gent és que amb 40 anys de globalització, que se'ns deia, no? Doncs obrim-nos a externalitzar totes les empreses cap a fora i acceptar tota la immigració perquè com un mercat s'ordenarà i tothom en sortirem guanyant i la gent anirà allà on el mercat li doni les seves oportunitats i l'economia no parar de créixer. Doncs bé, han passat 40 anys i aquesta globalització ha estat un desastre pels països del primer món, no? És cert que altres països com la Xina o altres països que estaven subdesenvolupats se n'han beneficiat, però la gent que ara té angoixa que està més que en contra de la immigració per se, el que està en contra és dels últims 40 anys de polítiques de globalització en què ha percebut que estructures com ara la Unió Europea o el seu propi Parlament Nacional el que fan no és incrementar els seus sous, utilitzar la immigració per una política sostenible, reforçar les indústries que donen treballs de qualitat, sinó tot el contrari, no? Aquesta disbauxa de globalització tal com ultraliberal que hem viscut, el que ha fet és empobrir moltíssim a la gent. Això són fets objectius. Llavors, clar, el que per mi cal, o el que per mi cal és preguntar-se, per això començava la meva intervenció parlant del que va fer Pedro Sánchez quan va parlar de la regularització massiva, no? La regularització massiva tu la podies fer de dues maneres. Podies reivindicar les raons humanitàries i de decència i de donar drets a tota gent que estava treballant aquí i de que no es mori la porta d'un hospital i reivindicar-la per aquesta raó, i a més oferir un gir de 180 graus en les polítiques que havies fet fins ara i dir, doncs no, a partir d'ara hem fet aquesta regularització, però igual que els anteriors governs, perquè no oblidem que Aznar en va fer dues, Zapatero també en va fer, aquesta política que portem tants anys fent, aquesta política de globalització i obertura que portem tants anys empobrint-nos i basant-nos en el model d'immigració de mà d'obra barata i immigració que només beneficia la patronal, doncs la canviarem en 180 graus i enviar senyals clares de que aquesta regularització es feia per motius humanitaris, però a partir d'ara s'intentarien fer les coses basant-se en pujar en un model econòmic que no depengués d'aquesta mà d'obra barata, que defensés les condicions dels treballadors, que pugés els salaris i que hi hagués una mena de capacitat de protegir-nos d'aquestes fronteres obertes que qui més beneficien ara mateix és a actors que no són la classe treballadora. Llavors jo crec sobretot que el que caldria fer és això. Quan parlem de contradiccions, vull dir, és perquè l'esquerra, si Pedro Sánchez està bastant clar que s'està menjant aquest atac unificat de les noves dretes, i fins i tot hi ha raons per pensar que, vull dir, fa dos mesos vam veure que els americans, think tanks americans recomanaven a Donald Trump començar a dir que Ceuta i Melilla són territoris colonials d'Espanya i que havien de retornar al Marroc com a mesura de

0: fantàstic perquè Sánchez s'havia erigit com a far del progressisme i de la lluita contra Trump dins d'Europa. Bé, doncs, per erigir... Això està molt bé, aquesta polarització, però el que hem vist és que, a l'hora de la veritat, Sánchez ha estat incapaç de capitalitzar-la del tot, perquè depèn tant i tant del Marroc per externalitzar la migració sense respectar els drets humans, que és a la pràctica el que ha estat fent, que ni tan sols pot estar a l'altura del seu propi discurs polític. Per tant, ja per acabar, per mi el que caldria és... No pot haver-hi far del progressisme sense una proposta política que ofereixi resposta a l'empobriment que la globalització neoliberal, amb tots els seus aspectes, inclosa a la política de laxa d'emigració i de basar-se en models econòmics de baixa productivitat i mà d'obra barata, els estralls que això ha fet en la població. I jo crec que aquí estava l'oportunitat. Si Sánchez en la regularització l'hagués acompanyada d'un projecte creïble de canvi de model també migratori i econòmic, doncs aquí hi hauria un debat polític entre la proposta d'aquesta dreta que l'ha criticat, que és, evidentment, a la llarga, renunciar al compliment dels drets humans i a les condicions dignes per a qualsevol persona que no pertanyi a la, entre cometes, allò que en diuen la civilització occidental, i abandonar completament aquests drets humans que tenen, justament, no oblidem, un fonament en el moment en què Europa, per les seves pròpies guerres internes, va generar massacres i refugiats que ara sembla que no vagin a nosaltres i passen a altres llocs del món. Vull dir que això dels drets humans ens els vam inventar per fer front als nostres propis monstres. No, la barbàrie no va venir de fora, va venir de dintre, perquè això em fa una gràcia quan es parla de civilització barbària. Però, en tot cas, crec que aquí estava la clau per solucionar això, que algú d'aquests que polaritzen tant amb l'extrema dreta faci una passa endavant i ofereixi un model alternatiu creïble que es basi en atendre a les classes mitjanes i treballadores que s'han vist genuïnament i irrefutablement empobrides per al model de globalització que hi ha hagut fins ara. I per això recordo que Pedro Sánchez, quan tot el seu discurs que va fer sobre la regularització, que és encomiable i admirable des del punt de vista moral, en anar acompanyada d'una justificació, això que deia que si no es tancarien 90.000 bars o escoles, no hi havia res, només hi havia el buit i el cinisme absolut i el continuar amb el mateix model antipolític de la globalització que ha posat a la gent de cul. Per tant, per això he dit que fa... Sabem com s'ha de resoldre, però a l'última oportunitat que hem tingut hem vist que el suposadament paladí del progressisme contra aquestes noves dretes, l'únic que ha ofert és no res. I seguim a l'espera de que algú, no és detectable a Europa ara mateix, perquè això sobretot a Europa, ningú que estigui proposant una altra cosa amb cara i ulls.
1: Enric.
2: A veure, hi ha algunes coses que ha dit el Bordeus que no estic d'acord. A veure, i començarem per l'últim. La Unió Europea, si ara ens posem en comparació amb les restes de països del món, del planeta Terra, podríem dir que és líder en tema de drets humans. O sigui, no és la cova de l'Ibabà, ni és un infern, ni és el regne del neoliberalisme, no. O sigui, si alguna cosa ha destacat la Unió Europea històricament i encara avui, és que té unes lleis que tenen molt en consideració l'ésser humà i els drets humans. Vull dir que no perdem de vista això. I si ho posem en comparació amb la resta del planeta, és imbatible. És imbatible. Una altra cosa és, i aquí lligo amb la segona cosa, que hem fracassat amb el tema immigratori. Hem fracassat. I hem fracassat, entre altres raons, perquè hem fet discursos molt enganyosos. És a dir, quan l'any 2017, aquí a Catalunya, hi va haver 200.000 persones que es van manifestar amb el lema "Volem acollir", que està molt bé, que forma part d'aquest discurs europeu de drets humans i que jo defenso també, però ens vam equivocar perquè diem "volem acollir", després, quan van venir, no vam saber acollir-los. Els vam maltractar. Els vam acollir en cases de colònia de qualsevol manera. No els hi vam donar papers. Van estar els vam expulsar directament de l'ordre social i els vam endur a la pobresa més absoluta i a l'exclusió social. De forma que es van convertir en una rèmora del propi sistema. Ara ha vingut a arreglar una mica això de la regularització, perquè, és clar, teníem una sèrie de persones, milers, centenars de milers de persones, que havien vingut aquí amb el lema volem acollir i que no els vam saber acollir i que estaven absolutament en el llim. I, per tant, els hi hem donat la possibilitat de que formin part del sistema. Uh-huh. Però és que, clar, això només és una gota dins d'un oceà. Aquí al darrere hi ha moltes més coses que s'han fet, que no s'han fet bé. Per exemple, la tercera cosa que us vull dir, això de la frontera ràpida està bé, però és que, clar, quan tu se planten de cop 50.000 persones, no hi ha policia ni exèrcit que ho aturi. Ja pots tenir una guixeta per internet que t'ho arregli, que et digui ràpid si ets refugiat polític, si ets asilat, si és... No, això no ho superes. Vull dir, et supera i t'entren. Per tant, tu el que has de fer és una cosa que la Unió Europea s'ha vantat molt de dir, hem de solucionar el problema en origen. Ara responent, Sergi, el que tu deies, com ho podem solucionar, això? Uh-huh. Doncs el problema en origen són els milers o desenes i centenars de milers de milions que la Unió Europea, i específicament Espanya també s'hi ha gastat, en països tercers. Què passa? Que com que estan governats per sàtrapes, aquests diners segurament han acabat a les butxaques d'algú perquè no s'ha vigilat el seu destí, que era molt, molt clar i que fins i tot tots defensaríem, no? I començant pel Marroc, eh? Llavors, clar, que els hi hem donat? Diners i la clau del pis. Per el que jo deia abans. Diners i la clau del pis. Llavors, ara tu queixa't de que t'estan fent xantatge. Doncs perquè tu ho has fet molt malament. Però ja no només el Marroc, tots els països subsaharians. Perquè aquí al Marroc, abans el Joaquín ho explicava molt bé, tots aquests 50.000, 60.000, quan siguin, que han entrat a Ceuta, la majoria són marroquins. Però els que s'estan esperant per entrar d'una forma, diguéssim, legal, o una forma regulada, són subsaharians que venen de situacions bèl·liques, de situacions de sotmetiment per part de sàtrapes, que també la Unió Europea, en les seves polítiques internacionals, està tolerant. Llavors, la pregunta que ens hem de fer és, tota aquesta gent, per què ve aquí? Per què ve aquí? Per tocar els nassos? Per què ve aquí? Per sortir a la tele i veure com poden saltar la tanca? No, ve aquí perquè volen prosperar. I sobretot aquests que estan al nord d'Àfrica veuen que a 20 quilòmetres de distància la vida és millor. Llavors, com qualsevol altre ésser humà, pensaria, home, si jo aquí estic passant molt malament, tinc unes condicions de vida, d'atenció sanitària, atenció educativa, etc., molt precàries, i a 20 quilòmetres tinc un món que tot això està molt més regulat, la meva ambició seria anar als 20 quilòmetres. 20 quilòmetres. Uh-huh. Que en els punts més estrets són 14. Això és normal de comprendre. Per tant, el que jo reclamo és que això que ens han inventat de dir durant anys i dècades, escolta, intentem arreglar en origen, doncs fem-ho d'una vegada.
1: En brevetat. Sí. Júlia, Núria, no. Joan...
3: Només per fer un apunt amb el que no estic d'acord amb l'Enric, el volem acollir del 2017 era un lema estrictament pensat per refugiats polítics. Després s'ha cadascú ha escombrat cap a casa seu i l'ha pervertit fins al punt de que l'extrema dreta l'utilitza per dir que tota la immigració l'hem volgut acollir. I és com, crec que s'ha de separar molt bé perquè si no caiem en falses dicotomies i és perillós. Els refugiats polítics, excepte les crisis del 2015 a Alemanya i de més, en general són una minoria són una minoria respecte al gruix de la immigració que rebem. La majoria de la immigració entra per Barajas, i tu ho has dit abans, o algú ho ha dit abans, respecte als models que va promoure sobretot Aznar amb l'entrada, diguéssim, permissiva de, sobretot, immigració llatinoamericana. Aleshores, crec que sí que hem d'encarar el debat amb els termes que són més estrictament, diguéssim, concrets, que són la majoria de la immigració és econòmica, la gran majoria, i tu pots tenir fronteres ràpides i controlades quan tens clar que els migrants d'asil i polítics són una cosa petita i la gestió de la immigració econòmica és una altra. Immigració econòmica que també té a veure amb els expats, que avui no n'estem parlant, però que també són una altra deriva que afecta les condicions de vida de la gent, diguéssim, autòctona, moltes cometes. Per tant, només era fer aquest apunt, que el volem acollir, era un lema molt concret respecte als refugiats i que el problema de la immigració el supera de molt.
2: Que es va estendre absolutament.
3: Sí, sí.
2: Es va malentendre absolutament.
3: Sí. Sí, sí, amb això estem d'acord.
4: Núria i Joan, i després parlem de notícies falses. Digues,
5: no, jo breument, només també perquè a vegades també una reflexió que potser ens hem de fer és quan tenim aquests debats, assumir o reconèixer que entrem també com en un mar de si hi ha migracions o migrants de primera i de segona, alguns no hi ha problema en que vinguin, altres sí, i és un dels, jo crec, una de les visions hipòcrites o cíniques d'Europa Occidental i que cal mirar-se al mirall i que cal posar damunt la taula. I l'altra és, parlem molt de la migració que ve com a obra, mà d'obra barata, etcètera, però és que també les pròpies polítiques han fomentat que, per exemple, i això és una denúncia que han fet sempre amb moltes organitzacions, sobretot antiracistes, no? De dir, és que moltes migrants que venen, per exemple, amb estudis o migrants que venen a desenvolupar la seva carrera professional aquí es troben amb traves com homologar, per exemple, els títols universitaris i acaben treballant, doncs, posant altres sectors on no volen treballar i no, per exemple, poden exercir la seva la professió per la qual han estudiat, no? Vull dir que hi ha tot un teixit de polítiques que justament també aboquen a seguir alimentant que la població migrant ocupi les feines que ocupi i que, en canvi, doncs, potser no permeti o no els permet això com homologar els seus títols i poder seguir aquí la carrera professional en relació amb els estudis que han fet en el seu país d'origen, no? Vull dir que són moltes les coses que realment s'han de revisar i tenir en compte.
4: Joan, per acabar.
0: No, molt breument, llavors, només que d'aquests casos una cosa que no hem parlat, que hem donat per feta que l'extrema dreta capitalitza això, i és molt estrany perquè, o sigui, com han dit, explicat tots els analistes geopolítics, els partits d'extrema dreta com ara Vox o Meloni, molt alineats amb la internacional trumpista, de cop han aplaudit una violació de la integritat territorial d'Europa, que és en teoria el seu principal punt de defensa, que ha estat clarament promoguda pels Estats Units i per Israel, i han decidit com culpar a Pedro Sánchez. És a dir, en vez de tancar files, i si el principal punt dels partits de l'extrema dreta és protegir les fronteres d'Europa, han aplaudit amb les orelles al govern americà, que és qui està atacant Espanya i posant en qüestió la sobirania d'Espanya sobre Ceuta i Melilla. Amb això el que vull dir és que aquest episodi que estem veient és ni més ni menys per mi que el preludi d'una desintegració d'Europa. I Sánchez també s'hi ha abonat, en el sentit que no té cap altre model alternatiu per unir una majoria política del que hauria de ser Europa, perquè el que ha sortit, en vez de polaritzar contra el rei del Marroc, ha estat polaritzar contra els 22 estats membres que havien signat aquesta carta criticant les seves polítiques migratòries. I dir que això és gros, vull dir que no té... O sigui, el somni que sempre dèiem que l'extrema dreta vol acabar trencant la viabilitat d'Europa... sempre es diu això, jo crec que s'ha de definir d'una altra manera. El que vol l'extrema dreta no és trencar-la, sinó mantenir allò que serveix d'Europa perquè els salaris estiguin deprimits, no hi hagi competència i no hi hagi possibilitat que els parlaments legislin per protegir sobre la indústria o les grans empreses i continuar amb la gent atrapada amb una cursa per les engrunes. Però en aquesta Europa tan dividida com ens ha mostrat aquesta crisi, l'únic... és un dels casos per mi més flagrants de l'absurditat del descontentament que en general el marc europeu per respondre a a una crisi que afecta tothom com la migració només farà que entrar, reforçar-se com un bucle ella mateixa, perquè deixem de creure i encara més. I com més Europa no tingui credibilitat, més dividida estigui, menys falti un projecte alternatiu, doncs més pujaran discursos com el de les noves dretes, que en aquesta mateixa crisi que va sobre on s'han alineat amb la en contra de la sobirania territorial d'Espanya, es mostra que no tenen cap projecte per resoldre el problema, sinó també, com deia més la Júlia, d'això de gestionar el caos. És molt estrany que estiguin capitalitzant un problema com aquest en el qual s'han alineat amb els Estats Units en contra de la integritat territorial d'Europa i no tancant files. Aquestes contradiccions, que ningú les estigui podent explotar i que no hi hagi un model alternatiu, em sembla que és desassossegador i que només una raó pel pessimisme, o sigui, un motiu clar per pensar que Europa li queda, o sigui, va cap a l'abisme.
4: Són les 10:18. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha parlat fa pocs minuts a Televisió Espanyola sobre Ceuta. Entre altres coses, ha deixat clar que treballaran perquè totes les persones que van creuar la frontera tornin al seu país d'origen.
6: La inmensa mayoría de aquellos que entraron ya están de vuelta en Marruecos y sigue ofreciendo esa colaboración para que hasta la última persona que haya entrado en Ceuta regrese a Marruecos.
4: A banda, Álvarez també en aquesta mateixa entrevista en Televisió Espanyola també ha trencat una llança a favor del Marroc, assegurar que la col·laboració amb el país ha sigut total en tot moment.
6: Lo subrayo, desde el primer minuto, desde el primer segundo de la primera conversación, lo que nos trasladaron las autoridades marroquíes es que su disposición era total e inmediata, sin solicitar nada ni pedir ningún tipo de elemento más para que se devolviera a cada una de las personas, a que regresaran inmediatamente. Y ellos mismos también señalaban que detectaban esa actividad inusual en redes sociales.
4: Sobre el tema europeu, Álvarez demana a tots els països de la Unió Europea que siguin responsables i solidaris amb Espanya.
6: Y desde luego vamos a exigir solidaridad a todos los estados de la Unión Europea, porque España es a día de hoy la ruta mediterránea con el menor número de entradas irregulares, por cualquiera de las rutas, pero muy especialmente a través de Ceuta y Melilla.
4: I ha aprofitat per carregar específicament contra Itàlia. Ha recordat al govern de Giorgia Meloni que la crisi migratòria a les seves costes és la més crítica d'Europa, molt lluny de la situació a Espanya i a Ceuta.
6: Italia, que año tras año queda absolutamente sumergida en Lampedusa y que es el país que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa, Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa, cuando uno ve crisis migratorias que han tenido lugar pues en la frontera este de Europa.
4: Són les 10:20, fem una pausa i quan tornem... aquest vídeo que he rebut és cert? Aquest titular que he rebut és cert? Aquestes dades que em passen realment són així? Desmentim i desmuntem algunes de les notícies falses i les imatges manipulades que han corregut aquests últims dies al voltant de Ceuta i tota la crisi humanitària. Un segon.
7: RAC 1.
8: Cap Roig Festival presenta... Rick Ashley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
9: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
10: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va. que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
7: Som la gent blaugrana.
11: Això és una realitat.
10: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna. Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre.
12: Aquest estiu, el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra,
10: Mahler Chamber Orchestra, The Thalys Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional.
12: Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella.
10: L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
13: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
14: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem...
15: Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
16: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
17: Ara Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,69 al quilo. I amb Lidl Plus 400 grams de llagostins a 3,19 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
18: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
19: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. El divendres 5 d'agost, des de 7:45 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
20: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
19: El dimecres 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller.
21: Descarregat!
19: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Bermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: El perquè de tot plegat.
4: 10:24, ara parlem de les notícies falses, però abans tenim en línia a la vicepresidenta segona i consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kizi Chandiramani. Bon dia.
23: Hola, buenos días.
4: Bon dia, buenos días. Después de un fin de semana muy intenso, ¿cuál es la situación actualmente en la ciudad? Antes habíamos conectado con Joaquín Vera, el corresponsal, el enviado especial de la Vanguardia Ceuta, y nos decía de que, en cierto modo, la ciudad está volviendo a la normalidad.
23: Pues muy buenos días. En primer lugar, quería agradeceros el interés que desde el pasado jueves estáis mostrando por dar a conocer y poner voz a la situación extremadamente grave que está viviendo la ciudad de Ceuta. Y bueno, hay una calma tensa en la ciudad porque la normalidad todavía no ha llegado y va a costar mucho trabajo conseguirla, ¿no? Y podemos ver algunas imágenes en diferentes medios de comunicación locales, fundamentalmente, donde se pone de manifiesto la situación de personas que, bueno, pues están por la calle todavía, de pequeños o altercados que se están produciendo, ninguno de extrema gravedad, pero sí altercados y me refiero a esa calma tensa porque también los ceutíes estamos viviendo esta situación muy expectantes, no sabemos si esto se va a volver a producir y la verdad es que la situación todavía está lejos, según mi entender, de la normalidad.
4: ¿Altercados tipo?
23: Bueno, pues hay reyertas entre las propias personas que han accedido a la ciudad, hay en determinadas zonas de las barriadas o más alejadas del centro de la ciudad, todavía queda gente pues intentando buscar un sitio donde dormir, donde pasar la noche. Además, son personas que no quieren volver a territorio marroquí. Y bueno, pues quedan en la ciudad esas personas, pues que evidentemente tienen necesidades, es normal, pero aquí hay que organizar todavía servicios de atención porque estamos absolutamente desbordados y colapsados. Nosotros somos una ciudad de 83.000 habitantes. Calculamos que entraron aproximadamente entre 60 y 80.000. Según fuentes de la delegación del gobierno, han salido 73.500, es decir, que lo que nosotros estimábamos que eran unos 80.000 es la cifra más cercana a lo que hay. Uh-huh. Y todavía queda gente en la ciudad, que además eso hace que bueno, pues que lo que debía ser una situación normal en esta primera semana de agosto, que además son la celebración de nuestras fiestas patronales que han tenido que ser suspendidas, está bastante lejos. Y luego una cosa de la que no me quiero olvidar y que para mí es lo más importante, ¿no? Hemos recuperado casi 100 personas muertas en estas entradas de estos días y de verdad que es lo más doloroso para nosotros, ¿no? Y todavía no sabemos si van a seguir apareciendo cadáveres, 100 personas que han muerto en el mar. Es una crisis humanitaria de enorme gravedad, la más importante que ha sufrido esta ciudad. Ha sido un golpe durísimo del que nos costará recuperarnos también en el ámbito anímico y de la confianza.
4: Sobre esto hay bastante confusión al respecto. El último balance oficial que tenemos del gobierno español dice que hay 72 muertos, pero su presidente, el presidente de Ceuta, dice que hoy en una entrevista, por ejemplo, en el diario El País, vemos que la cifra asciende a 88. Ahora usted habla de 100. ¿Tenemos que situar ahora por ahora esta cifra de balance oficial sobre las 100 ya?
23: Nosotros en Ceuta las cifras de 88 son las cifras que tiene la consejería competente, pero si le sumamos a las personas que oficialmente ha dicho el gobierno de Marruecos que han encontrado, llegamos a las 100 y creemos que, no es oficial, creemos que esta cifra va a superarse según vayan pasando los días, porque ahora mismo se encuentran personas de la Guardia Civil rastreando la zona para ver si encuentran o si hay más personas fallecidas. Un drama uh-huh. humano, un drama que creemos podría haberse evitado.
4: Ayer por la noche, hace pocas horas, conocíamos el balance oficial, el primer pronunciamiento oficial que hacía el gobierno de Marruecos sobre esta crisis humanitaria, como usted bien dice. En el comunicado del gobierno dicen que nada es culpa suya, que en ningún caso animaron e instigaron a los migrantes a cruzar, y aseguran que lo que se vio, las imágenes que se han visto estos últimos días, sobre todo potenciados el jueves al mediodía, aseguran que fue cosa de mafias, de las redes sociales e incluso de la sentencia del Tribunal Supremo, de la que tanto hemos hablado estos últimos días, esta sentencia del 8 de julio. ¿Comparten ustedes este análisis que hace el gobierno de Marruecos?
23: Bueno, nosotros durante estos días, además, lo hemos venido diciendo, entendemos que esa sea la posición, pero también creemos que podría haberse evitado. Cuando el Reino de Marruecos ha querido, ha tenido conocimiento de que se iba a producir algún altercado de este tipo, ha puesto los medios suficientes para que esto no se produjera, ¿no? Y en este caso entendemos que no ha sido así. Creemos que se podían haber evitado esta situación extremadamente grave para las poblaciones, tanto de Marruecos, que ha perdido tantas vidas, como para la nuestra. Creemos que se podía haber hecho más porque desde el lunes pasado estaban entrando a nado a razón de 200 personas aproximadamente al día y veníamos advirtiendo que se estaban produciendo este tipo de situaciones y que podía ir a más. Y creo que no se tomaron las medidas que debían de haberse adoptado en su momento. Uh-huh. Sobre todo, como digo, esas personas que han perdido la vida y ahora las situaciones, las personas que están aquí y que hasta que se organice este caos en el que nos encontramos, pues están en una situación verdaderamente precaria. Uh-huh. Yo entiendo las posiciones, pero creo que podíamos haber actuado antes.
4: Uh-huh. Marruecos afirma que continúa siendo un socio responsable y fiable para España. Hemos escuchado hace nada, 3-4 minutos, el ministro Álvarez pronunciándose en el mismo sentido. ¿Lo ven igual de esta manera desde Ceuta? ¿Marruecos es un socio fiable y responsable para España?
23: Pues si lo dice el ministro Álvarez y si lo dice el ministro Marlaska, será así. Pero nosotros lo que hemos vivido estos días no se parece mucho a ser un socio fiable, ¿no? Nosotros hemos vivido esto con auténtico pavor y miedo. Y creemos que debía de haberse actuado antes con absoluta humildad y sinceridad. Creo que llegar a esta situación es incomprensible para todos los ceutíes.
4: ¿Esperaban una respuesta más contundente por parte del presidente Sánchez?
23: A ver, sabemos la dificultad de la geopolítica y la geoestrategia, ¿no? Nosotros no es que la comprendamos, es que desayunamos, almorzamos y cenamos con ella. Uh-huh. Formamos parte de la geopolítica y la geoestrategia por nuestra situación geográfica desde hace 600 años, ¿no? Pero sí que nos hemos sentido solos estos días y, bueno, hasta que el presidente Sánchez llegó el viernes y que se adoptaron algunas medidas algo más rotundas y contundentes, esperábamos que se hubieran adoptado un poco antes, ¿no? Un poco antes, desde que nosotros estábamos poniendo la voz de alarma diciendo que lo que estaba sucediendo no era una crisis migratoria normal, ordinaria o parecida a la que hubiéramos tenido años anteriores.
4: Y decía señora Chandiramani que ahora por ahora los servicios sociales en Ceuta están completamente desbordados todavía, ¿no?
23: Sí, absolutamente desbordados, hasta el punto de que todavía estamos intentando saber cuál es el número de menores que han quedado en la ciudad. Algunos están escondidos, no quieren dar la cara, supongo que dar la cara en el sentido de que puedan ser atendidos y que puedan ser reconocidos por parte de la administración ceutí. Y hasta que la cosa vaya tranquilizándose, entiendo que va a ser difícil saber incluso cuántas personas han quedado o están en la ciudad. Ahora mismo hay un colapso importante en la administración ceutí. También creo que en los alrededores del CETI, en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, la situación es inasumible. Hay más gente fuera esperando para poder entrar. ¿Qué plaza puede tener ese centro de estancia temporal?
4: Uh-huh. Mire, le traslado una última hora que ha salido justo ahora y que liga perfectamente, sí, con lo que estábamos comentando. La cadena SER ha publicado que el CNI avisó muchas veces a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. De hecho, 8 días antes del jueves ya estaban emitiendo alertas al gobierno de España.
23: Pues creo que debe de ponerse sobre la mesa claramente qué es lo que ha pasado, ¿no? Si queremos que esto no vuelva a suceder, si queremos proteger la integridad territorial del Estado de España, si queremos proteger a Ceuta, Melilla y Canarias, queremos defender la posición de estas ciudades españolas y de los ciudadanos españoles que aquí vivimos, creo que aquí hay que ver qué ha sucedido, analizarlo. Creo que nuestra administración es lo suficientemente fuerte, nuestro Estado es suficientemente fuerte y tiene suficientemente capacidad, tanto de inteligencia como gubernamental, para investigar lo sucedido, conocer cuáles han sido los errores, protocolizar la situación de emergencia y que se pongan todos los recursos del Estado, hablo del Estado en mayúscula, para que esto no vuelva a suceder y que, igual que sucede con la emergencia de protección civil, cuando haya una emergencia de seguridad nacional, como es el caso que ha ocurrido, sepamos que vamos a tener un Estado que va a estar a nuestro lado, nos va a acompañar, nos va a proteger, nos va a defender y va a estar con los españoles que vivimos en estos territorios que no, me gustaría decir que defendemos España, que no somos un problema, que es verdad que tenemos problemas, pero que llevamos 600 años defendiendo la bandera y que queremos seguir haciéndolo con todas las garantías posibles. Que Ceuta es una ciudad abierta, solidaria, cosmopolita, que nosotros somos la España de dentro de 40 años. En Ceuta la convivencia es un ejemplo con el que vivimos y convivimos a diario y que me gustaría que Ceuta fuese conocida por su solidaridad, por su hospitalidad, por su gente, sobre todo por su gente, y porque queremos demostrar que aunque la resiliencia es una de nuestras mayores características, de nuestras mejores características, somos una ciudad española y europea dispuesta a seguir siéndolo y a seguir luchando por la integridad territorial de nuestro país.
4: Kisi Chandiramani, vicepresidenta segona i consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, muchísimas gracias por atender la llamada del programa y fuerza.
23: Muchísimas gracias por darnos voz y a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Mil gracias de corazón.
4: Gracias. 22 minuts, 21, i arribarem a les 11. Ara ho dèiem, les xarxes socials, aquests últims dies, arran de tot plegat, van plenes de fotografies, vídeos i informació sobre el que hauria passat a les hores posteriors a Ceuta, sobretot plegat. Per exemple, s'han viralitzat multitud de vídeos sobre incidents i baralles entre els migrants i la policia, o entre els migrants i els ciutadans, o entre els propis migrants. I entre tantíssim contingut, com ja és habitual, hi ha molta informació i imatges directament falses. I també n'hi ha d'algunes que són reals, però que estan descontextualitzades i es fan servir per propagar desinformació. Mariona Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
4: 2 minuts, sisplau.
2: RAC 1.
14: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
21: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
27: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
0: No ho comparteixo.
1: El que he dit?
0: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
1: I l'albocat a 0,99 la peça. Aldi.
0: Que poc que costa comprar bé.
2: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
5: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
2: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
5: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
2: Important, en un refugi climàtic natural.
5: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
1: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
22: El perquè de tot plegat.
4: Tinc dues notícies per explicar-vos, desmarcant-nos un moment de Ceuta. Un segon, són notícies esportives. La primera és que... tenim una màquina absoluta aquí al nostre país que està rebentant-ho al Campionat Europeu de Natació Artística, que ja fa uns quants anys que tot allò que toca ho converteix en metall directament, que és l'Iris Tió, ha aconseguit la tercera posició en la modalitat individual lliure en l'Europeu. La catalana es penja, per tant, ja la seva tercera medalla en el Campionat de París, després de les dues plates de dissabte i el bronze d'avui. L'alemanya Clara Bleier ha estat segona i l'or se l'ha endut la russa Vasilina Kandoshka. Per tant, tercera medalla que s'endú Iris Tió. I l'altra també és que Tadej Pogacar finalment correrà la Vuelta. El seu equip, l'UAE, ha confirmat que l'eslové torna a la prova espanyola 7 anys després amb la intenció d'aconseguir l'única gran volta que li falta al seu palmarès. Aquest any la Vuelta arrencarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. Per tant, una gran notícia pels aficionats al ciclisme, Tadej Pogacar, que finalment correrà la Vuelta. Ara sí, hola Mariona, de nou.
6: Hola, de nou.
4: Tema notícies falses, imatges manipulades, fotos i vídeos que corren. Precisament, abans que escoltàvem el Vares, també n'ha fet referència. El ministre d'Exteriors ha dit això fa tot just una estona sobre aquest tema.
8: Hay que monitorizar y seguir esas redes sociales para comprender quién está detrás de ellas, quién está moviendo esos bulos y esas falsedades que desgraciadamente han sido amplificados incluso por algunos gobiernos europeos, pero que en cualquier caso la internacional reaccionaria salió al unísono a sumarse a esos bulos.
4: Mario, els exemples més clars són les desenes de vídeos i imatges que podríem dir directament falses, perquè algunes estan fetes amb intel·ligència artificial, no?
6: Exacte, moltes de les imatges que estem veient que corren per les xarxes socials estan fetes amb intel·ligència artificial. Això fa que ja les podem qualificar directament de falses, perquè no han passat mai, no? Tenim exemples, alguns dels que s'han estès més, per exemple, són uns vídeos que mostren una suposada dona de la policia espanyola que hauria permès entrar desenes de persones a través de la frontera. El vídeo fins i tot es veu com redueix amb una pistola Taser un home que li mostra el seu passaport espanyol. Com diem, un vídeo que està generat amb intel·ligència artificial, tal i com ha explicat Verificat, la plataforma de verificadors de casa nostra, i expliquen que la intenció d'aquests vídeos és realment qüestionar la capacitat professional, el criteri tant dels cossos de seguretat espanyols d'una banda com de l'altra de les dones, no? En llocs de responsabilitat i de seguretat en aquest cas. Més vídeos que circulen i que estem rebent als nostres telèfons mòbils. Un vídeo que mostra desenes de militars desplegant-se per un espigó a Ceuta, però tal com ha verificat Neutral, també són imatges creades amb intel·ligència artificial, tot i que sí que és cert en aquest cas que el govern espanyol va desplegar l'exèrcit a Ceuta, les imatges no són reals. Com ho podem saber, per exemple, perquè a l'esquena dels uniformes d'aquests militars s'hi pot llegir la inscripció Exèrcit Espanyol. Però sabem que en cap dels uniformes d'aquest cos porten aquestes paraules inscrites. Per tant, això ja ens dona pistes de que aquest vídeo no és real. I alguns dels vídeos més surrealistes que hem trobat són els que parlen d'un suposat Bacon Squad o esquadró del Bacó. Són vídeos amb centenars de magrades, compartits moltes vegades, que parlen de soldats que llencen tires de cansalada a un grup d'homes suposadament marroquins. I es parlaria de que és la nova tècnica de l'exèrcit per fer fora els migrants que van arribar.
4: Ara meva!
6: I realment s'han compartit moltes vegades, no? També hi havia vídeos que mostren les coses de seguretat enviant porcs contra els migrants. De fons com se senten aquests suposats porcs que, com diem, no són reals, perquè això està creat tot en via, no? I aquests vídeos, a banda de ser falsos, fan servir elements religiosos en contra d'aquests col·lectius de migrants, inclús com a burla, no?
4: Jo confio. Jo crec que és inevitable que, amb segons quins muntatges i això, hi puguem caure. Jo crec que, qui més qui menys, tots hi caiem. Confio que amb aquest tipus de vídeos no. És a dir, amb que l'exèrcit està enviant porcs o estan llançant cansalada als migrants, vull confiar que no hi ha ningú que s'ho cregui. Però vaja, les hem vist de tots colors. Jo crec que aquí, sobretot al rerefons, és l'insult directe per qüestió de religió.
6: Exacte.
4: Clar, aquests vídeos, Mariona, tot i que la majoria de vegades no estan marcats de cap manera com intel·ligència artificial, perquè també com que estan fets a tota burla o fins i tot per intentar enganyar, s'intenta camuflar això, però es poden identificar fàcilment en molts casos, no?
6: Exacte. Per saber-ho, ens hem de fixar sobretot en errors. El que té la IA és que encara no és prou perfecta com per representar la realitat de manera fidedigna, no? Per exemple, als vídeos hi ha persones que apareixen i desapareixen de sobte, hi ha formes i cossos deformats. Un element molt habitual és que les persones moltes vegades a les mans tenen més dits de l'habitual. Quan veiem vídeos amb veus robòtiques narrant el que està passant, també acostumen a ser creats per IA. I un altre element molt característic és que els textos acostumen a estar borrosos, són incorrectes. Per exemple, en aquests vídeos sobre les agents de policia espanyola, veiem que l'uniforme, les inscripcions, que en principi ha de dir Policia Nacional, no estan ben escrits, aquests textos. Això ja ens dona una gran pista de que aquests vídeos no són reals.
4: I el que és habitual amb aquestes coses és imatges reals, imatges que efectivament existeixen, que són coses que han passat, però que no han passat a Ceuta, com sí que es fa creure a través de les xarxes socials, no?
6: Sí, és una altra manera de generar desinformació que és bastant efectiva perquè el vídeo és real, no detectem res estrany en aquest cas i és més fàcil que ens ho creiem, no? Però el que dèiem, moltes vegades les imatges són antigues o no han passat al lloc on es diu que estan passant, no? Un d'aquests vídeos, per exemple, mostra centenars de persones pujant a un turó en la mateixa direcció, des d'una vall amb cotxes aparcats i carpes muntades. És un vídeo que ha corregut molt a les xarxes i a les publicacions que l'han compartit diuen que són persones caminant des del Marroc en direcció Ceuta per creuar la frontera, però això no és cert. Segons expliquen diversos portals de verificació, entre ells EFE Verifica o Verificat, el vídeo és d'un festival religiós a Turquia per commemorar el final del Diluvi Universal. És una de les activitats que es fan a Turquia és de pelegrinatge fins a l'àrea on creuen que es va aturar l'arca de Noé. Per tant, el vídeo és real, les imatges són reals, però no té res a veure amb Ceuta. Més vídeos en aquest context. Un vídeo mostra joves amb matxets que van en vaixell, suposadament en direcció a Europa, segons aquestes publicacions. De nou, vídeos que es van fer virals poques hores, molt poques hores després del traspàs de la frontera dijous, no? I les publicacions alertaven de molts homes musulmans en edat militar que continuen arribant a Europa, aquesta narrativa que hem anat sentint aquests dies. Però aquest vídeo corre per les xarxes des de fa molts anys. Per exemple, Vox ja el va difondre en un recopilatori l'any 2021. Un altre vídeo molt estès, també per Vox en aquestes dates, és el d'un jove d'aparença àrab increpant una conductora d'autobús i que també s'ha atribuït a la situació de Ceuta. És un vídeo, però, molt fàcil de reconèixer que segurament ja l'haureu sentit moltes vegades. Aquest és el vídeo que, en principi, s'està atribuint a un jove que hauria traspassat la frontera, que hauria increpat aquesta conductora d'autobús. El vídeo mostra un jove colpejant aquesta porta del vehicle, però el vídeo, com deia, més antic, i per tant també és desinformació fer-lo passar per actual.
4: Clar, tots aquests missatges que es fan servir, bàsicament, per alimentar aquesta narrativa que la migració dispara la delinqüència.
6: Sí, de fet, s'han fet servir vídeos en què es veuen homes joves armats o suposadament colpejant, ferint altres persones, i tot i que hi ha imatges que són reals, són imatges antigues, no?, que es publiquen recurrentment, cada vegada que hi ha un succés relacionat amb la migració, estan en molts casos fora de context i l'objectiu és contribuir a aquesta narrativa falsa i a la por a aquestes persones.
4: Recordo molt també, ara que ho dèiem, amb la guerra d'Ucraïna o el que dèiem de l'Orient Mitjà, que es fan servir imatges de videojocs, d'un llançamíssils llançant un míssil i això és un videojoc o algú amb un bazooka i tot això també és de videojoc. Per això és important sempre comprovar tota la informació que consumim per internet. Evidentment, estem tan exposats que tenim tots els números de la rifa per menjar-nos en alguna. Però sempre, si podem intentar doncs, posar-hi el màxim de filtres possibles millor, les recomanacions són les de sempre, ho hem parlat moltes vegades, des d'informar-nos sempre de mitjans i pàgines oficials. I una feina molt important, també, i molt útil, és això que ha fet la Mariona avui al matí, de visitar les plataformes de verificació, que n'hi ha unes quantes i de molt bones, a casa nostra Verificat, però també hi ha EFE Verifica, Neutral, Maldita, Radio Televisió Espanyola Verifica, que són molt fiables en aquest sentit i ens serveixen, bàsicament, per saber si el que hem vist i acceptat com a cert, en realitat no ho és. Gràcies, Mariona.
6: Gràcies, fins ara.
4: Què dieu? És que és sempre igual. Sí. Sempre que n'hi ha una d'aquestes és clec.
7: Però mira, és molt important que la ràdio líder, com és RAC1, faci aquest exercici. I és que, malauradament, acabarem aquí. És a dir, no acabarem i només farem això. Però segurament, si això continua amb aquesta línia, tindràs la informació política, la informació d'esports, la del trànsit, la del temps i la de desmentir bolos.
4: Bon, nosaltres aquí, és una cosa que va dir el Basté l'agost passat, quan estàvem preparant la temporada regular, sí. Va dir cada dia hem de fer la notícia falsa del dia. Exacte. I per això, quan fem la lectura Pensa en Diagonal, a quarts de vuit, sí. Cada dia. Sí, sí, i hem de triar, perquè és que n'hi ha
7: per triar. N'hi haurà moltes. I a més, la mala notícia de tot això és que la IA és tan... n'aprèn tan ràpidament que aquestes petiteses, no? El nom està mal escrit, sembla una veu robòtica, hi ha persones amb sis dits, etcètera, etcètera, això ho acabaran corregint. Yeah. I seran tan reals que la gent s'ho empassarà. Per tant, jo crec que els mitjans tenim l'obligació de dedicar un temps, de fet els periodistes, un dels nostres mandats socials és aquest, no? És d'intentar treure el gra de la palla i anar a oferir als nostres consumidors, lectors, oients, etc., la informació més contrastada possible. Però aquí topem amb un problema. I és que això ho podem fer als nostres mitjans, però si ho fem a les xarxes socials, què passa amb l'algoritme? Que allò que és fals queda potenciat per l'algoritme i allò que lluita contra la falsedat queda minusvalorat. I això ho hem comprovat, en fi, està al cap del carrer. I això ho lligo amb el tema de Ceuta. És a dir, que ho ha dit molt bé l'Alvarez, qui al darrere, qui mou els fils de les xarxes socials perquè això de que la frontera està oberta i tot això sigués la gran notícia i arribés a molta gent. Qui hi ha al darrere d'això? Qui ha tingut l'interès de que això passés? Uh-huh. I aquí nosaltres, també com a societat, hem de tenir molt clar, així com la ràdio, la Vanguardia, en fi, els diferents mitjans, sabem qui hi ha al darrere, que hi ha un editor o hi ha una empresa, etc. Qui hi ha al darrere d'aquestes xarxes socials i quins interessos, ja més enllà d'econòmics, polítics o ideològics, tenen. I aquí la gent també ha de tenir aquesta informació perquè quan li arribin al WhatsApp o en el TikTok o en Instagram un missatge d'aquest tipus, doncs pugui fer-se aquestes preguntes abans. Uh-huh. I no creure-s'ho i, sobretot, no reenviar-ho. Uh-huh. Perquè aquest és el mal. Sí, nosaltres, alguns sense voler, acabem fent d'ona expansiva totalment de les pròpies mentides. Per tant, la primera recomanació que jo faria és no reenvieu res. Res que vosaltres considereu que puguis tenir dubtes. I feu-vos les preguntes. D'on surt això? Com és possible? Etcètera, etcètera. I si teniu dubtes, ni un reenviament. Perquè, a més, l'algoritme, si alguna cosa, diguéssim, detecta, és que si tu has compartit un contingut, determina que aquest contingut t'ha agradat, més enllà del m'agrada, sí. O sigui, encara més. I que, per tant, llavors et bombardejarà amb més coses d'aquestes, perquè a l'haver-lo compartit, l'algoritme entén que li has donat credibilitat. Per tant, no ho feu, sisplau, si no creieu que això és veraç.
4: Com a mi m'havien dit sempre a casa, no obris la porta si no saps qui hi ha.
7: Exacte.
4: Doncs el mateix, no reenviïs, no reenviïs. I ha de base. Núria, Joan, voleu dir alguna cosa que no us veig?
23: Jo sí, si em permeteu un moment.
4: Sí. Núria, perdona, sí, Núria Joan. I Joan. Sí, sí.
9: Vale, perdó, que he tirat milles ja. No, que justament, mira, diumenge, nosaltres al diari Ara, i perdó per escombrar cap a casa, però vam portar un especial, un dossier especial sobre els perills de la desconnexió informativa, no? I en un dels articles, són tres o quatre articles molt interessants, però en un també es posa el focus en què és veritat que també s'ha agreujat la fatiga de la població i de la ciutadania, doncs, per seguir les notícies i el dia a dia. I bueno, també ens ha de fer reflexionar una mica, doncs, de com entre tots fem que aquest interès i aquest seguiment per l'actualitat i per la informació rigorosa recuperi entre la ciutadania, bàsicament, no? Que és una de les altres potes de tot aquest debat.
4: Joan.
10: Mira, jo, Sergi, m'ha cridat l'atenció això que deies, que diu el Basté que dia hauríeu de desmentir la notícia falsa, perquè mira, jo crec que aquí hi ha un tema molt important, que és distingir entre veritat i mentida i credibilitat, no? Perquè ningú està... la veritat i la mentida duren el que duren i és molt fàcil desmentir els vídeos, les falses. La pregunta per mi important és per què certs mitjans de comunicació tradicionals han perdut credibilitat i per què les xarxes socials en tenen, no? I això és una qüestió molt diferent, perquè llavors quan és molt difícil recuperar la credibilitat, perquè mira, per mi l'ordre dels factors trobo que és al revés del que se sol dir. No és que els senyors de les xarxes socials hagin acabat amb la credibilitat del periodisme, sinó que es van trobar un buit de credibilitat, anys en què el periodisme no havia fet la feina i s'havia convertit en una desgraciada

0: alguna notícia que nosaltres mateixos hem donat, rectificar en algun punt que s'ha vist que vam informar-ne o explicar-lo malament. Jo penso molt en les notícies dels diaris que, per posar un exemple, ja tanco, que cada dos per tres diuen, oh, creixen els llocs de... Ara que parlàvem de la globalització i el model econòmic, els diaris normals, nosaltres som bombardejats per titulars parlant-nos de, del creixement econòmic i la reducció de l'atur en sentit de PIB. Però mai se'ns explica que el PIB, o durant molts anys, mai se'ns ha explicat que el PIB per càpita, que és molt més important, es reduïa, no? Que creixíem d'aquesta manera i tots els diaris vinguin a celebrar-ho, però no ens estaven explicant que individualment ens empobríem, no? I jo crec que estaria bé aquest forat de credibilitat, aquestes notícies falses que s'han de... perquè els mitjans recuperin la credibilitat, alguna vegada haurien de desmentir les pròpies notícies falses o que en el passat hem donat o canviar d'opinió en alguna cosa i continuar, evidentment, doncs, desmentint aquests bulos, perquè això que sí que és veritat que sobre veritat i mentida no hi ha res a dir. És més, el problema és de la credibilitat, que és molt més espinós. Jo també, que escric en mitjans, m'ho pregunto cada dia perquè és molt difícil com resoldre'l i m'adono que a vegades demostrant aquest... O sigui, l'única manera de recuperar la credibilitat és també fer una autocrítica i escenificar-la. I que si sempre és els mitjans contra les xarxes, no anirem enlloc.
1: A veure, Enric.
2: Sí, no, a veure... no sempre els mitjans t'han d'agradar. O sigui, si tu tens una ideologia o tens una manera d'enfocar una realitat, no sempre els mitjans respondran a aquesta realitat. És a dir, aquesta lectura que tu fas de la relació de l'atur amb el PIB, doncs igual no tots els mitjans la faran. I amb això no vol dir que els mitjans hagin perdut la credibilitat, sinó que l'enfoc que tu esperes rebre del mitjà que sigui o dels mitjans, no el tens. Però això no vol dir que el mitjà no tingui credibilitat. I després, en relació a corregir, en fi, jo parlo pel meu mitjà mateix, ens fem un fart, eh? Ens fem un fart. I a més, tenim tota una sèrie de codis, tenim una sèrie de regles, tenim un estatut de la redacció, tenim un comitè d'empresa, tenim un consell professional, estem associats en el Consell de la Informació de Catalunya, som fundadors del Consell de la Informació de Catalunya, que té una sèrie de normes ètiques que recentment es van renovar. És a dir, que estem emparats i estem sotmesos també a tota una sèrie de normatives que, malauradament, les xarxes socials no.
3: Sí, molt breument. Respecte a l'allau de vídeos fake o fake news al voltant de cada esclat, diguéssim, humanitari o cada desastre que l'extrema dreta aprofita, és part d'aquesta factoria Donald Trump de generar també contingut en massa per això, no? Generar aquest caos informatiu on ja no saps què és veritat, què no, i per tant la intel·ligència artificial aquí també suma a aquest desconcert. Per això no és casualitat que una de les primeres coses que va fer Elon Musk quan va comprar Twitter va ser eliminar el comitè d'ètica. I per tant, la meva reflexió ja final era precisament que crec que la responsabilitat dels periodistes, com veu assenyalat, és tenir aquests departaments de verificació de notícies. Crec que això també ho han de fer les facultats de periodisme, si no ho estan fent ja, segurament sí, però jo com a professora d'una facultat d'Humanitats crec que també hem d'entomar aquest repte, és a dir, no hem de deixar només la responsabilitat en els actors socials que comuniquen, sinó que el que hem de fer entre tots plegats, sobretot en el sector educatiu, és incidir en la formació crítica de la nostra ciutadania, dels nostres alumnes, perquè precisament això que dèiem, no? Aquests reenviaments massius en moments de caos i de tensió, la gent tendeixi a contenir-se i no a participar de la desinformació general, no? I per tant crec que aquests departaments de verificació, que cada vegada seran més presents, no només han de no són competència només de la comunicació, de la indústria de la comunicació, sinó també de tots els actors que estem implicats en la formació de la ciutadania.
1: Enric Sierra, ens has de deixar?
2: Sí, perquè he d'anar a l'Aquelarre.
1: Cap a l'Aquelarre. Gràcies, Enric.
2: Gràcies a tu.
1: Fem una pausa i amb la Júlia, la Núria i el Joan, res, un moment, fem venir el Martí Oliveres, perquè estem amb setmana, obrim avui setmana de tempestes, molt ràpid, i acabem. Sembla bé? Un segon.
4: RAC 1.
5: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a Club de Vins.

0: Lavanguardia.com.
1: RAC 1.
2: Ei, què passa? Què feu?
3: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
4: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
5: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
2: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
4: Ja, però si agafem lloc.
3: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
2: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
5: I què hem de fer?
2: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
5: Ah, de conya.
4: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
2: Que sí.
6: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
2: Amb Pere Mas, jo mateix.
6: RAC 1. Tots som un milió. Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC 1 és
7: a rac1.cat.
6: El portal de RAC 1. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som u.
8: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Presol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
9: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Ara Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,69 al quilo. I amb Lidl Plus 400 grams de llagostins a 3,19 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
6: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. El divendres 5 d'agost, des de 7:45 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
11: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
6: El dimecres 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller.
12: Descarregat!
6: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: El perquè de tot plegat.
14: Passen 6 minuts de les 11. S'ha incorporat al món arracú l'estiu el Martí Oliveres i sota el braç... Ha portat pluja.
15: Has vist?
14: Molt bé, eh?
15: Però no tot arreu.
14: Ja.
15: Clar.
14: Això expliquem-ho bé. Comencem per avui i després perquè, sobretot, ens hem de fixar en demà i dijous.
15: Sí, sembla que poden ser els dos dies una mica complicats, fins i tot a l'interior i al nord de Catalunya, amb aquestes tronades, amb aquestes tempestes de tarda. Per tant, és veritat que hem canviat de mes i comencem a veure una mica un canvi de temps pel que fa a la dinàmica de xàfecs de tarda que no hem tingut durant molts dies de juny i juliol. Ho parlàvem, aquest juliol inèdit, molt sec a l'interior i al nord de Catalunya, quan normalment ja tenim aquestes tempestes de tarda, però la persistència d'aquesta calorada amb anticicló doncs no ha afavorit que hi hagués aquest desenvolupament de les nuvolades. Ara sí que tenim més aire fred en altura, uh-huh. I aquest contrast, doncs, a partir d'avui ens portarà aquestes tempestes de tarda. Avui compta sobretot al voltant de l'Alt Urgell, Pallars, Noguera, Solsonès, també Principat d'Andorra, Cerdanya i Berguedà, però aquí potser ja més a últimes hores de la tarda, vespre i nit. Per què? Perquè al Pla de Lleida hi pot arribar alguna tempesta amb pedra, amb calamarsa serien molt més irregulars, més aïllades. I sobretot, com més al nord d'aquesta demarcació de Lleida, a les faldes del Pirineu és on les tempestes poden ser més severes, estones fins i tot que poden deixar molta aigua en poca estona, acompanyades de ventades, de calamarsa o pedra, anirà una mica per barris i potser a un poble no hi cau ni una gota i en aquell moment cau al cel literalment el veí, no? O sigui que haurem d'estar molt pendents, són xàfecs i tronades molt irregulars, però que dia sí dia també doncs aniran escombrant l'interior i el nord de Catalunya. Fins i tot demà poden baixar en alguns moments cap a la Catalunya central, a punts del prelitoral, cap al Vallès, a Montseny, Guilleries, i fins i tot cap a Girona, de cara a demà o dijous. Mm-hmm. O sigui que anirem tenint aquestes tronades a la tarda que ajudaran a refrescar i que, si no fan mal, doncs seran molt benvingudes, perquè tenim el territori molt, molt sec i anirà bé per això. Però l'altre element a tenir en compte és que, després de tanta calor acumulada, doncs fa pensar que aquestes tempestes, quan arriben, doncs poden fer mal fins i tot.
14: Costa res.
15: Ren, és que mira, els mapes marquen més interior i Pirineu, uh-huh. però és veritat que entre demà i dijous, potser aquestes 48 hores a partir de demà a la tarda, és el moment que algunes comarques de la costa, sempre més probable comarques de la costa Barcelona-Girona, podrien arribar a replegar algun ruixat. No sembla que fora del Pirineu i de l'interior hagi de ploure amb ganes a la costa. Però bé, de vegades algunes d'aquestes tempestes descarrilen, se'n van una mica uh-huh. i acaben espetegant a la costa.
14: Hi ha el tema dels llamps.
15: Aquests llamps latents, aquests llamps que mantenen una mica el combustible, podríem dir, a dins, encara que aparentment sembla que no passa res, i després, de cop, doncs tenim alguna revifada uh-huh. i és el que ha passat, per exemple, amb aquest incendi que tenim a la zona del Parc Nacional d'Aigües Tortes, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça. O sigui, són dies que potser en aquell moment no plou i tenim una descàrrega, hi ha aquest llamp, i això, doncs, en un terreny tan sec, doncs és probable que origini algun foc. O sigui, que amb molta precaució, perquè més enllà de les causes artificials, no, diem, per causes naturals també hi ha aquest origen dels incendis.
14: I pinta, dius, un agost. Clar, és que no és gaire difícil, segurament, amb aquest
15: inici,
14: com ara deies, un agost més plujós que el juliol, pràcticament que...
15: Sí. Podem assegurar-ho, podem donar-ho per fet que sí que serà més plujós, ja només si aquesta setmana comença a ploure a Catalunya, doncs ja superarem el juliol en pocs dies. Uh-huh. Però sí que alguns mapes fan pensar que l'agost, potser segona quinzena, podria ploure més, podrien arribar també els aiguats més típics de finals d'agost, uh-huh. de finals d'estiu, n'haurem d'estar molt pendents.
14: Gràcies, Martí, eh?
15: Fins ara.
14: Anem fent venir entre
15: sí, home,
14: cada dia.
15: I tant, content. Tot sigui per parlar de pluges i possible refrescada.
14: Totalment.
15: Però de moment que ningú es pensi que refrescarà, perquè si no és això, el mecanisme de la pluja, de moment...
14: Si no, no hi ha manera.
15: No.
14: Si us acabo de llevar, heu de saber que... Què hem de saber, Marçoí? Bon dia.
0: Bon dia. Doncs mireu, ho acabem de saber fa pocs minuts. Segons avança la cadena SER, l'Audiència Nacional ha demanat a la policia espanyola que investigui si hi ha alguna organització o grup criminal darrere la situació a Ceuta. Concretament, els hi demana un informe sobre l'entrada dels milers de persones a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol, dijous i divendres passat, i sol·licita que es faci tot el que faci falta per identificar les persones que hi hagin pogut participar.
14: A tot això, el govern espanyol ha trencat una llança a favor del Marroc i assegura que la col·laboració amb el país ha sigut total i en tot moment.
0: Sí, això després que en els últims dies hagi corregut la brama que el Marroc havia posat fàcil als joves creuar la frontera. En aquest sentit, el ministre d'Exteriors, José Luis Álvarez, ha volgut assenyalar en una entrevista a Televisió Espanyola que des del primer minut el Marroc va mostrar predisposició total a arreglar la situació.
7: Lo subrayo, desde el primer minuto, desde el primer segundo de la primera conversación, lo que nos trasladaron las autoridades marroquíes es que su disposición era total e inmediata, sin solicitar nada ni pedir ningún tipo de elemento más para que se devolviera a cada una de las personas a que regresaran inmediatamente. Y ellos mismos también señalaban que detectaban esa actividad inusual en redes sociales.
0: Álvarez ha aprofitat l'avinentesa també per demanar a tots els països de la Unió Europea que siguin responsables i solidaris amb Espanya. Això quan queda només un dia per la reunió telemàtica entre els ministres d'Interior dels 27 països de la Unió Europea per parlar de la crisi a Ceuta. I encara sobre aquesta crisi, Ceuta reitera que la crisi humanitària es podria haver evitat tenint en compte que des de dilluns alertaven el govern espanyol que entraven uns 200 migrants al dia. Advertien que la situació era propensa a sortir-se de mare i lamenten que no es van prendre les mesures preventives pertinents per frenar-la. De fet, d'haver sigut així, ara no hauríem d'estar fent recompte de víctimes. Així ho deia la vicepresidenta segona del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani.
12: Van a seguir apareciendo cadáveres. Llegamos a las 100 y creemos que esta cifra va a superarse según vayan pasando los días. Es una crisis humanitaria de enorme gravedad, la más importante que ha sufrido esta ciudad. Ha sido un golpe durísimo del que nos costará recuperarnos también.
0: A més, la vicepresidenta segona ha confessat que al llarg d'aquests dies s'han sentit abandonats.
14: I a Catalunya, els bombers continuen treballant en aquest incendi que ara dèiem al Martí Oliveres, aquest incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, a l'espera que pugui arribar una tempesta que hi ha prevista sobre la zona.
0: Sí, de moment aquest foc d'alta muntanya continua totalment actiu i descontrolat i afecta ja una superfície d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons l'última actualització dels agents rurals. Segons han explicat els bombers a l'escena, durant la tempesta prevista per les pròximes hores es retiraran tots els efectius i es veurà si deixen aigua i dona un cop de mà per estabilitzar el foc o si, per contra, aquesta tempesta encara fa créixer més l'incendi. La prioritat, això sí, continua sent evitar que el foc s'obri pas cap a la vall de Boí.
14: Gràcies, Mercè.
0: A tu, Sergi.
14: Un minut i mig i arribarem a un quart de 12. Joan Bordeus, moltíssimes gràcies.
16: A vosaltres, gràcies.
14: Núria Rius, moltes gràcies.
17: Gràcies.
14: I Júlia Ojeda, moltíssimes gràcies.
18: Gràcies a tu.
14: Fins la setmana que ve, espero retrobar-vos, aquí ja físicament, que ens puguem tocar, Joan i Núria.
16: Ens tocarem, Sergi. Com ens diem en altres contextos, ens tocarem.
14: Fantàstic. Gràcies a tots tres. Fins la setmana que ve.
18: Adéu.
14: Re, petita pausa, i de seguida aquí el Món a RAC1, Marta Ramon, Anaïs Martí, Gemma Soler, i després Pol Torrents i Spiderman, que ho està rebentant a la taquilla. Fins les 12.
13: El perquè de tot plegat.
19: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
20: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1.
21: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, van i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem...
22: Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
23: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
24: Esclat. Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
25: Perdona, tindries lloc per dos?
26: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
25: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
27: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
14: 11 i 17.
19: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
14: Gemma Soler, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Sergi, què tal?
14: Molt bé, i tu?
1: Bé.
14: Bé?
1: Sí, ben tornada.
14: Amb ganes de que comenci ja, això.
1: No? Sí, sí, sí, que s'acabi ja la broma, que comencem a veure partits de veritat.
14: Sisplau.
1: I coses que encara falta, perquè, clar,
14: bueno, clar,
1: la primera jornada de Lliga també serà una altra broma.
14: Exacte. I, bueno, i el mercat, que serà llarg. Sí. Bueno, encara queden moltes cosetes per davant. I també vull saludar que, a més, les tindrem 12 minutets, perquè hi ha hagut un canvi d'agenda amb tema Barça, perquè evidentment són dues de les enviades de la casa a Sant George's Park, seguint l'estaix del Barça a Anglaterra, que són la Marta Ramon i l'Anaïs Martí, que us saludo alhora per curiositat, per saber si esteu juntes o no. Esteu juntes, Marta i Anaïs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí,
1: tant.
2: Sí, ben
1: sí.
2: Juntes. Semblem bessones aquests dies.
1: Tot el dia.
14: Terrasseta del bar, allò amb Rebequeta o...
2: Amb Rebequeta, però a l'interior, a la cafeteria de l'hotel del Barça.
1: I heu fet un English breakfast?
2: No.
1: Sí, bé, aquests dies sí,
2: sí,
1: no?
2: Aquest bastant, dia sí.
1: Bastants English breakfast.
2: Jo vull
1: breakfast.
2: Una mica light perquè necessito...
1: Detox.
2: Necessito detox, ja.
14: Torneu avui, no, però?
2: Sí, sí.
1: Aquesta nit.
2: Aquesta nit, finalment, sí, sí.
14: Marta, comencem per aquí molt ràpid. Ho hem comentat, a primera hora, i ahir ja ho explicàveu el Tu diràs. Aquest amistós entre cometes, perquè havia de ser amistós d'entrenament contra el Preston, que al final no se jugarà per un tema de plaga de lesions, oi? Al Preston.
2: Sí, l'equip rival en un principi deia de venir a jugar amb el seu filial perquè tenia moltes baixes, però finalment ni això, perquè realment estaven en quadre i tenen partit oficial el cap de setmana que ve i no els hi quadrava per enlloc, i aleshores, doncs, parlant amb el Barça, es va decidir que el més convenient era anul·lar-ho, perquè és que ells no podien presentar un equip competitiu.
14: Anaïs, començo amb tu. De divendres, primer partit oficial de pretemporada, si més no a porta oberta, etc. Amb què et quedes? Amb què et vas quedar?
1: Home, jo crec que al final aquests estais de pretemporada són sobretot per veure els joves, no? Per veure aquests futbolistes de la Masia, que han vingut 17 amb una llista de 30, perquè ja sabeu que els internacionals, doncs, estan fent merescudes vacances, i al final és veure una mica el talent emergent, no? I comprovar, doncs, per exemple, si pots tenir un nou a la banqueta que vingui del filial, com per exemple Hamza, o descobrir, doncs, nous talents, doncs, per exemple, Orian Goren o Brian Fariñas o Tunkara, no? Jugadors que són molt joves i que comencen a treure el cap. I ja saps, Sergi, que això cada cop va més ràpid, i crec que des de la irrupció de Lamine Yamal amb 15 anys, aquí al Barça també s'han fet a la idea una mica que s'ha de començar a protegir molt el talent de la Masia i començar a protegir-los i a donar-los minuts cada cop més d'hora, no? Perquè tot això va cada cop va més de pressa, i de fet ahir, doncs, ens explicaven que per això han reforçat aquesta estructura esportiva i han integrat ja el Barça Atlètic dins de l'estructura del futbol professional, no? Precisament per això, perquè hi han hagut jugadors, doncs, com Lamine, com Cubarsí, com Fermín, que van tirar la porta avall, i ara aquí ja no hi ha retorn. I amb la Marta ho estem veient molt aquests dies, no? La il·lusió amb la que veus els joves com s'esforcen als entrenaments per impressionar, per intentar, doncs, comptar amb minuts al primer equip, i crec que amb això és amb el que ens hem de quedar amb aquests estais de pretemporada.
14: Ho veus igual, Marta?
2: Sí, sobretot és això, és un banc de proves, és una mena de laboratori del talent, i jo crec que al Barça hi ha molts motius per ser optimistes de cara al futur, també al present, perquè jo crec que algunes de les cares que estem veient aquests dies aquí a l'estatge de pretemporada tindran minuts al llarg de la temporada amb el primer equip. Els veurem sobretot entrenar-se amb ells, i hi haurà moments puntuals que seran necessaris, i jo crec que la gran notícia és veure que poden donar al nivell, sempre amb molta precaució, òbviament, i amb tota la cautela del món, perquè han de créixer, no? Però jo crec que si una cosa té bona el Barça és que té molta cura del talent jove. Això l'ha salvat en moments molt complicats a nivell econòmic, ho hem vist els darrers anys, i jo crec que és un encert aquesta reestructuració que s'estava, doncs, produint en aquests moments al Barça, no? Entendre que el Barça Atlètic al final és l'avançada sala, és la sala d'assaig, d'alguna manera, abans de passar al primer equip, i com que han de ser vasos comunicants i cada vegada el filial és més nodridor del primer equip d'una manera més directa, jo crec que el pas que està fent el Barça és l'adequat per enfortir-ho encara més i perquè aquests talents emergents es quedin a la casa i en vinguin de prometedors abans d'haver-los d'anar a buscar fora quan ja han explotat i aleshores ja valen molts diners, no?
14: Ja, ara l'Anaïs parlava de Hamza Abdelkarim, que va fer els dos gols, que a més, si ho mires amb aquelles dues accions concretes, és a dir, sí, és forçar un penal, transformar-lo, sí, i després marcar el gol aquell de soc el més ràpid i el més avispat dins l'àrea. O sigui, va fer un partit 100% de davanter centre, de nou pur.
3: El nou pur, exacte. Aquest nou pur que al Barça sempre li ha costat com una mica crear la seva forma, pujar el del planter. Crec que també en aquest sentit el nou pur és una figura de tanta responsabilitat que potser no s'ha apostat prou. I la veritat que és segurament dels joves que esmentava ara l'Anaïs, del que hem pogut veure, el més il·lusionant, no? Pel que és, pel moment en què ens trobem, en què marxa Lewandowski, no sabem què passarà amb Julià, no sé si rebarà algú més, però l'olfacte, la personalitat que va demostrar en aquest partit, l'envergadura, el físic i el que hem pogut veure ja poquet, però que ha jugat un Mundial, aquest futbolista, a la seva edat. Això també és important i segurament és, per mi, la millor notícia dels nous. I també em quedo amb Bernal, per exemple, un futbolista, no?, que l'any passat li va passar el que va passar. Veure'l físicament tan opulent i tan bé, doncs, per mi també és una de les bones notícies.
14: Cada mes que passa creix un centímetre.
3: Sí.
14: Arribarà un moment que arribarà als 3 metres i no ens n'haurem adonat. Marta, Anaïs, que vosaltres que ara esteu amb la dinàmica i esteu seguint l'equip des de fa molt temps, però ara aquí a l'est d'Anglaterra. Qui teniu la sensació d'aquests joves que ara parlàvem que puguin continuar amb dinàmica de que tinguin més números de poder continuar amb dinàmica de primer equip, almenys a principis de temporada?
1: Home, doncs més enllà de Hamza, no?, que és evident que se l'ha incorporat ja pagant aquest 1,5 milions a l'Al-Ahly egipci, una mica perquè estigui amb la dinàmica del primer equip i també pel que comentava ara la Gemma, no?, que queden pocs nous, no?, purs de rematadors a Europa ara mateix. Està per veure, no sé, ahir per exemple escoltàvem a Álvaro Cortés i al Xavi Espart, que són, Álvaro Cortés és un central de 22 anys i Xavi Espart un lateral molt polivalent que també pot jugar de pivot i de fet han guanyat aquest estiu a l'Europeu sots 19, que ells doncs pensen que ja estan preparats, no?, per comptar minuts al primer equip. Jo crec que, Sergi, que al final tot això depèn també de com quedi el mapa de sortides, no?, de veure quines opcions tenen, perquè també són futbolistes que al filial potser ja se'ls ha quedat una mica justet, no?, pel seu creixement i de més, però que poden comptar minuts sempre i quan doncs, hi hagi algun tipus de moviment. El mercat és llarg, ja veurem, però jo, per exemple, a mi a Tunkara, que és un extrem de 16 anys, que hi ha qui el compara també bastant la seva història amb la de Lamine Yamal, perquè també ve de Mataró, d'una història de superació familiar, etc, i que viu a la Masia. A mi em va agradar molt l'altre dia quan va jugar contra el Birmingham. De fet, va ser titular, no?, amb una davantera que va ser curiosa, amb Shane Kluivert, Tunkara i Adeyemi, no? No ho sé, crec que són talents que comencen a treure el cap, que s'ha de tenir molta paciència, evidentment, perquè no tothom ha de començar a debutar aquí amb 15-16 anys i ja ser tots la mitja mals, però crec que poden ser figures interessants.
14: Marta?
1: Allò de dir projecció primer equip.
2: Sí, estic molt, molt d'acord amb l'Anaïs. Jo crec que amb tots aquests noms que està comentant realment poden ser molt útils. Jo potser el que veig amb més immediatesa, segurament, més enllà dels que ja hem vist debutar amb el primer equip, perquè, clar, Álvaro Cortés i Xavi Espart realment ja els hem vist trucar a la porta aquesta última temporada. S'ha de veure com acaba de confeccionar-se la plantilla en aquestes setmanes que venen, i a partir d'aquí segurament veurem si poden doncs quedar-se al primer equip o bé han de sortir cedits, perquè segurament hi haurà no hi haurà espai per tots, això és evident. Però, per exemple, en el cas de... A veure, és que ens falla una miqueta el micro perquè ens estem movent, perquè ens estan cridant ja per anar cap a l'entrenament.
1: Ara
2: millor, ara millor. És que estem fent aquí. És que ens hauries de veure amb el garbuix de cables amb el que estem ara mateix caminant.
1: Som un
2: mem. Estem de foto. De fet, algun company ens n'està fent alguna perquè m'està caient el mòbil a terra. Vull dir, està sent increïble el moment. I ja he perdut el fil del que estava dient. Bé, Álvaro Cortés i Xavi Espar, a mi m'agradaria molt que tinguessin espai al primer equip com a suplents, però s'haurà de veure com acaba de confeccionar-se la plantilla, i ho veig complicat. I després dels talents emergents, dels talents joves, jo crec que per la inversió que s'ha fet tant en Hamza Abdelkarim com la més recent en Visibu,
14: sí,
2: crec que farà que aquests dos jugadors al llarg de la temporada els anem veient, sobretot en els entrenaments, això és evident, però que també hi haurà alguns moments de la temporada que seran utilitzats en partit oficial, n'estic convençudíssima.
1: Sí, i Iaco, sí, també, el porter, va estar també, bé, al final a la porteria hi ha un tema aquí, no? Amb la sortida de Ter Stegen, tens a Joan Garcia sota pals, perfecte, tens a Chesney de segon, a veure què és el que passa amb Iaco, si es queda de tercer porter, que sempre és una posició complicada, no?, per aquest efecte ascensor que potser en els porters és el que
2: sí,
1: no
2: sí,
1: funciona
2: sí,
1: tan, d'una forma tan automàtica.
2: Tan fàcil, sí.
14: Un tema a la porteria que ens deia amb tota la raó del món la Marta Ramon la setmana passada, que deia un tema a la porteria que tindràs l'any que ve novament, perquè Ter Stegen tornarà un estiu més novament al Barça. Per acabar, jo us deixo marxar i ara em quedo una estona amb tu, Gemma. Carpeta Ferran Torres, Marta, alguna novetat?
2: No, simplement el que hem anat explicant al llarg d'aquests darrers dies, uh-huh, que el Barça no té cap intenció de vendre'l, sinó que té la intenció de renovar-lo el mes de setembre, i que és cert que els últims dies Hansi Flick, el sentíem l'altre dia a Birmingham, ningú del club ha parlat amb ell, el davanter està de vacances, però tampoc tenen constància de cap oferta per ell, ni l'entorn de Ferran Torres s'hi ha posat en contacte per dir-los que vulgui marxar, o sigui que ara mateix les coses estan així. És veritat que hi ha uns condicionants que pengen, diguem, del seu fitxatge al desembre del 2021. Hi ha una sèrie de variables que s'han de pagar al Manchester City en cas de renovar-lo. Entre 7 i 8 milions d'euros han d'anar a parar a les arques del club anglès, i en cas de vendre'l sense haver-lo renovat, per més de 55 milions, els 10 primers que ingressis també van a parar a les mans del Manchester City. És una informació que en el seu dia va publicar el diari Ara, i que hem pogut confirmar a RAC1 que és així. Per tant, també són condicionants que s'han de tenir en compte, però bé, insistim sobretot que el missatge que es transmet des del club aquests dies és que Ferran Torres, doncs, no està en venda.
14: Marta, Anaïs, gràcies a les dues. Mira, tot clavat 2:15, eh?
2: No, perfecte. Meravellós.
1: Puntualitat britànica.
2: Molt bé, molt bé.
14: Gràcies.
1: Una abraçada.
2: A vosaltres.
1: Adéu.
14: A veure, Gemma, potser me'n deixo algun. Estava apuntant, eh? Tirat de memòria. Fa un mes i mig, tot just, la davantera del Barça era Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, o més i mig dos, el que sigui, Rafinha, Rooney, Bardaggi, Rashford.
1: Sí.
14: Avui és Lamine, Ferran Torres, Rafinha, Rooney, que té gairebé els dos peus a fora, Adeyemi, Gordon. Avui et sembla millor o pitjor la davantera del Barça que fa dos mesos?
3: Clar, és que és una mica un maló per obrir, perquè no sabem com ens sortiran els extrems que ha fitxat el Barça. És veritat que sí, tenies Lewandowski que suma molt, però és que ja era un Lewandowski, hagués sigut un Lewandowski un any més. No sabria calibrar massa la diferència de qualitat per això, perquè hi ha futbolistes que són un maló per obrir. Jo crec que el Barça s'ha reforçat bé, sí que em crida l'atenció, no?, que hagi fitxat tres extrems, que serien com els tres fitxatges.
14: Sí.
3: Que en principi, si Ferran té la porta tancada a sortir, tampoc sembla que Rafinha vulgui sortir, crida una mica l'atenció, però és veritat que si Flick els fitxa i si té aquesta capacitat, no?, de a vegades moure peces, doncs s'ha guanyat el crèdit perquè hi confiem. Diria que millor, però clar, el fet que ell sempre, Flick, hagués remarcat la necessitat de fitxar un nou i que aquest nou ni està, i no sé si se l'espera, perquè el tema Julián està molt enrocat, molt complicat. És veritat que queda un món, queda un mes, el futbolista argentí de tornar a l'Atlético, veurem si mou fitxa o no. Clar, a mi, aquí, m'hi falta un nou. Sí que creiem tots molt i ens il·lusiona molt Hamza, però a mi m'hi falta un nou, perquè crec que a Flick, el seu sistema que ens ha ensenyat, és que necessita un punt focal al mig, sigui un nou pur o sigui una mica més un fals nou. Llavors, m'hi falta aquesta peça, però crec que s'ha reforçat bé el Barça.
14: Clar, aquí el tema també és, si tenint en compte la situació de Julián, que també haurem de veure, Julián, quan torni a incorporar-se a la disciplina de l'Atlético, si fa algun altre gest o no. Jo crec que va ser prou clar i prou contundent durant el Mundial. Clar, aquí també el tema és, a 3 d'agost, amb la meitat de mercat encara per davant, perquè queda un mes de mercat de fitxatges encara fins que es tanqui, si el Barça s'ha de tornar boig o no per buscar aquest nou, si no és Julián, un altre.
3: És que jo crec que no es pot tornar boig. O sigui, és el que dèiem amb l'Anaïs. Quin nou pur hi ha que et garanteixi gols i que et puguis permetre? O sigui, en el cas de Julián, tampoc sé si el Barça se'l pot permetre, però hi ha una voluntat del jugador, del seu entorn, de l'equip, de Flick, que podria arribar a funcionar, que després les coses passen o no passen. Però és que no veig cap nou. També penso que si una cosa crec que ha canviat el Barça en l'última temporada, sobretot, és que treballa molt en silenci, que no ens n'assabentem, i vull pensar que alguna cosa tenen en el radar, però que potser l'explosió de Hamza, veurem els propers partits i tot, doncs Flick diu, escolta'm, doncs, si no podem Julián, quasi que m'espero a una pròxima oportunitat. No ho sé. Ara mateix, bueno, és que els mercats són així, sobretot el Barça, que és veritat que aquest any les condicions econòmiques són una mica més favorables que en els anys anteriors, però és que tampoc crec que pugui posar-se a rastrejar i buscar un Haaland, un Harry Kane, perquè no t'ho pots permetre.
14: A deia a mi què et va semblar divendres, la primera part?
3: Bé.
14: Amb ganes, no?
3: Sí. Voluntariós. A veure, és un futbolista que, sobretot fa uns anys, il·lusionava moltíssim per la qualitat i semblava d'aquells futbolistes que en parlaríem a tota Europa, i ha tingut un tema de problemes de continuïtat, de lesions, i de més que no li han permès, però bé, són aquests futbolistes que quan entren passen coses, que són molt talentosos i que crec que poden aportar molt a l'equip.
14: Sobre el tema de tornar-se boig o no al Barça, avui l'AS, avançant que si algú vol, a Emèric Laporte, que se n'havia parlat també en el seu moment, i més després de veure la parella de centrals que han fet amb Pau Cubarsí aquest Mundial, això, diu, segons l'AS, l'Atlètic de Bilbao demana 80 milions d'euros per a Emèric Laporte.
3: Bueno, de l'Atlètic Club, què podem esperar, no?, amb aquest carinyo que li té el Barça darrerament. A veure, és un absurd. Sí que és veritat que crec que tots veient el Mundial se'ns queia la bava, no?, perquè Cubarsí és meravellós, millor jove del Mundial, i perquè no li van voler donar el de millor jugador, perquè ha estat excels, però sí que és veritat que la temporada passada se li faltava aquell punt de veterania al costat que havíem vist a Íñigo Martínez, i deies, ostres, Laporte, no?, que ja està a Aràbia dos temporades, no vol tornar, però clar, ja 80 milions... Difícilment crec que no es pogués arribar a negociar i rebaixar això, però és un absurd.
14: Gemma Soler, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu.
14: Anirem parlant. D'aquí 4 dies, si això comença ja.
3: Sí,
14: bueno. Estem a 3 d'agost. Ara queda aquest triangular, molt, molt clàssic.
3: Sí.
14: Això, després hi ha Gamper.
3: El Gamper, i... sí.
14: Gamper és el 19?
3: Sí.
14: 19 dimecres. Ja sabeu també, pel Gamper, com sempre, com marca la tradició, reincorpora tot l'equip del Barça juga a RAC1, amb el Pou i companyia al capdavant, i després ja serà aquell cap de setmana que el Barça comença la Lliga.
3: Amb l'Elx. Sí.
14: Que la Lliga ja haurà començat el cap de setmana abans, que ara dèiem això. Però l'altre dia, amb el Bernat Balboa repassant, és veritat que de seguida quedarà arreglat, que no serà allò que algú arrossegarà un partit pendent gaire temps que no acabes de saber mai. De seguida...
3: Sí. Ara, el que ens hi posem, tindrem aquell peron també d'estrany.
14: Aquest peron de dues setmanes, no? Bueno, hi haurà dos cops de setmana.
3: Bé, la Champions femenina aquest any comença abans, la podem gaudir en aquest també peron, o sigui que coses tindrem. O sigui que
14: i bé. Potser, mira, és el preu a pagar per no tenir una altra aturada, no? Sí. Perquè la idea era treure'n una, afegir-la aquí. Però clar, dos cops de setmana allà, bueno...
3: Bueno, un any diferent.
14: Un any diferent, exacte. Gemma, moltes gràcies.
3: Gràcies.
14: Són 12:45 i pausa. I ara de seguida el Pol Torrents. Un segon.
4: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
5: RAC 1.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: RAC 1. Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale?
10: Cantem tot.
11: RAC 1. Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
15: Escolta, un moment, ¿tú también la promo del 9C de l'estiu?
11: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
15: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
18: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
11: Vinga, remàtamelo, careta de sortida i...
18: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
15: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
29: Regina Rodríguez Sirvent.
30: Sempre hi ha una,
29: professió.
30: Hi ha una pregunta.
15: No, és que jo no sento que la meva professió...
29: Porto sigui... Yankees a Barcelona, digues això.
15: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
29: Ara, ara.
18: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
15: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
29: Aquell llit és igual. És comodíssim, és no. Millor que el de casa. Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
30: Sí, sí.
29: I la primera nit, hosti, aquest llit, això serà espectacular.
30: Calor.
29: I no dorms.
18: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
15: I a la repesca els la donarem.
18: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
31: RAC 1.
18: Tots som 1.
32: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
14: 20 minuts i les 12.
33: Tienes que confiar en mí. Bien.
34: Todo esto puede dar mucho miedo.
35: ¿Quién es esa?
36: ¿Quién eres?
14: Ho dèiem aquest matí, Spider-Man Brand New Day ha irromput als cinemes fent història en només uns dies. Bé, el primer rècord que va trencar va ser la millor estrena en el dia de l'estrena de la història de la taquilla espanyola i aquest cap de setmana ha continuat batent rècords. Taquilles espanyoles, taquilles catalanes i també taquilles d'arreu del món. Pol Torrents, bon dia.
37: Bon dia, què tal?
14: Molt bé, i tu?
37: Molt bé.
14: És cert que estem davant d'un dels millors caps de setmana de la història del cinema a nivell de recaptació?
37: Diuen que sí. O sigui, falten veure les dades finals, perquè estem a dilluns al matí i a Estats Units els canvis horaris, etc. Però sembla ser que sí, que tenim un dels millors caps de setmana de la història. Mm. En quant a xifres.
14: En quant a xifres. Mm. Això és per la suma de Spider-Man i Odissea, entenc.
37: És com el nou Barbenheimer, allò que deien de Barbie i Oppenheimer. No se n'ha parlat molt de la combinació de les dues pel·lícules, però sí, la suma de les dues pel·lícules està arrasant la caiguda. O sigui, de setmana a setmana, normalment una pel·lícula cau pues, molts números d'assistència i Odissea no ha caigut tant. Ha caigut més perquè no estan tantes sales que pel fet que la gent no estigui anant, que sí que estan anant.
14: Jo vaig anar a la veure dissabte, a la nit... en versió original, I ja saps que o vas a cinemes especialitzats com el Fenomena o d'altres, a les sales de les pel·lícules de versió original estan o mig buides o pràcticament buides del tot.
37: Sí.
14: Spider-Man estava pràcticament plena en versió original dissabte.
37: Sí, sí, la pel·lícula està fent unes xifres brutals aquí. Jo hi vaig anar a veure Toy Story, que la tenia pendent, i vaig anar a una sala gran, vaig anar a la Maquinista, i té un efecte contagi, no? O sigui, la gent va veure Spider-Man, la sala està rebentada, bueno, les sales, perquè està quasi totes les sales.
14: Sí.
37: Doncs si no poden entrar, van a veure l'Odissea també està petada, i acaben anar a veure Obsession o Toy Story, i jo la sessió d'ahir de Toy Story estava fins a la bandera.
14: I ja fa temps, ja fa setmanes, de Toy Story.
37: Sí, sí, sí.
14: Clar, és a dir, que al contrari del que podria semblar, que poguessin fer tap, no?, Spider-Man i l'Odissea, de tothom està anant allà, això efectivament està passant, però a més les altres pel·lícules també s'estan beneficiant perquè estan tan patades Spider-Man i Odissea que la gent diu, bueno, ja que som aquí, doncs vaig a veure una altra.
37: Correcte, això passa més vegades a la història del cinema, no? Doncs que estrenes molt grans que es col·lapsen i, bueno, doncs la gent no es vol sentar a la fila 1 o simplement la sala està plena, que hi passava molt amb Spider-Man, doncs van a veure la pel·lícula, l'altra pel·lícula de moda, no? I va arrossegant, doncs això, que de cop l'Odissea o Obsession i altres efermans de la temporada doncs acabin beneficiant-se també d'això.
14: Amb dues estrenes tan potents a la vegada com Odissea i Spider-Man, en aquest cas, han de fer gaires malabars als cinemes per encabir-ho, perquè al final és com més projeccions, si saps que funciona, no? Cada cinema, m'imagino que diu, com més projeccions pugui posar de cadascuna, millor que millor.
37: Clar, però hi ha un tap, de fet, el número de sales són limitades. De fet, a Barcelona han estat tancant sales de manera massiva en els últims 2 anys i ens hem trobat doncs, que cada cop no hi ha prou sales per Spider-Man i l'Odissea, i que han fet, doncs, han retirat algunes sales l'Odissea, però, per exemple, els IMAX de Barcelona, l'IMAX de Barcelona no ha deixat de programar l'Odissea i Spider-Man no ha tingut accés a aquesta sala. A Estats Units el cas encara és molt més bèstia, perquè hi ha les projeccions aquestes d'IMAX de 15 a 70, que són tan especials,
14: sí.
37: Estan fent projeccions les 24 hores del dia.
14: Què dius?
37: Sí, sí, a l'IMAX, tinc un amic que la va veure fa 15 dies a l'IMAX de Universal a les 3 del matí, l'Odissea. Perquè és que no hi ha més passis, està tot vengut. A Londres igual està tot vengut, amb la qual cosa estan ampliant passis d'horaris estranys. Amb Spider-Man als Estats Units també ha passat el mateix. Eh? Hi ha sessions de Spider-Man a les 2 del matí a Los Angeles.
14: Wow. Això podria fer replantejar algunes promotores de dir, mira, teníem una estrena prevista per finals d'agost. Espera. Parem un moment i ja sortirem d'aquí un mes i mig o dos.
37: De fet, aquest mes d'agost no hi ha gaires estrenes. N'hi ha estrenes, clar, perquè sempre n'hi ha, però ningú es vol enfrentar a un fenomen així. I era bastant previsible, de que tant Odissea com Spider-Man tinguessin tracció. El que passa que estan amb unes xifres que ningú s'esperava, no? però realment són estranyes, perquè són descomunals, no? Parlaven molt de la fatiga dels superherois, de que... Uh-huh. Que no arrossegaria tant després de tenir casos com Supergirl d'aquest any que no ha funcionat, sí. I no es fatiga superherois, igual és una altra cosa.
14: Es parlava molt també de que Marvel se la jugava amb la pel·lícula del desembre, la dels Venjadors,
37: sí.
14: I que era com ja pràcticament l'última oportunitat, els més catastrofistes, no? Sí. Però que se la jugava de valent Marvel, i ara de cop, aquí amb Spider-Man estan fent...
37: És un cas estrany record. Perquè és Marvel, però és una, no és de Disney, és de Disney, és de Sony, o sigui, són casos una un pèl diferents.
14: Yeah.
37: Però sí, el tema de la fatiga dels superherois se n'ha parlat molt. Jo personalment no crec que sigui ben bé així, sinó que simplement... sobreproducció fa que no hi hagi pel·lícules millors, pel·lícules pitjors, i Spider-Man és un personatge que té tanta tirada que, de fet, està a punt de superar Avengers, i això és estrany perquè és un personatge d'aquest univers. No?
14: Per què està funcionant tant, aquesta?
37: Sincerament no ho sé. Sí, jo tinc molt contacte per la comunitat amb la que tinc i amb gent molt jove, i sí que notaves molt les ganes de veure Spider-Man. Uh-huh. És cert que venim de diverses pel·lícules de Spider-Man molt bones, sobretot també les d'animació, etc, que fa que hi hagi molt interès per aquest personatge, però tan a lo bèstia, potser ningú s'ho esperava. Que superés que estigui o a punt de superar o no a Avengers és algo que molta gent no esperava.
14: T'ha agradat a tu?
37: A mi m'ha agradat bastant.
14: Sí.
37: Sí, sobretot perquè és una pel·lícula que... han tornat a les bases, a aquest punt de no hi ha multiversos, és una pel·lícula simple d'entendre, és un personatge carismàtic i la pel·lícula és entretinguda sense més.
14: Ara que parlàvem de la taquilla, pot ser que hi hagi un punt de trampa, per dir-ho d'alguna manera, i que és un element que crec que no hem d'oblidar, que és que el cine avui és més car que fa no gaires anys, perquè últimament cada vegada és més car anar-hi. Clar, la facturació... És més fàcil arribar a facturacions més altes perquè les entrades són més cares, si funcionen, clar.
37: De fet, comencem a escoltar molt una paraula, bueno, unes sigles que és PLF, cinemes PLF, als Estats Units se n'en parla molt, que és els cinemes Premium Large Format, que són sales grans. A Barcelona tindríem l'IMAX, per exemple, també tindríem Fenomena, tindríem les pantalles aquestes que... Els cines aquests que es mouen, els 4DX...
14: Sí.
37: Són Hollywood... Bueno, l'estructura de cinema mundial ha descobert que l'experiència ha de ser molt millor. Llavors, estan creant nous tipus de sales, que són sales premium, a Barcelona en tenim per tot arreu, que són un pèl més cares. I això, evidentment, fa que les taquilles siguin més fàcils d'assolir. Mm.
14: Això que estem veient ara amb l'Odissea i Spider-Man, que em sembla molt curiós això que expliques, em sembla boníssim de que hi hagi pel·lícules com Toy Story o Obsession que s'estiguin beneficiant, perquè la gent diu, bueno, ja que estic aquí, doncs, no puc entrar en aquesta sala ni a l'altra, però vaig a l'altra. Deu ser, m'imagino, un assaig, en certa manera, del que hem de viure al desembre amb... Dune 3. If we have a girl, what will we name her? La part 3 de Dune, vaja, amb Zendaya, ara en parlem d'això, també, i aquesta que dèiem ara dels Venjadors Doomsday. Something we may not be able to deter. Aquestes dues surten al mateix dia?
37: Sí. Sí, sí, és una estrena una mica de boja perquè dos dels grans hits d'aquest any s'estrenen el mateix dia. Està per veure, perquè ara hi ha rumors de que igual una de les dues es pot arribar a moure una setmana enrere o dues setmanes enrere.
14: Val.
37: Són rumors, encara no està confirmat, però seria mala idea que coincidissin, sobretot per això que deia dels cines PLF, que són aquests cines premium, que són els que dominen la taquilla, a més. Bàsicament perquè... Dune ha aconseguit un contracte amb tots els IMAX del món, amb la qual Avengers no es pot estrenar en cines IMAX, i Disney està fent una moguda de crear noves sales premium amb una cosa que es diu Infinity Vision, que és una espècie de certificat que se li donarà a algunes sales, encara no sabem quines, segur que aquí en tindrem algunes, però que...
14: Això em sona a moviment per encarir una miqueta la cosa.
37: Sí, sí, perquè al final són certificacions. És que si el teu cinema compleix unes normatives tècniques, farà que sigui un cine d'aquests Infinity Vision i sigui més car, suposo. Que no se sap, però suposo que alguns cinemes els renovaran per poder assolir això i faran que siguin més cars. Està per veure què passarà amb aquestes dues pel·lícules, però evidentment seran unes taquilles brutals.
14: Creus que queda molt enllà, el desembre? Però que encara es pugui arrossegar alguna mica d'efecte Spider-Man-Odissea quan estiguem arribant allà?
37: Jo crec que Spider-Man no, o sigui, encara hi haurà passis i sí que és cert que es restrena Avengers també, em sembla que al setembre, amb la qual cosa hi haurà una mica més de dèria de superherois, segurament també li afectarà positivament a Spider-Man, però la pel·lícula que segur que arriba a aquelles dates és Odissea.
14: Sí, eh?
37: Odissea segur. Potser no tant en els IMAX d'Espanya, però sí que en els de Gran Bretanya i els d'Estats Units segurament encara estarà col·lapsada.
14: Hi ha un altre tema, Pol. És, ara estem veient a Tom Holland,
37: sí.
14: De fet també a Zendaya, simultàniament en dues pel·lícules, que són les dues pel·lícules que encapçalen els rànquings, que és Odissea i Spider-Man.
37: Sí.
14: La pregunta que ens vam fer nosaltres la setmana passada és, això ha passat altres vegades a la història del cinema?
37: Tan directe com això, no.
14: No, eh?
37: Sí, aquí es donen tants factors que són estranys que fa que sigui una situació única. Que siguin parella i que...
14: Clar, no, a banda d'això, però és que a més... Clar, Tom Holland també té el tema de que és un dels protagonistes de l'Odissea,
37: sí.
14: I és el gran protagonista de Spider-Man.
37: Sí.
14: Se'n deia, és veritat que el paper a l'Odissea és una miqueta més secundari, podríem dir. En el Spider-Man també, però té molta més presència. Però és que, a més, suma-li l'Anne Hathaway també.
37: Sí, que...
14: No? Que recentment,
37: sí.
14: Odissea, Mother Mary, El Diablo se viste de Prada.
37: Sí, sí. Sí, i el fet de que grans actors de cop agafin carrera i tinguin diverses pel·lícules durant un any, perquè el cas d'Anne Hathaway és una miqueta més repartit en dates.
14: Sí.
37: Però que, bàsicament, el de Zendaya i Tom Holland, que pràcticament d'una setmana a una altra... I a més és més bèstia el cas de Zendaya, perquè a més també està a Dune. O sigui que...
14: clar!
37: O sigui, vull dir que aquesta senyora segurament aquest any tindrà tres pel·lícules de més de 1.000 milions. Sent un dels actius de Hollywood més importants ara
14: clar,
37: mateix.
14: Clar, clar.
37: Sí, sí.
14: Et sembla si fem una pausa? I quan tornem, repassem altres moments del cinema, no tan bèsties com Tom Holland, Zendaya, però sí que hagin tingut dues pel·lícules en què els hi hagi anat molt bé, en poc temps de marge.
37: Som-hi.
14: Vinga, un segon. Ja dormiré

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
2: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Arriben els Electro Days del Corte Inglés. 3 dies amb fins a un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
5: Samsung, HP, Sony, Xiaomi, Yashica i moltes més.
4: Una gran selecció de marques en electrònica amb fins a un 20% de descompte i els nostres tecnoavantatges.
5: Només 3, 4 i 5 d'agost, Electro Days del Corte Inglés.
4: Consulta condicions i marques participants al corteinglés.es.
1: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
6: 6 i les 12. Fenòmens similars als de Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway. Similars, perquè ja ha dit el Pol que tan bèsties com Tom Holland no. Per exemple, Elizabeth Taylor i Richard Burton, que van tenir èxits plegats com Cleopatra l'any 63.
7: Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile.
6: I ells dos junts van tenir també l'èxit de Quien teme a Virginia Woolf de 3 anys després del 66.
8: Who's afraid of Virginia Woolf?
9: Elizabeth Taylor.
6: Però ja ho veus, 3 anys de diferència.
10: I en aquest cas, a més, ells eren parella. Vull dir, sí. El paral·lelisme també està aquí en el fet de que bueno, convivien. Uh-huh. Però sí que és cert que també eren altres temps, on les pel·lícules duraven més en cartell, igual duran un any, dos anys, i podrien arribar a solapar-se.
6: Per exemple, pel·lícules també quasi simultànies d'un actor sol. Això va passar amb Tom Cruise l'any 88 amb Cocktail.
11: How was a bartender gonna get his hands on any of it?
12: This is the big time. Are you ready for the big time, young Mr.
6: I aquell mateix any, gran any per Tom Cruise, a Rain Man amb el Dustin Hoffman.
13: Raymond is your brother.
14: My brother?
10: A més, cinema del que ja no se'n fa, eh? Sí, són pel·lícules...
6: Tantes, eh?
10: Clar, pel·lícules que són més quotidianes, no? En la que és Cocktail, que era un barman, i l'altre, doncs, l'acompanyant el seu germà, i històries com més quotidianes, no franquícies ni segones, terceres parts.
6: És un dels grans anys de Tom Cruise.
10: Jo crec que sí. És aquella època de finals dels 80 que van anar empalmant pel·li rere pel·li, i aquell any va ser enorme per ell.
6: Un any després... Aquest sí que és més similar a nivell de superproducció, sí. De superèxit mundial. Harrison Ford, 1989, amb Indiana Jones i l'última creuada.
15: The Holy Grail, Dr. Jones.
6: Oh, rats. I aquell mateix any es reestrena L'Imperi Contraataca.
16: The Star Wars saga continues with a special limited engagement.
10: En aquest cas, L'Imperi Contraataca no era estrena, sinó que era una reestrena. Certament, l'any encara era més bèstia perquè en alguns mercats encara estava Armes de Mujer, que també és d'aquelles dates, i en alguns països va coincidir Indiana Jones a L'Imperi Contraataca i Armes de Mujer, que és meravellosa, si no l'heu vist mai. Amb la qual també va ser un dels grans anys de Harrison Ford. Sí que no van ser solapats directament, però era el més proper.
6: Jim Carrey, el 94, va tenir un any molt bèstia també amb Ace Ventura.
9: Ace Ventura, Pet Detective. He's the best there is.
6: La Màscara.
13: This is the story of Stanley Ipkiss.
17: Stanley, you are the nicest guy.
6: I també Dos Totos Muy Totos.
18: Excuse me, could you tell me how to get to the medical school?
19: You go straight ahead and you make the left.
6: Home, si el 89 va ser any Harrison Ford, el 88 any Tom Cruise, déu-m'hi-do el 94.
10: No, el 94 Jim Carrey devia fer la... A més, econòmicament no sé què hi ha guanyat, però devia guanyar una autèntica barbaritat, eh? Les tres pel·lícules... A més, les tres estan molt

0: quan veus com ho presenten, no presenten de... És una història d'amor bonica, no sé què. No, jo recordo que jo vaig estar al Cine Europe que van presentar Els Miserables, per exemple, ja fa uns quants anys,
1: sí.
0: I el que feien és de... Tenim de protagonista Hugh Jackman, que les últimes tres pel·lícules ha recaudat tant. Tenim l'Anne Hathaway, que ha recaudat tant. Tenim a no sé què, que ha recaudat tant. Llavors fan converteixen l'art en números. Uh-huh. I llavors els diuen, tenim la previsió que aquesta pel·lícula recaudarà, no sé, 1.000 milions. Per què? Doncs perquè si aquest recauda 100 i aquest 12 i aquest 50 i aquest no sé quant, hauríem d'arribar a aquestes xifres junt, doncs en el cas dels Miserables també el musical de teatre va recaudar tant.
1: Clar.
0: Llavors això fa que et dones compte que moltes d'aquestes eleccions de càsting es fan per economia.
1: Clar. Està tan de moda, arrossega tanta gent a la sala de cinema, per tant, ei... Truquem aquest o truquem aquesta?
0: I després també el tema dels temes de les pel·lícules, no? Aquest matí llegia un comentarista de Hollywood molt, molt bo, que deia, ara està tot Hollywood buscant com ficar aranyes a les seves pel·lícules. Directament.
1: Tal qual. Pol Torrents, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Seguirem parlant.
0: I tant.
1: I a veure aquest èxit de Spider-Man i l'Odissea i si tot això continua. Si no heu anat a veure-la, totes dues extremadament recomanables, sí. Anem a veure-les. Spider-Man, divertidíssima.
0: I per passar un dia d'aire condicionat i tranquil·let al cinema...
1: Aneu a veure les dues.
0: Exacte.
1: I després Toy Story. I Obsession, i no sortiu ja del cinema. Gràcies, Pol.
0: A tu.
1: Nosaltres tornarem demà, com sempre a l'estiu, a les 7 en punt del matí. Moltíssimes gràcies per la confiança. Adéu, adéu. Gràcies, fins demà.
2: RAC 1. Notícies. Aurora Rodríguez.
3: Bon dia, són les 12. L'Audiència Nacional demana a la policia espanyola que investigui l'entrada massiva de milers de persones a Ceuta dijous i divendres passats. La magistrada Maria Tardona els demana que esbrinin si hi ha una acció dirigida, si va ser una acció dirigida per alguna organització criminal i quines persones hi podrien estar al darrere. Tot plegat mentre el govern espanyol apunta una campanya de desinformació a les xarxes socials com a desencadenant de la crisi i carrega contra la internacional reaccionària que ràpidament, diu, es va dedicar a ampliar i exagerar els fets. Ho ha explicat a la televisió espanyola el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
4: Hay que monitorizar y seguir esas redes sociales para comprender quién está detrás de ellas, quién está moviendo esos bulos y esas falsedades que desgraciadamente han sido amplificados incluso por algunos gobiernos europeos, pero que en cualquier caso la internacional reaccionaria salió al unísono a sumarse a esos bulos.
3: Álvarez manté que el Marroc ha col·laborat per garantir el retorn dels milers de persones que han entrat a Ceuta. En canvi, des de la ciutat autònoma critiquen l'actitud del país veí i remarquen que l'entrada massiva d'aquests dies es podria haver evitat. N'ha parlat al món a RAC1 la vicepresidenta del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani.
5: Creemos que podría haberse evitado. Cuando el reino de Marruecos ha querido, ha tenido conocimiento de que se iba a producir algún altercado de este tipo, ha puesto los medios suficientes para que esto no se produjera, ¿no? Y en este caso entendemos que no ha sido así.
3: Assegura que els serveis de la ciutat estan desbordats per la crisi i que desconeixen quanta gent s'hi ha quedat a la ciutat, en especial quants menors. En plana internacional, l'Iran assegura que no està negociant amb els Estats Units, tot i l'anunci de Donald Trump, que avui es reprendrien les converses entre tots dos països. Segons el règim dels ayatolàs, ara mateix no hi ha negociacions i qualsevol avenç dependrà de l'evolució de la situació. En canvi, sí que reconeixen contactes amb Oman per mirar d'arribar a un acord per garantir una navegació segura a l'estret d'Hormuz. Hi ha mort un home ofegat de 73 anys en la piscina municipal de Jorba, a l'Anoia. Segons Protecció Civil, va passar ahir a la tarda cap a les 6. És la desena víctima en piscines des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. De fet, la majoria de menors ofegats a les platges són d'origen estranger. En canvi, els que s'ofeguen a les piscines són infants de nacionalitat espanyola. És el que conclou un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que ho vincula a les desigualtats socials. Ho explica el director d'aquest institut, Eneco Barberia.
6: I apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes mortals dels ofegaments. Crec que posa el valor social de la recerca mèdico-forense que té per a la pròpia societat.
3: A les piscines, en canvi, els ofegats són, com dèiem, de nacionalitat espanyola. I ara els esports amb el Bernat Balboa.
7: Iris Tió es penja la medalla de bronze en el solo lliure del Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està disputant a París. A la final masculina, Jordi Cáceres també ha estat tercer. En ciclisme, l'UAE fa oficial que Tadej Pogačar correrà

0: a Vuelta 7 anys després. L'eslové intentarà aconseguir l'única gran volta que li falta al seu palmarès a partir del 22 d'agost. Més coses, la Lliga F ha confirmat els horaris de la primera jornada. El Barça s'estrenarà contra el Tenerife, al Johan Cruyff, el diumenge 13 d'agost a 30 d'agost a les 7 de la tarda. Unes hores abans, a les 12, el Badalona Women visitarà l'Atlètic Club i l'Espanyol debutarà davant l'Eibar el dissabte 29 a les 5 de la tarda. Aquest matí el Barça de Futbol Sala ha arrencat la pretemporada. L'equip de Javi Rodríguez ha tornat als entrenaments amb les tradicionals proves mèdiques i físiques abans de començar l'estada de 5 dies a Andorra. I en bàsquet, Courcouaz torna a l'Ilerna Lleida, arriba procedent del Gran Canària, on ha aconseguit 6 punts de mitjana en 29 partits a la Lliga Regular.
1: I pel que fa al temps, aquesta tarda s'esperen tempestes fortes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot entre el Pallars, la Noguera, el Solsonès i l'Alt Urgell, i també arribaran alguns xàfecs curts però localment forts a l'interior de les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida. A la resta, de moment, es mantindrà aquest cel mig ennuvolat i amb una sensació de xafogor força més acusada que els últims dies. Res més per ara, ens actualitzem d'aquí a una hora i en qualsevol moment al web racu.cat.
2: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
3: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
4: Especial 50 anys.
5: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
6: Benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
5: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
6: Per exemple, avui sentirem en Conrad Consum, queixant-se...
7: Ara, què passa, ara?
6: Sí, el dia que van reobrir el Camp Nou.
5: Doncs sí que devia ser jo, sí.
6: Segur, ja l'he dit jo. També sentirem la nostra teleoperadora de capçalera, la Soraida, atenent el telèfon des de les oficines del Barça.
5: I l'avi sense nom ens refrescarà la memòria per recordar-nos les vegades que ens han promès enllestir el corredor ferroviari del Mediterrani, ja se'n recorda, avi.
6: Oh, i tant que me'n recordo. Això és de fa unes setmanes.
5: De fa unes setmanes, sí.
6: I segurament des de llavors ja ens han tornat a prometre alguna ensarronada més d'aquestes. Un altre cop el com es diu això, el corredor mediterrani.
5: Sí, sí, sí.
6: És que no n'aprenem, eh?
5: No. Avi, no s'adormi.
6: Vols veure l'autèntic corredor del Mediterrani?
5: Avi, va.
6: Bueno, tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà la història.
7: Però us farà companyia.
6: Sí, home. Va.
8: El Barça torna al Camp Nou aquest dissabte.
7: Va.
8: Conrad Consum, perico insigne, què li passa ara?
7: A mi res, home, molt a favor que parleu del club de l'altra banda de la Diagonal.
8: Sí, exacte.
7: Del club de la cera d'enfrente.
8: Bueno, parlarem una mica del Barça avui, sí.
7: Sí, senyor, parleu del Barça. Sí. El club que va 11è a la Champions.
8: Bueno, escolti...
7: I a la Lliga, a 2 punts del Villarreal.
8: Sí, ja,
7: el tot poderosíssim Villarreal.
8: Bueno,
7: doncs... S'ha de donar veu a tothom, home.
8: Per això parlarem del Barça, també.
7: I d'una veu, vull dir que a primera hora del matí el programa més escoltat de la ràdio catalana, el del senyor Basté.
8: Sí.
7: Ha tingut 4 periodistes i ha entrevistat fins i tot el president del Barça.
8: Sí.
7: Ara trobo que se'n parla poc, del Barça.
8: Doncs esperi, perquè en uns minuts trucarem a les oficines del Barça perquè ens expliquin tots els detalls de la reobertura del Camp Nou.
7: Ah, molt bé. Parlarem amb la... Truqueu per telèfon i us despenja la Zoraida.
8: Exacte.
7: Ja, sí. Fa molta gràcia, sí.
8: Home, escolti, trobo que avui va a contrapèl.
7: Sí, home. Sí. Quan he anat bé, jo?
8: No
7: he anat a contrapeu, jo?
8: Doncs això, parlarem del Camp Nou,
7: Del Camp Nou a mitges, digueu-ho tot.
8: Sí, del nou Camp Nou.
7: Sí, que encara no hi ha parets. Fot un corrent d'aire que és com si anéssiu a jugar sota un pont,
8: Això
7: no li han dit a la gent que pagarà 800.000 euros per una entrada,
9: Però que és una mica així, és un estadi obert,
7: obert
8: al món.
10: Mediterrani, sí.
9: Té triple ventilació.
7: Sí, ventilació creuada, massa creuada.
8: No, bueno, doncs això, parlarem del retorn del Barça al Camp Nou, d'acord?
7: Hòstia, però ho veieu o no? Aquí hi ha una connexió.
8: Sí.
9: Què ha passat?
7: El Barça torna al Camp Nou.
8: Sí.
7: Per tant, deixa l'estadi olímpic.
8: Sí, home, clar.
7: Per què?
8: Home, per què?
7: Per culpa de què? Ho hauríem de dir per culpa de qui. Tot això és per culpa del grup aquest de les foques grasses,
8: sí,
7: que són molt pesats.
8: Home, molt pesats, ara que sí són pesats.
7: Sí, home, en el moment en què ompliran l'estadi olímpic, el Barça decideix fugir.
8: No té res a veure, és veritat.
7: No, segur? Jo veig que el Barça justament marxa de Montjuïc en el mateix moment en què s'anuncia que les foques grasses aquestes han venut 2 milions d'entrades i tocaran durant 3 mesos seguits a l'estadi olímpic.
8: No, és un comiat molt llarg,
7: Però es farà encara més llarg.
8: No.
7: Això és casualitat o causalitat?
8: Totalment casualitat.
7: Sí, segur?
8: A més, sí.
7: Jo no sóc matemàtic.
8: No, ja.
7: Però aquí hi ha uns números.
8: Sí, els números, sí.
7: Aquí només cal unir els punts.
8: Sí.
7: Els punts, fixa-t'hi, al costat de cada puntet, hi ha un número.
8: Què fa?
7: Agafes un llapis i si vas unint els punts numerats, l'1 amb el 2.
8: Sí, ja sé com va. Ja sé. O sigui,
7: el 2 amb el 3.
8: Sí, l'ordre més o menys amb el C.
7: El 3 amb el 4.
8: Sí, i ho fa amb llapis.
7: El 4 amb...
8: Amb llapis per ser aquí.
7: Ara no trobo el 5.
8: No, ja.
7: Veig el 6, però això passa també quan ho deixes.
8: Sí.
7: Aquí està el 5. Sí. Fixa't tu que després del 5... Ja dibuixada una orella, ja.
8: Sí, ja.
7: L'orella, que és molt difícil de dibuixar en punts,
8: ja, no
7: ja te la deixa dibuixada, sí, això. Clar, els dibuixos per unir punts, ja passa.
8: Hòstia, si ha fixat vostè, és una cosa que...
7: Per favor.
8: Sí. És veritat que la cosa més difícil...
7: No, ho he fet mai, aquest exercici de passatiempo.
3: Sí. És la seva lluita.
7: Bueno, endevina...
5: Quin animal... Ha triat aquesta causa.
7: Endevina quin animal s'amaga darrere de tots aquests punts. I veus, tot ple de punts i números...
8: Sí.
7: I de cop i volta, una cua dibuixada i uns bigotis. Dius, bueno, pues això ha de ser un gat. És que ja, uneixes els punts perquè et fa llàstima. Ja.
8: Et sap greu per la persona que ho ha fet.
7: Exacte.
8: No? I al final resulta que és una guineu.
7: Tu uneixes els punts amb un llapis i al final te surt el dibuix de Joan Laporta fugint de l'estadi olímpic i tirant-se xampany per sobre.
8: I apagant-se el puro.
7: Efectivament.
8: Bueno, ara en parlarem de tot plegat, però el programa d'avui també dedicarem uns minuts a Carlos Mazón.
7: Sí, ahir va declarar la comissió del Congrés dels Diputats que investiga la gestió que va fer de la Dana al País Valencià. Ho vam veure aquí en directe, un trosset.
8: Sí, una cosa, allò d'ahir era una comissió del Congrés dels Diputats a Madrid.
7: Sí.
8: Jo em pensava que era el podcast de Gabriel Rufián. Realment, el Rufián és l'únic diputat del PSOE que la gent escolta.
7: No,
8: Rufián
7: no és diputat del PSOE.
8: Com?
7: Segur? És diputat per Esquerra Republicana.
8: Ah, sí?
7: Sí.
8: Ho sap ell?
7: No ho sé, no li he preguntat.
8: Porta tant de temps allà que potser desconnectat.
7: Bé, una de les preguntes que va haver
5: del revés del que anava a fer.
10: Va fer una desconnexió i es va desconnectar de Catalunya.
7: Sí. 18 mesos, no? Crec que va dir 18 mesos.
8: Bueno, jo el veig més gran,
7: Ell va dir que hi seria durant 18 mesos.
10: De fet, el desembre diria que podrem celebrar els 10 anys de Gabriel Rufián a Madrid.
8: Al final, els números només són uns números.
10: Són orientatius.
8: L'edat són orientatius. És com els iogurts. Bueno, caduc a l'11 del 5.
5: De quin any?
8: Exacte, és important. Sí. L'any és important.
7: Home, i tant que és important. Bé, una de les preguntes que va haver de contestar Mazón ahir. Per què no va agafar la trucada que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana li va fer a les 7:10 de la tarda per avisar-lo que ja hi havia morts pels aiguats?
11: Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. No lo sé.
8: Bueno, la mochila. No m'estranya que Mazón vagi a tot arreu amb una motxilla. En algun lloc ha de carregar els collons. Vull dir que... No?
10: Mazón diu que no va
7: ser una motxilla d'aquelles de...
8: Sí, no, és com Doraemon.
7: De 35 litres.
8: És com Doraemon, però la versió porno, diem, Versió per gent més gran,
10: Mazón diu que no va sentir la trucada, però la jutge que porta aquest cas diu que quan la vicepresidenta valenciana va trucar a Mazón 2 vegades, a les 7:10, ara en feia referència, i una altra vegada a les 7:36 de la tarda, Carlos Mazón va penjar la trucada, o algú va penjar la trucada.
7: Escolta'm, els telèfons mòbils...
8: Doraemon va penjar la trucada.
7: Escolta'm, això és un cas per Sherlock Holmes.
8: Ah, sí? Aviam, el que faltava. Vostè en aquest judici ja és l'últim.
7: Bueno, el que faltava, perquè semblava una caça de bruixes, vull dir...
8: Semblava una
7: caça... De l'interrogatori a Mazón. Aquest pobre home s'ha d'explicar el que pot haver passat. Aquí és el problema és que els telèfons mòbils cada cop tenen els botonets més petits.
8: Sí, i la gent...
7: Aquí no li ha passat que vols despenjar una trucada... I t'equivoques i penges. Perquè la rodoneta de penjar, de color vermell, està al costat de la de despenjar, de color verd.
8: No, escolti, això depèn de...
7: A qui no li ha passat?
8: Això...
7: Potser... Al WhatsApp. que vols enviar un missatge a un col·lega criticant a algú altre, de mira, aquest que fill de puta que és.
8: Sí, bueno, clar,
7: i t'equivoques.
8: Sí,
7: i li envies al col·lega que estàs criticant,
8: sí,
7: a cuita corrents, i hòstia, suprimir per tothom o suprimir només per mi?
8: Sí.
7: Està tan al costat un de l'altre que dius, suprimir per... Hòstia, he clicat només per mi.
8: Sí, sí, li acabes de dir fill de puta i només t'has esborrat tu.
7: I ja no ho pots borrar ja, de cap manera, no? Pues bueno, això es passa.
8: Molt bé.
7: Per això es deuria penjar, pues, perquè es va equivocar.
8: Perquè es va equivocar. Perquè tenia...
7: Mazón, vull dir, és de bon menjar, deu tenir els dits polses i molt inflats.
8: Molt inflats.
7: Això és l'àcid úric.
8: Sí, home, sí. Bueno, escolti, una cosa.
7: I hi ha una altra hipòtesi.
3: A veure, un moment.
8: Sí,
7: perquè... Què s'ha passat?
10: És que està entrant gent...
8: Està entrant gent i sortint gent de l'estudi i jo...
7: Què ha passat aquí? Ah, que s'ha equivocat, que anava al programa, que anava a Catalunya Ràdio.
8: Sí. Una cosa. Hola.
12: No tenen públic, em sembla.
8: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
8: Bon dia, i que sàpigues que s'ha arribat l'últim, però pràcticament tinc assegut a la falda. És una cosa...
10: És un privilegi que només tiren els últims. Sí.
8: Els últims seran els primers, i avui és així literal. Què ha passat? Venies amb Renfe o...?
3: Vinc de poble lluny i...
8: Vinc de poble, la pitjor excusa del món, eh?
7: De quin poble vens?
3: Arenys de Munt.
7: Arenys de Munt, me cago
8: en Déu. De poble, però si ve d'aquest... Ah, has vingut amb Rodalies?
3: No,
8: cotxe. No, però bàsicament s'entén. Sí, sí, sí.
7: No cal, perquè estic jo explicant una panícula dels fets.
8: Un moment, que li expliquem una mica el resum del programa. Mira, hem començat parlant del Barça.
7: Sí, comencen que diuen els pobles de tota la gent. Llavors ens hem deixat Arenys de Munt. Llavors ara ho direm i tothom farà bé. Vale? Ja està.
8: Com et dius que així t'humiliem de cara a tota Catalunya?
3: Albert, però em coneixen per Berto.
8: Ah,
10: en Berto d'Arenys.
8: Ja que m'humilieu, humilieu-me pel meu nom, no?
7: Claro, és en Berto d'Arenys de Munt. Claro. Doncs bueno, ha vingut amb gent vinguda de...
8: Sí.
7: Arenys de Munt!
8: Molt bé, i és en Berto concretament. Berto?
3: Berto.
10: En Berto ha vingut acompanyat, però la companya que ha vingut, em sembla, amb ell, s'està amagant al darrere de l'última fila, eh? Vull dir,
7: no vols...
10: Però William, en Berto, no passa res.
7: No vols saber-ne res.
8: Podem dir el teu nom o resulta que veniu d'aquí d'amagat i no es pot dir? Ah, no, no.
12: Com un concert de Coldplay, no?
8: Ah, no volia... Sí, anava per aquí la cosa. Ah, com et dius? Ho vols dir o...?
13: Nereida.
8: Hòstia.
7: Nereida d'Arenys, eh? Aquesta sí que...
12: Nom de barco.
7: No n'hi deuen haver gaires.
8: Molt bé. Doncs benvinguts. Ara continuem amb el programa, si necessiteu qualsevol cosa...
7: T'anava a dir, si lo vostre no és secret i us volguéssiu menjar la boca, vull dir...
10: Potser són germans, o potser són cosins, o potser...
12: Ha fet el gest de després. A la pobre ho faràs, no?
7: Ell ho ha fet. Ella s'està amagant, eh? Ojo, eh?
8: Bueno, en fi, moltes gràcies.
7: Bueno, escolteu, collons, estàvem en meitat d'una pel·lícula.
10: Carlos Mazón, vostè diu que el Carlos Mazón segurament no va respondre a trucada perquè potser és daltònic o el que sigui, i confon el penjar
8: el telèfon amb un martell.
10: Exacte.
7: Hi ha una altra hipòtesi, perquè veieu que Mazón no va penjar les trucades de mala fe.
8: Mhm. No, escolti.
7: Això és que la tal Salomé, que és la vicepresidenta valenciana, hauria de trucar des d'un telèfon fix.
8: Sí?
7: Sí, claro. Allò que veus, llamada del 960-407-697, telèfono de València.
8: Home, però...
7: I dius, mira, segur que em volen vendre alguna
8: cosa. Sí, bueno, però...
7: Perquè qui conec jo a València? No? Qui et coneix jo a València?
8: Vostè pot ser que no conegui ningú a València, però el president valencià sí, eh? Jo hauria agafat la trucada.
7: Bueno. Això és una nimietat.
8: No, una nimietat.
10: Minúcies, eh?
8: Escolti, bueno, de fet, Mazón tampoc va aclarir on era aquella hora de la tarda.
7: Exacte, no
6: se sap. I això és un misteri.
10: Aquest és el gran misteri.
8: Efectivament, Carlos Mazón diu que no va sentir el telèfon perquè el duia a la motxilla.
7: Sí.
8: Però algú va penjar el telèfon de Mazón, no una, sinó dues vegades, perquè no molestés el timbre.
7: Això us ho faig, que no soni el timbre.
8: O el vibrador, eh? M'està sonant la motxilla i estic aquí, que estic notant les vibracions a la vèrtebra L5 i L6 del metro. Eh? On era Mazón?
7: No ho aclarí, va estar hores ahir, però
8: efectivament.
10: Cal dir que un altre punt de sospita és el canvi de roba que va fer Carles Mazón quan arriba a 8:45 a la Generalitat.
8: Sí.
10: Ja no va amb americana i corbata, com anava al matí, sinó...
8: Sinó amb el vestit de Superman.
7: No,
10: anava amb un jersei.
8: Amb un jersei, només?
7: Només?
10: No. És a dir, a la part de dalt, ja està.
8: A la part de dalt, jersei?
10: A la part de baix, suposo que portava, espero que portés pantaló.
13: No anava com Winnie the Pooh.
10: No.
8: És una llàstima, perquè faria molta gràcia, eh?
7: Bé, sobre aquest punt també li va preguntar Rufián.
14: Entró en el ventorro con corbata y entró en el palau con jersei. ¿Usted se ha cambiado el ventorro?
15: No, no me cambio de ropa, pero cuando tengo frío me pongo jersey.
14: ¿Usted lleva siempre un jersey encima?
15: Sí. Normalmente sí, en la mochila.
14: ¿En octubre?
15: ¿En octubre? En invierno más, sí.
14: Octubre no es invierno, ¿eh?
15: Yo, cuando tengo frío, me pongo jersey.
7: Efectivamente.
6: efectivament estem davant d'un capítol de Sherlock Holmes sense piles.
10: Perdoneu una cosa, perdoneu, ja sé, professor, però pot ser que abans que respongui Mazón hi hagi una persona, sí, crec que és amb veu aguda, diria que una dona que ja respon i diu sí.
12: Deu ser del PP, home.
10: No ho sé, però clar, ja sap coses.
6: Aquí tenim un nou misteri. A València l'hivern comença l'octubre.
12: Bueno, el d'Amazon sí, perquè des de l'octubre que està congelat aquest home.
6: Quantes coses porta Amazon a la motxilla? Un jersei, un telèfon mòbil, que es penja sol? És la motxilla d'Amazon o l'ha robat a Dora l'exploradora? Perquè això seria robar una persona racialitzada.
12: Això és la típica motxilla de supervivència de solter. Tu portes una muda, el carregador del mòbil i una petaca de whisky per si el dinar amb una xati surt bé.
10: No, si no surt bé, no.
12: I t'has de quedar a dormir a casa d'ella.
10: Sí, fa molta pinta que a vostè li ha sortit bé tot això. La pregunta en tot cas continua sent: on era Amazon quan va sortir, entre que va sortir del Ventorro i va arribar a la Generalitat? El president valencià continua sense aclarir-ho, com ara dèiem.
12: Si volen saber on era Amazon en tot moment, que li preguntin als seus escortes.
10: Sí.
12: Aquests tios els segueixen de dia i de nit.
10: Doncs sí, porta escortes de dia i de nit. De fet, portava escortes quan va anar al Ventorro i això li va preguntar en Rufián. Però resulta que Mazón va dir que marxessin en començar el dinar.
14: Ah, sí. L'acompanyaron sus escoltas al Ventorro?
12: Sí.
14: L'acompanyaron a la salida?
15: No.
14: Ah, no.
12: Ah.
14: ¿Por qué tienen una condecoración los escoltas?
15: Ah, no lo decido yo.
14: Ah, no.
15: Además,
14: ¿qué mérito ante? Y se lo digo yo, para abreviar, tiene el mérito al silencio. Porque su jefa de policía...
15: Déjeme responderle, por lo menos.
14: Déjeme acabar. No nos explica por qué tiene esa condecoración, con lo cual sí, tiene el mérito a la complicidad y al silencio.
12: Bueno.
10: ¿Qué?
12: Aquí Gabriel Rufián m'ha recordat a mi, eh?
10: Sí, clar,
12: perquè això de dir... Ah, això és molt de detectives. De dir, home, a partir d'aquí ja... Si no és el majordom. A partir d'aquí tot el misteri ja fa baixada. Ja es va desenllorigant tot. Vull dir que aquest és un cas molt misteriós. Perquè per què treus de sobre els escortes? Potser perquè no vegin com surts del Ventorro? I amb qui surt? Pot ser que Amazon sortís al Ventorro fent més S's que un Fórmula 1 al Gran Premi de Monte Carlo? I que no volgués que el veiessin els escortes, a dir, mira...
10: A veure, no ho sabem.
12: Podria fer que Amazon, a la seva motxilla, només hi portés el mòbil i un jersei, però també dos mitjons i una perruca rossa?
10: Per què hauria de portar una perruca
12: rossa? Pot ser que sortís al Ventorro i per passar desapercebut es posés una perruca rossa i els dos mitjons sota el jersei, com fent-li pits. I sortís parlant en anglès dient I am Marilyn Monroe.
10: Has de sortir molt...
12: Pues ja està, home. Un altre cas resort per el Sherlock Holmes.
10: Sherlock Holmes. Cada dia ho diu pitjor,
12: Sí. Mira, hi ha hagut aplaudiments.
10: Sí, bueno, hi ha hagut aplaudiments d'una persona.
12: Perquè ara surten...
10: Sí.
12: Ara surten els crèdits.
10: Sí.
12: Ara surten els crèdits. Also starring Jeff Cabestany.
10: Una cosa que no s'ha valorat prou és que realment Mazón digui que no se'n recorda de què havia passat, i és perquè no se'n recorda del que havia passat.
14: Potser no està mentint.
10: Sí. Avui a la competència parlarem també...
12: Sí, parlarem del gran premi,
10: Quin premi?
12: Home, perdona, el premi que ha guanyat Formatges Montbrú del Moianès amb el seu formatge Serró de Búfala.
10: Què? Perdoni, però ara sí que m'ha enganxat. Què vol dir?
12: Hauria hagut d'obrir així l'informatiu.
10: Home, si m'explica d'on ve això...
12: Bueno, esteu al cas de res.
10: Sí.
12: Llegeix la notícia, si ho ha publicat RAC1 a la web.
10: Aviam, RAC1 a la web.
12: Què diu?
10: Això.
12: Un formatge fet al Moianès?
10: Sí. Guanya el prestigiós premi World Cheese Awards.
12: World Cheese Awards!
10: World Cheese Awards, sí.
12: Són els Oscars dels formatges.
10: Sí, bueno, o els Gaudí, que l'acredita com el millor...
12: No, els Oscars, que és més.
10: Sí, es diu...
12: De moment sí, encara
10: sí. Sí que és més,
12: Oscar. Jo no soc ni d'aquí ni d'allà, però...
10: Vosaltres perquè esteu colonitzats de ment, però...
12: Sí,
10: per mi els Gaudí són els Gaudí a partir...
12: La pel·lícula guanyadora dels Gaudí que t'ha agradat més dels últims anys.
10: És que ara és un premi de comunitat autònoma. Quan siguin els Gaudí d'un país lliure ja en parlarem.
12: Per tant, de moment són millors els Oscar. A mi m'agrada molt el Mohamed Jordi. Està molt bé.
10: M'ha interpel·lat a mi. De vegades coincidim, com pot passar que el Jeff Cabestany coincideixi d'opinió amb l'Òscar de...
12: A mi no em foteu amb aquests... Aquests berenjenals, vols dir?
10: Ja t'hi ficaràs sol. Sigui com sigui, dèiem que el World Cheese Awards acredita aquest formatge del Moianès com el millor formatge del món en la seva categoria.
12: Compte,
10: És el formatge Montbrú del Moianès.
12: Quina categoria?
10: El Serró de Buf.
12: Bueno, fet amb llet de búfala, suposo.
10: Suposo que sí. No sé, per això es diu Serró de Búfala.
12: No, el Serró de Búfala és la Rosalia dels formatges,
10: Sí,
12: on fa tot arreu, Coneixen mundialment,
10: Sí, doncs felicitats.
12: Té un World Cheese Awards, En tens un tu?
8: No.
16: Doncs calla. Bueno, calla la boca.
8: Tampoc m'hi he presentat, eh?
16: Jo només dic una cosa. Sí. Des de fa un any i mig que Rosalía ho ha rebentat tot. Que els Oques Grasses són els nous Coldplay.
8: Sí.
16: Que s'ha acabat la sequera i que a sobre guanyem els Oscars dels formatges.
8: Sí. Sí.
16: Doncs, escolta'm.
8: Mm.
16: Digues, què fa un any i mig que va passar?
8: Què
16: va passar, digue-ho.
8: Que era estiu i Mazón no portava jersei.
16: No. Que Salvador Illa va convertir-se en president de Catalunya.
8: Sí, home, no, no.
16: I des que Salvador Illa hi és, tot va bé.
8: I els formatges guanyen premis.
16: Que tant sí que no són ni dels uns ni dels altres, eh? No, però escolta, són fets, són paraules.
17: De fet, és unir la línia de Puig, l'1 amb el 2, el 2 amb el 3...
16: Oita, i tot surt Salvador Illa.
18: Pintura, escultura, marqueteria.
19: RAC1 presenta...
20: La ràdio del segle XXI.
21: I de dretes...
22: Òscar Andreu.
21: I d'esquerra...
22: Òscar Dalmau.
21: Jo soc d'extrem centre.
23: I si no tenia ningú, ser pobre.
24: La competència.
25: Especial 50 anys.
26: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
27: Soy Arguiñano. Yo elijo el super número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
28: Ara Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,69 al quilo. I amb Lidl Plus 400 grams de llagostins a 3,19 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
29: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
30: Mordoku!
31: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat.
32: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
33: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
34: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
35: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
36: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
34: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
37: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
38: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
39: No ho comparteixo.
38: El que he dit?
39: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
38: I l'albocat a 0,99 la peça. Aldi.
39: Que poc que costa comprar bé.
38: Què et passa?
40: Que no em tanca la maleta.
38: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
40: Bé, si trec uns quants banyadors...
38: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
41: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
38: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
42: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
43: Arriben els Electrodays del Corte Inglés 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
44: Bosch, LG, AEG, Dyson, Dream, De'Longhi i moltes més.
43: Frigorífics, fons, rentadores, petits electrodomèstics...
44: Amb el 15% de descompte addicional i els nostres tecnoavantatges.
43: Només 3, 4 i 5 d'agost Electrodays al Corte Inglés.
44: Consulta condicions i marques participants al Corte Inglés Pones.
45: Hola, com esteu?
46: Tinc gana.
47: Déu senyor.
48: Aquest programa està basat en fets reals.
49: Té una reclamació a Conxum.
50: La competència.
51: Especial 50 anys.
52: El Tribunal Supremo ha inhabilitat el fiscal general de l'Estat...
53: Gol!
52: Sí, senyor. Un moment, Gep, un moment.
53: Per tota l'esquadra.
52: El Supremo espeta el fiscal general de l'Estat perquè ha filtrat correus de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
53: No.
52: Un moment, Sinici, com que no? Ja està, ja s'ha jutjat.
53: Durant el judici, ho han dit per molts llocs.
54: Sí, per molts llocs.
53: Diuen que no s'han aportat prou proves de que filtrés aquests correus. veus.
0: Una llàstima que aquesta gent que diu això no siguin jutges del Tribunal Supremo.
53: Jo no sóc ni dels uns ni dels altres, però aquest senyor que l'inhabilitat és el fiscal d'en Pedro,
0: Fiscal d'en Pedro, a veure, un moment.
1: Fiscal d'en Pedro sembla un conte infantil.
0: Sí, és el fiscal general de l'Estat, no és el fiscal d'en Pedro.
53: Però estarem d'acord que és indignant com funciona el Tribunal Suprem,
0: Bueno, no ens ha enganxat, diguem, amb els pixats al ventre.
53: Escolta, no ens centrem només en les notícies dolentes. Sí. Hi ha altres notícies més importants que això del fiscal general de l'Estat.
0: Ah, sí? Per exemple?
53: Per exemple, que demà s'encenen els llums de Nadal de l'arbre més alt del món, el de Badalona. Visca! Sí! Aquesta és la notícia que ens importa.
0: Home, ens importa, ens importa. Jo crec que...
53: No ploreu, la gent està plorant.
1: No, la gent està aplaudint. La gent està aplaudint Badalona, cosa que per mi em sembla una cosa inaudita, almenys en aquesta ràdio.
0: Molt maca. El 22 de novembre ja encenen els llums.
53: Sí, demà.
0: Molt bé.
53: 42 metres d'arbre il·luminat.
0: Déu-n'hi-do.
53: Jo no soc simpatitzant de Xavier García Albiol,
0: Però?
53: Però podria arribar a votar-lo.
0: Hòstia, clar. Sí.
53: Per mi... Sí. És un gran mèrit, omplir Badalona de llumetes a Nadal.
0: Sí, sí, però per mi el mèrit ja ho sabeu.
53: I crec que parlo per boca de molts veïns de Badalona, no? Manel. Noelia?
2: Sí, els resultats són els que són.
53: Tu també el votaries, oi?
2: Jo no.
0: Un moment, perquè m'ha semblat que volia fer... L'Òscar Andreu volia fer un incís sobre...
3: Comença la campanya.
0: El tema arbre de Nadal Badalona. Ja sabeu que és una cosa... Bueno, al final és una tradició. Si és que jo vinc aquí, necessito un minut per dir que un arbre que no és un arbre...
53: Com que no és un arbre?
0: No, si és un vestidor amb llumetes no és un arbre.
53: Com?
0: I aquí
1: és un con fent de filferro molt alt.
0: Això no és un arbre, d'acord? I si comencem per aquí, que les coses ja no són el que són, res no serà el que és.
3: Clar,
0: i tot
3: s'acaba
0: serà...
3: tota la història de tota la ficció.
53: És el Grinch.
0: I la realitat, o sigui, la meva...
53: És l'Òscar Grinch.
0: No.
53: No li agrada el Nadal i ara ens vol treure la il·lusió de veure un arbre de 42 metres.
0: Que fa molta il·lusió veure un arbre de 42 metres, perquè veus la civilització sí, arrencant un arbre d'allà on sigui i portant-lo a la plaça del poble i fent-la enllumenat.
53: No és sostenible.
0: Però de lluny
53: no, sí que no és sostenible.
0: De lluny sí que sembla un arbre. De lluny tu sembles Humphrey Bogart.
1: Et diré una cosa, i d'alçada de prop també,
0: Bueno, no volia entrar aquí.
53: És divertit quan no es feu aquestes bromes.
0: Com d'espectisme.
53: Sí.
0: Ara hi resporten des de 2000.
53: Però
0: tot tornarà. I espero que els arbres... L'arbre tota la vida, també torni. Ens estan enganyant.
1: Estàs més a favor d'arrencar un arbre del seu hàbitat natural i portar-lo al mig d'una plaça,
0: Mira, sí.
53: Vens de les meves, Ens estan enganyant. Amb lo de l'arbre, lo de les vacunes, lo de que ens fumiguen... És que ens diuen que són avions, i no són avions.
3: La crema solar, també.
53: Són enxufatadores.
0: Enxufatadores. Bueno, doncs això ja està, ja tanco el tema...
53: Bueno, tanquem el tema de Badalona.
0: 22 de novembre.
1: Però... I parlàvem del fiscal general de l'Estat.
53: De fet, ha de dimitir
1: en algun moment.
53: Deixa't estar, home, que demà també s'encenen els llums de Nadal a Barcelona.
0: Hi ha gent de Palma aplaudint, hi ha gent de Bocairent aplaudint, gent d'Igualada, gent de Vilafranca aplaudint els arbres de Badalona i de Barcelona. Però bueno, no passa res.
53: Has descobert avui que tenen dues mans, també. Que
0: no, que al final sí que és veritat, bueno, Països Catalans, al final ens uneix una llum i...
53: Escolta'm, llums de Nadal a Barcelona, compte, que el Passeig de Gràcia Jaume Collboni ha plantat un arbre de 12 metres d'alt.
0: Ell, amb les seves pròpies mans.
53: Sí, pel meu gust ha fet curt.
0: Ah, sí? Home, clar, 12 metres ara...
53: Home, 12 metres al costat del de Badalona de 42, és que clar... El de Badalona sembla una sequoia.
0: No, és un vestidor... no sé de tota manera si això és notícia. La notícia...
53: Home, la notícia és que l'arbre de Nadal de Barcelona, a dalt de tot, i té una estrella de 12 puntes.
0: Bueno,
53: com la de la Sagrada Família.
0: Sí, bueno,
53: jo no soc ni d'un partit ni d'un altre, però estarem d'acord en que Jaume Collboni és l'Antoni Gaudí del segle XXI.
0: No. Bueno, sisplau, hem de continuar el programa.
53: Però que
1: rieu, imbècil! He de dir que també està com volent reinaugurar el tramvia blau, i per tant també hi ha 12 puntes, tramvia...
53: El tramvia blau.
1: Espero que no acabi de la mateixa manera.
53: Tinc una maqueta a casa del tramvia blau.
0: Ah, sí? Bueno, clar, vostè és aficionat també al maquetisme de trens, als trens...
53: Vaig reproduir?
0: Sí.
53: A escala, ara no m'ho facis dir.
0: Sí?
3: Més petit.
53: Sembla que és... Sí, no, em sembla... Tota l'avinguda Tibidabo.
0: Va reproduir l'avinguda
53: Tibidabo. Des de la plaça Kennedy.
0: Sí.
53: Fins a la que arriba a la Ronda de Dalt.
0: Sí.
53: Ah, no.
0: No, no sap el que va reproduir, però no passa
53: res. Fins a dalt, el restaurant aquest, el Mirablau, no sé
0: com. Sí, a la plaça del Doctor Andreu.
53: Sí, exacte, sí. Doncs fins allà.
1: Res a veure, no? De família.
0: No, ho sabríeu, i ho sabria jo, sobretot, però no tenim res a veure. No tinc cap metge, a la família tinc malalts, això sí, però metges no.
53: I el màgic Andreu.
0: No, tampoc. Sigui com sigui, hem de continuar el programa, si em deixeu.
53: De què parleu? Sí.
0: Hem de parlar d'altres...
53: Espera't tu per parlar d'arbres. Doncs escolta'm, ara que parlàvem del tramvia blau, l'altra gran notícia del dia, la notícia dels trens. Sí, expliqueu.
0: Doncs ho explico. La línia R3 de Rodalies ha estat sense servei des de primera hora del matí fins a les 8.
53: Això no, no, la gran notícia del dia. Ja tenim corredor mediterrani! Ara sí, home!
0: Bueno, a veure...
1: Està obligant a molts aplaudiments estranyíssims.
0: No cal aplaudir-ho tot.
53: Però què passa, que no us fa il·lusió, o què? És que no ho aplaudit tots? Però què és això?
0: És que no hi ha...
53: Qui ha sigut els esquirols?
0: És que no hi ha corredor mediterrani.
53: Com que no?
0: No.
53: Mira què diu el ministre de Transports.
0: Sí.
53: Òscar Puente.
0: Sí, diu...
53: Llegeix aquest titular.
0: El ministre espanyol de Transports promet el corredor mediterrani entre Almeria i França pel 2027.
53: Què? Això és ja, eh? Ja som el 2026 i pràcticament el 2027 ve després. Vull dir que això és ja...
0: Perdoneu una cosa, de quan dieu que és aquesta notícia?
53: Doncs mira, el ministre de Transports ho va dir ahir, avi.
0: Ahir, sí.
53: En un acte davant de 2.500 persones a València.
0: Les persones a València anaven armades perquè aquest senyor digués que el 2027 ja ho tindrà,
1: no,
0: això?
1: No. Hi havia empresaris, hi havia de tot.
0: Relacionat amb això del corredor mediterrani que haurem de tenir el 2027 i que acaben d'anunciar, llegeix aquesta notícia, la de que el corredor mediterrani és...
53: Quina notícia? Avi, va, home, no s'adormi. Avi.
0: Vols veure un tren entrant al túnel?
53: Prou. Què li passa amb el corredor mediterrani?
0: Jo li dic que jo tinc més anys que un bosc, però recordo perfectament diversos titulars al respecte del corredor mediterrani.
53: Sí.
0: Mira aquest de l'Economista del 28 de setembre de 2018.
53: 2018, sí.
0: Diu, el ministre de Transports, José Luis Ábalos... Ja fa riure.
53: Sí.
0: Promet que el corredor mediterrani estarà acabat l'any 2021.
53: Doncs al final es veu que no, eh?
0: Em pregunto on deu ser l'Ábalos, ara.
53: Doncs mira, a les portes de ser jutjat.
0: Vaja.
53: El jutge li ha prohibit sortir d'Espanya.
4: Mira, com si fos català, eh?
53: Un moment, Mohamed, un moment.
0: Un altre titular.
53: Sí.
0: El gobierno tiene prevista una inversión importante en el corredor mediterrani.
53: Això és d'ahir?
0: No, del 2017, eh? És Íñigo de la Serna, ministre de Transportes del PP.
53: Hosti, mira que n'han passat, de ministres de Transport.
0: Un altre titular.
53: Sí.
0: La Generalitat Valenciana denuncia que 935 milions d'euros del corredor mediterrani serveixen per millorar túnels del tren a Madrid.
53: Bueno, el corredor mediterrani passa per Madrid, sí.
0: Sí, home, bueno, has de fer una mica de corba, eh?
53: Sí.
0: Ha de fer un revolt pronunciat.
53: Home, aquesta també va ser sonada. A Madrid aquest túnel li deien el túnel de la risa.
0: Exacte. No, mira...
53: Si es fixés vostè, encara riuen allà.
0: I tant.
53: D'això de quan és?
0: Del 2017, també.
53: Del 2017, sí.
0: Del 2017. Poc després que el ministre del PP digués que tenia prevista una inversió important en el corredor mediterrani, eh? Resulta que la inversió important era en Madrid, no en el mediterrani, eh? Un altre titular. Puigdemont reclama al gobierno que ejecute el corredor mediterrani.
53: Això és del 2017, també?
0: No, aquest és del 2016.
53: Anem enrere.
0: Un altre titular del País. Albert Rivera se compromete a construir el corredor mediterrani.
53: No m'ho digui. Titular del 2016?
0: No, del 2015. Fa 10 anys.
1: Que sembla que l'hagués de construir ell mateix, eh?
0: Sí.
53: I on és el corredor mediterrani?
0: I sobretot, on és Albert Rivera?
53: Més titulars del corredor mediterrani?
0: Bueno, en tinc. Mira, el País, març de 2013.
53: De 2013.
0: El corredor mediterrani avança. Juliol del 2011, dos anys abans. El corredor mediterrani acelera. Març del 2011, abans, diu... El sprint del corredor mediterrani.
53: Hòstia, trobo que hem anat enrere, no?
0: Bueno, és que el 2011 el corredor mediterrani fa un sprint.
53: Fa un sprint.
0: Aquell mateix any, clar, com que fa l'sprint, accelera. I dos anys més tard diu, avança.
53: Sí.
0: Em faltava un titular que digués, el corredor mediterrani en silla de ruedas, sí. Després de correr tant.
53: Bueno, és cert que fa molts anys que corre, això, ja.
0: En vols un de 2012?
53: Sí, n'hi ha, en té.
0: Diario El Mundo, 6 de juny de 2012. Mm. El presidente balear, José Ramón Bauzá, destaca los 65.000 empleos que creará el corredor del Mediterráneo.
53: De moment cap, eh?
0: Bueno, sí, ara l'únic que té feina és ell, Bauzá, eurodiputat de Ciudadanos.
53: Això sí que té feina. És eurodiputat de Ciudadanos, de Ciudadanos. No, ho havia oblidat, sí. Bueno, aquest senyor era del PP, no?
1: I es va fer militar.
0: Es va fer, sí, bueno, i el que sigui. Recordem també...
53: Bueno, escolti, altra... no, avi, ja no calen més titulars.
0: Aquest és bo, no, és que aquest no és de 2012, aquest és de 2011. El programa electoral del Pedro Pérez Rubalcaba donarà prioritat al corredor mediterrani. Yeah. Recordem que Rubalcaba fa anys que és mort, sí. I el corredor mediterrani, doncs, també,
53: Bé, doncs ho deixem aquí,
0: Has dit 2008?
53: Home, avi, va, hòstia.
0: Titular. El ministre de Foment, Pepe Blanco, reitera que el corredor és una prioritat pel govern espanyol. Hòstia. Ja hem donat la volta al marcador, ja torna a ser un ministre socialista, Sí. I ja acabo. Aquell any, 2008, al juliol, El Mundo titula Convergència i Unió no apoyarà los presupuestos del Estado si el gobierno no prioriza el corredor mediterráneo. Sí. 17 anys més tard, està tan viu el corredor mediterráneo com Convergència i Unió. Quantes vegades ens han de vendre la mateixa moto avariada? Quantes vegades? Sí, sí. Sense rodes, sense manillar. Però bueno, esto le pones cuatro parches y tienes una moto.
53: Bueno, va, escolta'm, ja heu parlat de coses d'aquestes que us interessen als homes?
0: Sí.
53: Pues parlem ara de coses que ens importen. Home, a les dones, cookies,
0: no,
53: a les mestresses de casa, a les que vetllem per l'economia familiar, i fem la compra cada dia.
0: Què ha passat?
53: Que no sou vosaltres.
0: Ja, bueno, què diu ara?
53: Per l'amor de Déu.
0: Sí.
53: Heu vist els homes al supermercat, al mercat, fent la compra.
0: Què passa?
53: Sí. Han d'anar amb una llista. Sí, una llisteta que els hi hem fet nosaltres,
0: Home,
53: equivoca't i tant, equivoca't.
0: Sobretot
53: que a sobre ho tenies apuntat, que t'ho he apuntat.
1: Perquè a vegades no s'apunten les marques, t'equivoques de marca de tonyina...
53: Pues no, senyor! Després ve que vols la tonyina, que és la tonyina de tontada de l'Antón Calvo. Resulta que has portat el tonyil al bo.
1: Albo.
0: Bueno, no entrarem en accent.
1: Serrats, sí. També.
53: Sí, mare de Déu.
0: No ve d'un accent.
53: Sí, va, per la mare de Déu. Escolteu atentament la informació. És molt important. Nenes, ojo, un drama, Jo quan ho he sentit,
0: aquest
53: matí, dic, bueno, un drama. Un drama absolut per les dones cookies.
0: Què?
53: Escolteu atentament la informació de la cap d'Economia de RAC1.
0: Sí.
53: Montse Martí.
5: Els bombons Ferrero Rocher...
53: Pare!
0: Home, però què ha passat perquè...
53: Els bombons Ferrero Rocher.
0: Què ha passat?
53: Aquí hi ha totes? Com si fóssim Dobermans, quan li dius a un Doberman... Anem al carrer? Si totes amb les orelles cap amunt, ara.
0: No, però...
53: Quan una dona cookie sent els bombons Ferrero Rocher, dius... Es para el món,
0: A les notícies, clar.
53: Què ha passat perquè els bombons Ferrero Rocher siguin notícia? Montse Martí.
5: Els bombons Ferrero Rocher. La capsa de 16 bombons ha passat de valdre l'any passat 5 euros amb 59 cèntims a 6 euros amb 89 ara.
0: Ja.
53: No. Com us heu quedat?
0: Home, no, jo no sóc gaire de matemàtiques, però...
53: Home, per la mort de Déu, Ara que ve Nadal,
0: S'ha pujat, no?
53: No, juguem,
0: No
53: juguem així amb els bombons Ferrero Rocher,
0: Bueno, però vostè no compra les gambes al març.
53: Escolta'm, capsa d'una dotzena.
0: Sí.
53: Un euro i pico més cars,
1: 16, més d'una dotzena.
53: 16.
1: 16 bombons.
53: Però bueno, 6,89,
0: Sí.
53: Ojo, on anirem a parar,
0: Bueno, no
53: I se sap què n'opina la dona més cookie del món?
0: Qui?
53: Home, la Isabel Presley?
0: Bueno, jo no sé, jo què sé.
53: La Isabel Presley era l'ambaixadora del Ferrer Rocher.
0: Aquella senyora va fer un anunci.
53: És Presley, Presley deu ser la filla d'Elvis.
1: Sí, exacte.
0: Sí, bueno,
53: en el cas sempre li hem dit Isabel Presley, nena, sí,
0: home,
53: sí o no?
0: Sí, sí, sí.
53: Per nosaltres és Isabel Presley.
0: Sí,
53: va. Que s'hagi canviat l'apellido, bueno, ara es pot fer si vas al registre civil, però
0: sí,
53: tota la vida ha sigut la Presley.
0: Li costarà una mica, sí, com sigui...
53: La Filipina, també.
0: Perdoni?
53: A casa sempre li hem dit la Filipina.
0: Bueno, la Filipina, perquè és d'origen filipí, però...
53: La del Julio Iglesias.
0: La del Julio Iglesias.
53: Sí,
0: o sigui, que ha passat de tenir nom i cognom i de ser...
53: La del Boyer, també, després...
0: De... A ser una persona que és en funció d'altres persones. Sí, com sigui...
53: Sí.
0: Això fa referència, entenc, a aquell anunci de fa 50 anys que sortia aquesta senyora dient que
53: Oh, perdona, que us en recordeu de quan l'Isabel anunciava aquests bombons? Ai. És que estava més vella fins i tot,
0: Què diu ara?
53: Fa 20 anys, quan sortia els anuncis, més vella que ara sembla sa filla.
0: Sí, bueno...
53: Us en recordeu d'aquells anuncis?
6: Les fiestas en casa de Isabel son famosas por el buen gusto de la dueña.
53: Fíjate. aquesta música?
7: És la Rosalía.
53: És elegante.
7: Calleu!
8: Roger, un gusto rico en matices, preciado, único, excelente.
53: L'únic que no he entès de l'eslògan és un gusto rico en varices.
1: No, matices, matices.
53: Ah, matices. Ah, vale.
1: Quina veu, aquest home, eh? També m'ha de veu, no?
0: Això em recorda...
53: Efectivament. Vols un Ferrero Rocher, nena?
0: Un moment, home.
53: Ara un euro més car.
1: Sí.
53: Visca el Nadal.
0: Un moment, Marc Antoni Mateu, actor de doblatge, què vol? Ja ho puc sospitar, però...
53: Jo vaig doblar aquest anunci al català.
0: Ah, sí?
53: Sí, encara en recordo alguna frase d'aquell anunci mític.
0: Ah, sí? Què deia?
53: Ferrero Rocher. Bombons de xocolata. Amb menys xocolata...
0: Eh?
53: Ah, no, amb més... Més.
0: Bueno, la diferència és com per corregir.
53: Perdoneu, tornem a dalt, sisplau.
0: Sí, no, clar.
53: Ferrero Rocher.
0: Sí.
53: Bombons de xocolata... amb més xocolata i embolicats amb un paper de plata que podràs fer servir per fumar crack.
0: Home, no, això no és
53: ho recordo perfectament.
0: No, això no, aquest no va sortir.
53: Va tenir molt èxit. Va triomfar més l'anunci en català que el castellà.
1: Doncs, nois, no és només, només són els Ferrer Roche que han posat a preu.
53: Ara,
1: vostè ha sentit la mateixa notícia que explicava la Montse Martí, explicava també que ha pujat el torró de Suixar.
5: Des del 2020 fins ara, de fet, la barra de torró Suixar ha passat de costar 2,99 € a valdre 5 €. A més, ara ja no és de 260 grams, sinó que és de 230 grams. Més petita, per tant, i més cara.
0: Un moment.
53: Més petita i, per tant, més cara.
0: Reduflació, em penso que es diu això. No, no n'estic del tot segur.
53: Hòstia, sou trucar. Molt pesats amb tot això de la reduflació.
0: Home, pesat no.
53: Són dos o tres dies que tinc tanta gent a l'Agència Catalana de Consum.
0: Sí.
53: Cues de gent diré, no, és que el torró de Suixar és molt més car i n'hi ha menys.
0: Sí, ja, home, clar, és que són les dues coses. Més car i encara n'hi ha menys.
53: Feu com jo, que el dia de Nadal, en comptes de neules i torrons per postres, trec un bon plat de cap i pota.
0: Bueno, clar,
53: això fa baixar.
0: Sí, home, fa baixar. Per fer baixar...
53: Escolta, jo els donaria un marge de confiança als dels torrons Suixar, d'acord?
0: Sí?
53: Pensa que és un torró de xocolata amb arròs inflat.
0: Sí? Eh? Sí.
53: És un torró per nens de 3 anys. No, estic a l'espera que facin el torró, però en comptes d'arròs normal, espero que facin el torró de xocolata amb paella.
0: No doni idees.
53: Aquest seria el torró dels valents.
0: No, gràcies.
53: L'arròs, en lloc d'inflar-lo... Hòstia, fes-lo!
0: Fes-lo, sí.
53: Cuina'l!
0: Cuina'l i fes una...
53: Home, cou-lo!
0: Sí. Gràcies.
53: Fot-li un llamàntol.
0: Ara! Ara! Amb llamàntol tot passa millor.
53: Posa-m'hi tres musclets. Posa musclos. No us agraden els musclos? Posa-me'ls a mi tot.
1: Els de Torrós Vicenç segur que ja estan en marxa. Després en parlarem de Torrós Vicenç.
53: Ho espero i desitjo.
1: La gent que ve de públic aquests dies i fins Nadal, ja sabeu que entren en una espècie de sorteig una mica sui generis que fem al final del programa.
53: I escolta, el Torrós Vicenç és el mateix ara que fa 2 o 3 anys, eh?
1: O més,
53: eh?
1: O més.
0: No, més tampoc. A veure, no fem fake news, eh?
7: Diumenge, pollastre a l'as.
9: A RAC1.
10: Quina gana que
9: tinc. Però no et foteu. Estàs escoltant la competència.
11: Ei, què tal? Especial 50 anys, no?
9: RAC1.
12: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
13: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
14: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
9: RAC 1.
16: Ei, què passa? Què feu?
17: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
18: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
19: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
16: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
18: Ja, però si agafem lloc. I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
16: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
19: I què hem de fer?
16: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
19: Ah, de conya.
18: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
16: Que sí.
20: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
16: Amb Pere Mas, jo mateix.
20: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara fàcil, intuïtiva i renovada.
21: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
20: Escolta'ns al cotxe.
21: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
20: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
21: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
22: Hola.
23: Hola, hola. Què és això?
22: Un programa que fa risa.
24: Lissa, ni cada dia, minuts a una.
22: La competència.
25: Especial 50 anys.
0: Finalment el Barça juga al Camp Nou aquest dissabte contra l'Atlètic de Bilbao. Serà el retorn a l'estadi després de 2 anys i mig, eh?
26: Buah! De lo que heu de parlar, de tota manera, és del Catalunya-Palestina d'avui, eh?
27: D'avui, sí.
26: A 6:45 de la tarda a l'estadi olímpic, sí. Serà un partit entre una nació oprimida contra Palestina, no? Això no ho tinc. És una acollit de política.
27: Guaita! Que no t'aclaudiments com quan comença a ploure una mica.
26: Bueno, de gent que ha pres consciència, no? De que, bueno, estan jugant dos...
27: Podem estar... Perdona, parem-ho tot.
26: Sí,
27: parem-ho tot.
26: Ja s'havia parat, eh? Però bueno...
27: Podem estar davant del primer acudit...
26: Sí.
27: Aplaudit de Jean-Paul Desgrava?
26: Bueno...
27: No, fotis a tremolar.
26: No, no, i al final jo he estat on sempre he estat, no? És la gent la que ha vingut.
27: No t'hem posat un micròfon al davant perquè facis declaracions. Vull dir, hem constatat...
26: Ja, però...
27: És un acudit, que t'ha sortit bé.
26: Al final sé que m'estic tirant pedres a la meva teulada, però...
28: No sabies com anava l'opinió i anaves a dir m'estic tirant pedres al ronyó, no?
26: Sí, exacte, però com que fa mal, doncs prefereixo la teulada. Que... això ho deia en Lewis Carroll, no? Que al final fins i tot un rellotge espatllat dona l'hora 2 cops al dia bé. Dona l'hora correcta.
17: I tu ara mateix ets el rellotge espatllat.
26: Exacte. Sí, però bueno, mira, la gent ha rigut, pues no sé, no.
27: Ja, pues ja
26: al
27: està.
26: Final jo em dec a la gent, quan pues faig música, quan faig humor, quan no dic...
27: Jean-Paul, si la gent riu un acudit,
26: sí,
27: no podem parar el programa.
26: Recordo quan has parat tu.
27: També tens raó.
26: És el respecte.
27: No, doncs el torno a engegar, tornem a engegar, va.
0: El Barça, nois. El Barça, sí, durant...
26: És que divertit això que feu a vegades, eh? Sí.
29: Com dèiem, durant aquesta primera fase al Camp Nou hi podran anar 45.000 persones. S'ha de veure quan es passa la següent fase, que ja seran 60.000. Diuen que podria ser abans de Nadal.
27: Però escolta'm, quan us paga el Joan Laporta?
0: Sí.
27: El Jan, que dic jo.
0: Però què diu, que ens ha de pagar? Però,
27: collons, esteu parlant del retorn al Camp Nou, just sí, ahir que va presentar la seva candidatura aquell altre del Barça.
0: Sí.
27: El Víctor Fonoll, o no sé què.
0: Que ha de ser Víctor Fonoll.
27: Bueno, un tio que es presenta...
0: Sí.
27: És un peix bullit.
0: Però què diu? A veure, un moment.
27: Que diu que va començar ja la campanya electoral, i sí, tal,
0: home,
27: i
0: clar, però, bueno, és com
27: allà,
0: Víctor Font. Víctor Font, és com es comencen les campanyes.
27: El Barça ser fort.
0: Sí.
27: Si el Barça és fort, Catalunya serà també forta i no sé què.
29: Barcelona.
27: Tal com anava dient, sí, el tio s'anava desinflant.
0: Home, no és veritat.
27: És una cosa estranya.
0: Sí. Bueno, en fi, estranya vostè que...
27: Jo he vist un vídeo d'ahir d'aquest senyor que li vol disputar la presidència. A Jean Laporta,
0: sí,
27: aquest senyor al mig d'un escenari, com si fos Steve Jobs.
0: Steve Jobs? Bueno, és com es fan les presentacions.
27: Amb un micròfono d'aquests de diadema.
29: Sí, de professora de zumba.
27: Exacte. Sí. Movent les mans, com si això s'ho hagués estat assajant davant del mirall durant 2 tardes i mitja.
29: Bueno, no movent les ganes perquè tenia targetons en una de les dues mans.
27: Sí, i després es va fotre unes banderes i llavors ja, bueno... En fi, sí, jo vaig veure un vídeo on sortia aquest senyor, Víctor,
0: sí,
27: Font,
0: sí,
27: i tota una colla de comercials d'aixetes.
0: Però què diu?
27: Al voltant, gent trajada, però gent trajada d'aquells trajes que ja veus que van grans.
0: Però vostè sempre...
27: Això no és fet a mida.
0: Quan van sortir això, els de l'Elefant Blau...
27: Això és jugat aquí a l'Smoking.
0: És que vostè sempre és de qui mana, no? Una mica seguint les ordres de...
27: Bueno,
28: De...
1: Sí.
28: De...
1: Sí.
28: Sí, sí. Imparcial a favor de Quimani.
1: Sí, exacte.
27: Sí, ja et dic, bueno, ei, sí. tot una colla de comercials d'aixetes, fet en voleiar unes bufandes,
1: sí.
27: Tot de gent amb menys carisma que un maniquí del Zara.
1: Però sí que ja entenc que al final qui està cobrant de la porta pot ser que sí.
27: No, i mentrestant Joan la porta, sí. Pues, estava a casa seva, al jacuzzi, fumant-se un puro,
1: sí.
27: Bevent-se una ampolla de xampany i mirant vídeos de senyors índios construint cases amb canyes i pals.
1: Que no l'hagi confós. Que no hagi confós vostè Jean Laporta amb el meu fill gran.
29: El puro, no?
27: A mi li agrada.
1: Li encanta el jacuzzi, el puro...
27: Beu cava,
1: eh? I mira programes de...
28: No us esteu
1: de senyors racialitzats que fan cases amb fang. Sí. Bueno, ja sabeu que la competència intentem sempre anar a les fonts, destriar el gra de la palla, reblar el clau. Mm-hmm. Són 17 temporades cavalcant el cavall blanc de la qualitat. Ja ho sabeu.
28: T'has allargat molt, no?
1: Sí, i espera't, és mig paràgraf, Ja ho sabeu, la nostra màxima és de Catalunya al món i del món a l'univers. Per tant, truquem al Barça per preguntar sobre la tornada al Camp Nou. Àlex, sisplau.
2: Sí, hola, molt bon dia. Ha trucat vostè al Futbol Club Barcelona. Som més que un club, aproximadament. Li atens hora, Eden, que puc ajudar-li?
1: Bon dia, sóc l'Òscar Andreu, truco de la competència.
2: Ah, la competència?
1: Sí, sí.
2: El programa de RAC1.
1: Efectivament.
2: Perquè fan de 12 a 1.
1: Sí, el coneix?
2: No.
1: Va, bueno, no era el tema. Jo li volia preguntar per la tornada del Barça al Camp Nou. Finalment serà dissabte contra l'Atlètic de Bilbao.
2: Ha trucat a les oficines del Barça per explicar-me on juga el Barça aquest dissabte?
1: No.
2: Perquè no ho entenc.
1: No, he trucat per preguntar-li si ho tenen tot a punt, una mica per fer un prematch.
2: Ah, un moment.
1: Sí.
2: No, es truquen de l'Ajuntament, pensen passar per un programa de ràdio.
1: No.
2: Poseu-vos tot el cas, que vindran a fer la inspecció en qualsevol moment.
1: No soc...
2: Sí, digui'm.
1: No, no soc de l'Ajuntament. Ja li he dit que soc l'Òscar Andreu, el de la competència.
2: Ah, el programa de RAC1?
1: Sí.
2: El que fan de 12 a 1?
1: Sí, el coneix?
2: Sí, ara sí, perquè m'ho ha dit vostè.
1: Ja, d'acord.
2: Fa molta gràcia l'Angelines, sí. El Cabestany, sí. El Conrad Consum, sí. Casualment tot personatges interpretats pel gran Òscar Dalmau.
1: Ja. Exacte. Centrem-nos una mica, companys. Quan tindran el Camp Nou enllestit al 100%? I dos, ho tenen tot a punt per la tornada parcial al Camp Nou de dissabte?
2: El Camp Nou?
1: Sí, home.
2: No sé què és el Camp Nou.
1: Dona, és el Camp del Barça, de tota la vida.
2: Ah, vostè refereix a l'Spotify Camp Nou.
1: Ja, sí, sí.
2: Va,
1: sí.
2: Doncs el camp està bé.
1: Sí.
2: Construint-se
1: ell sol,
2: A poc a poc, sí. I bona lletra.
1: D'acord.
2: De mica en mica s'omple la pica.
1: Sí.
2: Pas a pas,
1: sí.
2: Pam a pam.
1: Sí.
2: Pinotxà, no?
1: Ja me la sé tota, sí.
2: Tranquilitat, sí. I bons aliments.
1: Prou.
2: Ui, ja... està nerviós?
1: Bueno,
2: No estigui tan nerviós.
1: Ja,
2: ara tothom té molta pressa, portem 2 anys i mig d'obres, eh? Sí. Ara no vindrà d'una setmana.
1: No, una setmana no, però una mica...
2: A més, els de l'Ajuntament són molt pesats.
1: Sí.
2: Hi ha una secretària que no para d'enviar-me documents perquè jo miri si complim les condicions.
1: Sí.
2: Per exemple, ara m'he de mirar si complim el plec de condicions B4598, paràgraf G20087.
1: Molt bé, i el compleixen?
2: Pues no ho sé, ara no el tinc a mà.
1: Ah-ha.
2: M'ho pot mirar vostè?
1: No, home, no és la meva feina, això.
2: Bueno, ja ho miro jo.
1: Ah, home, clar.
2: Esperi un segonet.
1: Sí.
2: Faci com Carlos Mazón el dia de la dana.
1: Què he de fer?
2: No es mogui.
1: Porto l'escut al pit. Què? Sí. Estem sentint Carles Puyol. Sí,
2: Vale, ja ho he mirat, Tinc aquí el plec de condicions, sí. B4598, bla, bla, bla, sí. I, bueno, déu-n'hi-do, se'n diuen de grosses,
1: Què?
2: Sí, sí.
1: Què diu, per exemple?
2: És que és molt llarg.
1: No, sí, ja, bueno...
2: Hi ha molt de text.
1: Sí, home, bueno, no em deixa gaire tranquil.
2: Que... Però no em paguen per deixar-lo tranquil, a mi,
1: Ah, bueno, ja, però bueno...
2: Té algun dubte més?
1: Sí, mira, aprofito. Li volia preguntar pels preus de les entrades del partit de dissabte. Alguns socis s'han queixat perquè seran molt cares, de 200 a 600 euros. Vull dir que amb això...
2: Molt pesat,
1: eh? Escolti...
2: Sí, li passo amb el departament d'entrades. No retiri, sisplau.
1: Sí, l'escut al pit, sí.
2: Sí, hola, departament d'entrades, la tens hora, Aiden, que puc ajudar-li?
0: Sí.
2: Toc jo mateix, ho faig jo tot, estic fins al cony.
0: Un moment, lo de les entrades.
2: Sí, sí, que li semblen cares, no?
0: Sí.
2: Doncs escolta, si li sembla cara anar al Camp Nou el dia que tornem al temple, aquesta ciutat ofereix moltes altres opcions.
0: Ja.
2: En lloc de venir a veure el Barça, pots fer un passeig amb golondrina.
0: Home, no és el mateix.
2: Pot anar a donar-li menjar als coloms al Parc de la Pegaso.
0: Sí, ja, però...
2: Pot pujar al Castell de Montjuïc.
0: Però què diu? Jo vull anar a Can Barça i vull...
2: Ara mateix el laberint d'Horta està tancat, però...
0: Ja, sí.
2: Pot anar a passejar pel centre comercial de les Arenes.
0: Sí.
2: Que des de dalt es veu... Plaça Espanya, tampoc...
0: Sí, no, clar, bueno, plaça...
2: Tampoc no és una vista gaire engrescadora.
0: No, però hi ha el mirador...
2: La font aquella,
0: sí.
2: I
0: home,
2: tot de cotxes fent la rotonda,
0: sí.
2: I tot d'obres, però... tot d'obres. I més obres, i més obres.
0: Però es veu Montjuïc, també, no?
2: Bueno, Montjuïc, es veu aquell edifici...
0: No, però ara l'estic animant jo...
2: Que ja, de nit és maco, perquè és un edifici que surten uns focos.
0: Surten uns focos. Ah, el Museu Nacional.
2: No sé, allò és un museu?
0: És el Museu Nacional d'Art de Catalunya, almenys.
2: Pensava que estava abandonat.
0: No,
29: ja li agradaria.
0: Sí, ja li agradaria molta gent.
2: Bueno, que és maco, ara que deia del centre comercial de les Arenes, és que a la planta baixa, sí, de les Arenes, sí, hi ha una plataforma de LED,
0: sí,
2: que tu passes per damunt,
0: sí,
2: i van canviant els LEDs.
0: Sí, depèn.
2: És increïble.
0: Poden ser...
2: Hi ha tot de fulles seques.
0: Sí, les fulles
2: seques. I tu vas caminant per damunt.
0: Tu, el teu fill de 2 anys.
2: I les fulles s'obren.
0: Sí, les fulles s'obren.
2: I et deixen espai.
0: Sí.
2: És molt maco, és interactiu.
0: Sí, però jo li comentava la possibilitat d'anar al Barça sense haver d'empenyorar un ronyó. No sé si és possible. És a dir, no sé si 100 euros està a l'abast de moltes persones. De mi sí, però hi ha molta gent, per exemple, que ha vingut avui...
3: Gent d'Arenys de Munt, per exemple.
0: D'Arenys de Munt, que ha vingut a peu.
29: No és capaç d'arribar a les 12 a un lloc.
0: No, perquè el temps és una cosa de rics, no? I aleshores, bueno, aquesta gent es mou una mica...
2: Escolti, si no volen anar a veure el Barça, també pot anar a veure l'Ou com balla.
0: Sí, no, l'Ou com balla...
2: En alguna font, l'Alfaran,
0: sí,
2: o la... Vaja a l'Ikea, a la piscina de boles.
0: Bueno, jo no vull res de tot això. Jo li preguntava per

0: que finalment seran 4 concerts.
1: Però de quins concerts parla ara?
0: Encara no ha comprat entrades per als concerts d'Oques Grasses.
1: Truco al Camp Nou.
0: Estan baratetes, baratetes. No. Me les treuen de les mans.
1: Sí.
0: Només un 2000% més cares respecte al seu preu original.
1: No m'interessa.
0: Benvingut a revenda.com.
1: No, estic en contra de la revenda. Això per començar.
0: I... Ah, vaja. Crec que és policia.
1: Que no! Una cosa, vostè no era una veu automàtica?
0: Sí, sóc una veu automàtica que repeteix un enunciat.
1: Quin enunciat?
0: El que tinc aquí penjat.
1: Bueno, prou, prou.
0: Li falta carrer, clarament.
1: Sí, home, sí, clarament. Bueno, pengem, Àlex, ja està.
2: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
3: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó.
2: Noelia Carnetzi.
3: Manel Vidal.
2: Àlex Arbiol.
3: Òscar Andreu.
2: I Òscar Dalmau.
3: Feu bon daix.
4: Notícies. Aurora Rodríguez.
5: Bon dia, és la una. La Unió Europea reclama reforçar els punts crítics de les fronteres després de l'entrada massiva de persones la setmana passada a Ceuta. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha respost la carta que li va enviar Pedro Sánchez, en què reconeix que el reforç de les fronteres és la principal conclusió que cal treure d'aquesta crisi migratòria. Von der Leyen, a més, felicita Espanya i també el Marroc per la gestió que han fet de la crisi. En canvi, el PP qüestiona els serveis d'intel·ligència espanyols, que per no tenir cap informació, diu, no es creuen que no tinguessin cap informació sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta. Ho ha dit en una entrevista a Telecinco el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo.
6: Marruecos no está diciendo nada ni tampoco se le ha pedido explicaciones. Yo no me creo que una masa de 60-70 mil personas aproximándose a las costas haya pasado desapercibido. No, no, es que nadie se lo cree.
5: Feijóo s'ha referit a la crisi com a ocupació premeditada i remarca que no ha estat un incident més, sinó una invasió que trenca la integritat territorial d'Espanya. Matí de cues quilomètriques a l'AP7 per un camió accidentat a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El camió transportava bigues de formigó que han caigut a la via i des de fa un parell d'hores que s'estan retirant. L'accident ha fet tallar un carril en tots dos sentits de la marxa, de manera que s'acumulen 15 quilòmetres d'aturades en sentit sud i més de 5 cap al nord, cap a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort a un membre de l'espai LGTBI de Girona, al centre de la ciutat. Va passar dissabte quan, segons han explicat a les xarxes socials, un home va agafar la víctima pel coll i el va amenaçar dient-li textualment que per ser maricó el mataria. Segons ha explicat l'entitat gironina, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat altres episodis similars en el passat. I el cinema català triomfa a l'Atlàntida Mallorca Film Fest. D'una banda, Mala Bèstia, l'òpera prima de la barcelonina Bàrbara Ferrer, s'ha endut el guardó Dama Agustí Villaronga, que reconeix la millor pel·lícula feta a l'Estat. Per la seva banda, Lionel, de Carlos Said, ha guanyat la secció oficial del festival. El palmarès català el completen dues cintes més, La carn, del barceloní Joan Porcel, que ha rebut el guardó a millor llargmetratge rodat a les Balears, i La barraca, de Júlia Castanyo, que s'ha endut el premi a millor curtmetratge. I ara els esports amb el Bernat Balboa.
7: El Barça tanca l'estada de pretemporada amb l'últim entrenament a Anglaterra. Enviada especial de RAC1 a St. George's Park, Marta Ramon.
8: Amb la cancel·lació del partit contra el Preston, el Barça n'ha organitzat un amb els seus jugadors, aprofitant que havien pagat els serveis d'uns àrbitres. Està sent un partit de 3 parts de 20 minuts i, sobretot, s'ha de destacar que hem vist jugar d'inici els fins ara inèdits Araujo, Fermín i Rafinha. No jugant Balde, que arrossega molèsties a l'esquena i fa entrenament personalitat al marge, ni tampoc el lesionat De Jong.
7: Més coses, el Barça femení farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella del 6 al 10 d'agost. Serà una concentració prèvia al debut oficial a la Lliga F el diumenge 30 d'agost a les 7 de la tarda contra el Tenerife al Johan Cruyff. I en ciclisme, Tadej Pogačar correrà la Vuelta 7 anys després. A partir del 22 d'agost, l'eslové de l'UAE intentarà aconseguir l'única gran volta que li falta al seu palmarès. Mentrestant, d'aquí uns minuts arrenca la tercera etapa del Tour de França femení, un recorregut de 156 quilòmetres amb sortida a Ginebra i arriba de Poligny.
5: I pel que fa al temps, aquesta tarda i fins a primeres hores de la nit s'esperen xàfecs i tempestes localment fortes i acompanyades de calamarsa o pedra a bona part del Pirineu i Prepirineu, que seran més probables i més intenses entre el Pallars, la Noguera, el Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. De manera més esporàdica també arribaran al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, de moment, no plourà i la sensació de xafogó continuarà molt marcada, sobretot a la costa.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. A RAC1, vostè primer, amb Marc Giró.
1: Home, i amb l'Ernest Ferrer, l'Esteu Romagosa, aquest de l'Estàs,
2: bon
1: Joel Fortuny, bon dia. Home, ja saben, que pugem, aquests programes són refregits perquè creiem que són tan bons que bé val la pena tornar-los a escoltar, per si alguna cosa no havia quedat clara. Fins i tot són programes que jo crec que aguantaria una tercera i una quarta escolta, Fixa't tu que diria. Fixa't tu que segurs estem del que fem.
3: I hi ha temes que no caduquen, eh?
1: I hi ha temes que no caduquen i una manera que caduquin, mare del senyor, i tant. De totes maneres, a més, vostès ens reconeixeran el mèrit, això ens ho hauríem d'aplaudir, que baixem cada dia des dels nostres llocs d'esbarjo a fer aquestes entradilles. Això té un mèrit increïble.
2: Entradetes.
1: Que rapipi, que rapipi. Bueno, escolta una cosa, ahir estàvem parlant que tu vas fer el camí de Santiago, de Sant Jaume, no, serà?
3: Sant Jaume.
1: I no sé què de la cosa espiritual, però jo crec que, Joel, que tu... Ja estan aquí les
2: gralles.
1: Les gralles,
2: no,
1: sí,
2: no,
1: les gralles, sí.
2: No, ai, has no dit entradilla, has dit gralla, no en lloc de gaita.
1: Les gaites. No sé per què parlem. Doncs ja estan aquí les gaites escoceses. I et vaig dir una cosa, Joel. Perquè tu, jo crec que t'ha passat una cosa. Ahir quan explicaves... amb la desgana, desespiritual, amb la que arribaves a l'Obradoiro després d'haver fet el Camí de Santiago unes cinc vegades que l'has fet, diguéssim que no t'ha copsat espiritualment aquesta experiència a gens, però ho expliques amb una desgana pròpia d'adolescent, de persona de 16 anys.
3: Tinc el doble, ja.
1: Tens el doble i una mica més. Et dic una cosa, tu no trobes que ell té una desgana adolescent?
2: Sí, total.
1: Però per què? No t'has de sobre la desgana d'adolescent.
3: Això m'ho diu una amiga meva, que tinc l'adolescència tardia.
2: Total.
1: I quan eres adolescent, quan et tocava, què eres?
3: No vull saber-ho, pobres meus pares,
1: no
3: pobres.
1: No vull saber-ho, jo tampoc.
2: No, però quan eres adolescent devia ser molt tranquil·let, molt quietet.
3: No, té pinta, em sembla.
2: No devia sortir tant com ara.
3: No, això segur.
2: Estaves més calmadet.
3: Estava molt pares. Sí.
1: I ara estàs molt...
3: Jo és que vaig veure que vaig perdre la vida, o sigui, vaig perdre el temps estant a casa i on ara ho...
1: I aquí llavors quan has sortit tu?
3: No, jo vaig sortir de tot als 18 anys.
1: Home, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, de l'armari, de tot arreu, als 18.
1: Sí, sí, jo als 4, després de sortir. Als 4 anys, vaig començar a sortir una mica abans, fins i tot, jo crec.
3: Jo vaig començar a sortir...
1: A la Clínica del Pilar vaig començar a sortir.
3: Jo el que reconsell de ser.
1: Ah, sí? Com? Sí. A quin bar vas començar...
3: L'altre dia, un molt ràpid, l'altre dia... La meva mare tenia...
1: No, això ens ho explicaràs demà.
3: Això és un tema.
1: Això ens ho explicaràs demà, Joel. Bueno, aquesta setmana veig que ja no estem fent reflexió, sinó que estem fent la vida de Joel Fortuny per capítols.
2: Jo tinc alguna reflexió també pendent.
1: Doncs ara després la farem. Demà, això que de consell de cent, Joel Fortuny i alguna cosa interessant.
2: I ara escoltareu la Mireia Giró parlant de Joan Laporta...
1: No cal que diguis els temes, la gent, però escolta.
2: La Neus Cáceres, l'Abraham Jiménez de Noa i la Lucía Carballal, que és una escriptora dramaturga.
1: Home, dramaturga que no te la pots perdre aquí, que no falti una dramaturga per setmana en aquest programa.
4: Passada esportiva, Mireia Giró.
5: Doncs Joan Laporta, president.
1: Bravo. Vaig trobar l'altre dia que sortia d'aquí de fer no sé què, de no sé quantos, perquè aquí en aquest edifici entren i surten molts senyors de Barcelona.
5: Sí.
1: O perquè van a l'advocat, o perquè van a no sé què, o perquè van a no sé quantos, bueno, sempre tota l'estona. Ell devia anar al Mundo Deportivo i li vaig tocar l'abric perquè portava un abric de Caixmir i dic, escolta, aquest abric de Caixmir, presidenciable, i va dir que era de Caixmir, no sé què, no sé quantos, i a més a més que portava brodat l'escut del Barça dins, que li van brodar algú, li va brodar l'escut del Barça menys mal. Però bon abric, bon abric. Vaig dir, això és Caixmir com a mínim, i ell que és molt discret va dir, bueno, i llavors pues, jo era Caixmir.
5: Home, és que no
1: esperàvem menys. No esperàvem menys, molt bé. Em va dir que li fes una falca, digue, home, sí, i uns collons, a veure com t'he de fer una falca jo ara, recuo, encara estem a eleccions, m'entens que ho dius-te o no?
5: Però una falca tipus què?
1: Vota a la porta, a veure si havia de dir vota a la porta.
5: T'ho va demanar tal qual, sí?
1: No me'l va demanar exactament, però... Bueno, a més, anava amb un col·lega del meu majordom que es diu Polo, que jo no sé si era periodista o és de... Bueno, etcètera, mira, que molt bé.
5: Vota a la porta, vota a la porta.
1: Ella sabia que guanyaria, no? Que ho sabia
5: sí,
1: tothom.
5: Jo t'ho vaig dir.
2: Mira, jo ho va dir, sí.
5: Jo vaig fer una anàlisi aquí política i vaig dir que guanyaria i tenia raó.
1: I tenia raó.
5: Bueno, ho sabia tothom, també t'ho vaig dir, però...
1: Bueno, hauria pogut ser que no, jo què sé.
5: Clar. Llavors, després d'aquesta campanya amb tantes picabaralles i traïcions i relacions que s'han trencat per sempre, doncs ara podem descansar i passar a un altre tema.
1: Que bé.
5: Ja està.
1: Sí, realment.
5: Imatges que m'han impactat del dia d'eleccions al Barça, d'aquest dia històric, que ja no ve d'un mes, perquè tot el dia són dies històrics. Per exemple, el nivell dels clams d'alegria de Joan Laporta i el seu equip en saber el resultat de les eleccions. Escoltem-ne un, per exemple, que m'agrada molt.
6: Macarrons!
5: sabeu que ja us vaig dir que va fer macarrons i que el van criticar molt per anar al Barbocat a fer macarrons.
2: Ah, és veritat, sí, ho vas explicar.
5: I llavors, bueno, macarrons, macarrons. Macarrons!
1: Vinga, tots! Macarrons, macarrons, macarrons! Macarrons, macarrons!
5: També van dir, luz de gas!
1: Luz de gas?
5: I a les 3 ell va entrar luz de gas, a les 3 de la matinada.
1: Mare de Déu, luz de gas encara, fixa't.
5: Encara, encara.
1: Sort avui, perdona, perdona, eh? Sort avui de tu, Lluïsa, i de Maria Antònia Salvà, la poeta, eh? Perquè després dels macarrons, el de Maria Antònia Salvà ens semblarà una altra civilització, sí, probablement perduda, eh? Ara que per tu ens llegis 2 o 3 versos, després de macarrons...
5: Sí. Sí, però a veure, no tot van ser aquests càntics macarrons, no. També n'hi va haver-hi altres de més profuns i elaborats. Sí? Escoltem-los.
4: I butifarra! I butifarra! Oe, oe, oe! I butifarra! I butifarra!
1: Escolta una cosa.
5: Butifarres.
1: Ja ens passaran què prenen, eh? Perquè...
5: No, home, clar. Però és que per butifarra sí que han guanyat. Perquè per això li agrada molt a la gent. Li encanta un president que fa butifarra a l'agrada.
1: Però butifarra...
5: Butifarra
1: vol dir el gest.
5: Sí, sí, sí. Clar, no és culinari la cosa.
1: Ah, no és culinari. I per què fa butifarra
5: l'agrada? És com un doble sentit. Val, un doble sentit.
1: Val.
5: I la campanya s'ha basat en això,
1: tot això era gent adulta, era gent adulta, diguéssim, eh?
5: Gent adulta,
1: són gent més enllà dels 50, sí, moltes vegades, en molts casos.
5: Sí, sí, sí.
1: Macarrons
4: i butifarra!
5: També m'ha impactat veure...
1: No, és divertit, eh? És divertit.
5: Sí. És que això, és que... Per això, sí, sí, per això ha guanyat, tu, perquè ens agrada la botifarra i els macarrons.
1: Sí,
5: i l'ú de gal, també.
1: Sí.
5: I també m'ha impactat veure els tocs de pilot amb el cap entre la porta i font per al Mundo Deportivo, que van fer el dia de les eleccions, en van fer play, i semblaven tan feliços, tu. O sigui, durant tota una campanya una mica més i s'arrenquen el cap,
1: sí, no?
5: I la mà i tot... Doncs aquí, escolta, els dones una pilota, no? He tornat a creure en el mascle hetero, perquè vaig deixar de creure quan vaig saber que Pedro Pascal pues no era hetero.
1: Però escolta una cosa, jo no sabia que Pedro Pascal era. És que això m'interessa, la teva secció, l'única frase que m'interessa realment és aquesta. No me n'havia entrat que Pedro Pascal era maricón. Era marica? És marica? No ho diguis.
5: Clar, bueno, ara té un nòvio, ara té un xicot, i clar...
1: Però per què creiem?
5: Fins fa poc ens pensàvem, jo em pensava que era com l'únic hetero que valia. O sigui, que encara hi havia com esperança.
1: Ja t'entenc.
5: Ai, que mono.
1: I resulta que ara és homosexual.
5: És molt mono perquè és homosexual, saps?
1: Mare de Déu! Bueno, jo insisteixo que jo també m'he creuat amb cada maricón, que és increïble, que m'han fet la vida impossible.
5: Bueno, això també pot ser,
1: m'han trencat el cor i ha estat horrible, eh?
5: Clar,
1: guapa, també,
5: això cadascú idealitza el que...
1: Tu tens bollera...
6: Jo encara el tinc trencat.
5: Per això, per això, idealitzem el que no tenim.
1: Sí, vull dir que, escolta'm, sense... Però llavors què? Sí, Pedro Pascal,
5: llavors, clar,
1: tu recuperes...
5: Clar, jo he tornat a confiar en els heteros perquè he vist aquestes dues persones que estaven enamistades, doncs els hi passes una pilota i se la passen i tots contents, i ja està. I a mi em sap greu, però els que diuen que gràcies al futbol hi ha menys guerres, doncs els hi haig de donar la raó.
1: Sí, hi haig de donar la raó.
5: És tal qual.
1: Sí, i tant.
5: També m'ha impactat veure personalitats votant i a la porta com una paparra darrere, animant-les mentre introduïen la papereta dins, perquè el votaven a ell. Però clar, visualment... quedava molt estrany, no? Per exemple, el moment surrealista que la porta saltava i cantava amb els jugadors del Barça després que aquests votessin. També l'hem vist amb Dani Cruyff, que és la vídua del Cruyff, amb l'Aitana Bonmatí, amb el Boyan, amb el Jordi Pujol, que feia temps que no el vèiem, i en 2 dies ha anat a la nit de les lletres catalanes i a les eleccions del Barça.
1: El Jordi Pujol, el president?
5: Sí, sí, sí, Jordi Pujol mateix.
1: No para, no para, ell no para.
5: No para, en 2 dies s'ha fet aquí...
1: Sí, sí.
5: Ves que no passi alguna cosa, que s'inventi algun nou partit o alguna
1: que
5: cosa.
1: Que es torni a presentar les eleccions.
5: Que es torni a presentar.
1: Jo crec que si Jordi Pujol entre les eleccions catalanes, potser les guanyava.
5: Jo també, t'ho prometo.
1: A mi m'encantaria que es tornés a presentar, sincerament. Només per... No, t'imagines que es torna a presentar?
5: Pues allà.
1: Però després el jutjat no hi podia anar, diguéssim. Això també ho va dir la gent, no? Perquè a vegades les catalanes val tal, però la declarada, al sobte, sempre li passa alguna cosa.
2: És diferent anar a un lloc d'espectador,
1: sí,
2: no?
1: Va un vol. O sigui, Jordi Pujol va un vol.
2: No.
1: Jo crec que Jordi Pujol s'hauria de presentar a les eleccions. T'imagines?
5: Bueno, van començar a dir...
1: És que no sigui, la solució de Junts per Catalunya... que tenen un lío considerable, que no sigui no, Jordi Pujol.
5: O una escissió, que faci un partit diferent.
1: Ell, el partit de Jordi Pujol.
5: Jo ho estic veient perquè té molt èxit.
1: Jo crec que el votaria jo. És que em sembla que fins i tot el votaria. T'ho dic si és a veure, t'ho dic.
5: Té carisma, home, senyor,
1: home,
5: té carisma.
1: Segueix tenint carisma. És que això li haurem de reconèixer, no? No. Joder.
5: Total, total.
1: I van a votar, sí.
5: Van a votar, llavors, clar, la porta allí darrere de tota aquesta gent i aquestes personalitats, darrere dels votants, i que no queda gaire democràtic.
4: I votifar!
5: I tot un merder allí, perquè això del vot secret i tal s'han passat pel folre.
1: Sí, sí, perquè a més se'ls hi posa el clatell, eh?
5: Sí, sí, els agafa.
1: Els agafa, els agafa, els agafa, els agafa, els agafa, els agafa la mà, els agafa la mà. Sí, sí, els hi fa calbots.
5: I, per exemple, i si els jugadors en realitat volien votar Font?
1: Ja
5: doncs no van poder, perquè clar, el tenien allí al costat. O votar en blanc, o fins i tot fer alguna broma, no? Fer allò típic de posar un xuris dins de la
2: allò
5: papaeta.
2: Típic, eh? Allò típic.
5: De la butlleta.
1: O un xuris,
5: posar...
1: què és un xuris?
5: Un xuriço. No sé com, no sé per què xuris.
1: Lluïsa, digues.
5: Com es diu?
1: Xuris.
5: Ah, ho he dit bé. Veus? És que, per favor...
1: És un estrany que ens critiquin, eh, nosaltres. Per catalanòfos, jo perquè, clar, jo hagués dit xuriço, seguríssim, vaja.
5: Ho he dit bé, home.
1: Xuris.
5: I després també...
1: Xuris, n'esteu segures?
6: Busqueu.
1: Home, si a veure, hi ha algun empleat que pugui buscar jo? Bueno, filòloga, però a veure, xuris?
6: No, no sóc el diccionari.
1: Clar, no és el diccionari, eh? Tu estàs molt baixa, Lluïsa. Pots, sí. pots posar-te la... Seràs filòloga, però vaja, enginyera segur que no. Posa la cadira una mica més alta, no. Perquè et veig ensorrada, ensorrada. Sí, sí. I clar, aquest programa, tenir una filòloga catalana ensorrada, no s'ho perdonaran.
2: Sí, sí, o sigui, xuris.
1: Xuris?
2: Segons el dia, xuris.
5: Home, clar, no, ja ho he dit bé, home.
1: Val, xuris.
5: Que clar, al final jo no sé
1: val,
5: ni com s'ha de parlar.
1: Val.
5: Doncs això, posar un xuris, o per exemple, xuris. Votar a Daniel Juan, que és aquell precandidat que només va aconseguir 88 signatures i que, pues, per fer la broma, no?, de fer un vot nul amb votant aquest senyor. I sabeu qui ho va fer, aquesta broma? Que és molt bona. Qui va votar per Daniel Juan? En plan, i fent que el vot fos nul perquè no era candidat. Daniel Juan.
1: Clar.
5: O sigui, ell es va votar a si mateix.
1: Molt bé, Daniel.
5: Tot i no sé ni arribar ni a la precandidatura. Com deu ser l'ego de Daniel Juan per votar-se a si mateix? Jo crec que a la Universitat de Barcelona que facin un estudi d'això.
1: Un estudi,
5: d'això,
1: immediatament.
5: Perquè això no és tenir autoestima, Juan. Això és no ser conscient dels teus límits i tenir deliris. També vam veure Ter Stegen, que no va poder votar.
1: Ter Stegen, qui és, perdona?
2: El que era porter.
5: El que era porter. Sí. Vaig tenir parlant mil vegades.
1: Va. És el que fumava.
5: No, aquest és el... Per favor, el Ter Stegen és el que va com substituir.
1: Ah, val.
5: Perquè
1: no
5: estava lesionat i ara està al Girona.
1: No és el que parava.
5: No, aquest era el Chisney.
2: Aquest és el que va haver-hi tota la polèmica de que en algun mitjà es va explicar que s'havia separat.
1: Ah, val, te'n recordes? Sí, bueno, ja se la menjaran. Aquesta polèmica se la menjaran. Se la menjaran. Jo passo.
5: No és nostre. Bueno, però aquest home no va poder votar perquè es veu que no sortia al cens. I va haver de tornar a Girona sense
2: pobre.
5: Votar. Val, llavors,
2: pobre.
5: El nivell de males passades que el Barça li ha fet a aquest home...
1: Però per què els no estava al cens, el Ter Stegen?
5: Pues això és el que ens preguntem. No ho sabem. I a més va ser capità. És una llegenda, saps? Llavors, jo el vaig criticar molt. Me'n vaig riure. O sigui, ho confesso.
1: Ah, sí?
5: Però és que em fa pena. O sigui, ho trobo increïble que... Que la seva experiència al Barça sigui una humiliació rere una altra.
1: Jo t'entenc.
5: Sí, ara el Girona.
1: Però si està el Girona,
5: a sobre no volien que jugués.
1: Però el Girona, si està genial, a Girona.
5: Bueno, però el van putejar. Llavors ara va votar i no pot votar, saps? O sigui,
1: i baixa de Girona.
5: Prou d'assetjar a Ter Stegen.
1: Escolta, perdona, llavors si tu ets de Girona i ets del Barça, has d'anar a votar a Barcelona. Això també trobes una cosa del centralisme. Dependent de Madrid,
2: no, que
1: però...
2: No, que no hi ha d'allà i que no.
1: A veure, però el micro d'aquella noia, per favor, que em sembla que acaba de fer un màster en periodisme, no? M'has dit abans. Com et dius, estimada?
7: Mercè,
1: què més?
7: Mercè Portavella.
1: A veure, Mercè Portavella.
7: Hi havia punts a Girona, Lleida,
1: Tarragona. Perdona, ets la Portavella dels Danone?
7: No.
1: Quina ràbia, no? Quina pena, això, eh?
7: Llàstima.
1: Perquè aquí tenim la quantitat de gent que podria ser rica, tu, Portavella dels Danone, res.
7: No és el cas.
1: I tu, Julià dels Autocars, res tampoc. I tu, pringant. I jo, Giro de la Ginebra, una merda per mi. A veure, digue.
7: No, dic que podria haver anat a putar a Girona perquè hi havia un punt per votar allà.
1: Ah.
7: L'únic que ell va voler baixar a Barcelona i fer l'acte de baixar...
5: Això és el que passa quan volen baixar a Barcelona.
1: La gent vol baixar a Barcelona, escolta, és que a Barcelona ho podem fer, gentrificació, prou gentrificació, joder. Bueno, moltíssimes gràcies, eh? Fes Mercè Portavella, RAC1.
7: Mercè Portavella, RAC1.
1: RAC1.
7: RAC1.
1: Endavant, llavors.
5: Per últim, doncs a mi també m'impacta veure el nivell de detalls i de petites informacions inútils sobre les eleccions del Barça, que en aquests moments sé... i que espero oblidar aviat, perquè pugui entrar informació nova i necessitaré el meu cervell.
1: Ja, és
5: que ara mateix hi tinc coses com, per exemple, que sé que el Víctor Font, la jornada de reflexió, va anar al cinema a veure Balandrau.
1: Està molt bé, Balandrau, eh? Perdona. Balandrau està molt bé.
5: Està molt bé, però què coi m'importa a mi que el senyor aquest venés a Balandrau?
1: Balandrau està molt bé, eh? Escolta, jo parlant de cinema, no tenim temps per res més, dels esports, jo ho sento moltíssim, però cobraràs el mateix, ens havies fet un guió increïble,
5: bueno,
1: però...
5: A veure si puc... No puc reaprofitar res.
1: Bueno, allò reaprofita-ho.
5: Perquè parlava de la Marató de Barcelona.
1: La gent no té molta capacitat. Vull dir que hi ha gent que escolta la ràdio una mica així per sobre, eh? Vull dir, no et pensis que aprofundeixen, eh?
5: Ho reaprofitaré.
1: Ho reaprofita, tu.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Neus Cáceres. A veure, Neus Cáceres.
8: Jo us volia parlar...
1: Sí, mira, m'encanta aquest tema perquè jo m'hi he fixat moltíssim que també passa a Barcelona, això. Està passant.
8: És molt fort. Sí, jo us vinc a parlar del que havia de ser la substitució de les bosses de plàstic, que són les tote bag.
5: Ah!
8: I que s'han convertit en una altra peste. Una altra peste. O sigui, ho dic perquè jo no sé com, jo ja en tinc acumulades com unes 12 a casa que dius, ostres, però què és això?
5: Només 12?
8: Només 12.
5: Jo en tinc com 50.
8: Doncs imagina't. Diu que aviat ja hi haurà una illa d'aquelles al Pacífic, a més de bosses de plàstic, de totes flotant.
5: Ho estàvem enviant a la illa d'Epstein.
1: Bueno, aquestes illes estaria... Podria enviar a la casa de Julio Iglesias tota la brossa aquesta, en lloc d'enviar-la a Àfrica, no? Això que es fa.
8: I el que m'he adonat és que s'han convertit en el que abans eren les samarretes, que tu portaves lemes i eren com...
1: Tu quina samarreta havies portat? Havies portat alguna samarreta?
8: Ui, de totes, tu... desviada, lesbiana i orgullosa.
5: Home, ara em porta una, jo... blanc.
8: Bueno, ara dels Black,
5: Black Manters.
1: Black Manters, qui són aquests?
8: Forever. Són els...
5: Top Manta.
1: Ah, sí, home, clar, els Black Manters de Barcelona, molt bé.
8: Era un color més llampant, però després de tantes rentades...
1: No, t'ha quedat molt bé, t'ha quedat molt bé.
8: M'encanta. Llavors, el que... El, dic que substitueixen una miqueta les samarretes perquè són... hi ha totes que són com declaracions d'intencions. O sigui, depèn de quina tot te portes. O sigui, hi ha una frase en anglès que m'encanta que és been there, done that, bought the t-shirt. Que és, he estat allà, ho he fet i m'he comprat el llibre. Vale? Pues ara una mica l'estote és això. I hi ha com... O sigui, que se'ns està anant la pinça col·lectivament, això ja, ja hi ha prou elements per dir-ho, però a Londres, per exemple, aquest Nadal, hi ha una febre...
1: Però que aquí també,
8: per una tote...
1: Concretament una, eh?
8: És una xarcuteria d'Estats Units.
1: No l'heu vist, eh?
8: És a dir...
5: D'Estats Units o del Regne Unit?
1: No, d'Estats
8: Units. Ah. Sí, d'una xarcuteria, que es diu Trader Joe's.
1: Que jo en tinc.
8: Que la tens.
5: És que jo diria que sí, sí, sí.
1: Que sí que la tinc, clar. Doncs
8: resulta que les pijes d'allà van com unes...
1: Però les pijes d'aquí també ho estan fent.
8: Ja ha arribat la locura aquí, o sigui...
1: Ja ha arribat la locura aquí! Locura!
8: Gent que no ha estat ni a la xarcuteria. Això és lo bo.
5: Però és un no, súper.
8: És un súper. Com si portessis aquí, jo què sé, Colmado la... Jo què sé, whatever. Total. Que sí, sí. Inclús el New York Times...
1: Com si el Mauri... Bueno, la Mauri no, perquè és una pastisseria. No, ai, m'encantaria que la Mauri fes una tote bag, jo la portaria
8: una
1: també.
8: Una tote, clar.
1: O jo de vegades estic una... cotxita, dic, ai, Déu meu, estic cotxita, tinc fred, tinc, no sé, me menja el Mauri. I dic, per favor, em pot posar, saps? M'encanta. No hi vas, tu quan estàs cotxita?
5: Jo no en tinc, no en tinc.
8: Oi, el Mauri m'encanta, és una pastisseria joieria que m'encanta.
1: M'encanta. Bueno, llavors, a veure...
8: Total, que...
1: Trejos, totes les pijes internacionals porten això.
8: Totes volen, la volen. I llavors es van adonar, o sigui, turistes americans que anaven per Londres i veien la bossa de la xarcuteria i diuen, però què és això? M'entens? Perquè a més a Anglaterra ni existeix aquesta xarcuteria. Total, el New York Times va fer un article de dir What happened amb aquesta bossa, no? Llavors,
5: sí. I què fan? La compren?
8: Bueno, ja hi ha revenda, llistes d'espera, la penya quan va als Estats Units porta sí. bosses de la xarcuteria sí, i la venen, sí. Pues,
1: a Vite, te la venen per 4 xavos.
8: Porto la tote de la xarcuteria.
1: Però que va molt bé, que vol bé.
8: Que va molt bé, per, aviam.
1: La perdona, paraula... et dic una cosa.
8: Per favor.
1: Aquí, és que això és grandiós, que t'explicaré. A les de Londres van amb la de la Trade Joe's, que és un supermercat, com si caparava... Què és el que fa la Laura Fack?
8: Condis.
1: Condis té una bossa.
8: No és Condis.
1: Pues, Trade Joe's a Londres, però però la bolsa Netto... La bolsa Netto, aquella com de plàstic gran...
8: M'ho estàs dient, és la de quadros.
1: La Netto...
5: Groga.
1: Es veu que és, a Nova York, les pijas de Nova York la porten la bolsa Netto. Porten una bolsa la pija de caldo a Netto, caldo català, visca Catalunya.
5: Però que aquí en donàveu, a més a més.
1: Aquí la donàvem com si no... Com, caldo a Netto, punta pala. Per què no hem donat caldo a Netto aquest Nadal? Què ha passat, home? I dic... Què, Joel? Entra. És que és la cosa... És que quan una és ratolina, és ratolina. Què has fet, Joel?
9: Vaig vendre una per 5 euros al Vinted.
5: Oh!
8: En sèrio?
9: RACU em va pagar l'esmorzar un dia.
1: És increïble. Això va ser com l'altre dia que va explicar...
9: En tinc 30 o 40 aquí.
1: Home! 5 euros, això és una fortuna. Una cosa, mira, avui bolses de caldo a Netto. Escolta'm, els de caldo a Netto, a veure si ens donen, si fem unes mencions o algunes coses.
10: 902-477-7.
1: Aquest Nadal ha estat una merda perquè no hem tingut caldo a Netto, així li dic de clar, eh?
10: Vostè primer, @racu.net.
5: Jo tinc una cosa, que a Madrid...
1: Mira, que estàs buscant la bolsa.
5: Una contra una.
11: 5.000 pavos.
1: Com
5: 5.000 pavos? Netto, què? Vende-la.
1: Que a 3 jo a 20 t'ha de donar jo per 5 jo te les trobo. Que no és falsa, home.
5: Nen, 5.000 euros.
1: Aquestes, les bosses, aquestes són les típiques bosses de comprar...
8: Clar, la tote en anglès vol dir com portar. I era de tota la vida.
1: Ai, que
8: me n'he
1: d'anar,
8: Déu.
5: De
8: tota
5: la vida.
1: Ara tornem,
5: Adéu.
1: Vostè
10: primer, amb Marc Giró.
11: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
12: Valorado.
11: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
12: 100% asegurado.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de Leroy Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
11: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
12: Valorado.
11: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
14: El éxito está asegurado.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
16: Hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums, llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I t'ho diuen estudiants, i escolti, és que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no?
15: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
17: I una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, o sigui on sigui.
18: Carai,
19: hola,
18: carai.
17: Hi ha privilegis que haurien de ser un dret.
18: Privilegi com a home blanc i que vas bé de ventre.
17: Aquest penso que hauria de ser un dret.
15: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
20: I a La Repesca els la donarem.
15: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Amb tots vostès, Castaca fumant pipa, Abraham Jiménez Enoa.
2: A veure, Abraham, el tema que portes avui...
3: Primer vull agrair a tota la gent que me ha escrito por la meva sesión. Sí, porque sí, bueno, sí, siempre ponemos cuando mandan mensajes racistas y tal, también tengo que agradecer a toda la gente que me ha apoyado y me ha escrito un mensaje súper bonito. Sí, vayamos a la sesión.
1: Vale, llavors, tu el que és que tu avui t'intentes la teva secció Cuba, un safari ideològic que deixa nua a l'esquerra. És una secció que a mi sembla molt interessant i em sembla que tractes un tema que és el pinyol. És un dels temes fonamentals en els que nosaltres ens hem d'enfrontar. Endavant.
3: Sí.
1: Abraham Jiménez de Noa.
3: Sí. Hace dos años a mi padre le dio un ictus, ¿no? La parte izquierda de su cuerpo y su rostro quedó afectada. También le afectó el habla. Hace un año mi hermana mayor tuvo un hijo. Mi abuela materna tiene 85 años. Si yo ahora salgo aquí, me monto en un bus y bajo hasta el puerto olímpico, me subo en un barco con una bolsa que cargue un blister de aspirina para mi padre, un paquete de pañales desechables para mi sobrino y un pete de chocolate para mi abuela, que tiene 85 años, si a ese barco le pongo un asta y le coloco la bandera cubana y a sus costados tres letreros, uno que diga Tronfil de puta, quédate mar al lado con tu fruta, otro que diga revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado, una frase legendaria de Fidel Castro, y el último que diga Cuba, isla y patria de mis amores, y zarpo hacia el Caribe, cruzando todo el océano Atlántico, y cuando llegue a las costas de mi país donde yo nací, donde pasé los primeros 33 años de mi vida sin salir, sin conocer ninguna otra realidad, donde está toda mi familia, mi madre, mi padre, mi abuela, mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, las autoridades cubanas, no me dejarán tocar la tierra que me vio nacer. En mejor de los casos, me dictarán que dé media vuelta y me regrese, y que cruce el Atlántico de nuevo y me regrese al puerto de Barcelona. Uh-huh. Y en el peor de los casos, me hundirán en el mar, pues ser una amenaza a la seguridad nacional, o en el peor, otra opción sería que entren en la embarcación, me pongan unas esposas y me llevan a la cárcel, la cual me ofrecieron en 2022, cuando me dijeron que me tenía que ir del país para no ir a la casa. Con esta hipotética...
1: Bueno, això, recordem que tu estàs a Espanya.
3: Sí, esto ocurrió.
1: Perquè et van dir, escolti, o se'n va al país o l'empresonem, a més de matxacar la seva família. Aquesta és una altra derivada que... No? També l'amenaça també era no només individual, sinó que també era pel teu entorn més immediat, família i amics, oi? Sí. I per això estàs a Espanya.
3: Exactament. Con esta hipotética escena quiero trazar un paralelismo con la flotilla que partirá en mayo hacia Cuba, pero de la que desde México, incluso desde Europa también, en aviones, porque algunos llegaron en aviones y no en barcos, llegó a La Habana este fin de semana con más de 400 personas, ¿no? Y con el gobierno cubano les abrió las puertas. Por supuesto que me parece un gran gesto, ¿no? Que gente, un gran gesto humano, que la solidaridad y a nivel y un gesto político que mucha gente de lugares distintos, que no tengan nada que ver con Cuba, ayuda a los cubanos en medio de todo el asedio que está viviendo y la necesidad que está pasando el pueblo cubano. No hay manera, al menos yo lo veo de esa manera, Abraham Jiménez de Noa, que uno estar en contra de que si la gente tenga hambre, que la gente coma, ¿no? Si alguien no tiene papel higiénico, que lo tenga, ¿no? Que un niño enfermo en un hospital tenga las mínimas condiciones. En eso no hay nadie que se pueda oponer. Pero yo quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué Pablo Iglesias y Gerardo Pizarello pueden llevar sus colectas al pueblo cubano y yo no puedo llevarle un blister de aspirina a mi padre, que necesita tomar aspirina desde hace dos años, y yo no se lo puedo dar, ¿no? Entonces, en esta pregunta es un piñazo al estómago de la izquierda, ¿no? Porque la respuesta desnuda dos cuestiones fundamentales. La primera es innegable, ¿no? Que aunque haya gente que todavía hoy le cueste aceptarlo, el gobierno cubano es una dictadura, como con todas las letras, y como tal decide quién entra y quién sale de ese país. Y la segunda, un asunto incomprensible, ¿no? ¿Cómo es posible que Cuba, un país donde se violan todos los derechos humanos y todas las libertades individuales, sea hoy todavía uno de los referentes de la izquierda mundial, y sobre todo de la europea? Entonces la cuestión no está en si la ayuda es legítima o no necesaria a los cubanos, quiero decir. Obviamente es legítima y es necesaria, ¿no? La cuestión, y tampoco es si Donald Trump es un imperialista, un fascista, un fil de puta, ni que el bloqueo es criminal. Todo eso es cierto y todos lo sabemos. La cuestión...
1: Y las dos cosas pasan a la vez.
3: Exactamente. Entonces la cuestión, el asunto está en preguntarse si los derechos humanos son para unas personas y no para otras, ¿no? Uh-huh. Y si hacer antiimperialista, oponerse a Estados Unidos, nos hace olvidarnos de reconocer los atropellos que suceden en otras partes del mundo, ¿no? Porque esa viuda que llevó Pablo Iglesias, que está allí en un hotel, que está allí paseándose en la calle como si fuera Cuba un safari, y Pizarello y compañía, no llegará a las cárceles de Cuba, donde hay más de 1.200 presos políticos, ¿no? ¿Y saben por qué esas personas están presos políticos hoy? Por pedir lo mismo que están pidiendo ellos: libertad para el pueblo de Cuba, electricidad, comida, alimentos. Entonces la izquierda no se ha pronunciado sobre esos presos políticos, ni sobre la persecución que sufren los opositores, los activistas, los periodistas, ¿no? En Cuba, porque Cuba es un país que su gobierno, por ejemplo, no admite la prensa independiente, y por eso yo estoy sentado en esta silla hoy. Ni tampoco la izquierda, tan feminista y tan libre pensadora, se ha pronunciado jamás sobre los campos de trabajo forzado donde encerraron a homosexuales y mujeres 3 años a trabajar para reconducir sus conductas desviadas, ¿no? Nunca yo he escuchado a la izquierda, bueno, aparte de la izquierda, para no ser absolutista, decir, o al menos la izquierda que está ahí hoy en Cuba, ¿no? Hay un cinismo muy grande por parte de todo este movimiento al no reconocer la falta de libertades que hay en Cuba, ¿no? Porque, repito, se puede estar en contra de Trump, pero obviamente también hay que y condenar el bloqueo de Trump, pero también hay que admitir todo lo que sucede en Cuba, ¿no? Que es inadmisible. No puedes condenar unas cosas y no son. Entonces, solo se mira a Cuba cuando está Estados Unidos por en medio, ¿no? Cuando Estados Unidos desaparece del mapa, los cubanos no les importan a nadie, ¿no? De hecho, el bloqueo, que es desde 1962, y es innegable todo el daño que le ha hecho a Cuba y a los cubanos, en un punto también termina beneficiando al propio régimen cubano, claro, porque lo pone en el lugar que a ellos les conviene, el lugar cómodo, es decir, estamos agredidos por el imperio y por eso no hay libertad de prensa, no hay derecho, hay un solo partido, el comunista, y encarcelan a nivel de libertades el país. Entonces el gobierno cubano lucra a nivel simbólico y político con el propio bloqueo de Estados Unidos. Entonces el descrédito moral de las que han ido a pasearse como si Cuba fuera literal un safari, se han montado en buses eléctricos, un país que no tiene electricidad, la poca electricidad que le queda lo han utilizado ellos en sus buses para pasearse por un país que está devastado, un país donde las escuelas y las universidades están cerradas, a reunirse con el presidente, con el hombre que en el 2021, estando yo en la calle, yo lo vi con mis propios ojos, dio una orden de combate, ¿no? Contra gente que pedía electricidad, gente que pedía medicamentos, gente que pedía libertad. Salió y dijo, he dado la orden de combate. Y a partir de ahí, hasta incluso más de 50 menores de edad encarcelaron en Cuba en el año 2021. Toda esa gente que estaba en Cuba...
2: Dice que se han reunido con un dictador.
3: Exacto, y se han reunido un dictador donde hay luces, la poca energía, en un palacio de convenciones a gritar, Cuba no está sola, pero yo no sé de qué Cuba están hablando, ¿no? Y además han dormido en hoteles cuando el país está completamente apagado. Yo no hablo con mi familia hace 2 días, porque hay otro apagón general, y yo lo he escrito y no me han podido responder. Y esa gente están allí haciéndose selfies, haciendo conciertos. Hay videos de conciertos ellos reunidos, bailando en el medio de aquella masacre que está viviendo
2: también
3: el país.
2: También la manía... dels europeus blancs...
3: Ja, d'ir a salvar, clar.
2: D'anar a salvar i sobretot d'ir a bailar a Cuba, entre altres coses, la mania. Com li meten a xocochurros, hòstia.
3: Lo que pasa con todo esto es que ellos lo que intentan salvar es esa entelequia, ¿no? A nivel conceptual del comunismo, el último recodo del progreso. Sí, claro, sí. Y en la ecuación no están los cubanos, porque a los cubanos no importa, lo que importa es ellos, ¿no? Y su ideología. Y aquí se abre otro asunto, ¿no? Por ejemplo, luego cuando estamos aquí, la izquierda se pregunta cómo los migrantes que llegan a España terminan votando a Vox. Bueno,
2: la izquierda, a mí me parece que también, ho has dit abans, está bé dir no tota l'esquerra.
3: No, claro que no, claro que no, claro que no, claro que no.
2: Está bé, perquè és veritat que jo crec que ara estem en un moment polític que no s'ha de ser absolutista, com total, tu has dit, total. I això m'ha semblat un bon comentari, que no tota. Per exemple, jo soc d'esquerres i efectivament estic totalment alineat amb cadascuna de les paraules que estàs dient ara.
3: Se sorprenden cuando los migrantes votan a vos. Bueno, claro, es que la izquierda ha abandonado a los migrantes, por ejemplo, a los cubanos, que se sienten, porque entonces Vox utiliza y lucra con eso, porque Vox sí reconoce que Cuba es una dictadura, claro. Vox sí reconoce la falta de derechos que hay en Cuba. Entonces, claro, la gente progresista como yo...
2: Que luego también hay que decir que Vox replicaría el model dictatorial y autoritari a la que tú que es poder, diguéssim. Esta es otra también, ¿eh?
3: Total, entonces la gente progresista como yo, lo cual estábamos hablando ahorita fuera de micrófono, es muy cansado, ¿no? Y es absolutamente agotador, por ejemplo, ser de izquierda y ser cubano, ¿no? Porque todo el tiempo que tiene que estar ejerciendo una pedagogía y estando y explicando, ¿no? Y poniendo el coma, sí, pero coma, sí, pero coma, sí, pero coma. Sí, y es sumamente complicado. Entonces todo el rato hay que estar haciendo esa pedagogía, pero sobre todo es agotador porque los políticos, por ejemplo, y aquí, cuando he llegado aquí y he visto todo el panorama que yo me identifico con la izquierda, no sé quién, ahora de pronto hacen toda esta parafernalia, todo este performance, están metidos allí, entonces yo no puedo votar a la izquierda. Y lo que pasa es que ahora vienen las generales y yo lo que voy a votar en blanco, claro, porque ni la derecha ni la izquierda.
2: Es la primera vez que podrás votar aquí. Sí,
3: pero fíjate qué contradicción, nunca he votado en mi vida, porque no tengo que ir.
2: No has votado más.
3: Y la primera vez que puedo votar, no puedo votar a nadie.
2: Claro.
4: Clar, però és que saps què passa? Que aquí a vegades no votem exactament la persona que... O sigui, no ens complauen en tot, però acabem votant, no? Ja. Això és el que passa.
2: Però votar en blanc és votar, eh? Vull dir, sí, que és legitimíssim,
3: sí,
2: eh?
3: Ja, total.
2: O sigui, vull dir que jo votar en blanc trobo que és una... Dona molta informació, eh? I jo, perdona. Per acabar, volies acabar?
3: Sí, quería que... O sea, yo creo que también hay que como resignificar lo que es la izquierda, ¿no? Al final hay que ser justo, pero sobre todas las cosas hay que ser sincero, ¿no? Y abogar por una comunidad plena de derechos, pero para todo el mundo, ¿no? Ya sea un palestino, un cubano, un norteamericano, o un español, o un catalán. Los derechos humanos son para todo el mundo, y no puede ser que en un lado tú lo reconozcas y en otro lado no lo reconozcas. Entonces, la izquierda, el progreso y el que sea, tiene que ser sincero con esa cuestión. No puedes mirar para un lado con un espectro y para otro con otro.
2: Mm. Pues escolta, Abraham,
4: no
2: lo
4: había dicho mai tan emprenyat, Abraham.
2: No, si
4: està prèdit com. Estàs enfadao, indignao.
2: Bueno, però és veritat, passa les dues coses alhora. És a dir, ho explica perfectament l'Abraham Gimeno i ho explica des de fa molt de temps, i els cubans ho estan explicant des de fa moltíssim temps. Els cubans d'esquerra o progressistes, digui-li vostè com vulgui, ho estan explicant des de fa moltíssim temps. De mica, perdona, que desca.
5: No, que volia fer una cosa que nosaltres... Bueno, jo que visc als Estats Units, que ja anem una miqueta avançats amb això de l'extrema dreta, també saber el que està passant a Miami, no? Hi ha una comunitat molt gran de cubans que ara estan bastant arrepentits perquè molts d'ells van votar els republicans i el Trump, i molts d'ells han sigut deportats. Vull dir que ho dic perquè amb aquestes similituds que deies tu de, bueno, per què voten a Vox? Ojo, si guanyés Vox, què pot passar? No,
3: jo no lo voto, però no.
2: Com és que la gent ara vota a l'extrema dreta? Home, doncs vota a l'extrema dreta perquè l'extrema dreta diu unes coses que afina en segons quins diagnòstics. El que passa que et dic que després això, aquest diagnòstic el rebotarà a la cara.
5: Ah, exacte, que és que ja ho hem viscut, saps? I ara, doncs, estan bastant arrepentits d'haver votat.
2: Bé, després, això, hi ha un article molt interessant de Joan Bordeus, aquest d'ahir mateix, al Quadern del País, parlant de Marc Fischer, que s'ha publicat un llibre que jo l'he demanat aquest mateix matí, a veure si ens l'envia, em sembla que ens l'ha enviat, jo no el relocalitzo. I després, el de l'Eudald Esplugues, el filòsof, que a més sí que tenim a l'entrevista ja concertada fa dies, que són dos llibres que van a la direcció d'aquesta, escolta, i l'esquerra o la progressia, o diguéssim, o la qüestió dels drets humans, com es combina amb el capitalisme, la qüestió de la identitat i el primum vivere dein de filosofar, etcètera. És exactament un dels debats que tenim sobre la taula.
4: Les qüestions materials, no?
2: La qüestió resol les qüestions materials i tal. Jo sempre penso que també és veritat que després de llegir-me l'article i el Joan Bordeus, que a vegades me'l creuo pel carrer, que és veritat que jo trobo que moltes vegades ens desdiem de qüestions identitàries, quan jo crec que hi ha qüestions identitàries que ens donen moltes pistes sobre les qüestions materials, és a dir, que el feminisme és feminisme econòmic, o sigui, no, la qüestió de l'antiracisme, l'antiracisme crea riquesa, i si no atens a aquest tipus de qüestions, no et surten els números en qüestió econòmica. S'ha de fer teoria econòmica a partir de l'antiracisme, a partir del feminisme, a partir de la defensa dels drets de LGTBIQ+, a partir de les qüestions dissidents,
4: sí,
2: però fer-les.
4: Atacar aquests temes que són principals.
2: Les qüestions de la infància, la qüestió de les persones, etcètera.
6: ¿Puedo decir algo?
2: Hija mía, pues estàvem esperant-ho.
6: Relación de lo que ha dicho Abraham. Rápidamente, cuando fui a ver la exposición de la Coco Fusco en el Magba, aprendí muchísimas cosas, y lo que has dicho, no me acuerdo del título de la película, de encarcelados por ser homosexuales, por un poema. Había un caso real ficcionado en una película que era por un poema, encarcelado durante años. Y bueno, y también el Reinaldo Arenas.
2: Eso a Cuba,
6: Arenas,
2: Coco Fusco es una...
6: Es que Coco Fusco tampoco puede entrar en Cuba, me parece. A mí.
2: No, está. Coco Fusco vive a Nueva York. Sí, vive a Nueva York.
6: Y no puede entrar. Bueno, recomiendo. Me ha recordado a cuando has empezado a decir esto, quería.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Lucía Carballal, bravo. A veure, Lucía, ets la nostra primera entrevista en aquests estudis galàctics.
7: Sí.
2: Ah, que sembla que sigui, tu com a dramaturga, com ho veus? És a dir, perquè tu has fet escenaris, has fet, o sigui, has dissenyat escenografies...
7: Penso que es podria escriure una obra de teatre aquí, no? O sigui, amb tot aquest conflicte, totes aquestes emocions...
2: Emocions desbordades.
7: Desbordades.
2: Sí, la veritat és que sí. Bueno, Lucía Carvallal, la primera cosa que vostès que ens estan escoltant, la majoria són catalans nascuts a Catalunya o que estan a Catalunya perquè són catalans ja, allò que deia el Pujol, que som catalans, que néixer, que, com ho deia,
7: el que viu i treballa a Catalunya,
2: Catalunya i també si vius a Catalunya no treballes, també pots ser català, que això era el Pujol que es va deixar, com que era de dreta, es va deixar que tu pots no treballar i ser catalana si estàs a Catalunya, i jo cuidava. Senyora Carvallal, resulta que tu ets de Madrid.
7: Sí.
2: I parles el català així.
7: És que, a veure, ara em sento com molt pressionada de que ho he de fer molt bé, jo...
2: No, si nosaltres aquí som xaves total, parlem el català fatal, ens és igual.
7: És tot. Que em feia molta il·lusió intentar parlar en català per primera vegada en una entrevista, que he fet moltíssimes entrevistes a la meva vida, i vaig viure aquí a Barcelona fa 20 anys...
2: Tu vas estar a l'Institut del Teatre.
7: A l'Institut del Teatre, sí, era molt jove. O sigui, fa 20 anys d'això, i vaig aprendre la llengua, però mai vaig parlar-la, no? Només la vaig entendre. I en aquests anys, perquè tinc molts amics que són de Catalunya, a Madrid, i perquè m'estimo la llengua i m'agrada, i m'agraden les llengües en general, he dit... Doncs mira, doncs provaré de...
2: Però també quina mala sort, no? Vull que... O sigui... Quantes pressions estrenem estudi? Tu és la teva primera entrevista en català, te la podria fer la Gemma Nierga i en canvi te l'estic fent jo, que serà una merda total. O sigui, és que em sap greu ara fins i tot, t'ho dic sincerament. Però bueno, la qüestió és que la Lucía Carvallal és una dramaturga i guionista importantíssima, importantíssima, i ara mateix hi ha una de les seves obres que es diu Les Bàrbares al Teatre Borràs, que és una reposició... Fins al 8 de març, la podeu anar a veure al Teatre Borràs, Maria Pujalte, Cristina Plazas, Francesc Capinyón, increïbles, increïbles, música en directe de Berta Gratacós, increïble, i direcció de David Selvas. Per favor, un aplaudiment per totes aquestes coses. Mira, puc explicar una anècdota personal? Hi vaig anar dijous passat. Mm-hmm. Dijous passat, bueno, d'un mal humor...
7: Per què?
2: Pues mira, t'ho vaig explicar, Lucía. Perquè anava amb taxi, vaig veure que no arribàvem, faltaven 5 minuts, vaig baixar del taxi espitada. Anava jo amb el meu majordom, amb el meu marit, li vaig dir, corre, corre, que no arribem. Va dir, no, no, si encara arribem. Allò que fan els tios... No, no, si encara queda... Uns nervis, vam arribar amb bronca matrimonial al teatre.
7: Vale.
2: Però bronca amb otra... O sigui, d'anar-me'n, de dir...
7: Vale.
2: Li vaig demanar el divorci, ella... No, si encara tenim temps, però... Tot, saps aquest tio? No s'ha passat
7: sí,
2: mai?
7: Sí, tant.
2: La típica cosa aquesta, que dius, vas al teatre, és un clàssic. Sí, la transició, sí. O sigui, està en transició i que tu tens un ritme i no, estàs compartint la vida amb una persona que té un altre ritme completament diferent per anar al teatre. Arribem allà. Jo estava cagant-me en tot.
7: Vale. I...
2: Em vaig posar de tan bon humor gràcies a aquesta obra, o sigui, era un espectador dificilíssim, jo. O sigui, una persona completament en contra, nihilista, deprimida, al borde del suïcidi, del divorci, tot. I encara no havia passat per aquests estudis, per cert.
4: Això és el que et va salvar.
2: Pues Les Bàrbares em va salvar. Allò que diuen que la cultura, a vegades es diu de forma cursi o de forma... La cultura salva, l'arc salva. Em va salvar. Un aplaudiment per aquesta senyora que m'ha salvat.
7: Bravo, bravo. I la relació també, o què? El conflicte...
2: Sí, perquè després vam dir, bueno, anem a sopar i tal. Sí. Després se'ns va passar tots dos. Heu salvat la meva vida i un matrimoni, com ho veus?
7: És guai que diguis això. O sigui, que l'obra deixi aquesta sensació.
2: La troba boníssima.
7: Crec que ara també la meva motivació de parlar de temes que a vegades són molt, molt difícils o durs, no? Que porten controvèrsia, no? El feminisme, la relació a la maternitat, el treball, no? Com que són coses que porten a discussions, i el meu objectiu era parlar de tots aquests temes amb sentit de l'humor i mirar de fer un altre plantejament.
2: I ho aconsegueixes completament. Escolta, a tu, els de La Brutal, que és la companyia del David Selvas,
7: sí,
2: entre altres, no els coneixies, però es posen en contacte amb tu.
7: Sí.
2: Això com funciona? Tu tens un text escrit,
7: sí,
2: i et truca el David Selvas, quina sort, no? Que truca el David Selvas,
7: que em trobo. Jo vaig escriure aquesta obra fa com 6 o 7 anys, 6 anys, i es va fer una producció a Madrid,
2: sí,
7: i va anar molt bé, però això va ser tot, no? I fa com un any o any i mig em va trucar el David Selvas, jo era a Berlín en aquest moment perquè estava escrivint a Berlín.
2: Que sofisticada,
7: no?
2: Sí, no? Estava escrivint a Berlín, això ho volies dir, eh? Si estàs esperant col·locar...
4: També parles alemany?
7: Sí, perquè vaig viure a Berlín 5 anys.
2: Però és una cosa...
4: T'he facilitat, claríssimament.
2: Bueno, t'he facilitat i deu tenir un coco, perquè clar...
4: Això, té un coco. Quins altres idiomes parles, perdona?
7: Anglès, i ja.
2: Mare de Déu. Bueno, però ara et passes 2 mesos a Itàlia i per a Itàlia, o sigui, que sí, que és Déu.
7: Però he de dir que és que també el Teatre de Barcelona i el Teatre de Berlín, en la meva opinió, són els millors teatres del món. O sigui, el teatre que es feia a Barcelona per mi ha estat una
2: escola. Que t'has de presentar d'alcaldessa de Barcelona.
4: No, ara no, que ja s'han posat d'acord, però... ja l'han votat.
7: I em va trucar el David i em va dir, mira, he llegit la teva obra, m'agradaria posar-la en escena.
2: I tu què li vas dir, perdona, estic a un cafè de Berlín, truco ara després. Perdona, carinyo, però truco ara després, estic a Berlín escrivint.
7: No, va ser molt maco, em va dir, no, mira, és que m'agrada molt, i ha pensat en aquest repart, que també són aquestes actrius, no?, meravelloses que...
2: Ja el repartiment era el que et va dir el...
7: És fort, són molt bones elles. Sí.
2: I són des del principi elles?
7: Sí, o sigui, en aquesta producció a Barcelona, sí.
2: Sempre ha estat, la idea del David sempre que ho fessin aquestes tres.
7: Sí.
2: I la Maria Pujalte, per exemple, que efectivament fa una mica de català, però sobretot parla en català, l'obra és en català, més la Maria Pujalte, tu l'has vista també.
4: Sí, és meravellosa.
2: Són boníssimes les tres, eh? És que jo soc un fan, per separat d'elles, de la Cristina Plaza, de la Francesca Pinyon, que és que jo l'adoro total. I la Maria Pujalte, que m'encanta, i de sobte, juntes, és que ho trobo,
7: és que
2: de país civilitzat.
7: Sí, l'energia de les tres juntes a mi em sembla perfecta, també. La cosa és que, clar, la Maria Pujalte, el personatge, és d'origen espanyol, sí. I crec que és molt interessant, també, aquesta barreja d'idiomes i també aquesta naturalitat del que passa a Catalunya, no? Aquesta barreja de castellà i català que a vegades es produeix.
4: I tant.
2: Aquí a les Bàrbares, clar, són tres amigues que es reuneixen, no donaran massa detalls perquè la gent hi vagi. Bueno, una cosa, la platea plena de ties,
7: sí.
2: Jo vaig trobar la meva amiga als Andrés, o sigui, quantitat de dones completament entregades, o sigui, és molt ritual, eh?
7: I moltes generacions de dones.
2: I de moltes generacions.
4: Jo vaig anar amb ma mare, ens va encantar.
2: Però és que és una cosa que era boníssim, era un ambient boníssim. És que quan hi ha molta dona a un lloc, l'ambient és millor, t'ho dic,
4: eh? Ja.
2: T'ho dic.
7: Segur.
2: Per mi, per això no m'agrada a mi les saunes gais, perquè ja massa tio. Per això no hi vaig. Què t'anava a dir? Què t'estava preguntant? A veure si estaves atenta.
7: Estaves explicant l'argument de l'obra. Tres amigues que
2: tres senyores que es troben, hi ha la que té fills, la que no té fills, però senyores ja, com de la nostra edat una mica més, doncs, bueno, la nostra edat, sí.
7: Una mica més.
2: Bueno,
4: més de 50.
2: Més de 50, no? Segur. Que...
7: Els personatges tenen 60.
2: Exacte. Bueno, nosaltres anem cap allà,
7: jo
2: diguéssim.
7: Jo crec que no tens 60 anys.
2: No, però no, de mentalitat, estic amb 89 anys cabrejada. Saps la típica persona de 89 anys cabrejada? No, em falta una mica pels 60, però... I que passa una cosa i s'han de dir coses... S'han de dir coses.
7: Sembla molt misteriós.
2: Sí, però difícil. No? Són amigues que
4: revisen una mica, no?
2: Sí. Però s'ho han de dir a la cara. O sigui, acorden dir-se les coses a la cara. Que és una mica el que passa en moltes de les teves obres, no? Que hi ha una cosa que s'ha de dir i que s'ha d'exposar, que això seria la glòria de la democràcia, no? Poder dir alguna cosa tranquil·lament.
7: És com fent una mica d'espoiler.
2: Va, fes-lo tu, que és la...
7: La cosa és que han rebut la petició de fer una reflexió de tipus feminista.
2: Una reflexió.
7: No? Com un repàs de la seva vida. No? Uh-huh. I són tres dones que són amigues, que tenen aquesta edat, no? 60, 65, depèn una mica del personatge, que són amigues de tota la vida i que es troben en aquesta situació de fer un exercici d'autoconeixement i d'autoreflexió al voltant d'aquests temes, com s'han relacionat amb la maternitat, amb el treball, i això porta a una situació de crítica, de mirar les seves decisions,
2: sobretot les decisions,
7: les que han trobat a la seva vida, i també les diferències entre les tres. O sigui, tens la dona que només ha treballat, no?, i que ha decidit no tenir una família amb un sentiment de potser de sacrifici, no? L'altre extrem, la dona que només ha sigut mare i ha volgut fer això
2: i que ara és àvia.
7: Exacte, no?
2: Que és la Francesca Pinyon.
7: I I això porta com a una sensació de abanico, no? De possibilitats i de decisions de les dones.
2: Clar, la pujalta.
4: Jo crec que apareixen totes les opcions que pots tenir al llarg
2: totes,
4: de la vida.
2: I totes poden ser totes.
4: Exacte, i que tu mateixa pots contradir-te al llarg de la teva vida del que vas pensar en un moment o un altre.
7: Era realment la meva intenció.
4: Surts d'allà...
7: Sí, fins i tot a la meva generació, no?
4: Total.
7: Podríem fer també aquest anàlisi o aquest... Sí.
4: Absolutament.
2: Què t'ha dit? Tu una vegada vas anar a un seminari, que no me recordo d'un dramaturg o d'un autor molt important, que no me recordo, devia ser a Berlín, clar, o ahí. I aquest senyor tenia la idea de la... Ell estava en contra d'una cosa que no em recordaré del nom, que és la idea matriz o la idea...
7: La idea controladora.
2: La idea controladora. Mm-hmm. M'agradaria que ho expliquessis, això.
7: Sí, això és una...
2: Què és la idea controladora? A l'hora d'escriure, per exemple, o a l'hora de transitar pel món, diguéssim.
4: Per uns nous estudis.
7: Això és un plantejament que va fer.
2: Mira, calla, Esther, que m'havia oblidat que estàvem aquí en aquests nous estudis. Parlant amb aquesta senyora, estava jo a la merda gust, joder. Ja me n'he tornat al... Sembla una merda total. Jo, a mi, em posareu un micro...
4: Ho
2: faré com a la pandèmia des de casa. Jo aquí no torno. Jo demà no torno, senyora, ho sento moltíssim. Digue'm, carinya.
7: Vale.
2: La idea controladora
7: és un plantejament que va fer un dramaturg que és anglès molt important, que es diu Simon Stephens.
2: Simon Stephens, vale? Això.
7: Que va ser un professor meu. I aquest home el que diu és que la idea controladora és quan tu escrius, quan ets autor o autora, i tens una idea controladora, significa que tu tens una idea moral del que és bo o dolent abans d'escriure l'obra i, per tant, un prejudici davant de les accions que prendran els personatges, no? Això porta o podria portar potencialment a una obra que sigui moralista, que sigui previsible, no? Fins i tot. I el que ell diu és que tu, en l'exercici de la propera escriptura, el que has de fer és descobrir les contradiccions dels personatges, els recorreguts dels personatges, sense una idea controladora que tu tens abans,
2: clar, clar.
7: I que és allà on surge la complexitat de la vida.
2: És a dir, que tu has d'escriure... A vegades això també serveix per l'escolta, no? És a dir, que no has de fer que encaixin... O per la criança, no? Que no has de fer que encaixin les coses a la teva idea controladora, el que tu esperaves o el que tu creus, sinó que deixar desenvolupar l'altre...
4: Això, amb fills adolescents, ja et dic que és la clau.
2: Home, és que fins als adolescents no se'ls ha de parlar fins als 30.
4: Tu no has de dir res, has de deixar que ells parlin i tu no valorar ni fer això dins d'intervals,
2: saps? Clar, clar. Bueno, però perdona, jo he pensat, de vegades a l'adolescència penso, i si tu arribes a l'edat adulta, viu, després de passar l'adolescència, és que l'adolescència és com el gran desafío, o sigui, jo em penso d'adolescent, i dic, he arribat a l'edat adulta, miracle.
4: Sí, és horrible.
2: És horrible, però és que et poses en perill. No tens ni idea de res. Consenteixes en coses que són increïbles. És una merda total. Llavors jo veig els adolescents ara i penso, mare de Déu, aquest pobre nano està a punt de morir. O sigui, no?
4: Hi ha prou bé que ho fan.
7: Però, jo les coses que vaig escriure a aquesta edat són tremendes. O sigui, un dramatisme, no? Com que t'enamoraves... I era com que volies prendre la vida.
2: Mira,
7: no?
2: Una de les més grans pors és enamorar-me com m'enamorava jo d'adolescent. O sigui, com em passi això...
7: Era horrible.
2: Era horrible? No menjaves, no... Tampoc eres capaç de follar-te'l, o sigui, perquè estaves tan enamorat que no sabies ni per on començar. És que era horrible, horrible.
4: Però ara s'allarga l'adolescència, això, fins als 30, Ojo.
2: Què?
4: Ara l'adolescència arriba gairebé als 30, és una barbaritat.
7: Dios mío.
2: Però després les drogues, al sortir, malament, no tenies un duro. O sigui, és que era tot increïble.
7: Sí, sí, tot. Jo me'n recordo llegint llibres només perquè aquests llibres els agradava als nois que m'agradava.
4: Ah,
7: sí. I uns bodrios de...
4: Tu també, no? Sí, em van parlar un dia del Hobbit.
7: Això tu et vas llegir.
4: Bueno, no és un bodrio, però és un rotllo.
2: Tu et vas llegir el Hobbit perquè... Sí, sí, tu quins bodrios vas llegir? Sí,
7: jo me'n recordo...
2: Per agradar als nois, no?
7: Sí, me'n recordo de llegir un llibre que era com de mitologia egípcia, una cosa com horrible. O sigui.
4: No, però això està molt bé, no?
2: No, perdona. No hi ha res menys sexy que un tio que li encanta la mitologia. O aquests que són especialistes en Leonardo da Vinci. Sí. M'encanta Leonardo da Vinci. Pues vaya, si està a la mierda. Això
7: era
2: és impossible.
7: Era com que m'agradaven sempre aquests nois, no? Com intel·lectuals.
3: Cabell llarg, no? Guitarra.
7: Sí.
2: Guitarra,
7: sí.
2: També.
7: Tot
2: el pack.
7: El pack complet.
2: I en què has acabat?
7: Ara? Ara estic casada amb una dona, o sigui...
1: Ah! Que t'anava, dic, aquesta va cap a mullo.
7: No? O sigui, apuntava maneres.
1: Home, apuntava, és que ara, dic, apuntava manera. Dic, aquesta va cap a mullo, perquè després... És que t'ho dic, pues has sobreviscut. És el que jo dic d'adolescència, és que al final... És que acabes fins i tot follant-te un tio sent mullera. O bisexual, o el que s'ho siguis, eh? Nosaltres aquí, com que som woke...
7: No.
3: O Tyrians, d'eso, no? Com se dice? Tyrians.
1: Què és esto, el Tyrians? Però llegit, però no ho entenc. Tu has vist això, el Tyrians?
7: Sí, ho he vist.
4: Gent que s'identifica com a animal, però, clar, s'ha utilitzat...
1: Però això és una cosa que cap de setmana, jo no ho entenc.
4: No, és un fenomen que ja fa temps va començar a Mèxic o l'Argentina i ara ha vingut cap aquí i s'ha fet molt viral a les xarxes. Els meus fills adolescents...
1: Ja ho sabien.
4: Ho sabien des de fa 15 dies que m'estan donant la turra. I és gent que se sent identificada o bé espiritualment o bé físicament amb un animal i els més extremistes acaben anant a quatre grapes pel carrer amb una màscara de gos... Ja. I fent les necessitats pel carrer i actuant com si fossin un gos.
1: Però et dic una cosa, si ets Tyrian i has de pixar pel carrer, has d'anar després amb l'ampolleta d'aigua, perquè són 300 pavos a Barcelona. Ara hi ha la nova normativa, i si cal es recull la merda. Saps què dius? No, amb una pala, perquè la merda de gos no és igual que la merda d'humà. Ja t'ho dic així, ja t'ho dic així, clar. Bueno, escolta'm una cosa, Lucía, ara et demanaré una cosa.
7: Sí.
1: Cada vegada que vinguis a Barcelona, podries venir al nostre programa perquè...
4: A practicar català.
1: És que em relaxa amb aquesta senyora. Sí, per practicar i fins i tot nosaltres català. Tu quan veus les obres que tu has escrit, les veus encarnades? Flipes o no? T'agrada o no t'agrada? T'ha agradat aquesta...
7: M'ha agradat molt, Penso que el David ha fet un muntatge superinteressant, que ha posat l'accent molt amb el fet que aquestes dones són amigues. I que
1: és diferent al de Madrid?
7: Molt diferent, sí, crec que és diferent. Sí, cada director porta la seva mirada.
1: Perquè tu no pots dir res, no? Com a dramaturga no pots dir...
7: A veure...
1: Ja me'n vaig, Joel, ja me'n vaig. Digues.
7: No, ara fa...
1: I tu ves ràpida, Lucía, filla, perquè m'ha dit la policia, joder,
4: el capital,
1: i m'ha entrat al capital i
4: m'ha vuit sentit. Un llum al sostre.
7: És que hi ha problemes amb els llums.
1: Ah, hi ha problemes amb els llums també. Bueno.
7: Què ha de fer?
4: No està fent gent.
1: No, a veure, tu què ha de fer? No? La convidada no sap què ha de fer. Que se'n va o no?
4: Hem d'anar a publicitat. Això hem de fer.
1: Pues mira, digues que pots fer una publicitat. Digue-ho tu.
7: Què ha de fer? No entès això.
1: Que vamos a publicitat.
7: Anem a publicitat.
1: Anem a publicitat, joder. Ho va dir la convidada, jo no he sigut jo,
0: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
8: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la Lloveta de Collbaix, celler al Molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot. RAC 1.
9: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
10: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
9: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
10: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
9: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
10: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió. Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem-hi.

0: Vaja, ha muntat el Joel Tros, que sí o no?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, però no ho dius molt convençut.
1: No està empanat, perdó.
2: No estaves escoltant res del que deia, Joel, ni al Marc, ni has escoltat res del programa.
0: Del programa, de veritat.
3: Vostè primer.
2: Joel, o sigui,
3: Ramon Giro.
4: Bon dia, són les dues.
5: Ceuta acusa el Marroc de quedar-se de braços plegats.
6: Creemos que podría haberse evitado. Cuando el reino de Marruecos ha querido, ha tenido conocimiento de que se iba a producir algún altercado de este tipo, ha puesto los medios suficientes para que esto no se produjera, ¿no? Y en este caso entendemos que no ha sido así.
5: La vicepresidenta del govern de Ceuta, per tant, no s'acaba de creure les explicacions del Marroc, que se'n renta les mans i ho atribueix tot plegat a l'acció de les màfies. L'Audiència Nacional ja ha fet el primer pas per investigar l'arribada massiva de migrants. De moment ha demanat un informe a la policia per saber si té competències per quedar-se al cas.
7: 14-15 amb Xavi Pardo i Gemma Montero.
5: De seguida, tots els detalls sobre la crisi humanitària de Ceuta i les seves implicacions polítiques, amb una tensió cada cop més creixent entre els ministeris de Defensa i Interior. La clau són els serveis d'intel·ligència que pengen de Defensa. Alguns mitjans apunten que el CNI havia avisat Interior en diverses ocasions que s'apropava una entrada massiva de persones des del Marroc, però el ministeri de Fernando Grande Marlaska ho desmenteix. Tot plegat a menys de 24 hores per la reunió dels ministres europeus d'Exteriors, on tot apunta que saltaran espurnes entre Espanya i Itàlia. També us explicarem que l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, amb les flames molt a prop del Parc Nacional d'Aigüestortes. La bona notícia és que en les pròximes hores hi ha de caure una bona tempesta que podria donar un cop de mà als bombers. De fet, Protecció Civil ha activat l'Inuncat en fase de prealerta en una vintena de comarques pels xàfecs que han de descarregar amb força entre avui i demà. Martí Oliveres, bon dia.
8: Bon dia, sí, pendents d'aquestes tempestes, aquestes pluges que a la tarda poden deixar molta aigua en poca estona. Avui, de moment, al Pirineu i Prepirineu, però a mesura que avanci la setmana també s'aniran escampant per més comarques i fins i tot podrien arribar a la mateixa línia de la costa. A curt termini, sobretot al voltant de la Noguera, del Pallars, de l'Alt Urgell, del Solsonès, de la Cerdanya, atenció, alguns aiguats fins i tot, calamarsa, pedra, fortes ventades, per tot plegat hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya i també a l'interior de les Terres de l'Ebre, així com al Pla de Lleida, hi pot acabar arribant algun xàfec o tempesta una mica intensa. A la resta, de moment, tranquil·litat, aquest ambient força aixafogós i, de nou, a l'espera d'una altra nit que tornarà a ser de mal dormir.
5: I us explicarem també el matí de mobilitat complicada amb talls a l'R4 i l'R8 de Rodalies, dos carrils tallats a la Ronda de Dalt i cues quilomètriques a l'AP7 per un accident al Penedès. En esports, Gemma Montero, bon dia.
9: Bon dia.
5: El Barça de Hansi Flick torna avui cap a casa.
9: L'equip blaugrana dona per acabada l'estada anglesa a St. George's Park i aquesta matinada ja serà a Barcelona. De seguida sentirem què en diu l'entrenador Hansi Flick i quin és el seu balanç d'aquesta setmana de posada en marxa de l'equip. El Barça femení farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella del 6 al 10 d'agost. Serà una concentració prèvia al debut a la Lliga F, que serà diumenge 30 d'agost a les 7 de la tarda contra el Tenerife, el Johan Cruyff. La UEFA ha comunicat formalment a la FIFA que està considerant emprendre accions legals pel seu pla de crear una filial oberta a capital privat per comercialitzar les seves competicions. Ho acabem de saber. Xevi Pujol és el nou director esportiu del Barça de bàsquet i Tadej Pogacar correrà la Vuelta Ciclista a Espanya 7 anys després.
5: Són les 2:03.
7: 14:15.
5: L'Audiència Nacional demana a la policia espanyola que investigui l'entrada massiva de migrants la setmana passada a Ceuta. La magistrada Maria Tardón demana a la policia que esbrini si ha estat una acció dirigida per alguna organització criminal i quines persones hi podrien estar al darrere. A partir d'aquí, el tribunal decidirà si és competent per resoldre sobre la denúncia que ha presentat el partit Justícia Europa, que demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, entre d'altres. Mentrestant, el Marroc s'expulsa l'expulsa culpes de qualsevol responsabilitat en la crisi i atribueix tots els mals a les accions de les màfies de tràfic de persones. Des de Ceuta, però, el govern creu que les autoritats marroquines sí que podrien haver intervingut per evitar l'allau de persones. Quatre dies després, i mentre el govern espanyol

0: parla de situació normalitzada. Des del govern de Ceuta asseguren que estan desbordats i alerten que encara tardaran a recuperar-se del tot. El gran gruix de migrants ja ha tornat al Marroc, però entre 3.000 i 5.000 persones encara continuarien a la ciutat autònoma. I això afecta el funcionament d'institucions i de serveis que intenten donar resposta. Violeta Martos.
1: Sí, una de les situacions que més preocupa és la de centenars de menors que continuen a Ceuta. El govern de la ciutat diu que ha acollit uns 800, una xifra que multiplica gairebé per 30 la capacitat d'acollida designada pel Ministeri d'Interior. N'ha parlat aquest matí al Món a RAC1 la vicepresidenta ceutina Kissi Chandiramani.
2: Absolutamente desbordado, hasta el punto de que todavía estamos intentando saber cuál es el número de menores que han quedado en la ciudad. Algunos están escondidos y hasta que la cosa vaya tranquilizándose entiendo que va a ser difícil saber incluso cuántas personas han quedado o están en la ciudad.
1: També viu una situació molt complicada. El centre d'estada temporal d'immigrants té capacitat per 600 persones, ja està complet i hi ha més d'un miler que han acampat a l'exterior. El que també ha hagut d'augmentar la seva capacitat és el dipòsit de cadàvers que s'ha instal·lat a la frontera, on ara hi caben 200 cossos. De moment hi ha una vuitantena de morts, als quals s'ha d'afegir les víctimes rescatades pel Marroc. El Ministeri de l'Interior marroquí diu que ha recuperat 11 cossos, encara que a l'Institut Forense de Tetuán han arribat 17 víctimes mortals.
0: I l'altra gran incògnita en tot plegat és el paper del CNI. Diversos mitjans han apuntat que els serveis d'intel·ligència espanyols ja havien avisat el Ministeri de l'Interior sobre el risc d'una entrada massiva. La Moncloa i el ministre Fernando Grande Marlaska ho han negat, però avui la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitat desmentir aquesta informació, unes declaracions que alimenten, per tant, els dubtes sobre si tot el govern manté la mateixa versió. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
3: Bon dia. Segons la informació publicada avui, l'alerta del CNI no concretava cap data, però sí que advertia que una entrada massiva era una amenaça real. Avui Margarita Robles ha confirmat l'esquerda entre Interior i Defensa. La ministra ha esquivat confirmar o desmentir si aquest informe del CNI existia.
4: Yo no voy a entrar en ninguna discusión que no favorece a nadie y que solamente favorece a unos pocos. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de los servicios de información, de la policía y de la Guardia Civil, que en todo momento, en condiciones muy difíciles y que además no se pueden contar, realizan su trabajo.
3: El PP s'aferra a la polèmica i qüestiona que els serveis d'intel·ligència no tinguessin informació prèvia. Alberto Núñez Feijón ha parlat a Telecinco.
5: Marruecos no está diciendo nada ni tampoco se le ha pedido explicaciones. Yo no me creo que una masa de 60-70 mil personas aproximándose a las costas haya pasado desapercibido. No, es que nadie se lo cree.
3: Feijóo ha definit la crisi com una ocupació premeditada i ha aprofitat per carregar contra Pedro Sánchez, de qui ha dit que és un pària a la Unió Europea.
0: Tot plegat mentre la crisi posa a prova les costures europees, demà es reuniran els ministres de l'Interior dels 27 per abordar la situació. El govern espanyol ja ha avançat que hi exigirà solidaritat de tots els socis i també ha deixat clar que plantarà cara a Itàlia, el país que ha suspès l'acord de Schengen amb Espanya, Adrià.
3: Sí, la prèvia a aquesta reunió dels ministres de l'Interior ha estat avui mateix. S'han trobat els ambaixadors de tots els estats de la Unió Europea ja per abordar prèviament aquesta crisi. Avui, en una entrevista a Televisió Espanyola, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha compartit el seu anuig per la posició d'alguns socis europeus.
6: Y desde luego vamos a exigir solidaridad a todos los estados de la Unión Europea, porque España es a día de hoy la ruta mediterránea con el menor número de entradas irregulares. Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España.
3: Avui la presidenta de la Comissió Europea ha respost la carta que li va enviar Pedro Sánchez. Ursula von der Leyen reconeix que el reforç de les fronteres és la principal conclusió que cal treure de la crisi migratòria a Ceuta i, a més, felicita Espanya i també el Marroc per la gestió, diu, que han fet d'aquesta crisi.

0: Passen 9 minuts a les dues. El cas de presumptes irregularitats a l'antiga DGAIA arriba a la Fiscalia Anticorrupció. Segons ha avançat La Vanguardia, el Ministeri Públic ha demanat a l'Oficina Antifrau de Catalunya que li entregui tota la informació que ha recollit sobre el cas. La Fiscalia analitzarà si tot plegat van ser irregularitats administratives o si l'organisme, ara rebatejat com a DGPIA, va cometre algun delicte o del Martínez.
1: L'Oficina Antifrau fa mesos que estudia diverses denúncies que afecten la demarcació de Girona i havia obert dos expedients diferents. Per una banda, analitzava si algunes entitats van continuar donant prestacions a joves que ja no estaven tutelats per l'administració i, per l'altra, investigava si algunes entitats cobraven de la Generalitat per gestionar places de pisos per acollir joves que en realitat estaven buides. De moment, l'Oficina Antifrau ja ha tancat el primer expedient i l'ha entregat a la Fiscalia Anticorrupció, que ara haurà d'analitzar si veu algun delicte. El moviment de la Fiscalia arriba una setmana després que la comissió del Parlament que investigava l'escàndol de l'antiga DGAIA tanqués la seva investigació amb un informe que va concloure que el sistema està desbordat i que també instava el govern a fer una refundació total de l'organisme.
0: I la Generalitat ja ha actualitzat 170 tràmits en el Pla de Millora de l'Administració Pública que permeten estalviar més de 6 milions d'hores a la ciutadania. Una quarantena incorporen intel·ligència artificial que fa més fàcil i àgil aquesta gestió de tots els àmbits, des d'educació fins a la sanitat, però també d'agricultura o de serveis socials o del Puig.
2: Alguns dels que s'han actualitzat són el registre de parelles de fet, el cens de la fauna salvatge o la signatura del consentiment sanitari, que ara també es pot firmar des de casa quan es vulgui sense necessitat de desplaçar-se a un centre sanitari. En alguns tràmits s'ha implementat la intel·ligència artificial, com per exemple en l'alta com a productor de residus, que permetrà estalviar 25.000 hores a les 16.000 persones que s'inscriuen al tràmit cada any. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, destaca que s'incorpori la IA per poder simplificar les gestions.
3: És tot un esforç transversal del conjunt de l'organització de la Generalitat amb aquest objectiu de simplificar i millorar la vida de les persones en la seva relació amb l'administració, conscients de que un excés de burocràcia i un excés de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
2: De moment, en la primera fase del projecte s'han actualitzat fins a 170 tràmits. Ara es treballa per redissenyar-ne 40 més per arribar als 210 al 2028.
0: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu. Ha cremat durant tota la nit, ja porta 71 hectàrees calcinades, molt a prop del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i això, avui també hi ha bones notícies. És el primer cop des de fa setmanes que no hi ha ni un sol municipi amb risc extrem d'incendi. També s'han aixecat les restriccions d'accés a tots els espais naturals. Sona Pardo.
4: El foc del Pirineu crema en una zona de difícil accés amb forts pendents i durant la nit els bombers s'han hagut de retirar. Al matí, però, ja s'han reactivat les dotacions i treballen 4 mitjans aeris i 5 terrestres. En funció de com avanci, estudien fins i tot tancar el Parc Nacional d'Aigüestortes perquè l'incendi s'està dirigint cap a la vall de Boí. També continuen pendents de les tempestes que podrien arribar al migdia i que els obligarien a retirar les dotacions. Tot això avui que justament el perill de focs forestals es relaxa a Catalunya. El mapa dels agents rurals abandona el Granat i no hi ha cap municipi en risc extrem d'incendi. També reobren els 4 espais naturals que encara estaven tancats: Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, no baixen la guàrdia, 71 municipis continuen en risc molt alt d'incendi. Estan repartits per les comarques centrals i l'oest de Catalunya.
0: L'estiu, però, també continua sent negre a les platges i piscines. Ahir en va ser un bon exemple. Fa poques hores hem sabut que es va ofegar un home de 73 anys a la piscina de Jorba, la Noia, i al Baix Empordà una dona de 74 anys va morir en una cala de Sant Feliu de Guíxols. I tot i que la majoria d'ofegats d'aquest cap de setmana són gent gran, els menors no en queden al marge. Entre el 2019 i el 2023 se n'han mort 39 d'ofegats. 3 de cada 4 eren nens i només el 25%, per tant, nenes, la majoria tenien nacionalitat estrangera.
4: Sí, un 56% dels menors morts en platges o rius són d'origen estranger, sobretot de països africans. Lluny de relacionar-ho amb el turisme, l'estudi creu que són infants que tenen menys recursos i, per tant, segurament no han pogut aprendre a nedar. Ho ha explicat a RAC1 el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, Eneco Barberia.
5: Creiem que el tema del desconeixement del medi és molt important i també està demostrat a nivell internacional que no tenen majors dificultats per accedir a aquest tipus d'adquisició d'habilitats aquàtiques,
4: A les piscines, en canvi, els ofegats són de nacionalitat espanyola. Per tot plegat, des de l'estudi insisteixen que tots els infants haurien d'aprendre a nedar i, a més, poder-ho fer en entorns segurs i vigilats.
0: I aquest any el dispositiu d'acollida de temporers sense sostre que s'habilita al pavelló 3 de Fira de Lleida ha quedat petit. Fins més de 200 persones han arribat a dormir al carrer aquests dies, per això just avui s'amplia el servei i entra en funcionament un nou pavelló, el 4, amb 160 noves places i estarà obert fins al 17 d'agost, que és quan es preveu que la campanya de la fruita comenci a anar a la baixa. Anem doncs cap a Lleida. Julen Andrés, bon dia.
6: Bon dia. Segons han apuntat des de la paeria, el feedback que tenen de la campanya d'enguany és que és una bona campanya, però amb menys quilos de fruita i, en conseqüència, menys contractacions. Això ha fet que moltes persones hagin estat dormint al carrer. Aquest nou servei ofereix un lloc per passar la nit, àpats i dutxa. L'objectiu és garantir la dignitat de les persones i evitar així que tornin a dormir al carrer. N'ha parlat el tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes.
7: Evidentment, nosaltres no podem intervindre a nivell de carrer ni de força ni es preveu això, però és veritat que nosaltres el que busquem és oferir funcionalitat al pavelló 4 perquè hi puguin ser. Si no, nosaltres el que hem de mantindre és l'ordre de l'espai públic. Això no vol dir que es faci cap intervenció més especial. Estem donant un nivell de cobertura gran.
6: En el que portem de campanya ja s'han fet 2.200 atencions, el doble que l'any anterior.
0: Dos minuts i us expliquem el viacrucis que suposa la mobilitat en aquest país.
8: No, una altra onada de calor. I tu, sense aire condicionat? Va, ja n'hi ha prou. Vine a Servei Estació.
9: Tenim aires condicionats portàtils. Te'ls emportes avui i tens aire fresc al moment. Equips Split per climatitzar casa teva. I la gran novetat, aire condicionat sense unitat exterior.
8: Ja no tens excusa. T'ho portem i t'ho instal·lem. I amb la compra d'un aparell per combatre la calor, et convidem a un gelat a High Cream, la gelateria de l'entrada.
9: Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
10: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
11: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
12: RAC 1.
13: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
14: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
15: Em poses una birra, si us plau?
14: I tant. Vols una copa o una mitjana?
16: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
17: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
16: RAC 1, tots som un milió.
18: Notícies, jocs i noves funcionalitats premium.
16: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
0: Passen 2 minuts d'un quart de tres. Ho dèiem en començar, ha estat un matí complicat pel que fa a la mobilitat en diversos fronts. Comencem per Rodalies, perquè els usuaris de l'R4 i R8 han viscut el primer feiner amb aquestes dues línies tallades. La primera entre Martorell Central i Molins de Rei, la segona entre Martorell i Rubí Can Vallhonrat. Els usuaris han d'agafar un bus alternatiu per cobrir el trajecte entre tots dos punts. El motiu, darrere de tot plegat, és que ja han començat les obres de millora a la via, que s'allargaran fins diumenge. Traiem el cap a l'estació de Molins de Rei. Josep Ferrer, bon dia.
19: Bon dia. Els autobusos han circulat en certa normalitat i amb freqüències de pas previstes. En algun moment del matí, la gent s'ha hagut d'esperar més del compte o ha hagut de fer al carrer i sense cap mena de protecció pel sol. Com és habitual, hi ha hagut retrets per Renfe, perquè un dia més, molts usuaris han arribat tard a la feina.
20: Muy mal. Ya estamos cansados.
21: Muy mal, por una parte, porque uno necesita el transporte y claro, con esto ya uno llega tarde.
22: Siempre están en obras, están en retraso, por eso decidí trabajar por aquí, por Martorell, porque siempre era llegar tarde al trabajo.
19: Alguns usuaris s'han queixat també de manca de senyalització per encaminar-los cap als autobusos a les estacions. També s'ha trobat a faltar més personal de Renfe per ajudar els viatgers. El servei per carretera el cobreixen 10 autobusos, tots ells vinguts d'Andalusia.
0: Gràcies, Josep. Això pel que fa als trens, però avui s'ha viscut també un nou matí de cues quilomètriques a la P7 per l'accident d'un camió. Aquest cop ha passat a l'altura de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, cap a 2:15 del matí. El vehicle transportava bigues de formigó que s'han escampat per la carretera. Tot i que els operaris ja han pogut retirar la càrrega i ja hi ha tots els carrils oberts en tots dos sentits, a aquesta hora encara es noten les conseqüències de l'accident amb 15 quilòmetres d'aturades en sentit sud i més de 5 en sentit nord cap a Barcelona. I on també hi pot haver més retencions és a la Ronda de Dalt. Des d'avui té un carril tallat en cada sentit entre la Vall d'Hebron i Vallcarca, és a dir, entre les sortides 5 i 6. El motiu són les obres que arrenquen ara per tal de cobrir aquest tram de la via. Donaran 3 setmanes fins al 24 d'agost. Aquestes últimes setmanes ja s'havia tallat la circulació en un carril de nit, però ara s'amplien els treballs també durant la resta del dia per agilitzar les obres. I precisament les vendes de cotxes han augmentat gairebé un 4% durant el mes de juliol. Han superat les 100.000 unitats venudes. Són dades que han fet públiques fa poca estona les associacions de fabricants, concessionaris i venedors, en FAC, Faconauto i Gambam. Eulàlia Carrascal.
1: Sí, per 5è mes consecutiu s'han superat els 100.000 cotxes venuts. Pràcticament la meitat són híbrids no endollables. Els vehicles electrificats van a l'alça i creixen de mitjana un 20% més en comparació amb l'any passat. Els híbrids endollables suposen el 14% de la quota de mercat i els elèctrics el 10%. En canvi, els cotxes que fan servir combustible van a la baixa. Els de benzina suposen un 20% del total i els de dièsel no arriben al 3%. Els de gas, per cert, suposen un 4% del total. La marca que més èxit té arreu de l'estat és Toyota i els seus models més populars són el Toyota Corolla, el CHR i el Yaris Cross. La segona marca amb més vendes l'últim mes ha estat Volkswagen i el top 5 al rànquing el completen Seat, Renault i Kia.
0: Hem parlat de trens, també de vehicles per carretera i ara ens toquen a cap a l'aeroport perquè els treballadors de Ground Force mantenen la vaga al Prat de cara a demà. Són personal d'assistència a terra, facturació, embarcament i coordinació de vols que donen servei a diverses aerolínies de les dues terminals. Asseguren que l'empresa s'ha negat a negociar amb el comitè de vaga i, per tant, mantenen l'aturada indefinida que arrenca demà. Els treballadors denuncien la sobrecàrrega laboral que fa anys que assumeixen i que ha anat empitjorant amb el temps. Asseguren que hi ha persones que fan la feina de dues, que molts han de fer hores extres i que el personal ha arribat al límit. Tot i això, lamenten que l'empresa no els fa cas i que l'única opció que tenen és paralitzar l'aeroport. Fa uns mesos ja van fer vaga i llavors hi va haver retards a l'hora d'embarcar i de recollir les maletes. I parlant d'avions, Catalunya ha rebut més de 2 milions de turistes internacionals durant el mes de juny. És un 1,4% més que l'any anterior i arriba a nivells pre-Covid. Es tracta de la xifra més alta per un mes de juny des del 2019. Són dades que ha fet públiques avui l'INE que demostren que els visitants cada cop gasten més durant els viatges a casa nostra. De mitjana, cada visitant va pagar 267 euros diaris, un 6% més que l'any anterior.
1: De gener a juny han visitat Catalunya 9 milions i mig de turistes internacionals, un rècord des que l'INE té dades. Han vingut un 3,5% més de visitants en comparació amb l'any anterior. A l'estat espanyol la xifra s'enfila fins als 46 milions i mig de visitants. Ara bé, un de cada 5 opta per visitar Catalunya. És el segon territori amb més volum de turistes. Durant el mes de juny, la majoria va optar per passar uns dies a les Illes Balears amb 2,3 milions de visitants, seguit per Catalunya, Andalusia i la Comunitat Valenciana. La majoria de turistes són del Regne Unit, Alemanya i França.
0: I encara en clau econòmica, els pisos de compra de segona mà s'han encarit un 11%. A Catalunya això vol dir que de mitjana un pis de 80 metres quadrats ara val 27.000 euros més que fa un any. Han passat dels 250.000 euros als 276.000. Ho diu un informe de Fotocasa que apunta que al conjunt de l'Estat els preus han crescut un 16% i un habitatge ja val 35.000 euros més que fa un any.
1: Segons el portal immobiliari, a casa nostra on han augmentat més els preus és a Lleida, amb un 15%. La segueix en Girona amb un 11% més, Tarragona amb un 10,5% i Barcelona que no arriba al 10%. La directora d'estudis de l'empresa, Maria Matos, assegura que el problema és que l'oferta no cobreix l'alta demanda.
2: La demanda cuadruplica la oferta disponible. Sin embargo, esta demanda pues, se ha visto impulsada por ese cambio en las preferencias habitacionales tras la pandemia, ese crecimiento migratorio, la bajada de los tipos de interés ha hecho que los compradores que estaban paralizados retornen. Tenemos un mayor número también de hogares unipersonales, hay un aumento del comprador extranjero.
1: I pronostiquen que els preus es normalitzaran aviat perquè hauran tocat sostre. A la resta de l'Estat, on han augmentat més els preus és a la regió de Múrcia amb un 26%, a Cantàbria amb un 20% i al País Valencià amb un 18%. Ara Catalunya és la quarta regió amb pisos més cars, darrere de Madrid, les Balears i el País Basc.
0: Obrim plana de successos. Detingut un home de 44 anys per agredir sexualment dues dones sense llar, a qui també havia robat i agredit físicament a Blanes i a Barcelona, Aurora Rodríguez.
3: Els Mossos van rebre l'avís d'una agressió sexual en un descampat durant la Festa Major de Blanes el 20 de juliol. Després de la investigació, el van relacionar amb una altra agressió sexual similar d'uns dies abans a Barcelona. L'agressor va seguir el mateix patró, agredint la víctima físicament i sexualment i robant-li la bossa, el mòbil i 65 euros. El detingut treballava en una atracció de Fira de Blanes, on, a més, va marxar sense avisar i va robar diversos objectes.
0: Un veí de Martorell de 21 anys ha mort després de ser embestit per una vaca durant les festes d'un poble de Castelló. El jove va rebre un fort cop al cap i va morir aquest diumenge a l'hospital.
3: L'accident va ser dijous al matí a Tíric, al poble on estiuejava la víctima. El noi va travessar el carrer per on passaven els animals i una vaca el va embestir. Això li va provocar greus ferides al cap que li van causar la mort uns dies després a l'hospital.
0: Desarticulat un grup criminal que feia robatoris violents a joieries franceses, han detingut tres persones, una de les quals a Barcelona.
3: L'operació es va fer el 17 de juny amb la participació de diferents cossos policials coordinats per l'Europol. A Barcelona van localitzar un dels principals els objectius de l'operació, un home de 34 anys. També van detenir una persona a prop d'Alacant i una altra a Suècia. Segons la investigació, el grup estaria relacionat amb robatoris violents en joieries de la regió francesa de la Bretanya el 2024. En un dels atracaments van assaltar una persona i li van robar joies per un valor de 300.000 euros.
0: I els Mossos han desmantellat una rave en una finca del Pla de Santa Maria a l'Alt Camp i hi havia autocaravanes amb matrícules franceses, italianes, alemanyes i espanyoles.
3: Els agents van rebre l'avís dels vigilants municipals dissabte a la tarda. Quan van arribar, van observar entre 50 i 70 vehicles aparcats en una esplanada propera. La policia va tallar els dos camins d'accés a la finca i van impedir l'entrada de nous vehicles. També van denunciar alguns conductors per haver consumit alcohol i drogues.
0: 4 minuts i arribarem a 2:15. Falten pocs dies per l'eclipsi, que podrem veure des d'alguns punts de Catalunya. Una de les comunitats que l'espera amb més il·lusió és la dels anomenats caçadors d'eclipsis. Són persones disposades a viatjar per tot el planeta i fer tants quilòmetres com calgui per viure eclipsis solars totals com el del 12 d'agost. Doncs bé, en el rànquing internacional de les persones que han vist més eclipsis en directe, hi ha un català. N'ha vist 22 de totals, està al top 10 mundial i és la cinquena persona que n'ha vist més de tota Europa. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
5: Bon dia, Xavi. Si un dels millors caçadors d'eclipsis del món és català, és en Josep Masalles Román. És reconegut en una comunitat internacional on hi ha aficionats a l'observació astronòmica escampats arreu del món. Masalles ha vist eclipsis solars totals, com el que es podrà veure a Tarragona o a les Terres de l'Ebre el 12 d'agost, al desert de Líbia, a l'Antàrtida, Zàmbia o a Mongòlia. 22 eclipsis solars totals, 22, i més de 40 eclipsis sumant-los tots. Explica RAC1 les sensacions d'un espectacle únic que per primer cop podrà viure a tocar de casa.
23: És l'espectacle, per mi és l'espectacle de la natura més grandiós que hi ha i que d'una bellesa incomparable.
5: A Salamanca hi ha l'Òscar Martín Mesonero, ja amb 12 eclipsis solars totals vistos en directe arreu del món. També intenta explicar RAC1 l'emoció que podrem viure d'aquí a només 9 dies. Això sí, si la meteorologia no ho espatlla.
24: Sí que se te saltan las lágrimas, pero ya no por el eclipse en sí, sino por toda la experiencia de haberte hecho, no sé, haber recorrido 3 estados o 4 estados en Estados Unidos haciendo 1.500 millas para conseguirlo porque el otro sitio estaba nublado.
5: Es calcula que hi ha uns 3.000 caçadors d'eclipsis al món. Alguns dels millors classificats al rànquing mundial seran a Catalunya el 12 d'agost, com és el cas de Prades, i també a Mallorca, una destinació que han triat molts americans.
16: 14:15.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15. El cinema català triomfa a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
25: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames i li va clavar les ungles a la cuixa.
0: D'una banda, Mala Bèstia, l'òpera prima de la barcelonina Bàrbara Ferrer, s'ha endut el guardó Dame Agustí Villaronga, que reconeix la millor pel·lícula feta a l'Estat, mentre que la producció catalana Lionel, de Carlos Saiz, ha guanyat la secció oficial del festival Adrià García.
4: Em vas al CEIF. A les golfes et fas cremar més ràpid del que és normal. Ningú se't podrà endur.
6: Mili adoptiva amb dents i ungles i comença a mostrar una actitud. Sí, Mala Bèstia és una pel·lícula incòmoda i atrevida que els últims mesos ja havia rebut l'ovació de festivals importants com el de Màlaga. Explica la història d'una nena que viu amb la por de fer-se gran i no trobar ningú que l'aculli. Quan per fi arriba a la seva nova casa, s'aferra a la família adoptiva amb dents i ungles i comença a mostrar una actitud d'allò més inquietant. La pel·lícula està en cartellera ja des de divendres passat, després de la seva estrena precisament a l'Atlàntida, mentre que Lionel, l'altra gran triomfadora del certamen, arribarà a les sales d'aquí a tot just un mes, una road movie familiar que va rebre el reconeixement de la Seminci de Valladolid. Més enllà d'aquestes dues produccions catalanes, també hi ha hagut premi per La carn de Joan Porcel, que ha rebut el guardó a millor llargmetratge balear, mentre que La barraca de Julià Castaño s'ha endut el premi a millor curtmetratge.
7: 14-15.
0: Obrim l'agenda cultural amb música. Aquesta nit Antonio Orozco és el cap de cartell del Festival de Cap Roig. El cantant de l'Hospitalet de Llobregat presentarà en directe el seu últim disc, El tiempo no es oro. Recordem que després d'aquesta gira Orozco farà una aturada indefinida. I el grup de moda d'aquest estiu, la Ludwig Band, imprescindibles, els trobem a tot arreu, tanquen aquest vespre una nova edició del Festival Microclima.
8: I he deixat que entri amb força, que inundi la casa i que faci volar amunt els ocells.
0: Actuarà al parc de la Mare de la Font de Camprodon a 8:15 del vespre, una mena de festa familiar que tindrà una cercavila i un espectacle de circ a càrrec de la companyia Planeta Trampolí. I els Catarres fan parada aquesta nit a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols.
8: El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba.
0: Els osonencs compartiran escenari amb Mont DJ, que continuarà la festa.

0: I el temps? Martí Oliveres, aquesta tarda es mantindrà l'ambient xafogós, però acabarà plovent en alguns punts del país.
1: Estan començant a formar en alguns punts del nord de Catalunya, sobretot Pirineu, Prepirineu de Lleida, i que amb el pas de les hores, atenció, poden descarregar molta aigua cap a la Noguera, el Pallars, el Solsonès, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà, fins i tot, i el Ripollès. Atenció, són comarques en avís per part del Servei Meteorològic de Catalunya, però també pot arribar algun xàfec fort i amb tempesta, fins i tot calamarsa o pedra, al Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, sobretot cap al massís dels Ports. A la resta, de moment, paciència, aquest cel mig ennuvolat i encara amb molta, molta sensació de xafogó.
2: 14:15 amb Xavi Pardo i Gemma Montero.
0: I quan passen 2 minuts de 2:15, el torn dels esports, últim dia d'estada de pretemporada del Barça a Anglaterra, Gemma.
3: I Hansi Flick acaba de fer balanç d'aquesta setmana, de quins jugadors l'han sorprès més i com ha anat aquesta primera presa de contactes amb els nous fitxatges.
2: A RAC1, 14:15.
3: Com us dèiem, el Barça tanca avui l'estada de pretemporada a Anglaterra, aquesta primera setmana de feina fora del que són les instal·lacions del Barça. Marta Ramon, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Una mica abans del que s'esperava, s'ha de tancar aquest viatge, aquesta estada a St. George's Park, ara ens ho recordes, però, com us dèiem, acaba de parlar Hansi Flick fent balanç d'aquests 7 dies de feina. Què diu l'entrenador del Barça?
4: Fent balanç i de retruc també fixant-se en la planificació esportiva i els deures que té per davant el club. Tot i estar content amb les alternatives que poden oferir Gordon i Adeyemi i tot i estar provant amb la figura del fals nou, ha deixat clar que està pendent del mercat i molt a l'expectativa de la incorporació que li porti Deco i del que acabi passant amb Ferran Torres.
5: At the end it depends about the team, about the squad, so we have to wait. I have totally confidence Deco. We know that we have to do something. It depends also about Ferran. And then we will see what happens.
4: Diu que han d'esperar, que té tota la confiança en Deco, que saben que han d'incorporar algú en aquesta demarcació deixada per Lewandowski i que també estan a l'expectativa de veure què passa amb Ferran Torres. Per tant, carpetes ara mateix calentes amb un Barça que encara no llença la tovallola amb Julián Álvarez, tal com hem anat explicant a RAC1. Flick ha descartat l'arribada d'un migcampista per ocupar el lloc del lesionat De Jong, que continua amb el seu tractament amb cèl·lules mare per la dolència que té el genoll i, sobretot, s'ha mostrat molt satisfet amb la feina dels joves en aquesta pretemporada, destacant 3 noms propis de l'estaix, sobretot aquí a St. George's Park: Tunkara, Orian Goren i Xavi Espart.
5: I think this season we have more quality. More quality with the players, more quality with the youth players, with players from La Masia. This is when I compare it, and of course, Ibrima is a great talent. Orian, the same. We have a lot of players. Xavi played here in the position as number 2. Very good the match against Birmingham, but also in the training you can see he's on a top level actually. And a lot of things more. So it's about that, what I see, what I saw in the last 3 weeks.
4: Diu que aquesta temporada de moment és la que millors sensacions li està deixant perquè és on en la que està veient més qualitat per part dels joves i sobretot fixant-se en aquests 3 noms que destacava: Tunkara, Orian Goren i el lateral Xavi Espart. També ha dit que n'està segur que el Mundial donarà confiança als 8 internacionals espanyols i de retruc també a l'equip per aconseguir tots els títols als que volen aspirar aquesta temporada.
3: De seguida continuem parlant d'altres aspectes que envolten el Barça, però Marta, aquestes són les declaracions de Hansi Flick en calent, no ens ha donat temps encara de poder-les traduir perquè tot just acaba de parlar ara l'entrenador del Barça aquí a la concentració de St. George's Park. A banda d'aquestes declaracions de Flick, com ens explicaves, el Barça ha hagut de modificar els plans, tornen abans a Barcelona, torneu tots de fet aquesta nit cap a casa. Com ha anat almenys aquest últim matí a Anglaterra?
4: Doncs amb la cancel·lació del partit contra el Preston, que s'havia de jugar aquesta tarda, el Barça n'ha organitzat un aquest matí amb els seus jugadors, aprofitant que havien pagat els serveis d'uns àrbitres. Ha estat un partit de 3 parts de 20 minuts i sobretot s'ha de destacar que hem vist jugar d'inici els fins ara inèdits Araujo, Fermín i Rafinha. Un 11 estava format per Tec Chesney a la porteria, per Xavi Espar, Christensen, Gerard Martín i Jofre Torrents a la defensa, Bernal i Caçador a la base de la jugada, Orian Goren, destacadíssim per Flick, a la mitja punta, i al davant Adeyemi, també l'altre destacat per Flick Tuncara, i Àlex González. L'altre 11 el formaven Iker Rodríguez a la porteria, Héctor Fort, Araujo, Cortés i Pasqué a la defensa, Guille Fernández i Brian Fariñas a la base de la jugada, a la mitja punta Fermín i al davant Roni, Toni Fernández i Rafinha. Als 15 minuts oberts a la premsa hem vist un empat a 1 amb gols de Fermín i Xavi Espar, també destacat per Flick, i ja no s'ha mogut més el marcador, per tant ha acabat amb empat a 1 aquest amistós que s'han organitzat entre ells. Han acabat jugant pràcticament tots els jugadors, menys Balde, que arrossega molèsties a l'esquena i ha fet entrenament personalitzat al marge, i tampoc hi era, lògicament, lesionat al genoll De Jong. Ho han presenciat tot Deco i Boyan, ben a prop de la gespa, i ara, quan acabin de dinar, faran les maletes i tornaran cap a Barcelona unes hores abans del previst, aquesta mateixa tarda, i tindran 2 dies de festa. Dijous tornaran a la feina amb una doble sessió ja a la ciutat esportiva Joan Gamper.
3: Molt bé, doncs si hi havia uns àrbitres pagats, escolta, s'han d'aprofitar que aquí no es llança
4: res. I tant, i tant. Et sentim demà, Marta, ja des de Barcelona. Moltes gràcies.
3: Que vagi bé, bona tarda.
4: Com ja sabeu, qui no tornarà amb l'equip és Ter Stegen, que divendres va posar rumb a Amsterdam per formar part per segona vegada d'un projecte amb Michel Sánchez al capdavant. Ara no el Girona, òbviament, serà l'Ajax. Però quin projecte està construint el de Vallecas als Països Baixos? Xavi Morlans, bon dia.
6: Hola, Gemma, bon dia. Ja fa més d'un mes que va arrencar aquesta nova etapa de Michel com a entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. Ara, a falta de tan sols 6 dies pel seu debut en Lliga i amb la fase prèvia de la Conference League en marxa, l'exentrenador del Girona compta ja amb diversos reforços confirmats i altres que podrien tancar-se en les pròximes hores. Fins a 5 fitxatges ha oficialitzat ja l'equip neerlandès. La primera incorporació va ser la del lateral esquerre brasiler Caio Henrique, procedent del Mònaco, a canvi de 10 milions i mig d'euros. El següent va ser Daily Blind, qui ja ha estat a les ordres de Michel les últimes 3 temporades al Girona i ha arribat lliure després de finalitzar el seu contracte amb l'equip català. Després va ser el torn de Marcos Leonardo, un davanter brasiler de 23 anys que en les últimes 2 temporades ha jugat a l'Al-Hilal Saudí, on ha marcat 48 gols en 82 partits. De moment, Leonardo és el traspàs més car de l'Ajax en el que portem de mercat, costant quasi 20 milions d'euros. Les 2 últimes incorporacions han estat la cessió de Tuluwala Zarokodare, davanter nigerià de 1,97 d'alçada, i Julian Brandt, un migcampista creatiu que arriba lliure després de 7 temporades al Borussia Dortmund. I com bé deies, Gemma, Marc-André Ter Stegen es converteix en el 6è fitxatge de l'equip en aquest mercat, després que Michel donés per feta ahir la seva incorporació en unes declaracions on l'entrenador de Vallecas assegurava que l'alemany donarà un salt de qualitat a l'equip. El porter es troba ja a Amsterdam i mitjans locals asseguren que ja ha passat la revisió mèdica. Ter Stegen arribarà en forma de cessió, igual que Blin ja sap el que és estar sota les ordres de Michel, ja que van coincidir al Girona la segona meitat de la passada temporada. S'espera que l'anunci oficial de l'Alemanya es faci en els pròxims dies o fins i tot hores. En àmbit esportiu, l'Ajax de Michel ha jugat 8 partits, 6 amistosos amb 4 victòries, un empat i una derrota,

0: i dos d'oficials de la fase prèvia de la Conference League davant del Vojvodina Serbi, on els d'Amsterdam van guanyar l'eliminatòria amb un 8-2 de global. Aquesta setmana l'equip tindrà dos partits més. El primer el jugaran dimecres contra el Shelbourne irlandès en l'anada de la tercera ronda de la fase prèvia de la Conference League i diumenge Mitchell debutarà a l'Eredivisie al camp del Zwolle.
1: El Real Madrid ha rebut avui Vinícius, Brahim i ha viscut també l'arribada de Bernardo Silva. Mourinho, per tant, poc a poc va completant les peces al seu trencaclosques. Vini, que ha estat protagonista perquè continua pendent de la seva renovació mentre altres equips li tiren la canya. Pau Bombardó, bon dia.
2: Bon dia, sí. Com deies, el brasiler s'ha incorporat avui a les ordres de Mourinho en plenes negociacions per la seva renovació. Recordem que acaba contracte la temporada vinent i que, si no renova, podria marxar sense deixar ni un sol euro a la caixa del Madrid. L'altra opció és que el club li busqui una sortida durant aquest mercat per treure'n algun rendiment econòmic. En aquesta línia, un dels pretendents és l'Arsenal de Mikel Arteta, que de moment no s'ha volgut pronunciar al respecte. També s'han incorporat avui als entrenaments Brahim Díaz i Bernardo Silva, aquest últim una de les cares noves al Madrid de Mourinho. El tècnic portuguès serà el tercer entrenador en dues temporades a la banqueta blanca després de les destitucions d'Arbeloa i Xavi Alonso. Precisament el tècnic basc ha explicat en una entrevista a The Athletic que aquesta és una cicatriu que ja està curada. Ha dit també que va viure moltes situacions com a entrenador del Madrid, però que hi ha coses que no van funcionar, tant en el joc com, atenció, en la gestió del vestidor. A falta de donar la plantilla per tancada, continua amb el capítol de sortides. L'última, la del jove porter Fran González, que ha fitxat pel Sevilla fins al 2031. I encara cueja la decisió de la FIFA de tirar enrere la venda de participacions del Mundial a inversors privats. Ahir el Madrid feia un comunicat on aplaudia la decisió i avui Enrique Riquelme, opositor de Florentino Pérez, també ho ha fet, però ha aprofitat per llançar un dard al president del Madrid. Ha dit que alguns n'haurien de prendre exemple i que no tot està en venda, en una clara referència a la intenció de Florentino Pérez de vendre un percentatge de la propietat del club a inversors privats. Encara sobre el conflicte obert a la FIFA, la Federació de Gal·les ha estat la primera en explicitar que no donarà suport a la reelecció de Gianni Infantino com a president i s'espera que en les properes hores també s'hi sumi la Federació Anglesa.
1: Doncs precisament la UEFA ha comunicat formalment a la FIFA que està considerant activament, diu, emprendre accions legals per aquest pla de crear aquesta filial, aquesta empresa filial oberta a capital privat per comercialitzar les seves competicions i li ha demanat que conservi tots els documents relatius a aquest cas, a aquesta filial. La comunicació va dirigida a Gianni Infantino directament. Això va ser divendres passat que la van adreçar i trasllada aquesta idea de la UEFA de denunciar la iniciativa davant les autoritats reguladores o emprendre projectes d'arbitratge davant aquest projecte que, recordem, la FIFA s'ha fet enrere i ha desistit en veure el rebuig general que generava aquesta nova idea. El document demana a Infantino i a la FIFA que adopti mesures de forma immediata per conservar tota aquesta documentació relativa al projecte, que estigui emmagatzemada física o electrònicament i que estigui en possessió de l'organisme, i demana que se suspengui la destrucció de tot plegat. Veurem com acaba això.

0: I mentre l'Espanyol gaudeix avui d'un dia de festa, repassem també l'agenda dels dos equips catalans de segona divisió. Tant el Sabadell com el Girona tenen doble cita aquesta setmana. Joan Ferrer, bon dia.
1: Bon dia, Gemma. Sí, tots dos han entrat ja en la setmana prèvia al debut a la Lliga. A més, una setmana en què s'enfrontaran serà el divendres a partir de 6:45 a la Ciutat Esportiva del Girona, a Vilablareix. A banda d'aquest compromís, els gironins, que recordem venen de caure dissabte passat davant l'Arsenal per 1-4, jugaran un altre amistós contra el Nàstic el dissabte. Aquest serà ja l'últim test abans de començar la Lliga davant el Leganés a Montilivi el dia 16 d'agost. I pel que fa al Sabadell, més enllà del partit que comentàvem davant el Girona, el conjunt arlequinat acabarà la seva pretemporada amb un amistós contra l'Olot a la capital de la Garrotxa el dia 9, tot plegat 8 dies abans de començar la Lliga al camp de l'Sporting de Gijón en el retorn a la categoria de plata.
0: I parlem de la Lliga F, perquè el Barça femení farà un estatge de pretemporada a Andorra la Vella. Això serà del 6 al 10 d'agost. Durant 5 dies, la plantilla blaugrana es concentrarà al Principat per completar la preparació física, la tàctica i qüestions de grup abans de l'inici de la nova competició. És la primera vegada que l'equip femení tria Andorra amb una dinàmica de treball que tradicionalment ha estat del primer equip masculí. L'estadi comunal Joan Samarra serà l'escenari on treballaran les jugadores de Pere Romeu. Seran, doncs, una part important de la planificació de la temporada, juntament amb els compromisos amistosos previs a aquest inici de Lliga. En els darrers anys, les seccions del Barça havien desenvolupat habitualment part de la seva preparació de pretemporada en camp, i aquest estiu el club i el Comú van treballar amb la voluntat de mantenir aquesta línia de col·laboració. Per cert, que ja anem sabent els horaris dels primers partits de la Lliga F, els que s'han de disputar el cap de setmana, recordeu, del 29 i 30 d'agost. L'Espanyol femení començarà la Lliga F visitant l'Eibar dissabte 29 a les 5 de la tarda. El partit es disputarà a Ipurua. I el Barça-Tenerife jugarà diumenge 30 a les 7, però en canvi l'Atlètic Club Badalona Women encara no té data ni hora. El derbi madrileny d'aquesta primera jornada, el Real Madrid-Atlético de Madrid, es jugarà dissabte 29 d'agost a les 7 de la tarda. D'aquí a 4 dilluns es tanca el mercat d'estiu a primera i a diverses lligues europees. Les altes i les baixes, ja ho sabeu, que sempre s'intensifiquen l'última setmana, però avui tenim alguns detalls. Pau.
2: Sí, el Newcastle ha reforçat la seva porteria amb l'arribada del porter txec Lukas Hornicek, que ha signat amb el club anglès per 5 temporades. Amb 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Braga i, tot i que no va jugar, també va ser a la convocatòria de la República Txeca al Mundial. També s'ha reforçat el Borussia Dortmund, que ha signat el mitja punta grec Kostas Karetsas. El jugador de 18 anys, molt jove, arriba procedent del Genk belga. Això pel que fa als fitxatges ja oficialitzats, però n'hi ha un parell que, a falta de tancar els últims detalls, també estan a punt d'anunciar-se. Un és el del català Pep Xavarría, que arribarà a la Premier procedent del Rayo Vallecano en un traspàs que es podria tancar al voltant dels 25 milions d'euros. Una nova incorporació pels Blues, que ja han gastat vora 400 milions d'euros en aquest mercat. I també s'estan tancant els últims detalls del fitxatge de Miguel Gutiérrez, exjugador del Girona, pel Bayer Leverkusen. Després del seu pas per Montilivi, el jugador ha estat una temporada al Nàpols i ara marxarà cap a la Bundesliga en una operació que podria tancar-se en 35 milions d'euros. A la Lliga Espanyola, el Racing ha confirmat la sortida del català Suleiman Kamara, que marxa a l'Slovan de Bratislava. I acabem amb un altre fitxatge, en aquest cas pels despatxos. És el del porter del Bet, Adrián San Miguel, que va retirar-se a final de temporada i s'incorpora a l'estructura esportiva del club.
0: Encara en futbol, Joan, avui ha estat un dia de sortejos, aquest play-off de les tres competicions europees de futbol.
1: Un sorteig que s'ha celebrat a Nió i que ens deixa encara molts dels encreuaments sense definir-se al 100%, ja que encara falta conèixer els participants perquè avança a disputar la tercera ronda prèvia. A la Champions, 29 dels 36 equips ja tenen la plaça assegurada. Els 7 bitllets restants es decidiran en aquests play-offs, 5 a la ruta de campions, reservada als guanyadors de les lligues nacionals, i 2 a la ruta de Lliga, on competeixen clubs que s'han classificat per la seva posició al campionat domèstic sense haver-lo guanyat. L'Europa League també ha definit 12 eliminatòries, mentre que a la Conference se'n disputaran 24. El Getafe, que és l'únic representant de la Lliga Espanyola, entra directament en aquesta ronda i haurà de superar el guanyador de l'eliminatòria entre el Partizan de Belgrat i el Tobol de Kazakhstan per accedir a la fase Lliga. Un cop acabat els play-offs de cada una de les tres competicions, es celebrarà el sorteig per la fase de Lliga, que serà a Monte Carlo el proper 27 d'agost.
0: I repassem ara altres titulars de futbol.
1: A l'Argentina, River Plate està en crisi. L'equip dirigit per Eduardo Caudet encadena 3 derrotes en les 3 jornades des que va començar la clausura de la Lliga i és cué a la classificació del seu grup. A banda d'això, a la Copa Argentina van caure eliminats els setzens de final. Caudet, que va deixar l'Alavés el passat mes de març, és el punt de mira de totes les crítiques i després de la derrota d'aquesta passada matinada va decidir no sortir a la roda de premsa en una decisió, la de no fer declaracions, que segons apunten des de l'Argentina va ser consensuada entre el cos tècnic, els futbolistes i la direcció del club, per tal de reduir l'exposició mediàtica ara que l'equip intenta escapar d'aquest moment tan crític. Destacar que l'etern rival Boca Juniors tampoc és que estigui per tirar coets. L'equip de Buenos Aires ha sumat només un punt de 6 possibles. Encara en futbol hem d'explicar un episodi lamentable viscut al Brasil on Marcos Nunes, un àrbitre que estava xiulant un partit sub-15, va rebre insults racistes per part d'un jugador que presumptament l'hauria dit mono. L'àrbitre va activar el protocol antiracisme abans d'abandonar el terreny de joc i dirigir-se a comissaria a denunciar els fets. L'àrbitre també va explicar en un comunicat a les seves xarxes socials que la sensació d'impotència va ser tan gran que el va fer plorar. Els fets van passar aquest dissabte a São Paulo. I un últim apunt, perquè el Rayo i la Comunitat de Madrid s'han reunit amb mires a desencallar el conflicte amb l'estadi, tot això a 17 dies de rebre l'Alavés a la segona jornada de Lliga de moment, tot i que segueix sent una incògnita, l'opció de desplaçar-se a Burgos continua sobre la taula. Hey, shitty baby,
0: I'm hot like the prodigal son. Deixem ja el futbol perquè avui us hem d'explicar que Tadej Pogacar tornarà a disputar la Vuelta 7 anys després. Pau, els últims dies l'eslové s'estava deixant estimar. Finalment avui el seu equip, l'Emirates, ha confirmat la presència de Pogacar a les carreteres espanyoles en aquest mes d'agost.
2: Per tant, podem dir que ja tenim el principal favorit a endur-se el mallot vermell, un mallot sí, que de moment Pogacar encara no ha aconseguit mai. Com deies, va participar-hi fa 7 anys per primera i única vegada i llavors hi arribava com una jove promesa i tot i això ja va guanyar 3 etapes i va aconseguir pujar al podi en la tercera posició. Ara ja hi arriba com el millor ciclista del panorama actual i amb 5 Tours de França al seu palmarès, que es diu aviat. L'últim ha aconseguit res fa tot just 8 dies. Per tant, Pogacar, que parteix com a principal favorit en una Vuelta que començarà el proper 22 d'agost a Mònaco, i s'allargarà fins al 13 de setembre quan arribarà a Granada, un total de 21 etapes, de les quals una serà íntegrament en territori català, la 5ª, que sortirà de Falset i arribarà a Roquetes.
0: Doncs sentim la valoració que en fa el nostre expert en ciclisme, en Pau Mitjans.
3: Des d'aquella victòria de Pogacar als Cortals d'en Camp a Andorra, sota un intens ruixat d'estiu, han passat gairebé 7 anys. 7 anys en què la història del ciclisme ha canviat per complet i que han servit per confirmar que aquell jove eslové no era només una promesa. Aquell 2019 vam aprendre a pronunciar Tadej Pogacar i a situar al mapa la seva ciutat natal. També vam veure els primers indicis del que acabaria sent una realitat, un ciclista que per a molts ja és el millor de la història. Amb només 20 anys, en el seu debut a la Vuelta, va deixar entreveure el seu potencial. Tercer a la general, 3 victòries d'etapa i el millor jove. Ara, amb 5 tours sota el braç i 127 victòries professionals, torna a la Vuelta per tancar un dels pocs reptes que encara té pendents, conquerir les 3 grans voltes, Giro, Tour i Vuelta. Tot el que no sigui una victòria serà una sorpresa, i el podrem tornar a gaudir a prop de casa, com amb el Tour, perquè la Vuelta també passarà per Catalunya, la 5ª etapa, a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
0: Doncs gràcies, Pau. Encara en ciclisme, situem com tenim l'etapa d'avui al Tour femení.
2: Doncs etapa, la tercera avui d'aquest Tour femení, que ja ha entrat per primera vegada en territori francès, un recorregut que en total seran 156 quilòmetres i mig entre Ginebra i Poligny, amb 4 ports de muntanya, un de cada categoria. Per tant, primera etapa de mitja muntanya avui, després de 2 etapes planes que li han servit a la neerlandesa Lorena Wiebes, especialista en sprints, per vestir el mallot groc amb dues victòries, com dèiem, a l'esprint. També etapes profitoses per la catalana Paula Blasi, que ja vesteix el mallot blanc de la millor jove i es manté 13a a la general a 28 segons de la líder. Després de l'etapa d'ahir, Blasi explicava a Eurosport què espera a partir d'ara.
4: Ayer y hoy era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
2: A banda de Blasi, la també catalana Mireia Benito és a 2 minuts i 34 segons de la mallot groc. Ara mateix a l'etapa es troba a 122 quilòmetres de meta, amb un pilot força nombrós, on hi són les catalanes Benito i Blasi, i la mallot groc, que ja ha caigut a 1 minut i 45 segons, per tant, previsiblement, perdria avui el mallot de líder. Ja s'ha superat el primer port de primera categoria i ara afrontaran la resta dels 3 ports restants.
0: I aquest matí hem sumat 2 bronzes catalans a l'europeu de natació, Joan.
1: Sí, en aquest europeu de natació artística que s'està celebrant a París, avui s'han disputat les finals individuals lliures, tant en categoria femenina com en la masculina. Comencem per la femenina, on la catalana Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze. És la seva tercera medalla als europeus de París, després de les plates, el duo lliure mixt amb Denis González i el duo lliure femení amb Lilou Lluís. El podi l'han completat la bielorussa Vasilina Kandantsova i l'alemanya Clara Bleiler, en primera i segona posició, respectivament. La catalana es mostrava molt satisfeta amb la seva actuació.
5: Estic molt contenta de com he nedat, perquè he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
1: I pel que fa a la categoria masculina, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze, ho ha fet completant el podi després del britànic Ranjo Tomlin, que s'ha apuntat al seu segon hora en solitari en aquest europeu, i l'italià Filippo Pelati, que ha aconseguit la plata. Cáceres diu que ho ha gaudit moltíssim.
6: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
1: Pel que fa a l'agenda d'avui, aquesta tarda, d'aquí a només una estona, a partir de les 4, serà torn per la final de l'equip lliure, on destaca la presència de les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández. I d'ahir afegir que la parella formada pel propi Jordi Cáceres i per la catalana Carla Lorenzo no va poder aconseguir medalla a la final de duet tècnic mixt. Van acabar en quarta posició, quedant-se a les portes del podi. Hey, shady baby, I'm
0: hot like the prodigal son. I si la pluja ho permet, aquesta tarda veurem Rafa Hodder contra Taylor Fritz al torneig de tennis de Washington. Bernat Balboa, bon dia.
7: Hola, Gemma, bon dia. Sí, el temporal va impedir que es disputés la final d'aquest ATP 500 entre el tenista nord-americà i el de Leganés. Però sembla que, si tot va com ha d'anar, no abans de les 7 de la tarda, hora catalana, es jugarà el partit. Aquesta reestructuració del torneig de Washington podria portar un inconvenient al tenista espanyol de 19 anys. Tot i que ha aconseguit el top 15 de manera virtual a l'ATP, Hodder arribarà sense descans ni entrenament específic al Masters 1000 del Canadà, on debuta demà o dimecres. Sens dubte, un contratemps pel madrileny, que vol sumar més punts per arribar al top 10. Abans de la final masculina de Washington, es reprendrà la femenina, que també es va aturar per pluja. L'estatunidenca Pegula guanyava davant de ara per un 7-0, però quan la filipina tenia un avantatge d'1-2 al segon set, el partit es va parar. Paral·lelament, com dèiem, també s'està disputant el Masters 1000 del Canadà. Sense Yannick Sinner ni Carlos Alcaraz, Alexander Zverev és el gran favorit al salt títol. De fet, guanyant el seu debut, li traurà el número 2 del món al murcià. Alcaraz, però, no podrà defensar-se fins al Masters 1000 de Cincinnati, que és quan té apuntat a l'agenda el seu retorn a les pistes.
0: I abans d'anar tancant, hem de parlar de bàsquet. Joan, avui amb un anunci important a Can Barça.
1: Era un secret a veus i ara ja és oficial. El club l'haurà anunciat la incorporació de Xevi Pujol com a nou director esportiu de la secció. L'avalen 5 temporades com a director esportiu del Manresa entre 2020 i 2025 i aquest últim curs que ha estat al Baskonia, on s'ha proclamat campió de la Copa del Rei ACB amb el conjunt basc. Ocuparà el lloc que ha deixat Juan Carlos Navarro, que, tal com vam explicar la setmana passada, ocuparà el càrrec d'ambaixador i mentor de la secció.
0: Una pausa i ens actualitzem.
8: Així sona l'estiu a RAC1. Tot Tots som u. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
9: Valorado.
8: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
9: 100% asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Usens. Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
12: Arriben els Electro Days del Cort Inglés. 3 dies amb fins a un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
13: Samsung, HP, Sony, Xiaomi, Yashica i moltes més.
12: Una gran selecció de marques en electrònica amb fins a un 20% de descompte i els nostres tecnoavantatges.
13: Només 3, 4 i 5 d'agost, Electro Days del Cort Inglés.
12: Consulta condicions i marques participants al cortinglés.es.
8: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC+1 per la Diada Firagost. En directe, des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
14: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.

0: La ministra de Defensa, Margarita Robles, els demana que no mirin cap una altra banda i que investiguin què ha passat.
1: La responsabilidad tiene quien organiza por medio de las mafias, quien engaña a las personas, quien les dice que van a entrar irregularmente e ilegalmente. Esos son los responsables. Por eso yo le pido con toda contundencia al gobierno de Marruecos, que igual que va a hacer el gobierno español, vea quién está detrás de estas redes, vea quién está detrás de esta tragedia humanitaria que ha habido.
0: La ministra també ha defensat els serveis d'intel·ligència espanyols després que diversos mitjans han apuntat que el CNI havia avisat al Ministeri de l'Interior del risc d'una entrada massiva de migrants. El ministre de Fernando Grande Marlaska ho nega, però la titular de defensa ha evitat desmentir la informació. Tot plegat mentre sobre el terreny a Ceuta han xifrat en 862 els migrants menors acollits a la ciutat, el que suposa una sobreocupació extraordinària dels serveis d'acollida. El govern de la ciutat autònoma assegura que 4 dies després de l'entrada massiva la situació està lluny de normalitzar-se. I ho hem sabut fa poca estona, Protecció Civil limita les excursions d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça i l'Aran per l'incendi que crema a Sanet. Concretament, la prohibició limita l'accés entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a l'incendi que hi ha a Sanet. Per avisar-ne, Protecció Civil ha anunciat l'enviament d'un missatge és alert als telèfons mòbils. També s'avisarà als ajuntaments de la zona i a Protecció Civil de l'Aran. Mentrestant, els bombers continuen treballant en l'incendi en espera de veure com es comporta la tempesta prevista a la zona en aquestes properes hores. Unes tempestes que centren la previsió meteorològica per aquesta tarda i vespre, perquè Martí Oliveres, fins a primeres hores de la nit pot ploure amb ganes en alguns punts del país.
2: Sí, bàsicament el Pirineu i Prepirineu, especialment la banda de Lleida cap al Pallars, la Noguera, el Solsonès, l'Alt Urgell, la Cerdanya, cap al Principat d'Andorra, algunes tempestes poden ser fortes, i a últimes hores del dia també cap al Berguedà, el Ripollès i l'Alta Garrotxa. Són tempestes que en qualsevol cas poden deixar molta aigua en poca estona, calamar-se, pedra i fortes ventades. Per tant, precaució, i també en pot arribar alguna de més desgastada cap al Pla de Lleida o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta, de moment, no ha de ploure, i bàsicament el que es manté és aquest ambient molt i molt xafogós, sobretot arran de mar.
0: I Hansi Flick confia a resoldre qui serà el substitut de Lewandowski.
3: L'entrenador blaugrana diu confia en Deco i espera saber en breu què passa amb Ferran Torres. Flick està content amb els més joves i no contempla fitxar un substitut pel lesionat De Jong. L'equip blaugrana dona per acabada l'estada anglesa a St. George's Park i aquesta matinada tornarà cap a Barcelona. El Barça femení farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella del 6 al 10 d'agost. El Real Madrid, Bernardo Silva, Vinícius Júnior i Ibrahim s'han incorporat avui a la pretemporada de l'equip de Mourinho. Xevi Pujol és des d'avui nou director esportiu del Barça de bàsquet i tenim en marxa la tercera etapa del Tour de França femení, un recorregut de 156 quilòmetres amb sortida a Ginebra i arribada a Poligny.
0: Les 3 i 3, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb la Glòria Vallejo i el David Valverde al control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat, els butlletins informatius, el 9C, també amb la Montse Martí.
3: I el tu diràs amb el Miquel Agut.
0: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb els taloners del Versió RAC1.
4: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del Versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
5: És un normal, home.
6: Me passo de conya.
7: Pues vinga, anem.
8: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts a les 3. Som els d'abans del claper. Som... Guillem Estadella, molt bon dilluns 3 d'agost.
9: Ai. Bona tarda, Marbala, quina alegria, eh?
8: Com estàs, reiató? Escolta, cap de setmana has pogut descansar.
9: Sí, he pogut descansar, bé, hem tingut el Kunit Music Festival.
8: Ah, sí?
9: Sí,
8: què
9: molt
8: feu,
9: bé, molt bé.
8: Kunit Music
9: Festival. Ahir va venir el Nil Moliner a tocar.
8: Como el aire.
9: Yo soy, no, sí, soy como el aire. Es que confongo con la de tu cuerpo en braille y la del aire, ¿sabes? Me confongo amb Nil Moliner.
8: Soy como el braille.
9: Claro, sí. Escribo en braille.
8: Però té relació amb Cunit, no? També,
9: home,
8: Nil Moliner.
9: Bueno, no sé si ho puc explicar oficialment, però
8: i
9: té...
8: I tant, que pots.
9: Sí.
8: Ja m'ho ha dit ell, que pots. Sí, sí, sí.
9: Bueno, té, no diré qui, però té família que viu a Cunit.
8: Que uns tiets.
9: Bueno, no ho diré.
8: Uns cosins.
9: No puc dir.
8: Els pares.
9: No puc dir.
8: Són els pares, no?
9: No puc dir.
8: Per la cara són els pares.
9: Que no puc dir.
8: Vale, vale. Pues
9: però té... També et dic una cosa. Ell és del Baix Llobregat.
8: Sí.
9: Qualsevol persona del Baix Llobregat sempre té alguna relació amb el baix

0: Penedès.
1: Un apartamentet.
0: O sigui, tu neixes al Baix Llobregat i només empadronar-te al Baix Llobregat tu ja t'estan regalant un apartament a primera línia de platja a Cunit, a Calafell o a Cubelles.
1: Clar, perquè si tu vas de baix a baix, no? Clar. Baix Llobregat, baix, no sé què, et fan descompte.
0: Però has de passar per l'Alt Penedès si vens per la P7, eh? I jo que et despistes.
1: Però pots anar per mar.
0: Per mar, exacte, però llavors pagues. Però si ets del Baix Llobregat no pagaràs, ni per les costes o per la P7.
1: Mare Déu. Quin dilluns. Mira, ai, doncs, sí. Precisament, parlant de Cunit, sí. Hi ha unes trucades per la votació a Cunit.
0: Ai!
1: Que no recordo de què anaven, eh? Tu te'n recordes o no?
0: Cunit vol deixar de ser Baix Penedès per passar-se al Garraf.
1: Ara ho he recordat.
0: Sí, i això a tot afecta directament. Vas trucar tu perquè tu ets de Vilanova.
1: És veritat, van ser unes trucades molt xules. Sí, és que ara hi he recordat.
0: M'encanta perquè t'ho dius tu tot. Vaig fer unes trucades molt xules.
1: Sí, no, perquè...
0: No me'n recordo on trucava.
1: Perquè al principi no me'n recordava i ara m'ha vingut al cap.
0: Ara, bueno, perquè t'ho he recordat.
1: Perquè m'ho has recordat. Però un cop m'ho has recordat... Ja sé de què van.
0: Ai, avui estàs molt de dilluns, eh?
1: Bueno, és que és dilluns d'agost.
0: Jo només... Sí, és un dia molt gos. Pateixo per la Lujas, eh?
1: Per què?
0: Perquè porta aquí 3 setmanes amb nosaltres,
1: sí?
0: I no s'està posant la cremeta.
1: Ui, la Lujas.
0: I aquest nano acabarà cremadot, acabarà com una gamba i tot el dia corrent amunt i avall. I parlant de gambes, tan corrent, aquest té una cigala.
1: Home, la Lujas és sí. L'home... que està més en forma de tota la redacció de RAC1.
0: Absolutament.
2: No, RAC1, me quemo!
1: Parla a través de detalls sonors, això m'encanta, m'encanta la Lujas. Doncs vinga, mira, avui dedicarem el programa a tot l'equip tècnic de RAC1.
0: Ara!
3: Ah, sí?
1: Sí,
3: sí,
1: perquè tenen una feinada a l'estiu.
0: Home, sí. Aquí a RAC1 no diuen todo al rojo, diuen todo va al verde.
1: Todo va al verde.
3: Sí, sí, hace poco, pero bueno.
1: Ja, clar. Doncs una abraçada enorme pels tècnics. Ai, i comencem aquest especial refregit de dilluns.
0: Ara!
1: Que encara que sigui refregit, és dilluns, eh?
0: Vull ara,
1: dir que estem de dilluns.
0: No està la cosa refregida.
1: Els millors moments refregits dels taloners. Va, que l'actualitat de l'altra versió també passa pel futur de Cunit. Això t'interessa?
0: Ai, digues.
1: Tu estàs al cas, segur, perquè el municipi del Baix Penedès es planteja fer el salt de comarca i passar del Baix Penedès al Garraf.
0: T'he de dir que estic molt a favor d'això, que seria genial, però el que no m'agrada és que si Cunit forma part del Garraf, els quillos seríem nosaltres i ja ho deixaria de ser les Roquetes.
1: Mira, amb això tens raó.
2: L'alcalde de... Jo, com que no sé d'on parleu, l'alcalde de Cunit vol plantejar una consulta perquè Cunit, que es troba ara mateix al Baix Penedès, a la demarcació de Tarragona, passi a formar part de la comarca del Garraf i, per tant, a la demarcació de Barcelona. El primer pas que planteja l'Ajuntament és una consulta que es duria a terme el primer any de legislatura de l'any que ve.
1: Els taloners som experts en enquestes i, per això, amb el teu permís, Guillem, ai, he agafat la meva gabardina cunitenca.
0: Tens una gabardina només per trucar Cunit?
1: Exacte.
0: Que portes navalles, entenc, no?
1: I he preguntat als teus veïns si són més del Baix Penedès o del Garraf. Tot això en un nou reportatge d'investigació a peu de límit comarcal.
0: Podria dir, em jugaria a part del dinar d'avui, tàper boníssim d'amanida de cigrons, que hi ha algú que no sap ni què és el Baix Penedès. Podria ser?
1: Home, el Penedès és molt extens.
2: Bueno. A mi no m'ha trucat. No.
1: Mireu, la temporada passada vam fer una calçotada a un restaurant que es deia La Diligència.
0: Home, per favor, a la Renato, sí. Clar.
1: I clar, jo tinc molt bon record d'aquest senyor.
0: Home, ens ho vam passar molt bé, eh?
1: I fa poc em va aparèixer per Instagram aquest senyor perquè a La Diligència, en aquest restaurant, celebren el Halloween.
0: Ah, mira.
1: Sí. Amb disfresses i tal. Dic, vaig a veure ells si són més del Baix Penedès o del Garraf. I ha dit que ho tenen tot preparat, eh, per Tots Sants?
4: Sí, hola.
1: Hola, bon dia, sóc el de les enquestes. Què hem de fer? Canvi de demarcació, ens quedem al Baix Penedès, Garraf? Com ho veu vostè?
4: Ens va millor Vilanova, que no el Vendrell, diguéssim. Canviar de comarca.
1: Molt bé, que t'he agafat enfeinat.
4: No, tranquil.
5: La roba xuxa i de què tu arribes.
1: Ah, que t'estan donant ordres.
4: Ah, aquí, la iaia. Necessito sangre nueva.
1: El què?
4: Necessito sangre.
1: Però que una transfusió?
4: No, necessito beber sangre, que soy el Dràcula, collons. Soy el Dràcula, pues tinc que beure sang.
1: Ah, que ets el Dràcula perquè ja estàs celebrant el Halloween.
4: Ah, home, perquè hem fet el, diguéssim, l'anunci del sopar de Halloween.
1: O sigui que jo ara estic parlant amb el conde Dràcula de Cunit.
4: Exactament, fins al dia 1.
1: El dia 1 ja tornes a ser una persona normal.
4: Ja, exactament, ja soc calçotaire, llavors ja seré calçotaire.
1: Esteu bé, Guillem, a Cunit?
2: No.
0: A Cunit passa moltes coses.
2: Ja t'ho responc jo, no.
0: Però és que el Renato és veritat que...
1: Ha entrat el personatge de Dràcula.
0: He de dir que jo he vist aquest vídeo. És que, bueno, el Cunit és un petit món on s'ha fet viral el Renato, que és el jefe de la dirigència, vestit de Dràcula, bevent suc de tomàquet, fent-se passar pel Dràcula. Vull dir, entenc que està encara amb el paper aquest.
1: Doncs t'he de dir que s'hi ha fotut ben fotut el
0: ai,
1: paper, eh?
0: Ai, ai, ai.
1: Us presento el Dràcula de Cunit. Tu em podries imitar el Dràcula, com fa?
4: Os estoy esperando. A Tarragona ens estan xuclant la sang. Necessitem sang nova de Barcelona perquè Vilanova està més a prop. I si tinc que volar, em va més bé Vilanova que no Tarragona.
6: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
0: Jo és que realment soc de Cubelles.
1: No sé si al Garraf volem això, eh? No sé, eh? Bé, el tema és que, ja ai, sabeu, ai, agafo números aleatoris i he anat a petar amb un noi que es diu Aleix. Però és que l'Aleix també estava fent una activitat poc corrent. Maca, però poc habitual.
7: Hola?
1: Estic sentint una trompeta de fondo.
7: El què? Sí, estic fent classe. Espera, tu un moment, un segon.
1: Vale.
7: Espera. Digue'm ara, digue'm.
1: Tu què vols ser, Garraf o Baix Penedès?
7: Home, jo vull ser tarragoní i Baix Penedès, a dia d'avui. El que passa que, bueno, seguiríem fent encara pues, les cobertures i seguint anar a comprar Vilanova perquè per proximitat ens va millor.
1: Perdona, però la trompeta que sentia abans de què és?
7: La trompeta, que estic fent classe.
1: ets trompetista?
7: Soc trompetista, sí.
1: Hola, pues, sí. No podríem ara aquí a la ràdio sentir una mica de trompeta o què?
7: Home, podem sentir trompeta, però... Home. Clar que sí, i tant.
1: Ens podries tocar l'himne de Cunit o una cançó així xula?
7: L'himne de Cunit, pues, em sembla que no tenim himne de Cunit, però si vols et puc tocar alguna cosa semblant, mira. No, l'himne de Cunit seria més o menys això del... Aquesta segur que la coneixes.
1: Aquesta és la del Padrino, no?
7: Exacte.
2: Bueno, escolta, però a vosaltres us han de ploure les subvencions. O sigui, és un poble que sencer desgrave.
1: Bueno, l'altre tema és què té a veure la màfia amb Cunit.
0: Jo és que bueno, Cunit és... Bueno, és que Cunit és un... Bueno, jo, per mi és la petita Venècia de Catalunya.
1: He de dir que l'Aleix em fa gràcia perquè jo pregunto per aquest canvi, aquest possible canvi de demarcació entre sí. Tarragona i Barcelona, però és que ell s'expressa millor musicalment que parlant.
0: Ai.
7: Jo considero Baix Penedès i tarragoní, tio.
1: Et sents tarragoní? Clar que sí. Pues fem una cosa, per acabar, com que no et vull tallar el rotllo i estàs en una classe, per què no acabem amb l'Empari Torroca, que és molt tarragoní?
7: Home, vale, sí. vale, perfecte.
1: Oh, no, que xulo, home, estic flipant amb aquesta trucada. Vinga, endavant.

0: Ole!
1: Ole! Molt bé, molt bé. Bueno, no, no et molesto, jo et deixo fent classes.
0: Vinga, doncs, que vagi molt bé.
1: Vinga, visca Cunit i visca les trompetes.
0: Ara, ara. Vinga.
1: Adéu, guapo, adéu, adéu. Adéu, adéu. Adéu, adéu.
2: Bravo, bravo. Jo només vull saber la cara que tenien els alumnes mentre aquest home estava al telèfon amb tu. Vull dir, clar, deixa't fer una classe per parlar amb telèfon amb
1: I
2: tu.
1: I com sona en Parito Roca, el padrino.
3: Mare, no, a Cunit has deu fumar la classe encara, i al metge.
1: Mireu, com que estava buscant opinió ferma,
2: val,
1: he dit, truca a Ràdio Cunit.
2: Ah, molt bé.
1: Però clar, què passa? No he caigut que les ràdios locals, visca les ràdios locals, la gent que t'agafa el telèfon està fent de tot.
2: Home, t'ha agafat el telèfon el Jaume, segur, que fa de tècnic, fa de tot.
1: Fa de tot, i ara ho comprovaràs.
2: Ai.
1: Hola, bon dia, perdoni que el molesti. Miri, és que estic fent enquestes des de RAC1 per saber si votarà quedar-se al Baix Penedès o anar al Garraf. Què opinen aquí a Ràdio Cunit?
4: Tota la gent de Cunit, la majoria que jo sàpiga, prefereixen més Barcelona que Tarragona.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, que t'he agafat treballant.
4: Estic en directe.
1: Què vols dir?
4: No, ara estic tirant la publicitat.
1: Home, perdona, estem ara mateix en directe a Ràdio Cunit?
4: No esteu punxats en antena, eh?
1: Home, però i una salutació quan tornis de publicitat?
4: Home, això sí, home, a veure, des de Ràdio Cunit ja hem dit, eh? Hem felicitat a RAC1 per el Premi Ondas del programa Toni Clapés.
1: Dius que ara estàs en publicitat?
4: Sí, si vols et faig una nota de veu ràpida.
1: O quan tornem de publicitat en pots presentar i diem alguna cosa, una salutació tot Cunit?
4: Com vulguis.
2: Però un moment, jo estic flipant ara.
1: Aquest senyor estava despenjant el telèfon de recepció mentre feia l'antena. Però clar, me l'ha pogut agafar perquè era durant la publicitat de Ràdio Cunit.
2: Mare meva.
1: Però què ha passat? S'estava acabant la publicitat, jo el telèfon i he dit, que entrem en antena.
2: Ai, ai, ai.
4: 30 segons.
1: Vinga, va, va,
4: va.
1: Hosti, quin servis, tu.
4: Vai fent, eh? Jo
1: sí, sí,
4: ja,
1: sí, Ràdio Cunit i RAC1. Vinga, va, va.
4: Perfecte. Doncs tornem després de la publicitat, com sempre, a través de l'essència de la freqüència moderada i via internet a les 3w.radiocunit.cat, en el vostre magazín matinal, el Cunit del dia, el que, com sempre, doncs com sembla l'actualitat també, i com no, des d'aquí, des de la nostra emissora, volem saludar els companys de RAC1, els quals han aconseguit aquest fantàstic Ondas ben merescut, per fi ja tocava, sobretot a tot l'equip del programa Versió RAC1 de Toni Clapés, el qual, doncs, des d'aquí saludem i, doncs, moltíssimes felicitats de part de Ràdio Cunit cap a tot l'equip de la Versió RAC1 i també, en especial, també volem saludar els teroners, perquè també tenim el nostre company Guillem Estadella, gran cunitenc també, el que també li donem l'enhorabona per la part que li toca.
1: Hola, bones, jo sóc el Marc Bala, però bueno, com si fos el Guillem Estadella, cap problema.
4: Perfecte, moltíssimes gràcies, bon dia, bueno, bona tarda i encantat, eh?
1: Molt bé, una salutació a tot Cunit i moltes gràcies per aquesta felicitació, que també em dedica tot el mèrit al té el Toni Clapés, eh? Vull que nosaltres, ja li vam dir així una mica de broma, que nosaltres tenim un pèl de l'ala del cavall, vull dir, però el cavall és de tot l'equip i en especial del Toni. RAC1 i Ràdio Cunit, agermanades en aquest moment històric de ràdio.
4: Clar que sí, moltíssimes gràcies i des d'aquí doncs també, com no, des de Ràdio Cunit, tot l'equip de l'emissora també us facilita i us felicita també.
1: Les dues coses.
4: I com no, des d'aquí doncs moltíssimes gràcies i moltes salutacions a tots vosaltres.
1: Moltes gràcies, adeu-siau.
4: Abraçada, adeu-siau.
3: Hòstia, quina llengua, tu.
1: Hem entrat en directe a Ràdio Cunit, eh?
2: Sense paraules.
3: No.
1: Sí. Espectacular.
2: Ara ja entereu com sóc ara, no?
3: No. Em sorprèn i tot.
2: Ara quadra tot.
1: Ara entenem d'on surts.
3: Sí.
1: Clar, el tema és, heu de decidir si marxeu del Baix Penedès i aneu al Garraf.
2: Exacte.
1: Jo crec que Catalunya ha de decidir si vol formar part de Cunit o no.

0: els teloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
1: I ara pareu molta atenció als oients que supereu els 80 anys perquè hem llegit al periòdico que s'estudia el cas d'un home de 82 anys d'edat que té un cos com el d'una persona de 32. Com?
2: Exacte, és el cas del Juan López i resulta que conserva el 77% de la seva massa muscular. Un percentatge que normalment el tenen les persones que tenen aproximadament 30 anys.
3: Happy Papa.
2: Exacte. Diverses universitats intenten trobar una explicació a la seva joventut, una incògnita que de moment encara no s'ha resolt. Segons ells, aquests són els... Segons ell mateix,
1: sí.
2: Aquests són els motius que ha explicat Antena 3 del programa Ahora Son Soles.
4: Bueno, pues yo creo que un poco es genética y otro mucho es entrenamiento.
5: Pero usted empezó a entrenar tarde, ¿no? ¿A qué edad empezó
4: yo empecé a entrenar a los 66.
5: Su puñetera clave para estar con usted a los 82 años. Dígame, ¿ha fumado alguna vez?
4: No.
5: ¿Una alimentación sana?
4: Totalmente. Pero han sido alimentos normales y corrientes.
6: Mare meva, et dic una cosa, sí que és un cas únic aquest xaval, eh? Sobretot perquè el normal és tenir la maduresa dels 21 i no com ell, que està com una rosa, eh?
1: A mi m'ha sobtat molt que ha dit que va començar a fer esport als 66.
2: Sí, la cosa és que aquest home...
1: Som a temps bueno, de canviar.
2: Saps que jo he pensat el mateix. He pensat, em queda molt per posar-me a córrer, saps?
6: No,
2: jo feia esport, però no corro.
6: Jo crec que ens hem de... Una mica...
1: Ens hem de cuidar,
6: que tenim una edat, clar. Tambores.
2: Exacte, no fumeu.
1: La situació d'aquest senyor, del Juan López, ens ha fet plantejar una pregunta aquí als teloners. Una cosa és l'edat del teu DNI, però després és quina edat física tenim. Clar. Som més grans que l'edat que tenim, som més joves, doncs per això l'Alba Segarra ha baixat al carrer a fer totes aquestes preguntes als catalans i catalanes que s'ha trobat pel carrer. Aquí comença un reportatge a peu d'edats corporals.
2: Exacte. Avui he baixat amb una pregunta molt clara, cosa que a vegades no faig.
6: Què pon en tu DNI, no?
2: Què pon en tu DNI, hermana? No. Jo he baixat avui a preguntar. No cal que sàpiga quants anys tens, però quants anys té el teu cos? I el primer que m'he trobat són unes dones estupendes que no només creuen que el seu cos és molt més jove que ells...
6: Ai, cookies.
2: ...sinó que, a més, tenen la recepta perfecta perquè així sigui.
6: Ai.
2: O sigui, el vostre cos, quina edat té?
7: 50.
2: Ah, xalé, reina. I tu quants anys tens?
7: 68.
2: Home, però estàs molt fresca, nena.
7: Sí, 18, ja es nota, no?
2: Què has fet?
7: Lo màxim possible que puguis estar estirada al sofà. Sense fer res.
1: Què?
7: Sortir amb les amigues. Avui, els dimarts, és el sortir amb les amigues. I ara anàvem a fer una cerveseta. Ens agrada el cine, ens agrada el teatre, ens agrada el vermut, ens agrada menjar bé i lo de més... A l'esquena.
2: A l'esquena.
7: Perquè el que m'han demostrat és...
6: Quin palet cap al final, eh?
1: Però no ho he entès, que li llançava un dart a algú.
2: No, ella diu que ella només li importa viatjar, la cerveseta dels dimarts amb les amigues...
6: Ara.
2: ...i el cine.
8: Ah, molt bé.
2: I l'altra diu que la clau és, com més hores al sofà jeguis, més jove és el teu cos. Lo de no fer-ho servir, no gastar-lo, saps? No com la següent noia que m'he trobat, que era una noia molt jove, però ella ja veu que el seu cos és molt més vell del que posa la seva edat de DNI. I bueno, hem arribat entre les dues una mica a qui són els culpables de que li passi això.
9: Que fuerte, això és veritat.
2: La ciència no enganya.
9: Llavors que passi la recepta, perquè jo també vull arribar a aquesta edat així.
2: Tu ara mateix quants anys tens?
9: Jo 24.
2: Quants anys creus que té el teu cos?
9: Més dels que jo tinc.
2: I per què? Què li has fet?
9: Home, per l'estil de vida que porto.
2: Ai. Però que et drogues, nena.
6: No.
2: O què?
6: Home, no.
9: No.
2: Quin estil de vida? Què és el que tu et fa vella per dins?
9: Home, pues la feina a la que estic ara mateix...
2: Ara, dis-ho, el capitalisme.
9: Això, exacte. Pagar un pis.
2: Els lloguers abusius ens estan fent vells.
9: Exacte, i que et consumeixen. Sí, això de que diuen que potser els diners no donen la felicitat, home, la felicitat potser no, però la tranquil·litat sí.
6: Quina reina. Frase, eh? Molt bé.
1: Quina reina.
2: Una reina.
6: Jo no puc parar de pensar en el Rocco, eh, amb això d'avui. Perquè el Rocco és un...
2: Ell té aquella cosa de...
1: Que no diu l'edat.
2: Hi ha molta gent que no diu l'edat.
6: El puto està molt ben conservat. Sapiguem l'edat que podem intuir que té, però el tio no sembla que tingui l'edat que té. Per tant, penso molt en el Rocco.
2: Però Però, i de veritat, tio, hem de parar amb tot això.
6: Ara.
2: O sigui, jo cada any que faig penso, toma ya, muerte, chupate esa. Una partida més que t'he guanyat. No, no, i a vegades una mica lo loco, també.
6: És que aquesta és l'actitud.
2: És que estem vius.
6: Ara.
2: Ah, en fin. Bueno, n'hi ha que, com aquesta noia ens ha explicat, que ella se sent envellida pel sistema capitalista.
1: Sí. I n'hi ha d'altres.
2: I té raó, perquè envelleix. Mort del capital, suposo, no ho sé. I n'hi ha qui les envelleix no és el sistema capitalista, sinó l'amor. O dit d'una altra manera, el mal d'amor és...
3: Per els nervis i la que m'ha provocat una relació anterior.
2: Ah! Un hombre!
3: Un hombre. Sí, entre el trabajo y los hombres...
2: Estàs quedando nena amb un cuerpo de vieja, eh?
3: Exacte.
2: S'està quedant com?
3: Calva.
2: Es que, a veure, per favor.
3: Calva.
2: Que ara estàs millor, però...
3: No, ara sí.
2: Què et va fer aquest desgraciat?
3: Infidelitat.
2: Ara ens en sortirem. Infidelitat.
3: Infidelitat, exacte.
2: Et va fotre els totxos.
3: Exactament.
2: I això t'ho t'ha fet perdre com què?
3: Bueno, ho va costar l'estimar-se a un mateix i superar-ho.
2: Hombres de Catalunya.
3: No pongáis los totxos.
2: Homes de Catalunya, no el fiqueu als cuernos, o com es digui en català. No poseu les banyes.
6: Els totxos, si sou paletes, sí, perquè heu de construir i treballar.
2: Exacte, però només si sou paletes. Però com sempre, el carrer dona una mostra molt variada, com una Macedònia, el carrer és això,
6: sí.
2: Del que és la realitat, perquè aquesta noia l'ha fet més vella el mal d'amors, uh-huh. Però hi ha gent que l'amor li està allargant la vida. Si no, mireu aquesta parelleta.
8: Jo no m'ho crec, això. No, impossible. Amb 81 anys no es pot estar com...
10: Com un de 21.
8: Ara no porto, però si tingués una fotografia meva quan tenia 20 anys i ara en tinc a prop de 80, no sóc el mateix.
2: Quants anys creieu que té el vostre cos?
8: 65.
2: Què, en què et bases per defensar això?
8: La vida que puc portar, els esports que puc practicar, la mobilitat... i la felicitat de la parella.
2: O sigui, gran part de la teva joventut recau en aquesta dona meravellosa que tens al costat.
8: Pues me la conec des de que ella tenia 17 i jo en tenia pues, 2 més, 19.
2: Oh. Sí, quants anys fa que esteu junts?
10: Doncs pues mira, farà 54.
8: Oh. Oh. Junts sempre ens sentim més joves i més feliços.
2: Bueno, i que el sexe rejuveneix, nens, això és un fet.
10: Clar que sí, molt important, jo crec.
2: La parella maca.
8: I una bona convivència.
2: I un bon polvet.
8: De tant en tant.
6: M'agrada molt com...
1: Però que macos aquesta parella.
11: Estem en plena efervescència, escolta.
2: No creieu que el resum seria estiguis al sofà tant com puguis.
1: Ara.
2: Una cervesa amb les amigues.
1: Ara.
2: Que no et fotin les banyes, però que de tant en tant et fotin un polvo. O sigui, que endavant amb la vida, nois.
6: Molt bon consell, eh?
1: Home, així a tothom li ve de gust fer-se gras.
2: Saps que m'he recordat el de Saber Vivir? Aquell sí. Programa que hi havia.
6: Hi havia el mític d'aquell senyor del Tocatelàs, Palpatelàs.
1: Sí. Bueno, que no, es va morir fa poc, eh?
6: Com?
2: Bueno, doncs pues bueno, la vida.
1: Va morir.
2: Ara l'edat del cos i l'ànima és la mateixa.
6: Potser no se les va palpar, no?
2: Va d'anar palpant, nens.
1: Anava donant consells.
6: Com?
1: D'allargar la vida.
2: Ah, consejos doy que papi no tengo.
6: Es que el problema era saber vivir, no saber morir.
2: Clar.
1: Ell no hi compta.
2: No.
6: Mònica Forquet ens està mirant amb una cara.
1: Canviem de tema?
6: Canviem de tema.
2: Endavant.
12: Talonés de publicitat. Molt bé.
1: Molt bé.
13: RAC 1.
14: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
15: Oh no! Una altra onada de calor? I tu, sense aire condicionat? Va, ja n'hi ha prou. Vine a Servei Estació.
16: Tenim aires condicionats portàtils. Te'ls emportes avui i tens aire fresc al moment. Equips Split per climatitzar casa teva. I la gran novetat, aire condicionat sense unitat exterior.
15: Ja no tens excusa. T'ho portem i t'ho instal·lem. I amb la compra d'un aparell per combatre la calor, et convidem a un gelat a High Cream, la gelateria de l'entrada.
16: Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
13: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
17: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
13: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
18: RAC 1. Tots som 1.
0: Els taloners del versió RAC 1.

0: És un honor per nosaltres saludar a aquesta hora de la tarda el periodista i presentador del Telenotícies de TV3, Toni Cruanyes. Toni, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Telenotícies. Quan seríem les notícies així.
0: T'imagines que comenci el Telenotícies i entrem directament i ens posem darrere. Toni!
2: I tu, bueno, ja li ho a casa. Toni, Cruanyes!
1: Exacte, amb les notícies que expliquem, no sé.
3: Hi hauria cua a fora els platós per fer Toni Cruanyes. Jo estic a punt de vomitar dels nervis.
1: No, és de la xocolata, de tanta xocolata que ens hem menjat.
0: Agafen, agafen.
1: Sí, ja n'he agafat un tros.
3: Agafen, nen!
0: Toni, què tal, com estàs? Estàs bé?
1: Molt bé, és que no podia estar millor divendres aquí amb aquesta gent tan maca aplaudint-me i vosaltres també regalant-me xocolata. Què més vols?
0: Ens guanyem els convidats així, tu, escolta.
2: T'he dit que se'm fa molt estrany veure't amb dessuadora.
0: Sí?
1: Sí, clar, no?
2: T'he hagut de mirar dos cops, és ell, saps?
1: Sí. Ja... No, i ara ens entra la corbata, però fins ara amb corbata i el vestit i tot, realment ja ho entenc.
2: Perquè tu tens xandals i tot?
1: Tinc xandals i tot, però xandals no me'n poso gaire.
2: No!
1: No, aire, no.
2: Però el cap de setmana quin és l'outfit del Toni Cruanyes?
1: No, el cap de setmana i entre setmana, quan no surto a la tele, són pantalons texans i un polo, una samarreta...
0: I la gent no et reconeix així, clar.
1: Hi ha gent que no, però continua reconeixent-me amb molta gent encara.
3: Jo l'he reconegut,
0: Sí, home, perquè ja sabies que venia.
3: Sudadera d'oques grasses porta.
0: Això anava a comentar, que portes de sudadora d'oques grasses.
3: Sí. Ben nerviosa una altra
1: vegada. Sí, però no tinc de sudadora, però no tinc entrades.
3: Ai, però això s'ha d'arreglar.
0: Fem una crida ara mateix a tota Catalunya, si us plau. Et va bé revenda o vols una invitació? Què vols? Què vols que feu la petició?
1: No, jo amb la xocolata d'avui que m'heu donat ja en tinc prou. Ja m'espavilaré d'aquí el concert d'Oques Grasses. Però sí, és veritat, avui m'he posat això d'Oques Grasses. No ho havia pensat. Vosaltres també aneu molt...
2: Sí.
1: Colorits.
2: Sí. Realment cadascú porta una samarreta de son pare i de sa mare.
1: Sí.
0: Cadascú amb la seva tribu urbana, tu.
3: Sí, totalment.
0: Escolta, Toni, estàs content amb els nous TNs?
1: Sí, estic content.
0: Ja, heu acabat ja d'ajustar, perquè molta gent deia ara em falta més color aquí, em falta més aquí, la lletra més gran.
1: Encara ajustarem coses, jo crec, encara ajustarem coses. Home, pensa que portàvem 12 anys al mateix plató, amb la mateixa musiqueta, amb el mateix color, amb la mateixa lletra, i jo crec que hem fet un canvi que és bastant radical estèticament, perquè el contingut és el mateix. I hi ha gent que li està costant una mica, i jo també, que ens està costant una mica acabar-nos-hi d'acostumar, i hem rectificat moltes coses, El mapa del temps està tot canviat, els sols són grocs...
2: Quin lío, això, tornar una hooligan,
1: Mira, vols que et digui que ja m'agrada, això?
2: Sí?
1: Home, això vol dir que ens miren, que estimen la feina que fem, no? I s'emprenyen si els hi canviem. Per tant, està bé, tu. La indiferència seria molt pitjor.
3: Sí, Catalunya és crítica.
2: Tu has sortit guanyant perquè els divendres no treballes.
1: Això és veritat.
2: Això està bé, no?
1: Sí.
2: Mira quin somriure,
0: Escolteu, el nou format passa per... No?
1: Sí, no. La veritat és que sí. I a veure, que tenim la Raquel els divendres, que sé que vosaltres ja l'heu tingut per aquí.
3: Mare meva, quina
2: bona. Tu cantes també?
1: No.
2: Que potser hi ha un...
1: La Raquel ho fa tot bé, jo no. Ja us ho dic, jo no.
0: Va acabar cantant, aquí la Raquel, no sé si la va sentir.
1: M'ho han explicat. M'han advertit, més aviat.
0: Una altra cosa que ha canviat i que ja has comentat també, Toni, és el tema de la corbata. Ara et veiem sense corbata. Això és una decisió teva, és de la casa?
1: És una decisió de la casa. A veure, l'objectiu és... A veure, nosaltres, els Telenotícies, tenen molt bona audiència entre la gent que mira la tele, que és sobretot gent gran. Llavors, la gent que mira la tele, és a dir, es posa la televisió del menjador, l'engega, doncs això, el Telenotícies Vespre especialment, tenim molta audiència. Llavors, com podem créixer? Doncs buscant el públic més jove, i ara el que estem fent és que tot el contingut l'estem promocionant i repartint a través de les xarxes, i per aconseguir aquest públic, entre altres coses, doncs hem intentat que el llenguatge sigui més planer, i això també implica doncs, que ens hàgim tret la corbata, que ens movem pel plató, que fem servir més grafismes i d'aquesta manera guanyem proximitat. Per tant,
3: això és com quan el metge es treu la bata.
1: Per donar-te més confiança.
3: Per no fer por, exacte. Vosaltres fèieu por amb corbata i ara
2: m'esteu. No.
3: Una mica, sí.
2: Però què dius tu
3: ara? Entre por i ràbia, perquè ens hem sap tot. Sap dir bé tots els noms.
0: Sí, i les neutres que fan...
3: I les neutres,
0: sí,
3: que
0: fantàstic.
3: Ningú xarra així, però bueno.
1: No, escolta'm, sí que...
2: Si pots deixar d'ofendre els convidats? És que sempre o lligues amb els convidats o els ofens.
0: Sí.
2: Una de dues.
3: Bueno, espera, ara he començat per així.
1: La segona opció.
3: Espera.
0: Clar, d'aquests canvis, parlant de la corbata, què t'han comentat més? El canvi de la corbata o quan vas decidir deixar de tenyir-te? Què ha creat més impacte?
1: Mira, fa dos anys va ser, o tres ja, va ser el del color del cabell, i ara la corbata, jo crec que cada... Al principi també va ser perquè anàvem drets, no? Estàvem drets i no ens asseiem i d'això. Bueno, forma part d'aquesta petita cosa. I també penses, tres tu, aquí 30 i pico d'anys, no?, fent de periodista, d'això la gent et pregunta per aquestes collonades, no? És a dir, jo, en comptes de preguntar-me sobre, jo què sé, el Donald Trump, o sobre la política catalana, o sobre d'això, i la gent em pregunta...
2: Que la corbata!
1: Per què els sols són de color groc o són de color taronja, no? Sí, sí.
0: Aquí no et preguntarem sobre el Trump o la política...
2: No, però com desconnectes tu? Perquè imagino que tot el dia connectat, vull dir, tot el dia amb la informació, arriba cap de setmana, pagues la ràdio, pagues la tele, com t'ho fas?
1: La veritat és que n'estic connectat pràcticament, no et diré que sempre, perquè...
2: Workaholic una mica?
1: Una mica. No, doncs dissabtes, per exemple, és el dia que desconnecto, tu. Però diumenge ja m'hi torno a posar, però dissabte, mira, a partir de divendres a aquesta hora, ara quan estic, ara després de vosaltres ja, desconnecto i fins diumenge al matí.
0: Clar, els informatius hi ha notícies que inevitablement són recurrents. Tu com a Toni Cruanyes, no com a editor, com a presentador, com a producer, tu com a Toni, quines notícies són les que et fan més mandra? Perquè sempre s'ha de parlar d'alguns temes.
1: Jo, si vols que et digui la veritat, a mi les que em fan més mandra són aquestes del trànsit, els saps? És a dir, les que són com realment molt recurrents i molt...
0: Operació sortida.
1: Sí.
0: Operació tornada.
1: A mi em sap greu per la gent que ho està patint, lògicament. Clar, ja. I ara també, doncs, amb tots els problemes de Rodalies. Em sap greu perquè és que és contínuament el mateix. Ja. A més, és un tema que, per sort, vull dir, no mor gent, no? Mm-hmm. I realment es fan pesades. Altres et diria que les espero, perquè, per exemple, quan venen Nadal, Setmana Santa, la coca de llardons, sí. No sé, tot això
0: el millor panetone.
1: Sí, exacte, sí. Sí. Cada any ho tenim, això.
2: És la notícia que més il·lusió fa o què? El millor panetone.
1: No, el panetone no, però sí que m'agrada molt això de l'estacionalitat. No?
2: Ah, molt
1: sí. I trobo que fa gràcia quan comença a fer fred i et comences a posar la bufanda i després al cap d'un temps ja n'estàs fart i
2: la rutina.
1: Que tornes a posar la samarreta màniga curta. Està bé, està bé.
0: Sí, aquelles típiques peces a l'estiu, de fons, de gent posant-se aigua al clatell perquè l'onada de calor...
3: Sí, les 5 claus,
0: bé. Les imatges dels termòmetres, no?
1: I les clàssiques aquests dies ja són els preus del menjar per Nadal, la gent quins viatges farà per Nadal, quines coses es compren més per regalar per Nadal, no? És un...
3: Com suportar la teva família per Nadal? Això hauríeu de fer, una peça d'aquestes.
0: Parlant de notícies, Toni, hem detectat que al TN parleu poc de RAC1 dels EGMs, eh? Parleu poquet, parleu molt de Catalunya Ràdio...
1: I ara... Sí. Ja, ara sí que m'has sorprès.
0: Parleu
1: això
0: poquet.
1: Això sí que m'has deixat.
3: Però tens uns ulls preciosos.
1: Moltes gràcies.
3: Hem de compensar, hem de compensar.
0: Per què, Toni?
1: Però si en parleu prou vosaltres, no?
2: Home!
3: Aquí té raó.
1: Cada terra fa sa guerra, malauradament. Però, escolta'm, que jo us escolto molt i us estimo molt. A tots els de RAC1.
3: És com que et peteixi i t'abraci.
2: Jo no penso a dir-me això, jo ja marxo. Home, ja no podem aspirar res més a la vida.
3: Que mos escolta el Cruanyes, eh? Naltres t'inspirem a fer les notícies.
0: Home, no, Alba.
1: Home, a les notícies ben bé no, però que faig un fart de riure, sí.
0: Hem vist que vas treballar bastants anys a la BBC.
1: Sí, 5 anys. Fa uns quants anys, també. Ja, mira, del 99 al 2004.
0: Déu-n'hi-do, sí. És xulo la BBC per dins o què?
1: Sí, però a veure, la BBC és molt gran. Jo vaig començar treballant allà en l'últim escaló de l'últim edifici, de l'última... I la veritat és que sí, m'ho vaig passar molt bé. Va ser uns anys molt, molt xulos. Vaig començar a treballar en el servei llatinoamericà i després ja vaig treballar en la redacció central de ràdio i m'ho vaig passar molt bé, va estar molt bé.
2: Però allà a la BBC?
1: A Londres, sí, sí.
2: Xulíssim.
3: Allà a la BBC, al país de la BBC.
2: Bueno, BBC, BBC no, jo què sé.
1: Molt bé, molt bé. Sí, però fa molts anys, realment va ser... Mira, jo quan vaig sortir de la facultat vaig estar fent les pràctiques a la tele, però després em vaig quedar sense feina, vaig estar 2 o 3 anys que no me n'acabava de sortir i em va sortir una beca per anar mig any a Londres amb una beca a la BBC i llavors ja van fer unes proves i m'hi vaig quedar. I en paral·lel vaig fer les oposicions a TV3 i vaig tornar cap aquí quan em va tocar...
0: Van anar bé les oposicions.
1: Em van anar bé, sí.
2: T'han dit que no molt? Vull dir, tu com ara veiem tot l'èxit de, ostres, presentar el TN...
1: No, saps que a mi no em deixaven posar la veu?
2: Com?
1: Sí, quan jo vaig fer d'estudiant a TV3, no em deixaven posar la veu.
3: Qui va fer això?
1: Perquè...
0: Encara hi treballa aquesta persona?
3: No, a partir d'avui ja no, perquè estarà de baixa si l'enganxo jo.
1: No, però vull dir que, clar, tot se'm va prenent. Jo també
2: no et deixaven?
1: Tenia una veu molt jovenet. Tinc una veu una mica aguda.
3: Preciosa. A veure.
1: Gràcies. Jo també t'estimo.
3: Però... Estic embarassada de la Raquel i del Cruanyes, tio.
0: Et sortirà una criatura fent el butlletí informatiu, eh?
2: Bon dia, ja he nascut. Tornem a...
3: Tornem a això que et vaig fer.
0: S'està complicant, s'està
1: complicant. Un moment.
3: Jo n'he tingut moltes, Toni, moltes d'imatges.
2: Bueno, que no em deixàvem posar... Reconduïm això.
0: Sí, no li deixàvem posar la veu a les notícies.
2: Ai, Déu meu.
1: No, vull dir que, clar, que clar. Tu dius... Tu em fes aquesta pregunta,
2: clar,
1: no?
2: Clar. Clar,
1: tu ara sembla com si haguessis nascut ja a presentar...
2: Exacte, clar, clar.
1: No, no, clar, abans he fet moltes coses.
2: Que, però hi ha algun moment que alguna feina que dius, ah, mira, doncs jo hagués presentat les notícies a Telecinco, m'hi vaig presentar o vaig anar a algun lloc que t'han dit que no i que, bueno, t'ha fet acabar TV3 de la millor manera possible.
1: Mira, doncs jo et diria que jo vaig estudiar periodisme perquè ja volia fer premsa escrita.
2: Ostres.
1: És el que realment em cridava l'atenció. Llavors vaig començar a fer pràctiques a la facultat i em va dir, noi, se't dona bé això de parlar i la imatge amb la televisió i tot això. I llavors vaig anar a fer la beca a TV3, però immediatament després vaig estar trucant portes a molts diaris i jo tirava cap... Sí, exacte. Molt àgil aquí. Però les portes no s'obrien. A veure, no pot més. Això sí que m'agrada molt de tenim... RAC1. Aquests cops de...
0: Ara imagina't el TN amb efectes de so, eh?
3: Oh, seria increïble.
2: No, per favor. Déu meu, m'encanta.
0: Toni, t'hem preparat un joc.
2: Ara.
0: Avui que estem així divertits, el Xavi Alujas, de fet, ha tingut la idea, el nostre tècnic, ha recopilat algunes sintonies de les diverses etapes dels TNs. Les escoltarem i tu ens has de dir a quin any pertanyen.
1: D'acord.
0: Aproximadament.
1: Sí, d'acord.
3: A la millor alguna no havies nascut, perquè ets molt jove.
1: No, però...
2: Podem donar marge de 2 anys, o què, amb un avall?
0: Vinga,
2: o clavada,
0: dos anys amunt,
2: no?
0: I avall.
3: 2 anyets.
0: Sí. Okay. Vinga, anem amb la primera sintonia.
1: Aquest me'l conec, eh?
0: Aquest te l'has menjat, eh? Sí.
1: Això va ser, mira, del 2014 a l'any passat.
0: Perfecte, bravo.
3: Mare meva! Sí, home.
0: Vinga, anem amb una altra sintonia.
1: A veure, aquesta és la primera. Aquesta és la primera, per tant, és l'any 83. No sé fins a quan, no?
2: És del...
1: O segona?
0: És segona. Del 84, per tant, el d'altre. Molt bé, la primera d'Altena. Vinga, més sintonies en aquest joc de sintonies de Telenotícies amb en Toni Cruanyes.
1: És de Telenotícies o és de nit electoral, això?
0: És llest, eh?
3: És llest, no, com una gazela.
0: Quina vas a dir?
3: No ho sé. És llest com el Toni Cruanyes, que és el més llest que conec.
1: No, home, però aquesta música tan així, no? És de nit electoral, això és de nit electoral, no sé quin any, perquè...
0: Doncs t'hem de dir que aquí és un parany que t'hem posat, perquè no forma part de cap de les notícies. És una música, diguéssim, de biblioteca d'informatius.
1: Molt bé.
0: Però és veritat que barrejant aquesta música i la teva veu m'han vingut ara com imatges de formatgets, colors,
1: sí. Sí.
0: No? Escons...
1: Home, n'he fet uns quants d'aquests, també. Aquesta és una de les coses que m'agraden més,
0: sí?
1: T'haig de dir. O sigui, les nits electorals. Sí, és molt xulo, és com la democràcia en acció, no? Mm. A més, m'agraden les nits electorals d'aquí, però les americanes també m'encanten. Sí, sí.
0: Vinga, anem amb més sintonies.
1: Això és anys 2000, però no sé quan.
2: Digues un número, jugo català.
0: Sí, jugo
2: català.
3: Sí.
1: 2007, no sé.
3: Oh.
2: Ai.
0: És un palet més antic, és del 1999.
3: Però ell ja ha dit que estava a la BBC, llavors.
1: Sí, jo estava a Londres, però
3: clar.
1: Vaja.
3: Allà no hi posen TV3.
1: No.
2: Allà no posen.
3: No hi és allà, jo he estat a Londres.
1: Quasi no hi havia internet.
3: No hi havia 3CAT encara, tampoc.
1: No. Però és que no s'havia inventat.
0: Amb aquesta música et venen ganes de donar notícies, eh? Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Et poses ja com a muntó més seriós.
2: Amb aquest rotllo, m'agrada molt. Què passa? Bona nit.
0: Bona nit. Vinga, va, més sintonies de Telenotícies.

0: el color del decorat. Mm. És Xavi Coral, és Francino, és Elena García Melero, és Raquel Sanz, també. Però ara l'any no et sabria dir. Potser és el 2004, 2005...
1: Sí, perquè és el 2001. Té oïda absoluta, eh?
2: No,
3: molt bé, eh? Estàs anant molt bé, Toni. Vinga, va, que setrem la darrera sintonia. Aviam si aquesta et sona d'alguna cosa.
0: No, oi? És de fa dos mesos, tot just. L'hem estrenat fa molt poquet, aquesta.
1: És nova, eh?
0: Nova, sí.
4: Encara fa olor nou.
0: Sí, té un punt, no?, com calmat, no?
2: Sí.
0: A mi m'agraden, t'haig de dir, m'agraden les, suposo que els anys a Londres, o així, mm-hmm, que sempre posen el Big Ben allà, no? Ah. Comencen com si fos una mena de gong, bang, sí, no?, i és el Big Ben. Trobo això és molt xulo, aquest és més suau.
1: Aquí podríem posar algú a tocar la botxina en un... No? Allà...
2: En un embús.
1: Estaria bé, senyor.
0: Basta!
4: A veure, Toni, jugant amb les sintonies, nosaltres ens faria molta il·lusió, ja que tenim avui aquí, que escolta, que ets tota una eminència del periodisme, sempre que ve algun convidat volem jugar una mica, i ens agradaria jugar amb tu d'una manera... Què? No.
1: Alba, no és el que tu et penses.
2: Digues tranquil,
4: volem
2: Toni.
4: Fer coincidir...
2: El meu joc no ha estat aprovat.
4: Volem fer coincidir el TN i RAC1. I que donis una notícia a l'estil taloner. Tirarem una sintonia... Mira,
1: la home, la, i a la nova, la home, nova, ja que és
4: mira,
1: la
4: seva... Aquí tens, espera, que t'ho marquem
1: ja,
4: així.
1: Ja, ja ho té l'Alba.
2: Ja ho tinc jo preparat.
4: Així tens tu,
1: perfecte. Sí, tirem sintonia i tu fas la notícia.
0: Bona nit. Els taloners de versió RAC1 tornen a repetir lideratge radiofònic a la franja de 3 a 4 de la tarda. Encara que cridin molt i les diguin de l'alçada d'un campanar, ho han tornat a petar les audiències de l'EGM. Els d'abans dels clapers aconsegueixen 100.000 oients diaris, és a dir, 100.000 oients que no fan la migdiada. I en esports, el Marc, l'Alba i el Guillem segueixen pagant la quota de gimnàs, malgrat que no s'hi han presentat en tot l'any. Escolta'm, això m'agrada. M'ho puc gravar i posar-m'ho de tant en tant.
2: Truca'ns quan vulguis.
1: Tenim una cosa que es diu podcast. Sí, és RAC1 a la carta.
2: No, i si cal, vinim a casa teva. Estem allà en una habitació i quan sí, necessitis però... ho obres i n'altres. Toni, Cruanyes...
4: Si vols fer una cosa, ho gravem ara sense música ni res. Clar. I t'enviem per WhatsApp, així ho tens.
0: I si ho vaig fer quan tinc un moment una bajona d'aquelles,
4: sí,
0: no?
4: Públic, va, vinga, estarem al mòbil del Toni Cruanyes ara, eh?
1: Vinga, tot això li passarem després. Vinga, silenci.
4: 3, 2, 1...
5: Toni Cruanyes! Toni Cruanyes!
0: Bé, prou, prou.
1: Toni, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis.
6: Taloners, a publicitat!
1: Ara!

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu. Estàs escoltant els taloners
1: de la versió RAC 1
0: en rigorós refregit.

0: aquesta cançó ara mateix és ideal pel tema del que volem parlar, perquè ara arribarem al tram final del programa parlant de l'espai i més concretament d'una missió que es durà a terme el 2027 a l'Àrtic per investigar i fer proves en condicions extremes que s'assimilen molt a les condicions del planeta Mart.
1: Exacte, aquesta missió es diu Hypatia i el seu objectiu és emular la situació que es trobaria en el planeta vermell, des de les condicions d'aïllament, la biologia i la dieta que seria necessària. Aquesta missió la duran a terme un grup de 7 científiques catalanes.
2: I una de Cunit, eh?
0: Què m'estàs dient?
2: De Cunit a Marte.
1: Home, però aquí el mèrit no és arribar a Mart, sinó haver sortit de Cunit.
2: Això... És veritat que... Bueno, jo també, sent de Cunit, he arribat lluny, a la planta 15.
0: Sí,
2: ara
0: però...
2: ens baixen i un altre cop a Hot.
0: Però no et pots comparar, perquè ara volem parlar amb una d'elles. Gràcies a Mojas,
2: quina per aquesta música. M'encanta, m'encanta.
0: Oh. Ara parlarem, atenció, amb l'Anna Sabater. Com deia el Guillem, és de Cunit i és enginyera tècnica aeronàutica, doctora en ciència i tecnologia aeroespacial, màster aeroespacial i doctora en física computacional i aplicada. És la persona amb més bon currículum que ha passat mai per aquest programa.
2: La persona més intel·ligent segur que ha passat per aquest estudi.
0: Segur.
2: Dels 25 anys d'història de RAC1, eh?
0: Rebem amb un fort aplaudiment a la que és segur que és la persona més intel·ligent.
1: Que quedi clar.
0: Diria, la més intel·ligent de Catalunya. Anna Sabater, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Astronauta!
2: Intel·ligent!
1: Marte!
0: Anna, déu-n'hi-do, el currículum aquest, no? Has estudiat
3: bueno,
0: molt?
3: Gràcies per la introducció, que m'he posat aquí el llistó molt alt, ara t'ha de donar la talla.
1: El cap amunt, que et cau la corona, reina.
0: Jo, mira, estàvem ara parlant d'aquest projecte, que és anar a l'Àrtic per començar a investigar, doncs, això, en condicions extremes, assimilant-se una mica a la temperatura i a l'espai amb Mart. Anna, tu creus que arribarem a Mart o no algun dia?
3: Algun dia, sí. I a veure, les agències espacials estan treballant una mica amb aquest objectiu, i els timelines, bueno, això es va canviant, estan mirant el 2040, potser. Això, bueno, hi ha moltes preguntes i molts problemes a resoldre abans de poder fer una missió així, però part del que estem intentant fer nosaltres és donar respostes a aquestes preguntes.
0: Clar, pot ser que el 2040 arribem a Mart i els trens de Rodalia segueixin anant malament, eh?
1: Exacte.
3: Ojo, eh? Sí.
2: Perquè ara mateix és més fàcil arribar a Mart que arribar a Cunit amb Rodalies.
1: 100%.
3: Sí, sí, sort que tinc coixa perquè si no seria més complicat.
1: Anna, una pregunta que em genera molta curiositat a mi. Quines són exactament les condicions extremes aquestes que parleu que fareu a la missió de l'Àrtic?
3: Bueno, perquè et facis una idea, impacta una mica quan ho mires a Google Maps i veus on està aquesta base.
1: Sí.
3: La illa on estarem, que es diu Devon Island, està...
2: Quin anglès. Mira quin anglès.
1: Quin anglès, nena. Parlem-nos en anglès una mica. Bueno, és que Marta es deu parlar anglès.
2: Així ho veiem a les pel·lis.
3: Sí, igual... Encara no sóc massa fluida en marcià, però ja hi treballarem.
1: Digues.
3: Doncs aquesta illa és la illa inhabitada més gran del món. Llavors, a aquesta latitud hi viuen menys de 50 persones en tot el món.
0: Déu-n'hi-do.
3: Per tant, o sigui, estem realment en una situació d'aïllament i logísticament arribar allà és molt complicat també. Diguéssim, la civilització més propera està a 4 hores en avió.
2: Bueno...
1: Estàs parlant de Lleida?
2: Anna, jo tinc un dubte. Clar, aneu al 2027, que amb aquesta missió per una miqueta, el que comentava abans, assimilar el que serà mar, quant temps hi heu d'anar a l'Àrtic? Vull dir, quant temps hi sereu allà?
3: Doncs la missió, estem seguint el model de les dues missions anteriors que hem fet des d'Hypatia, que van ser al desert de Utah, i les serien 2 setmanes.
2: Ah, bueno, això és una miqueta unes vacances tontes, no?
1: Sí.
0: Sí, però passant fred.
1: Sí, exacte.
3: Bueno, intenses. O sigui, serà l'estiu, estiu àrtic, farà fred, no tindrem... Bueno, no es farà de nit gairebé, tindrem molt poques hores de foscor. Llavors, bueno, és el lloc on viurem és un hàbitat que és com un cilindre de 8 metres i allà ho hem de fer tot. Hem de fer els experiments, hem de conviure, hem de menjar, hem de fer exercici.
2: Ostres, Si foteu una càmera, és Gran Hermano Extreme.
1: Total, aquí estem perdent diners.
0: Gran Hermano sí. En una nevera gegant.
1: Exacte. Sona com viatjar amb els sogres, això, eh? Planazo.
0: Anna, jo tinc una altra pregunta, perquè ens fem una idea. Si ara, diguéssim, poséssim un GPS per anar a Mart, quanta estona ens donaria que arribar... Què trigaríem a arribar a Mart?
3: Doncs mira, per anar a Mart és un viatge entre uns 6 i 9 mesos, depèn de com estigui respecte a la Terra, la posició.
2: Com? O sigui, depèn de la posició de la Terra, trigaríem més o menys a anar a Mart?
1: Però... Clar.
3: Clar, perquè o sigui, els planetes estan orbitant al voltant del Sol, llavors la posició en què estan un respecte a l'altre...
2: Depenent de l'òrbita, clar. Vull dir, i llavors varia 3 mesos de distància, eh?
0: És com fer transbord d'un metro a l'altre.
1: Exacte.
2: Sí. Aquests 3 mesos és el transbord de Passeig de Gràcia, no?
1: Exacte.
2: Que si surts de la Verda, és més a prop de Rodalies... Vale.
1: I de nada, sí. No tens tant jet lag com de tornada, també per la posició de la Terra.
2: Sí que és veritat que realment és la persona més intel·ligent d'aquest programa i nosaltres més tontos, eh? Sí. Perquè ens hem fotent cada pregunta.
3: No, les preguntes molt interessants.
0: La més intel·ligent i la que té més paciència amb nosaltres, també. Ja per anar acabant, ara la típica pregunta de què t'enduries a una illa deserta, tu que tens tants estudis, què t'enduries a Mart, així com a coses bàsiques teves?
3: Ostres, aquesta me l'han fet encara, eh?
1: Uau!
2: Bueno, els taloners.
1: Bueno, és que tenim un ondes.
3: Jo crec que alguna cosa que em connectés a la Terra, en certa manera, perquè estàs tan lluny i no tens vegetació, no pots respirar l'aire normalment, sortir fora i això... Llavors, alguna cosa...
2: Ho pintes molt bé, allò de Mart, també t'he de dir, que ho pintes que és extraordinari, jo, d'anar sense poder respirar...
3: Per això ho estem estudiant, no? Perquè sigui una mica més viable per als humans de poder-hi anar.
1: Et pots emportar l'aplicació d'Hisenda per fer la classe de la renda, això sí que et connecta a la Terra.
3: Bona idea, eh? Sí, jo crec que això allà potser tindria temps per
1: posar-hi.
0: Anna Sabater, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquesta missió. I Pàtia?
3: Sí,
0: exacte.
3: I Pàtia
0: 3. 3 ja, eh?
2: Mira.
3: Sí, com, és la tercera.
0: Ja ho dèiem, com les temporades de Gran Hermano. Que vagi molt bé per l'Àrtic. Una abraçada, Anna.
3: Moltes gràcies.
0: Adéu.
4: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac la digestió.
0: Realment ens està quedant un programa molt conitenc perquè hem començat amb les trucades de Cunit i ara estàvem parlant amb l'Anna Sabater.
2: Boníssima,
0: aquesta noia, creus que arribarà a Mart?
2: És fort que a Cunit hi hagi dues persones tan diferents. L'Anna Sabater, una noia que està treballant per la NASA per anar a Mart, i jo. Vull dir, hi ha un contrast, eh?
0: No hi havia un disc de l'Alfred García que es deia de Cunit a Mart, eh?
2: No, de la Tierra Marte.
0: Ah,
2: no?
0: De la Tierra Marte, vale. És que dic que estava dedicat a... Perdona, mira que hi entra el públic.
2: Ai, home!
0: Home, però mira cap aquí.
2: Home! És que... Ui, mira, però és que no l'he reconegut perquè està molt vermell.
5: Oh. Hola!
2: Hombre!
5: Ei, què tal, vamos?
2: Albert Padrón, què passa?
5: Mateu, com et fots amb mi, eh? Perquè, clar, no em pot tocar el sol i estic més vermell que una
2: estàs
5: gamba.
2: Estàs vermellot,
5: Per si, noi.
0: Per la gent que no ho sàpiga, ets la persona més pèl-roja de tots els pèl-rojos.
5: Bueno, sí, pot ser.
0: Molt pèl-roig.
5: Soc molt pèl-roig i molt blanc. Però aquest és el problema.
2: Però un dubte, tu ets pèl-roig per part d'un amic de ta mare o com va?
5: és una incògnita que mai hem sabut resoldre perquè a casa.
2: Ets l'únic de casa pèl-roig,
5: no? L'únic de casa, però és que ni pares, ni avis, ni besavis,
2: per
5: ni resavis...
2: Confirmeu la teoria de l'amic de ta mare, eh?
0: Perdona, ni ta mare ni ton pare són
5: pèl-roig. No.
0: I els quatre avis?
5: Tampoc.
0: I el teu germà?
5: Cap dels quatre, tampoc. Castanya estupenda.
2: Confirmem-lo de l'amic de sa mare.
0: Els teus pares, quin any vas néixer?
5: El 96.
0: El 96. Saps si en aquella època van estar una mica distanciats?
5: No, en principi no. Mira, jo l'únic que vaig aprendre a la classe de naturals, o no sé si eren naturals, és el tema dels gens.
2: Sí, gens recessiu, no?
5: Exacte. Llavors hi ha un que és el fenotípic, que és que el fenotípic es mostra... Rotllo, jo pues, soc
2: tres generacions més tard.
5: Correcte. Pues, jo,
0: tres més tard?
5: No, però mons pares devien tenir un gen recessiu que no era fenotípic, que no es mostrava. El meu deu ser fenotípic i es mostra. És l'únic que vaig aprendre perquè és l'únic que m'interessava, saps què vull dir?
2: D'aquí estem fent una classe de biologia.
0: Sí, home, estic...
2: Un 3 d'agost, meravellós, eh?
0: Jo ara faré una pregunta que sé que és molt privada i que no pertoca fer-la ara en directe a RAC1. Però els pèls que no es veuen, vull dir, per exemple...
2: Sí, per exemple, els pèls dels ous també...
0: No, Guillem, jo volia fer la pregunta científica. Pèls púbics, s'ha preguntat.
2: Els pèls púbics són...
0: Els pèls de, que tens més amunt del...
5: Mira, jo el que et diré és que és una pregunta que em fan molt sovint nens des de 8 anys a persones...
2: Nosaltres estem en aquesta franja.
5: Més grans que vosaltres. Per tant, dir-vos que feu preguntes de nens de 8 anys, cosa que jo crec que us hauríeu de revisar. I no
0: Perdona, però els nens són molt intel·ligents,
5: ara,
0: no subestimis.
5: Això és veritat. Però mantindré la incògnita. Deixeu-me mantenir la incògnita.
0: I aixelles, per exemple...
5: Pèl roja, sí.
0: Pèl roja?
2: Té els ous que semblen dues boles de Nadal.
0: I, sí, i tens pèls al cul?
2: Això sí que m'he incomodat a mi ara.
5: Ja en parlarem fora de micro, si vols. Això
2: home,
5: és una cosa
2: pensa que tenim una mica de platja nudista, Vull dir que
5: sí,
2: podem aprofitar per...
5: Sí, jo sóc bastant fan, dels platges nudistes.
2: T'agrada fer nudisme?
5: Sí, sí.
2: Tot
5: sí.
2: el dia amb la cigala a l'aire?
5: Sí.
0: Però tu t'has de posar protecció 200,
5: sempre.
0: No?
5: No, sí, 90. No, crec que jo em poso protecció 90. La merda és que, clar, no sé si es pot dir per nosaltres.
2: Sí. Estic parlant dels teus ous.
5: Clar, és que m'he de fotre protecció cada 15 minuts, i això és un pal. Sí, llavors no m'agrada massa anar a la platja, a casa som molt a la platja, saps què vull dir? I a mi això, doncs, jo sóc un tio que viuria a Manchester tot l'any. No
2: veus que ja tens... Com a l'amic de la teva mare.
5: No, petit, que dolent que ets. Ah, doncs sí. Vosaltres us agraden a la platja?
0: M'encanta. Pensa que estàs parlant amb dues persones de costa.
2: Quina tonteria. Som del Penedès, Penedès Marítim.
0: Clar que sí. Vilanova i la Geltrú, platges maquíssimes. Això sí, has de caminar 4 quilòmetres perquè t'arribi l'aigua a la cintura. Però això m'agrada.
2: Pots anar fins a Mallorca, agafar una enciamada i tornar.
5: I sou de banyador slip o boxer, vosaltres?
2: Jo sóc de boxer.
5: Tu ets de boxer,
2: que marqui bé el paquetot.
0: Tot i que t'he de dir que jo, amb el meu petit sobrepès, lleuger sobrepès, les cuixes em freguen molt entre si.
5: Ai, però a mi també.
0: I el que és la reixeta del banyador... Exacte. No, vaig bé.
5: Sí.
0: És el pantalonet. Sí. M'acaba escaldant molt tot el que és la part angonal,
5: Sí,
2: hosti,
5: sí.
2: Ens ha quedat un final de programa molt collonut,
5: Sí.
0: Jo sí que estic pèl roig allà baix,
5: Sí.
2: Déu meu senyor.
0: Tan encetat.
5: No, però això ens passa, a mi també em passa, Vinga.
0: Escolteu, hem de marxar. Sí. Queda't perquè aquest estiu el Guillem està fent de DJ aquí,
2: al Xiringuito.
5: Sí. Sempre has tingut un gran estil musical.
2: Sí, i anirem amb un autèntic tema, clar, que el tinc en buclet durant tot aquest estiu, que és Maria Jaume, del nou disco.
5: Home, m'encanta.
2: Sant Domingo Forever. Hem d'alçar la copa, brindar i gaudir de l'estiu. Clar que sí.
5: Vinga, adéu, Pedro. Que vagi bé, guapos. Bon estiu.

centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona en directe per la

0: emportar Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Bueno, ja som aquí. Quin desànim, eh? Bona, sí o no? Sí, sí, sí.
2: Tenint en compte que t'estàs a punt de morir, segons tu, està prou bé.
1: No em trobo gaire fi, eh? I que és possible que traspassi durant el programa.
2: No, home, no.
1: Però aquest, o sigui, si no podem començar dient, bueno, tu i jo som aquí, com si fes mandra. Perquè si no, la gent pensa, hòstia, si aquest tio li fa mandra, ja em diràs a mi escoltar la mandra que em farà, no?
2: És veritat, però als podcasts això es porta bastant.
1: El què? De fer mandra?
2: No, sí, de començar d'aquesta manera com desenfadada.
1: Ah, sí? Ah, sí, ara...
2: Entre els joves, no?
1: Ah, sí.
2: T'està fent mandra aquesta conversa.
1: Noto alguna insolència de rerefons en tot aquest comentari dels joves i tal, eh?
2: Sí,
1: bueno.
2: Com que sóc gran.
1: Sí?
2: Sí.
1: Molt bé, doncs després d'aquest preàmbul del preàmbul, sí, saludem cordialment com es mereix la nostra estimada companya Yael Brusca.
2: Una Hola.
1: Dona, una dona imprescindible, una dona del seu temps. Com estàs, estimada?
2: Doncs molt bé, ja he vist Spider-Man, eh?
1: Ah, molt bé. Ah, sí? Quan sí. Bueno, clar, no tenim temps per fer res. Aquí, quan la vas anar a veure?
2: Doncs dissabte a la nit vaig anar a veure Spider-Man i vaig fer allò de...
1: Dissabte a la nit podries anar a sopar tranquil·lament.
2: Sí.
1: I en lloc d'anar a sopar, te'n vas a veure Spider-Man? O sigui, no, és que no s'entén.
2: Sí, és que...
1: Vas anar a veure Spider-Man a la tarda.
2: En un altre moment... No, és que saps què passa? Que vaig anar a Tortosa, llavors, clar, la tornada vaig passar pel cine. I escolta, vaig fer això de quedar-te fins al final dels crèdits,
1: sí,
2: perquè va. Això molta gent ho fa, perquè diuen que hi ha una escena, que de fet està, hi ha una escena, quan acaben els crèdits de Spider-Man, però clar, has d'estar allà esperant tots els crèdits fins que no vegis la que en teoria és una escena que més té a veure amb la següent pel·lícula.
1: Ah, sí, es veu alguna cosa, eh?
2: Sí, es veu alguna cosa. Però no, en principi no han d'haver més pel·lícules, però bé, en qualsevol cas, sóc fan, de Spider-Man, d'en Tom Holland,
1: vale,
2: de
1: ja
2: la Zendaya, vull dir...
1: Molt bé, doncs jo he anat a veure per fi l'Odissea.
2: Ah, escolta, i què?
1: Bueno, primer he descobert avui que surt en Tom Holland.
2: Sí.
1: No sabia, és que em costa reconèixer la gent a mi. No sabia que el noi aquell, el fill...
2: Si et costa reconèixer la gent, dius?
1: Sí.
2: Què t'ha passat avui?
1: No,
2: has tingut
1: no,
2: algun encreuament
1: no ens,
2: de...
1: No ens desviem tant. Però, si vols, ho expliquem, però més tard.
2: D'acord.
1: Però, per què dèiem això?
2: No, el que has vist l'Odissea.
1: No, a veure, quan al cine no encenen els llums al final... Penses, els crèdits són d'aquests que porten una petita seqüència, hi ha un making of, no sé quina pel·lícula, però allò...
2: Hi
1: ha cosetes, i et quedes. Però en el meu cas jo vaig anar al cine Sapart Vallès, com és habitual, perquè és el que tinc més a prop, i van deixar els llums apagats tota l'estona. I la gent, evidentment, tothom encenia els mòbils, bueno, evidentment. Senyors espectadors.
2: Ui.
1: Què passa?
2: Ui.
1: No. Quan no tenien llum als mòbils, la gent seguia sortint del cine a les fosques i no es moria ningú. Ni es fotia de cap ningú, val? I quan hi entren i arriben un quart d'hora tard a la pel·lícula, no encenguin el llum del mòbil. O es queden asseguts a l'escala o se'n van a casa. O entren als fosques, com s'ha fet? No?
2: Tens raó.
1: Ja sé que a l'època hi havia un acomodador que anava amb un lot. Això no ho has vist tu, oi?
2: Jo ho havia vist.
1: Ho havies vist? Però, sí. Amb la superació que ets, quants anys tens tu?
2: Faré 33. Ja
1: I amb 33
2: una
1: anys has vist acomodador, tu?
2: Una vegada, potser en comptades ocasions.
1: Doncs senyors que van al cinema, sisplau, no encenguin el lot del mòbil quan estan entrant.
2: És molt pesat.
1: Bueno, tot això no sé per què ho dèiem.
3: Per Prieto Plus. Per Prieto Plus.
1: Sí, per Prieto. On és el Prieto? On el tenim, pobret?
4: Una pel·lícula molt recomanable.
1: A quina? A l'Odissea, Prieto.
4: Odissea.
1: Té una mica de tot, eh? Té una mica de tot. Ho vaig trobar una mica massa gore, pel meu gust, però bueno.
4: És una barreja de The Big Bang Theory,
1: sí?
4: La Jungla de Cristal,
1: sí?
4: Rambo 3 i Jumanji.
1: No, té molta acció i, bueno, i parlen raro i van endavant i enrere, també. Però, clar, ja és el que té un poema de fa 3.000 anys, no sé quants. En fi, deixem la crítica cinematogràfica. No, li preparem una emboscada. Quan vingui el divendres...
2: El Prieto Plus.
1: El Prieto li farem una emboscada. Home!
5: Perdonad, mis Hola. Estimados socialistas.
1: Va, no comencem això, socialistas. Ja.
5: ¿Puedo interrumpir un momentito en esta tarde en la que Yael vuelve a venir fresquita?
2: T'encanta els meus outfits, eh?
1: Senyor Sánchez, intervingui, el programa seu.
5: Bueno, pues quiero decir que aprovecho para enviar un mensaje a la gente que vaya a ver la Odisea.
1: No, ¿per què?
5: Que orine antes de entrar en la sala.

0: Carai.
1: ¿Cómo me mira el deseo se le?
2: No sabia que era fan d'aquesta coneguda cantant, que tothom sap com es diu, oi?
3: Que, perdó, sí, que
2: Bad Gyal. Que vagi... No, va, ja comencem a tocar els nassos. Bad Gyal. Bad Gyal. Bueno, escolta, moltes gràcies per la seva playlist, senyor Perro Chanche. A veure si es posa per a les piles amb el tema Ceuta. Bueno, ha fet banari, eh? Per donar moltes explicacions tampoc ha parat més la ministra que vostè, però vaja. Gràcies, Perro Pedro.
3: Nada, os deseo un feliz verano y que sigáis trayendo brownies.
4: Bueno, en fin, que espero que os guste y que os acompañe durante estas vacaciones. Feliz verano.
2: Feliz verano.
3: Feliz verano.
2: Feliz verano, però nosaltres aquí acuquinant cada dia, eh? Vinga, vagi a preparar la reunió.
5: Ah, bona tarda, Pere, querido.
2: Prou, aviam, moment. No aconseguim sentir la dada de Jové, eh?
0: Tornem-hi.
2: Torna-ho a posar. Aviam. Un, dos, tres.
6: Dada Jové.
2: A tres segons.
5: Estimat Hansi.
2: Sí. Hansi? Què, estimat Hansi? Què pintarà Hansi aquí? Bueno, Oriol Jové, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Bueno, bona tarda, és la meva opinió, eh? Perquè ara ve la dada Jové, que ens arruïnarà una mica, la dada absurda.
5: Efectivament, sí. Pere, i és que avui és un dia històric.
2: Com? Que és històric?
5: Doncs perquè és la primera vegada a la història que el Barça cancela un partit amistós a l'agost, sí, perquè al rival li faltin jugadors més de 14 anys, és a dir, amb pela legonal.
2: I com és que no té jugadors l'equip rival? Què ha passat?
5: L'explicació és òbvia, Pere, querido, sí, perquè els ha fitxat la Unió Esportiva de Lleida.
2: Va, de veritat, ja està prou de... Tot passa per la Unió Esportiva Lleida. Miri, ara et preguntaré, Jové, la dada Jové, quants socis té ja al Lleida amb aquesta nova campanya?
5: 600.000 socis.
0: Vols dir?
2: No t'ho inventis. Va, avancem. Avui, per cert, s'ha sabut que han trobat dos projectils antiaeris a un pis de Barcelona, eh? I hem de recordar que per força menys han imputat persones com a membres del CDR.
7: Sí! Et juro que no són els meus papàs. Els estic guardant a un amic.
2: No.
8: Posa't ulleres, Martí, que no veus que no és el nostre pare. Pare, ara podria ser el nostre avi, però és el Pere Mas. Bueno, vas avi també podria ser.
7: Sí!
2: Cridis. Martí i Abril, els nens del Versió. Veig que els vostres pares de moment no es porten de vacances ni aquest agost, eh? Malauradament per tots.
7: Sí! Hem estat a casa de la Maria Gil i ens han dit els nostres pares que millor ens deixin a la ràdio, que així no els molestem.
8: Ai, això només t'ho han dit a tu. A mi m'han deixat aquí per vigilar-te. A tu i al Pere, que no mengeu massa els dolços, que després...
7: Sí!
2: Estàvem parlant dels projectes de projectils trobats... Ai, dels projectils trobats al pis de Barcelona.
7: Sí!
2: No, Martí, para de dir sí.
7: Oh, un amic em va dir que eren supositoris.
2: No.
8: Quin amic, Martí? En Donald Trump?
2: Va, el pis era a casa vostra, on van trobar aquests projectils.
7: Sí! Està bé, confesso. Són petards que van sobrar de Sant Joan. Dues cases de bombetes, un perro cagón i dos bateries antiaèries marca Supergato.
2: Però una cosa, un moment. Vosaltres qui us subministra els petards? Israel o qui us es passa?
8: Mira, no pot ser, algun contacte.
7: Sí, el meu amic Israel.
2: Va, no és aquest. Deixem-ho aquí. Hosti, no, la música aquesta. No, però és que sentir-la... Mira, puja. Després. Això t'ho has inventat. Veus, s'ha posat ara. Mira. La tensió provocada... Pot finyar, eh? Fa bastanta por.
9: Bon tarda, camarada Perestroika.
2: Hola.
9: Com ha anat el cap
2: Olivia
9: de setmana?
2: Olivia Làctia, bé, ha anat bastant bé.
9: Has comprat ja el nínxol per d'aquí 9 dies?
2: No.
9: O prefereixes ser incinerat?
2: Que no morirà ningú. Però si més, a veure, moment, senyora Olivia Làctia. Si s'ha morit tothom, no cal ni nínxol, no hi haurà terremors, no hi haurà res.
9: Ai, afanya't, perra.
2: Què?
9: La gent no tindrà un caure mort el dia 12. S'acumularan cadàvers als edificis i carrers s'ompliran de gent tirada per terra.
2: Va, prou.
9: No has estat veient les últimes senyals?
2: Quines senyals? No, prou.
9: Perra, has de deixar d'estar tot el dia tancat a casa menjant amanides de supermercat.
2: Veritat.
9: Primer, altíssimes temperatures, arribant a 83 graus a Vic. Després, tempestes a tot el país.
2: font.
9: Inundacions massives a Martorell.
2: No.
9: 70.000 litres per metre quadrat a Manresa.
0: No, està inventant això.
9: Tot això per culpa d'Eclipsi i tu fent un programa de ràdio d'estiu com si res.
2: A veure, Olivia, et retirarem d'aquí.
0: Pobre i l'os!
2: Intentem no cridar, Olivia Làctia, professora experta en eclipsis, pari de fer tant alarmisme. Sí, home, vull dir, una cosa és donar la informació i l'altra és causar pànic a la gent.
9: Quan estiguis allà dalt, ja m'ho agrairàs.
2: Bueno, en fi, prou d'aquest color, prou d'aquesta ràdio d'aficionats, prou ja d'aquest qui-qui-ca-ca. Ara. Va, vols cantar, Yael?
0: Tan, tan, el món arrat. Són notícies per tot el món, encara que estiguis de vacances. Està el Sergio Mudió. Eh? Ho sento, bueno, fa entrar una mica de vergonya aliena, sí. I em sap greu, eh? Perquè jo m'animo, i clar, jo entenc que esteu a casa festival, i estem pensant, sí, sí. Per favor.
6: Xup-xup, xup-xup al foc.
2: Xup-xup al foc. De veritat, pobre embudio, eh? Que
0: per culpa,
2: nostra no dorm, eh? Aquesta hora sempre està pendent de si regem fort o no regem gaire d'ell. En fi, és el moment, efectivament, d'escoltar el gran comunicador d'aquest país, per no dir d'Europa sencera. O per, de dos o tres continents, o del món sencer, eh? O del sistema solar. O de la Via Làctia, eh? El millor comunicador de la Via Làctia, amb diferència.
9: Doncs li queda poc, pobret.
2: No, bueno, sí, li queda poc, però a tots els planetes, eh? Això
9: que afecta... dormi.
2: Que dormi. Bueno, és el Messi als micròfons, és el Rafa Nadal de les zones radiofòniques. Tothom dempeus, amics, sisplau, a aplaudir. Perquè hem de recuperar un tall d'aquest moment, un mestratge, és un mestratge, eh, Yael? Sempre el que fa l'embudi és un mestratge de com ha d'anar a la ràdio i no com s'ha de fer la tonteria del hi-hi-ha i totes aquestes coses. A veure, el món recupera, a veure com es fa la bona ràdio.
10: Después de un fin de semana muy intenso, ¿cuál es la situación actualmente en la ciudad? Antes habíamos conectado con Joaquín Vera, el corresponsal, el enviado espacial de la Vanguardia Celta, y nos decía de que, en cierto modo...
2: Moment. Primera, que l'embudio sap parlar castellà, en l'expert ara, eh?
11: Que és espanyol, joder, com no és espanyol?
2: De veritat, sí.
11: Espanyol, ja està ahí la gente, joder.
2: Calma, Torrente, però com que aquí no...
11: No, soy José Antonio Camacho, Torrente.
2: Però sembla molt, perdoni.
11: No, me parezco nada.
2: Vale, perfecte, igual d'abasto, com a mínim. Però
11: l'embudio... ¿Pone el gol de la selección?
2: No, no pon
11: el gol de la final, joder.
2: Quin gol, de veritat.
11: El gol de Ferran Torres.
2: Ah, no, de veritat que el tenim, el gol del Torres, no fotis, eh? No solta això. A veure, podem tornar a sentir l'embudió, aquesta mica de petit terror en castellà?
10: Potser després
2: castellà.
10: D'un fin de semana muy de intenso, semana... ¿cuál es la situación actualmente en la ciudad? Semana... Antes habíamos conectado con Joaquín Vera, el corresponsal, el enviado espacial de la Vanguardia Ceuta.
2: De la Vanguardia, enviado decía... espacial de la Vanguardia, eh?
9: És astronauta.
2: Va espacial, doncs un aplaudiment per Joaquín Vera, per Sergi Embudio. Enviado especial. A veure, hem de parlar amb ell avui. Vull dir si és enviado especial o enviado especial. Va, oi, la trucada suïcida.
0: Bombo.
2: Vinga, el bombo. Ai, mare. Ai, el bombo. Va, remena. Remena, nena, eh? Vinga, a veure què surt avui. Recordem, tenim un bombo amb els meus telèfons mòbils posats a dins i aleshores, doncs, pum, surt una bola. Ah, mira.
0: Bé,
2: doncs...
0: a veure si l'agafa.
2: Bueno, fa temps que no sé d'ell, eh?
0: Ah.
2: Tenim un grup de WhatsApp amb més gent, de tant en tant ens diem coses, però parlar en persona o per telèfon potser fot 2 anys, o 3 anys, o 5 anys, eh? O 10 anys, jo què sé.
9: Deu ser espacial, ai, també.
2: No és cap enviat espacial, professora. Bueno, el truco, eh? Poso l'altaveu, a veure que no foti el... Ah, no, iPhone no. A veure, aquí, altaveu. Ara, està a punt de posar... És raro? Surten els... No sona. Ja comencem les merdes. Ah, vale.
0: Ep,
2: calma.
0: Està boca.
2: Sí, és veritat, tens raó. Hem de parlar polit, que sí. Els meus nebots em renyen.
0: Exacte.
2: Què és això?
12: Perdona?
2: Hola?
12: Perdona? O sigui, és a mi? La trucada suïcida és a mi?
2: Home, clar. Ui, quin mal rotllo. Clar que és a tu, no ho veus, que ets a tu. Si t'he trucat, com no, qui vols que sigui, el del costat?
12: El que t'he perdut, digue'm.
2: No, dic que la trucada, clar que és a tu. Si t'estic trucant a tu, no estic trucant al pis al costat, t'estic trucant
12: no,
2: a tu.
12: No, clar, és que a més t'estava escoltant ara.
2: Ah?
12: Us estava escoltant.
2: Molt bé.
12: No, és que jo sóc la persona que us escolta, no sé si ho sap.
2: Ah, però escolta, però això què és?
12: L'oient, o sigui, sóc l'oient.
2: Xungo. De veritat, eh, no, home. Però, bueno, d'entrada, gràcies per escoltar-nos, que quina casualitat que ens estigui escoltant i que toqui tu la trucada suïcida.
12: No, exacte, és que està esperant dir que a veure qui truca avui. Quan he sentit que dius això del tenim un grup en comú i tot això,
2: sí.
12: dic ja li val que un dia podria trucar a mi també. I comences a anar al telèfon...
2: De casa. Ai, bueno, mòbil, això és el mòbil.
12: I veig, exacte, i veig, Pere Mas, caca.
2: No, home, per favor, eh? Però què és això?
13: Bueno, és caca podida.
12: Bueno, jo tinc marcat així, vols que et digui?
2: Bueno, sabeu qui és, no?
0: Home!
2: Un fort aplaudiment!
0: Fermí Fernández!
2: Hombre! No sé com presentar-te, si com a actor, si com a personatge que fa coses rares al Polònia, si com el senyor que fa bricolatge raro aquell amb la Melero, perquè et veig allà amb la Melero, que agafes pots de coses velles i comences a fer el tonto, o si com a extertulià de la Riera. Com t'hem de presentar, Fermí?
12: Jo...
2: O tarragoní il·lustre?
12: Presenta'm... Jo il·lustre mai m'hi he sentit, però home, presenta'm com col·lega, com amic, com actor, com digue-li com vulguis, a mi m'és igual. Però, hòstia, me'n fa molta il·lusió que em truquis, eh?
2: Sí, bueno, això és el bombo, tio, això és el bombo. Vull dir que...
12: No.
2: I el braç de la Yael, que té una força al braç que...
0: Sí.
2: Que...
0: Escolta, estic... Perdona, és que he entrat a la Viquipèdia del Fermí.
2: Sí.
0: Perdona que et pregunti això, però vas néixer a Londres?
12: Sí, senyora. A Londres. A Londres. Que... Concretament, amb un hospital que és el University Hospital, que ja no existeix, que està davant de la parada de metro de King's Cross. O sigui que... Sí. A Londres, eh? Londres.
2: Ah, no.
12: Londres, les afores.
2: Llavors tens el passaport britànic?
12: Podria tenir-lo.
2: Podria tenir-lo
12: perquè ma mare és britànica, aleshores podria tenir-lo, però no el tinc. Perquè quan tens una cosa no pots tenir l'altra.
2: Ah, mira, jo puc tenir el francès i l'espanyol, els dos alhora. El català encara no.
12: No ho diguis molt alt perquè en teoria no hi ha conveni. En conseqüència...
2: Ah, no, en França sí que hi ha conveni.
12: No sé.
2: Escolta, llavors què et dius? Fermí Fernández, Windsor, de segona, o com?
12: Exacte. Windsor, sí. Franklin, em dic.
2: Franklin
12: com el del pararrajo, el del tio que va inventar...
0: Eso.
2: Sí, Fermí Fernández, Franklin, clar. Són tres Fs, t'ho han dit mai, això?
12: No, sí, a veure, no, que va, mai. Fermí Fernández, mira, era Fermí Fernández, Franklin, vaig néixer a febrer,
0: Oh.
12: I durant molts anys vaig estar vivint al carrer Sant Francesc a Tarragona.
0: Oh.
2: Molt bé. Ara encara vius a Tarragona? O sigui, no t'hem despertat? On t'hem...
12: Ara estic a casa meva, de fet, estic a casa meva, a la meva llar, que és la teva, ja ho saps.
2: Ai, però quina meva comentari és aquest?
5: Maricone!
2: No comencem. Que deies...
12: No, ja ho saps. Tu saps que sempre pots venir a fer uns fideus rossos.
2: Vindrem tot l'equip. Som sí. 14 o 15, val? Vindrem a fotre'ns
12: no
2: un fideu.
12: No cap problema. Llavors,
2: tens un pati, algun lloc, on fer la fideuà d'aquesta?
12: Home, i tant.
0: No fideuà, no, també, a més.
12: Un jardí que no te l'acabaràs.
2: Molt bé.
12: Vull dir que... Però sí, estic aquí. Jo, a casa meva és com faig les vacances. Vull dir que estic de vacances a casa meva, que està a la mar de bé. Vull dir que fa una calor que empesta. Vull dir, és terrorífic, això. Però és el que hi ha, no
2: i pot
12: fer res.
2: Aguanta
12: la canícula.
2: Doncs escolta, Fermí, m'alegra molt sentir-te, ja ens has dit que estaves de vacances, si no preguntaria si tens alguna cosa a la vista o no, suposo que a la tardor tornarem rodatges per aquí, per allà, més enllà i allà a la dreta, no?
12: Sí, a la tardor començo estrenem una cosa de teatre, que és igual Vademecum.
2: Home, doncs fes promoció, tio! Fes promoció, Vademecum, ha dit, jo crec.
12: Clar, Vademecum, que l'estrenem a l'octubre a Tarragona.
2: Sí.
12: A més, i aquest estiu jo em dedico únic i exclusivament a una cosa.
2: Què escoltar?
12: Fer limoncello.
2: Com?
12: Fer limoncello. Només faig això.
2: És veritat? Fas limoncello?
0: Escolta, porten aquí a la ràdio.
2: Sí, escolta, aquí som bastant de la cosa de la beguda en general. Si pots enviar una ampolleta de limoncello, sí. Que ens aniria molt bé per animar la tarda. Ja m'ho hem quedat cau la tarda i necessitem com una mica d'un xupito d'algú.
12: No hi ha cap problema.
2: Perfecte.
12: El dia que em convideu us portaré limoncello, no pateixis.
2: Doncs no se'n parli... Ah, t'estàs autoconvidant, eh? Bueno,
12: home,
2: mai se
12: sap. Ja ho saps, a mi em costa poc, això.
2: Molt bé. Doncs,
0: que vingui.
2: Ara vols que vingui. Bueno, ja veurem. Ja farem... ens reunirem a la direcció del programa i ja ho decidirem.
12: Són uns interessats.
2: Tu vés preparant la fideuà, que vindrem això, una quinzena.
12: Vinga.
2: Gràcies, Fermí. Molta sort, bon estiu.
13: Molt
2: bé, un bon oient, eh? Això ens agrada, un bon oient.
0: Molt.
2: Sí, m'agrada.
0: Per mi, fideuà, el millor.
2: Que no estigui fent mitjada, sinó que estigui atent del programa, tu.
0: I per fi, la cançó brusca.
2: No, abans deixem saludar el Claret, que hi ha arribat aquí, pobret, que avui està molt enfeinat. Claret, com estàs, Jordi?
14: Hola, bona tarda, com estàs?
2: El fistro dels informatius, es mereix un aplaudiment.
14: Molta gràcies.
2: De magnitud extrema. L'home precís. On vas amb xandall
14: avui? No, avui m'he posat això perquè fa molt fred aquí. I
0: ja has menjat iogurt?
14: El iogurt ja està...
2: La professora Làctia té un dubte sobre...
14: Què passa?
0: Dubte no, és que, com veus, tot va malament. Perquè ja ha menjat iogurt.
2: Que t'agrada quan el ve menjar aquí, no?
0: Sí.
14: S'ha trencat la tradició, però escolta'm.
9: És que si no menja, això és senyal de que estem molt prop de la mort.
2: Molt bé, sempre estem a prop de la mort, eh? O sigui, qui no falla, foti el que foti, sempre estem a prop de la mort.
14: No, dic que avui m'he posat el xandall perquè feia molt fred i he dit passo. Passo d'agafar un acalipandre aquí dins.
2: Escolta'm, estem a 25 graus, eh? Vull dir que tampoc és massa...
14: No, això no són 25.
2: A la màquina de 25, no t'hem posat a 25.
14: Una cosa és
0: el doncs escolta, el senyor del temps que vingui avui... A veure si
14: té un termòmetre.
2: Perdó, avui ve el Nil, no?
14: El Nil Ferrés.
2: Bueno, veuré que és el... És que no sé quina cara fa, però quan entri un tio que no sé qui és, serà el Nil.
14: Molt simpàtic.
2: I si entra un operari a fer alguna cosa aquí a l'estudi, jo li dic, seu,
0: li pregunto pel temps. Que porta un termòmetre.
2: Ja el reconeixeré.
7: És un nen com nosaltres.
2: Ah, sí? És jove? Bueno, doncs sí, és algú jove.
14: Un nen no, té 20... Li preguntarem després.
2: Molt bé. Ah, sí? Ah, sí, li vam fer un interrogatori.
7: Al seu pare li han signat un justificant.
2: Per venir aquí, segur.
7: Per venir aquí.
2: Molt bé, Martí.
14: No, home, no, que és un professional de cap a...
7: Sí!
2: Bueno, prou de dir sí, Martí, d'acord? A veure, la
0: podem
2: cançó brusca.
0: Podem fer el meu, ja?
2: Sí,
0: gràcies. Vinga, va, ja és agost, Barcelona està buida i tothom està
2: molt bé,
0: de vacances.
2: Ens pots dir alguna cosa que no sapiguem?
0: Així que aquesta cançó.
2: No s'ha dit mai. Vacaciones...

0: És vacaciones de verano de Fórmula V. Entenc que es deia així, no?
1: Fórmula Quinta.
0: Fórmula Quinta, perdó.
2: A veure, segur que no es deia.
3: A
1: veure, Fuera!
2: Però anem a repassar els números romans. L'1 com és?
0: Saps què passa? Que jo ho he vist avui.
2: Però sabies que era un 5, no? Tenies clar,
0: sí, sí que sé que és un 5.
2: Però es deia Fórmula Quinta.
0: Disculpeu.
2: S'ha de ser molt vell per recordar-ho.
0: Sí, no, i mira que he vingut escoltant molts èxits d'ells, perquè no només tenen aquest, tenen... No, de veritat t'ho dic.
2: Per què parles dreta?
0: Perquè m'he posat molt nerviosa, perquè és un error per mi, Garrafal. Mira, una altra cançó d'aquests.
2: Aviam.

0: Que de fet, els Fórmula Quinta fan parada a la tardor aquí a Catalunya.
1: Què dius ara?
0: Sí, anoteu.
1: No, José María podrà anar-hi.
0: Actuarà...
2: Ara arregla-ho.
0: A la factoria de Terrassa el dissabte 24 d'octubre.
1: Bueno,
0: també...
1: té un problema, això de dir la factoria de Terrassa.
0: No es diu així.
1: Sí, perquè poden ser dos llocs, crec.
3: Ah, la FAC, no?
1: No, sí, és la FAC. Sí, és l'antic centre cultural de la Caixa, que ara es diu no sé què del BBVA, és això. Perquè també hi ha un lloc que es diu Factoria d'Arts a la Rasa. I un és molt gran i l'altre és molt petit. Bueno, no és tan
2: gran. És més fàcil venir al Teatro Muntaner el 22 d'agost.
0: Si no, també, a part de Terrassa, actuen el diumenge 15 de novembre al Teatre de la Llotja de Lleida.
1: Perquè anunciem un concert d'aquí 3 mesos.
0: I l'endemà, no, escolta'm, seran a Barcelona el dilluns 16 de novembre al Teatre Coliseum.
1: Home, puja al Coliseum, tu.
4: Què vull fer? Què vull fer si Eva Maria se fue?
3: Que és la FACT, confirmem.
1: De la FACT? És el centre cultural. Bueno, a Terrassa també diu el centre cultural, però es diu la FACT.
3: La FACT.
1: Sí. Molt bé, avui no connectem RAC 105, que tenim la gent de RAC 105 molt esverada quan anem connectant, o posem una mica a veure què sona.
3: Va, no, ja, no, que la volem escoltar.
1: A veure qui reconeix la cançó, va.
0: M'agrada més Fórmula Quinta.
1: No.
3: Fórmula 4. Fórmula 1.
1: Algú sap quina és? Encara haurem de tenir el Shazam aquí. Fa una mica pinta Sabrina Carpenter o algú tipus així, no?
0: No, és Madonna, jo crec.
1: Madonna?
0: Get it Tendence és Madonna, jo crec.
1: Què dius ara? Pejo, això és la Madonna?
0: Sí, jo crec que sí, Danzetiria, Madonna.
1: No, no l'havia sentit, molt bé. Doncs.
2: Todo suena igual.
1: No,
0: Aquesta sí que sé com es diu, eh?
1: Va, Madonna, va. El Moen Guardino, deixeu-me saludar el Moen
5: Guardino.
1: Guardino, bueno, això, Guardit.
5: 2505.
1: 2505 què?
5: 2505, Guardinos i el món, i cap d'ells sóc jo.
1: No, perquè tu ets Guardino.
5: Guardino.
1: Bueno. Endavant amb la mania del dia.
5: Som a dilluns, poco a poco, i vull parlar de les persones que tenen una relació molt tòxica amb la geometria. Concretament, els que creuen el pas de vianants en diagonal.
1: Ah?
5: El pas de vianants està perquè vagi recte i per això hi ha dibuixades diverses ratlles.
6: Jo nunca esquivo les ratlles.
1: No, jo ho sé.
5: On vius tu, crec que no hi ha pas de vianants directament. Doncs aquest homo mal educatus decideix reinventar Pitàgores i crear la Diagonal. És la manera que tenen de dir-te avui el teu temps val menys que el meu. Mireu, si fossin reis medievals els entendria, però acostumen a ser nois que van a buscar Vapor Guzmango. Tant de protagonisme per acabar xuclant USB de Tutti Frutti.
1: Doncs vinga, que els imagino que es parli. Fins demà el nostre estudiant en pràctica, és un dels dos estudiants, l'altre és la Judit Esposa, que també estan fent coses molt bé. Deixem-me que aplaudim ara el concurs Sons del Món. El festival Sons del Món. Amb Lívia Discípio. Bona tarda, Lívia.
7: No, és que només amb aquesta música ja...
1: Puja. T'estàvem aplaudint, però per un altre motiu, que és que has mogut el micròfon sense fer soroll, que és una cosa insòlita. Sí o no, Marc? Hi ha una tendència aquí a començar a moure coses. I l'ha fet lliscar suaument damunt la taula i no s'ha sentit cap soroll. Per tant, amb això et mereixes un augment de sou immediat. Ara
7: gràcies.
1: Parlem amb qui toca. Va, Fons Son del Món, què regalem aquesta setmana? Com va?
7: Doncs seguim regalant entrades per al Festival Sons del Món, ja ho hem fet aquestes dues setmanes que portem de programa, que és a la Ciutadella Roses, aquest festival. Nosaltres tota aquesta setmana estem sortejant una entrada doble cada dia pel concert del 10 d'agost amb el millor, la millor de les millors bandes tribut, que és God Save the Queen.
1: Home!
7: Aplaudeixo jo sola.
1: Estava repassant el guió, perdona, eh?
7: Tranqui. Això que deia, una entrada doble pel concert de God Save the Queen, considerats la millor tribut del món a la banda britànica i que estan d'aniversari perquè fa 50 anys de Bohemian Rhapsody.
1: Doncs els nostres oients ho saben de sobres, però intentem recordar què s'ha de fer per aconseguir, com es diu això, doncs una entrada doble per anar a veure God Save the Queen amb l'homenatge a Queen, que va ser una brutalitat de concert.
7: Doncs mira, per guanyar aquesta entrada doble és molt fàcil. Només ens han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, el 680 70 70 60. Repetim, com sempre, el número 680 70 70 60. Cada dia n'escoltarem 3 i escollirem el guanyador d'aquesta entrada doble. A més, és important que sàpiguen que no només guanyen l'entrada al concert, sinó que guanyen també l'entrada a un espai de propostes gastronòmiques, barres especialitzades, llocs per fer una copa i festa assegurada. Aprofiteu per enviar ja la vostra nota de veu i guanyar aquesta entrada doble per God Save the Queen i viure un viatge a través de tota la discografia de Queen. I recordeu que si no podeu esperar, teniu tota la informació disponible a sonsdelmón.cat.
1: I a més d'això, si vas a Roses al concert, doncs l'endemà al matí o aquella tarda, fas un banyet a la fresca.
7: Sí.
1: Bueno, que hi ha molta platja allà, eh? Que hi ha una veia molt gran.
7: Sí, i és molt maca.
1: Què et fa tanta gràcia?
7: M'agrada molt.
1: Sí, doncs ja està. Que
0: ens organitzis.
1: Doncs cap a Roses hi falta gent i que la gent vagi participant. Si ho han de fer, que ho facin ara. Que...
7: Ja.
1: Recorda-les el telèfon i que ho facin ara.
7: 680-70-70-60.
1: Demà sentirem alguns dels acudits i els millors doncs guanyaran aquesta entrada doble per veure el Save the Queen. Apa-li, les notícies. I comencem el repàs de l'actualitat amb el Jordi Claret, que ja l'hem saludat abans, però un bona tarda, Maia Sobré.
8: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, nou. Quatre dies després, la crisi migratòria de Ceuta continua envoltada d'interrogants. Ara el debat es centra en saber si es podia haver detectat a temps o si algú realment sabia que això podria passar i no ho va dir. Però de moment l'únic cert és la cruel cara de la notícia. Hi ha almenys una vuitantena de morts i encara hi ha milers de persones, la majoria menors, que van creuar la valla amb la idea de buscar la tanca, amb una idea de buscar un futur millor, però que avui de dia malviuen com poden pels carrers i la platja de Ceuta. Avui, però, la notícia és que l'Audiència Nacional s'ha posat en aquest afer i demana investigar què va passar, Jordi.
8: La magistrada Maria Tardona ha demanat a la policia espanyola que esbrinin si tot plegat ha estat cosa d'alguna organització criminal. Tot això arran d'una denúncia que ha presentat el partit Justícia Europa, que reclama investigar si s'han comès a la frontera delictes contra la seguretat de l'Estat, afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, entre d'altres. Oficialment, el Marroc ha atribuït la crisi al paper de les màfies que trafiquen en persones, tot i que el govern de Ceuta insinua que les autoritats a l'altre costat de la frontera podien haver fet alguna cosa més.
1: L'altra gran incògnita és el paper del CNI després que diversos mitjans apuntessin que els serveis d'intel·ligència secrets ja van avisar a Interior sobre el risc en massa d'entrada en massa d'immigrants.
8: Una alerta del CNI que no parlava de cap data concreta, però que sí que advertia d'una entrada massiva que era una amenaça, diuen, real. De moment, la Moncloa i el ministre Fernando Grande Marlaska ho neguen en rodó, però la ministra de Defensa, Margarita Robles, avui no ha acabat de desmentir-ho en roda de premsa, unes declaracions que no ajuden gens a esclarir la situació.
9: Yo no voy a entrar en ninguna discusión que no favorece a nadie y que solamente favorece a unos pocos. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de los servicios de información, de la policía y de la Guardia Civil, que en todo momento, en condiciones muy difíciles y que además no se pueden contar, realizan su trabajo.
8: Des de l'altre costat, el Partit Popular qüestiona que els serveis d'intel·ligència no tinguessin informació prèvia. Alberto Núñez Feijóo n'ha parlat a Telecinco.
10: Marruecos no está diciendo nada ni tampoco se le ha pedido explicaciones. Yo no me creo que una masa de 60-70 mil personas aproximándose a las costas haya pasado desapercibido. No, es que nadie se lo cree.
8: Feijóo ha definit la crisi com una ocupació premeditada.
1: Doncs com és evident, estarem ben pendents de les diferents derivades que vagin donant de si a la crisi de Ceuta. Ara de seguida connectarem sobre el terreny.
11: A ver, de... mamarracho, le bajes un par de tonitos veure, del fa...
12: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente...
1: No comencem ja amb aquesta...
12: Allà ell.
1: Sí, senyora,
12: allà ell.
1: Senyora, allà ell. Senyora, allà ell. Vale, però, senyora Díaz Ayuso, sempre tan simpàtica i tan amistosa, eh?
11: Pues sí, pero lo que no puede ser es ver un territorio como Ceuta, más español que el bigote de Aznar, invadido por energúmenos que vienen a calentar el ambiente, a vivir del dinerito público y con cero días cotizados.
1: Però un moment, ara està parlant dels migrants o la visita a Ceuta de Santiago Abascal i companyia d'altres socis de l'extrema dreta?
11: ¿Serás hijo de fruta?
13: Sí.
11: No me toques la papaya. Hablo de los criminales que vienen por mar a delinquir con la connivencia de los políticos de aquí. Vaya, como el narcotraficante amigo de Feijóo. Pero peor, es decir, morenos de piel.
1: No crec que estigui fent la seva millor compareixença, presidenta.
11: Mira, ya está la prensa catalana manipulando otra vez, sacándome de contexto, defendiendo a los inmigrantes que vienen a vivir del cuento. En fin, que me voy a mi ático a relajarme un rato, que me tienes harta.
1: Perdó, està parlant l'àtic pagat en fons públics, encara el té vostè, no estava a la venda.
11: I un duplex, i un bloc de pisos.
1: Gràcies per la seva intervenció, perquè, va, tornem a...
11: Marracho.
1: No, però d'insultar, sisplau, de veritat és que
11: pots... Toca papayas.
1: Pot parar d'insultar la gent en aquest programa? Més enllà de tot això, quan són 4:05 de 5 de la tarda, sobre el terreny està la situació, però lluny i lluny i molt lluny de normalitzar-se.
8: Sí, mentre el gran gruix de migrants ja ha tornat al Marroc, encara hi ha entre 3.000 i 5.000 persones trepitjant territori espanyol i els serveis socials no donen a l'abast. Una de les situacions que més preocupa és la de centenars de menors que continuen a Ceuta. El govern de la ciutat diu que han acollit uns 800, una xifra que multiplica gairebé per 30 la capacitat que tenen d'acollida designada pel Ministeri d'Interior. N'ha parlat aquest matí al Món a RAC1 la vicepresidenta de Ceuta, Kissi Chalandarami.
13: absolutamente desbordado, hasta el punto de que todavía estamos intentando saber cuál es el número de menores que han quedado en la ciudad. Algunos están escondidos y hasta que la cosa vaya tranquilizándose, entiendo que va a ser difícil saber incluso cuántas personas han quedado o están en la ciudad.
8: La situació és delicada també al centre d'estada temporal d'immigrants de Ceuta. Té una capacitat per 600 persones i ja està complet. Hi ha més d'un miler de persones més que han acampat a l'exterior.
1: Una notícia amb moltes derivades. La normalització anomenada pel govern espanyol queda força lluny. Saludem ara, doncs, connectem la zona amb Ceuta. Tenim el plaer de saludar i connectar amb Joaquín Vera, que és redactor d'Interior, Seguretat i Terrorisme de La Vanguardia. Bona tarda, Joaquín, com estàs?
14: Buena tarde, aquí en el centro de Ceuta, en el que ahora mismo la imagen no tiene nada que ver con la que vivimos cuando llegamos hace cuatro días.
1: Mira, justament això et volia preguntar, perquè tu estàs aquí sobre el terreny des que va començar a esclatar tot això, tens molta experiència en la qüestió, portes 4 dies sobre el terreny, i em pregunto, en aquests moments ara, quina és la trama principal, la principal preocupació, la fotografia de la gent que hi ha al carrer, les botigues han tornat a obrir, com és la situació en aquests moments?
14: A ver, la preocupación, digamos que se ha trasladado del centro a los barrios colindantes y periféricos de la ciudad. Ahora mismo el centro de Ceuta es completamente normal, los comercios abrieron por completo, las terrazas están en la calle y los vecinos no notan que hace cuatro días esto estaba plagado de gente completamente deambulando sin rumbo. Hay un punto clave que es el CETI, en el que ayer pudimos comprobar y esta misma mañana que puede haber en torno a 1,000 personas que no pueden acceder al CETI porque está completamente desbordado. Son personas incluso que llegaron previamente al salto de la valla. Hoy me enseñaba uno de los papeles que te dan cuando vas a pedir la plaza, que te dan un número en el que, digamos, esa lista de espera y el número era el más de 600. Entonces, ahí hay nervios, se está notando el cansancio, la falta de comida, por supuesto, la sed, no tienen acceso a electricidad. Entonces, se están escondiendo en el monte, están haciendo campamentos improvisados en los que durante la noche crean fogatas, obviamente, para protegerse del frío. Y todo esto preocupa a los vecinos de la zona y está preocupando a las autoridades, porque lo que es cierto es que da la sensación de que el mismo baile de cifras, aunque sean menores, que había al principio, las sigue habiendo. El gobierno habla de 2.500 personas en la calle, pero el gobierno de Ceuta las eleva hasta el doble. Incluso con algo tan, digamos, tan sencillo como la recuperación de cadáveres, bailan las cifras. El gobierno insiste en que son 72 los cadáveres recuperados, mientras que Ceuta lo está elevando a 88. Hay un poco todavía de caos en ese sentido, y claro, la respuesta que se dé a todo esto depende también de la magnitud y de las personas que queden aquí ahora mismo.
1: Ara estàs posant l'accent justament en la situació humanitària pel que fa a les persones que estan esperant ser ateses i que els ajudin, els donin una mica d'aigua, una mica d'acolliment, però al mateix temps parlaves de les persones mortes que sembla que com si no comptessin, o sigui, entre els immigrants que han mort admesos pel Marroc, que ja és evident que deuen amagar les xifres, i els que s'han descobert els cadàvers d'Espanya, podríem estar parlant d'un centenar de persones, i sembla com si no formessin part de l'agenda informativa aquesta gran quantitat de difunts.
14: Es llamativo, nosotros en La Vanguardia fue la portada nuestra del domingo y muchos otros medios no lo llevaban. A mí me sorprendía porque estuvimos haciendo un recuento y nunca jamás se ha documentado una catástrofe de este tipo en una frontera española. Cuando a veces se habla tristemente las vidas que se pierden en Patelas o en Cayucos en Canarias, muchas veces se habla de desaparecidos, pero aquí estamos hablando de cadáveres recuperados. Para que nos hagamos una idea, en la valla de Melilla, en el salto fatídico, se documentaron hasta 23 fallecidos, que probablemente Amnistía Internacional los llevó a más, pero serían 5 veces menos. En el mismo Espigón, en el Tarajal, en 2014... ¿Acordaros cuando aquella polémica intervención de la policía que lanzó pelotas de goma contra los inmigrantes que se ahogaron? Hablábamos de una decena de inmigrantes. Aquí, efectivamente, como comentas, nos diríamos así en cadáveres y bueno, lo que también parece una evidencia y hablas con los buzos de la Guardia Civil, es que la proporción entre cuerpos recuperados en la parte española, estamos hablando de eso, de 72, y en la parte marroquí de 20, esa diferencia hace sospechar que Marruecos no podría estar dando las cifras reales como ha hecho en otras ocasiones. Es decir, que la magnitud de la bacteria es bastante llamativa, ¿no?
1: Un parell de coses més, Joaquín. La primera, tu mateix ara parlaves que les autoritats espanyoles parlen de potser 2.500 persones que encara estan per aquí deambulant o buscant una sortida, que el govern de Ceuta potser ho situa més amb 5.000 persones. Hi ha algun perfil? Bueno, que evidentment no has pogut parlar amb tots 5.000, això és evident, però per les persones que has anat veient i el tracte que has pogut tenir, hi ha alguna idea del perfil d'aquestes persones que són les que es resisteixen més a marxar? Hi ha alguna cosa en comú entre elles?
14: Sí, sin duda. Y el perfil común es que ahora los que permanecen en la ciudad, que han decidido no irse, son los saharianos. Son personas que nos han dicho literalmente: prefiero morirme de hambre que volver a Marruecos, porque en Marruecos me van a perseguir, me van a morir. Es decir, no lo están expulsando, no lo expulsarían a su país, los dejarían en una frontera de un país también externo. Y ahí búscate la vida. Entonces, son personas, ahí hablábamos con malienses, con yemeníes, con palestinos, con sudaneses, todos tienen derecho a pedir protección internacional. Por eso, aquí hay muchas organizaciones que llevan muchos años trabajando a favor de los derechos humanos, que están vigilando cada uno de los traslados que los militares están haciendo ahora en camiones a la frontera para ver que no se cuelen esas bolsas ningún menor de edad y sobre todo también ninguna persona que pudiese pedir protección internacional, que está en su completo derecho.
1: I l'última cosa que et deia, t'hem presentat, quan t'hem presentat, tu ets redactor especialitzat a Interior, Seguretat i Terrorisme a l'Avantguàrdia, per tant, deus tenir bones fonts i bons contactes amb l'Audiència Nacional, entre altres llocs. Ens ha cridat molt l'atenció aquesta manera de tomar cartes en l'assumpte de l'Audiència Nacional. Bé, que és veritat que ha estat instigat per un partit una mica sospitós, però en tot cas, que l'Audiència Nacional tome cartes en l'assumpte i s'impliqui en aquesta qüestió i intenti averiguar si alguna cosa estranya al darrere, li veus recorregut? Hi ha el fet investigable aquí, sota el teu punt de vista?
14: Digamos, lo que ha hecho la Audiencia Nacional es un paso muy, muy, muy previo, que es pedir un informe a policía para ver si podría haber, estar detrás, como mantiene el gobierno, están las mafias y algo organizado para poder tener competencias para investigarlo. Lo que estamos aquí sobre el terreno y muchos ciudadanos se preguntan, sobre todo, si Audiencia Nacional o sea un juzgado ordinario, es decir, no se va a investigar la muerte de casi 100 personas que han sido recuperadas por la Guardia Civil aquí en España, pues obviamente una de las preguntas es esa. ¿Alguien tendrá que investigar esto como se hizo durante el salto de la valla de Melilla, que finalmente, acordaos, que se determinó, se archivó porque se consideró que no había sucedido en su suelo español, y como por ejemplo se investigaron las muertes en el Tarajal por los disparos que los policías nacionales hicieron y los gases lacrimógenos que lanzaron? Habrá que buscar respuestas.
1: Queda clar. Doncs molt bé, moltes gràcies, Joaquín. Que vagi molt bé i seguirem contactant amb tu mentre estiguis aquí a Ceuta. Una abraçada, que vagi molt bé. Gràcies per la feina.
14: Gràcies, bona tarda.
1: Adéu-siau.
11: Està clar que la seguretat del califat espanyol no és suficient per combatre el radicalisme socialista que tant t'agrada.
1: Senyora Rigols, ja li agrada aquesta notícia per poder venir a pescar una mica, eh? No podria venir un altre moment, que ara estem enfeinats amb l'informatiu, amb el Claret.
11: Calli, Pere el musulmà. El que ha passat aquests últims dies és una clara senyal de com de febles són les forces de l'Estat i de què falten efectius.
1: A veure, vostè és política, diputada del Parlament i a Ripoll. Si tant es queixa, posi la pila i faci alguna cosa.
11: Ja he començat a treballar, Pere l'Aiatolà.
1: No,
11: he demanat que s'obrin més places de policia a Ceuta. Tinc un parell de fills que casualment volen viatjar per Àfrica.
1: No, foti que també els seus fills van a treballar a Ceuta, de veritat, eh?
11: No, Pere l'islamista radical. Jo no endollaré ningú. Els meus fills faran les proves com tothom i el tribunal decidirà qui ha d'ocupar les places.
1: I què en sabem del tribunal? Qui serà?
11: Doncs la meva cosina.
1: Vaja.
11: Un tiet llunyà i jo mateixa.
1: Doncs vinga, continuï amb aquesta tasca, que la família que treballa unida roman. Ha palit. Dos arrels més d'aquesta notícia. Una, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha aplaudit la gestió d'Espanya i del Marroc. Hi havia controvèrsia amb això també, però mira, des d'Europa es diu que molt bé i endavant amb aquesta crisi, bueno, endavant amb la gestió de la crisi migratòria.
8: En una carta que ha fet arribar a Pedro Sánchez, von der Leyen ha parlat bé de la bona coordinació entre els dos països, que diu ha servit per recuperar el control de la situació. Ara bé, també avisa que la Unió Europea ha de fer un pas endavant davant de possibles episodis similars. Assegura que cal reforçar les fronteres exteriors, especialment en punts sensibles com Ceuta, amb més vigilància i, si cal, també amb barreres físiques. La presidenta de la Comissió insisteix que la immigració no es pot utilitzar com a eina de pressió política i reclama una resposta conjunta dels 27. Precisament avui hi havia prevista una reunió d'ambaixadors europeus per tractar aquesta qüestió, però el plat fort arriba demà. Serà una trobada entre els ministres d'Interior de la Unió Europea enmig de les fortes tensions diplomàtiques entre Espanya i Itàlia. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, s'ha queixat del comportament d'alguns països en declaracions a Televisió Espanyola.
15: Y desde luego vamos a exigir solidaridad a todos los estados de la Unión Europea, porque España es a día de hoy la ruta mediterránea con el menor número de entradas irregulares. Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España.
8: Aquesta reunió de demà dels ministres d'Interior serà telemàtica.
1: Doncs un últim serrell relacionat amb la immigració, però no estrictament amb la crisi de Ceuta, amb una dada. Per primer cop des que s'entenen de dades, hi ha més estrangers que espanyols que han aconseguit una nova feina.
8: Sí, això segons les dades oficials del juny, que òbviament van molt relacionades amb l'inici de la temporada alta d'estiu, però també van coincidir amb la regularització extraordinària. En total, uns 350.000 estrangers es van donar d'alta a la Seguretat Social respecte als 270.000 espanyols, que també es van incorporar al mercat. A grans trets, això vol dir que gairebé 6 de cada 10 nous afiliats al juny eren nouvinguts. Els llatinoamericans són, amb molta diferència, els que més llocs de feina van aportar, amb gairebé 200.000 nous treballadors, seguits els africans amb 81.000. Pel que fa a nacionalitats, colombians i veneçolans lideren el rànquing, on també destaquen d'altres continents la incorporació al mercat de marroquins i d'italians.
1: Molt bé, doncs, Jordi, posem uns anuncis, però abans una cosa que no hem fet mai en aquest programa.
0: Ai.
5: Sí, he vist que passava alguna cosa.
1: No, home, és que ha fet acte de presència el nou home del temps, que no és nou per nosaltres, perquè no ens coneixíem, ens saludem per primer cop, Nil Ferrés, en antena. Hombre!
16: Bona tarda.
1: Jo t'he sentit per la ràdio cap de setmana, oi?
16: Ui, tant, sí.
1: És aquest Nil Ferrés, ets el mateix.
16: Exactament, sí, sí.
1: I noi, no t'imaginava de cap manera, eh?
16: Mira, a vegades passa.
1: Sí, almenys és com els esports, que són tots un nen fotocopi, tots són iguals, si ho heu fixat? Que tots van al gimnàs, són uns gimbros, tots. Sí, home, sí. Jo els hi dic amb ells, els hi dic a la cara. Està part és una mica de la línia esports, eh?
16: Sí?
1: Sí, jo crec que sí. Bueno, no sé, ja, o vas al gimnàs tot el dia.
16: No.
1: Què en sabem d'ell?
5: Clar, i això la gent no ho sabrà, perquè...
1: El què?
0: No, però no li estàs preguntant l'important. Tens un termòmetre? Que és que ell deia que aquí estàvem a 25 graus, no?
5: No, jo dic que estàvem a menys.
1: No.
0: Tu què creus?
1: Tens un termòmetre de mercuri o normal o el que sigui?
16: Home, poder... ara mateix a sobre, no.
0: No, però
1: ets l'home del temps, tio.
0: Tu ets l'home del temps. Quina temperatura creus que hi ha aquí?
16: Home, per sota de 25 segur. Aquí dins fa fresqueta.
0: Ah?
1: Però la fresqueta...
5: Retratado.
1: Silenci. La fresqueta és una percepció subjectiva.
16: Això...
1: Retratado. O sigui, volem un tros de mercuri de tota la vida, posat allà, estirant-se amunt i avall. No, nosaltres hem posat el termostat d'aquí a l'estudi, 25. Llavors, no té per què estar 25.
5: Oh, però van forts.
1: Bueno, sí, noi, sí, què vols que hi foti? Si fotem 25...
5: No, explica'ns-ho.
1: Quin principi físic regeix aquest estudi? Si posem a 25 fa fred, si posem a 26 ens fotem de calor.
16: Ja. I a més no passa només avui, el cap de setmana també.
1: També passa. Sí, doncs sí. Em queda aquest misteri. Va, portem un tio, un tècnic de l'aire condicionat, el que el va instal·lar i que ens ho vingui a explicar.
5: L'Òscar.
1: Que més... L'Òscar?
5: L'Òscar de manteniment.
2: Està vint, no passarà avionix.
0: Ah, el que tanca...
1: L'Òscar és el senyor que paga les teles.
0: Sí, el que paga les teles, els llums...
5: Si hi ha alguna finestra oberta...
1: Tanca finestres, no, hi ha un senyor de manteniment que es vigila que ens portem bé i que no malgastem i no fem coses rares. No, i a més aquí hi ha un altre misteri, aquest estudi. Hi ha una segona màquina que està apagada, la tenim apagada, no sé si... Sí, ho posa.
0: Sí, una segona màquina.
1: I una que posa backup, és per si falla la primera, val. Però l'hem de tenir apagada, no? Però a vegades amb el vestit està encesa, aquesta. Quan vinguin al vestir. Bueno, nois, en fi...
0: Cada dia el tema de l'aire, eh? Cada dia el tema de l'aire.
5: La nau especial.
1: Nil Ferrés i el seu termòmetre. Demà volem que vinguis amb un termòmetre, eh?
16: Ai, pobre.
1: Si no te'n vas al xino d'aquí sota...
2: Bueno, jo sí que ara saco el termòmetre de carne.
1: No, no comencem amb les guarrades habituals, eh?
2: Què cabe duda?
1: De les guarrades habituals. Anuncis, un parell d'anuncis, i de seguida tornem amb la...
2: Bueno, és la tua opinió, no?
1: Quina opinió? Opinió de què? Anuncis, les opinions són els anuncis. Va, I de seguida la previsió del temps i tot això cada nit. I alguna cosa més, Rafael. I tràmits, i mobilitat.
17: Què, Rafael? Ole, tu polla, ahí.
1: 10 minuts. Què has dit? 10 minuts i seran les 5, va.
18: Versió estiu, amb Pere Mas.
19: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros, aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1,99 €. El 4 i 5 d'agost a l'hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
18: Ràdio en directe.
21: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
21: RAC més 1.
18: Notícies.
22: Podcast.
21: Contingut exclusiu.
18: Escolta.
22: Navega.
18: Descarrega.
21: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
18: Fàcil, còmoda.
22: Intuïtiva.
18: I renovada.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Ui, quin fred que m'ha agafat.
24: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
23: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
25: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. En directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
27: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
21: El dimecres, 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som un.
18: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Vuit minuts, seran les 5 de la tarda. Seguim endavant a la versió estiu. Hem saludat el Nil Ferrés, que jo crec que es mereix un segon aplaudiment. El nostre home del temps, aquesta setmana i la vinent.
16: Bona tarda.
1: Bona tarda, Nil. Preparat per entrar aquí a aquesta gàbia?
0: Banda de sonats.
1: La jaula de les loques, és tot això. Sí, molt bé, estàs. A veure, abans de la previsió precisa del dia d'avui, no hauríem d'estar en una onada de calor, perquè la setmana passada...
16: Va.
1: Que sí, que no. Però resulta que no.
16: Resulta que no. No s'han complert les condicions que s'han de complir per onada de calor. Sí que és cert que ens trobem en el període de canícula, de ple estiu, de temperatures elevades, però no s'han complert les condicions per decretar onada de calor a Catalunya.
0: Vaja, que no va acertar i punt.
1: Bueno, sona recollida de cable, no, això? Però clar, no, el tema és que no hi ha el Martí, que no, podem,
16: Martí.
1: No podem fer els retrets al Martí Oliveres, però vaja.
2: Li llamamos.
1: Truquem al Martí? No, que ja ha treballat aquest matí, però deixeu-lo tranquil. Llavors, estem davant d'una lleu baixada de les temperatures o davant de què estem?
16: Exacte, durant els propers dies baixaran lleugerament, poquet. Penseu que estem en mes d'agost, per tant, seguirem tenint temperatures elevades, però sí que de cara a divendres sembla que les temperatures normalitzaran amb valors semblants als que tocaria per l'època.
1: Molt bé. I tema com és això? Això que s'obre i quan plou no et mulles. Tema per aigües?
0: Ah. Uau.
1: Tampoc... Ostres. Sí que t'ha fet gràcia, eh?
16: Sí, mira.
1: És que a vegades em surten les paraules, els noms o les coses. Mm. Però vaja.
16: Doncs mira, al llarg de totes les tardes, pràcticament de tota aquesta setmana, en algun punt del territori haurem d'obrir per aigües. Sobretot, parlem del dia d'avui. Avui sí? Ja tenim tempestes actives al Pirineu, Prepirineu Occidental, sobretot. Ara mateix també algunes al Solsonès. Aquestes tempestes s'aniran formant també a punts de Ponent, Terres de l'Ebre, s'aniran desplaçant cap a l'interior del país, Catalunya Central, per tant, tot el que és meitat oest i també Catalunya Central són zones on avui a la tarda pot ploure amb intensitats prou elevades, en depèn quines tempestes, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
1: Home, això és molt, eh?
16: Això són els avisos que ha activat el Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta tarda a la meitat oest del país i també a punts de la Catalunya Central, com comentàvem. I, doncs bé, són tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra petita, per tant, precaució en aquests punts.
1: Doncs que la gent s'ho apunti, ho tingui present i ja està. I, bueno, no et fem gaire brometes perquè la Mònica Usart m'ha amenaçat i m'ha dit el primer dia no li fotis gaire putades a aquests nois.
3: Saps quin temps farà el 12 d'agost, Nil?
1: El 12 d'agost?
16: És la gran pregunta d'aquest estiu.
1: La professora
3: experta. Si vols, t'ho dic jo, que ho tinc molt per farà? Mà. No em farà cap perquè estaràs mort, Nil.
1: No, home, no.
3: Com tots vosaltres a la ràdio.
4: Només ell?
1: Només ell o tothom?
3: Bueno, a tots, perro.
1: És que la professora
3: Lactia... Ell serà dels primers perquè és un joven col·làgeno.
1: Vale, però una cosa, si no surt el sol i es manté totes les fosques, trigarem una mica en desaparèixer com a espècie. No serà al cap d'un minut. Vull dir, la gent es... Sí o no?
0: Clar. Com serà l'apocalipsi?
1: No? Mira, és una bona pregunta. Quan pot aguantar
4: quan s'acaben els recursos, no?
1: Quan no reapareix el sol. Quan se n'ha fallat moltes coses, eh?
3: El cor és el primer.
1: Hi hauria un refredament molt bèstia al planeta, no?
3: El cor és el primer, un infart.
1: Bueno, un infart.
3: Després una embòlia cerebral.
1: Vale, perfecte. Bueno, no li facis cas a la professora.
3: Després pneumonia.
1: Gràcies, Nil. Demà ens veiem a la mateixa hora.
16: Gràcies a vosaltres.
1: Perquè tot aquest panorama que ens estava descrivint fa que el risc d'incendi, també una altra de les preocupacions permanents i repetitives durant tot l'estiu, hagi baixat força mentre estem pendents d'un incendi, aquest sí, del foc de l'Alta Ribagorça.
8: Sí, un incendi que segueix actiu i que ja ha calcinat més de 70 hectàrees a Sanet, a prop del Parc Nacional d'Aigüestortes. La principal dificultat que afronten els bombers és que han de treballar en una zona molt empinada i, per tant, pràcticament no hi poden treballar les dotacions terrestres, només les aèries, si les condicions ho permeten. Arran d'aquest incendi s'han limitat de fer les excursions i les activitats en una àrea de prop de 2.500 hectàrees a tocar del foc. Restriccions per proximitat a les flames i també per previsió d'un nou front de tempestes que ara ens comentava el Nil Ferrés, que podria fer expandir el foc i crear un nou pirocúmul. Seria el tercer d'aquest incendi. Es tracta d'una zona molt popular entre els excursionistes d'alta muntanya, però sense nuclis de població. A tot el país avui ha baixat força, com deies, el risc d'incendi. És la primera vegada des de fa setmanes que no hi ha cap municipi amb risc extrem i s'han aixecat les restriccions d'accés a tots els espais naturals. Tot i això, encara hi ha 71 municipis en risc molt alts, repartit sobretot al centre i oest del país.
1: I avui també hem sabut que la Fiscalia Anticorrupció investiga l'antiga DGAIA per si va cometre algun delicte amb les ajudes als joves extutelats.
8: Segons ha avançat La Vanguardia, la Fiscalia ha demanat a l'Oficina Antifrau tota la documentació que ha recopilat sobre les presumptes irregularitats. Són casos que es van destapar l'any passat i que assenyalen algunes entitats que haurien continuat cobrant per joves que ja no estaven tutelats per la Generalitat i d'altres organismes que facturaven places en pisos d'acollida que en realitat estaven buits. Ara tota aquesta informació arribarà en mans de la Fiscalia Anticorrupció, que haurà de decidir si hi veu indicis d'algun delicte. Tot plegat passa només una setmana després que es presentessin els resultats de la Comissió d'Investigació del Parlament per aquest mateix cas. Les seves conclusions apuntaven que el sistema està desbordat i que, per tant, calia començar de nou i remodelar del tot la DGAIA.
1: Més coses, el govern ha simplificat 170 tràmits que faran estalviar més de 6 milions d'hores als catalans.
8: Alguns dels que s'han actualitzat són el registre de parelles, de fet, el cens de fauna salvatge o la signatura del consentiment sanitari, que ara també es pot firmar des de casa quan es vulgui, sense necessitat de desplaçar-se en un centre. En alguns tràmits s'ha implementat també la intel·ligència artificial, com per exemple en l'Alta com a productor de residus. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, destaca que s'incorpori aquesta tecnologia per poder simplificar les gestions.
6: És tot un esforç transversal del conjunt de l'organització de la Generalitat amb aquest objectiu de simplificar i millorar la vida de les persones en la seva relació amb l'administració, conscients de que un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
8: De moment, en la primera fase del projecte s'han actualitzat fins a 170 tràmits. Ara es treballa per redissenyar-ne 40 més i arribar als 210 al 2028.
1: Doncs mira, ens interessa ampliar una mica més. És molt important aquest tema de la reducció de la burocràcia. Per això hem contactat amb un dels funcionaris de l'administració que resulta que s'ha mostrat en contra d'aquesta iniciativa. És el senyor Confucio Nario. Senyor Nario, benvingut, com està?
7: Buenas tardes, che. Para cortar, puedes llamarme Funcio. Funcionario.
1: Bueno, mira que ni vostè és argentí, justament, eh?
7: Claro que sí, pero tú, el otro día entrevistaste a mi primo, educativo.
1: Ah, sí, tant.
7: En este programa de la Mebotas.
1: Va, no falti el respecte. Per què està enfadat amb el programa?
7: ¿Cómo no voy a insultarle, pedazo de alcahuete? Me está llamando en mi pausa para comer y me quedan solo dos horas para descansar.
1: Són 5 de la tarda, eh? Vull dir que... Però vaja,
7: no rompan las pelotas.
1: Va, anirem per feina, sisplau. Expliqui'ns per què està en contra de la implementació de tecnologia i intel·ligència artificial per mirar d'agilitzar els processos burocràtics.
7: Está claro, boludo. Nos vamos a quedar sin un laburo. Yo puedo hacer lo que hace la IA mucho mejor e igual de rápido. Mira, che, te hago un trámite en directo para que veas. ¿Qué querés que te haga?
1: A ver, por ejemplo...
7: De burocrático.
1: Sí, no, claro, ya lo entendés. ¿Pot treure'm el certificat digital? Que fa dies que...
7: Ahora mismo, cabeza de rodilla, trampolín de piojos. No, però... Dame un momento.
1: Vinga, va.
5: Ha marxat.
1: Mira, s'ha fet les 5 i el tràmit no està...
0: Estarà treballant, no?
1: Senyor Funció!
7: ¿Me escuchás, calzonudo?
1: No le
7: puedo sacar el certificado digital. ¿Qué? Tendrá que venir físicamente a la administración y presentar el documento de identidad, el censo, el certificado de residencia, una colonoscopia, luego tendrá que subir a la tercera planta para firmar el decreto de digitalización.
1: Vale, gracias, señor Confucio. Muchas gracias y vais a dinar y ya en parlem un altre dia. Va, i una última cosa que us volem comentar relacionat amb la mobilitat. Comença una setmana que justament aquest àmbit serà complicat per talls a Rodalies i també a la Ronda de Dalt.
5: Sí, són talls en els dos casos per obres. Pel que fa a Rodalies, avui és el primer dia feiner que ens han tallat les línies R4 i R8 entre Martorell i Molins de Rei i entre Martorell i Rubí, Can,

0: un carquinyoli per tu.
1: Benvinguda, Pilarín, i gràcies pel carquinyoli. No feia falta.
0: Ai, ai, mira, Cordós, també t'he fet un dibuix. Està fet amb alçada. Agafa, guaita, mitja.
1: Moltes gràcies. Ha vingut només a regalar coses o ens ha explicat alguna cosa?
0: Ai, no, mira, és que estic tan contenta amb això de les obres. Ja era hora que l'Ajuntament pensés a la gent adulta com nosaltres.
1: A veure, moment, sense voler ofendre, però jo hauria gent gran, no gent adulta. No, i a més a més, no, o sigui, per què els beneficia aleshores? Posaran més ascensors o què faran?
0: Pots comptar, no siguis ximplet, Pere. Això de les obres és per tenir-nos entretinguts.
1: Sí, també és veritat.
0: Com ens agrada veure obres. Llàstima que sempre s'esperin a les municipals per fer-ne.
1: Deu ser realment la primera persona que està Pilarín encantada amb les obres de Catalunya.
0: Ai, sí, tant. Mira'm la Sagrada Família, porto temporades, eh? Ara només falta que posin més coloms i més rates per alimentar. I que obliguin els nets a visitar-nos.
1: Vale, li direm a l'alcalde, no pateixi. Gràcies, Pilarín, adéu. I una última dada i saludarem el dels esports, el Martí, que està aquí.
2: Bona tarda. Estic aquí rient.
1: Molt bé, amb aquella alegria característica.
3: Amb l'alegria que la caracteritza.
1: Exacte, el Martí sempre ve a rir allà.
3: I aprovechando que hi estoy muy contento.
1: No, vostè no cal, va, que són els seguidors, que tinc el Lluc Cruselles allà fora. Lluc! Hola! No em sent. Ui, està molt lluny de l'altaveu.
4: No facis això, de dir que ha arribat el Lluc. És que estem fent ràdio, ningú ho veu.
1: Jo l'estic veient amb aquesta...
4: Ja, però...
5: Don Lluc!
1: Sí, Lluc! No, és igual, ja. Ah, sí.
2: Mira el rellotge, eh?
1: Mira el rellotge, en plan, aquests tios...
5: Don Lluc!
1: Lluc!
5: Chocolate para todos!
4: Això no té sentit. No té cap sentit.
1: Ara la companya de recepció se l'està mirant i...
2: Estava ben aigua, la Nati.
1: Sí,
2: ara l'està assenyalant.
1: L'està assenyalant molt bé.
4: És
1: tot molt radiofònic.
2: És una retransmissió.
1: És tot molt radiofònic. Vinga.
2: No aixeca la vista del mar.
1: La Marta me'l tapa. Hola, ara sí. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola a todos.
1: Hola, què tal?
4: Lluc s'ha hagut d'aixecar.
1: Ara ve cap aquí. S'ha d'entrar a l'estudi.
4: No, s'ha de fer això.
1: Que entri. No, cap on va? Sí, entra.
2: Ara està mirant, a veure si...
1: Sí, no, només volíem dir hola, però vaja, entra. Passa.
4: No, pobre, clar.
2: És que
4: el Pere fa això de... Quan veu un convidat, el crida...
1: Perquè si ja l'anunciem... No, digues... No, però posa't el micro i així et saludem i t'aplaudim.
2: Vale.
1: Aviam. Ai, que ha fet un sprint de la... Oh! Lluc Cruselles.
7: Bona tarda.
1: No toca encara actuar, eh? Estem a...
5: ¿Dónde están las bandejas?
1: Exacte, sí. No s'ha... No...
5: La lengua ha llegado.
7: Està arribada als llocs.
4: No s'ha d'espatidulant, per començar.
1: Sí, que pensaves que es plantaria amb xocolata, amb una safata de xocolata.
5: Vamos, y que no hemos traído merienda pensando que hoy tocaría chocolate. Y fíjense, viene con las manos vacías.
1: Perquè no és l'hora.
5: És lamentable.
1: No, calma.
5: És triste.
1: No, José María.
5: Una autèntica vergüenza.
1: Bueno, encara tens més baixar el Corte Inglés d'aquí sota a comprar alguna cosa.
4: Per favor.
1: Si vols allargar el butlletí de les 5.
5: El brownie de Marta Torrente.
1: Va, que tinc el butlletí de les 5 aquí. Què estava fent?
4: Mira, que es quedi a l'última notícia, així se saltarà.
1: A veure, les vendes de cotxes no fluixen el juliol. Mira, una cosa que va bé. Creixen un 4% i superen les 100.000 unitats.
8: Sí, cinquè any més consecutiu que s'arriba a la xifra dels 100.000 cotxes venuts, segons dades dels fabricants, venedors i concessionaris. Pràcticament la meitat de les vendes són cotxes híbrids no endollables. També creix la presència de vehicles híbrids endollables i els elèctrics al 100%. En canvi, els cotxes que fan servir combustible van a la baixa. La marca que té més èxit arreu de l'estat és per el Toyota. I els seus models més populars són el Corolla, el CH, no sé si ho hauré dit bé, el CHR.
1: Però
5: ojo, que tenemos a la alcaldesa de Ceuta por la línia 3.
1: No, què passa? Va, tira.
8: El Corolla, el CHR i el Yaris Cross.
5: Ladrones. Ladrones, cabrones.
1: Què passa, Lázaro? Quin problema hi ha?
5: Los mejores coches son los Toyota, collón, que va muy bien para dejar los cruzados en medio de la calle, collón.
1: De la calle no.
5: ¿Tú qué coche tienes, Yael?
4: Yo tengo un Seat Arona.
5: Eso es de maricones. ¡Cabón, Déu! Eso no es un coche. Eso es un mechero.
4: Bueno,
5: como vea un coche que no sea un Toyota, cojo el loño y le rompo las costillas. No,
8: pero el teu té molts anys, el teu.
1: Sí, home, el teu pues mira, té 30
5: no
1: anys.
5: No quiero chocolate, quiero un carajillo.
1: Quiero un carajillo, así que ni...
9: ¿Cuántos carajillos estás tomando?
10: 20, me cago en Dios. 200 me tomaré.
5: 200 carajillos.
10: Vale,
5: ¿qué quiere decir
10: eso?
5: ¿Qué quiere
10: decir? Un juego de tres me chupará un huevo.
1: Bueno, vale.
5: ¿Qué quiere decir eso? ¿Este no será Televisión de Cataluña?
1: Va, però
2: no,
1: un huevo.
2: No, és aquí.
1: Va, que ja n'ha algú de ti, sisplau, aviam. Endrecem les coses. Tenim el Lluc Cruselles, que el tenim aquí. T'oferirem un cafè.
4: Esplèndid.
1: Està esplèndid?
4: Està esplèndid.
1: Carai, un moment, atenció.
8: Sí, està esplèndid. Sí, es pot dir,
1: Però tu no estaves emparellada?
4: Però, a veure, ai, us pot dir d'algú que està esplèndid?
1: Sí, sí, atenció. Li està tirant la canya al convidat i encara no ha començat l'entrevista.
4: Disculpa, és un senyor gran que fa ràdio.
1: Un senyor gran...

0: Mira, no em fotis contestar-te això. A veure, Bàrbara Padilla. Estàs per aquí, estimada?
1: Sí, aquí estic. Hola.
0: Vols venir a jutjar si el nostre convidat, en Lluc Cruselles, està esplèndid o no? O és un excés de cosificació, això?
1: Oh, jo m'hi passaré. Jo m'hi passo.
0: Ojo, mira, ja està. Bueno, quan aparegui, ja començarà a venir tot un... És com el flautista Melín, començaran a venir...
2: A veure si hi ha xocolata.
0: Tot de dones. I estàs amb el Pau Bombardó?
1: Sí, aquí el tinc.
0: A veure, ara tinc localitzat, Pau, que és aquell tan alt.
3: Aquí estic.
0: És el més alt de tots?
3: Què vols dir, el més alt de tots?
0: No. El que seu com davant del recomor, no és aquest.
4: No. No. Més baixet i un cabell un pèl arrissat, si no m'equivoco.
0: M'he perdut.
3: Sí. Vas prou bé.
0: Què voleu, que posi uns anuncis que tinc pendents de posar o que fem el boleto directament, de les 5 i 7?
1: Home, jo aniria al butlletí, eh?
0: No falla. Sí. Doncs al butlletí, tu manes. Ai, bueno, els esports. Perdó, els esports. Bueno, perdó. Hòstia, ja que perdó, m'he oblidat dels esports, disculpa, eh?
4: Pensava que feia més un segon.
0: Martí, per què no em deies res, tio?
4: Ah, no ho sé, pensava que feia després del butlletí.
0: Perdó, ja acabo, un minut al líquido, disculpa, el temps afegit. Qui vindrà avui, de què parlarem? I... Va. Perdoneu, eh? Escolta, estic vell.
2: No hi he pensat tampoc. Ningú ha dit res.
0: Ningú. Silenci.
4: Va, t'ho faig amb en Divinalla.
0: Vale.
4: Qui vindrà avui? Doncs vindrà l'home dels calés.
0: El que roba RAC1.
4: Exacte.
0: El David Broc, no falla.
4: I l'home que al seu cap porta una gorra.
0: Això és...
4: Gerard Romero.
0: Gerard Romero.
4: Exacte.
0: És el...
2: Juli.
4: I qui és?
0: El Juli Claramunt.
4: També van venir dilluns passat.
0: Molt bé.
4: I anem a la pregunta.
0: Vinga.
4: Perquè avui el Barça torna d'Anglaterra i hem preguntat, l'assaig d'Anglaterra, pregunta oberta.
0: Sí.
4: M'ha agradat perquè he jugat al Barça, els joves, la millor notícia.
2: Ara.
4: No m'ha entusiasmat o sí. No vi res perquè estic de vacances.
0: Vols votar, Lluc?
5: Jo no m'agrada gaire el futbol.
0: Vaja, ja està.
4: Doncs la quarta.
0: Es presenta
4: quarta,
0: sense xocolata, no li agrada el futbol, la Iel li tira la canya...
2: No, per favor.
0: Tot va molt bé.
4: Sí.
0: I quins temes tocarà avui, a part de saber? Una mica de pretemporada?
4: Farem pretemporada a Barça, sentirem a Hansi Flick, perquè avui ha parlat,
0: ah?
4: I tindrem també Mercato Barça, perquè hi ha novetats en Ferran Torres, sí, o i Joao Cancelo.
0: Hosti, això el Mercato es farà llarg, eh?
4: Perquè entre... Tot l'estiu, estarem així.
0: Aitana, què passa? Bona tarda. Sí, què?
6: No, Martí, no sé, digues tu.
4: Barça femení, no és la pregunta?
6: Què tal, sí?
0: Hi ha Barça femení o no avui?
4: Tindrem Barça femení. Sí.
0: Que tindrem Barça femení. Doncs va, ara que ho tenim clar, anem cap al butlletí, pobrets. Disculpeu, pel confusió. 5 i 8 i 9, pràcticament. Bàrbara Padilla, com estàs?
1: Molt bé.
0: Pau Bombardó, dels Esports.
3: Què tal? Bona tarda.
0: El butlletí a les 5, ben encapçalat per una notícia relacionada amb la crisi de Ceuta. La Moncloa no baixa del burro i manté que el CNI no va alertar d'una entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: Sí, però avui la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitat desmentir les informacions que apunten que sí que ho va fer. Això ha obert una esquerda dins el govern espanyol i ha fet aflorar les discrepàncies internes. Adrià de las Heras.
7: El govern espanyol continua negant que els serveis d'intel·ligència advertissin d'una possible entrada massiva de migrants. Avui la portaveu, Almasaiz, s'ha sumat a la versió que defensa des del primer dia Fernando Grande Marlaska. La ministra n'ha parlat a Televisió Espanyola.
8: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta. Algo inédito, sin precedentes, con una respuesta en 24-48 horas, también inédita.
7: Uns minuts abans d'aquestes declaracions de Saiz, Robles ha evitat confirmar o desmentir si aquest informe del CNI existia. La ministra de Defensa s'ha limitat a dir que els serveis d'intel·ligència sempre fan bé la seva feina. La resposta contrasta amb la versió que havia defensat el govern espanyol fins ara i evidencia una vegada més les diferències entre Robles i Grande Marlaska.
1: Xavier García Albiol rebutja acollir els menors que vinguin de Ceuta. Encara no s'ha decidit com es distribuiran per les diferents comunitats autònomes, però l'alcalde de Badalona ja ha deixat clar que no els vol perquè diu causen problemes. Ho ha dit a la Sena.
9: Els que estan al Sena, pues, passant el dia al carrer, estan temporalment en aquest espai i després doncs, els deixen que facin el que vulguin, no? I això doncs, acaba generant a les ciutats problemes molt importants, especialment amb l'experiència que tenim a Catalunya, que ho estem visquent en moltes ciutats.
1: Albiol afegeix que Badalona no acollirà els menors marroquins mentre hi hagi veïns que necessiten un habitatge i l'Ajuntament no tingui la capacitat per oferir-los-hi. Doncs bé, fons del govern espanyol recorden que la llei d'estrangeria obliga les comunitats a acollir els menors. I l'home de 73 anys, que ahir a la tarda va morir a la piscina municipal de Jorba, la noia, va morir per una patologia cardiorrespiratòria i no per un accident en el bany. Així ho ha confirmat fa uns minuts minuts Protecció Civil. S'havia comptabilitzat com la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
10: El Barça torna avui després de l'estada pretemporada a Anglaterra i Hansi Flick ha aprofitat per fer balanç i repassar l'estat actual de la plantilla. Un dels fronts oberts després de la marxa de Lewandowski és el del davanter centre.
11: Al final dependrà de l'equip, de la plantilla que tinguem. Hem d'esperar. Ja he dit que tinc confiança total en Deco, sabem que hem de fer alguna cosa, dependerà també de Ferran, i aleshores veurem què passa.
10: Sobre això, Ferran ha dit en una entrevista a la cadena NBC que al futbol mai se sap què pot passar, però que té contracte amb el Barça.
12: I have contracted Barcelona, but in football you never know. I'm just waiting to make the right decision.
10: En ciclisme, marxa la tercera etapa del Tour de França femení amb la catalana Paula Blasi vestint el mallot blanc de millor jove. A falta de 26 quilòmetres per la meta i quan només falta un últim port de quarta categoria, lidera l'etapa Hoxet a 33 segons de Kopeck i més enrere a 3 minuts i 54 segons el pilot, que va retallant distància progressivament amb les catalanes Blasi i Benito. I encara en ciclisme, Tadej Pogacar participarà a la Vuelta a Espanya que començarà el proper 22 d'agost. I acabem amb bàsquet perquè el Barça ha anunciat la incorporació de Xavi Pujol com a nou director esportiu de la secció.
1: I al temps comencen a aparèixer les primeres tempestes de tarda a la meitat oest del país i compta perquè poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Nil Ferrés.
13: Exacte, a hores d'ara ja tenim algunes tempestes actives, afecten sobretot punts del Pirineu, Prepirineu Occidental, també el Solsonès, i en comencen a entrar per Ponent al llarg de la tarda. Se n'aniran formant de noves, sobretot que es aniran desplaçant cap a punts de l'interior, també a la Catalunya Central, i en alguns casos poden ser patacs d'aigua localment acompanyats de calamarsa o pedra i també fortes ràfegues de vent. Per tant, en aquest sentit, s'han emès avisos d'intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
1: Doncs això és tot per ara. Ampliem la informació a les 6.
14: RAC 1. Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: RAC 1. Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
17: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9 de l'estiu?
16: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
17: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
16: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
18: Vinga, remàtamelo, careta de sortida i...
16: RAC 1. Tots som 1. Porta RAC 1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC 1 per mòbils i tauletes.
17: Escolta, descarrega.
16: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: Com qui no vol la cosa, ja tornem aquí. És un quart i un minut de 6 de la tarda. Això és la versió estiu 2026. El nostre convidat, ja l'hem saludat abans, per aplaudir-lo novament, en Lluc Cruselles. Hi ha hagut un malentès, li hem fet una mena de gesticulacions estranyes, i el tio, podem dir tio, no? S'ha personat aquí a l'estudi directament. Ha esquivat les productores, perquè hi ha dues maneres d'entrar aquí. Hi ha la porta aquella, que té com més control i més botons, i aquella, la de la dreta, per on has entrat tu, pum, que t'has colat aquí, t'hem saludat molt cordialment. D'ell sabem que és de Santa Eulàlia de Riu Primer, és correcte, la comarca d'Osona. Sabem que la Iel Brus, que li ha dit mono, o no sé què li ha dit.
1: Esplèndid.
0: Perdó, li ha dit esplèndid, per tant aquí hi ha...
1: No hi ha marronits d'aquest, o digue-li com vulguis. No hi ha res. Jo sóc amable, és que de fet, mira, ho explico directament, és amic, col·lega de la meva exparella. Llavors, em cau bé, saps? Ja ho dic directament, ja està.
0: Qui et cau bé, la teva exparella o ell?
1: Tothom. Jo sóc amiga de tothom.
0: Bueno, després d'aquest interessant aclariment de la Iael... I sap qui és o no?
1: Sí, clar, sí, li acabo de comentar.
0: Ah, val, bueno, jo estava, estava allà buscant un cafè.
1: No, sí, però no cal dir-ho,
0: Cal, aquí queda. Sí, prou, ja, d'aquest color. I sabem que no s'ha presentat amb xocolata, però ho ha fet pel nostre bé. Per al tema de la temperatura i la conservació. Correcte?
2: Barcelona està complicat amb aquesta calor. Exacte. I aquest dia.
3: No, si aquí dins és una nevera, això.
2: Ah, no, aquí dins un iglú.
0: Sí, la idea és intentar matar de fred el nostre... Escolta'm, t'agraïm molt que hagis vingut, i ja hem fet les presentacions fora d'antena, i ara en antena el que sí farem és presentar-te concretament l'Anna, l'Alba Castellví.
3: Ai, quasi ho dius bé.
0: Sí. Comença mà i acaba mà, eh? L'Alba Castellví, sí, que és la persona que ha preparat el qüestionari, per tant, tot anirà molt bé, gràcies a ella, i si va malament és culpa meva.
3: Així és, com cada dia.
0: Unes preguntes per trencar el gel.
3: Doncs comencem amb la primera. Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
2: Segurament anant bici a la comarca d'Osona.
0: Caram.
3: És un pla que fas recorrent.
0: A veure, bueno,
1: quin tipus 5... de bici?
0: I a les 5 de la tarda amb aquesta calor?
2: Gravel segur que no.
3: No. Gravel?
2: No, res.
1: Són els tipus de bici.
2: Una broma per ciclistes, però...
3: És que
0: atenció,
3: estic molt fora.
0: Humor de ciclistes, alerta. Gravel segur que no.
4: Maricones, eso de maricones, gravel.
0: No, gravel no, però un moment.
4: Quedarse por detrás.
0: No, però sisplau, per què? Què vol dir?
4: Con la bici.
2: No, és una bici calli. Nova que està molt bé, però a Osona és una mica complicat practicar aquest tipus de...
1: Però a Girona sí que es fa molta
2: Girona,
1: gravel.
2: Sí, Girona sí.
0: I tu com
2: sí.
0: Ho saps, això?
1: Perquè jo havia fet gravel a Girona i és molt guai.
4: Otra... Otra!
0: Otra què?
4: Que eres mal vicio.
0: Va, prou. Jo, perdona, és que...
2: Sí, sí, en el temps... Va,
4: mira, un déu.
3: Anant en bicicleta.
0: Humor per ciclistes. Següent.
2: Gran hobby.
3: Si no fossis mestre xocolater, oi s'ha de dir? Si no fossis mestre xocolater, a què et dedicaries?
2: Segurament algo relacionat amb la docència.
3: Profe, mestre...
2: Però no tant com a d'escola o d'institut, sinó d'alguna activitat de lleure o...
0: Ah. De profe de bici.
3: Per exemple?
2: No sé si ben bé això, però...
5: Tenim el profe de cau ara mateix aquí. Pots anar a fer una excursió?
0: Ja està. Va.
3: Aquesta hora, passats 19 minuts de les 5, què faries? Aprendre alguna cosa? Un cafè, una aigua, una cerveseta...
2: Una xocolata a la tassa.
3: Sí o no? Sí, però calenta.
0: Aquesta calor?
2: No, freda. Ah,
0: Pot
2: ser freda o calenta la xocolata a la tassa?
0: Ah, sí? Bueno, com es pren freda?
3: És que avui aprendrem molt, jo crec.
2: Sí. Jo crec que sí. Al final la xocolata a la tassa pot ser calenta, Rafa, més espessa, com ens la prenem a l'hivern, o freda i més líquida per l'estiu, i si sí, pot ser una mica de gel i tot.
4: Això és un cacaulat.
0: Clar, anava a dir, això és un cacaulat, no?
1: Però què seria? Com un granissat de xocolata?
2: Sí, o sense el gel, però la beguda freda com a tal. Al final, pues, la marca que esteu dient és un clar referent de poder disfrutar l'estiu.
4: I luego te queda el hielo con el chocolate.
0: Va, prou de guarrades. No comencem, de veritat. Bueno.
3: Estàs al dia amb això de l'eclipsi? Ho vas seguint? Que la setmana que ve tenim un eclipsi?
2: En soc conscient, soc conscient.
3: I on el veuràs? Ho saps?
2: Pot ser que m'escapi al Delta a veure'l.
3: Ai,
2: pot ser.
1: Amb la bici.
2: No.
0: No, home, si ha d'anar des de...
3: Des de Vic fins a baix.
5: Un bon lloc per morir.
2: Però bueno, crec que és algo important que passa i n'hem de ser conscients.
0: Bueno, per qui ho sàpiga o qui no sàpiga encara, dimecres vinent, que és quan hi ha l'eclipsi, 12 d'agost. No, tic-tac, sí, bueno, tic-tac, d'acord. Farem un programa especial des de l'Observatori de l'Ebre, que està situat a Roquetes.
3: Sí.
0: Allà dalt de l'observatori, amb tot de gent, hi haurà molta gent, molts convidats, molt xulos.
5: I al cementiri?
0: No ho sabem, professora, és que la professora Olivia Làctia té la teoria que moríem tots després de l'eclipsi.
5: És una
0: teoria una mica passada a voltes, vol dir que no es preocupi, que durarà un minut i tot tornarà a la normalitat, d'acord? Va.
5: Molt ràpida i dolorosa.
3: Seguim, Lluc. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Poses gasolina en aquell moment o ho deixes pel pròxim dia que agafaràs el cotxe?
2: Apurar, apurar al zero sempre.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí.
0: I notes
2: quan,
0: que arriba...
2: quan arriba a zero encara en queden 40 o 50.
4: Como los indios.
3: Ell és dels meus, eh? Jo sóc igual.
2: Sempre.
3: Mai et quedaràs sense. Tu ves tirant, que tot sortirà bé.
2: Sempre. De moment no m'he quedat mai tirant.
0: Fins que un dia tens una emergència i has de sortir corrents i no tens benzina, però vaja.
4: Igual que los indios.
0: Per què?
4: Que s'esperen a llegar a la reserva.
3: Eh? Batum. Ah!
0: Sí, és l'acudit. Tenim l'acudit de ciclistes i l'acudit d'indis.
3: Sí.
0: Molt bé, l'última.
3: Hi ha algun tema del qual no en vols que parlem aquí avui?
0: Això ho diem a tots, eh? No et pensis que va per tu. És a tots els convidats.
3: Ja, ja.
0: No, perquè algun dia algun convidat ens ha fet una cara d'hòstia, tenen algú xungo de mi.
3: Ja.
0: És una pregunta genèrica que formulem a tothom.
2: Vam parlar de tot.
3: De tot.
0: Sí.
3: Així ens agrada.
0: Molt bé, doncs escolta'm, ja podem entrar més en matèria. Anem a programar el rellotge. Pots triar la durada de l'entrevista a partir d'ara, que és 15 minuts, 10 minuts, 10, 15, 20 o 25. Anem a posar.
2: Els que vulgueu, però pots deixar-ho en 25. Podem parlar de tot.
0: Joder, 25, eh? El tio va fort. Vale, doncs posem 25.
3: Que xulo, m'ha agradat molt la resposta,
1: eh? No li he donat l'opció que es quedi fins al temps afegit.
0: Ah, perdó, disculpa, pots quedar fins a les 8, fins que acabi el programa, i això inclou fer de tertulià dels esports.
2: Si vosaltres ho creieu important, em quedo fins a les 8.
3: Molt bé, estira la piscina.
0: De moment poso els 25 minuts.
2: Si no, quan tu fas així i tallem.
0: Marxo, ja està. Jo poso l'alarma en marxa, és bastant estrident, perquè ja ens n'assabentarem. A veure, hem vist a la xarxa, hem estat investigant bastant per...
3: Sí.
0: Sí, t'hem indagat molt, particularment l'Alba, que porta... investigant, bé, ja està, ja ho he dit.
3: Sí, sí, sí, m'he convertit en una fan de Lluc Cruselles.
0: Caram.
3: Sí, sí, estic superimmersa en el seu món. Bueno,
0: entre la Yael i tu ja... La cosa es va...
3: Era perquè tot no, ho portes cap
1: a aquí. I la Bàrbara Padilla.
0: Què passa amb la Bàrbara Padilla?
1: Ha dit que vindria aquí
0: a veure l'entrevista. Ah, sí, ha de venir la Padilla. Ai, la companya d'informatius ha de venir a investigar.
3: De fet, tenim cua aquí fora, ara.
0: Bueno, hem vist a xarxes...
4: Mar Pollato.
0: No, Pollato no hi és. Va, deixem tranquil·les, companyes d'informatius. Hem vist que has participat a la Purito Andorra.
2: Doncs sí, ahir mateix. Avui estic bastant...
0: Baldat.
2: Que m'arrastro, però...
0: Sí? Però és algo d'això de la bicicleta, suposo,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és una prova, la veritat, doncs, molt bonica que es fa a Andorra, que organitza doncs, en Joaquim Rodríguez i...
4: El Purito.
2: I reuneix a 2.000 participants. Andorra, al final, tots som conscients de que no hi ha res de pla i
0: no.
2: És bastant dur, la veritat.
0: És una matada. Per quina part d'Andorra es fa?
2: Se surt de Sant Julià,
0: sí?
2: Puges, Rabassa, Gallina, Comella, Angulasters i després...
0: Oh, hi ha un llac allà.
2: Sí,
0: el llac d'Angulasters.
2: Baixalís, Ordino. I acaba.
0: Però a Angulasters n'hi ha un concretament, que jo m'hi he banyat.
1: Sí, jo he dormit a Angulasters.
0: A dins el llac?
1: Sí.
0: Ojo.
1: Perdona, segueix. Bueno, Angulasters i què més?
0: Hem aconseguit arribar més a Angulasters.
2: I llavors anava a Xalís i Coll d'Ordino. I realment és increïble. És molt dura, però ho fan maco, organitzen molt bé i realment és bonic.
3: De fet, l'eslògan de la cursa és de la competició d'aquest cap de setmana. Encara no saps on t'has ficat. Jo llegeixo això i no m'hi apunto ni de conya.
0: És molt xunga.
2: És dura.
0: I no, bueno, et fa mal.
2: No, bé, quadriceps o... Sencers. Al final, xino-xano, disfrutar, i amb els amics hem passat el cap de setmana allà dalt, i ha estat un cap de setmana bonic.
0: Hi ha una classificació d'això? Es pot saber quan vas quedar o no es pot dir per la...
2: Del montón.
3: Però et donen un purito, no?
0: No, sí. Que això és...
2: No, no, que sí.
3: Què? Ah, mira, veus?
2: Efectivament, hi ha puros que, o sigui, són comestibles, no són per fumar.
3: De xocolata?
2: Són de xocolata.
3: Ai, que bé.
2: I res, tot em fa la gràcia, com que allà fa tanta calor.
0: Bueno, sí, és veritat, s'està una mica millor que aquí. Escolta, ja ha sortit la bici. Quan t'hem presentat, has fet un acudit de bicicletaires, ara hem descobert que has estat amb la Purito Andorra aquesta, munt i avall, pedalant com un desgraciat. Què passa amb la bici? O sigui, què és aquesta...
2: No, res, és una afició. Al final, crec que els que hem fet ciclisme tota la vida és el nostre hobby, el disfrutem moltíssim i al final també és una via d'escape del dia a dia, que és superintens. Al final no ens guanyem la vida amb això. Jo sóc pastisser i xocolater i el dia a dia és molt intens, ho disfruto moltíssim i és la meva passió i per això ho disfruto tant. Però a més, pues, tenir aquest altre hobby que ens permet pues, airejar-nos és superbonic.
0: Ara t'ho has preguntat, i aquests tios m'han portat aquí i no em pregunten per la xocolata i tot això?
2: No, passa res.
0: Ja ho veurem, ja ho veurem.
2: Estem de vacances.
0: De moment estem donant voltes i potser triem una mica.
3: Ja ho veurem.
0: Potser no preguntem per la xocolata, ja ens n'hi ha veient. Tot això, la bicicleta entenc que ho fas amb colla o amb els amics i tot això. Hi ha hagut cap moment que t'hagis plantejat, mira, hosti, entrenaré molt i m'hi puc dedicar professionalment o que hagi estat una opció a la teva vida o...
2: Jo de petit infantil, cadet i juvenil i havia competit amb, amb equips de...
0: Home, doncs no dissimulis, home, si havies competit ja...
2: Bueno, però al final era com qui juga a futbol d'extraescolar, doncs jo competia en ciclisme, realment va ser una etapa molt maca i per això gran part del meu entorn d'amics i coneguts són del món del ciclisme i compartim aquesta passió, però sí, fins als 17-18 anys vaig competir en ciclisme de carretera.
0: I això, digues, digues.
3: No, perdona, anava a dir, no és com qui juga a futbol a l'escola, perquè tu vas estar entrenant en un centre de del rendiment.
2: Sí, sí que t'has informat, eh?
0: Ah! És que quan els convidats no deixen anar la informació, llavors la deixem anar a nosaltres.
3: Ah, exacte.
0: Això és primer avís. Si ens amagues informació, primer avís. L'acabarem descobrint nosaltres. Tenim el TNI nostre.
2: Doncs sí, sí, sí. Va ser als 17 anys, estava al CETER, que és a Ripoll, que és el Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès, que seria com la part del CAR, però de la part de ciclisme està allà dalt, tant de ciclisme de carretera com de muntanya com de trial. I pues, realment sí que pues, era bonic i intens, estàvem pues, tots allà
0: ah, tancats, havia, eh?
2: Estudiant, entrenant i intentant ser conscients de que algú podia arribar i dels que érem, pues, algú va arribar a professional i és molt bonic pues, veure que hem crescut junts i que alguns han arribat a professional i alguns altres no, i segueix havent aquesta amistat tan bonica.
0: O sigui, vas anar d'Osona a Ripoll per entrenar-te.
6: Em cau molt bé aquest convidat.
0: Ah, sí? Senyora...
6: Perquè és d'aquí i és de Ripoll.
0: Sí, però no és de Ripoll, és d'Osona i va anar a Ripoll. És un foraster també, segons com s'ho miri, senyora...
6: Depèn.
0: De què depèn?
6: Votaràs a fer?
0: No, va, sisplau. No fiquis...
6: Visca Ripoll! Vale, ai, visca el ciclista de Ripoll.
0: Molt bé, però aquell no és de Ripoll, és de l'Osona, o d'Osona. Oi que no us agrada l'article? Sí, si posa l'article es posen de molt mal humor.
2: Som d'Osona.
0: Molt bé. Escolta, i això no era l'excusa aquesta per anar a esmorzar bé? Perquè, o sigui, jo quan veig ciclistes per allà a Matadepera, l'única foto és jalar aquests tios. Els veus? Sí, home, és com
2: hi ha,
0: una excusa...
2: Hi ha dos tipus de ciclistes.
0: Ah, ara, veus? Veus com una... Va, explica.
2: Hi ha el que va a esmorzar, o sigui, el que va en bici per anar a esmorzar,
0: veus?
2: I el que va en bici que no para ni fer el cafè, no fos cas que perdés 20 minuts.
3: I tu quin ets?
0: Tu de quin ets?
2: Jo, depèn del dia.
0: Val, però...
2: No, a mi m'agrada sortir amb els amics, parar, esmorzar. No. Amb esmorzar no cal que ens mengem un cap i pota, ho
0: no, perdona, però tu veus allò, aquells bocates, sí, aquelles birres, i va caient un carajillo, va caient de tot, eh?
2: Hi ha una mica de tot.
4: ¿Cuántos però... carajillos?
0: No, 200. Ai, perdó, no.
2: Però si és cert que compaginant-ho amb això, el fenomen bici elèctrica crec que ha estat superpositiu perquè persones que a dia d'avui no podrien anar amb bici pel que sigui, per l'edat, pel físic, pel que sigui, a dia d'avui poden anar amb bici, poden anar a fer un bon esmorzar i crec que si el ciclisme ha crescut tant és superpositiu per la salut en general.
3: Clar, però em sorprèn que justament hagis dit cap i pota, perquè amb...
0: Que no, el cap i pota, ha dit.
3: Que no tocaria un cap i pota, però, Lluc, jo no sé si ens estàs dient tota la veritat.
0: Oh, guai. Segon intent de mentida.
2: No.
0: A veure, què ha passat?
3: Jo crec que saps per on vaig.
2: Sé per on vas, fos macarrons amb cap i pota.
3: Ara!
0: Què?
3: Què és això, Lluc?
2: És el meu esmorzar, dinar, el sopar preferit. Jo tinc un cosí, que és qui m'ha introduït al món de la gastronomia, que té un restaurant que es diu Mas Monells.
4: El Ganyote.
2: A Osona, també.
0: Vagin aquí a menjar. I què passa amb aquest cosí?
2: I un dia vaig anar allà, tenia a la cuina uns macarrons, tenia cap i pota, i dic, tu fot uns macarrons amb cap i pota per no sé si esmorzar o dinar. Però bueno, la qüestió, que va anar... li va agradar i l'ha ficat a la carta i funcionen i venen.
3: El té a la carta a dia d'avui perquè tu t'ho vas inventar.
2: Sí, no cobro comissió d'aquest plat, però...
0: és un plat contundent, perquè macarrons en cap i pota és una cosa...
2: Sí, bueno, sí.
3: Al·lucinant.
2: Formatge ratllat i...
0: Vinga, bueno, seguim amb aquest...
7: Ei, heu dit formatge ratllat i macarrons.
0: Sí, Jan, com estàs?
7: Bé, hauré de provar això del cap i pota amb els macarrons.
0: Bueno, no, tu jo crec que ara et convé més aviat verdureta i...
7: Bueno, es pot posar una miqueta de bròquil i amb els macarrons i el
0: macarrons són molts carbohidrats.
7: Però el cap i pota amb una miqueta de barrilet i xoriço, com ho fa a Madrid.
2: Que piqui una mica.
7: Que piqui.
0: Bueno, tu.
7: Som-hi!
4: Sí, al loro!
0: Al loro, sí, al loro. Escolta, ja...
7: Veniu al Gamper!
0: Vale, ben, sí.
4: Al loro! Veniu al Gamper!
0: Ja anirem al Gamper, de veritat. Perdona, això és una casa de barrets, com podem comprovar. Jo que sóc expert en bicicleta i gran fan de la bicicleta, com tothom sap, seguirem preguntant-te sobre la bicicleta i de moment encara no preguntem per la xocolata. Eh?
3: Arribarem.
0: Arribarà, sobretot sobre la temperatura.
7: Jo estoy esperando a que saqués el tema del chocolate.
0: No, és una
7: si
0: mena...
7: Si s'ha paleado.
0: No, és una mena de xocolata diferent, no vull dir que no es confongui.
7: O vienen bolsitas.
0: Escolta, va, per acabar això, la bicicleta, en tens moltes de bicis? I de tot l'equipament i allò, aquella cosa del genó, bueno, tot allò que teniu, allò que... que va silicona pel cul i tot això, no van com un... Sí.
2: Això no encasto jo, però...
0: No, però això que tenen com un cul fals.
2: Ah, el culot, o sigui...
0: Què és allò? Sí, que tenen però, com final, un, algú, té un coixí d'algú, allò, no?
2: Sí, el culot, que és la malla que porta, està una mica... Té una mica...
0: Però porta algú, allà, de portar...
1: No, porta un coixinet, sí. No? Sí,
0: coixinet, bueno, jo pensava que era com silicona, algú així, o com...
2: Sí, bueno,
0: com,
2: no sé què.
8: Algú que es tovi.
0: No, no, ara comencem. Però tens moltes bicis, tu, o...?
2: Un parell.
0: Un parell de bicis.
2: El carretera i muntanya.
8: Con sillín o sin sillín.
0: De veritat. Vostè creu que aquest és el nivell?
3: I de roba, que en tens molta, perquè els ciclistes en solen tenir bastanta.
2: Déu-n'hi-do, ara mateix el ciclisme ha passat, amb els últims 10 anys ja quasi bé ja has d'anar, si no vas a la moda, amb la,
0: ara.
2: Amb la roba.
0: Ara!
2: Sí,
0: ara.
2: Aquí volíem entrar.
0: Val, ja hem arribat a una... No, em volia anar per allò. Primer, anem a rajar ja dels ciclistes, que això és una cosa que quan fas per la ràdio, què passa?
3: El Pere des de les 10 del matí que vol parlar d'això, que ho sàpigues jo.
0: No, de què? De rajar. No,
3: primera, de rajar dels ciclistes.
0: Primera, el tema d'anar... d'un amb un per la carretera, això encara no està del tot aconseguit. Estem d'acord o no? Sí, home.
2: França.
0: Què vol dir França, no?
2: A França pots anar d'un amunt i prou.
0: Bueno, i aquí, teòricament, jo crec que la llei obliga que aneu en filera. I de dos en dos, de tres en tres, és força freqüent, sí o no?
2: Sí, jo, mira, estic d'acord en el sentit de que crec que els ciclistes hem de ser més conscients d'on estem, mm-hmm. i si tu sents un cotxe darrere, doncs t'ajuntes al màxim o et poses a fila d'un o intentes posar facilitats perquè t'adalanti,
0: sí.
2: I els cotxes també han de ser més conscients de que el ciclista és molt vulnerable i doncs, no vindrà de dos minuts a adelantar. Llavors jo crec que és un
0: equilibri... Això, perdó, amb això et dono la raó, i sobretot perquè normalment quan et trobes els ciclistes així fent la filera ampla, és un dissabte o un diumenge, que no estàs anant a treballar i una carretera que no és tan important, per tant, no, clar, no hi ha la pressa d'entre.
2: Jo crec que és un equilibri entre els dos, i no sé què és pitjor, si 10 ciclistes a fila d'un o a fila de dos que ocuparan menys espai i adelantes més ràpid.
0: Vaja, ja... Bueno, la llei, no sé, jo diria que és un, però vaja, t'ho comprem. I després el tema d'anar disfressats, perquè
1: no.
0: Tu vas dir...
1: Sí, què dius? Sí. És una moda, si
2: ara...
1: és que...
2: Ara mateix, sí, sí.
0: No, però és veritat, tio. O sigui, veiem una cosa.
1: No, sí, els mitjons...
0: O sigui, que no he acabat la frase.
1: Perdó.
0: Deixem-me acabar la frase, però tu has dit, tu mateix ho has mig deixat anar, que ara aneu com més arreglats, no sé quina història. O sigui, veus uns tios que fan 5 quilòmetres, sí, no fan el Tourmalet, 5 quilòmetres i van com de la NASA. Sí o no? I amb aquelles sabates que fan cloc, cloc, cloc, quan caminen pels puestos, sí. I amb això del cul gruixut i tot superarrapat, i dius, bueno, mira, una cosa, no et flipis tu, ets un senyor que has anat de Mata de Pere a Terrassa, tranquil·lament, que tornaràs a baixar, sí o no?
1: Sí.
0: Tornaràs a baixar i vas aquí com si estiguessis a fer el Tourmalet, una mica de flipa ja, o no?
2: Bueno, és això, ara mateix, a part de la bici en si, també a nivell de roba, de casc, de sabates, tothom vol anar una mica a la moda.
1: És car, eh?
2: I la moda és que hi ha certes marques que han fet molt bé el posicionament de marca i de que tothom vulgui tenir aquella roba. I aquí es gasta més diners amb la roba que amb la bici, quasi bé.
0: Oita.
2: Llavors, déu-n'hi-do. Però bueno, s'ha de pedalar igual.
3: Ara.
0: Li podria dir que vingués amb xocolata.
8: I de què equipo eres?
0: ¿Qué vol dir qué equipo eres?
8: En el mundo del ciclismo, coño.
0: Ah, vale, sí.
8: Sí, es el Reynolds, del Banesto, del Canaranja, del Rabobank,
0: sí.
8: Del Festina.
2: Yo encara m'havia nascut quasi aquí, però...
8: No serà seguidor de Periquín.
0: No.
3: És que en Lluc és molt jove, perdó, aquí m'estic colant, però és molt jove.
0: Bueno, no, per ser és tot prou jove com perquè hem estat especulant si has fet els 30 o no. Perquè sabem que els fas aquest any, però no tinc clar si l'has complert, si l'has fet o no.
2: Sí, soc de gener, soc de gener.
3: Felicitats! Ah.
0: Si és el gener...
8: I l'ha traït el xocolate?
0: El 3 d'agost, fa 9 mesos o 8 mesos que ha nascut, pràcticament. Vull dir que podem... Està més a prop dels 31 que dels 30,
3: Sí, però bueno, pràcticament.
2: Ja... Literal.
3: Veig lit. Que... Lit. És que l'Espera diu lit. Veig que això del ciclisme és una cosa que està molt present a la teva vida. Deixa'm preguntar-te si a l'hora de buscar una parella és un imprescindible, també, que li agradi la bici.
2: Que al final, o sigui, evidentment a qui li agrada l'esport, pues el seu entorn millor si li agrada l'esport en general, no? Però...
0: Sí, si no, mira, això que tens tranquil·litat. Tens a casa tranquil·la mentre l'altre va córrer amb la bicicleta.
3: Molt bé. I ara preguntes que interessen de veritat, val?
0: No, va,
3: preguntes picantones, de les que Rosalia, ens ve bé, saps?
0: Deixa'm preguntar a mi, has anat a veure la Rosalia algun dels concerts que ha fet?
2: No, la veritat és que no.
0: Saps que passa una cosa, que és el confessionari, oi?
2: Sí.
3: Molt bé, doncs ara... El preu per no haver posat xocolata en aquesta ràdio
0: sí.
3: És passar pel confessionari.
0: Puja. La perla aquesta.
9: És una perla.
0: Mira.
9: Nadie se fía. És una perla. Una de mucho cuidado.
3: Doncs això. Amb aquesta cara d'esplèndid, com t'ha dit la Yael, sí. Volem saber Si alguna vegada t'has topat amb alguna perla pel camí o si tu has estat un ara, perla. Ara. Que segur que sí, pillin.
2: No, jo penso que tot té les coses bones.
3: Ui, ui, està
2: variant tema. Coses, i les coses, tot té les coses bones i les coses dolentes, però s'ha de trobar, l'equilibri sempre, i si una cosa no funciona, pues, intentar...
3: Esquiva molt preguntes, eh?
0: Sí, sí.
1: No,
3: perdoneu,
1: jo us he de dir una cosa.
0: Bueno, la Yael.
1: No, el confessionari, Rosalia, jo t'estimo molt i s'escapa.
3: Que sempre em vens a corregir el meu confessionari.
1: No, no, però és veritat que portem, que portem 10 entrevistes.
0: 11 amb aquesta.
1: 11 amb aquesta. No hem aconseguit encara que ningú... ja, res.
3: Perquè imposo, saps?
0: Sí, doncs això. Bueno, és que és diferent explicar que tu siguis un perla,
3: clar,
0: o que t'hagin fet una perlada, diguem-ne.
3: Exacte.
0: I sempre, clar, bueno, no sé, segur que no vols dir res? No, no, tampoc, aquí no tenim informació, vull dir que no podem...
3: Té poca cara de perla en Lluc, eh? No crec.
0: Bueno, aquests són els pitjors, eh? Sí, ja t'ho dic jo. Sí. Sí. Ah! Els que foten cara d'anar a haver trencat un plat, que després...
1: Em sento identificada.
0: Val. Deixem-hi aquest tema, no, Rosalia? Et dones per contestada o no?
3: Sí, sí, bé. No, no funciona aquí, eh?
8: I con un oso?
0: Com con un oso?
8: ¿Qué? ¿Alguna vez ha cruzado con un oso?
0: ¿Eh? Anant en bicicleta?
8: Perles no, però osos.
0: O algun animal que et faci por, potser.
1: Però te n'has trobat?
0: Anant en bicicleta.
2: No. O sigui, ara no estic pillant la
1: perla. No, no,
0: no, tampoc no te l'has
1: trobat. Però que si amb la bici t'has trobat algun os?
2: No.
0: Ah, algun animal salvatge? Algun tigre? Algun
3: no, cavall?
8: Es que estamos con la repoblación de los osos, sí. Y hay que vigilar
0: no, que
8: con la bicis por el osono.
0: Va, però, de veritat.
3: Wow.
0: Escolta, ara potser sí que parlem una mica de xocolata o seguim tirant amb altres cosetes?
3: Com tu vulguis, Pere. Sí? Jo anava a tirar per una altra cosa totalment diferent, que no és xocolata.
0: Que no és xocolata?
3: No.
0: Bueno, preguntem-li dues altres cosetes.
7: Bueno, hi ha més coses.
3: Vinga.
0: Sí, fem dues altres cosetes. És que si no, no sortirà mai el tema de xocolata i després tornarem allà on érem, eh?
3: Vinga, va.
0: Això és un avís per l'espejo, sobretot, pel nostre tècnic de so. A veure, aquí tinc uns bombons, que no direm la marca, que jo els vaig repartint, té, els has tastat mai? Els vaig repartint amb la gent de l'equip o amb els convidats a vegades, que tenen com un cor dins... els coneixes, no?
2: Els coneixo.
0: Està a punt de destrossar-lo? Ah, no.
2: No, no.
0: Què te'l vols menjar?
2: Ah, no era per menjar.
0: No, ah, no, no, no. Bueno, no, però menja-te'l.
7: No hi ha que quemar-lo un poc.
0: Ah, bueno, no, sí, d'acord, però si te'l menges hem de parlar per cobrir-te. Llavors parlem mentre... Menja, menja-te'l.
7: Ahí está. No està enverinat. El mechero por abajo.
0: No, perquè tu ets l'expert en xocolata a la taula, volíem saber què et semblen aquests que vaig repartint entre el personal del programa. Aviam, ara el tastarà. Jo explico que és un bombó rodó, totalment esfèric, cruixent per fora, que recorda una presa de xocolata, però per dins-se com una mena de crema de xocolata, 70% aproximadament, crec recordar, d'una coneguda marca que s'anuncia tot el dia, crec.
3: La cara, de moment, no és d'haver tocat el cel.
0: Bueno, clar, és que ell fa xocolata, saps? I llavors... No. És una cosa que es compra al súper d'aquí sota.
2: És una marca comercial que fa la seva feina i el seu camí i és una opció que...
0: Vaja, que
2: correcta dins del mercat, però també n'hi ha d'altres.
3: Que no li ha agradat gens, vamos.
0: Sí,
3: no,
2: està bé. O sigui, jo també consumeixo a vegades xocolata comercial. Al final, la millor comparació, i la tiro aquí, no sé si puc, però...
0: Sí, tant.
2: És comparar-ho amb el món del cafè, perquè s'entengui, en general. Hi ha cafè comercial que està bé, és correcte, i té el seu mercat, i hi ha el
0: però
2: cafè...
0: Estem parlant del de càpsules o l'envasat? Ara de què parlem?
1: Ai, per favor.
2: Qualsevol, o d'una cafeteria, i llavors hi ha el cafè d'especialitat, que des de fa 10 anys tothom coneix, però que està tractat diferent, intentant conservar els matisos i tota l'essència que té el cafè. Les dues opcions són correctes i les dues opcions tenen un mercat. I en el món de la xocolata passa igual. Hi ha la xocolata comercial, que té un mercat, i la xocolata d'especialitat, que en té un altre, però les dues poden conviure i tot té el seu moment.
0: Jo t'ho tradueixo. Ens està dient, saps, som gilipolles, per sent jo el campió del Master Chocolate del 2022, oferir-me un bombó d'aquests. És una mica aquest el resum?
2: No.
0: I que tu el fa molt més bo, la xocolata.
2: El primer que he fet ha estat obrir-lo i menjar-me'l, eh?
0: Sí, és veritat, se l'ha menjat, però ha estat per curiositat. Però en general l'agrada, eh? Quan el donem a la gent, és una cosa...
8: Perquè... Home, después de la purita de ayer, necesita un poquito de azúcar.
0: Exacte, necessites recuperar. Com dèiem, va ser la persona més jove, per tant, devies tenir 26 anys, suposo, quan vas guanyar el World Chocolate Masters.
3: Jo tinc ara 26 anys, i ja em fa vergonya.
0: I no ets la campiona del món de xocolata.
3: No soc la campiona del món de res.
0: Bueno, d'estar aquí. Com has notat o com ha canviat la teva carrera després d'aquests 4 anys d'haver guanyat aquest premi i aquesta distinció?
2: Pues...
0: Que tothom et diu que ets el millor xocolater del món, que... Bueno.
2: No, però això és el de menys. Lo important és que dins de l'equip els que érem hi som i hi han sortit projectes molt interessants i molt, molt divertits que m'ha permès també viatjar, donar classes pues, arreu del món i conèixer gent, llocs i gràcies a l'ofici, no? I crec que és superbonic que al final el millor que em quedo de tot això és que se li ha donat molt de valor i estic molt content doncs, de tant la campanya que vam fer prèvia com després de guanyar i tot, de que se li ha donat molt de valor i és un ofici, saps? No és el futbol, no és... al final és que amb un ofici però, realment es pugui aconseguir doncs, donar-li tant de valor, és molt bonic i crec que és positiu pel futur dels oficis.
0: I és allò que, el que van guanyar amb un elefant gegant, no sé sí. quin història, sí. on va ser això, a París o on va ser?
2: Va ser a París.
0: A París, doncs. I què vau fer? El vau fer allà, l'elefant, diguem-ne, el portava sí, tros?
2: Hi havia com... sis proves, una era l'escultura, que és la més visual i la que es veia, que era un elefant de xocolata que feia...
0: Però gegant, era mida normal, no?
2: Sí, més sí, o menys. Sí, que es feia de 2 metres d'alt, hi havia 200 quilos de xocolata, i després hi havia, doncs, s'havia de fer postre, bombó, snack, petit four i una altra escultura més petita.
1: Com es diu, perdó? Petit four?
2: Petit four. Seria doncs, com un bombó que et donen al final, o que dir... donen amb els cafès amb un restaurant.
0: Els restaurants picos t'ho donen, això. Sí. Vol dir petit forn, en francès.
3: Que és allò que li vas posar oli d'oliva?
2: Això era el bombó.
3: Ai!
2: T'has informat molt, eh?
3: És que jo he pensat, tipus, ostres, oli d'oliva, m'ha cridat l'atenció, m'agradaria provar-ho.
2: Era un bombó d'oli d'oliva i llimona.
0: Mm. Ostres!
2: Hauràs de pujar a Vic perquè el tenim allà disponible.
3: Si me'n guardes, no vindré.
0: No, digues on s'ha d'anar a buscar, ja que estem...
2: No, a Vic, estem a Vic al final. Vic.
0: La botiga, com es deia, que jo el tinc per aquí apuntat, però...
2: Eucària Xocolata, estem
0: bé, doncs, l'oliva
2: allà que... estem.
0: Ai, perdó, l'oliva, el bombó, ben fet per ell i la seva gent, amb oli, que és sí. el pa amb oli i sal, i a més a més una mica de llimona, que deu tenir no sé què, de les... bueno, això, dels artistes que pensen les coses, les barregen i els hi surt bé. Encara sí. estàs amb el petit four, tu, eh?
3: Ai, sí.
0: Però tu no has mai... Tots els restaurants pijos que d'això, sempre amb el cafè et porten el petit four, que són dues o tres pastetes
3: sí.
0: i...
3: Mm-hmm. Doncs, amb moltes ganes de provar el petit four.
0: És que no, depèn...
3: El Lluc Cruselles. Demà... Perdó. Que ha sigut com un eufemisme, això. Que m'ha fet gràcia a mi. Però per què em feu cas a mi? Lluc, seguim parlant amb tu, per favor, que ets el protagonista. Escolta, Lluc, com veu celebrar la victòria, però? Perquè ser campió del món, això ha de ser festa grossa.
2: D'això tens informació o te l'haig de tirar jo?
0: Tu mateix.
3: Jo tinc informació, que si no la dius tu, la diré jo, però et dono l'oportunitat que ho facis tu.
1: Dilo, tata.
2: No, va ser bastant èpic, la veritat, perquè hi havia una festa com privada per l'organització del concurs i els participants del concurs. Què va passar? Que... pues, m'estimo molt els meus amics i família i jo els vaig vendre que aquella final era com uah, saps? I vam pujar i érem 70 i pico persones que venien d'Osona.
0: Un concurs que ningú sap que existeix, això de la xocolata mundial.
2: Total, total, estem d'acord.
0: Que no és la gala de pilota d'or o la nit dels Òscar. I els Òscar, quan un tio va recollir un premi, es presenta amb 2 paios, però no amb 80 tios.
2: Pues sí,
0: i tu, érem... tu agafes els teus amics, els de la bicicleta, suposo,
2: bueno,
0: i els
2: tot, dius, del poble,
0: anem a París, que París tampoc és anar a Madrid, vull dir, es agafa un avió, un hotel, i 80 tios es presenten a París.
2: Literal.
0: Joder.
2: I bueno, què ha passat?
3: Lit.
2: Que... Lit. Què va passar? Pues que havia guanyat, jo vaig anar a la festa aquesta, hi havia així com un còctel, i després hi havia festa. I que, clar, els meus amics pues, volien sortir, evidentment, i l'organització ens deia que no podien entrar. I jo tinc un parell d'amics pues, bastant avispats, van anar allà i van dir, mira, una cosa, o ens deixeu entrar tots, o ens emportem en Lluc. I la qüestió, que els van deixar entrar i al cap de mitja hora ja no quedava barra lliure i bueno.
0: No, home, clar, s'ho van veure tot aquests tios.
2: Tot el que va venir després.
3: I això que es van comunicar en francès o en català i l'altre ja s'apanya?
2: Un català d'Osona, de Vic, imagina't. Vull dir que no sé, no vaig veure perquè ha estat bonic.
0: I quin tant percent d'aquest premi és el Nando Jubany?
2: Pues per mi... part del procés d'aprenentatge...
10: Hi ha croquetes de xocolata!
0: No, croquetes de xocolata no.
2: No, jo va ser pues, a la primera cuina que vaig entrar, va ser quan aquest cosí del que us parlava treballava a Can Jubany i pues, amb la relació amb en Nando vaig estar allà un
10: instint. Croquetes de macarrons en cap i pota!
0: Sí, també és una altra opció. No, però clar, t'ha parlat de molt jove això, perquè si vas guanyar el premi amb 26
2: això
0: anys...
2: Això era pues, dels 17 als 18, era quan...
0: Hòstic.
2: I per mi en Nando és un referent màxim amb tots els sentits. Vull dir, filosofia de ritme de vida, de passió pel seu ofici, de que tot el que fa ho intenta fer el millor possible i si es pot es millora i pues, l'aprenentatge d'ell com a referent, perquè a més ha aconseguit apropar l'alta gastronomia molt a la gent de peu de carrer. Tu demanes a qualsevol de peu de carrer qui és en Nando i el coneix i li demanes potser algú que tingui 3 estrelles Michelin i no ho sabrà, però perquè en Nando crec que els dos mons els ha compaginat molt bé, no? El peu de carrer i l'alta gastronomia.
0: i que a més és un paio, bueno, jo no sé si fa potser 10 o 15 anys que els conec, no de tota la vida, però que jo crec que no ha canviat gaire, que segueix sent més o menys el mateix. Mira, total, que ha progressat molt, ha fet moltes coses, ha obtingut reconeixements, no para d'obrir restaurants, a Formentera...
10: I el Dakar!
1: Sí, no, el Dakar,
0: però segueix sent un paio que segueix sent el Nando de... Tinc aquesta impressió, per lo poc que el conec.
2: 100%, i els seus els cuida moltíssim i...
0: Bueno, i la família.
2: Total.
0: Hi ha l'Anna per allà, hi ha el Xavi, hi ha els nanos que també estan treballant, està tot
1: tot
0: treballant.
1: I la Morena.
2: Sí, sí, sí.
0: La Morena, sí, l'Anna. És la Morena. Anna Horté. Una abraçada.
10: I les morenes.
0: Sí, no,
10: les
0: la morena. No.
10: M'ha sortit una morena.
0: No, és igual, això no. No, no.
2: Però, escolta, sí, o sigui, en resum, que referent en aquest sentit màxim de com ho està portant, perquè vull dir, tenir el barco que porta no és fàcil.
0: Home, i et devia apretar, perquè allà apreten, eh? Vull dir que allà no vas allà a mirar com es cuina. I a...
2: Jo sento que m'ha acompanyat molt, i també m'ha acompanyat molt amb el post World Chocolate Masters, que al final per mi han passat moltes coses.
0: Però,
2: noves.
0: Com has dit? Com has dit?
2: Post.
0: No, no.
2: World Chocolate Masters.
1: Ah, és que ho diu tan millor que tu,
0: sí,
1: Pere.
0: Sí, ho diu un tom accent americà. I després, us que t'ha acompanyat?
2: Bueno, amb moltes coses que han passat que per mi han set noves, no? I crec que pues, ha set de molt bonic en aquest sentit.
3: Aquest any hi ha World Chocolate Masters un altre cop.
2: Totalment.
3: Tens FOMO?
0: A veure, expliquem per la gent que no tenen menys de 30 anys què
3: vol
0: dir FOMO.
3: És que en Lluc i jo som tan joves. No, sí. FOMO vol dir quan tens una sensació de voler estar en un lloc i no poder-hi anar. Llavors tens un malestar, com un tipus de...
0: La sensació de perdre't una cosa important.
3: Sí.
2: Sí, ser-hi seré. I estaré, estaré com a jurat,
3: però no, clar,
2: no participant.
3: No pots participar.
2: O sigui, a la vegada sí, perquè o sigui, jo vaig demanar si em podia tornar a presentar, i m'han dit que no, que el guanyador ha de ser jurat a la següent edició.
3: Oh.
2: Però a la vegada, o sigui, lo dura que va ser la preparació, també ja està bé anar allà a veure els toros del barrer.
3: Jurat, proves les coses, nyam-nyam.
2: Sí, i ja està, i disfrutar.
0: Jo et vull posar una cançó ara, a veure què et fa pensar, però abans preguntem dues o tres cosetes a la xocolata o no les preguntem?
1: Sí, home, sí. Sí.
0: El tema de... No, sí, és veritat, clar, si no li preguntem amb ell. El tema de la conservació, que abans estàvem discutint, crec que ha estat fora d'antena, ara no t'ho sabria dir, o en antena, de si l'hem de guardar a la nevera, aquests dies de calor, l'hem de guardar en un rebost, o... La rajola, la típica rajola de xocolata.
2: Okay. Bueno. Hòstia, el problema no és el fred. Ah. La xocolata, el problema no és el fred, sinó és com arriba aquest fred. El problema a la xocolata és els canvis de temperatura. Si passem de 25 graus a 4, de 4 a 10, de 10 a 25...
3: No!
2: Ja està,
3: no, Pere, que estem molt a gust.
0: Espera, bueno, què li dic, repeteix? Espera, paro, ja està, calla. Ja està.
2: Doncs, ja tallem, no?
0: No, tallem perquè ets tu, et deixem seguir tu.
2: Doncs el problema són els canvis de temperatura, aquestes oscil·lacions. Llavors, el problema de la nevera és quan passem de 25 o graus que podem estar a casa a 4. Després en volem menjar, passem a 25, de 25 a 4. El problema no és el fred. Llavors, si ara a l'estiu no hi ha més remei, jo us diria, doncs guardeu la nevera, però fiqueu-la dins un tàper ben gruixut de vidre, que quan la posem a la nevera no li toquin els 4 graus directes, que tardi a arribar aquest fred a dins.
3: Va molt bé, això.
0: Per tant, i també la part superior, més amunt, que és on fa més calor de la nevera, se suposa,
2: i
0: no?
2: Quan la, sí, i quan l'haguem de treure, traiem només la part que ens menjarem.
1: Clar.
0: Home, clar.
1: O sí, a la porta també ho pots deixar, que la porta no refreda tant.
0: Ah, sí? Ah, molt bé, ja tenim una nova dada. I ja no me'n recordo.
3: Volíem saber sobre el percentatge
0: de cacau.
3: No, això el tant
0: percent, ja estic fins als pebrots al tema del tant percent. És que jo soc diabètic, val?
2: Vale.
0: Llavors, teòricament, no sé, hi ha sucre per allà. Llavors, n'hi ha que sense sucre, però llavors hi ha greixos, que tampoc van bé pel cor. Llavors, que,
1: no, i la 0% tampoc van bé.
0: O sigui, totes tenen alguna que no va bé. O tenen greixos o tenen sucre.
2: Jo et recomano que mengis el que t'agradi.
1: Ara.
2: Perquè totes ho tindran o greix o sucre.
3: Un gaudidor, bravo!
0: I si la palmo, ja vindreu al canatori a veure'm.
2: No, al final, una al final el percentatge ens marca el tant percent de producte que prové del cacau que hi ha a la rajola. Una rajola, 75%, tindrà 75% de pasta de cacau, que hi ha greixos i sòlids,
0: sí,
2: i un 25% de sucre. Per tant, una rajola de 100 grams té 25 grams de sucre.
0: Val.
2: Un refresc en té 30. Per tant, per cada refresc et pots menjar una rajola.
0: No, perquè jo ja sé que la cola zero, diguem-ne, existeix, i la xocolata zero costa més de trobar. Però sí, tens raó amb això, eh? Perquè una llauna de cola té 26 grams de sucre, una barbaritat.
1: Ja, però abans agafa't, perdona, una xocolata de 85%, per exemple, que no una de 0%.
0: Però té més greixos. I a més ja és molt amarga. No?
2: Bé,
0: sí.
2: No hauria.
0: Ah, un moment, atenció! Controverties declaracions. Controverties declaracions.
2: La gent
0: considera que com més alt sigui tant percent de cacau i menys sucre hi hagi, més amarga és el xocolata. I a tothom ho assumeix com una desgràcia natural.
2: Però perquè molts cops hi ha un excés de torrat en què fa que sigui més amarg de lo que hauria de ser el propi cacau.
0: Vale.
2: Torno a comparar amb el món del cafè. Tu et pots veure un cafè d'especialitat sol sense sucre i no és amarg, oi que no?
1: No.
2: I un cafè comercial segurament has de ficar sucre perquè pues, amb el xocolata passa exactament el mateix.
1: Per tant, Hauríem de provar la seva xocolata.
0: No, no, és que fem una excursió cap a Vic ja immediatament.
1: Ara mateix.
0: I anem a...
1: A més, m'ha dit que ara hi ha molt poca gent a Vic, que s'està molt bé. Haurem de pujar.
0: Bueno.
3: No, no gentrifiquem Vic, tampoc.
0: Bé, queda clar el tema de xocolata. Et deia que et posaria una cançó. Ara et vull posar una cançó i et vull preguntar a què et remet aquesta cançó.

0: Todos son igual.
1: Què?
2: Aquesta informació sí que no crec que sigui pública, eh?
1: Ah, bueno, no, depèn. Bueno, tu
3: la... Serà pública si tu la dius.
1: De moment, que el nom de la cançó sí que és pública, perquè vas al Shazam i tu diu quina cançó és. A veure què estem sentint i per què és important.
2: No, això és de Talco, un dels meus grups preferits.
1: Que... Talco? Però no n'havia sentit parlar mai.
3: Home, sí.
4: Que encara van.
2: Sí, ah. Bé, diria que sí.
1: Però... punk rock o què és això?
2: Perquè a Catalunya havien tocat bastant,
3: sí.
2: I és un grup que m'agrada moltíssim. Jo crec que aquest grup i Obrim Pas són els meus grups de la meva infància. I poca gent el relaciona amb mi, la veritat, aquest grup, però m'agrada moltíssim. I bé, jo tenia com 13 anys o 14 o 15, o sigui, no gaire, poder, sí, 15 segurament.
1: Era jove?
2: I suposo que va per aquí la cosa, no?
1: No, no.
3: Ai, no sé, jo no sé de què em parla.
1: Pregunta, no sé què.
2: No, no
1: sabem de què ens parles.
3: No sé.
2: No, i un meu cosí, que el mateix cosí estem encara aquí.
1: Quin cosí? Ara ja no puc dir.
2: El del restaurant.
3: Sí, no, n'hem parlat de parlar d'ell.
2: També li agradava molt. No, crec que tenia algú més, hauria de tenir 16. Bueno, i em va portar a un concert de Talco. I clar, o sigui...
3: A on?
2: A Torelló, al Moscou.
3: Una sala! Moscou! Mare de Déu!
1: Què hi ha estat, tu i jo, aquí?
3: No, però és una mítica sala d'allà de Torelló.
1: Típica. Nosaltres som més de Sant Pere de Torelló que de Torelló.
2: Sí.
3: Però si és el mateix. Ah, no,
1: no
3: és el mateix.
1: No, no és el mateix. Justament no els hi digués allà, que els hi fot molt poca
3: gràcia. No, ja, ja.
1: Ja, perdó. Som a la sala. Som 16 anys, 16 anys, el grup aquest...
2: Talco, clar, i un nen de 16 anys allà que no sabia ni d'on li baixava, que va descobrir que era una olla i, pobre, va per allà al mig i li va empatar una dent. I així va.
1: Què?
3: Això ets tu? Sí. Primera persona?
2: Sí, va ser curiós.
1: Però, les empentes que surten...
2: Un aprenentatge.
3: I quina és? Tu puc... Perdó, no sé si és molt
1: intrusiu. Però li preguntes quina dent és, tia? Jo t'he arreglat, això.
3: Em feia curiositat,
1: home, un queixal segur que no és.
2: No,
1: que havia de ser algú del davant.
2: Hauria de ser molt fort, un queixal, eh?
1: Home, clar, anava a dir, o deus una incisiva o una perquè estàs d'aquí al davant, no?
2: Bueno, res, i pobre nen de 16 anys, doncs va anar cap a casa a dormir.
1: I la bronca que vas tenir a arribar a casa, suposo, alguna explicació...
2: No, sí. No, per sort, això era un dissabte, que l'endemà, per sort, el nostre dentista confiança ho va solucionar.
1: Home, doncs, mira, aconseguir que un dentista t'atengui en diumenge. Escolta, estem acabant, no sé què ens queda per aquí, estimada...
3: Ens queden cosetes.
1: Sí, a veure, què vols que et fem? Una pregunta fàcil, una pregunta difícil, una pregunta cabrona? Què et fem, fer càlcul mental?
2: El que vulguem.
3: Tu diràs, mira.
1: O li posem una altra cançó?
3: A mi em fa bastanta gràcia aquesta, no? Potser.
1: Sí, doncs posem-li una altra
3: o
1: cançó.
3: O aquesta.
1: Va. No, l'altra cançó, l'altra
3: vale.
1: Cançó. Posa-li.
5: Ja està fet. M'han dit que el rei emèrit Girolit aviat vindrà a dir. Tomalí, no pas per la llonganissa. Girolit.
1: A veure, això és, també és el grup...
5: Ell es traurà del barret...
1: Ah, ja sí, aquesta cançó també ha estat del grup Talco o de quin grup és?
2: Això són les caramelles de Sant Olàvia Riu Primer.
1: Caram.
2: Sí que... I doncs són les corrandes que es fan al poble per Pasqua, que és un moment molt bonic, i de petit havia cantat caramelles, també, que no cantarem ara aquí.
3: Ai,
1: home,
3: també.
1: Sí, també.
3: Ai, seria
1: molt bé. Sí, home, sí, una caramella no se vols cantar per acomiadar. Mira, ho he recebit, munteu
2: no
1: el piano.
2: No arribo tant.
1: Molt bé, doncs com que ja t'hem fet prou tercer grau, et perdonem la caramella, t'agraïm molt que hagis vingut, malgrat sí. Que no ens ha portat xocolata. Per tant, a tots els oients de RAC1 que es presentin a partir d'ara fins a les 7 a la seva botiga Vic, s'enduran el que vulguin gratis de xocolata.
3: Home,
1: no, és una broma, no, super, no. Encara algú s'hi presentarà, sisplau, no, és una broma.
2: A l'estiu està tancat a la tarda.
1: Ah, molt bé, va, perfecte.
3: Doncs, que vagin.
1: Sort que ho tens tancat a la tarda. Lluc, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Endavant amb la xocolata i ja en vigilem el tema de vera, eh? O sigui, ja vigilarem una mica el que fem i pots acabar el bombó que queda aquí. Aquest aplaudiment per tu.
3: Bravo!
1: I ara posem uns anuncis. Saludarem a la Núria, de la Ciència, que està per aquí fent stories. Noia, no pares, ja amb el mòbil, tu, eh? I el senyor dels assassinats, que està per allà planificant alguna cosa, també que vingui, que el saludarem. No, no és que faci els assassinats, és que els explica. Ara us ho dic. 2 minuts i tornem de seguida.
6: RAC 1.
7: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
0: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
4: Regina Rodríguez Sirvent.
6: Sempre hi ha una,
4: professió.
6: Hi ha una pregunta.
3: No, és que jo no sento que la meva professió
4: porto sigui... Yankees a Barcelona, no diguis això.
3: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
4: Ara, ara.
8: Cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
0: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
4: Aquell llit és igual.
9: És comodíssim, és no. millor que el de casa.
4: Quan dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir
9: sí, sí.
4: i la primera nit, hòstia, aquest llit, això no. serà espectacular.
9: Calor.
4: I no dorms.
8: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
0: I a La Repesca els la donarem.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
10: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
8: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
10: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: A veure, Iel, podem fer la foto després? No, és que, o sigui, tenim els 5 minuts de butlletí, més no sé quanta estona, i se'n va aquí espaterrar-se damunt de la taula. Sí o no? Perquè no sé quin sistema és aquest d'espaterrar-te damunt la taula.
1: Perquè
0: la
1: es veu millor.
0: Ah, molt bé.
1: És el meu art.
0: Un dia farem la contrafoto, que sempre hi ha tu espaterrar a la taula, ja ho veuràs.
2: D'acord. L'eclipsi de la Yael.
0: Jo, què passa amb l'eclipsi? Sí, exacte.
2: Perquè serà un forat negre.
0: No, tranquil. Va, per favor, sisplau. Va, va, deixeu-me que saludi a la nostra estimada Núria Camp, la nostra divulgadora científica. Està aquí i m'està mirant. A veure, si queden 3 minuts per boleto, em toca actuar o no em toca actuar? Està molt neguitosa.
1: Aclarem-ho.
0: Però, aclarim-ho.
1: Ara
0: t'ho aclarim, no et preocupis. Avui parlarem de focs.
1: Home, és que estan a l'ordre del dia.
0: De la tècnica i la ciència que hi ha darrere, si arribem a temps, els focs artificials també. O sigui, va de focs molt la cosa. I del que fan els colors... Alguna cosa de l'eclipsi hem de parlar, perquè queden només 9 dies per a l'eclipsi.
1: A mi se m'ha demanat que parlem de l'eclipsi.
0: Se t'ha demanat.
2: Només es pot parlar d'un tema.
0: Quin tema?
1: Ui.
2: De la mort.
0: No, no, de la mort, no. Doncs mira, ja que dius mort, també tenim el Guillem Ramos Salvat.
3: Què tal?
0: Bona tarda. Com sempre, amb una maleta, amb els seus estris, alguna... Corre't una mica a la teva esquerra, si ets tan amable.
3: Disculpa.
0: Perquè així el pobre Edu podrà seure més adequadament. No he mirat el teu guió, eh? No sé com tenim la cosa del sang i fetge d'avui.
3: Bueno, bé.
0: Em pots fer un petit abans informatiu perquè així la gent tingui clar per
3: Porto
0: on anirà?
3: Porto una estafa que han fet a Ripoll.
0: A Ripoll, justament.
4: Ja hi som.
0: Bueno,
4: un altre que ve criticar.
0: No, aviam, senyora Urriols.
3: No l'ha fet l'alcaldessa. La vetllesa, disculpi.
0: Ah, no vols dir res de col·locar fills, eh? No estem parlant
3: d'això. No,
0: perquè...
3: En aquest cas, d'uns tios que es fan passar per vigilants de seguretat per buidar caixes fortes de la gent gran.
4: Parlem de nacionalitats. Home, d'això,
0: però doncs ja estem farts els tios que s'aprofiten de la gent gran per mangar.
3: Sí,
0: en general, no ens agrada que la gent mangui, però aprofitar-se la gent vulnerable és bastant de desgraciats.
3: Portem un robatori de diamants a França que es resol, com sempre, aquí a Catalunya.
0: Que vols dir que tots els robatoris de diamants francesos...
5: Ladrones!
6: La colla de ladrones.
3: Els dolents ja estan molt bé, però que els acabem caçant. Sí, aquí a Catalunya realment és un lloc on tot el delinqüent hi acaba...
1: O sigui, és un lloc bo per expats i per delinqüents.
3: Correcte.
5: Com el jugador de tren.
3: Que jo no crec que siguin el mateix, però podria ser.
6: Jugador de tren me chuparà un huevo.
0: Però ja, molt bé. I després també tenim el tema de la carbassa explosiva.
1: Quina carbassa explosiva?
0: La carbassa que ha explotat.
1: Ah, nostra!
0: Sí.
1: Ara et sembla que em deies una cosa del fetge.
0: No, l'explicarem nosaltres, la carbassa. Saps de què va, no, Yael?
1: La castanyada.
0: No,
1: una carbassa.
0: No diguis, no expliquis. Tot això serà el que vindrà ara a les 6, però abans ha de venir, com sempre, ultrapuntual, com sempre... Què? De què rius? De què rius?
4: Que ets un perla, mentider.
0: Deixa'm veure que està en línia.
4: Moment,
0: Bàrbara Padilla, ets aquí?
7: Sí, aquí sóc.
0: Què, flipant, no?
7: Una mica, la veritat.
0: Perquè els informatius menteixen i diuen que venem tard sempre, no és veritat. Ferrer, Joan, preparat sí, per aquest moment històric?
8: I tant.
0: En riu tant de l'eclipsi, eh? Deixarem els pitos nets, perquè la gent vegi clar que són les 6.

0: I com cada dia a aquesta hora, amb l'extrema puntualitat que ens caracteritza, donem pas al butlletí a les 6 amb Bàrbara Padilla. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Joan Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bona i puntual tarda. La primera notícia que destaquem és que Ceuta prepara dues instal·lacions per atendre més de 1.000 menors que van entrar a Espanya des del Marroc dijous passat.
1: Sí, el govern de Ceuta calcula que haurà d'atendre aquest nombre de menors i per això mira d'ampliar la capacitat d'acollida, ara mateix desbordada. Mentrestant, el Ministeri de Joventut i Infància assegura que segueix de prop la situació d'aquests menors, que són tan infants com adolescents, per garantir els seus drets. A tot això, el president de Melilla carrega contra el govern espanyol. Diu que és responsable de les morts de migrants a Ceuta. Juan José Imbroda considera que l'executiu no ha complert amb les seves obligacions.
3: Pero es que el presidente del gobierno va a Ceuta y dice que ha sido una invasión terrestre, una invasión, una afrenta contra la soberanía española y no se sabe de quién. Habrán sido los astros, no lo dice. ¿Qué pasa? No se puede hacer tantas concesiones desde la política nacional a Marruecos, tantas a cambio de nada. Tenemos que exigir una amistad 100% igual. Tenemos que exigir una lealtad.
1: Imbroda també ha carregat contra el Marroc per haver permès, diu, que se li morin 100 joves, que és la xifra de víctimes mortals que ha transcendit fins ara.

0: La víctima tenia uns 30 anys i el cos el va trobar un veí dins del contenidor. La família de la víctima ha engegat una campanya per repatriar el cos al seu país d'origen, Gàmbia. El cas es troba sota secret de sumari.
1: I els esports en futbol, el Barça ha posat avui el punt final a l'estada de pretemporada a terres angleses amb un partit d'entrenament que han fet entre ells els jugadors de Hansi Flick. Pel que fa a la carpeta de mercat, Ferran Torres ha deixat clar que, tot i tenir un any més de contracte amb el Barça, no sap on jugarà la propera temporada. Són declaracions a la cadena NBC.
2: I have contracted Barcelona, but in football you never know. I'm just waiting to make the right decision.
1: En ciclisme, avui tercera etapa del Tour femení, arribant ja a territori francès, una etapa de 156 quilòmetres i quatre ports de muntanya que s'han dut la noruega Hoxet, nova mallot groga del Tour de França. El podi l'han completat la belga Kopeck i la neerlandesa Bos. Tot plegat el dia que hem conegut que l'esloveta Tadej Pogačar participarà a la Vuelta a Espanya, que començarà el proper 22 d'agost. I en tenis, d'aquí a menys d'una hora, a les 7 de la tarda, Rafa Hodder es veurà les cares amb el nord-americà Taylor Fritz a la final de l'ATP 500 de Washington, en un partit que s'hauria d'haver jugat ahir, però es va posposar per les condicions meteorològiques.
0: I el temps, els ruixats i les tempestes ja afecten diversos punts de la meitat oest del país i algunes poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Nil Ferrés.
3: Sí, ara mateix tenim una tempesta activa a punts del Solsonès, també a l'oest del Berguedà, que porta associada pedra en alguns punts i també fortes ràfegues de vent. Es dirigeix cap a la Cerdanya, però també pot afectar alerta altres punts del Berguedà i de l'Alt Urgell. A més, té força activitat elèctrica associada i per aquest motiu no descartem que es puguin produir fenòmens de temps violent, com per exemple esclafits en aquestes zones. Per tant, molta precaució, perquè en alguns punts també s'estan acumulant forces litres per metre quadrat. Recordem que tenim un avís actiu del Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
0: Doncs això és tot per ara. Ampliem la informació més tard al 9C.
4: Versió estiu amb Pere Mas.
5: RAC 1.
6: El que fa aquesta setmana, avui ha estat el dia de més calor, eh?
7: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades els 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
8: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
9: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya.
5: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
6: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
5: RAC 1. Tots som un milió. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: que em sap molt greu tallar-la, la sintonia. Sí o no?
1: Sí,
0: sí. Què passa?
2: Opino el mateix.
0: Veus? Oi que sí? És que és, a més, és la sintonia més antiga de tot el programa, perquè té una pila d'anys.
1: Ja no es fan sintonies com abans.
0: Vaja, la frase que no s'havia sentit mai, tampoc. Ja no es fan sintonies com abans, ja no es fan programes com abans.
3: Fórmula V, ja no fa cançons.
0: Fórmula V,
1: És que no sé què he dit, perquè m'he quedat encisada per una cosa que m'ha dit la Marta Torrents, la productora, que és que no li agraden al Marc Espejo, el nostre tècnic, la sintonia.
0: No t'agrada aquesta? Bueno, tampoc ara és un debat sobre si el nostre tècnic li agrada, però ja farem més endavant. Sí que no admet debat que tenim a la divulgadora científica de Camp Divulgatiu, si és que ho he dit bé, la Núria Camp, aquí. Amb el pobre Guillem Ramon Salvat de Cos Present, que estarà atent, faràs d'alumne avui, eh?
4: Jo, bueno, cada dia vinc aquí a prendre notes. Sí,
0: molt bé,
4: sí,
0: i després hi entraràs amb tots els teus...
4: Solars, avui amb...
0: Exacte, i després hi entraràs amb els teus assassins.
4: Jo, quan em demanem.

0: psicòpates diversos i tot el teu personal per acabar els esports amb la carbassa gegant.
1: Som-hi.
0: De la Iael Brusca. Que avui té un dia bastant espiritual, diguem-ne.
1: Sí.
0: Va, per on comencem? Bueno, cada dilluns a aquesta hora, més o menys, depèn del dia, una mica abans, una mica després, la Núria fa acte de presència aquí per intentar-nos explicar el que hi ha al darrere de petits fenòmens científics diaris, de qüestions d'ús quotidià, que volem, doncs, qüestions relacionades amb l'actualitat, fins i tot, com és el cas d'avui, que en volem saber el rerefons tecnològic o científic. Per tant, procedeixin, que comencem avui.
1: Què tal el cap de setmana?
0: Què tal? Per què em preguntes, com, què tal el cap de setmana?
1: Bueno, jo t'he vist molta celebració.
0: Ah, vaja, bueno, ja comencem, eh? Va haver-hi una celebració, no molta celebració, va haver-hi una celebració. Però
1: molt bé, molt bé.
0: Però prou bé, sí.
1: Jo he de dir que també he celebrat una cosa, i és que per primera vegada a la vida he vist com s'originava un incendi.
0: Ostres, doncs, home, no és molt per celebrar, eh?
1: Exacte, no és una celebració molt positiva, però és veritat que no ho havia vist mai.
0: Un incendi forestal d'aquests que estem explicant, o de...
1: Exacte, està a l'ordre del dia. Com tu deies, avui venim a parlar d'un tema de molta actualitat, dels incendis, d'aquests focs que tant ens preocupen. Estava jo a la zona de Llançà i vaig veure com s'originava un incendi, de seguida vaig trucar al 112 per fer avís, i així va ser com després ja van venir els dispositius d'extinció i van poder aturar-lo. Per sort no va créixer gaire més, però és un cas més dels que estem veient i els que esteu explicant aquí, no? A les notícies, doncs, aquests dies. Està a l'ordre del dia aquest estiu els focs, els incendis, i jo us pregunto, què està passant amb els incendis? Té el canvi climàtic alguna cosa a veure amb tot això? Spoiler, ja us ho podeu imaginar. Sí.
0: Doncs endavant. Per cert, aquest vas veure l'origen, la causa de l'origen, si hi havia un pàfor per allà rondant o no?
1: No, estava de més lluny.
0: Ah, val.
1: Però vam poder fer l'avís d'aquesta primera columna de fum.
0: Doncs gràcies a tu i a tota la gent que avisa per evitar que la cosa vagi pitjor.
1: S'estima que el canvi climàtic ha fet 20 vegades més probables els megaincendis d'aquest estiu. Carai. I que tant preocupen. Durant aquesta campanya forestal estem veient els bombers, sobretot, s'estan trobant amb un tipus d'incendis més extrems que el normal i amb els que no estaven acostumats a treballar. Aquests incendis els anomenem incendis de convecció. Sí, aquests són focs que estan associats a modificacions atmosfèriques i que, per tant, vol dir que són capaços de generar condicions meteorològiques pròpies, la seva pròpia dinàmica atmosfèrica.
0: Ah, és allò del Foconimbulus, Nimbulus, aquell...
1: Piro musical de la Mercè.
0: No, Pironimbus, no, Piro, no.
2: Conolimbus.
0: No, Piro, té la paraula Piro.
2: Voy.
1: Piro, i ara tampoc me'n recordo aquesta... Gràcies.
3: El Pirocúmul. Ah,
2: el Pirocúmul.
1: Sí. Ara en parlarem.
0: Pirocúmul, exacte.
2: Pirocúmulus.
1: Ara en parlarem, el Piro musical de la Mercè. Ens preguntàvem que si això tenia alguna cosa a veure amb el canvi climàtic, aquest canvi de temperatures que estem vivint a causa d'un canvi global promogut, doncs, per l'activitat humana, entre altres per l'ús de combustibles fòssils i l'augment de gasos d'efecte hivernacle. Una problemàtica de la qual hem sentit a parlar-ne mil vegades, però que sembla que encara cal repetir davant l'auge del negacionisme científic.
3: Claro.
0: Què passa?
3: No existe.
0: No, sí que existen, perquè, home, si justament s'està cremant mig país, s'ha cremat mig Espanya també.
3: Ja l'he dit.
0: No, però no, no pot negar la realitat.
3: Les ecologistes.
0: Com?
3: Les ecologistes.
0: Ja comença. Los ecologistes. Quin problema hi ha amb els ecologistes? No, són els científics.
3: Són despatxos.
0: No són els ecologistes.
3: Espanyardi.
1: No, és que és justament aquest augment de temperatures que sembla que vulgueu negar que es dona pel canvi climàtic.
3: No.
1: El que està explicant aquest tipus d'incendis.
3: No.
1: Sí, sí, sí.
0: No, què no? Sí que ho voleu negar.
3: El canvio.
0: Sí que hi ha canvi climàtic.
3: Que ja tenen suelto.
0: Que va, prou.
1: Què està passant? Aquests dies amb tanta calor, aquesta es va acumulant, facilitant així que els incendis tinguin prou energia per provocar la modificació atmosfèrica que dèiem que caracteritza aquests incendis de convecció. Però què vol dir això de que tinguin prou energia? Els incendis tenen una columna de fum damunt seu que evacua aquest aire. O sigui, és com una xamaneia, ens ho hem d'imaginar. El problema comença si aquesta xamaneia es pot allargar 1.000, 2.000 metres més sense condensar-se, és a dir, sense refredar-se. Penseu que partim de temperatures molt elevades, encara que aquest senyor d'aquí ens digui que no. Sí, aquesta acumulació de calor. I, per tant, aquesta condensació, que és el procés amb el que, per exemple, es formarien els núvols i la pluja, és més complicada, perquè partim d'aquestes temperatures molt, molt elevades. En aquesta situació, l'aire, encara calent, pot pujar per la xamaneia deixant pas a que el vent entri per la base, i això és el que acaba provocant que l'incendi s'acceleri, fent més complicada, per tant, la seva extinció. Com més amunt va la xemeneia, més fort és aquest vent que entra a la superfície i accelera l'incendi. Per exemple, la Bisbal, que va haver-hi aquest incendi tan gros, va pujar i modificar a 1.400 metres, provocant que l'incendi passi d'una velocitat d'un quilòmetre hora a 3 quilòmetres hora. I això, us imagineu, doncs, acaba resultant en incendis més ràpids, allargats i difícils d'aturar. Però més enllà d'aquest canvi de situació, d'aquest canvi climàtic i d'aquest tipus d'incendis, jo em pregunto, els incendis són naturals?
0: Venia de tot, no, suposo, que hi ha alguns que sí i d'altres que no.
1: Exacte, no? Veiem alguns casos també d'incendis provocats, però els incendis en si són un fenomen natural, formen part de la natura, sí? Però els incendis, això, diem que són naturals, són el que anomenem estructuradors d'ecosistemes, perdoneu. Uh-huh. Què vol dir això? Que de manera natural funcionen, però quan es descontrola, pel que acabem d'explicar, per exemple, sumat a que tenim ecosistemes mal distribuïts, hi ha una bomba de rellotgeria. I l'incendi s'expandeix per tot arreu, afectant a moltes zones i podem provocar greus desgràcies. Però què és això d'un ecosistema mal distribuït?
0: Ara...
1: En aquest cas parlem d'ecosistemes no saludables. Sense herbívors salvatges, per exemple, no hi ha animals que s'alimentin d'aquests boscos, no els estem potenciant. I aquest, malauradament, és el cas més típic a casa nostra ara mateix, aquest despoblament rural que ha provocat boscos molt densos, amb molta massa forestal, que, sumat al que hem dit abans, són combustible i, per tant, expliquen aquests focs tan ràpids i tan perillosos. A un ecosistema saludable, en canvi, hi trobem herbívors salvatges, pastures, que permeten tenir un bosc obert. És a dir, existeixen barreres naturals pel foc i, per tant, el foc és més lent. I això, bàsicament, és el que la pagesia, el cos de bombers i absolutament tothom porta temps avisant-nos sobre com d'important és tenir aquesta cura pels boscos per la prevenció dels incendis. Mm-hmm. L'incendi ja sabeu que s'apaga no a l'estiu, sinó
0: si no s'apaga a l'hivern. No, i a més el Marc Castellnou, si no m'equivoco amb el nom...
2: Marc Castellnou.
0: Sempre parla això del canvi de model, de la pagesia, de la reflexió que hi ha d'haver-hi al darrere, etcètera, etcètera.
1: Qui ha reflexió...
0: I un dels savis dels incendis de Catalunya.
2: Sí, sí, sí.
1: Qui ha reflexionat molt sobre aquest tema són els propis éssers vius que ja viuen en aquests boscos. Mm-hmm. Hem dit que els incendis són naturals, porten molts anys tenint lloc, pel que moltes espècies han evolucionat amb adaptacions per resistir-ne. Imagineu-vos, per exemple, el pi blanc, no? Les seves pinyes, en casos d'incendi, s'obren i llencen els pinyons després d'un incendi, de manera que són els primers en repoblar una zona després d'una causa com d'un incendi.
2: Que fort.
1: Clar, això són estratègies evolutives que tenen tots aquests arbres, o els inassoreres, no? La seva escorça de suro, l'illa de l'incendi, podent tenir més possibilitats de sobreviure.
2: Carai.
1: Per tant, els incendis són naturals, però que els incendis siguin naturals no vol dir que els hem de deixar fer i mirar-los de lluny, no. Però sí que ens han de fer pensar com estem integrant la vida humana en un món que no està pensat únicament per nosaltres.
0: Efectivament. Val, doncs això és tota l'explicació relacionada amb els incendis, amb els focs, i ara anem als focs artificials.
1: Clar, estem parlant...
0: Que ara els volem molt per festa major, bueno, que a més en molts llocs, justament per culpa dels incendis o a conseqüència de les condicions climàtiques, s'està prohibint que es puguin fer o que es, per prudència o per precaució no els fan, però tenen un principi científic també al darrere, no?
1: Clar, estem parlant de focs naturals, però ara parlem això, de focs artificials, perquè ens serviran per introduir la secció que a vegades ja estem aquí fent, que és aquesta secció on parlem d'alguns elements de la taula periòdica.

0: Doncs els focs artificials tan presents a festes majors, com ara Pere comentaves, no estan formats simplement per elements purs, com els que portem explicant durant aquests dies, sinó que avui ja veurem que hi ha una mica de barreja. En aquest cas, els focs artificials tenen una barreja de combustible, substància oxidant, sals metàl·liques, que són les que donen color, i un aglutinat que ho ajunta tot. Sí? L'explosió d'aquests focs és el que escalfa les sals metàl·liques aportant una energia en els seus electrons. Aquests electrons d'aquestes sals, d'aquests elements, salten, sí? Temporalment van a un nivell energètic superior. És com que es formen alguna cosa, s'exciten, s'emocionen, van molt a tope, val? Però han de tornar a la realitat, han de tocar a peus a terra. I és quan tornen al seu estat inicial que alliberen aquesta energia en forma de llum, sí? I com que cada element emet unes longituds d'ona concretes, cada element emetrà uns colors diferents. D'aquesta manera, els que munten tots aquests tinglados, jugant amb diferents sals, s'aconsegueix el patró de colors desitjats, no? Jo què sé, les sals de calci, la calci, aquest element que també trobem als ossos, a les dents, de fet, al cos portem un quilo de calci, a sobre,
1: carai,
0: no?
1: Escolta.
0: Entre ossos i dents. Doncs en aquest cas,
2: encara trobo que és poc. Bueno. Home, si són tots els ossos i... No qüestiono la dada, vull dir que... Com que aquesta ha dit carai, perdó, aquesta, la Laia ja l'ha dit carai.
1: Sí. A mi m'ha semblat bastant, Déu-n'hi-do.
2: A mi m'ha semblat poc, bueno, és una qüestions de percepcions.
0: Doncs aquestes sals de calci, en aquest cas, produeixen color taronja, o les sals de sodi, el sodi n'hem parlat també, no? Presenten a casa nostra segur, perquè les trobem a la sal comuna, a productes de neteja. Doncs en aquest cas, les sals de sodi produeixen una llum groga. Les sals d'alumini i de magnesi produiran aquestes tonalitats més blanques, platejades. Les de coure, el coure present als cables elèctrics, doncs donarà aquests tons més blaus. Amb tot això s'aconsegueix...
3: Con razón tengo un cohete.
2: Aviam, què passa amb el cohete?
1: Com, un cohete?
2: Un cohete.
3: Que cabe duda, no?
2: Que cabe duda de què?
3: Que a veces la Pili me dice, Sergio, para un poco, que van a salir chispas.
2: No.
0: Amb tota aquesta combo, doncs, tenim els focs artificials tal com els coneixem a les nostres festes majors i que, com deies, no ara, també hem d'anar al tanto, perquè són temps complicats en els nostres boscos.
2: Molt bé, doncs ja sabem com es fan els colors i ara una mica d'eclipsi, no?
0: Home, ho vam deixar pendent.
2: Professora Olivia Làctia.
4: No hem parlat suficient d'eclipsi?
2: No, no hem parlat.
4: No he après res de tot el que està dient.
2: Si hem d'aprendre de vostè, que només diu que moríem tots, tampoc és una gran aprenentatge.
4: Aquest no és veritat, Pere? No moriràs en algun moment de la teva vida?
2: Però no el dia 12.
4: Menys mal que ha sigut teu cumpleaños abans d'eclipsi.
2: Sí, va, li ha quedat clar aquest punt.
0: Ja esteu preparats per això, per l'eclipsi? Perquè Déu-n'hi-do,
2: no,
0: estem sent pesadets.
2: Un programa especial. Tu creus, sí, que és que s'està sent massa pesadet?
0: Massa hype. Massa emoció.
2: Hype. Què vol dir massa emoció? Massa hype?
0: S'està posant unes expectatives molt, molt altes.
2: És que tothom que ha viscut diu que és molt xulo.
0: Clar, no, a veure, serà una experiència.
2: Per exemple, Guillem Ramon Salvat, que no ha viscut mai un eclipsi.
5: No, no he tingut el goig.
2: Tens previst on el aniràs a veure?
5: El veurem des de Mas Pujols, al costat de Reus, al poble on...
2: Que allà 100% és...
5: No, bueno, es farà de nit. Però el sol al 100% no el veurem. Però bueno.
1: A mi el que m'agrada és que ens agafi tan a prop de casa. Una cosa molt còmoda.
2: Bueno, per això és notícia, perquè justament passa a Catalunya i fa 105 anys que no passava això. Per això ja tant... No sé,
5: bueno,
2: si
5: però igual. Fa gràcia, no?
2: Sí, no, no. Sí,
5: s'hauran d'encendre els llums dels cotxes, de casa. A mi és el que em fa il·lusió.
4: Estarà de muerte.
2: No, el tema és la gent que no ho tingui present i que s'ho trobi, que estiguis baixant per l'autopista, anant tranquil·lament...
1: Home, es col·lapsarà. Com algú no se n'hagi assabentat. És a dir, que hi ha un eclipsi,
2: no
1: ja és per...
2: No seran ni un ni dos...
5: Aquí hi ha dues coses que tothom sap. El canvi de nom de la... El canvi de nom de l'empresa que... clienta d'aquesta casa.
2: Ah, sí, el Verisur, aquest.
5: Correcte.
2: Sí, veritat.
5: I l'eclipsi. Jo crec que...
1: Són els dos temes.
5: Tot Catalunya sap aquestes dues coses.
2: O sigui, tu creus que tota aquesta gent del... Bueno, o sigui, tots els que s'informen pel WhatsApp, pel TikTok i aquestes tonteries, també se n'han
1: assegut.
5: Sí, home, també hi ha gent d'aquestes fent vídeo, al camp divulgatiu, i altra gent fent vídeos explicant-ho.
0: Estic informant cada dia com protegir-te.
2: Ah, molt bé. Bueno,
0: clar, clar, clar. Aquí estem preparats, però jo estic una mica cansada, et deia.
2: Has aclarit això, però procedim.
0: Però per motivar-nos, perquè jo trobo que, bueno, potser més enllà de vigilar amb l'eclipsi, està bé també entendre la importància d'aquests fenòmens. Més enllà d'això de les ulleres de protecció, que ens estan venent absolutament per tot arreu, als supermercats, a tot arreu, no sé si us esteu trobant. Per això m'agradaria compartir-vos la rellevància científica que han tingut històricament els eclipsis. Els eclipsis han inspirat molts descobriments científics perquè la fase de totalitat dels eclipsis solars ens regala una oportunitat única per observar les regions exteriors del Sol que normalment no veiem per culpa, doncs, d'aquesta brillantor. L'eclipsi total de sol, com el que viurem ara el 12 d'agost...
2: D'aquí 9 dies.
0: Però el que va tenir lloc el 1919 va ajudar a permetre consolidar la teoria de la relativitat general d'Albert Einstein.
2: No.
0: De veritat. Penseu que en el seu moment la seva proposta d'Albert Einstein va ser una proposta molt trencadora, tant que va necessitar un eclipsi perquè es pogués acceptar.
2: Uh-huh.
0: En aquest cas, les imatges obtingudes durant la fase de totalitat, que és aquesta fase de totalitat que no es veurà tot Catalunya,
2: que però si veurà, no veurà cap al sud i nosaltres la veurem a Roquetes, allò ho sabem.
0: En aquell cas, mostraven que les estrelles que apareixen al voltant del Sol estaven una mica desplaçades,
2: uh-huh,
0: just l'angle que Einstein havia calculat, respecte a les seves posicions quan el Sol no estava a prop. Així es va poder comprovar que l'atracció gravitatòria del Sol és capaç de desviar la trajectòria dels raigs de llum, tal com havia predit Albert Einstein amb la seva teoria, dient que la gran massa del Sol desvia aquests rajos de llum de les estrelles al passar per a prop d'ell. Malgrat ara tinguem moltes més eines per l'estudi del cel, de l'astronomia, els eclipsis també són una oportunitat per recordar aquestes fites històriques, sobretot per posar en relleu la ciència d'aquests esdeveniments. Doctora Olivia Làctea?
4: Si dius que ho va dir el Frankenstein, no té
2: no,
4: cap
2: Frankenstein,
4: sentit.
2: No, Frankenstein no, Albert Einstein. Albert Einstein és la font. I a més no parlava dels eclipsis, parlava de la teoria de la relativitat.
4: Jo tampoc parlo d'eclipsi, parlo d'estirar la pata.
2: Vale, molt bé.
4: De passar a millor vida.
2: Ens haurem de ventilar abans del dia de l'eclipsi a la senyora Olivia Làctea. I què et passa, Yael?
6: Que estic contenta, perquè acabo de rebre un paper de les productores. Som-hi.
2: Molt bé. Bé, ja hem acabat, oi, Núria? La setmana que ve més i
0: ens veiem
2: millor.
0: I estarem nerviosos ja?
2: Estarem a dos dies
0: de
2: l'eclipsi,
0: clar, és veritat. Estarem molt
2: nerviosos, t'ho he de dir. Sí, t'ho és veritat. La setmana que ve estarà tothom molt
0: present. Emoció fa de pell, aquí us espero.
2: Molt bé, doncs aquí ens tindràs i el programa especial que farem, l'embudi anirà al matí, nosaltres a la tarda, ens anirem d'excursió a Roquetes, a l'Observatori de l'Ebre, per explicar l'eclipsi en directe i tot el que passarà. De fet, nosaltres no acabarem a les 8 aquell dia, sinó que acabarem a les 9, perquè, clar, si l'eclipsi a les 8 i 20, no, quasi dos quarts de 9, clar, seria el gènere tonto, foto una especial, i a les 8 i vale, adéu, fins demà.
0: Bueno, el sol marxarà abans d'haver-se...
2: Sí, ja estarà marxant. Eclipsat. Quan serà marxar, dos quarts de 8.
0: Però no.
2: I tria... Sí, sí que marxarà.
4: I la descomposició de costa,
2: aleshores. No, descomposició... Aviam, calli vostè. I vostè no negui l'eclipsi, perquè...
7: No.
2: Quin problema hi ha?
7: Serà una persona muy alta.
2: Com?
7: Que te tapará el sol.
2: Una persona
7: eclipsi.
2: Muy alta.
7: Bueno, vaya. Porque en la playa, cuando estás... Si por ahí en delante. Esperen, no me tapes!
2: Espera, no me tapes! No Guillem, ui, preparat per actuar?
5: Vinga, com vostè
2: tens els teus, les estafes, els assassins, els xoriços diversos, sí, per aquesta mena de personal.
7: Dos hojas.
5: I també un parell de coses fora carta d'última hora.
2: Ah, sí? Home. Ah, home, això ens agrada, el peix fresc.
5: Va,
2: però espera't.
5: Sí, i tant.
2: Et deixo triar. La mansió de la Yael, no és que tingui una casa molt gran, és una mansió publicitària,
0: mm-hmm,
2: de la Yael. L'has entès, ara?
6: Sí.
2: M'ha costat una mica. El delay, és el delay. Avui la Yael no té el millor dia a la seva vida,
6: no,
2: però tampoc el pitjor. Però tampoc el pitjor. Doncs fem la Yael, una mica. Marc Espejo, sí, oi? Fem
6: Yael. Que desperti. Fem una breu pausa per recordar-te que l'assegurança de moto de Línea Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Vaja, que és el podi de les assegurances, i això no s'oblida fàcilment. Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. Repetim, 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe, i apa, ara ja podeu conduir tranquils.
2: Doncs a conduir tranquils.

0: veure, Guillem Ramos Salvat, Sang i Fetge, Els Successos, La Crònica Negra, tenim els falsos vigilants de Ripoll, que ja els has anunciat abans.
1: Tenim nacionalitats, no, però no caldrà dir-ho.
2: No, ja. Encara no els han detingut. Quan els detinguin ho sabrem. De moment no ho sabem.
0: No s'inventi cosa.
1: Ja t'ho puc avançar.
0: No, no, què ens pot avançar?
1: Una C.
0: No, va, no
1: una comencem. S o no. Una M.
0: Va. Després tenim el grup aquest dels de, fatxes aquest, el robatori... Però dius que tens unes últimes hores? Vols que comencem per les últimes hores?
2: Sí, o? Si vols, mira.
0: Home, el peix fresc a la ràdio sempre és el primer.
2: Vinga,
0: vol
2: doncs,
0: dir que
2: anem fins a
0: Ainet,
2: Ainet de Besant. Això és el Pallars.
3: Última hora.
0: Exclusiva. Bueno, exclusiva,
2: és última hora. No, és última hora, no és exclusiva. No, que els bombers
0: han hagut... Ja m'he perdut, jo. Has dit...
2: Ainet de Besant.
3: Ahí está la última hora! ¿Dónde hay gol?
2: Quan comencem ja no serà última hora. Ainet de Besant, això és el Pallars. És un municipi que... Una petita...
3: Sí, donde Cristo perdió el gorro.
2: Més o menys, que pertany a l'INS, això com dèiem és al Pallars, han hagut d'evacuar de manera preventiva els bombers 70 xiquets i 20 monitors d'un campament que se'ls ha començat a inundar per aquestes pluges que tenim en aquesta zona nord del país i els han hagut de portar fins a un del, una sala d'actes del municipi de l'INS que han gestionat amb l'alcalde per precaució. Tothom està bé, no hi ha canalla ferida, però en tot cas sí que se'ls ha evacuat de manera preventiva.
4: Que de fet, no sé, Pere Mas, però el Nil Ferrés, el meteoròleg d'aquí la casa.
0: Sí.
4: M'ha estat enviant algunes fotos d'imatges de Solsona, de com havia caigut la pedregada, i déu-n'hi-do, quines bones pedres, eh? O sigui, del tamany de la mida d'un ou, d'un ou.
0: Doncs té l'ànims a la gent de Solsona els que hagin resultat afectats per aquesta pedregada. Val, això era una de les últimes hores, i l'altra?
2: L'altra, que han pogut identificar a la persona que van trobar mort en un contenidor divendres la tarda a Lloret de Mar. És un xiquet de 30 anys, gambià, molt conegut a Lloret de Mar, que va morir a trets.
0: Què?
2: Ho està investigant els Mossos, encara no hi ha detinguts, però sí que s'ha pogut identificar la víctima. Per tant, estem parlant d'una nova persona morta a trets al nostre país. I ja en portem unes quantes aquest 2026.
0: Home, unes quantes, no sé si tens ara la xifra a mà, però...
2: Te la puc buscar ara mateix, que tenim aquí però... un Excel amb totes les amb tots
0: atenció,
2: els morts.
0: L'Excel, va, és que entre incidents amb trets, que n'hi ha hagut uns quants, bales perdudes, que n'hi ha hagut alguna, i incidents intencionats... tela, sí.
2: Bueno. Mira, és el vuitè crim per arma de foc registrat a Catalunya aquest 2026. N'han tingut, recordeu, el pare de la Pegaso, aquest xiquet de 15 anys que van matar a trets, que ja s'han pogut fer dos detinguts, però també n'han tingut a la zona franca i també al carrer Balmes, al centre de Barcelona, el dia de la visita del Sant Pare, que van executar un home amb un tret al cap davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
0: Molt bé, doncs això són les dues coses, com dèiem, d'última hora. Ara ja passem al previst del dia, al menú del dia.
2: Menú del dia.
0: Per on comencem?
2: Després d'aquest fora carta, comencem per aquests vigilants de Ripoll. Això és un cas que està investigant els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Ripoll i ens hem de situar el dia 9 de juliol. El dia 9 de juliol hi ha una persona de Ripoll que rep un SMS fent-se passar per una entitat bancària que li deien que havien detectat que s'havien filtrat dades per aquella filtració de dades d'Endesa. No sé si us recordeu que hi va haver una filtració de dades d'Endesa. El van enredar i li van dir que els seus comptes i les seves joies, que, és a dir, que a casa seva era vulnerable perquè s'havien filtrat dades. Aprofitant l'enginyeria social, com que el que fan aquests estafadors és amb pic-piques una mica, s'aprofiten, se t'enganxen com una paparra i et treuen tota la informació que poden, van aconseguir saber que era una persona que vivia a Ripoll i la van anar a veure, i li van dir que eren, li van dir per telèfon que enviaven un vigilant de seguretat a recollir-li les joies, les targetes de crèdit i els diners en efectiu per guardar-los amb seguretat fins que l'alerta, fins que aquesta vulnerabilitat de casa seva...
3: Jordi Claret.
2: Disculpeu.
0: Per què el Claret, pobret?
4: Perquè el Claret, el d'informatius, a vegades s'embarbussa amb algunes paraules com el d'agenollar-se...
0: Com tothom de la ràdio.
4: Sí, però tenim aquí el 500 anys haciendo ràdio, que sempre està a la guait d'aquestes coses.
2: Doncs fins que aquesta... vulnerabilitat que et resolta
0: de veritat, hi ha molta rata suelta en aquesta ràdio, eh?
2: I realment I no només això, sinó que després, amb les targetes de crèdit que li van robar a aquesta persona de Ripoll, li van buidar el compte corrent en uns caixers de Sant Quirze de Besora, que això ja és Osona. És veritat que quan ho llegim, i ara és veritat que explicant-ho és molt estrany, és a dir, que et truquin i et diguin que una filtració de dades ha posat en perill la teva casa, les teves joies, i que vingui un vigilant de seguretat, una persona que es feia dir que era vigilant de seguretat, que anava disfressada de vigilant de seguretat, t'agafi aquestes joies i et digui que les guardi, és veritat que segurament a qualsevol persona que ens estigui escoltant li sembla estrany, però clar, imaginem una persona gran, que la truquen, li expliquen això, i a més, el que dèiem abans, amb aquesta enginyeria social aconsegueixen no només generar-te por, sinó aconseguir informació teva. Potser tu al començament de la conversa els dius que vius al carrer Major, al cap de 5 minuts de conversa et diuen, no, clar, perquè vostè ja ho sabem que viu al carrer Major. No tenen recordes que li has dit a aquest senyor que vius al carrer Major i evidentment t'acollona. Tenim fotos, els Mossos d'Esquadra en aquest cas tenen fotos de les dues persones que aprofitant aquestes targetes de crèdit van treure diners a Sant Quirze de Besora i els estan buscant. El que ens confirmava també la policia catalana és que no només ha passat a Ripoll, sinó que hi ha gent que es dedica a fer aquestes estafes que barregen aquesta part digital amb la part més física, que se't presenten a casa i que et roben físicament les joies.
1: Si hagués estat la meva filla a la policia, per aquella data mai hagués passat.
0: Bueno, això no ho podem garantir.
2: No ho sabem.
0: I no comencem amb aquest color, val? Senyora
1: Batllessa de Ripoll.
0: Batllessa de Ripoll.
1: I propera presidenta.
0: De la Generalitat.
1: Bueno, això i de RAC1 també.
0: No, de RAC1, home, això esperem que no passi. Que RAC1 segueixi mal els que manen i ja anem prou bé dintre el que cap. A veure, escolta una cosa.
2: Tu diràs.
0: Que això, al final, fa que la gent ja està com molt desconfiada sempre de tot. O sigui, sí. Al final no et pots refiar de res, de ningú. O sigui, has d'estar amb vigilància permanent, amb un estat d'alerta que fa que els que truquen de veritat per un motiu concret i que tenen raó o que no són els dolents, també els hagi de com uns desgraciats perquè penses que aquest tio està a punt d'estafar o fer alguna cosa rara.
2: Hi ha empreses...
0: No? Al final el resultat és aquest.
2: Sí, hi ha entitats bancàries que diuen nosaltres ja no truquem als nostres clients perquè tothom es pensa que és una estafa.
0: Sí, sí, és que això passa.
2: I bueno, jo molts cops em telefonen i jo ja, el número, si no el conec, o bueno, em truca però... dues vegades, jo no l'agafo.
0: Bueno...
2: És possible que em perdi alguna trucada important. Però almenys tinc el compte corrent ple.
0: El meu equip posa per testimoni que en rebo entre 3 i 5 trucades cada dia, que són sí, sí. O estafa o presa a pèl·lis.
4: De Múrcia
0: monyo.
4: O Bèlgica
0: sí,
4: o...
1: Cada dia.
2: Jo faig servir dues estratègies.
0: Estratègies Ramos Salvat.
2: Una,
0: tengo unos amigos en el puerto que por 500 euros...
2: La primera és parlar en català.
0: Sí, clar,
2: el 90% de les trucades pengen, sí. I la segona és fer-me el compungit i dir que em sap molt de greu, que l'atendria amb molta amabilitat, però no puc perquè estic a la cua d'un enterro i just me toca donar el pèsam si volen que truquin més tard. La gent es fot nerviosa i penja. Però acostuma a funcionar més la...
3: Ai, camina, farà con un palo.
0: Sí, no, els hi pots dir que estàs en un tanatori i que està mort el pare o un germà.
2: També.
0: Però sí que és veritat que són molt pesats i generen una desconfiança brutal. Però bé, has vist que ha entrat un home d'aspecte sospitós anomenat Nil Ferrés?
2: Hola, què tal?
5: Hola, bona tarda.
0: És que s'ha estrenat avui amb nosaltres i no n'ha tingut prou. Venir un cop que ara vol tornar a venir a intervenir a l'antena de RAC1, però és per un tema important, que de fet l'hem mig apuntat ara, l'has apuntat indirectament tu, la Iel l'ha mencionat, però si tenim un senyor del temps que ens ho vingui a explicar ell, no?
5: Exacte.
0: Doncs proceda, senyor del temps, què està passant?
5: Doncs mireu, ara mateix tenim diverses tempestes actives al Pirineu, Prepirineu Occidental, però cal destacar sobretot les tempestes que ara afecten el Berguedà i la Cerdanya i que fa poca estona han deixat una forta pedregada a diversos punts del Solsonès, sobretot també a Solsona. S'ha detectat pedra de diàmetre de més de 2 centímetres en alguns punts, per tant, home, pedra gran.
0: Ja és una pedra grossa.
5: Exacte. També, per posar un exemple, el port del Comte s'ha acumulat en ben poca estona, 39 litres per metre quadrat, per tant, és molta intensitat de precipitació, també a Guixers, 24 litres per metre quadrat, per tant, parlem d'unes tempestes que porten molta activitat elèctrica associada, pedra en alguns casos i fortes ventades. No descartem tampoc algun fenomen de temps violent, que és el que fa poca estona ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya. Exactament, un avís per temps violent a les comarques, sobretot del Solsonès, també Berguedà, Cerdanya i punts de l'Alt Urgell.
0: Sí, Catalunya Central tirant cap al Pirineu.
5: Exactament.
0: La gent vagi en compte i que estigui pendent de la ràdio i també dels mapes diversos i els avions. Molt bé, doncs, sap greu per aquesta gent que els ha caigut aquestes pedres al damunt. Gràcies, Nil, i si hi ha res, aquí estem fins a les 8, aquí. Vol dir que, i si no, a partir dels 8, tens la Montse Martí, que estarà encantada de rebre't.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Reprem el fil, Guillem.
2: Som-hi.
0: Hem acabat amb els xoriços aquests de Ripoll.
2: Correcte.
0: Cap on anem ara?
2: Ara anem cap a Guipúscoa, però per això és un cas que ens afecta també directament.
0: De veritat, eh?
2: Han detingut el màxim representant o el referent d'un grup ultraviolent digital, una cosa molt rara, eh? A veure sí. si ara entre tots ho entenem.
0: Però són els satànics, els nazis, els pedòfils aquests.
2: Sí, és més una
0: és
2: cosa...
0: millor de cada casa,
2: és una cosa més nihilista, és una cosa més gairebé violència per violència. Són un grup de joves. Això està estès per tot el món.
0: Sí.
2: Neix en un comtat de Texas i el 764, que és el nom que agafen, és pel codi postal del seu fundador, que era el senyor Bradley Kitehead, que vivia a Stemhenhuil, em sembla.
0: Com?
2: Bueno, a Texas. Vivia
0: no, no, torna-ho a dir.
2: Jo crec que és Stepwell.
0: Sí, té la llibreta aquí apuntat, eh? Sí. No el pots enganxar mai en pilotes, aquest.
4: Com
0: no? El Guillem està al loro...
2: Doncs el codi postal de text d'aquest comtat de Texas sí. és el que dona nom a aquest grup ultraviolent que, parlant amb investigadors dels Mossos d'Esquadra que ho han portat tant amb la Policia Nacional com amb l'Ergència, ens deien que no hi ha una ideologia darrere. És a dir, no és un grup supremacista d'extrema dreta, però tampoc un grup jihadista d'islamisme radical. És violència per violència. I això encara preocupa més, perquè encara és molt més complicat d'agafar-ho. I sobretot perquè habiten només l'entorn digital. Què ha passat aquest cap de setmana? S'ha conegut que han detingut aquest xiquet de 17 anys, de 16 anys...
0: Menor d'edat, eh?
2: Menor d'edat, que era la persona que coordinava o era el màxim referent d'aquest grup ultraviolent aquí a l'estat espanyol. Entre altres coses, havien fet amenaces en centres d'oci, en instituts, a la zona del País Basc, amb 8 instituts. És veritat que no tenien capacitat per fer atemptats o per fer atacs violents, tirotejos, que és ell el que anunciaven, però en tot cas havia generat una forta alarma i havia fet desplegar, evidentment, els cossos de seguretat. També havien amenaçat a Irene Santolaya, que és una de les col·laboradores, opinadores de, diguéssim, de moda de la televisió espanyola,
0: sí,
2: o fins
0: tant.
2: I tot l'exministra Irene Montero, l'havien amenaçat. Darrere d'aquest grup, és el que deia, que és molt complicat d'entendre...
0: O sigui, perquè... dius no amenaça en nom de ningú, o en nom de cap causa, en nom de cap...
2: No, en nom del 764, però no hi ha cap ideologia darrere. És, el seu objectiu és desmuntar el sistema per col·lapse. És una cosa... És a dir, és violència per violència. Els hi agrada la violència. A més, aquests grups estan relacionats amb sextorsió, amb maltracte animal, amb pornografia infantil, amb maltractament infantil... Tot això... relacionat i gestionat des d'entorns digitals. Passa...
0: Tela, eh?
2: Sí, sí, és una cosa molt curiosa perquè l'abordatge policial i fins i tot social, si li voleu dir així, és molt complicat perquè no es reuneixen, no hi ha punts de trobada, no hi ha un core ideològic que puguis combatre. És violència per violència, i a més, les víctimes, a part de fer aquestes amenaces en centres escolars, en centres d'oci, en persones conegudes, és veritat que les persones conegudes amenaçades acostumen a ser de sectors d'esquerra, això és veritat, però...
0: Home, llavors comença a haver-hi blanca i en botella, eh? Sí. Sempre s'ha el 36, vull dir que...
2: Sí, al final busquen el col·lapse de la societat i ataquen a aquests llocs concrets. Però també es dediquen a fer mal a extorsionar a canalla vulnerable que troben per internet. És a dir, aprofiten aquests canals tancats per captar gent, però també per captar víctimes. En aquest cas, aquest noi detingut, que ha entrat en un centre de menors, sí. també se l'ha investigat per diversos delictes d'extorsió de menors i sextorsió. Aconseguien material pornogràfic de menors i després els extorsionaven i els deien que si no pagaven, que si no buscaven noves víctimes o que generaven violència contra, fins i tot contra animals, per poder-ho gravar i difondre-ho, els hi farien la vida impossible. I a més hi ha una cosa nova, que és el SWATing.
0: Com?
2: SWATing. De l'SWAT, SWAT, la patrulla, diguéssim, d'elit...
0: Ah, val. SWAT.
2: Correcte. D'això n'han creat un delit...
0: Són els homes de Harrelson.
2: Correcte. De la sèrie i de tants dels homes de Harrelson. Exacte. D'aquesta unitat especial, n'han creat un delicte que és per generar-te por, per extorsionar-te, aconsegueixen filtrar a la policia. Per exemple, si jo et volgués extorsionar tu amb aquest delicte, diria a la policia que a casa teva amagues droga, i un dia al dematí t'entraria la policia a casa, et fotria la porta a terra, et detindria, els teus veïns es pensarien que amagues droga, etcètera, etcètera. I això ho han aconseguit fer aquí, a l'Estat espanyol, al País Basc i a Catalunya, han aconseguit extorsionar dues persones amb aquest tipus. És una cosa, si algú està més interessat, que ho busqui per internet, hi ha molta informació d'aquest grup, perquè a més costa molt d'explicar, perquè, és a dir, tot el terrorisme és una barbaritat, però si pots entendre o pots comprendre o si més no saber què hi ha darrere, és més fàcil combatre-ho, però en aquest cas no, és violència per violència, és una cosa nihilista completament, que no té cap més objectiu que fer la vida impossible a persones que creus que són menys que tu. En tot cas, la detenció aquesta confirma que a l'Estat espanyol hi havia un grup actiu. Ara veurem si es poden rearmar o no després de la detenció d'aquest referent. No parlen ni de líderes, sinó com de referent. Sí, sí, déu-n'hi-do.
0: No, és que et queda mal rotllo, el Guillem.
4: Jo a l'hora m'han vingut ganes de tancar tot, agafar un hort i vinga. Com a pel sac, tot.
0: Bueno, calma, podem...
4: Perdó, anar a cuidar els boscos. Home, és que, escolta, ja no vull... Les principal... xarxes socials fora, tu.
0: Doncs mira, si et dic la notícia... No, t'ofereixo una notícia que no la té el Guillem Ramon Salvat. A Benidorm,
2: així
0: estan buscant la propietari... Et pots posar a Telecinco un segon? Ah, no, Antena 3.
2: Se l'han deixat en un supermercat.
0: Un tio portava una urna amb les cendres d'un difunt.
6: Se nos ha mejado la taquilla de un supermercado.
0: Sí, sí. Ah, una taquilla de un
6: súper. Qué fuerte.
2: Sí.
0: O sigui, te'n vas al
4: supermercado.
0: Bueno, home, però un moment.
6: Que vengan al diario.
0: Mira, i aquí està la policia ensenyant les urnes. Home,
6: ay,
0: algú...
6: Qué coñazo.
0: Mira. Aviam.
7: Es un ser humano.
8: Mira, pero escúchame, Quevedo. Mi madre me dice siempre, yo cuando me estará viendo, y lo voy a decir a mamá... Y no
6: Valeria.
8: Cuando me muera, me incineráis... Y al váter, que yo le digo, mamá, al váter,
7: hombre.
8: Lo dice porque dice, esto ya, las cosas en vida. Tú me has querido en vida, pues en vida. El resto es polvo.
7: No, dile
8: y tiene
7: a tu
8: un
7: madre
8: poco de razón. Yo al váter no la voy a echar.
9: Hay otra cosa que igual puede ser, no te dejan tirar las cenizas al mar. Igual esto es alguien que se ha ido a Benidorm con última voluntad de tirar las cenizas al mar.
0: A Benidorm tenim una sèrie d'experts, un programa que es diu Ja és verano.
1: Estan fetes pols, mai millor dit.
0: Vaja. No, però també és una mica estrany deixar-se les cendres d'un difunt. Al súper.
4: Anem molt estressats.
2: Sí,
4: en una
2: guixeta del supermercat. Sí,
6: i ara són soles en verano.
0: Sí. I et diré una cosa.
6: Lo presenta la Pepa.
0: El Guillem Ramon Salvat, potser sap això, que és l'expert en cendres i assassinats diversos. Bueno, no, amb gent que es mora normal, no. Tots els que es moren...
2: Jo, els que es moren de manera més divertida.
0: No, unes cendres no es poden transportar així com així. Has d'anar amb una carta...
2: Has d'acreditar qui és,
0: clar. Sí, s'ha de portar una carta conforme qui hi ha allà dins posat. No el pots passejar amb una urna. Per algú i dir, escolta, qui hi ha aquí dins? És com, tampoc el pots passejar amb un taüt. El pas que el taüt és més incòmode d'anar amb un taüt pel carrer amb un senyor dins. Però les cendres has d'anar amb la carta
2: acreditant
0: que qui
2: era el propietari de les cendres.
0: I que tu, exacte, que tu no les pots traslladar a qualsevol. Vull dir que és un tema que està regulat.
2: Però si,
0: per tant, el senyor aquest...
2: Alerta, perquè si és una persona... Si la persona que ens ha deixat aquestes cendres a Benidorm ens està escoltant, la policia local ha donat un termini perquè, si no, ho portaran a l'Osari o en algun lloc del cementiri municipal i les perdran. Si en un temps prudencial ningú les reclama.
0: És bastant curiosa aquesta història. Bueno, estigues a sobre, eh? Diamants. Sí. Ara estem pels diamants.
2: Diamants.
6: Que dijimos que era un regalo.
0: No.
6: Dejar ya al pobre Rodríguez Zapatero.
0: No, tranquil. Que
6: és un regalo.
0: No estem parlant d'això.
10: Que és un regalo!
0: Per cert, això del regalo que aquest matí ens hem preguntat a la reunió d'on surt.
4: No ho entenem.
0: Què és? D'on ve això?
6: Pues el otro día comentamos en este programa que las joyas de Zapatero...
4: Eran un regalo. Porque es de aquí no hay quien viva.
10: ¡Es un regalo!
0: Escolta, ¿dónde eso, el crit,
6: que no os enteráis.
4: Es de aquí no hay quien viva o así.
0: Vale, es inventat.
6: Es para que quede claro que vale, es un regalo.
0: Vale, ya está.
10: ¡Es un regalo!
0: D'acord, ja ha quedat clar. Va,
2: el que no era un regal eren uns diamants que es van robar l'any 2024 a França, en un municipi de la Normandia.
0: Ja fa dies.
2: Fa dies, correcte, i fins fa menys d'un mes, no tenien identificat qui havia fet aquest robatori.
4: Però...
2: i els han acabat trobant aquí, Francesc, a Catalunya. Habitualment passa, és veritat, tenim com un pol d'atracció de criminals que venen a viure a Catalunya. És veritat que és un tema per un tema de, diguéssim, que les lleis aquí potser són més laxes, però també hi ha una cosa més prosaica, que és que aquí a Catalunya es viu molt bé. A part de que tenim una AP7, que és cada cop més complicada,
7: gràcies a qui?
2: Cas, que,
7: xurro,
2: que bueno, funciona, si més no,
7: gràcies
2: per portar-la cap a,
7: del,
2: cap a Europa, doncs aquí es viu bé, eh? Pots sortir, pots fotre una paella, etcètera, etcètera. Doncs aquests lladres colombians havien robat 300.000 euros.
0: Sí, atenció al nivell del llindar de l'ONU per saber on es viu bé.
2: No,
0: es
2: no
0: pot sortir i fer una paella.
2: Bueno, però, no, no, però ja ho he dit, és una cosa prosaica.
3: Sobretot en Reus.
2: Els criminals el que volen és viure bé.
0: Sí, sí, tothom en general.
2: Llavors, a tothom en general, correcte, poc criminal, diu, hòstia, doncs sí, aquí vic bé, perquè, home, a veure, imagina't, un criminal de l'est viurà molt millor aquí que a Romania.
0: Sí.
2: Per tant,
0: sí.
2: Doncs en tot cas, va, gràcies a una operació que ha fet la gendarmeria francesa en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, han pogut ubicar, és veritat que després de 2 anys, aquí a Catalunya, aquests lladres de diamants. No han trobat els diamants, però sí que els han pogut detenir, i és una persona que vivia aquí a la ciutat de Barcelona i que ha ingressat a presó. A més, també havia una de les complicacions d'aquesta investigació era que havia passat tant de temps que els lladres ja s'havien dispersat, diguéssim, ja no col·laboraven junts, però en un dels lladres, aquest que dèiem que havien detingut a Barcelona, a més a més també li han trobat 3 quilos de ketamina. Per tant, a part de robar diamants, també es dedicava al narcotràfic. Però en tot cas, doncs, si abans parlàvem d'una cosa doncs, que fotia els pèls de punta, en aquest cas, doncs, una cosa que acaba bé gràcies també a la col·laboració, en aquest cas, transfronterera entre la gendarmeria francesa i els Mossos d'Esquadra, en aquest cas concret de la DIC de Lleida, que són els que els hi va caure el cas i que l'han investigat.
0: Molt bé. Doncs una última cosa ja,
2: sí,
0: abans d'anar a la carbassa gegant. Ei, Ael, tu que te'n vols anar a un hort i...
4: I deixar-ho tot.
0: I deixar-ho tot, no sé per quin motiu sobtat. Què passa? El tema és les boies.
2: Les no? Boies.
0: No, les boies...
7: Com bé.
2: Sí, no joies, correcte.
7: O com bé.
2: Sí. El guió ho he escrit malament. Vandalització de boies a Palamós.
0: Sí.
2: Què fan? Jo li diria cas Barquitos o cas Pijos en Barco, però en tot cas aquest no seria el nom normatiu. Els Mossos d'Esquadra estan investigant qui saboteja les boies que delimiten, disculpeu.
4: No.
2: Avui no tenim el dia.
3: Jordi Claret.
4: Estan vandalitzant aquestes boies?
2: Estan vandalitzant aquestes boies. Amb un trepant, això va passar la nit de dilluns a dimarts de la setmana passada, però amb un trepant
0: que d'anar amb piles, gent... clar, perquè per anar al mig del mar...
2: Bueno, amb bateria, sí. Va, les van foradar per tirar-les, per enfonsar-les, en aquest cas, com que entra aigua, al final això la ciència ho explica, com que entra aigua dintre de la boia, s'acaba enfonsant.
3: Núria Campos!
2: Pots confirmar que si foradem una boia s'enfonsa?
4: Passa.
2: Doncs,
7: bueno, que doncs acaba d'ubar, no?
2: Els Mossos d'Esquadra han dit que intensificaran les vigilàncies perquè no torni a passar i tenen uns sospitosos clars. Ells diuen que són la gent que tenen barcos que no creuen que s'hagi de marcar aquesta zona i que haurien de poder arribar fins a la platja. En tot cas, s'ha detectat la policia de Palamós i també els Mossos d'Esquadra ho han detectat a la Cala Crit, això és a Mont-ras, i a les cales Estreta i Corps de Palamós. No és el primer cop que passa, l'estiu passat ja va passar, però enguany ha tornat a passar i això el que els Mossos d'Esquadra ho estan investigant.
4: Però això de veritat que ho fan per apropar-se més, diguéssim.
2: La sospita que té tant l'Ajuntament de Palamós com la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, que és en qui li han encarregat que s'aturi la zona perquè
4: perdona,
2: no torni
4: a passar... Perdona, tens tot el mar Mediterrani?
2: Sí.
4: I tu decideixes anar on hi ha la boia?
0: Que la cala aquesta crit, concretament.
4: A la cala aquesta, perquè tu vols estar a prop per les vistes o el que sigui... vandalitzar les boies que posen amablement la gent de l'Ajuntament.
0: I això vol dir que va en detriment de l'espai de
4: bany de la gent que va amb el pa del surf.
2: És un perill pels nedadors, per la gent que es banya, per la gent que no tenim barco i ens banyem, pel fons marí, perquè a més aquestes marques també fan que en zones, diguéssim, de protecció natural no hi accedeixen els barcos, i també protegeixen els barcos, perquè hi ha zones en què no hi pots entrar, perquè si després, per exemple, llances l'àncora i al final l'àncora té un moviment circular, depèn de com pots acabar contra les roques. Per tant, tot això és una zona de protecció, no només pels banyistes, sinó fins i tot també pels vaixells. Però ells creuen que no està ben fet i per això les foraden amb un trepant, el que la gent normal li diem taladro, i s'acaben enfonsant al mar. Sí, els estan buscant, eh? Al final, si els acaben enganxant, és veritat que passarà poca cosa, però bé...
4: No, ja aniré jo, si no, buscar-lo.
2: Exacte.
4: És que, escolta, tens prou mar Mediterrani.
0: M'esteu marejant entre tots, eh?
4: No, disculpa,
2: m'enfadat
4: avui ja.
2: Hola, ja
0: s'ha enfadat.
2: Ja està bé.
6: Reaparece el hijo de la Pantoja que ha ido a desayunar con su novia. Que fuerte.
0: Que li aprofiti l'esmorzar aquest senyor que no se li coneix gaire ofici.
6: Ai, que conyazo.
0: Escolta, la senyora que està a la tele dels hospitals,
2: sí,
0: resulta que és de Barcelona.
2: Sí, de l'Hospitalet, no?
0: Però no havien dit que era de fora de Catalunya. En una reunió vam dir, ja ho comentarem, però...
4: Diu que és senyora... de l'Hospitalet?
0: Bueno, allà posa directe a Barcelona. Estem veient Antena 3, la senyora que reclama que
4: doncs
0: la té
4: l'hospital. Quina il·lusió saber que és de per aquí, però...
0: Sí, home, truquem la demà, doncs, no?
4: Sí, tant.
0: Ja que està a casa, perquè pel fons que té, la senyora està a casa i està...
2: Bueno, o és una...
0: Ah, pot ser una butaca d'aquesta.
2: Sí, una butaca d'hospital, perquè però... si fixes és la mateixa que a l'altre costat.
0: Tens tot el raó, home.
6: Claro. És que la senyora lleva 3 meses ingressada i no puede ver la tele ni el diario.
0: Està farta de pagar 5 euros cada dia per veure...
6: Que bueno, fort.
0: Doncs ja explicarem la història de la senyora que reclama la tele gratis. 94 anys, ja, i ha recollit 43.000 firmes.
6: Oye, que ponga RAC1, que és gratis.
0: Exacte, i és molt entretingut. Molt bé, Guillem Ramos Salvat. Núria.
6: Núria Campos.
0: No, és que no hi ha manera que marxi. Camps, no es diu Campos, es diu Camps. No hi ha manera que
6: marxeu. Que tiene que coger el AVE.
4: Va. Va. Molt bé aquí, tan fresquet.
0: Vinga, 10 minuts són les 7, la carbassa gegant, ja, la tens a punt?
4: Vinga.
0: Som-hi. Perquè resulta que el que us vam explicar ara té a veure amb una carbassa de la Noia, de la comarca de la Noia, que ha quedat desqualificada per optar a participar al concurs de supercarbasses. I això té tota una història al darrere, eh?
4: Doncs sí, carbasses gairebé tan grans com la carrossa de la Ventafocs.
0: Sala cadula, xalxi comú... Vols dir que tant? Estàs hiperlativa avui, eh? Palabras de màgia que són...
4: Volia posar aquesta cançó, bàsicament. Escolta, anem a pams. Dos joves agricultors de la Noia feia temps que treballaven en una supercarbassa perquè competís als concursos de la carbassa més gran del món. Però aquesta setmana la peça de gairebé 800 quilos s'ha esquerdat...
0: Una carbassa de 800 quilos?
4: 800 quilos.
0: Per què li foten allà perquè creixi tant? Bueno, ara...
4: Espero que...
0: Ens ho explicaran.
4: Sí. Doncs això, que aquesta peça s'ha esquerdat i ja no la podran presentar.
0: Oh. Home, doncs això sí que és un problema. Per tant, volem assabentar-nos-en i saludar els cultivadors de la supercarbassa, que són el Sergi Torrents i el Miquel Gómez. Bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Hola.
12: Hola, molt bona tarda.
0: Molt bona tarda a tots dos. Aviam, qui és el Sergi?
12: Jo.
0: Molt bé. I el Miquel?
11: Jo mateix.
0: Perfecte.
1: El Sergi és germà de la Marta Torrents.
0: No, Torrents no, perquè... Va, no comencem. I aquest Torrents escriu amb T i la Marta és sense T. Escolteu, benvinguts a tots dos. Podeu contestar indistintament perquè entenc que tots dos esteu empatats en el que seria ser conreadors d'aquesta supercarbassa, no? O sigui, és cosa dels dos.
11: Sí. Sí, ho fem tot. Tot igual, vull dir, anem a parts iguals, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé, doncs escolta, expliqueu-me com o sigui, en què consisteix. Primera, això és un hobby, el fet de conrear una carbassa i intentar-la fer supergegant per presentar-la a aquest concurs? Com va això?
11: Sí, bueno, ho contesto jo, si vols, Sergi. Això comença, va començar... De ben jovenet, no? Va interessar molt, això ve sobretot dels Estats Units. I, bueno, doncs ho vaig anar fent això sense... Bueno, fent-ho no gaire professional ni prenent-m'ho molt seriosament fins que vaig conèixer el Sergi i, bueno, podem dir que els dos, no? Tenim bastanta sinergia.
0: Però sou pagesos tots dos? O dius que vaig conèixer el Sergi de...
6: Adrori.
0: No, calma.
6: Maricori.
0: Va, prou, deixi parlar.
6: Dice que todos lo hacen juntos.
0: No,
6: la calabaza se ha roto porque la han empujado.
0: Deixi parlar.
6: Empujando.
0: Deixi parlar. D'on sou vosaltres? Hem dit de la Noia, eh? D'Igualada o d'algun altre lloc de la comarca? Perdona, per situar.
11: Sí, de la Torre de Claramunt. Bueno, i el Sergi... de Vilafranca, del Penedès.
12: Franca del Penedès.
0: Molt bé, perdoneu, continueu. Llavors, vau conèixer...
4: Clar, i ara s'han professionalitzat, diu. Entenc que arriba un punt. Professionalitzar, què vol dir, això?
12: Sí, per entrar en el tema, fa 3 anyets, més o menys, el Miquel em va contactar via internet perquè, bueno, jo...
6: En Grindr!
12: Professió similar. La meva professió està relacionada en el món de l'agricultura. No, llavors, al final va veure que estàvem, vivíem a prop i em va comentar a veure si tenia alguna eina, alguna tecnologia que el pogués ajudar en el cultiu de la calabassa gegant, no? Llavors, bueno, jo el vaig anar a visitar, vam estar parlant, va posar una tecnologia senzilla, que crec que ja el va ajudar una miqueta en el cultiu, i bueno, jo em vaig comprometre a fer visites una miqueta com a hobby, i hem acabat fins al punt, no, de que ara pues, tenim una amistat molt propera i que ens hem embarcat en aquest projecte junts.
0: Molt bé. I llavors vosaltres volíeu, ja fa uns anys que esteu conreant aquesta supercarbassa per mirar de presentar-la a concursos. Ja heu participat d'altres anys a concursos?
11: Sí, sí. Sí. Portem com 3 anys, els dos, participant així en concursos. Sí que és veritat que acostumava a fer 500 quilos, fa 2 anys 680, l'any passat va anar malament. S'ha de dir que, a diferència d'altres cultivadors, només en plantem una. Molts cultivadors en planten més d'una, aleshores, clar, tenim... Si tenim problemes, ens quedem sense res. Aquest és un feble nostre, per dir-ho d'alguna manera.
0: I quan dius que l'any passat va anar malament, vol dir que també es va esquerdar o va petar, o què li va passar?
11: No, va fer 540 quilos. Amb les calors no ens fecundava la carbassa. I,
4: clar, però llavors...
11: Va anar tot malament.
4: Ara portava una carbassa de 800 quilos. O sigui, havíeu superat tot el que havíeu fet fins ara.
0: Clar, o sigui, anava molt bon camí per guanyar, diguem-ne, per tenir un bon resultat.
11: Sí, el més important de tot això és que estàvem 800 quilos el dia 60, engreixen fins als 110 dies, 120. No ho fan igual que al principi, però clar, aquí tranquil·lament 300 quilos més els haguéssim fet.
4: Carai!
0: Però un moment, i això, o sigui, expliqueu-nos, hi ha truc o és secret? Com ho feu perquè creixi tant la carbassa?
11: Això, el Sergi que és l'expert, no?
4: No, poses música.
12: Al final és un cultiu com qualsevol. El que passa que és una genètica que té molta força, té molta potència, i és una part tècnica, una part genètica i una part maneig, no? Llavors, el que fem és destinem 100 metres quadrats aproximadament de terreny, només per una planta de carbassa. Es fa un guiatge, no? un estil espina de peix, no? Una guia principal ramificada, i es deixa una sola carbassa en aquests 100 metres quadrats. Llavors, el que intentem fer és com una superfície de fulles uniforme en aquests 100 metres quadrats, que actuen com un panell solar i capten energia i ho transformen en nutrients, i això ho envien cap a la carbassa, i per tant estem parlant que és molta superfície per alimentar un sol aliment, no? Un sol fruit. I això el que fa, doncs, és... per exemple, aquest any hem trobat alguna mesura, algun moment, que engreixava 25 quilos al dia. Que són mesures que quan t'ho diuen...
0: Home, és molt bèstia, això. No? És que, clar, no es pot entendre.
12: Sí, sí.
0: Però llavors no li punxeu res, eh? No li punxeu cap cosa estranya, ni cap líquid, ni cap...
4: Ni li poseu...
12: No. Ah. Al final, aigua, nutrients, evidentment, es fertilitza la planta, però no fem res que no es faci en una explotació professional. És més, intentem evitar al màxim els tractaments, aplicar productes químics, intentem fer el cultiu el més sostenible possible, i al final és això, tenim un bagatge en el sector agrícola professional, i el que intentem és entendre el cultiu, entendre què necessita en cada moment, i per tant donar-li el que realment necessita quan ho necessita.
0: I entenc que cada dia heu de passar pel tros a comprovar, o sigui, feu vigilància diària o diversos cops al dia fins i tot.
11: Bueno, això costa més, perquè tant el Sergi com jo, doncs, bueno, tenim família, no és el lloc on vivim. Aleshores, molts cultivadors a vegades es sorprenen perquè diuen, ostres, com pot ser que aneu cada 3 dies cada 5 i estigueu fent això, no? I és una cosa que sí que seria important, que poguéssim ser-hi cada dia, però clar, és impossible.
0: I a quin concurs voleu presentar-la?
11: En principi... Digues.
12: No, digues, Miquel, que tu coneixes millor tu.
11: Ah, no, dic que la pregunta que em comentaves, en principi la més important d'Espanya és la de Valtierra, d'acord? Que l'organitza un company nostre i que té el rècord d'Espanya, és un dels millors del món.
0: En quin pes té el rècord?
11: 1.170, uns quants quilos amunt avall, no m'ha anat bé la memòria, però està aquí.
4: Déu-n'hi-do.
0: I com es mou una carbassa d'aquest pes? Un toro petit o com va això? Allà al mig del camp o un tractor?
11: Sí, bé, més aviat és... Bueno, li diuen Merlo, aquesta màquina, no sóc especialista en màquines, però res, simplement se li fa... Imagineu-vos que se li lliguen unes cordes al voltant amb un aro metàl·lic a dalt, fa com un cistellet i on es puja cap amunt. De fet, és el moment, no?, de més tensió de tot el cultiu, no? Clar, perquè tens allà la carbassa...
0: Que no es trenqui en el transport, que seria un drama, perquè si la tens sencera...
11: Sí, sí, passa.
0: Hòstia.
11: Sí.
0: I a la vostra què li ha passat, exactament? Per què heu hagut de declinar en el concurs?
12: Bueno, va ser un moment una miqueta... No sé. És allò que se't barreixen emocions alegres i tristes a la vegada, no? Perquè estàvem celebrant que havíem mesurat la carbassa el dia 60 i ens havia donat un pes que estava dins dels nostres objectius i estàvem molt contents. Uh-huh. I ja marxàvem de l'hivernacle i el Miquel, el company, s'ajup per mirar la flor, no? Que la carbassa se'ns havia tirat cap endavant i s'havia quedat la flor tapada i en el moment que mira sota em diu: ostres, Sergi, crec que he vist un forat. I llavors, bueno, aquí va començar tota l'odissea. Amb el mòbil vam enfocar, perquè clar, estava molt estret i quasi no s'hi passava, i des de la pantalla del mòbil vam veure el forat, i bé, no sé, és complicat saber per què s'ha fet el forat. Pot ser genètic, pot ser una part de maneig, de que al tirar-se la flor cap endavant pues, hi havia tensions i no ho va resistir, també estava creixent molt ràpid la carbassa, la idea és aprendre, i de cara a l'any que ve pues, intentar que...
0: Ah, sí, m'agrada, que l'any que ve torni. Bravo aquest esprit! Molt bé. Mare. Doncs mira, una última pregunta, que
11: jo,
0: són les 7.
11: Jo haig d'afegir, si em permeteu,
0: Miquel,
11: que,
0: sí.
11: Bueno, potser, sospitem que potser, no?, veient el que explicàveu de les bolles, que no tinguem algun personatge d'aquests.
2: Ara vindré.
12: Ara
2: d'aquí una estona vindré i ho investiguem.
0: Els enviaré el Guillem Ramos Salvat a investigar. Escolteu.
1: És culpa d'Eclipsi, no us preocupeu.
0: Podria ser ensenyar l'Eclipsi, però serà Làctia, és veritat.
1: És evident.
0: No comencem a atribuir-ho tot a l'Eclipsi. Una última cosa i saltem el temps afegit, que tinc aquí ja el Martí, i a més, per cert, ve el Martí. Amb un tall de veu d'aquest, el Torres...
4: Déu-n'hi-do, el Ferran Torres, sí.
0: El Ferran Torres...
4: Però no ens desviem de la carbassa.
0: Que es comencin a preparar els culers que estiguin escoltant el programa, que s'excitaran quan sentin el Ferran Torres, el tall que posarem ara del que ha dit sobre el Barça, la continuïtat. Però abans, què en fareu d'aquesta carbassa, d'aquests 800 quilos de carbassa?
2: Cabell d'àngel.
0: No sé, sí, clar, no, cabell d'àngel.
2: Es pot fer cabell d'àngel o no?
0: A veure, que ens ho expliquin ells.
12: De moment l'hem deixat aquí a
2: Buñuelos.
12: A Granada.
0: Sí.
12: A uns companys, bueno, que tenen una botigueta que venen fruita produïda per ells de proximitat,
0: sí.
12: Com a reclam una miqueta i perquè la gent de la comarca la puguin a veure, i després normalment intentem destinar-la pues, o aliment per animals, de la planta també la donem a gallines, oques, intentem pues, tot el que hem produït. Mm-hmm. Destinar-ho doncs, per alguna causa que doni algun resultat, no? I les parts que ens sobren les compostem i les utilitzem per tornar a incorporar pels següents cultius.
0: Molt bé, doncs a la carbassa també se n'aprofita tot. Gràcies, Sergi, gràcies, Miquel, i ànims per l'any vinent. Que vagi molt bé.
11: Gràcies.
0: Adéu-siau.
12: Molt bé. Adéu.
0: Salutacions a la gent de la noia. Ànims. Què? Preparats ja pel temps afegit? Escolta, vosaltres no penseu marxar o què?
2: Ah, quan ens feu fora.
0: Jo us he dit adéu ja fa una estona, abans de les carbasses, i aquí no hi ha manera...
4: Jo marxaré.
0: No marxa ni amb aigua calenta, aquest tio.
4: Aquí s'està molt a gust.
1: Jo tinc una pregunta de confessionari per la Núria i el Guillem.
0: Sí, va,
1: parlant del tema.
0: Va.
1: Us han donat mai

0: clubdevinslavanguardia.com.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: RAC 1. Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
3: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9C de l'estiu?
2: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
3: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
4: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
2: Vinga, remata-me-lo, careta de sortida i...
4: RAC 1. Tots som 1. Notícies, contingut exclusiu.
5: Podcast RAC més 1.
4: Tot RAC 1 és a RAC1.cat.
6: RAC1.cat.
4: RAC 1.
3: El que fa aquesta setmana, avui, ha estat el dia de més calor, eh?
7: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades als 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
8: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
9: Tot Catalunya està amb altres d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya...
4: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé... amb Montse Martí.
3: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
4: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
10: Hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums i llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I t'ho diuen estudiants, i escolti, és que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no?
4: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
11: I una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
12: Carai,
13: hola, bueno,
11: carai. Hi ha privilegis que haurien de ser un dret.
12: Privilegi i com a home blanc i que vas bé de ventre.
11: Aquest penso que hauria de ser un dret.
4: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
3: I a la repesca els la donarem.
4: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, la repesca. Amb Marina Arbós.
14: RAC 1.
4: Tots som estiu.
14: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
3: Temps de petit, que comença ara mateix amb el Martí Puig.
4: Molt bona tarda.
3: Martí, benvingut. Una cosa que mira, la tarda està tranquil·la, i pum! De cop i volta salta el fistro aquest del Ferran Torres i ens anima a la tarda. Ara de seguida direm què ha dit el Ferran Torres i de seguida connectarem amb la Marta Ramon, que ja està com el Flick i tota l'expedició del Barça recollint les coses i tornem, perquè com que hi ha hagut aquest partit que s'havia de fer i al final no s'ha fet, doncs fora. Però aviam, primer comencem saludant els nostres brillants tertulians. Un dels dos més que l'altre, però sigui així. Perquè, clar, hi ha un que el tenim gastat de sentir-lo, fots RAC1 i fots la ràdio i només sent aquest tio.
4: El col·laborador per excel·lència, el facturador, podríem dir.
5: Bona tarda.
3: Sí, el
5: facturador. I he de dir que a vegades, ho estaven comentant amb el Mutante, sonem al reconcentrat i això no ho facturem.
3: No,
5: és important, és un tema important aquest,
3: Atenció,
5: Perquè jo el dissabte a vegades, no sé, poso la ràdio...
3: I et sents a tu.
5: I clar, no estic treballant, però jo ho he fet, això. Sí, i això podria haver cobrar-ho una altra vegada, no?
3: És com plats d'urnes que ho van repetint i qui no cobra ningú,
5: No, exacte.
6: No es compren, no es cobren royalties o alguna
3: cosa. No, perquè ja quan firmes alguna cosa ja deu dir-ho.
5: Efectivament.
3: I ara el joc de cartes, que està tot el dia de TV3 fotent joc de cartes a tota hora, cap de setmana, i surten capítols vells, també, pobres, ja, potser han tancat el restaurant.
5: Més d'un ha tancat.
3: Sí, segur. Però el del menjar és el teu germà.
5: Sí, però jo sóc...
3: No ets tu, Saps que la seva germana fa coses de menjar.
5: Tots mengem, tots mengem.
3: És periodista, però escriu de...
6: Sí, per gràcia.

0: pidiendo tortilla de patata i ensaladilla russa. Però,
1: bueno, ja hem salvat el David Broc.
2: Exacte.
1: Ala, el facturador, el lladre de
3: racó. Sí, senyor, un dia més.
1: El lladre Ruan.
3: Un dia més.
1: Sí, sí, sí.
3: Què diré, què podem dir?
0: Siguiendo la estela de Luis Carrasco.
1: Vale, deixa tranquil el Lluís.
3: No, Lluís Carrasco és un top, eh?
1: Deixeu el Carrasco tranquil, que no es pot defensar.
2: I també tenim a una persona que va perseguir el nou fitxatge del Barça, que és Visibu, el divendres.
4: Efectivament.
2: I que se'l va trobar, que és Juli Claramunt.
3: Bravo!
4: Bona tarda.
1: Ja, li vas agafar el mòbil ja o no?
4: No. Això,
1: no
4: veu
1: intimar tant, eh?
4: No tant.
1: No, però és l'ombra de molts jugadors, i aquí el tenim el Claramunt, amb les seves coses. Per tant, benvingut de nou.
3: Sí, home, sí. Segona vegada que coincideixo amb ell, eh?
4: Sí.
3: Això ja ho estem consolidant, sí, sí, o...?
1: Que és que haver un matrimoni, eh?
3: No, molt content, ja ho saps.
4: I tant.
1: No, i si no t'agrada, et fots. Vull dir que no...
3: No, però ja coincidències que a vegades t'agraden més o menys. Aquesta...
4: Sí, doncs, molt va bé.
1: Vale, si vols, et posem algú que no et vingui d'avui. Va, anem per feina. Enquesta del dia, i us posaré el tall del Ferran Torres, però no us han de saber parlar.
3: Perfecte.
1: Només us ho posaré per calentar-vos una mica. I després...
4: Ja venim calents,
2: sí,
4: jo crec.
2: Sí.
1: Vinga, va.
2: Vinga, la pregunta del dia. Avui hem preguntat per l'estatge d'Anglaterra, perquè recordem que el Barça avui se'n torna cap a Barcelona.
1: Ara de seguida connectarem amb la Marta Ramon, que ja està, sí, això, amb la maleta a punt, tornant cap aquí amb l'expedició del Barça.
2: I hem donat quatre opcions a l'Instagram.
1: Sí.
2: M'ha agradat perquè ha jugat al Barça... Els joves, la millor notícia, no m'ha entusiasmat aquest estaix.
1: Vaja.
2: O no vull res perquè estic de vacances.
3: La resposta políticament correcta seria els joves, i és veritat, eh?
5: És veritat?
3: Però després, sí. Però després hi ha el factor yonqui de Barça, que és, senzillament, que torni el Barça, per mi ja és una bona notícia.
1: Divendres, o sigui, aquest era el tema, era ha tornat al Barça.
3: No, sí, per suposat, ja dins d'aquest context, el tema dels joves, evidentment, és el més destacat.
4: Com cada temporada, eh?
3: Clar, sí.
4: Cada temporada tens una o dues alegries, sí, que et dius, ostres, ha valgut la pena veure, sí, aquests dos partits contra rivals que no donaves un duro,
3: sí, sí,
4: i al final dius, mira, un tal li ha primat un cara que juga contra un Birmingham, equips de segona divisió anglesa que destaquen pel físic,
1: i que ens van guanyar els cop, finals, recordem-ho.
4: Sí, és el de menys.
3: Em va fer mal, no, això?
1: No sé, però potser...
4: Però és el de menys, no?
1: Potser algú de la transmissió de RAC1 va portar mala sort.
2: Ara.
3: Ah. No, però és que la gent no sabia que hi havia penals.
1: Va, va.
3: En aquests partits, a vegades, es decideix allò...
5: Perdona un moment, sí, esteu dient que el divendres... Sí? I van haver penals.
1: Sí, sí, molt bé.
5: Mare de Déu.
4: Partit de 90 minuts i penals perquè va haver empat.
5: Disculpeu-me, jo estava amb la meva parella, en teoria, al part de la comunicació, no sé quines històries.
3: I ell no sabia que hi havia...
5: I va acabar el partit, tal qual va acabar el partit, va apagar la tele i diu, bueno, jo vaig a dormir. I jo, ah?
1: I això, el teu company de pis.
5: El meu company de pis? I jo, ah, vale, vale.
3: Però això saps què demostra? Que el teu company de pis no escolta RAC1.
5: Exacte. No,
3: perquè si hagués estat escoltant RAC1, hagués sabut que hi havia penals. És a dir, que després del partit hi havia els penals. Per tant, des d'aquí anem a posar-li una creu.
1: Ens queda loco con su tema.
3: Sí.
1: Va, llavors, ja heu contestat. Només hi ha que la resposta sí, política correcta. I els oients que estan dient? Ja,
5: i els oients, escolta, mira, 1.000 vots a la pregunta de l'estatge d'Anglaterra. La resposta menys votada, amb un 6% dels vots, és m'ha agradat, ha jugat al Barça. Continua amb la resposta de no m'ha entusiasmat, amb un 20% dels vots. Bastant empatada, els joves, la millor notícia, amb un 26% dels vots. I acabem amb l'opció més votada, amb un 48%, que diu no he vist res, estic de vacances.
1: Oh,
5: la gent està desconnectada.
4: Tampoc ens culpem, perquè t'he de dir que el Mundial ha desgastat bastant. I ara la gent està aprofitant per fer aquests dies de desconnexió.
1: I també que un divendres d'estiu, 31 de juliol, a les 8:45...
3: Però què més vols, Pere? Divendres d'estiu, què has de fer?
1: Tu estaves aquí robant.
5: Fer.
1: Tu el vas veure també on estaves tu?
4: Sí, a casa veient-lo, treballant.
1: Molt bé, ah, clar.
2: Amb xancletes.
1: Estava ja fent un tuit d'aquest o alguna cosa que...
4: Efectivament.
3: Fixa't que la gent que el veia era perquè estava trincant.
1: Ell estava treballant, tu estaves trincant, i jo estava veient l'Odissea, que vaig veure l'Odissea.
3: Ai, què tal? Va agradar o no?
1: Dimecres la comentarem al
5: no
1: Pep
5: Prieto.
3: No et va agradar?
1: Sí i no. Tu estàs veient Spider-Man, que...
3: Spider-Man, sí.
5: Boníssima. Portar...
4: Em falten les dues.
1: Sí, Jan i Aleix. Estic buscant...
3: Una mica llarga, he de dir. A mi se'm va fer un pèl llarga.
5: És que jo no havia vist res de Spider-Man i vaig al·lucinar amb el Tom Holland.
1: Deixem el cine fora un per dimecres i parlem més forts. El pobre Martí ja m'està mostrant...
0: Sí, jo los pantalleros.
2: De cinema en sé poc,
1: De cinema en sé poc, molt bé. Els oients ja han opinat, per tant, ja...
0: Paramos el programa, bajamos micros, fuera música, fuera sintonías, fuera todo.
1: Fuera què?
0: Quitamos, pujam el cacharro, pujam... Vas micro?
1: En català, Pep.
0: Mira, no podem estar perdent el temps amb problemes de becaris, per favor.
1: Exacte.
0: Que això no és una ràdio de becaris, tu, no és ràdio Mata de Pera. Silenci, per favor, Pere, fes el favor.
1: Sí,
0: aquesta pregunta que heu fet...
2: Què diu?
0: Botones, súbeme la música.
1: Botones?
0: Vinga. Ponemos sintonía de flash informativo.
1: Bueno, podem avançar o no?
2: No.
0: Vinga.
2: Va, vinga,
0: una vergonya. Pere Mas s'ha quedat retratat.
1: Ah, sempre
0: bon aquesta
1: humor,
0: pregunta m'ho fent.
1: Sempre bon humor.
0: Com a culer de tota la vida em sento estafat. Què vol dir això de parlar només del Barça, per l'amor de Déu? Parlar del Barça en un moment com aquest, on...
1: Què?
3: Ah, va.
0: Nuevo logo.
1: No, va, no, ja...
0: Nuevo
1: no,
0: canal.
2: Ja hi tornem a ser.
0: Mismo chiringuito y ojo. Tres fichajes.
1: ¿Quién?
0: Tres fichajes.
1: ¿Se saben ya o no?
0: Que hay uno de ellos que todavía no lo sabe.
1: ¿Y los otros? ¿Y los otros han dit? David,
3: no,
1: Brock, David
3: jo crec que encara no, encara no han anunciat
1: no,
3: res.
1: No,
3: de fet, els anuncia sempre quan ja comença el programa. Habitualment ho fa així.
0: Tendremos a dos hermanos que estaban en la sexta y que se vienen a Mediaset.
1: El David Brock... És que és veritat, el David Brock i l'Òscar Brock coincideixen a això de l'Arús del matí, no?
3: Sí, coincidim amb moltes coses a la vida.
1: No, home, però vull dir que dos hermans coincideixen en un mateix plató robant al mateix temps.
6: Ladrones, ladrones!
3: Los hermanos Dalton, no?
1: Sí, exacte. Sí. O si potser es fan un pack familiar.
3: Porta'l un dia aquí i aleshores robarem aquí.
1: A l'Arús o al teu germà?
3: No, al meu germà.
2: El temps afegit.
1: El teu germà. Ah, sí, fa dies que no el veig, el teu germà.
3: Sí. Era, anava molt a sopars junts, no? Això,
1: sí, sí, sí.
3: Pot explicar-ho?
0: Maricori!
1: No, no, perquè venia més gent. Venia la seva dona, entre altres. Vull dir que...
3: Sí, sí, hi havia un grup de gent...
1: El Coco i... El...
3: Gent de la mala vida, eh? Gent de la mala
1: gent
3: vida.
1: Gent de la nit barcelonina. Sí. I el Pablo.
0: Però, bueno, Blai Morell.
5: No ens hem de centrar en el temps afegit.
1: Sí, centrem en el temps afegit.
3: Sí, sí, sí. Però oh, aquest tema li agrada al Pere.
5: Ja,
3: jo se'l trec de tant en tant.
2: Parla de menjar.
1: Bueno, va, sí, ja està. Tema... Va, ensenyem la puteta amb el tema... La puteta és la pota...
0: Quina és la puteta?
3: No, la Yael i jo hem pensat el mateix. Sí, segurament estem...
7: Però quina manera és aquesta de parlar?
0: Joder. Bueno, jo també m'apunto, no? Va, que cabe duda.
1: No, prou ja d'aquest color.
2: Va, avancem
1: podem
2: una mica.
1: És que d'avui sí, això no...
3: No, no, no m'arrenca.
1: Ensenyem
3: no
1: la puteta amb el tema Ferran Torres. Què ha va passat?
2: Vinga,
1: de moment no podeu dir res.
2: No,
1: a escoltar tothom. Senyors oients, si estan conduint, agafin fort a volant. Val? Sí. Si són culers, si són de Madrid,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: Vinga.
2: Fem l'apunt, va, perquè aquesta tarda Ferran Torres ha parlat, yep, ha parlat,
0: ha parlat.
2: I ho ha fet a la cadena NBC.
0: Jordi Claret!
1: No, prou.
2: I ho ha fet a la cadena NBC d'Estats Units. I és això el que ha dit.
8: What are you doing next season,
9: què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
10: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai se sap. Només estic esperant a prendre la decisió adequada. Encara no ho sé.
9: Tens un club somiat?
10: Sí.
9: I quin és aquest club?
10: Només ser feliç.
9: Ben jugat.
8: Oh, well played, well played.
1: Home, well played, well played.
3: Aquesta cara, Pere, què estàs, què estàs insinuant?
1: No. A veure...
3: Si hi havia algun dubte... De gent que deia, no, no podem vendre a Ferran. Home, no. Això jo crec que molta gent ha dit, escolta,
1: a veure,
3: 40 quilos i que
1: home, 40 no, no hi ha més, eh?
3: No ho sé si pots treure més, gaire, 50 com a molt, eh? Em sembla un fitxatge, a més, amb un any de contracte, tampoc hi pots demanar una empresa.
4: 35 i dona gràcies.
3: Ah, hi ha un 40, te'l signo ara mateix.
4: Sí? Home, te'l porto a París jo.
3: Sí.
1: Tu sol, eh?
4: Sí, sí.
3: Clar, pensa
4: unes
3: que
4: horeres de cotxe i després torna.
3: Li queda un any i pot dir... Em quedo aquí, ja cobraré la prima de fitxatge l'any vinent i el Barça no haurà un duro.
1: Val.
3: Dic, això sí, és...
1: Però a la pregunta de... Us ha sorprès aquesta notable claredat?
2: Amb una paraula, eh? Sí o no? Si us ha sorprès.
1: Si us ha sorprès aquesta claredat del senyor Ferran Torres, el del gorro de Make Spain Great Again, per si algú no se'n recorda...
3: M'ha sorprès pel moment, sí.
4: A mi no.
3: Ara. O sigui, no pel contingut, per sinó per ara. Perquè és un moment clau en què s'estava parlant molt i si surts dient això, tu ja estàs com obrint la porta per marxar. I clar, aleshores estem en una situació en la que ara mateix el Barça es troba que... Bueno, què fem ara?
1: O sigui, no, ara faltarà gent aquí.
3: Que, no, evidentment falta un davanter. O sigui,
1: falta un senyor que faci gols.
3: Falta un senyor que faci
1: gols. No els tenim.
3: Però vaja.
1: Juli, t'ha sorprès o no t'ha sorprès?
4: A mi no m'ha sorprès, perquè per veient com anaven les vacances del senyor Ferran Torres i
3: no?
4: Que estava amb el clan de l'Atlètic de Madrid, com dèiem la setmana passada, el clan del Sol.
1: Així que el del monyo aquell, no, el de la cua.
4: Marcos Llorente i Marc Pubill, efectivament, Marc Pubill.
1: Se'l va trobar un fill d'amic meu en un restaurant a Formentera.
3: Fill meu? A Marcos Llorente?
1: Sí.
3: No. Sí?
1: Sí. Mira, puc dir el restaurant del Nando Jovany, l'escola del Forat.
11: Hola, família!
1: Sí, sí, sí.
11: Ens vaig posar unes croquetes!
1: No, croquetes i alguna cosa més allà, que...
3: Sí, no?
0: Aricori!
3: No, més elevat.
1: No, va, és que sempre anava per al mateix lloc, eh? O sigui, no podem...
3: Hi ha una obsessió, eh? Hi ha una dèria...
1: Sí, sí.
4: No m'ha sorprès, perquè, a més, li queda un any de contracte, està que no ha rebut encara l'oferta que el Barça li vol fer per renovar, sí que és veritat, i també és algo que ja hem parlat aquí, que ell té unes pretensions a nivell contractual que el Barça no vol assumir, perquè ell doncs demana una pujada de sou i el club no està disposat a oferir-li, i sí que és cert que al quedar-li un any de contracte pots tenir la sensació que té la palla una mica més pel mànec, però aquí el tema és que no sé si és tan bo com ell es pensa.
1: Ara en parlarem i en rejarem. Però mal parlarem, que es diu en català. Però sí, m'agrada la frase de el Juli,
4: sí,
1: m'ha posat el peu perfecte de no sé si és tan bo com ell es pensa.
5: Ara!
3: Tu t'ha agradat, això?
1: Perquè una cosa és que facis els 5 partits al Mundial molt bé...
4: Però que no els va fer tots molt bé.
1: No, no. Silencio. Bueno. Una cosa és que fotis els 5 o 6 o 7 partits al Mundial molt bé, i l'altra és que tinguis la xurra de marcar l'últim partit, el gol decisiu, i et penses que ets el rei del mambo.
4: Ah, quina
3: cosa. Que aquest gol pel
1: Barça... Silenci. He dit que faríem una ensenyar la puteta i prou. Per aquí vull parlar del final de l'estatge a Anglaterra, al St. George Park. Martí.
2: Va, perquè avui volaran cap a Barcelona després de quedar-se sense l'amistosa porta tancada contra el Preston.
1: Sí, que això també és cachondeo, aquest tema, però vaja.
2: Que de fet s'ha suspès perquè no hi havia jugadors de l'equip local.
1: Doncs connectem amb la Marta Ramon des d'Anglaterra, que per fi se'n va i se li ha acabat això d'estar menjant el menjar...
3: Fish and chips.
6: Hola, bona tarda.
1: Marta, bona tarda. I que, a més, per fi recuperarà la calor, perquè cada connexió que et sento d'altres programes a la casa, vols ja tornar a tenir calor?
6: Sí, vull ja una altra vegada anar a la platja, solet, sorra enganxada per tot arreu, xiringuito, crema solar... Vull tot això. Vull estiu.
3: Vida mediterrània.
1: Bueno, ja has sentit que estàvem rajant del Ferran Torres, que el deixem per d'aquí una estona, d'aquestes declaracions de l'NBC...
6: Les declaracions de Hansi Flick també van una mica... Es poden connectar.
1: Doncs ja està. Doncs escolta'm, anem a connectar-ho i fes-ho tu. Posa'ns el dia del més important del Barça, perquè a més estàs... Oi que estàs amb l'expedició i tu i companyia foteu el camp i esteu marxant, no hi ha cap a l'aeroport i...
6: Bé, l'expedició del Barça equip, diguem, sí, jugadors, staff, etcètera, etcètera, estan volant ja.
1: Ah, vaja.
6: I després, més tard, hi haurà l'expedició, diguem, de la premsa i també treballadors del club, que també hi ha molta gent que marxa aquesta nit.
1: Per tant, l'expert en cables, Anaïs Martí, viatjarà amb tu, i també l'expert en vídeos estranys a xarxes, anomenat Joan Poquí, també van a aquest avió teu, no?
4: L'autèntic crac de les temporades.
6: L'Anaïs, sí, el Poquí ara no sé si tornava demà al matí.
1: Ja l'heu perdut, el Poquí ja l'han perdut.
6: Potser està allà amb les vaques fent un últim vídeo.
1: Molt bé. Aleshores, actualitza'ns, va, sobre aquestes últimes hores de l'estatge i comencem pel que deies, pel que ha dit Hansi Flick i com ha anat tot plegat. Endavant.
6: Doncs Hansi Flick li demana al club la peça que li falta en atac. O sigui, avui se l'ha entès perfectament, tot i estar content amb les alternatives que poden oferir-li Gordon i Adeyemi, i tot i estar provant amb la figura del fals nou, ha deixat clar que està pendent del mercat i molt a l'expectativa de la incorporació que li porti Deco. Per tant, mirades cap a Deco i també del que acabi passant amb Ferran Torres.
12: At the end, it depends about the team.
13: Al final dependrà de l'equip, de la plantilla que tinguem. Hem d'esperar. Ja he dit que tinc confiança total en Deco, sabem que hem de fer alguna cosa, dependrà també de Ferran, i aleshores veurem què passa.
12: And then we will see what happens.
6: Julián Álvarez, ho hem explicat del dret i del revés, aquí a RAC1, continua sent la prioritat per ocupar la plaça deixada per Lewandowski, sense una alternativa clara, i el que hem anat dient aquests dies, el Barça mantenen que volen renovar Ferran Torres, això sí, al mes de setembre. Un Flick que, en aquest sentit, també s'ha referit a la possibilitat que Lamine Yamal pugui ocupar la posició de nou, no és l'objectiu.
12: Lamine also played in one or two matches with us.
13: Lamine ja ha jugat en aquesta posició un parell de partits. Crec que com que és un jugador fantàstic de talla mundial, també es pot adaptar a aquesta posició, però al final el veiem més com a set. Però veurem què passa. Gordon i Adeyemi poden jugar a les dues bandes també de nou i tindrem moltes opcions. I és clar, veurem com va tot.
12: Of course also we will see how it happens.
6: Per tant, queda clar que Hansi està demanant a crits que portin el davanter que falta i que ja va deixar ben clar abans de l'inici de l'estiu, doncs que era el gran objectiu d'aquest mercat. També ha analitzat el regust que li deixa l'estaix, molt content d'aquest estaix a Sant Jordi's Park, diu que és el millor la millor pretemporada que ha fet des que va aterrar el club el 2024 i sobretot s'ha mostrat molt satisfet amb la feina dels joves, que l'estan impressionant molt i sobretot ha destacat tres noms. Els ha destacat sense que nosaltres li mastaguéssim, o sigui, nosaltres no li hem preguntat per noms concrets, la pregunta era oberta, era qui t'ha impressionat més i ell ha destacat tres noms: Tunkra, Orian Goren i Xavi Espart.
12: I think this season we have more quality.
13: Crec que aquesta temporada tenim més qualitat amb els jugadors joves i els de la Masia quan ho comparo. Ebrima Tunkara és un gran talent, Orian Goren igual, Xavi Espart jugant de lateral va fer-ho molt bé contra el Birmingham, però també a l'entrenament està en un nivell molt top i moltes coses més que he vist en les últimes tres setmanes.
12: What I saw in the last three weeks.
6: Serà el dia 12 que tindrà tota la plantilla al complet, campions del món inclosos, aquí doncs en aquest sac hi ha Ferran Torres, un Flick que en definitiva marxa molt content de l'experiència a Sant Jordi's Park i sobretot i ara li dona dos dies de festa a l'equip que no tornarà a entrenar-se fins dijous en doble sessió.
1: Has dit el dia 12, jo em pensava, o sigui, el Barça torna a competir el 22, però ja el 12 ja s'incorporen els jugadors, eh?
6: El 12 s'incorporen
1: els
6: mundialistes i Koundé i Gordon que són els que van arribar a la fase final de la Champions i el Barça s'estrena a la Lliga el dia 23 al Camp de l'Elx.
7: No arribarà pas el dia 23, no us preocupeu. No val la pena que gastin energia.
1: És igual, és un mal dia, efectivament, el dia de l'eclipsi, que a més juga el Barça femení a les 7 de la tarda, que els agafarà en preeclipsi. Però això són figues d'un altre planer. Bé, tot això és el que ha dit Flick. Perdó.
3: Sí, exactament. Ha demanat un nou, sí. Resumint. Sí.
1: Ha demanat un nou.
4: Com porta fent des de principis de mercat, un central i un nou. Aleshores, Decot
6: no,
4: fitxa...
6: Un central no, eh?
3: Demanar explícitament un nou, no? Diguéssim, la carta...
6: Hansi Flick mai ha demanat un central. O sigui, el central mai ha estat una prioritat en aquest mercat de fitxatges, una altra cosa, i quan li hem tornat a insistir en el mateix Hansi Flick a Birmingham... Li vam estar preguntant per això i el que se'ns ha traslladat des del club, tant a l'inici de l'estiu com ara, quan hem preguntat per la qüestió del central, sempre se'ns ha dit que el central no és prioritat, a no ser que surti un central, no es fitxarà cap central, perquè estan molt contents amb Gerard Martín, sobretot Hansi Flick sent que és una aposta personal seva i Hansi Flick està content amb els centrals que té.
1: Escolta'm, i de tot aquest vicissitud que hem viscut amb la suspensió del partit, hi ha hagut alguna mena d'irritació de Flick, algun comentari, algun mira, ja va bé, i tornem abans? O com ha anat això?
6: No, el que hem fet és aprofitar que ja havien pagat els àrbitres que havien de fer el partit que s'havia anul·lat in extremis a última hora i els han fet servir per fer un partidet aquest matí entre, bé, clar, com que té una munió de jugadors aquí desplaçats, doncs ha muntat un partidet amb els jugadors, ha fet dos equips i la gran notícia ha estat veure, per exemple, Araujo, Fermín i Rafinha, que havien quedat inèdits encara en aquest estall, doncs que s'han provat ja en aquest partidet.
2: Aquesta
6: que ha acabat empatar un, per cert.
2: Aquesta mena de partit, Marta, com ha funcionat? Estàs entre els jugadors?
6: Sí, entre els jugadors, sí.
3: 11-11, no?
2: Ha estat 11 contra 11. 11
6: tres parts de 20 minuts, si voleu us dic els 11. Un 11 estava format per Tec Chesney a la porteria, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín i Jofre Torrents a la defensa, Bernal i Casado a la base de la jugada, Orian Goren a la mitja punta i al davant Adeyemi, Tunkara i Àlex González, i l'altre 11 el formaven Iker Rodríguez a la porteria, Héctor Fort, Araujo, Cortés i Pasqui a la defensa, Guille Fernández i Brian Fariñas a la base de la jugada, a la mitja punta Fermín i al davant Roni, Toni Fernández i Rafinha.
1: S'ha vist alguna cosa que, a part de veure els tres que mencionaves que en principi fins ara no havien tingut minuts?
6: Bé, el que hem pogut veure és que als 15 minuts oberts als mitjans hem vist un empat a un amb gols de Fermín i Xavi Espart i ja no s'ha mogut més el marcador. O sigui que realment els 15 minuts que hem vist nosaltres han sigut els millors, segurament.
1: Molt bé, eren els bons. I com que t'hem de deixar perquè has de fer tot el trànsit amb el Poquí i companyia, bueno, Poquí no, però i companyia per això, alguna cosa més, alguna conclusió més del partit de divendres que s'hagi pogut comentar avui a la roda de premsa, algun resultat més de tot el que va passar divendres?
6: És que ara ja jo crec que ja comencem a girar molt la nostra mirada, també des de dins del club, ja ens ho ha deixat clar Hansi Flick quan feia aquesta compareixença de balanç abans de tancar l'estaix, que la mirada ja centra molt en el mercat. comença a haver-hi aquesta urgència per saber si ve Julián Álvarez o no ve Julián Álvarez. Mm. És la sensació que ens deixa Hansi Flick, sí, sí.
1: Clar, i a més aquí sigui per estratègia o del club de fer mantenir un silenci o sigui per la recuperació de Joan Laporta, que més o menys de qui anava parlant o anava deixant el missatge d'això, ara sí que és veritat que per part del club hi ha un cert silenci, no?, sobre aquest tema.
6: No, home, silenci tampoc, perquè Hansi Flick l'hem sentit dues vegades en una setmana i al final també... Està bé sentir l'entrenador parlar d'aquestes qüestions.
1: Sí, no, jo deia perquè, per exemple, crec recordar, disculpa, que el Jan li va posar un ultimàtum i va arribar a dir, escolta, això ho hem de ventilar no sé abans de quin dia i ja està. No se n'ha...
6: Bé, perquè el president al final fa el seu paper i ha de posar pressió. Els dirigents de l'Atlètic de Madrid també n'estan posant molta, estan jugant les cartes jurídiques davant la FIFA i la Federació Espanyola. L'Atlètic de Madrid s'ha tancat absolutament en banda. El Barça també, amb el president la porta al capdavant, ha de jugar les seves cartes i intentar pressionar o collar l'Atlètic de Madrid com es pugui, perquè davant seu tenen una paret i la paret continua ferma, vull dir, i per això hi ha fons i veus a dins del club que són molt pessimistes ara mateix amb què pugui venir Julián Álvarez. Tot i així, hem de deixar-ho clar, no s'ha llançat la tovallola ni molt menys encara.
1: Doncs tenim un problema. Si no hi ha Lewandowski, que fotia 30 i pico gols al...
3: ¡Qué culos!
1: Sí, després, aquest que... el Ferran Torres, que té certes ganes de marxar, i el Julián Álvarez, que no acaba d'arribar...
3: Pues yo soy Julio Salina, sí, no, i el Barça necessita un nou.
1: Ja ho sabem. Això sí, anem fitxant...
3: Te lo di.
1: Vale,
3: porque si no, a ver, ¿qué fijar? Y que lo diga el Juli. Que lo diga el Juli. No, yo... El Juli.
2: El Juli.
3: El Juli. Que el que antena aquí de això.
1: Bueno,
3: el Juli.
1: Vale, ja està, ja ho has dit. Ja ho està.
3: Que lo diga el Juli.
1: Podem avançar?
3: De Juli a Juli, no?
2: Sí.
1: Marta. Oi? Ets
6: sí,
1: aquí?
6: Sí, estic aquí.
1: Ah, sí. Ja veus que aquí costa governar una mica tot això, eh? Escolta'm, moltes gràcies. Seguim en contacte.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Et veurem per aquí a la ràdio a partir de dimecres o no sé quin dia i ens abraçarem cordialment. I
6: algun dia, veient, sí.
1: I algun dia ens veurem per aquí també al programa, eh? Un dia t'enganyarem i farem venir aquí el programa...
3: Facturando!
1: Sí, a facturar. Gràcies.
6: Que vagi bé.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
6: Adéu.
1: Va, acabem de rematar alguna de les coses que ens ha explicat ara la Marta i també avaluem una mica com...
3: Però el to de Flick sí que era una mica de... Ara ja començo a necessitar... O sigui, no? O sigui,
4: bueno, però perquè portes ja un mes de mercat...
3: No, que sí, que sí.
4: Tu et reuneixes amb la direcció esportiva fa un mes i mig...
3: Sí, sí.
4: Dius quines són les preferències, demanes un nou, el central no, perquè, vale, perquè hi ha l'overbooking aquest de jugadors, sí, que, a més, com Gerard Martín, que t'acaba rendint... Però és que demanes una peça i t'emporten tres, que dius, si són polivalents, Adeyemi i Gordon poden jugar-hi, però no són nous explícits, com tenies abans.
1: No, com ells són extrems, sí. No? Jo com a expert...
4: Sí, bueno, però que poden jugar-hi, poden jugar-hi com a nou, però no són killers.
2: Com a fals nou seria la posició.
4: Bueno, no, o com a nou sí. També, però que no són rematadors purs.
5: Però tan difícil és trobar un nou?
3: No és fàcil, eh?
1: No, home, no és fàcil.
3: No, el mercat no és fàcil.
1: I a més el Barça a casa no en genera. És un tipus de jugador que el Barça no en genera.
3: És una posició que costa, sí.
1: Aleshores, repassem el calendari. Avui és dia 3 d'agost.
5: Sí.
1: Val?
3: Saps en quin dia vius? Ja em sembla molt, eh?
5: Ui, avui li ha passat una cosa, que sí? Confós.
1: No,
5: unes cares, que no vol explicar-ho, però és que ho has...
3: No, que sembla interessant, eh?
5: No, molt bèstia.
1: A la gent li interessa més sentir el Broc i el Claramunt parlant de futbol que no veiem explicant les meves tonteries, però si vols demà ho expliquem.
3: Va, demà, guarda.
1: Ens queden 5 minuts al final, ho expliquem.
3: Sí, bé.
1: Primer fem contingut i després fem el jalipolles.
5: Amaga la puteta.
1: Aleshores, el calendari és, avui és dia... 3 d'agost. Dimecres vinent, la setmana vinent, dia de l'eclipsi.
5: Dia 12.
1: Sí, sí, el Barça torna a la feina i ja es torna a trobar tots.
3: No, la feina torna...
4: No, tornen dijous, Ara tenen aterren avui al vespre, sí. Descansen demà passat i dijous tornen tots. Dijous el dia 12 tornen els internacionals.
1: Ah, perdó, els internacionals, disculpa. Tornen, sí, tornen aquests que estan per aquí, vull dir, els que no juguen pel Mundial.
3: Els Espanya i...
4: Koundé i Gordon.
3: Koundé i Gordon.
4: Que van jugar al tercer i quart lloc.
1: Igual que suposo que el del cabell arrissat aquest torna al Madrid més o menys en aquestes dates.
4: El Cucurella, efectivament.
1: Cucurella, perfecte.
3: El cabell arrissat.
1: No té el cabell arrissat?
4: Sí. Correcte.
3: Però que em sembla bé, descripcions gràfiques. Molt ràpid.
5: Després ja se li caurà el cabell.
1: Aleshores, no m'anassi. Aleshores, això és ja,
3: sí,
1: i quedaran, a dia 12, quedaran 10 dies perquè torni la competició, la del Barça, perquè la normal començarà el 15 d'agost per la Mare de Déu d'agost.
3: Sí, el Barça comença més tard, sí.
4: Tot sigui dit, tornen a la feina i que aquest cap de setmana juguen un triangular a Udine contra Nottingham Forest i Udinese. És a dir, que segueix la preparació.
1: I entremig, el 19, el dimecres de l'altra setmana, posterior a l'eclipsi, que hi ha el Gamper.
3: Sí.
1: Contra aquell equip.
11: Veniu a Gamper!
4: Sí, i el partit de l'any.
1: Aleshores, realment...
3: Dissabte,
1: sí que...
3: dissabte a Barça en xancletes, ho dic, perquè...
1: Vens a robar?
3: Sí. Vinc.
1: A quina hora vens a facturar?
3: Dos quarts de nou, crec que és.
1: Carai, ja estem aquí...
3: No, no, perquè després us passa que no us enteneu que hi ha penals, ja ell?
5: Ara, ara. Sí,
3: heu d'estar pendents del que...
1: Pendents del Barça en xancletes, amb el Molló i companyia.
3: El Molló i companyia.
1: I tal. Aleshores, jo estava fent aquest resum de calendari, a part de fer un exercici mental per anar mantenint tot, perquè realment potser Flick sí que té raó de dir, escolti'm, ara comencem a estar amb,
3: sí, home,
1: amb targeta vermella, zona vermella, zona de preocupació.
3: I això era prèvia a les declaracions de Ferran, és a dir, el de Flick, crec que ha estat abans, no?
4: Sí, sí, sí, al matí, al matí.
3: Aleshores, les declaracions de Ferran donen encara més raó a Flick, és a dir...
1: Per tant, la pregunta és, hi ha motius per estar neguitosos a Can Barça? Responguin.
3: No sé, home, neguitosos no ho sé, però que hi ha motius per demanar nou i que sigui Flick qui... faci el pas aquest de dir, escolta, necessitem sí, perquè el tema de Ferran ho ha acabat de trastocar una mica avui, les declaracions.
4: Neguitós no, però inquiet sí. Sí, sí, perquè és el que tu demanes.
1: Aviam, ja estem amb els matisos...
3: No, molt bé, molt ben trobat.
4: No?
3: Sí.
4: Bueno, per mi, vull dir, si tu hi ha un moment en el que arribes a estar en un moment bo de fair play, que ja estàs al famós 1-1, que pots vendre un i inscriure un... que tu demanis una peça i el que et dic, que t'emportin tres semblants però que no acaben de ser el que tu demanes, doncs dius, home, hauríem de potser tenir un pla B. Aquí el que també et diuen és que des del club també s'està una mica pendent el dia 10, que és quan en teoria ha de tornar Julián Álvarez als entrenaments amb l'Atlètic de Madrid i veure quin és el seu comportament.
1: Si s'hi presenta,
4: de si presenta, no s'hi presenta.
3: Què fa, no?
4: Si hi ha algun altre gest per part de Julián d'unes declaracions, me'n recordo en el seu dia que Joao Félix va fer un moment, bueno, un tuit amb Fabrizio dient que el seu somni era jugar al Barça.
3: Sí, sí.
4: Algo, que s'espera algo.
3: Una mini-revolta, no?, per generar...
4: Una altra sacsejada.
3: Sí.
1: Una altra sacsejada, com ja va fer quan durant el Mundial, que va fer unes declaracions que van portar molt en cua. Això seria el dia 10,
4: dia 10. Agost,
1: dos dies
4: dia
1: abans de l'eclipsi.
4: Sí. Sí.
1: Bueno, doncs,
3: aquí seria ideal fer una operació d'enviar Ferran Torres a l'Atlètic de Madrid a baratir el cost de Julián Álvarez, fitxa Julián Álvarez. Nostre amic de Marcos Llorente i
1: Puig. Sí, que se'n vagi ja amb tot aquest
3: home. Allà amb Simeone...
4: I a Mateu Alemany li agrada molt, Ferran.
3: I a Mateu Alemany li agrada
4: perquè
3: molt.
4: Perquè va ser qui el va fitxar del City quan Mateu era director esportiu del
3: Julián
4: Barça.
3: Julián es queixa, no? I aleshores baixes el preu de Julián.
1: Ara... José María volia fer un apunt.
11: I també Don Mateo era el que estava en el València quan lo empaquetaron para City.
1: Molt bé, queda clar.
2: Ara tornarem a parlar de Ferran Torres, però abans anem a fer un petit repàs al partit de divendres, perquè el Barça va empatar 2, tot i que després va perdre els penals, i us volia preguntar com us va semblar el partit. Va veure bé el Barça o no?
3: No, mira, la segona part a mi em va agradar,
4: Jo és el que dic, a mi em va semblar que per jugar amb un equip que la mitja d'edat eren de 22 anys contra un Birmingham, que el que
3: 22
4: dic...
3: 22 anys que te la trenca molt Tec, és a dir, que sense Tec...
4: Sense Tec eren potser 19.
14: Jo no queria jugar, però...
5: Doncs vas fer una parada
4: molt guapa.
3: Sí, però el gol fa passar un gol. Que...
14: Com el futbol.
1: Com sempre.
3: Quan sí, va... no. És una... Una vegada bé, una vegada
14: perquè bé. Perquè no pot enxufar Mbappé a Palos.
4: Però, serà això.
5: Va ser ràpida.
4: No? Serà això.
1: Deu ser aquest el problema.
4: No em va desagradar, simplement el Barça en general. Chesney, mira, a mi em dona més tranquil·litat tenir un Jacobisvili a la porteria que el propi Chesney.
14: M'agraden els teus ulls.
1: Hasta podem posar el Romerito a la porteria i estem més tranquils que amb el Tec.
4: No sé si Romero, però abans que Chesney, el Jacobisvili sí.
3: Això sí que genera neguit, més que el nou. A mi el Tec de porter, segon porter. Em genera un neguit estrany. O sigui, quan surt a jugar, mai saps què podrà aturar i què no.
1: Bé, estàvem rematant el tema de divendres.
4: Sí, que a mi em va agradar, perquè jugues contra un equip físic que bueno, estàs amb tios de 18-19 anys que han de ser juvenils de segon i tercer any, i el que dèiem abans, he primat un cara que et fa uns canvis de ritme que supera a rivals, veus a un Marc Bernal que torna
3: ara,
4: a recuperar aquest to que li veiem, un Xavi Espar que juga al lateral, que posició d'origen és al mig del camp i també ho fa molt bé. Flick avui elogis. Per tant, bé. Rajada important de Flick amb els sí, minuts de Yemi, em va sorprendre.
3: A mi això em sembla bé, perquè el que fa és rajada del fitxatge de la novetat, que és que està consolidada. És a dir, ell diu... A mi tampoc em va semblar que fos tan horrible, a partir de
4: no, no.
3: Em va semblar que va jugar correcte.
4: Però és un bon toc d'atenció.
3: Però em sembla bé que el que ha vingut, que és un tio consolidat amb trajectòria, que s'ha fitxat, s'han pagat 20 i pico milions d'euros...
2: 22, més 7 variables.
3: Se li foti el pal i els joves se'ls... No, se'ls enlairi una mica. Em sembla bé, perquè històricament es feia al revés. O sigui, venia algú de fora que havia costat una pasta i la gent era molt més crítica amb els joves d'aquí que no amb els... amb els de fora, no?
1: I venint de Flick, aquest no dona puntada a Sinilo. Que
3: no, em va semblar que ho estava fent
4: amb molt temps. Crec que Flick es sent amb el dret de fer-ho perquè és ell qui el demana. És una aposta molt seva, sí, que també el va fer debutar a la selecció alemana.
1: Li està exigint més.
4: Sí, de dir,
1: ja que t'he portat, no em deixin amb el cul a l'aire.
4: Efectivament.
3: Que a mi em va semblar, ja et dic, a mi la primera vegada de Yemi em va semblar que va estar bé. O sigui, no va ser un desastre.
2: Va, més noms. Hamza Abdelkarim. Us va agradar amb els seus gols?
7: Disculpa, pots tornar a repetir, no t'he entès.
5: Però un moment, abans...
1: tenim aquí la Iaia l'excitada.
5: No, has dit no dan puntada a Sinilo. Veig que podem dir no perdre passada, per exemple.
3: Ah, bé, molt bé.
1: Sí que més va...
3: M'agrada la lingüista, no?, que va...
5: No, és que després, si no se'm... depèn del moment, sí, home, em reclama que busqui coses. No miris amb aquesta cara.
1: És que és l'única que tinc.
5: Vale, va, seguim, sisplau, que el partit.
2: Hamza Abdelkarim, sí.
3: Home, les que va tenir les van dur ja, no?
5: Home.
3: Això ja, per mi, és significatiu.
7: Això és la ràdio catalana.
4: Al final, abans es preguntava, tant costa trobar un nou? Un nou és un tio que et fot gols. I Hamza Abdelkarim en va tenir dues i te les va clavar les dues. Que és veritat que a nivell associatiu, de joc, no et genera tant, que no és un nou que et doni molt de joc, perquè, tot sigui dit, vull dir, té 18 anys i no havia debutat encara amb el primer equip. Van al Mundial amb Egipte, ja el tenim una mica més vist, però és que tampoc és que tingués molts minuts. Aleshores, primer partit amb el primer equip, dos gols, em sembla molt correcte.
3: No cal posar-li ara la pressió de dir ostres, tenim un nou.
4: No, però
5: almenys et va fer el penal com el va xutar amb unes ganes,
3: el segon gol és de davanter pur, és a dir, de sèrie allà i de ficar la cosa que amb altres jugadors no passa.
2: Va, i un nom més també, que és el de Álvaro Cortés.
5: Ara ho has dit.
3: Home,
2: perquè
7: ara sí,
4: un altre que va xutar un penal a la tanda...
1: No és català, és aragonès,
4: sí. Saragossa.
7: Abans no m'agrada tant.
2: Deixeu-me posar el que va dir aquest cap de setmana als mitjans de comunicació.
15: Creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto.
16: O sigui, la situació a hores d'ara és o et quedes al primer equip o marxes cedit, per exemple?
15: No, lo que decida el club es lo que mejor me vendrá a mí, así que ellos decidirán. Lo que os he dicho, mi deseo es quedarme aquí.
2: Ahora el Cortés té lloc al primer equip o no? És la pregunta.
3: Jo crec que està el moment per pujar i tenir-lo de segon central per si hi ha un moment... Evidentment és jove i la posició de central del Barça és complicada. Però abans de portar un tio de fora, gastar-te 30, 25, 40 milions en un paio que després no doni resultats i tenir-lo a casa, em sembla que és una opció interessant.
4: Físicament molt potent... i a més jugar amb una carta que molt pocs juguen, que és esquerra, i que a Hansi Flick li agrada molt jugar amb el central dret a la dreta i amb un esquerra a l'esquerra. Podria ser un bon recanvi, sí, per Gerard Martín, però si tu em dius que en una semifinal de Champions se't lesiona Gerard Martín, suposant que ell és el titular, i t'entra Álvaro Cortés, no sé si és l'escenari ideal.
2: Però us sorprèn que ja digui que vulgui tancar la porta en el Barça Atlètic?
4: Bueno, crec que s'està veient amb bones sensacions durant la pretemporada com per exigir com a mínim poder-se curtir en un altre lloc de més nivell que no sigui un equip de segona ref com és el Barça Atlètic.
5: A mi m'agrada molt aquest, l'Álvaro Cortés.
3: Sí, no, però t'agrada futbolísticament.
5: No, futbolísticament, perquè sempre troba la línia de passada neta amb l'extrem o el davanter.
3: No, em sembla.
4: Molt pulcre.
1: Te l'ha passat algú, aquest comentari?
5: No, és meu.
1: Te l'ha enviat si t'ha enviat al WhatsApp? Qui t'envia aquests comentaris?
5: No, és meu, de veritat, perquè l'Álvaro Cortés... De veritat,
4: ho va apuntar l'altre dia veient el Birmingham.
3: Són apunts d'entrenador que fas quan estàs veient el partit.
1: Juli, ben jugat. Home, t'ha fotut el defensa central aquí.
5: Però
4: us ha agradat,
5: no?
4: Molt.
3: Va per aquí.
1: Doncs arribats a aquest punt, si em permets, estimat Martí...
2: Puig, coma.
1: Què?
3: Què et passa ara? Hem disparat?
1: No, que hem de tornar a sentir sí. per poder analitzar
3: fàcilment
1: i sossegadament l'amic Ferran Torres,
3: sí.
1: el Make Spain Great Again, amb la gorra i els seus amiguets fatxes de l'Atlètic de Madrid.
3: Pulsareta, no? La pulsareta.
1: Bueno, la pulsareta, escolta'm, si li fa il·lusió posar-se la pulsareta, tampoc ho criticarem.
3: No direm res.
1: Però que pensi qui li paga el journal a aquest senyor. Voleu sentir un altre cop el tall per poder-lo comentar?
3: Sí.
1: Però abans, potser que posi una mica d'anuncis, que si s'ha de facturar...
3: S'ha de facturar, sí. Més important facturar que...
1: Si Broc va venir divendres, sí. torna avui,
3: sí.
1: i ha de venir a robar dissabte un altre cop.
3: Tinc dissabte, sí.
1: Aquí, el grup...
3: Vaig saltejant, eh? O sigui, és...
1: sí. Doncs va, Marc, posa els anuncis, que així facturem i així podem pagar aquest senyor.
17: RAC 1. Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
18: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
19: Porta RAC1 i RAC+1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
20: Escolta, descarrega.
19: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
21: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
22: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
21: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
19: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
1: Missatge pel Marc Espejo i per la Lívia Discípio. Tornaré a posar el tall de... Bueno, ja està dit, no? De l'amic Ferran Torres. I no sé cap on anirem, la veritat. Anirem fent una mica de frijars. El Martí ens guiarà.
3: Freestyle.
1: Primer, exacte, farem el gag aquest i rajarem una mica i després ja veurem cap on anem.
2: Us guiaré com Hansi Flick, no?
1: Caram.
3: Compte, eh? Ens deixem guiar, no? Sí, no?
2: Sí.
1: Una mica pretensiós, el Martí.
3: Va, així m'agrada. És que si no, què fas?
1: Vinga.
3: Endavant.
1: A veure, quan ha parlat aquest senyor? Recordem on ha parlat el Ferran Torres, el de la gorra.
2: Sí, recordem que ha parlat aquesta tarda a la cadena NBC d'Estats Units i és això el que ha dit.
9: What are you doing next season, què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
10: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai se sap. Només estic esperant a prendre la decisió adequada. Encara no ho sé.
9: Tens un club somiat?
10: Sí.
9: I quin és aquest club?
10: Només ser feliç.
9: Ben jugat.
8: Well played, well played.
3: És que tot el que no sigui dir té un club somiat, continua al Barça.
1: No, és que és...
3: Ostres, és que per mi és ja... No? Si tenies algun dubte, l'aclareix absolutament, perquè tu el que has de dir és no, jo vull continuar al Barça, hi haurà les condicions o com sigui, però el meu somni és seguir al Barça. En el moment que no ho dius, és que tens el cap a altres coses i evidentment no estàs...
4: Va, deixes estimar.
3: Sí, i que no estàs 100% entregat a la causa, perquè tu estàs pensant en altres històries i, per tant... Ostres, a mi sí que m'ha sorprès. M'ha sorprès no tant el contingut, però la manera de dir-ho, no?
1: Que és com... que podria deixar la porta oberta, però ser una mica més culer o més simpàtic amb la causa culer, o com?
3: Va, a veure, jo crec que és un tema de certes formes que, evidentment, s'han de mantenir quan estàs en una situació així. No?
26: Bueno, ja saben que hay un tipo de jugador... Pues que ha nacido para jugar en el Real Madrid.
4: A usted, señor Florentino, le gustaría...
26: Ferran. Todos los grandes jugadores pues tienen sitio en el Real Madrid. Entonces, ¿qué quieren que diga? La estrella de la selección española, pues debería estar jugando, ¿qué quieren que diga? En el Real Madrid.
4: Y Diomandé, que la semana pasada parlava.
26: ¿Quién?
4: Diomandé.
26: ¿Quién es ese?
4: El delantero que vas a fichar, del bueno, Leipzig.
26: Pues... ¿Qué? Pues son jugadores, que es lo que le digo, que desde pequeñitos sueñan con jugar en el Real Madrid.
4: Pero vendrá.
26: No somos nosotros. Bueno, a ver, que pregunten las niñas, que vosotros sois muy feos.
5: Por favor.
0: Esa niña, joder, que no. Que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
26: Va, venga, que sois más feos que el perro de un cortijo.
3: Sí, perquè el Diomandé està com, no?
2: Està encallat, no?
3: Sí?
4: Ha anat entrant amb el seu
1: era
4: equip.
1: Era que pagava una fortuna. Sí, aquest havia jugat a un equip de merda i que havíem...
2: A Leganés.
3: Sí. Bueno, a Leganés, bueno, sí. Leipzig, i aleshores 130, no es parlava? O...
4: Bueno, ja va pujar a 150, per les comissions. Ah, és a dir, va pujant tot. Va
26: no,
4: pujant,
26: no és dinero.
4: Això com l'espuma.
1: No, no és dinero, però és una estafa, però vaja...
2: Va, Ferran Torres.
1: Sí.
2: Deixem donar un parell de dades perquè avui el Mundo Deportivo ha dit que Ferran Torres no està en venda, tot això abans de les paraules, eh? Mm. I després Gijantes també ha dit que el PSG el vol, però encara no ha fet cap oferta.
4: Bueno, Gijantes i crec que tots els tòtems sí. del Mercato, o sigui, Fabrizio Romanos, Mateus sí. Moretos, etc., van dient això, que és cert que el PSG està interessat en ell i Luis Enrique el convocava sempre amb la selecció, sí. inclús quan passava per mals moments amb el Barça. I tothom sap que és un jugador que a la gent que li agrada, per tant no és estrany que el vulgui, però si Ferran Torres ha tingut pocs minuts al Barça, m'estranya pensar que en pugui tenir gaires més al Paris Saint-Germain, amb Doué, Dembélé, Barasquelia...
3: Davantés no s'obren precisament al PSG, però també és cert, perquè jo recordo que quan el Barça era molt discutit, quan jugava millor amb la selecció, o sigui, sí. històricament feia gols i li anava bé. Jo si ve Luis Enrique amb 40 quilos...
1: 40?
4: Jo crec que és massa, eh?
3: No sé, jo estic tirant a l'alça, eh? Sí, però 40, per 40, ara mateix.
1: I tot el trauries a sobre.
3: Jo sé.
1: Entre els aspectes esportius i els extraesportius...
3: No, jo, principalment, mira què et dic, eh? Esportius, eh? Mai he sigut fan de Ferran Torres. És un tio que divideix molt l'afició, hi ha molt hater i molt fan.
1: Però ara, després del que ha passat a l'estiu...
2: Potser ha canviat, això.
3: No, perquè si el tio me garantís 40 gols, jo el de la gorra me'n passo. Però sí que vull, no?
1: Vale.
3: O sigui, a mi hi ha coses que jo tinc, no?, tragaderes, que es diu. Mm. Si un tio em garanteix 50 gols i porta una gorra de... Endavant. Però és que si a més porta la gorra i no és el cas, i a més va dient que el seu somni és...
4: Ser feliç
3: sí. i que no diu res del Barça, doncs aleshores, escolta...
1: I tu, Juli?
4: És que a mi em costa perquè, per una part, tinc aquesta sensació de que es creu que és més bo del que realment és, i que després mires els seus números, són 49 participacions aquesta temporada, 21 gols, i això et surt a una mitjana de 120 i pocs minuts per gol marcat. És a dir, crec que el nou titular del Barça no pot tenir aquests registres.
3: Clar, com a reserva, és un molt bon jugador.
1: És el paper que li tenia
4: efectivament.
1: Arsène Flick.
3: Efectivament. Però clar, si no pot ser... I
2: si no vol ser, tampoc.
3: I si no vol ser-ho, t'has de buscar la vida. I la vida passa per tenir un nou.
4: Aquí l'únic inconvenient és que li falta un any de contracte.
3: Clar,
4: i que dubto molt que el Paris Saint-Germain et pagui, per més diners que tinguin, 40 milions d'euros per ell. A mi, jo donaria gràcies si em paguessin 30.
2: I el Barça què creieu que farà? El renovarà?
4: Clar, el Barça va fer Amèric García la temporada passada, ho va fer també en Frenkie de Jong, que eren jugadors que els hi quedava un any de contracte, i... Què passa, Frenkie?
26: Nah, ya estáis aquí hablando de...
3: Com va tot, Frenkie,
26: si
3: no?
26: De suplentes, esperaros.
4: No, però és veritat.
26: Que el 9 este año ya veréis quién va a ser.
4: Lo sabes.
1: Home, tu ets mig campista. Sí.
26: Bueno, pero tengo gol.
5: No, també tens una nevera, no?
26: También tengo una nevera. I ja lo veréis.
1: Què pinta la nevera aquí?
5: Hi ha la foto aquella que no deixo de veure, sí, sí, del Frenkie assegut a sobre d'una nevera d'aquestes portàtils.
26: Sí, ah. Sí, porque tengo ahí la almorrana que a veces cuando vamos fuera pues bueno. Comes otra cosa y...
1: Estaves posant l'exemple.
26: I el frío...
3: Tranquilizas, no? Tranquilizas.
26: El frío viene bien.
4: El que et deia, que el Barça és un sistema que ja ha utilitzat en aquestes últimes temporades de renovar els jugadors que els hi queda un any de contracte al setembre quan acaba el mercat de fitxatges, que això també té a veure amb les inscripcions i el fair play. A nivell contractual, el que et computa i el que et deixa de computar. Aleshores...
3: És política de club.
4: No és ideal que un jugador, el que has de renovar i que es deixa estimar, marqui el gol que li dona el Mundial a Espanya i que es faci estimar, perquè l'any passat va passar a Amèric García i era un jugador que sabies que es quedaria 100%.
3: És que aquest gol ha estat una putada, pel Barça. Perdó.
1: Però tampoc ha fet un gran Mundial. Ha estat
3: no, però és igual.
4: Però li dona, es creu amb aquest dret de...
3: Clar, doncs, o sigui, un gol decisiu en una final del Mundial garanteix La jubilació, ja.
5: Sí. Que se l'enduguin i ja està, tu.
3: Sí. Jo sí, jo no tindria cap problema.
1: Deixem a Ferran Torres tranquil, a veure demà.
26: No deixen que ir a recoger a Ferran.
1: Sí, va, el que vulgui. Ja veurem en el futur què ens depara.
6: O sigui, literal, sí, no? El futur del Ferran Torres, o sigui, ja el tinc claríssim i sense tirar les cartes, no?
1: Sí, futur.
6: Sí, amb dos nens rossos, ulls blaus, un Yorkshire i una esposa anomenada Coco, que és influencer, casualment.
1: A veure, Coco, la nostra cosa és TikTok. A veure, per tant, tu creus que es quedarà Ferran Torres?
6: Home, em deixaria la pasta d'advocat que marxés, tot apunta que el Barça seguríssim, o sigui, que accepta la meva oferta, no?
1: Però, bueno, estàs tan enamorada del Ferran que has fet una oferta en persona.
6: Home, Pere, morts, m'encanta la seva gorra, no? O sigui, Coco, make Ferran again, no? Va. O algo així, he proposat una de la meitat del meu sou al Barça per tal que no marxi. M'han dit que sóc una palanca econòmica i que posaran el meu nom a un Frankfurt del Camp Nou.
1: Val, molt bé.
6: Coco, hot dog, gent que era un perrito.
1: Ja per retirar, Coco, moltes gràcies. Martí.
2: Va, més noms, perquè hem parlat de Ferran Torres, però n'hi ha d'altres que han sortit avui, com el de Joao Cancelo.
3: Home.
2: Perquè avui el Poquí, a Mundo Deportivo, ha dit que el Barça espera tancar l'operació en la xifra de 8 i 10 milions i que firmaria fins al 2028.
3: I jo crec que això no hi haurà cap problema que es faci.
2: Es farà?
3: Sí, jo crec que sí.
2: Més d'hora que tard?
3: Sí.
4: És l'estiu de la fiscalitat. Sí. És a dir, Marc Ander Stegen se n'ha anat a Amsterdam dues setmanes després del Here We Go a l'Ajax per un tema fiscal. Està el mateix que passa aquí amb Joao Cancelo. De fet, aquest moviment, aquest fitxatge, crec que el va anunciar el company, el Víctor Navarro, el dia que s'anunciava Barça Play, que és aquesta nova plataforma per on també es poden veure els partits del Barça.
2: Però fa molt temps, això, ja.
4: Clar, clar però que ja es donava per fet i jo crec que tothom hi compta, en Joao Cancelo.
3: A més, flica el vol, és a dir, que és un dels fitxatges que ha demanat, fitxatges, és a dir, que continués al Barça i de fet, crec que va jugar considerablement bé.
4: Va sorprendre.
3: Va sorprendre perquè ningú donava un euro per jugar a Cancelo.
1: Bueno, per
7: tant... No, esteu equivocats, tots, Poquí i el Martí, amb aquesta dada del Barça.
1: No sé què és el Martí, Oriol Jové.
2: A veure, com que estem equivocats?
7: El preu de Cancelo ronda els 90 milions, querido, i l'únic equip disposat a pagar la clàusula és la Unió Esportiva Lleida, amb l'Òscar Rubio de capità, i no aquests fulanos de l'Atlètic Lleida.
1: Oriol, sobre el tema?
7: No, cap dada més sobre aquest tema.
2: Més noms, va. El de Rodri. Perquè avui hem sabut, per Mundo Deportivo també, que el City l'ha taxat en 75 milions.
26: No és dinero.
2: Creieu que el Barça arribaria a aquesta xifra o, com a mínim, que el podria fitxar?
4: Jo sóc flic. I em porten a Rodri demanant un nou,
3: i clar, és que...
4: i dic, però què estem fent? O sigui, estem parlant de que Marc Casado ha de buscar una sortida perquè no té lloc, Marc Casado no ha sortit, i portes a un altre migcampista per ser titular, perquè tu pagues 75 quilos per un tio que podria ser un altre cop pilota d'or, i no el portes a ser un jugador de...
3: Tenint a Marc Bernal, que veiem que pinta molt bé aquesta temporada.
4: Que Marc Bernal, Gavi, Fermín, Frenkie, Pedri...
26: De dónde es Rodri?
4: De Madrid.
26: No hace falta decir nada más.
1: Bueno, vale, ja
2: vale.
1: Sempre havia volgut jugar a Madrid, ja.
3: Però, sí, per tant, em sembla molta pasta.
26: No hace falta decir nada.
2: No s'ha de portar ningú en el lloc de Frenkie.
3: S'ha de portar un nou. O sigui, ho ha dit Flick. O sigui, portar un nou.
4: Ja, crec que al mig del camp és l'únic lloc al camp que no hi ha debat.
7: Perdoneu, però aquesta dada de la Rodri no és correcte, querido.
1: Tampoc és correcte.
7: Com que no? No, val 75 milions, és el davanter de la Lleida, Pau Russo. No,
2: ara està el Mollerussa, aquest.
7: Que ve de fer una temporada espectacular, marcant 78 gols en 32 partits i aixecant la Copa del Ponent, guanyant la final contra el Manchester United.
1: La dada Jové pot ser que sigui una mica inventada, Jové, Oriol.
7: No, sí, tinc l'Excel allà a la redacció, el Miquel Agut.
1: Mira, deixa el Miquel Agut tranquil.
7: Estimat Hansi.
2: Va.
1: Tira.
2: Més noms. El de Laporte. perquè el diari AS ha dit que l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic Club, el taxi, amb 80 Hansi. Milions.
3: Amb 80, ni borratxo. O sigui,
4: clar,
3: és que, clar,
4: per favor.
2: No té clàusula, el jugador.
3: Jo entenc que la gent, veient com està el mercat, està tassant els jugadors a preus astronòmics, sí, impossibles.
1: Sí, està tracomant.
4: I que la gent també ve una mica enlluernada amb el paper de Rodri al Mundial, sí, però hem de tenir en compte que la selecció de De La Fuente tampoc juga amb l'estil que juga el Barça. El Barça juga amb una defensa a 50 metres de la porteria. Ah.
7: Levanto la mano, corremos hacia atrás. Levanto la mano, corremos hacia atrás.
4: Sí, efectivamente. No, efectivamente,
1: tu practica el fora de joc aquí, la, sí, Araujo, perquè...
3: Araujo, posa-te, sí, posa-te una mica en alerta.
1: No, fora de joc, eh?
4: Va sortir una xifra, que l'Atlètic, sí, de Madrid el pot posar-hi el preu que ells vulguin, l'etiqueta que vulguin, però eren 12 milions i mig que havies de pagar de traspàs. Si fos això, mira, clar, jo tot, sí, amb els ulls tancats, perquè és un tio que et dona experiència, que coneix a la gran majoria de la plantilla, que han sigut tots campions del món, i ja està.
3: S'entén bé, però... en Covarsí, no? I...
1: sí. Bueno, es diu que s'entenen molt bé en Covarsí.
4: 80 sí, milions, ni de broma. No els pago per Rodri, els pagaré per la por. No. Sí, home.
2: Però el central és necessari o no? A banda del nou.
4: No, és que quan es va acabar la temporada, veient el rendiment de Gerard Martín, es va dir que no. Sí que és veritat que abans de veure el bon rendiment de Martín, deien sí, necessitarem un central, però al final han dit posem els ous a un altre lloc.
3: O sigui, a priori, si no ha d'haver-hi lesions ni accidents, ja tens una bona línia defensiva, ja tens dos jugadors per posició, per tant...
6: Saps què era necessari, Martí?
2: Què era necessari?
6: Parlar del futbol femení. Mira, abans d'acabar el programa.
2: Vols que et parli del Barça femení?
6: Home, com de ràpid ho faràs?
1: Sí, queden 2 minuts.
6: Semblaràs un àudio de WhatsApp al part 2?
2: Va, ho faré rapidíssim perquè
6: clar,
2: el Barça femení...
6: Clar, vagi ser que amb el cas tens temps parlant de dones.
1: Ha deixat parlant, no t'ha vist.
2: El Barça femení farà un estatge de pretemporada a Andorra del 6 al 10 d'agost.
1: Molt bé.
2: I més recordem, les dates també, perquè el 12 d'agost hi ha un partit al Johan Cruyff de l'Eclipsi contra el Montpellier, i el trofeu Joan Gàper és el 28 d'agost contra el Brighton.
4: I el dia 15 contra el City, allà.
3: Sí.
6: 5 segons.
1: Ja ho hem dit, Aitana, ja està,
6: 5
1: no?
6: 5 segons m'has dedicat, Martí Puig.
2: 5 segons.
1: Bueno, sí. M'he explicat el que fareu.
6: Ja, va. I ho expliqueu i ja està, no envieu a ningú.
2: Bueno, però quan comenci...
6: a cobrir la notícia.
2: Quan comenci l'estada, sí, no.
6: Ah, clar, com vosaltres passeu completament del femení, ja us explico jo el que farem.
1: Ah.
6: Ho voleu saber?
1: On anireu, a Tor?
6: Anirem uns dies a entrenar per les muntanyes a la vall dels contrabandistes, a fer algunes rutes de senderisme, i com ara no hi ha gaires diners, haurem de fer una mica de contrabanc de tabac i armes per poder pagar el sou de totes.
1: No, tampoc, això. Passeu tabac per la frontera, doncs, per quadrar els números.
6: Home, però més, què vols, que se'n vagin més jugadores perquè no els hi paguen suficient?
1: Sí,
6: d'alguna manera haurem d'aconseguir diners?
1: Sí.
6: Ja tenim 2 tones de cigars per baixar fins a la Seu d'Urgell. Mm. 50.000 tassers i 80.000 navalles per portar fins a Llavorsí.
1: A Llavorsí, concretament, eh?
6: Exacte.
1: Molt bé, i tant. Doncs esperem que no us enganxin, perquè si no tindreu gran quantitat de problemes. Escolteu, nois...
6: I noies...
3: Ja hi som, no?
6: Apunta-ho, puteta.
1: Per puteta vol dir de veritat.
11: Però, Pere, no ens has pogut explicar
3: no,
11: la confusió que has tingut avui?
1: No.
3: És veritat. A mi m'interessa molt, eh?
1: Però tinc la Montse Martí, que ve aquí amb tot Ceuta, no, Montse, suposo?
12: Sí.
1: No que seguis, sinó que la cosa va de Ceuta, eh?
6: Tracta-la bé.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, us deixem amb la Montse Martí i la bona gent d'informatius, amb el 9C, amb l'Oriol... L'Oriol, segur tècnic, que no em sap.
7: Estarem amb la dada.
1: Sí, la dada, Jové. Nosaltres tornem a les 4. Gràcies, Juli. Gràcies, Òscar. Fins ara.
4: Adéu-siau.
13: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
14: Són les 8, bon vespre.
13: No ho sé, amb Montse Martí.
14: Benvinguts al 9C. Centenars de menors migrants continuen a Ceuta en espera que es trobi una solució a la seva situació. El govern espanyol assegura a RAC1 que treballa per activar el mecanisme que obliga a reubicar-los en diferents territoris de l'Estat. 4 dies després de l'entrada massiva de persones en aquesta frontera entre el Marroc i Espanya, els cossos de seguretat també continuen treballant per recuperar víctimes. La xifra de morts rondaria el centenar. De seguida en parlem amb el corresponsal de La Vanguardia, Joaquín Vera, i també explicarem què en pensa Òscar Camps, fundador d'Open Arms i també expert en moviments migratoris de tot plegat. Un juliol que els aires condicionats han anat a tot drap, Facua denuncia que la factura de la llum ha estat la segona més cara de la història. I avui al 9C també us parlarem de caçadors d'eclipsis. L'Esteve Giral ha parlat amb el català que n'ha vist més, 22. És la cinquena persona a Europa que n'ha vist més. La setmana que ve tindrà l'oportunitat de veure'l prop de casa. És dilluns 3 d'agost de 2026. La paraula del dia podria ser avui.
12: Xafogó.
14: La xafogó és una altra de les cares de l'estiu. No es veu, es nota. És aquella calor que s'enganxa a la pell, que costa de respirar i que en lloc d'obrir-les fa tancar les finestres. No és casualitat, la paraula xafogó està emparentada a ofegar i descriu exactament això, la sensació que l'aire pesa. Avui, un dia més, en fa molta. Comencem.

El govern espanyol assegura que treballa per activar el mecanisme que obliga a reubicar els menors migrants de Ceuta a les diferents comunitats autònomes. La ciutat ja ha començat a identificar-los per saber quants n'hi ha, i és que quatre dies després de l'arribada massiva de migrants a Ceuta, una de les situacions que més preocupa és la d'aquests centenars de menors que encara són a la ciutat. Estan sols i, si no se'n van voluntàriament, no se'ls pot deportar. Es calcula que són més de 800. El govern espanyol recorda que s'hi activa

0: Es decir, el número de plazas que debería tener asignadas por los habitantes que tiene es de 29. Están casi al 3000% de su capacidad ordinaria.
1: Joaquim Vera és redactor d'Interior, Seguretat i Terrorisme de La Vanguardia. Ja fa uns dies que és a Ceuta. Gràcies, Joaquim, per aquesta última hora des de la ciutat i moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Mentrestant, l'Audiència Nacional ha demanat investigar si hi havia algú al darrere d'aquesta entrada massiva de migrants per la frontera del Tarajal. La jutgessa Maria Tardón ha demanat un informe a la policia i després el tribunal decidirà si és competent per resoldre-ho. Tot plegat ve d'una denúncia que ha presentat el Partit Justícia Europa i l'objectiu és esbrinar si alguna organització criminal va impulsar l'entrada massiva a Ceuta. I mentre continuen les investigacions, tampoc s'aturen les tasques, ara ho dèiem, per recuperar cossos. El govern de Ceuta ampliar la capacitat del dipòsit de cadàvers per acollir fins a 200 cossos. La xifra de víctimes ja s'enfila fins al centenar, encara que és difícil concretar-ne el nombre exacte. El govern espanyol diu que ha recuperat 72 cossos, però el govern saudí ha augmentat la xifra fins als 88. A més, aquí hi hem d'afegir les víctimes que han recuperat el Marroc. I per aclarir tot aquest tràgic ball de xifres, com s'ha fet amb altres catàstrofes, com la d'en el País Valencià, a partir d'ara serà un centre d'integració de dades el que comptabilitzi les víctimes mortals. I de la crisi humanitària a la crisi política també. L'altra gran incògnita encara avui és el paper de la CNI. Diversos mitjans han apuntat que els serveis d'intel·ligència espanyols ja havien avisat el Ministeri de l'Interior sobre el risc d'una entrada massiva. La Moncloa ho nega, però avui la ministra de Defensa ha fet unes declaracions que obren una esquerda en el govern espanyol. Margarita Robles ha evitat desmentir les informacions i ha deixat al descobert les seves discrepàncies amb la versió d'Interior. Tornem cap a Madrid, Adrià.
2: Fins ara el ministre Fernando Grande Marlaska havia negat que hi hagués informes del CNI alertant d'una entrada massiva. Avui a Televisió Espanyola, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, s'ha sumat a aquesta versió.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta. Algo inédito, sin precedentes, con una respuesta en 24-48 horas, también inédita.
2: Poc abans, Margarita Robles ha evidenciat les seves discrepàncies ja recurrents amb Grande Marlaska. La ministra ha evitat confirmar o desmentir si aquesta informació del CNI existia, però ha deixat ben clar que els serveis d'intel·ligència sempre fan bé la seva feina.
4: Yo no voy a entrar en ninguna discusión que no favorece a nadie y que solamente favorece a unos pocos. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de los servicios de información, de la policía y de la Guardia Civil, que en todo momento, en condiciones muy difíciles y que además no se pueden contar, realizan su trabajo.
2: El PP també s'aferra a aquesta polèmica i qüestiona que els serveis d'intel·ligència no tinguessin informació prèvia.
1: Gràcies, Adrià. No ha estat l'única sortida de to de Robles avui. La ministra també ha estat la més clara a l'hora d'assenyalar el Marroc, a qui ha demanat que investigui què va passar.
5: La responsabilidad tiene quien organiza por medio de las mafias, quien engaña a las personas, quien les dice que van a entrar irregularmente e ilegalmente. Esos son los responsables. Por eso yo le pido con toda contundencia al gobierno de Marruecos, que igual que va a hacer el gobierno español, vea quién está detrás de estas redes, vea quién está detrás de esta tragedia humanitaria que ha habido.
1: Fins ara els ministres i també el president del govern espanyol havien apuntat que el Marroc havia col·laborat per aturar la crisi. Per cert, que els ministres de l'Interior dels països de la Unió es reuniran demà per abordar les causes i les conseqüències de la crisi a Ceuta. I encara sobre aquesta crisi, el 9C aquesta tarda, hem parlat amb el fundador d'Open Arms i expert en moviments migratoris, Òscar Camps. Li hem preguntat sobre la decisió de l'Audiència Nacional primer d'intentar investigar l'origen d'aquesta entrada massiva.
6: Celebro que s'investigui, perquè quan hi ha una mobilització d'aquesta magnitud i hi ha tantes víctimes, jo penso que la investigació és una obligació. La meva opinió és que això no es pot explicar només per la desesperació de les persones. No sé qui va prendre cada decisió, però sí sé que aquest tipus de situacions no apareixen del no-res.
1: Aquests dies s'ha tornat a parlar dels migrants com a arma política. El Marroc ho ha fet servir?
6: La migració fa molts anys que és una eina geopolítica, no només pel Marroc. També ho és per Turquia, per Rússia, per Líbia, per Bielorússia, per Tunísia. Probablement serà utilitzada cada cop més. Si Europa paga a tercers països perquè controlin els fluxos migratoris, també els entrega una enorme capacitat de pressió. Després no ens podem sorprendre si s'utilitza aquest poder, no? I el problema no és només qui l'utilitza. El problema és qui va construir aquest model a Europa que ho permet.
1: Més enllà que s'hagin posat unes boies al mar i que almenys a curt termini serà més complicat travessar la frontera per Ceuta, a Òscar Camps també li hem preguntat quines conseqüències tindrà aquesta crisi.
6: A curt termini hi haurà més control, més vigilància, més obstacles físics, més metres de valla. Però això no resoldrà el problema. Només canvia el lloc per on la gent intentarà passar. Fa 30 anys que ho veiem i cada cop que tanques una ruta se n'obre una altra. Normalment més llarga, més cara, més dura i més mortal.
1: I també li han preguntat a Òscar Camps si la crisi a Ceuta farà canviar els fluxos migratoris.
6: Bueno, els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, els desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos. Per això dic que aixecar més murs pot donar una sensació temporal de control, però no resol les causes que obliguen a les persones a marxar, ni impedeix que algú continuï utilitzant la migració com una eina de pressió política. Al contrari, potser haurien de començar a treballar a origen, a evitar les causes que fan que totes aquestes persones hagin de fugir.
1: Òscar Camps creu que a Brussel·les demà hauria d'abordar un debat més valent i parlar sobre com recuperar més poder en política migratòria. En canvi, creu que es tirarà la pilota endavant i s'aprovaran més mesures per enfortir els controls a les fronteres i contenir la migració.
7: No ho sé, amb Montse Martí.

0: En punt, aquesta hora, un quart de nou del vespre, els agents rurals confirmen que de cara a demà hi ha 71 municipis en risc molt alt d'incendi, sobretot a les comarques centrals i l'oest de Catalunya, però no n'hi ha cap en risc extrem. A més, reobren els quatre espais naturals que encara estaven tancats, aquests són la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. A les últimes hores, els bombers s'han retirat de l'incendi que hi havia a Sanet, a l'Alta Ribagorça, perquè hi estava plovent amb intensitat. El foc ha cremat des de divendres a la tarda en un lloc de difícil accés i ha calcinat pràcticament 75 hectàrees. Nil Ferrés, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Aquesta tarda, ho dèiem, hi ha hagut tempestes fortes en alguns punts del país i fins i tot ha caigut pedra.
1: Exacte, sí, aquesta tarda s'han activat diverses tempestes a la meitat oest, sobretot al Pirineu, Prepirineu Occidental, però també a l'interior del país. De fet, a la zona del Solsonès, una tempesta ja ha descarregat amb molta força i s'han registrat pedres de més de 2 centímetres de diàmetre, fins i tot algunes de la mida d'un ou.
0: Déu-n'hi-do.
1: És a dir, al voltant de 5 centímetres de diàmetre. A més, també s'han registrat forces ràfegues de vent, o, per exemple, 39 litres per metre quadrat al port del Comte. Durant el vespre es poden formar nous xàfecs a la meitat oest, però tendiran a desaparèixer durant la nit. De fet, ara tenim una altra tempesta activa, sobretot al Pallars Jussà, que es va desplaçant cap a l'interior, que caldrà anar seguint amb atenció perquè descarrega amb intensitat.
0: Avui parlàvem a portada de la xafogó. Quan refrescarà?
1: Doncs mira, durant aquesta setmana la calor s'anirà normalitzant pel que tocaria el mes d'agost, sobretot de cara a dimecres, dijous, però seguirem parlant de calor i xafogó també a les nits. De fet, ahir a la nit es va registrar una temperatura mínima de 27 graus a l'estació meteorològica de Benissanet, a les Terres de l'Ebre. No s'havia registrat mai un valor tan elevat en els 33 anys de dades d'aquesta estació.
0: Per tant, anem de rècord en rècord, eh?
1: Exacte, temperatures molt elevades. A més, els propers dies també seguirem tenint tempestes de tarda, demà a la tarda, a l'interior, Catalunya Central, el Ripollès i també la Garrotxa.
0: Gràcies, Nil. Fins ara.
1: Gràcies.
0: Dos dels ajuntaments de les zones rurals de l'interior de Tarragona, on s'espera més afluència de visitants per l'eclipsi de la setmana que ve, del 12 d'agost, tancaran els seus accessos al Parc Natural del Montsant. En concret, ja ho han anunciat Cornudella i la Morera de Montsant. Tancaran ja les entrades a l'espai natural un dia abans. Tarragona, Esteve Giral.
2: Sí, Montse, l'objectiu prioritari és protegir un espai natural molt fràgil en un context d'elevat risc d'incendi. El pas endavant dels dos ajuntaments, tant de Cornudella com de la Morera de Montsant, arriba quan encara queden dies i no se sap si Protecció Civil activarà o no el Pla Alfa i en quin nivell ho farà. Cosa que, de totes formes, podria obligar, si el risc d'incendi aquells dies és extrem, a tancar tots els accessos al Parc Natural del Montsant. La mesura preventiva vol evitar l'afluència massiva en aquest espai i a 9 dies de l'eclipsi solar total, que els potencials visitants puguin planificar alternatives. Meritxell Cardona és l'alcaldessa de Cornudella de Montsant i ho ha explicat a l'ACN.
3: S'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
2: Els ajuntaments tenen la competència de tancar accessos a un parc natural dins del seu terme municipal. La Generalitat, a través de Protecció Civil, també ho pot fer amb tot el Parc Natural del Montsant si ho considera necessari.
0: L'eclipsi ha generat interès arreu del món perquè a Tarragona i les Terres de l'Ebre es podrà veure en la seva totalitat durant prop d'un minut i mig. Són persones disposades a viatjar per tot el planeta i fer tants quilòmetres com faci falta. En el rànquing internacional de les persones que han vist en directe més eclipsi hi ha un català, Esteve.
2: De fet, un dels millors caçadors d'eclipsis del món és català, és en Josep Masalla Román. Ha vist eclipsis solars totals al desert de Líbia, a l'Antàrtida, Zàmbia o a Mongòlia. 22 eclipsis solars totals, més de 40 eclipsis sumant-los tots amb els seus propis ulls. Explica, recull les sensacions d'un espectacle únic.
4: El problema és que jo no tinc prou vocabulari com per definir-lo. És l'espectacle, per mi és l'espectacle de la natura més grandiós que hi ha i que d'una bellesa incomparable. I per mi és l'espectacle més gran que hi ha a l'univers.
2: A Salamanca hi ha l'Òscar Martín Mesonero, que ja n'ha vist 12. El seguirà des de Palència, però està pendent de la meteorologia per si cal activar un pla alternatiu.
5: No sé, haber recorrido 3 estados o 4 estados en Estados Unidos haciendo 1.500 millas para conseguirlo, porque el otro sitio estaba nublado.
2: Alguns dels millors caçadors d'eclipsis del món faran cap a Catalunya el proper 12 d'agost, com és el cas de les muntanyes de Prades.
0: Gràcies, Esteve. La Generalitat continua fent passos per reformar l'administració pública i simplificar la burocràcia. Per ara han redissenyat 170 tràmits per fer-los més clars i senzills. Eudald Puig, entre els que ja han actualitzat, n'hi ha una quarantena que incorporen intel·ligència artificial.
6: Entre altres coses, s'ha millorat la interoperabilitat, és a dir, evitar que una persona quan fa un tràmit hagi de presentar un document que ja té l'administració. De moment ja s'han redissenyat 170 gestions i es preveu arribar a les 210 el 2028. En algunes ja han incorporat intel·ligència artificial que permet millorar i agilitzar el procés. En parlava el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
7: Volem un ús de la intel·ligència artificial no pensada per substituir a ningú, pensada per fer més fàcil la vida tant als ciutadans com als treballadors públics. Ho volem fer-ho de forma ètica, saben que publiquem els nostres algoritmes que es fan servir, però creiem que la intel·ligència artificial és una eina imprescindible per poder fer més eficient la tasca que fem als servidors públics en relació amb l'administració.
6: Alguns dels tràmits que s'han redissenyat són el registre per fer-se parella de fet, el consentiment sanitari digitalitzat, el registre per fer canvis d'usos de terrenys forestals o el de maquinària agrícola. Amb l'actualització d'aquests 170 processos, la ciutadania s'estalviarà més de 6 milions d'hores a l'any.
0: En política catalana, avui és notícia que Junts per Catalunya ja té família europea. El partit de Carles Puigdemont s'ha integrat al Partit Demòcrata Europeu. Feia 8 anys que l'entorn de l'antiga Convergència no formava part de cap formació europea des que el 2018 els liberals van expulsar el PDeCAT. Laia Colomer.
8: Sí, en un comunicat conjunt, Junts per Catalunya destaca el caràcter federalista i centrista del Partit Demòcrata Europeu, també el seu compromís, diuen, amb els drets civils i socials, i asseguren que la seva incorporació reforça la projecció internacional dels de Puigdemont i la seva capacitat d'incidència en debats a escala comunitària. Per la seva banda, els demòcrates europeus defensen la implementació fidel de les decisions judicials arreu d'Europa en referència a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Des de la seva creació, Junts per Catalunya mai havia format part de cap família europea. De fet, des que l'Aliança dels Liberals Demòcrates Europeus, l'ALDE, va expulsar el PDeCAT el 2018, formalment pel cas del 3%, l'entorn de l'antiga Convergència s'havia quedat orfe a nivell europeu. Dins del Partit Demòcrata Europeu també hi ha el PNB i Coalició Canària.
0: Més coses, el turisme a Catalunya torna a arribar a nivells d'abans de la pandèmia. Al juny van venir més de 2 milions de turistes internacionals, que és la xifra més alta per un mes de juny, des del 2019. Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol que també demostren que els visitants cada vegada gasten més durant els viatges a casa nostra. Jordi Casals.
9: Durant la primera meitat del 2026 han sigut 9 milions i mig de turistes internacionals els que han visitat Catalunya, un rècord des que l'INE en té dades. També ha augmentat la despesa d'aquests turistes a casa nostra. De mitjana, cada visitant es va gastar 267 euros diaris, un 6% més que l'any anterior. A l'estat espanyol, la xifra de visitants s'enfila fins als 46 milions i mig. Ara bé, un de cada cinc opta per visitar Catalunya, que és el segon territori amb més volum de turistes. Durant el mes de juny, la majoria va optar per passar uns dies a les Balears, amb 2,3 milions de visitants, seguit de Catalunya, Andalusia i el País Valencià. La majoria de turistes són del Regne Unit, Alemanya i França.
0: La porta d'entrada de la gran majoria d'aquests turistes internacionals és l'aeroport del Prat. Atenció als que demà hi han d'anar, perquè comença una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, que donen servei a diverses aerolínies. Bàrbara Padilla.
10: Els treballadors asseguren que l'empresa s'ha negat a negociar amb el comitè de vaga i confirmen, per tant, que la vaga es manté. Denuncien que fan moltes més hores de les que els toca, que hi ha persones que fan el torn de dues i que l'empresa no mou un dit per solucionar-ho. Argumenten que han arribat al límit i insisteixen que no volen diners, sinó recuperar les condicions laborals que tenien fa uns anys i han perdut.
0: I dos apunts encara de mobilitat. Si heu d'agafar la ronda a dalt, heu de saber que des d'avui hi ha un carril tallat en cada sentit entre les sortides 5 i 6, és a dir, entre la Vall d'Hebron i Vallcarca. El motiu són les obres per cobrir aquest tram de la via. Duraran 3 setmanes fins al 24 d'agost. Aquestes últimes setmanes ja s'havia tallat la circulació en un carril durant la nit, però ara s'amplien els treballs durant la resta del dia per agilitzar les obres. I els usuaris de la R4 i la R8 de Rodalies han hagut de fer malabars per arribar avui a casa després de treballar. El motiu és que les dues línies s'han tallat per fer-hi unes obres que duraran fins diumenge. La primera part entre Martorell Central i Molins de Rei i la segona entre Martorell i Rubí Can Boronat. Els usuaris han d'agafar un bus alternatiu per cobrir el trajecte entre els dos punts. Josep Ferrer.
11: Tret de moments puntuals on els usuaris a ple sol i sense cap mena de protecció han hagut d'esperar més del compte l'arribada dels autobusos, el servei per carretera ha funcionat força bé. Això sí, el trajecte s'ha allargat força i això ha provocat el malestar de la gent.
12: Estoy muy harta, porque eso no puede ser. No damos ni un mes. Esto ya no puede ser.
13: Malament, porque això sempre estem con lo mateix. No és el problema de un problema, sinó que és que dia tras dia hi ha problemes.
14: Pues una putada, porque no llego al trabajo. Una putada muy gorda.
11: Alguns s'han queixat de la mala senyalització i que hi havia poc personal de Renfe per informar els usuaris.
15: Però és que ningú sabia on havíem d'anar i fins que no he arribat ara a l'estació caminant que he vist la senyal del bus, no sabia on anar.
11: Renfe recomana als viatgers que planifiquin bé els desplaçaments, tenint en compte que trigarà més temps de l'habitual en fer els trajectes. El servei per carretera el cobreixen 10 autobusos vinguts expressament d'Andalusia.
0: Les 8 i 25, comprar un pis de segona mà costa de mitjana 27.000 euros més que fa un any. És el que diu un informe de Fotocasa, que assegura que els preus s'han enfilat un 11% a Catalunya. Això vol dir que si abans un pis estàndard de 80 metres quadrats valia 250.000 euros, ara en val 276.000. On han augmentat més els preus és a la demarcació de Lleida, a Eulàlia Carrascal.
16: Sí, han crescut un 15% en un any. En segon lloc, on més s'han enfilat és a Girona, amb un 11% més, seguit de Tarragona amb un 10,5% i Barcelona, que no arriba al 10%. Ara bé, els pisos més cars són a Barcelona i Girona. La directora d'estudis de Fotocasa, Maria Matós, diu que el problema és que cada cop hi ha més demanda.
17: La demanda quadruplica la oferta disponible. Sin embargo, esta demanda pues, se ha visto impulsada por ese cambio en las preferencias habitacionales tras la pandemia, ese crecimiento migratorio, la bajada de los tipos de interés ha hecho que los compradores que estaban paralizados retornen. Tenemos un mayor número también de hogares unipersonales, hay un aumento del comprador extranjero.
16: A la resta de l'Estat, els preus han crescut més encara, un 16%. En aquest cas, els pisos valen de mitjana 35.000 euros més que fa un any.
0: I la factura de la llum es torna a enfilar a ple estiu. El mes de juliol ha estat el més car de la història, per darrere del 2022. Ho diu un informe de l'Associació de Consumidors Facua, que alerta que la factura mitjana puja fins als 93 euros al mes.
8: Es tracta del juliol més car dels últims 4 anys i el segon més alt de tota la història. Només el supera el de 2022, quan el rebut va arribar a superar els 140 euros. Aquest augment suposa una pujada del 18,4% respecte al mes de juny i un 15,3% més en comparació amb el juliol de l'any passat. Per tot plegat, Facua reclama al govern espanyol que s'apliqui un IVA reduït a l'electricitat de manera permanent. També demana que es fixin els preus a les energies nuclear i hidroelèctrica per frenar l'escalada de preus als mesos de més consum.
0: Aquest estiu, a Lleida, més de 200 persones han arribat a dormir al carrer. El sistema d'acollida de temporers sense sostre ha fet curt i això ha fet que per primera vegada s'hagi hagut de reforçar amb 160 places més el pavelló 4 de la Fira, que s'ha posat en marxa avui. Lleida, Julen Andrés.
18: Avui entraran un centenar de persones després de passar per l'oficina d'atenció als temporers i si hi ha demanda, demà els 60 restants. L'entrada és voluntària i s'ofereix un lloc on dormir, dutxes i alimentació. Aquestes places es sumen a les 100 que hi ha al pavelló 3 de Fira i a les d'altres equipaments i estarà disponible fins al 17 d'agost. En parla el tinent d'alcalde de Lleida, Carlos Enjuanes.
19: El dia 17 no és casual, estem parlant de hi ha diferents factors. Un primer factor és que entenem que hi haurà un descens de persones per qüestions naturals de campanya. Segon, també hem de procurar la derivació de les persones. Estem parlant de que hi ha encara places als pisos i també hi ha places a Serós. I per tant, nosaltres entenem que això ha de ser una qüestió puntual
18: i garantir així la dignitat de les persones que venen a buscar feina. En el que portem de campanya ja s'han fet 2.200 atencions. És més del doble que la campanya anterior.
0: La Fiscalia Anticorrupció entoma la investigació de les presumptes irregularitats de l'antiga DGAIA. El Ministeri Públic vol comprovar si l'organisme va cometre algun delicte en la gestió dels ajuts a joves tutelats.
8: Fins ara qui ho investigava era l'Oficina Antifrau, que va rebre diverses denúncies per part d'un alertador anònim, totes vinculades a entitats de la demarcació de Girona. D'una banda, es denunciava que alguns joves haurien continuat cobrant ajudes després de sortir del sistema de protecció i també que algunes entitats continuaven rebent diners del govern per pisos d'acollida que en realitat estaven buits. L'Oficina Antifrau ha tancat els primers dos expedients que té oberts i ha enviat tota la informació a la Fiscalia Anticorrupció, que ara haurà de determinar si cal judicialitzar el cas.
0: Aquest estiu està sent especialment negre a les platges i piscines catalanes. Aquest cap de setmana Protecció Civil feia una crida a la prudència després que ja hi hagin mort una trentena de banyistes. Avui un estudi confirma que també hi ha un biaix de classe en els menors ofegats. La majoria són estrangers d'origen africà. Ona?
20: Entre el 2019 i el 2023 han mort 39 infants ofegats. La majoria tenien nacionalitat estrangera i venien sobretot de països africans. L'estudi creu que són menors amb pocs recursos que segurament no han pogut aprendre a nedar. N'ha parlat a RAC1, el director de l'Institut i autor de l'estudi, Eneco Barberia.
21: Creiem que el tema del desconeixement del medi és molt important i també està demostrat a nivell internacional que no tenen majors dificultats per accedir a aquest tipus d'adquisició d'habilitats aquàtiques.
20: En canvi, els ofegats a les piscines són infants de nacionalitat espanyola. Ho explica un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que ho lliga a les desigualtats socials. A l'estudi s'insisteix que tots els infants haurien d'aprendre a nedar. També demanen millorar la seguretat a l'aigua i conscienciar les famílies del perill d'ofegament.
0: 8:45 del vespre, en la crònica de successos, encara us expliquem que han detingut un home de 44 anys per agredir físicament i sexualment dues dones sense llar a Barcelona i Blanes. Primer s'hi acostava per parlar, es guanyava la seva confiança i després els pagava i robava. Els Mossos el van detenir la setmana passada a l'Eixample. El primer atac el va cometre a principis de juliol al voltant de l'estació de Sants. L'home es va acostar per parlar amb la víctima i poc després li va pagar, la va agredir també sexualment en una zona de matolls i li va robar la bossa. Fa dues setmanes va repetir el mateix patró i amb una altra dona que dormia al ras a prop d'una fira a Blanes, on era festa major.

que sentim és Antonio Orozco, que serà el cap de cartell del Festival de Cap Roig. Aquesta nit, a les 10, comença el concert. El cantant de l'Hospitalet de Llobregat presentarà en directe el seu últim disc, El Tiempo No Es Oro. Recordem que després d'aquesta gira, Orozco farà una aturada indefinida. I també a l'Empordà, Clara Peya actua aquesta nit al Festival Porta el Blau de l'Escala. El concert serà d'aquí a menys d'una hora, a les 9, a la Cala de la Mar de Manassa. I els Catarres fan parada a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols.

0: I en cinema, ara sí, us expliquem que el talent català brilla amb força a l'Atlàntida Film Fest de Mallorca.
1: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
0: Mala bèstia, l'òpera prima de la directora barcelonina Bàrbara Ferrer, s'ha endut el premi Dame Agustí Vilaronga, el guardó a la millor pel·lícula feta a l'Estat, mentre que la producció catalana Lionel s'ha imposat a la secció oficial del festival. Adrià García.
2: Després de passar per festivals importants com el de Màlaga, Mala bèstia continua acumulant reconeixements. La pel·lícula explica la història d'una nena que viu amb l'angoixa de créixer sense trobar un lloc on sentir-se estimada. Finalment, l'acull una família adoptiva i la jove s'hi aferra d'una manera inquietant i obsessiva. La pel·lícula s'ha estrenat aquest cap de setmana als cinemes. L'altre gran nom del certamen és Lionel, una road movie familiar que arribarà a les sales d'aquí tot just un mes i que ja havia reconegut la Seminci de Valladolid. El palmarès també ha deixat altres reconeixements amb segell català. La Carn, de Joan Porcel, ha rebut el premi a millor llargmetratge balear, mentre que La Barraca, de Julià Castanyo, s'ha endut el de millor curtmetratge.
0: Moment per repassar a l'actualitat esportiva. Nil Piera, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: El Barça, tancat l'estatge d'Anglaterra, ja està de tornada cap a Barcelona.
3: Sí, està previst que els blaugranes aterrin a l'aeroport del Prat en els pròxims minuts, després d'una setmana d'estatge a Birmingham. Els culers gaudiran ara de dos dies de descans abans de tornar el dijous a la feina amb una doble sessió d'entrenament.
0: Avui també hem pogut sentir Hansi Flick, que ha parlat mirant cap a la feina de Deco. Demana al club la peça que li falta en atac. En dona més detalls de tot plegat la Marta Ramon, enviada especial de RAC1 a Sant Georgi's Park. Bon vespre, Marta.
4: Bon vespre. Tot i estar content amb les alternatives que poden oferir Gordon i Adeyemi, i tot i estar provant amb la figura de fals nou, Flick ha deixat clar que està pendent del mercat i molt a l'expectativa de la incorporació que li porti Deco i del que acabi passant també amb el futur de Ferran Torres.
5: Al final dependrà de l'equip, de la plantilla que tinguem. Hem d'esperar. Ja he dit que tinc confiança total en Deco, sabem que hem de fer alguna cosa, dependerà també de Ferran, i aleshores veurem què passa.
4: Julián Álvarez continua sent la prioritat per ocupar la plaça deixada per Lewandowski sense una alternativa clara, i al Barça mantenen que volen renovar el valencià. Un Flick que, en aquest sentit, també s'ha referit a la possibilitat que Lamine Yamal pugui ocupar la posició de nou. No és l'objectiu. Un cop acabat l'estatge, ara l'equip no tornarà a la feina fins dijous.
0: Gràcies, Marta. Pendents d'un Ferran Torres que s'ha pronunciat sobre el seu futur aquesta mateixa tarda.
3: Sí, ha estat en una entrevista a la cadena nord-americana NBC en què el davanter valencià ha deixat el seu futur obert.
6: Què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
7: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai se sap. Només estic esperant a prendre la decisió adequada. Encara no ho sé.
6: Tens un club somiat?
7: Sí.
6: I quin és aquest club?
7: Només ser feliç.
6: Ben jugat.
3: Un Ferran que continua de vacances i que en principi hauria d'incorporar-se a la pretemporada del Barça la setmana vinent, tot i que el seu futur està més en l'aire que mai.
0: Més coses en joc en aquests moments: la final de l'Obert de Washington de tennis entre Rafa Hoddar i Taylor Fritz.
3: Sí, el partit està encara al primer set amb igualtat màxima sobre la pista. Cap dels dos tennistes ha pogut trencar el servei de l'altre i la primera màniga s'està decidint al tie-break, on tot i això continuen empatats també dins del mateix tiebreak.
0: Al Tour de França femení, la noruega Sigrid Hauset, si ho dic bé, s'ha emportat la tercera etapa, la primera en territori francès.
3: Sí, la corredora de l'1X s'ha imposat després de protagonitzar una escapada de 88 quilòmetres. D'aquesta manera, Hauset s'ha convertit en la nova mallot groc de la cursa, mentre que la catalana Paula Blasi ha conservat el mallot blanc de millor jove per tercer dia consecutiu. Tot plegat, el dia que hem sabut que Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que comença el proper 22 d'agost. El corredor eslové buscarà sumar al seu palmarès l'única gran volta que li queda per guanyar.
0: Alguna cosa més, Nil?
3: Un apunt molt ràpid en bàsquet, perquè avui hem sabut que Xavi Pujol serà el nou director esportiu del Barça. El manresà arriba procedent de Baskonia i signa per les pròximes tres temporades.
0: Gràcies, Nil.
3: A tu, bona nit.
0: Tanquem aquesta primera part del 9C, ara mateix que hem fet amb l'equip d'informatius, com sempre, la Marina González a la producció i l'Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta.

0: El periodista i còmic Sergi Mó creu que ens hem passat de pistonada amb el Carpe Diem.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mó, com esteu? Sonarà estrany el que diré, però crec que cada vegada descansar requereix més esforç. El sistema ja no li és suficient capitalitzant les teves hores de feina. Per seguir funcionant, ara també vol les hores que passes recuperant-te de la feina. Al matí et ven cafè perquè estiguis ben despert i a la nit et ven melatonina perquè puguis descansar bé i demà rendir més. Vull dir, el meu smartwatch m'envia notificacions perquè descansi. Un rellotge fabricat per una multinacional que té treballadors fent torns de 16 hores m'està recordant que cuidi la meva salut mental. Toma ja. He de reconèixer que he desenvolupat una habilitat bastant absurda. Sentir-me culpable per no aprofitar bé el meu temps lliure. Si sóc al sofà, penso que hauria d'estar llegint. Si llegeixo, penso que hauria de sortir a caminar. Si camino, penso que hauria d'escriure. I si escric, penso que potser hauria de descansar una mica. Mare meva, quina ratllada, tu. I segur que això no em passa només a mi. Vull dir, descansar s'ha convertit en la incapacitat contemporània de no saber estar en pau amb un mateix. Tenir temps lliure ja no és cap luxe. El luxe, en realitat, és que durant una tarda sencera la teva consciència et deixi tranquil·let. És poder mirar per la finestra una estona i no esperar absolutament res de tu mateix. Jo crec que ens hem repetit tant que la vida són 4 dies, que ara volem convertir cada diumenge en una experiència transformadora. I mira, hi ha diumenges que només haurien de servir per mirar el sostre. Ens hem passat tant de pistonada amb el Carpe Diem que ja no sabem avorrir-nos. I quan ens avorrim, doncs ens sentim uns desgraciats. I mira, tampoc n'hi ha per tant, eh?
2: Saludem els egipcis que preveien els egipcis. Cops d'aigua. RAC 1 RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
3: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
2: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
4: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
2: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara...
5: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
2: Escolta'ns al cotxe.
5: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
2: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
5: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
2: No ho sé, amb Montse Martí.
0: I si és dilluns, això vol dir que el 9C és dia de paraules d'amor. Per acabar el programa, avui recuperarem la secció en què Clara Caraltó va parlar d'amors a destemps. En aquest cas, amb el sotsdirector del programa, en Pep Tormos.

0: encetem a aquesta hora de la nit el tram final del 9C amb el Paraules d'Amor i la Clara Caraltó. Clara, què tal?
1: Molt bé, bona nit. Parlarem d'amor, no, Pep?
0: Sí, avui ens estrenem, tu i jo, en aquesta secció, com cada dilluns, parlarem d'amor i de literatura. Avui què és el que ens portes?
1: Mira, avui parlarem de l'amor i el temps. Amors a destemps, amors fora del temps, i de si l'amor resisteix o no resisteix als embats del temps. Mira, a mi aquesta idea em va venir ara que fa una setmana que anem amb el nou horari, perquè és veritat que aquests primers dies, quan s'ha canviat l'horari, vas com una mica desajustat. No tens gana d'hora, tens son quan no toca, et lleves al matí amb l'ai al cor perquè hi ha molta llum i penses que fas tard.
0: Sí.
1: I et volia començar preguntant, et faré alguna pregunta, val, Pep?
0: Sí,
1: tu,
0: endavant.
1: Tu amb l'Anna vam fer el pacte que pots contestar el que vulguis, t'ho pots inventar, no ho comprovarem. Val. Llavors, jo pregunto i tu...
0: Em puc inventar.
1: Com et relaciones amb el temps? Perquè ets puntual, fas pinta de ser bastant cartesià, bastant organitzat.
0: A mi m'agrada molt ser puntual.
1: Sí, t'agrada, sí. Eh?
0: I m'agrada que els altres també ho siguin.
1: Ai.
0: Sí, sí, sí. Valoro molt la puntualitat, la veritat.
1: Veus?
0: I em poso nerviós quan no hi vaig, perquè de vegades no hi vaig, de vegades no s'aconsegueix ser-ho.
1: Clar, llavors lluites contra tu mateix, perquè... Clar, és que jo t'he de dir que em relaciono bé amb el temps, que vol dir que m'hi relaciono malament. Ara ho explicaré. Jo sóc excessivament optimista calculant el temps. Sóc molt impuntual, llavors sempre faig mals càlculs temporals. Calculo malament la durada de les coses, calculo malament les distàncies especialment, i llavors és una combinació una mica complicada. I a més, encara és més complicada la combinació perquè convisc amb una persona que és hiperpuntual i hiperrealista calculant el temps.
0: Clar.
1: Conflicte. Clar, a mi s'ha matitllat de genocida del temps. Perquè sóc una persona molt calmada, molt tranquil·la.
0: Començaré a utilitzar aquests termes.
1: Els teus amics que no arriben a l'hora els és a dir, ets un genocida del temps. Clar, el temps i l'amor són mals amics a vegades. I això vol dir moltes coses. Vol dir, per exemple, trobar-te quan toca, i ni abans ni després, perquè això és un clàssic, no? Personatge A estima molt personatge B, però en aquell moment personatge B està per altres coses, i llavors quan personatge B s'adona que estima personatge A, ai, l'altre ja està per altres coses.
0: Just no és el moment, sí, no coincideixen.
1: També és una qüestió de ritme, a vegades, no? Tu acabes de sortir d'una relació i pots anar a 30 per hora, i l'altra persona que està hiperenamorada vol anar a 100 per hora. I llavors es desespera, perquè clar, més de 30 potser no pots anar, però qüestió de ritme. Una qüestió de timings, a vegades fins i tot amb el corteig. Aquí un dia vam parlar dels trobadors i de fer la cort. Aquesta cosa de, li escric ja, no li escric, contesto el WhatsApp, m'espero perquè no sembli que, perquè potser pensa que... Al final, no? L'amor i el temps també
0: estan. Les estratègies i jugar amb el temps també, no?
1: Sí. Exactament això. Mira, hi ha un refrany que diu, el temps fa passar l'amor i l'amor fa passar el temps, que jo crec que condensa d'una manera bastant exacta tota la tragèdia i tota la bellesa del fet d'estimar. Clar, i jo em plantejava, parlant del temps i parlant de l'amor, si havíem de parlar una mica, prèviament, perquè fem tota una prèvia, una mica de filosofia fàcil, a quarts d'onze de la nit, aquesta qüestió de què és el temps, no? Perquè jihihaha amb els impuntuals i genocides del temps, però respondre què és el temps és una de les qüestions més complexes i més fascinants de la filosofia.
0: Tota la història, sí.
1: Perquè per una banda sabem que hi ha aquesta cosa com objectivable del temps, no? Quantes hores dormiré aquesta nit? Quants minuts exactes tinc avui per parlar aquí amb tu en aquesta secció sobre el temps i l'amor. Però sabem que entendre el temps, què és el temps, va més enllà d'aquesta cosa mesurable. Doncs, la concepció que més s'aproxima a la nostra intuïció quotidiana del temps és la visió científica que en va fer Newton. Sí, Isaac Newton. Ell va establir una distinció que s'ha convertit en la pedra angular del pensament científic modern, que és la diferència entre el temps absolut, verdader, matemàtic, no?, que flueix de manera uniforme, i, en canvi, aquell temps que és relatiu i és com el percebem nosaltres amb els nostres sentits, val? Llavors, aquí hi ha el meu conflicte i el conflicte de tots els impuntuals del món, que és que la nostra percepció a través dels sentits és una i el temps absolut i matemàtic n'és un altre. Llavors, vinculat a l'amor, jo crec que parlar del temps és important, és interessant, i sobretot per una gran contradicció, que és que l'amor es debat entre la seva condició de cosa efímera i a la vegada la seva aspiració de cosa eterna.

0: aquest és Camarón de la Isla cantant La Leyenda del Tiempo, que són uns versos que agafa d'un poema de Lorca, que es diu igual, que es diu La Leyenda del Tiempo, i que parla doncs d'això del temps com una força trencadora, d'aquesta ànsia que tenim com a humans de retenir una cosa que no podem retenir, que és el temps. Així que anem de versos a versos i començarem amb un poema de l'Àngel González, que ell és un poeta de la generació dels 50, es van anomenar una fornada de poetes que escriuen després de la Guerra Civil, que poden tenir un cert component social a vegades, però que no és el seu objectiu principal, sinó que fan una poesia doncs, molt íntima, de reflexió, de nostàlgia, i el poema es diu Canción de Invierno y de Verano i parla d'un amor en dos fusos horaris diferents. I es diu això, Canción de Invierno y de Verano. I diu així, diu, cuando es invierno en el Mar del Norte, es verano en Valparaíso. Los barcos hacen sonar sus sirenas al entrar en el puerto de Bremen con jirones de niebla y de hielo en sus cabos. Mientras los balandros soleados arrastran por la superficie del Pacífico Sur bellas bañistas. Eso sucede en el mismo tiempo, pero jamás en el mismo día. Nos quisimos, es cierto, y yo sé cuánto, primaveras, veranos, soles, lunas, pero jamás en el mismo día. És tràgic quan passa sí. Això, que no et trobes en el mateix moment, no? S'han estimat molt, però no de la mateixa manera ni en el mateix moment. És un clàssic, allò que deien, personatge àstima, personatge bé.
1: No coincidir.
0: No coincidir amb aquesta metàfora, no, del Mar del Nord, de l'hivern, el Mar del Nord entre Dinamarca i Noruega, aquesta imatge del fred, i en canvi en aquell moment és estiu a Xile o al Paraíso, i és, ens explica un amor que no està sincronitzat, aquests dos van a destemps, i jo crec que jugar al gat i a la rata és una de les, amb algú amb qui t'hauries pogut estimar, és una de les situacions més típiques i tòpiques, i sobretot et porta a idealitzar absolutament aquesta història d'amor, per una banda, i per l'altra sentir una frase de consol que jo crec que o l'hem dit o ens l'han dit, que és no havia de ser. No havia de ser, Clara, no havia de ser. Ens l'han dit o nosaltres fins i tot l'hem fet servir, que jo crec que no consola res, però és una cosa que dius, mira, doncs la deixarem anar perquè què podem dir, no? I a més, a mi m'agrada perquè el poema hi ha com... O sigui, hi ha com un somriure darrere el poema. És a dir, no hi ha tragèdia, no hi ha molt de drama, sinó que és com... Ha passat temps i jo m'ho miro i penso, mira, és que hauria molat moltíssim. O sigui, hauríem sigut molt feliços, però mira, ha anat així. O sigui, quina putada,
1: em perdó.
0: No ens hem trobat, perquè el problema no és que no s'hagin estimat. El problema és que no s'han trobat.
1: No coincidien.

0: Aquesta cançó no parla del temps, però per mi sempre estarà vinculada al despertador que sona cada dia a Bill Murray, a la pel·lícula Atrapada en el temps, el dia de la marmota, i durant no sé quants dies seguits ella es lleva i està vivint el mateix dia. Jo et volia preguntar, tu, quan veus fotos, això que fa el mòbil, que et diu, avui fa un any,
1: sí,
0: avui fa 5 anys...
1: Cada dia ho fa, això, el mòbil.
0: Cada dia ho fa. Sí. Et veus molt diferent, no, les fotos de fa un any?
1: No, de fa un any no. Et diria que d'any a any no, però sí que hi va haver com un salt temporal a partir de la barrera dels 30. És a dir, als 20 sí que em vaig quedar una mica com... Almenys jo tenia la percepció d'estar atrapat en el temps, tota la vintena, i a partir de superar la barrera de la trentena sí que hi ha hagut com un salt temporal. Em fa la sensació, vaja, després des de fora no sé com es veu.
0: Total, i jo em començo a veure les fotos, aquestes, les de fa un any no tant, però les d'en fa 5, ja em començo a veure com jove, més jove, i després especialment fa gràcia analitzar aquestes fotos que fas un cop l'any, tipus sopar de cap d'any, Sant Joan, i comences a veure moviments. Ostres, aquell pis que ja no hi viuen, aquella amiga que se n'ha anat a viure fora, un fill que ha aparegut, uns que s'han deixat i que ja no estan junts, no? Hi ha canvis. Bé, doncs passem d'una història en què no es trobaven en el temps, d'un poema en què no es trobaven en el temps, a una història en què sí que es troben, però es troben només una vegada l'any. Aquest és l'argument de l'obra de teatre, és un text teatral de Bernard Slade, que és un dramaturg nord-americà, que ens explica això, ens explica que l'obra comença el 1951 i la Doris i el George es coneixen en un motel a la costa californiana. Llavors passen la nit junts, tot i que tots dos tenen parella, passen la nit junts, que això és una cosa que només passa a la literatura i al cinema, a la vida real no passa mai. I llavors... l'endemà al matí veuen que s'ho han passat molt bé, decideixen que seguiran amb les seves vides, però es fan una promesa: es trobaran cada any al mateix dia, al mateix lloc. I a partir d'aquí tu assisteixes a les seves trobades, no? Com a espectador a l'obra de teatre, tu veus 6 trobades, val? Cada 5 anys, perquè aquestes trobades duren 25 anys, és a dir, des de l'any 51 fins a l'any 77, i tu veus només això, aquestes 5 trobades, i t'adones de com han canviat aquests personatges, de quines són les seves preocupacions respecte a les seves parelles, respecte als seus fills, però a més t'adones també de com ha canviat el país. És també la crònica, no?, social i històrica. Els 50 seran, doncs, molt conservadors, els 60 l'alliberament, el feminisme, els 70 per ell serà una mica, doncs, la maduresa, el desencís, no? Hi ha tot també aquest context històric, el moviment hippie, l'assassinat de Martin Luther King, la crisi post-Vietnam, tot això t'adones, no? És com que vas resseguint no només què els ha passat a ell, sinó què ha passat al seu voltant. I ara, revisant l'obra, pensava, Pep, és impossible això ara, perquè ells es prometen que ni es enviaran cap carta ni es trucaran. És a dir, tot el que sabem d'ells ho reconstruïm a partir del que es diuen en aquestes trobades. I ara pensava, l'única opció que això funciona, perquè la premissa poètica funciona molt bé, l'única opció seria no donar-te el telèfon mòbil.
1: Clar, és que ara mateix, amb internet, tal com funcionen les relacions personals avui en dia...
0: Impossible,
1: és impossible, sí, sí.
0: Un WhatsApp se t'escapa seguríssim al llarg d'un any. O sigui, l'única opció és no saber res de tu, no buscar-te a l'Instagram per no tenir, no, la temptació de dir-te alguna cosa. Llavors tu, com a espectador, una mica com ells, a cada cita tens preguntes, no? Què els hi ha passat durant aquest any? I com serà la trobada? I què els passarà a partir d'ara? I es voldran seguir veient o no? Potser serà l'última, o potser algú voldrà, un dels dos voldrà veure's més vegades i l'altre no. I al final, la idea de fons, no?, és com el temps, no?, el pas dels anys, i com aquest es combina amb el concepte utòpic de la felicitat, perquè ells al final tenen aquest desig com de mantenir una bombolleta el seu amor, de preservar-lo, que no es faci malbé, que la quotidianitat, la rutina, totes aquestes coses, no?, de l'amor que s'acaba gastant, per ells és fugaç, és efímer, però es manté intacte.

0: per ells és una mica, no? M'ha fet pensar en aquesta cançó de Nacho Vegas, perquè cada any una mica és aquesta nit que sigui la més llarga, perquè en realitat no vull deixar de viure-la, perquè no sé si serà l'última. Es va estrenar Broadway al 70, va tenir molt d'èxit, se'n van fer més de 1.400 funcions. Sí, es va representar per tot el món, va ser un èxit a nivell mundial, i en vam tenir també una versió catalana. I la va portar al Teatre Poliorama, l'Àngel Llàcer la va dirigir el 2018. I els protagonistes eren el David Verdaguer i la Mar Ull de Molins. I la cosa encertada de l'adaptació era que la va moure una mica, no? Jo t'he dit que l'original comença el 51 i acaba el 77, aquí la van avançar, llavors la primera trobada és l'any 75 i fins al 2000 es troba, no? Llavors també el context històric el van adaptar al context català. Llavors teníem doncs la mort del dictador, els Jocs Olímpics, la transició, els Jocs Olímpics. Sí, i clar, hi ha una cosa xula de l'obra, que és que els personatges s'expliquen també els canvis a través de, doncs, del vestuari, del pentinat, no? I sobretot en el personatge femení es veu molt bé això, perquè ella comença, que és una mestressa de casa, fins a cert punt conservadora, i al llarg dels anys doncs, l'emancipació, tindrà feina, prendrà les regnes de la seva vida, i això s'explica també a través de com la veiem. Clar, imagina't que has de fer envellir els personatges 25 anys, vull dir que és també una feina de caracterització, no? Mira, ara no en tenim cap versió en cartellera, però hi ha la pel·lícula de l'any 78, que es diu així, El mismo año, a la misma hora, que parlant de temps, t'he de dir que, a veure, és el ritme de l'any 78, la pel·lícula, vull dir, està molt bé.
1: Ritme lent.
0: Ritme lent, és així, eh? Però és que ha canviat molt això.
1: I tant.
0: O sigui, realment jo ara veig pel·lícules antigues i me n'adono moltíssim de com ens ha canviat la percepció del temps.
1: Sí, sí.
0: O sigui, ànsia, girs, que passin coses, no? Amb les lletres i aquelles obertures, i penses, però si portem 10 minuts aquí amb això.
1: Que passin coses, no?
0: Que passi alguna cosa, sí. Per favor. Està bé, però la pel·lícula, per adonar-te que ells no gasten l'amor. És així, perquè l'amor ens han dit que es gasta, no? Sí, això ens han dit, això ens han explicat, no? Que al final doncs, el desig s'esgota, l'admiració, la novetat, tot això es va esgotant, i això em porta a la següent història de la qual vull parlar. El personatge diu això, diu, mira, diu, em trec el rellotge perquè l'amor duri per sempre, n'hi ha prou en viure fora del temps. I és que realment el final de la passió és tot un tema.

0: titllat d'eclèctica, triant cançons.
1: No, trobo que està... Sí, sí, està molt bé la tria. Està
0: algun link o altre tenen amb el temps i amb l'humor. Doncs això, el personatge que et deia que diu això perquè... No, primer et volia fer una pregunta. Tu has llegit teories sobre quan dura l'amor?
1: Sí, home,
0: és que
1: sí.
0: N'hi ha.
1: Vaja, em sembla haver llegit alguna teoria de parlant dels 7 mesos.
0: 7 mesos.
1: Sí, o dels 6 als 2 anys, no? Però vaja, al final, suposo que ha de tenir data de caducitat o no? O hi ha etapes, l'amor evoluciona, primer hi ha una etapa més irracional, després no, hi ha una cosa més conscient, més profunda.
0: Jo estic 100% d'acord amb tu, el que passa que la literatura va per una altra banda i és això.
1: Clar.
0: I totes aquestes teories, està bé que hi siguin, no? Ens les mirem, ens les llegim i penses a veure en quin moment estic. Resulta, i ara la novel·la que et porto, que l'escriu un francès que es diu Frédéric Beigbeder, que crec que no dic gaire bé el seu cognom, però el diré així com bonament, com bonament pugui, està una mica obsessionat, com el Jero Romero que sentíem amb aquesta cançó que es diu Correcto, no? Està obsessionat con el final de la passió. Doncs aquest autor també, o almenys el seu personatge, el seu narrador, perquè ell té claríssim que el temps ho destrueix tot i que exactament al cap de 3 anys l'amor s'acaba.
1: 3 anys. És la data de caducitat.
0: Sí, de fet, la novel·la que t'explico es diu El amor dura 3 anys i es va publicar l'any 97 en francès i es va traduir al castellà, la va traduir el Pàmies, el Sergi Pàmies, el 2015. Per ell, el primer any és de passió, el segon d'afecte, el tercer d'avorriment, o el primer any, si m'abandones, em moro, el segon any, si m'abandones, ho passaré molt malament, però ho superaré, el tercer any, si m'abandones, convido a xampany, diu. El narrador, que és l'alter ego de l'autor, ell és un articulista, un publicista parisenc, i de cop i volta s'ha separat, no? I després del naufragi del seu matrimoni decideix escriure una teoria molt cínica, o sigui, la novel·la està carregada de mala llet per explicar-nos la durada i el final de l'amor, però ja t'ho dic, o sigui, hi ha com bastant de mal humor i mala... Mm-hmm. El que passa que és molt divertit. I el que vol a la vegada doncs, és fer aquesta mena de confessió íntima, però també de diseccionar el mite romàntic, no? Ell té molt clar que no hi ha res a fer, sempre se t'acaba menjant l'avorriment, és així, però llavors quan ja té el llibre acabat i editat gir dramàtic, coneix l'Alice i es torna a enamorar.
1: Home.
0: I llavors aquí entra en crisi perquè diu, clar,
1: què faig ara?
0: Què faig? La meva teoria és que dura 3 anys, però a la vegada vol que duri més de 3 anys, o potser fins i tot vol que

0: Aquesta frase és bona. Mira, per exemple, diu: l'amor és l'única decepció programada i l'única desgràcia previsible que desitgem repetir. És aquella cosa de l'etern retorn, sabem que patirem, però allà que estem. O, per exemple, també diu: el problema de l'amor radica en el següent. Per ser feliços necessitem seguretat, però per estar enamorats necessitem inseguretat. La felicitat es basa en la confiança, mentre que l'amor exigeix dubtes i inquietud.
1: La felicitat es basa en la confiança, mentre l'amor exigeix dubtes i inquietud.
0: I jo t'he dit que la primera li compro, que és allò de va, patiré, però i seguim, i la segona no li compro tant, perquè és aquesta cosa de ser addicte a les primeres fases, no? Allò de quan l'amor et desballesta i penses, bueno, ha d'arribar una cosa una mica més calmada i també ja està bé,
1: exacte,
0: no?
1: Sí.
0: De fet, ell explica en el llibre que hi ha una explicació biològica que està vinculada a la supervivència de l'espècie i diu que el comportament amorós de les parelles dura 3 anys perquè és el temps que trigues a protegir el teu fill i que a partir dels 3, doncs, ja està. I al final també he pensat, escolta, hi ha algú que tingui altres teories que no siguin 3 anys? I m'he trobat amb la Helen Fisher, perdó, que és una antropòloga experta, li diuen la científica de l'amor, és experta en la biologia i el comportament romàntic, i ella va fer uns estudis als cervells de més de 900 persones enamorades i va veure, ella és experta en el desig, en com evoluciona el desig, i va veure que dura 4 anys. Que dic, mira, ens ha donat un any de propina,
1: un any més,
0: 12 mesos, sí. Però després ho explica molt bé i diu, mira, al final, tens altres motius per voler seguir amb una persona, més enllà d'aquest enamorament, d'aquest subidon del principi, que és simplement voler seguir amb aquesta persona i voler construir alguna cosa.
1: Compartir
0: que
1: la vida, no?
0: Exactament, no sé, és una cosa molt més calmada. Acabem, última frase de Baedeker. Amb el temps, un deixa d'estimar. L'amor és un combat perdut abans de començar-lo. I mira, tots aquells que fa més de 3 anys que estimem la mateixa persona, estimem fort, ni que sigui per portar-li la contrària a Baedeker.
1: Per contradir les seves teories, no?
0: Exactament. Jo no sé si és un combat perdut per endavant, tot i això ens hi llancem sense escut, potser perdre en l'amor a vegades és l'única victòria possible. I amb això ho deixem.
1: Se'ns ha acabat el temps. Mira, parlant d'amor i de temps...
0: L'hem calculat prou bé per poder passar per totes bandes.
1: Ens hem quedat sense temps d'aquesta secció de paraules d'amor amb la Clara Queraltó. Clara, com sempre, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: La setmana que ve.
2: Són les 9 en punt. Bon vespre. I actualitzem aquesta hora la informació. Bàrbara Padilla, bona nit.
3: Bona nit.
2: La ministra de Defensa, Margarita Robles, que reclama al Marroc que investigui fins al final l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
3: Robles es reunirà demà amb els responsables de Ceuta i Melilla. L'endemà, que ha advertit que Ceuta i Melilla no es toquen. A la ciutat, mentrestant, centenars de menors migrants dormen una nit més al carrer en espera que es pugui donar una sortida a la seva situació. Els cossos de seguretat han recuperat prop d'un centenar de cadàvers de persones que van perdre la vida en l'intent d'arribar a la costa de Ceuta.
2: Entre les conseqüències que tindrà aquesta crisi migratòria i humanitària a Ceuta, l'experta en moviments migratoris Òscar Camps, d'Open Arms, ha dit que farà canviar els fluxos migratoris.
4: Bueno, els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, es desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos. Per això dic que aixecar més murs pot donar una sensació temporal de control, però no resol les causes que obliguen les persones a marxar, ni impedeix que algú continuï utilitzant la migració com una eina de pressió política. Al contrari, potser hauríem de començar a treballar a origen, a evitar les causes que fan que totes aquestes persones hagin de fugir.
2: Òscar Camps ho ha dit al 9C, on també ha dit que és obligatori investigar què ha provocat una tragèdia com la del pas fronterer de Ceuta. L'home que va aparèixer aquest divendres en un contenidor de Lloret de Mar a la Selva havia mort a trets. Ara la família ha engegat una campanya de recollida de diners per repatriar el cos a Gàmbia. Víctor Massip.
5: Un veí de la urbanització Lloret Residencial va avisar la policia després de veure una extremitat que sobresortia de dins d'un contenidor. Segons ha explicat l'ACN, los assassins li van disparar i van abandonar el cadàver. El cas està sota secret de sumari i ara mateix los esforços policials se centren a esbrinar lo mòbil del crim i a identificar i localitzar los assassins.
2: I els agents rurals confirmen que de cara a demà hi haurà una setantena de municipis amb risc molt alt d'incendis, sobretot a les comarques centrals i també l'oest de Catalunya, però no n'hi ha cap en risc extrem. extrem. Nil Ferrés, demà quin temps farà?
6: Doncs de cara a la nit, aquestes tempestes que encara tenim actives aniran desapareixent i demà al matí tindrem un ambient més assolellat amb el pas d'algunes bandes de núvols prims. La temperatura recula alguns graus respecte avui, pocs, i de cara a la tarda tornarem a tenir aquests xàfecs i tempestes al prelitoral, l'interior, la Catalunya central i també el Ripollès i la Garrotxa.
2: Gràcies, Nil. Bona nit.
6: Bona nit.
2: I als esports, Miquel Agut, bon vespre.
7: Bon vespre, Montserrat.
2: Què fareu, el tu diràs?
7: Doncs avui tenim teca perquè Ferran Torres ha dit a la NBC que ja veurem què passa amb el seu futur, no s'ha mullat, i el Barça està de tornada cap a Catalunya després de l'estada d'Anglaterra. Abans Hansi Flick ha dit que li fa falta algun efectiu més en atac i ha lloat el paper dels joves del planter. I a més continua l'estira i arronsa entre la UEFA i la FIFA, la catalana Iris Tió continua col·leccionant medalles als europeus de natació, moltes coses entre 12:45 i 12:45.
2: Us escoltarem. Gràcies, Agut. Els del 9C ho deixem aquí i tornem demà a les 8 del vespre. Bona nit.

0: RAC1. Tots som... La Repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem Regina Rodríguez Sirvent, el celler de Can Roca i 30 anys de l'estrena de la pel·lícula Matilda. Segurament aquest estiu molts de vosaltres heu estat llegint o llegireu Crispetes de matinada, que és l'últim llibre d'aquesta escriptora. Segur que ja la vau descobrir quan es va convertir en un autèntic fenomen literari amb Les calces al sol, totes vam riure moltíssim, però si algú tenia dubtes, amb aquesta segona part també s'ha col·locat al capdamunt de tots els rànquings i va ser el llibre més venut per la Diada de Sant Jordi. Per parlar del llibre, però també d'ella, avui recuperem una entrevista que li va fer el Xavi Bundó al Via Lliure el dia 12 d'abril.

0: Va, cobrim el plat estrella. Ja sabeu, aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant. Avui que tornem a l'Alta Mar, al restaurant que està a més de 70 metres a l'alçada, a la Barceloneta de Barcelona, efectivament, amb unes vistes extraordinàries sobre la ciutat i amb el millor menjar. I sovint, no sempre, amb la millor companyia. Ho dic sobretot pel Toni García. Què tal, Toni?
1: Gràcies,
0: bon dia.
1: Gràcies per aquesta presentació.
0: Malcom Otero, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ja us esteu fotent estrelles?
2: Sí.
1: Home.
0: Prou.
2: Aviam, ja fa una mica caloreta, estrella...
0: Una mica caloreta, no. Bé, avui ens fa molta il·lusió saludar un dels fenòmens literaris dels últims anys a casa nostra. Segurament poc s'esperava la nostra convidada fa 4 anys quan va publicar Les calces al sol, que es convertiria en una de les escriptores més llegides, amb més de 100.000 exemplars venuts en català i pujant, que és una bestiesa, fa riure.
1: Bestial.
0: Sí, quan diem aquestes xifres, fa riure.
2: Ja està rient.
0: La que li fa més riure és ella.
1: Però 100, ja em costa imaginar-m'ho, 100.
0: I a més s'ha traduït a una... No, clar, és que sembla impossible. Sí, crec que està malament aquesta xifra, deuen ser 1.000. Traduïda un munt d'idiomes, en procés de convertir-se en una pel·lícula que esperem veure ben aviat, i ara ho està patant, òbviament, qui s'ho podia imaginar, amb la segona novel·la, Crispetes de matinada, que per si algú tenia algun dubte encapçala les llistes de vendes. És un punt i seguit d'aquesta primera novel·la i, en fi, continuem veient la vida d'aquestes...
1: És un spin-off o una seqüela?
0: És una, com ho diríem, mal, com una seqüela més aviat, no?
2: Sí, però es poden llegir totalment independents.
0: Sí, no?
1: Stand-alone movie.
0: Que ho digui ella, és un stand-alone movie.
1: És un stand-alone,
0: Regina...
1: una seqüel o un spin-off, Regina?
0: Regina Rodríguez Sirvent, com estàs? Bon dia.
3: Molt bé,
0: benvinguda.
3: Molt feliç, mare meva.
0: Què és això? Una, com has dit
3: és
0: això?
3: És una novel·la?
1: Stand-alone?
0: Stand-alone?
1: Sequel?
0: O
1: spin-off?
0: Spin-off.
3: Són les tres coses.
1: Les tres coses a la vegada?
3: Sí.
1: Molt ambiciós,
0: ha dit, és una novel·la, ho ha simplificat perquè entengueu una miqueta.
3: No, perquè te la pots llegir sencera, però alhora és un spin-off, bueno, serà un spin-off de la propera i serà...
1: No has d'haver llegit el primer per entendre aquest?
2: No.
3: No.
1: Ara. És un stand-alone.
3: Per tant, no cal que et llegeixis les calces del sol.
0: Que no has llegit les calces del sol.
1: No sé que l'he llegit, per això dic, però si alguna persona vol llegir, que se'ls llegi l'altra.
2: No t'ha quedat alguna persona a Catalunya que no ha llegit les calces del sol?
0: 100.000. Vaig comprar que no està malament, les xifres són 100.000.
3: Ja, però és que saps què passa? Que per mi és com un... No ho sé veure, no ho sé.
1: Vas comprant 99.000 exemplars.
0: Algú que conegui una mica el món editorial, i el Malcom en sap, no té cap mena de sentit.
2: En català,
0: o sigui, és una xifra
2: molt,
0: fora de lloc.
2: En català hi ha hagut molt poques vegades que, fins i tot en l'època bona, no ara, Buenafuente va vendre-se en 30.000, l'antiga Magusarat, de tant en tant passaven coses, o quan Pep Guardiola va dir que llegia els ponts de Madison County i es van vendre,
3: no.
2: Ja es van vendre 100.000 en el seu moment.
0: Va ser culpa de Guardiola.
2: Sí, va ser culpa de Guardiola. Però parlem de moments gloriosos de la literatura, de la indústria.
0: És una bestia.
2: Ara, vendre 100.000 és com vendre 400.000 d'aquella època.
0: Increïble, increïble.
3: Jo no sabia res del món literari. No havia escrit mai res i, a part, tampoc havia guanyat cap jocs florals ni cap concurs literari.
0: Al col·le, tampoc,
3: ni al col·le, tio. Sí, ni finalista,
0: ni la Coca-Cola, ni
3: res. Zero.
2: És una popstar, ara mateix.
0: Home,
3: sí,
0: home.
2: Vull dir, ja
3: home.
2: Va començar... Ella,
1: una popstar.
2: Té algú, perquè va presentar el primer llibre al celler de Can Roca. Aquest segon, 400 persones en la presentació.
3: Aviam. El primer no el vaig presentar, o sigui... Aviam, jo Can Roca el vaig conèixer a l'Odegas.
0: Com?
3: A una festa.
2: Perdona?
3: A una festa.
0: Com?
1: Quina hora era?
0: S'està complicant l'entrevista, eh?
1: Quina hora era?
3: Jo treballo en gastronomia i llavors el vaig anar a veure. I anys més tard, quan jo vaig presentar les calces als meus amics en un bar, perquè jo el que tenia claríssim era que no volia presentar-ho en una llibreria, perquè mentre estàvem allà i acabàvem de presentar volia que la gent fes una birra, doncs jo li vaig dir al Joan, escolta, Joan, recordo

0: de mi d'aquell dia, tal. I em va dir, sí, sí, i el tio se'l va llegir, a més jo li vaig enviar amb aquell dia a 4 que pesava 17 quilos, perquè ens vam treure 150 pàgines, i més tard m'ho va presentar, com bé deia el Malcolm, a Girona, i van començar a repartir xutxos per la gent, que allò va ser com...
1: Imagina't.
2: Escolta, però ara que dius això de la gastronomia, és a dir, tu havies estat a aquest restaurant, per ser al Tabac?
0: Jo havia estat fa anys, sí. Val. De fet, jo visc aquí a la Barceloneta, des de fa...
2: Ah, sí, eh?
0: Sí, visc a un minut aquí.
2: Però tu ets de Cerdanya.
0: Sí, visc, hi vaig pràcticament cada cap de setmana.
2: És que, de fet, hi ha una part de la... Bueno, suposo que puc dir, què podem dir de la...
0: Sí, home, i tant.
2: Sí, eh? No, hi ha un restaurant alt...
0: Bueno, això...
2: Que es diu Can Racons. Sí. I llavors jo no sé si és que tu...
3: Can Racons.
2: Vens de la... Vens de la... del món de l'hostaleria, la família, hi havia algú, o no? Això és pura...
0: Això és pura invenció.
2: Invenció, eh? No hi ha restaurant familiar.
0: No, però molta gent em para pel carrer i diu, escolta, amb reserves per...
3: Sí. Vaig anar a la ràdio. He anat a Can Racons i m'ha encantat. Tenies tota la guapa reina.
0: Clar, és que jo quan vaig crear l'univers, que vaig començar amb les calces,
2: sí,
0: per fer... una bona comparativa des d'Estats Units i Kai, no? Que era un contrast cultural, m'anava molt bé, doncs, crear cultura a través de la gastronomia i l'enyorança, no? I la família a partir de la cuina.
2: De totes maneres, és això que deies, que tu també t'hi dediques, a la gastronomia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, faig rutes gastronòmiques per Barcelona amb yanquis de pasta. I ja està.
2: I és una feina extraordinària.
0: És una feina molt guai.
2: Sí, sí, clar, clar, sí, és sí. Això, és així. O sigui, tens molt amics d'Estats Units, evidentment.
0: Sí. Bueno, de fet, hi ha una trama aquí a Crispetes de Matinada que neix amb una d'aquestes festes que és la festa aquesta de debutants, de quan presenta les dones en societat, les nenes, noies en societat de 21 anys, que a mi un d'aquests clients m'hi van convidar i, clar, hi vaig anar de pet. De cop hi havia com 15 ties vestides de núvia, els seus pares, amb aquells guants blancs, amb aquells
3: frases,
0: heavy. I jo l'endemà m'adono, quan el pare em va portar cap a l'aeroport, em va dir, has vist el Bill Murray? I dic, eh? I em diu, no, és que el Bill Murray estava a la festa.
2: A veure, m'ho dic!
0: Quasi moro!
1: S'ha de dir que Bill Murray surt al llibre, al principi del llibre, perquè ja al principi del llibre comença al Japó amb una mena de Lost in Translation, homenatge a Lost in Translation.
2: I estupendo.
1: El personatge, aquest trasfonte de la Regina, està venint vins allà al Japó i es produeixen unes situacions que són la part més onírica i surrealista del llibre, és aquest primer capítol, que és molt divertit.
2: Deixeu que mengi una miqueta la Regina, perquè té aquí unes tonyines estupendes.
0: Sí,
2: i aprofitarem que el Malcolm, que és el que en sap més de literatura de la taula, que ens expliquis una mica tu què t'ha semblat.
1: La Regina i jo ens vam conèixer per un moment molt generós de part seva, perquè jo vaig fer una crítica bona de Les cases del sol i em va escriure donant-me les gràcies, això no ho havia vist mai, i aquesta novel·la, sigui seqüela, segona part, novel·la independent, el que sigui, que crec que és millor, que és una novel·la més adulta, les preocupacions són més adultes, té el mateix to, aquest humorístic que fa de fil conductor de totes les coses, que li funciona sempre molt bé, però hi ha temes com aquest la síndrome de l'impostor, que va dient que ets novel·lista però no saps si és novel·lista, que estàs escrivint una novel·la però no saps realment si l'estàs escrivint, i crec que és una novel·la més una novel·la més madura, i crec sincerament que és millor novel·la.
2: Apa, tu mateixa.
0: Ai, gràcies, vinga, gin tònic, sisplau.
3: Vamos, vinga,
2: ja podem seguir.
3: Que passi la safata de gin tònic.
0: Però que madura no vol dir més avorrida, perquè en general més madura és més avorrida.
2: O sigui, ara no t'ha agradat el que ha dit el Malcolm.
0: No, Malcolm, gràcies, et tornaré a escriure un missatge.
3: Ja tot a mi, ja que diria per aquí. No, molt madura. Mare meva, molt madura.
0: No, perquè és veritat, perquè la Rita de les Calces del Sol té 23 anys i aquí en té 32.
2: Correcte.
0: Per molt que li pesi a ella, ha de prendre decisions xungues, eh?
2: Sí, i una Barcelona dels coworkings, dels expats, dels branch, i clar, això
0: bueno, també...
1: Dels primers coworkings.
0: I això ho vull defensar, perquè llavors diran, els coworkings.
2: Home, i surten.
0: Sí, sí, sí, home. No, és veritat.
3: Vull... A veure, que la Regina porta yanquis a la ciutat.
0: Aquest primer, sí.
2: Mateu, és culpa seva.
3: Culpa seva. I tot això que està passant, no ho va començar ella.
0: No, perquè això, la novel·la passa el 2014, era la incipiència aquesta, com que en casa no existia ni el nom, no? I jo vaig entrar en aquest edifici que no sabia ni què era, i ben bé, els que estàvem allà eren purament autònoms que ens pujàvem per les parets de casa, que intentàvem guanyar-nos la vida, però jo ho vaig passar molt malament aquella dècada, perquè és clar, com... O sigui, jo torno d'Atlanta amb aquesta patata calenta, que és la vocació i que vull escriure, que estudio literatura i estudio de cine, i no sabia per on tirar. Llavors, les meves feines anaven, doncs, això, des d'organitzar amb els historials clínics en un hospital de Puigcerdà, o de cop estic venent vins a Tòquio, i jo pensava, tia, però què fots, saps?
2: Que tot el que volies era escriure.
0: Que jo el que volia escriure, de cop, per això comença la novel·la en aquest caos de dir, em fan fora d'una feina, que és un moment violentíssim, de so de dir, vés-te'n, no toquis res, no miris enrere, vés-te'n.
4: Que a mi què, però què havies fet, Regina?
0: No havia fet res.
4: Ah,
0: o sigui, a sobre ja ni entro, perquè sembla que em justifiqui, però a sobre jo, Regina, va ser injust, i a crispetes de matinada més endavant s'entén per què, no? Però és un moment duríssim, i el que em va permetre, el que li permet a la Rita és que, bueno, és com que toca un fons ja de dir, tia, prou ja d'aquesta dècada de misèria professional, i és quan es patega a dins d'aquest edifici, no?, que eventualment seria un coworking, i que troba tot de gent fent feines estranyes, no?
2: Hi ha un senyor que li porta les xarxes al papa.
0: Exacte, sí, ja, dius, però era com una cosa molt orgànica, bonica, i de gent molt perduda, això, en lloc d'estar a casa, anem a trobar-nos allà, i que entre tots vam fer un camí que, i alguns pues, van triomfar i alguns no, però el guai d'aquesta història és que totes aquestes pàgines és aquest camí que vam fer conjunt, i que jo amb ells vaig trobar la meva veu com a escriptora.
1: I també s'ha de dir que ja té un talent únic, que és que tot ho va cosint amb humor, i això és molt difícil, plena de perles que tenen la seva càrrega.
2: Perdona, és que això és una habilitat que té, que quan tu jugues amb l'humor i de tant en tant deixes anar una veritat allà megalítica, gairebé diria, doncs, hosti, de cop dius, perdona un moment, això era broma, o realment si l'analitzes la frase és impecable, no?
1: Són càrregues de profunditat que tenen, no?
2: L'humor sempre és una manera de colar-te, ostres, veritats com un temple, realment.
0: Sí, sí, sí. I de fet jo, o sigui, a mi m'ha passat amb aquesta novel·la, o sigui, he viscut un viatge literari brutal, vull dir, jo he donat tot el que sóc per escriure aquesta novel·la, però és que a part, a nivell vital, vaig veure una història que tu em vas entrevistar,
2: sí.
0: Que jo vaig tenir el meu segon fill, va néixer molt prematur, 2 mesos i mig abans del que em tocava, val? I tornant a això amb l'humor...
2: I va coincidir, és... a més, això, aquest drama personal i aquesta dificultat, amb l'eclosió de les sí. Cases del Sol, sí. És a dir, l'alegria absoluta professional i un dubte existencial, un dolor, una fosca, sí. En la vida
0: total.
2: Personal, no?
0: Sí, jo estava a la UCI de neonats de la Vall d'Hebron amb el meu fill d'1 quilo, i alhora les calces aleshores estaven explotant per tot arreu, no? Però...
2: La gent deia coses allà a l'hospital.
0: Sí, clar. Bueno, es va fer un club de lectura a la UCI.
2: Imagina't.
0: Sí, va ser molt heavy.
2: És molt
0: inquietant. No m'expliqui res.
2: No, és molt inquietant. Sí, és una senyora que està a l'hospital, per algun motiu està a l'hospital.
0: No, però amb tota professionalitat.
2: Sí, evidentment. Sí. Però vull dir que ha de ser una manera molt difícil de gestionar, no? Sí. De dividir-te. Doncs.
0: Però ho dic perquè, ja que treies el tema de l'humor, vull dir que a mi l'humor ens salva sempre, no? Sí. I precisament en una d'aquestes nits, que per mi van ser de les pitjors de la meva vida, quan no, jo m'estava curant amb antibiòtic en vena, però jo pensava que em tornava boja aquella nit, no? I una de les coses que vaig fer va ser obrir el mòbil i dic, necessito consumir alguna cosa que em faci riure, bueno, saps, d'alguna manera, i vaig mirar Polònia, vaig mirar l'APM i vaig mirar Cites Barcelona, no? I pensava, que heavy que estigui mirant això, o sigui, quina dicotomia, no? I recordo estar escrivint les crispetes i fent un honorant l'ofici d'escriure i l'ofici si et surt de l'humor, perquè sempre es menysté, no? Des dels Oscars, des de sempre, algú que et fa riure, aparentment, és menor, i a mi em va salvar, a mi em va salvar de perdre el seny aquella nit, no? I recordo escriure això i reivindicar aquest discurs i plorar molt perquè adonar-me de dir, ostres, que bonic, no? Que a mi em salvés d'aquesta manera, i que a mi tants lectors, tantíssims lectors, el primer que em diuen és que, uala, és que he rigut en veu alta, clar. No?
2: Però m'interessa aquest punt que dius del menysteniment sobre l'humor, perquè això ho hem parlat una pila de vegades, això aplicat a qualsevol peça de l'art. El cinema és claríssim, el teatre n'hem parlat moltes vegades, amb Joan en vam parlar.
0: Sí, és brutal.
2: I a la literatura això també ho diràs, Malcolm, o sigui, si hi ha humor ja és com, és menor, no hi ha tanta profunditat.
1: Passa en el cinema, passa en la literatura. És veritat que hi ha llibres que són mítics, no sé, Scoop, Notícia Bomba d'Evelyn Bock, que és un llibre molt graciós i que s'ha fet important perquè és un llibre que té humor, però és veritat, hi ha molt poca gent bona fent humor en la literatura. Clar. És molt difícil, ja.
2: És que és molt difícil.
1: Kingsley Amis...
0: De fet, a mi quan em diuen, bueno, jo he recomanat el teu llibre, perquè em dic, llegeix-te això que riuràs.
3: És un llibre molt més madur que l'anterior.
2: No, però al final tot és una qüestió de perspectiva, no? Perquè si tu, això que ens has explicat ara, no només el drama de la teva criatura, que al final per cert està
0: sí, perfecte,
2: perfecte
0: sí,
2: perquè
0: sí,
2: més
0: sí.
2: Va venir el dia que va venir al programa a parlar d'aquesta qüestió, va venir vestit de cavaller, que no sé si encara la deria de
0: aquest
2: cavaller.
0: Aquest era el gran, continua. Sí, ara van els dos. Sí. No, el meu marit és totes les espases, sí, els arcs, sí, i les fletxes també.
2: D'així va aneu pel món, no? Tot armats tota l'estona. Sí. No, tot això ho deia perquè la mateixa qüestió tu la pots explicar des d'un àmbit humorístic o des d'un àmbit dramàtic. Que una persona perdi la feina i que senti que és un desgraciat perquè no sap on és, vol dedicar-se a una cosa que no li surt, és profundament dramàtic, sí. Si vols jugar-te-la així.
0: Sí, no? És que a mi l'humor és el que em porta a anar-me'n a la taula del bar a escriure. O sigui, jo construeixo la història a partir de quan veig tot l'humor i totes les bromes i on puc trobar l'emoció. A partir d'aquí se'm construeix el castell. I, que, no sé, jo m'ho he passat tan bé escrivint aquesta història, de veritat, perquè és que, clar, són 2 anys i mig, gairebé 3, que he estat... i no vull passar-ho malament. Bueno, si és que, no sé, és el motor de la meva escriptura.
4: Això hi ha un terme anglosaxó, no?, que és el comic relief, quan ets un, et sents que realment ets un desgraciat, no?, la vida va molt malament i de sobte alguna cosa et fa riure i per un moment tot es difumina, no?, i tens un espai de pau, no?
2: Sobre aquest moment de la teva època, realment tu tens aquesta sensació de tocar fons? És a dir, quan estaves, t'havien fet fora de la feina, vas a fer els vins al Japó, l'entrada del coworking, tot això, és sensació de... el teu entorn, també, perquè quan arribes a la trentena comencen a passar coses, no?
0: Jo quan em van fer fora de la feina no ho vaig dir a ningú perquè em feia una vergonya increïble. Perquè jo no havia sentit mai ningú del meu entorn que l'haguessin fet fora d'una feina.
2: Però...
0: i a més d'aquesta manera. Perquè, clar, tu sents que et sents culpable i dius, ho he fet, no?
2: Ah.
0: I va ser com... què faig, tio? O sigui, tinc una carrera, no? Tinc un bon anglès, que l'anglès el que feia era allunyar-me del que realment volia fer, que era escriure la novel·la.
2: Ja.
0: Però sí, em sentia com buida. I per això, quan la gent em deia, què fas? Jo deia, estic escrivint una novel·la. Perquè de cop això, aquesta resposta et salvava.
2: Clar.
0: I...
2: ja no cal que en parlem més,
0: ja
2: estàs escrivint una novel·la.
0: Però clar, al cap de 10 anys de dir que estàs escrivint una novel·la, me'n recordo una amiga meva que em deia...
3: com porta la novel·la?
0: Fot 10 anys que diu que estàs escrivint aquesta novel·la. Però clar, era com... oh, em feia tanta ràbia perquè el que jo no veia és que la meva història ja la tenia, i la meva veu ja la tenia. I el viatge...
2: sí, quan vas saber que tu tenies la teva veu?
0: Bueno, doncs el viatge de crispetes de matinades aquest, de totes venint de totes aquestes feines, quan jo entro amb aquesta gent i vist totes les aventures que vaig veure amb ells, i també hi ha aquesta història d'amor que parla de somnis, no? D'algú que desesperadament vol una cosa, jo m'adono que, ostres, que la gent té uns somnis raríssims, però que els és igual i que ells tiren, i són històries reals. Jo el que, tota la gent que vam viure aquí, els del coworking, són reals. Sí, sí.
3: Està flipant, ara va al
0: coworking. Són reals.
2: O sigui, perdona, el de les xarxes de Papa, portava les xarxes de Papa, el que es va fer ric venint a una empresa de Silicon Valley i estava com mig deprimit, també.
0: Sí, sí, sí, tot. I l'edifici i tal.
2: I ells ho saben?
0: Home, i tant, vam venir tots a la presentació, per això érem 500, sí, no? Clar.
3: Són tots els personatges del llibre.
2: Continuen a Barcelona, aquesta gent?
0: Aviam, allà va passar molta gent, però sí, moltíssima gent està aquí a Barcelona. I clar, jo una de les coses més guais, quan vaig acabar aquesta novel·la, que per mi el gran repte sempre ha sigut que la història aquesta que vam viure, que va ser tan increïble, fer-li justícia. Jo pensava, és que no seré capaç de fer-li justícia. I quan vaig acabar, que vaig estar plorant una hora sencera allà sota el sol, com el Tim Robbins a Cadena Perpètua, allà que li queda l'aigua, jo vaig dir, uah, els vaig trucar. I clar, aquella emoció, si només ho poden entendre ells i elles, i espero que ara ho puguin entendre els lectors, perquè és que, saps quan tu vius una cosa tan increïble, tan intensa, i ja tens nostàlgia futura, saps que tu seràs per sempre més una zombi d'aquesta història?
2: Mm-hmm.
0: Doncs és el que ens passa.
4: Escolta una cosa, no sé si has vist Jóvenes Prodigiosos, la pel·lícula del Michael Douglas amb el Tobey Maguire, que
0: parla
4: d'un escriptor que té un èxit bestial amb la seva primera novel·la, i llavors no té el bloqueig de l'escriptor, sinó que no pot deixar d'escriure, i llavors la seva segona novel·la ja porta 2.800 pàgines, però no hi ha manera que la publiqui, perquè ja està escrivint. No sé si t'identifiques amb un d'aquests tres escenaris. Un és el personatge de Michael Douglas, segueix escrivint, no sap mai com acaba perquè no sap on va. Segon, el bloqueig creatiu de dir, hòstia, ara què faig? O tercer, tens tant èxit amb la primera novel·la que dius, bueno, la segona serà fàcil perquè em trec tota la pressió de sobre. Que amb quin d'aquests escenaris porta A, porta B o porta C? Un moment.
0: Que gran, eh? Crec que he agafat el pany de les tres,
4: sí.
0: Però al final vaig fer com una mena de salt mental al buit i vaig dir, a la merda, saps? Dic... jo sento això, sento que aquesta història necessito escriure-la, perquè jo quan estava acabant d'escriure Les Calces em moria de ganes d'escriure aquesta història. Però sí, jo sempre dic que la inconsciència és com molt poderosa, i jo crec que sóc una inconscient, tio, perquè és com, vaig això a la meva manera, saps? Vull dir, amb total llibertat, i aviam què passa.
2: Si tu et consideres una persona optimista?
0: Sí, bastant,
2: no,
0: absolutament, profundament. I vaig dir, jo crec que, com que ho tenia tan clar, o sigui, és el que deia, com que tenia l'humor tan clar, però també l'emoció la tenia tan clara, va ser com moro de ganes d'escriure això. Tenim un personatge molt important, que encara que no t'hagis llegit Les calces, el pots llegir. Mm-hmm. I per això dic que sóc la primera espectadora de la novel·la, és que era com no que saps... jo era un canal.
2: Perdona, tu no saps on vas quan comences?
0: Jo sé on vaig, no? Quan diuen això que sempre el George Martin, que diu que pot ser arquitecte o pot ser jardinera, no? Jo sóc jardinera, però sé on està el meu jardí, sé que aquí hi haurà arbustos i aquí hi haurà pomers, vale? Però els arbustos i que creixeran i els parterres, això no ho sé.
2: Sí, principi i final sí.
0: Sí. Aleshores jo, mentre vaig escrivint, va florint i és fascinant. El procés creatiu, el cervell, com va? La lliure associació d'idees...
2: I a vegades has pensat, hosti, estic molt loca, eh? Això que...
0: Bueno...
2: Que
0: vol
2: treure. No?
0: Però el que em diu que estic molt loca és el que deixo primer.
2: Sí, no, et frenes allà de dir... No, perquè... Espera, un moment, censura, que igual això...
0: No ho censuro, no, perquè llavors perdo la llibertat. Clar, perquè quan escrivia Les calces pensava que aviam qui s'ho llegeix això, aviam què passa...
2: Clar, és que és molt diferent, perdona, sí. No sé si el procés d'escriptura també és diferent, sabent això, és a dir, tu quan comences a escriure Les calces al sol, tu no ets escriptora professional, la gent no et coneix, ets absoluta desconeguda pel públic, i ara ja no. Llavors, ha de ser diferent.
0: Totalment, però com que... Com dèiem al principi, no? Imaginar-me aquestes 100.000 persones, jo no me les sé imaginar, perquè per mi és una cosa tan abstracta. Jo he fet la meva vida de sempre, és exactament el mateix. Jo no vaig al Camp Nou i veig a tots els meus lectors, saps? Aleshores, això em dona una llibertat total, vull dir, estar aquí, és que amb tot és com... Hi ha una part de joc ara i de broma.
3: No hi cabria al Camp Nou, eh?
2: Ara mateix no.
3: No, hi cabria la meitat, més o menys, eh? Cuidado, eh? Acabes allà i dius, aquí no és a la meitat.
1: Però igual que els davanters, quan tenen confiança, juguen millor, jo crec que els escriptors, a vegades, quan tenen confiança, escriuen millor. Jo crec que la Regina ara és més escriptora que en Les cases del sol, i es noten coses com... Per exemple, l'oïda, ara té una oïda...
2: Oïda, què vol dir en el cas?
1: Que els diàlegs, com parlen...
2: Són realistes.
1: Veus que hi ha algú, un talent per...
3: Abans no, eh?
1: Sí, abans també, però ara es veu que ha agafat com... Suposo que vas aprenent, i ara és encara millor.
0: Ai, gràcies.
2: Regina, quan vas atrevir-te...
3: Vol li has donat, Regina?
2: No s'entén, perquè jo... No recordo l'última vegada que vas veure
3: així. Han sigut 300 euros mínim.
2: Estic espantat.
3: No l'he vist entusiasmada en tu vida.
2: No, jo tampoc.
3: Tu tampoc, Xavi.
2: No, jo estic bastant sorprès. No, quan vas, en aquest procés que dèiem, quan vas atrevir a dir-te a tu mateixa i al món, soc escriptora?
0: Encara no ho he dit, crec, eh?
2: No, eh?
1: Bueno...
3: Ara tens oportunitats, Regina, digue-ho.
0: És que...
2: Presenta't, sisplau. Ah. Hola, sóc...
3: Digues, estic escrivint una novel·la.
0: Sempre dic...
2: No, no és el mateix, un moment,
0: És que sempre dic que estic escrivint una novel·la.
2: No és el mateix.
3: Això et dic.
2: No és una novel·la, sóc escriptora. Saps?
1: Sí, professió. Regina Rodríguez Sirvent.
2: Sempre hi ha una,
1: professió.
2: Hi ha una pregunta.
0: No, és que jo no sento que la meva professió...
3: Porto sigui... Yankees a Barcelona, digues això. No. Sempre dic això.
2: O sigui, si tu et preguntessin ara, allò típic, en un lloc on has d'anar, o sigui, digue'm nom, cognoms, lloc on vius i professió.
0: Clar, ui, no dic que sóc escriptora.
2: No ho diries,
0: no ho dic.
2: I
0: què dius? Perquè...
1: Freelance.
0: A veure, no dic que estic escriptora. M'enrotllo, perquè sempre m'enrotllo.
2: Has d'omplir un formulari, eh?
1: Estic escrivint una novel·la.
3: Merda, és això. Has d'omplir un formulari. Deixeu-la en pau.
2: És un formulari. Jo m'hi he trobat.
3: Has d'omplir un formulari.
2: T'ho juro, Toni. Hi va haver un dia que en un metge que em van dir, m'has d'omplir això. I una persona, absolutament, que jo acabava de sortir a la facultat i estava treballant, però aquell moment que et diuen, estan escrivint, nom. A més, impersonal completament. Professió. I dius, hòstia.
3: No,
2: o no ho sé. No t'atreveixes, doncs, eh?
0: Bueno, no és...
1: Bueno, què vol dir?
0: Suposo que no, però sí, aviam, sóc escriptora perquè, no?
2: Ara, titular de l'entrevista, Regina. Sóc escriptora.
0: He suat i tot.
2: S'ha tret la samarreta, us ho juro, eh? Però això explica moltes coses, també. No, però sí que és veritat que jo tinc la sensació que la teva trajectòria vital, en el fons, això és una cosa humana de tothom, no? Però aquest personatge, la Rita Racons, li passa una mica el mateix, que és descobrir qui ets. O sigui, és el procés, però això és universal, diguem-ne, no? El procés per saber jo qui vull ser i qui sóc, com aconsegueixo ser qui, que connectin les dues coses, el qui vull ser amb ser-ho, no?
0: Sí, perquè jo tota aquesta pèrdua que vaig estar tota aquesta dècada era perquè jo pensava que una bona literatura, i també tornant a l'humor, només podia ser una literatura com molt densa i molt negra i partir d'una ferida i partir dels grans temes foscos de la humanitat. Era una premissa que m'havia autoimposat i que era un bloqueig meu, eh? Però això a mi em va bloquejar moltíssim. A mi m'agrada aquesta literatura, llegir-la, la consumeixo, però no em naixia. I tot aquest arc és que és tota aquesta història, és tot el que jo vaig viure fins a reconèixer que aquesta veu valia.
2: O sigui, Regina, tu tens novel·les no publicades dramàtiques?
0: O no, perquè no em naixien.
2: Ho intentaves, però.
0: Clar, jo vaig fer...
2: El dolor, eh?
0: Bueno, de les històries alienes que a mi em semblaven grans com les històries dels contrabandistes que els meus avis m'explicaven. I jo tots els cursos que vaig fer de literatura i el màster de cine que vaig fer a l'ESCAC el vaig fer basat en les històries de contrabandistes dels meus avis. Vull dir, això ho explico a la novel·la i és real. Clar. Perquè jo pensava que aquestes històries són les que valien, no la meva.
1: Però i per quan, Regina, la novel·la dels contrabandistes?
0: Per mai.
2: La tens mitja... Alguna cosa està escrita,
0: bueno,
2: evidentment.
0: Bueno, tenia... Tinc les anècdotes dels meus avis i, de fet, les enumero, que em semblaven fascinants. Però jo, no, com a escriptora, no em neix. Per això vaig estar una dècada sense escriure ni una paraula. Clar. En canvi, en un d'aquests cursos que havia d'entregar, i també surt aquí a la novel·la, havia d'entregar 20 pàgines, les úniques 20 pàgines que tenia era com jo havia nascut com a escriptora, que era quan estava a Atlanta i enviava aquells emails bojos que incluïen tot tipus de paranoies. Allò era... orgànic i clar, real.
2: Allà estaves escrivint.
0: Allà era escriptora. Quan ho vaig entregar, que era una paranoia, la tia em va mirar i em va dir: és això, escriu això, tu ets això, i deixa't estar de les altres tonteries, saps?
2: Tu tens la sensació que ara estàs una mica més en pau amb aquella Regina que torna d'Atlanta, o no?
0: Sí. Jo el dia que vaig fer 40 anys, que va ser un dia històric perquè em vaig aixecar a la UCI, que el meu fill estava perfecte, però encara hi érem. Hosti. Em van donar el meu... O sigui, jo em llevo, no? Tinc 39, de cop en tinc 40. Em llevo a la UCI de la Vall d'Hebron, de cop. Em van donar el meu primer premi literari de la vida, i era aquell dia, i pensava, o sigui, quina crisi dels 40, impossible, vull dir, entro aquí absolutament eufòrica, i a més les calces doncs ja havien explotat i jo no tenia... Podia comentar les meves bajanades amb lectors.
2: I a sobre la novel·la arriba a mans sorprenents, no, dels Estats Units, de gent famosa, no? I...
0: Sí. Ui, ara se l'està llegint el Damon Lindelof.
2: El senyor de Lost, no?
0: El senyor que ha escrit Lost, que clar, jo el vaig tenir...
5: Jo vaig escriure al final de Lost, eh?
0: No! Pues molt
2: no vagis per aquí.
0: No.
5: Per a mi el senyor que ha fet The Leftovers.
0: Sí, exacte.
5: Que em sembla, o Watchmen, que em semblen dos elements absolutes.
0: Ell s'està llegint Les calces al sol.
2: Bueno, els drets estan per allà, no? Estan repartits,
0: sí. Sí,
2: ara,
0: sí.
2: Ara dit algú?
0: No, però parlo sovint. Hosti. Sí, és com una, saps? I ara, clar, al setembre me'n vaig a fer ruta per als Estats Units, uh-huh. I aquesta gent vindrà.
2: Sí,
0: però que
2: ja els has convidat, ja els has dit.
0: Bueno, se'ls estic tantejant, però són gent generosíssima, o sigui, tota la ruta que faré me l'hauran fet a tots els clients que he tingut jo. Me'n vaig per, bueno, Atlanta, per descomptat, a Nova York, me'n vaig al Harvard Club a Manhattan, faig una ruta llarguíssima.
2: Això quan és, això?
0: A finals de setembre, principis d'octubre.
2: I quant de temps estàs allà?
0: No, doncs poc, estaré 10 dies, bon. Perquè és que no vull estar tan lluny dels meus fills.
5: Ah, 80 estats en 10 dies.
0: Faré la costa est primer, i molt després m'aniré a la costa oest.
2: Tu t'imagines això, el dia que una novel·la que tu no sabies si sortiria acaba sent una pel·lícula mig de Hollywood i... Això ho has visualitzat?
0: Jo he visualitzat moltes coses. De fet, ara jo vull que l'Obama es llegeixi Les calces i la posi a la seva llista de final d'any. Per què no pot tenir l'Obama? Sí, a més es diu Singing to the Sun. Merda de títol, però bueno.
5: És horrible, horrible títol.
0: Gràcies.
2: Com que es diu així?
0: Sí, perquè van considerar que la paraula panties era...
2: No els agradava,
0: era una... Em van dir literalment que si posava aquesta paraula seria un suïcidi literari.
5: És que estan...
0: És igual, però estan anant superbé. En anglès la gent està rient igual que aquí. Això.
2: És una trajectòria, bueno, increïble. O sigui, si li haguéssim dit a la Regina de fa 4 anys...
0: No, ni de conya. Són moments així, per això que me n'adono, quan, no? Quan algú diu en altres
5: veus... Quan estàs sentat en 3 imbècils a una taula.
0: A 300 metres sobre el mar.
2: Doncs això és aquesta història meravellosa de la Regina Rodríguez Sirvent. Ha estat un gust, de veritat. Ha estat un plaer, com sempre.
0: Gràcies.
2: Gràcies, Toni. Gràcies,
5: Marco. Adéu, que vagi bé. Adéu.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. RAC1.
1: El que fa aquesta setmana, avui ha estat el dia de més calor, eh?
2: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades als 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
3: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
4: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé... amb Montse Martí.
1: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC 1. Tots som un milió. Ràdio en directe.
5: Contingut a la carta.
0: Podcast.
5: El que vols, quan ho vols.
0: A l'aplicació de RAC 1. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
6: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
7: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: A l'estiu, els tres essencials d'una dona cookie. Un vano, un folard i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurint. S'ha de ser una mica porca.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
9: I qui passa això, ripesca pura, eh?
10: Aquest mes d'agost fa 40 anys, sí, 40, que va obrir un dels millors restaurants de casa nostra, el Celler de Can Roca. Per això avui aprofitem per recuperar una entrevista que va fer el Jordi Basté l'abril del 2013. Va ser en aquell moment el Joan Roca. I què passava aleshores? Doncs que el Celler s'havia convertit en el millor restaurant del món. Tres germans gironins, el Joan, el Josep i el Jordi Roca, situaven la cuina catalana al capdamunt de la restauració mundial. A la conversa que avui recuperem també s'hi van afegir cuiners de renom com en Ferran Adrià o el Fermí Puig.

0: senyor Joan Roca, bon dia, moltes felicitats i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies, és un plaer.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt bé, content. Content, hem dormit poc, però avui fa un dia esplèndid a Londres i estem molt contents.
0: Has pogut llegir ja la premsa d'aquí o no?
1: No massa, la veritat, anem de bòlit, encara no ho hem pogut fer.
0: Jo t'ho llegeixo jo. Cristina Jolong, a La Vanguardia, fidels a la seva fama de prudents, ahir els costava creure-s'ho. Ahir a la tarda el somni es va fer realitat. Pau Arenós, al periòdico, el cim és de roca, del Joan, del Josep i del Jordi. Ha estat una acordada llarga i difícil, de 7 anys estirant un germà de l'altre, donant-se ànims. Josep Socarrats, a l'Ara, els carrers obrers del barri de Taialà podran ser per molts el punt de partida per descobrir o redescobrir la gastronomia catalana. Rosa Ribas, al País, el celler és gastronomia vanguardista i lliure, de profundes arrels catalanes, liderada per 3 genis de la cuina salada, dolça i líquida. Júlia Pérez, El Mundo, és una història d'esforç, treball, humilitat i intel·ligència. Per què éreu tan reticents a admetre-ho abans del premi que us va donar ahir la revista?
1: Bé, perquè la gala és quan certament es fa oficial, no? I es fa cert, no? Fins aleshores tot eren rumors, eren comunicats i bé, volíem ser prudents. El que va ser realment extraordinari és poder ser tots tres ahir aquí a Londres per poder-ho celebrar plegats, no? La prudència sempre l'hem tingut i l'hem portat, no? Però fins que aquestes notícies són tan importants que fins que no les veus totalment certes no te les acabes de creure, no? Perquè realment és important això.
0: Ahir recordaves a qui volgués escoltar que els nois de Can Roca vam créixer en un bar de menús.
1: Sí, és així com és d'on venim i nosaltres hem estat sempre fidels a aquestes arrels i de fet el nostre nou restaurant el vam ubicar molt a prop del primer, en el mateix barri, no? Volguem mantenir aquest cordó umbilical encara present, no? Cada dia anem a menjar el menú que fa la mare encara en el restaurant de tota la vida, que crec que no.
0: Avui te'n recordes molt de la teva àvia Angeleta o no?
1: Sí. Sí, està clar, perquè, bueno, és una mussa, va ser una mussa durant molt de temps i és també una de les persones, en fi, entranyables que de petit t'ensenyen a cuinar, no? I, òbviament, en moments així se'n recordes.
0: Què t'ha dit ta mare?
1: Que tornéssim aviat, que l'estaven atabalant molt els mitjans de comunicació, que a veure què fèiem, contèrem, que tornem ràpid.
0: Torneu avui mateix o no?
1: Sí, tornem aquesta tarda.
0: Aquesta tarda. On aneu a dinar?
1: No t'ho sé dir. Hi ha un dinar, no recordo ara el lloc, hi ha un dinar de l'organització dels premis, que ens reuneix a tots els cuiners que venim de fora, i en fi, és un dinar que cada any es fa en un lloc diferent, avui no sé francament on toca.
0: No t'escaparàs de la pregunta, és igual. On vas dinar ahir? És igual on va dinar el germà Roca quan es van a Londres?
1: Ahir vam dinar amb un club que es diu George aquí a Londres. Vam dinar amb els cuiners espanyols que cada any, doncs, quan ens trobem aquí, doncs hem de dinar plegat just abans d'anar a la gala. I també hi havia el Gastón Acurio peruà, hi havia l'Àlex Atala brasileny, és a dir, una colla de cuiners. Ens trobem i dinem plegats en un lloc informal, I ja està. En canvi, llavors, a la nit vam fer una festa i vam sopar en un restaurant que es diu Roca, amb K.
0: Ostres!
1: Restaurant... Sí, és curiós, però és un restaurant que hi solem anar quan venim, perquè està molt bé. És una cuina així asiàtica i molt, molt, molt, molt ben.
0: Però perquè està bé, Joan, o perquè es diu com es diu?
1: No, perquè està bé i és curiós que es diu Roca. Sí, és cert.
0: Avui hi ha un altre article que apareix al periòdico i que signa un senyor que es diu Ferran Adrià, que diu: no podia tenir més bon regal anticipat d'aniversari que la notícia que el celler de Can Roca és el millor restaurant del món. La família del Bulli i la del celler de Can Roca som gairebé la mateixa família. Ens estimem com si fóssim germans perquè som més que amics. Ferran Adrià, bon dia, i deixem que saludi el quart germà Roca. Moltes gràcies, Ferran.
1: Bon dia.
0: Què li has de dir al teu germà Joan Roca?
1: Home, pues eso ya se va a dir ahir a la tarda, que estem més contents que si fos quan guanyava jo. Saps que estic més relaxat, saps, no? Quan uno estava allà en lío, no podia disfrutar tant, no? I ara, ahir la meva dona lo ven celebrar per tot lo alt, perquè és molt important, també, com ja dic, perquè que nos estimem molt i segon perquè per el país... Ostres, que en un moment tan difícil que n'hi hagi una notícia com aquesta és molt, molt important. A mi m'agradaria que la gent que no s'escolta entenguessin lo important que és això, no? Perquè la gent pot pensar, bueno, escolti, no és per tant, restaran, no? Tal, no. Jo vinc ara de Nova York, de Singapur, de Hong Kong, i porto molt temps dient, no?, des que van tancar el bulli, de que la cuina catalana, ostres, és la més important, continua sent la més important del món. Que la gent va, sí, de tal, no, però ara no sé què, que si Dinamarca, que si Krim, que si qual, que no, escolten, que no. I això, aquest premi, pues, ratifica tot això, no?, i nos dona una confiança, i et poder treballar amb força, que és el que hem fet durant anys tot el món, tots els cuiners catalans, tota la gent de la gastronomia catalana, perquè això continuï. Ara estava dient, no, un col·lega teu, que el repte que tenia el Joan, jo, la Carme i molta gent del país, que n'hi hagi un nou ocell de Can Roca d'aquí 10 anys. Aquest és el repte que tenim ara.
0: Joan.
1: Sí.
0: Què comentes el que deia el Ferran Adrià?
2: Bé, home, és totalment cert. Jo crec que justament el que ha de servir, per al que ha de servir això és per tornar a posar en valor la tradició, la cultura gastronòmica que hi ha al nostre país, els nostres productes, i projectar tot això a través del turisme i a través de tot el que pugui ser generar imatge positiva, no?, del país. Ho hem de saber aprofitar en aquesta clau, no? I jo crec que ara justament és el que convé. I també destacar que si tot això està possible és perquè al nostre país hi ha molts cuiners treballant al màxim nivell, és a dir, nosaltres mateix representa això, però són molts els que treballen al màxim nivell, compromesos amb la qualitat, amb la creativitat, no? Realment la cuina catalana, com deia en Ferran, és potent i ens ho hem de creure i l'hem de recolzar.
0: A l'article, el Ferran Adrià l'adverteixes, diu: aquest és un premi perillosíssim, arribaran les crítiques i les enveges. Ferran.
1: Sí, perquè lo bo que l'article, lo bo d'aquest premi per a la família Roca és que ells ja estan molt curtits amb això, saps? No. Ja porten, no, perquè això, aquest premi agafen 30 anys i és perillosíssim, vull dir, això tot és un torna boig, saps? No, que tu passes a ser un icono mundial, és clar, en el teu ofici, de veritat, si no tens una certa experiència i tal, és molt complexa, no? Perquè, clar, és normal, quan no està dalt, mira Messi. Ningú vol que guanyi el cinquè, la cinquena bota d'or fora del Barça. Aunque li agradi, aunque l'estimin, perquè el sistema és el que fa. Llavors, el Joan i la família Roca ja ho sap això. No fa falta que l'expliqui jo, ja saben com funciona aquest món. I és molt important perquè el té que tindre frialtat, no? I sàpiga que això, que n'hi haurà moments, no? que les coses no seran tan maques, i també té que ser un equilibri, perquè quan estàs a dalt, tens que entendre que també, no? també és per això, no? De que n'hi ha gent que, pues, que no li cau tan bé i que pensa d'una altra manera.
0: Estàs d'acord, Joan, que és un premi perillosíssim o no?
2: Bueno, és un premi efímer, no? És un premi que l'hem d'entendre com a tal. Nosaltres ens ha agradat sempre prendre distància d'això i òbviament celebrar-ho i veure la importància i aprofitar aquesta importància, però també saber que demà seguirem treballant, disfrutant de la feina que fem, i malgrat això, malgrat els reconeixements que venen, que van i que comporten això, comporten que tothom ens miri, doncs, l'augmentada, i que segur que hi trobaran coses, no? I per tant, certament ho deia en Ferran, ja ens agafa una mica entrenats. Fa 2 anys que estem en el número 2, fa 5 anys que estem en aquestes primeres posicions, hem rebut d'alguna manera també aquesta pressió que representa estar aquí, i l'hem anat, ens hem anat entrenant per superar totes les coses que vagin passant ara, siguin bones o no tan bones, no?
1: Però Jordi, m'agradaria que el corresponsal que teniu a França, sí, a veure quina notícia t'han sortit, no?
0: Ui, segurament...
1: No, estic parlant en sèrio, saps? No estic parlant en conya, vull dir, m'agradaria sapigués, clar, perquè s'ha acabat que clar, això, quan estava al bulli, doncs ja no es feia cap gràcia, no? Però bueno, podien dir, bueno, tal, però ara ja no és igual, no? Ara, amb el celler, clar, que ja és un moviment, avui parlava, no? És que el moviment de la cuina de vanguardia catalana, és un moviment, no importa, importantíssim, és un moviment que els últims 15 anys ha marcat la vanguardia del món.
3: i això no és el Buggy i el Selle, sinó és un moviment, vull dir, molta gent, no? I a més, clar, això és normal en un món tan competitiu, amb el turisme és important, les exportacions de producte d'alimentació tal, ostres, que torni a sortir un restaurant català. Bueno, a principi, pues claro, es un tema importantísimo, ¿sabes? Tú sabes lo que significa para Dinamarca, que no, mano, es que vamos a Dinamarca, ¿no? Que ningún sabía dónde estaba Dinamarca a nivel gastronómico, ¿eh? Bueno, claro, pues fíjate lo que significa, pues oye, mano, torne, sí, número uno, cuidado, y que durante los últimos 5 años... hasta tinta de los primeros, de los tres, y eso te ten en cuenta, no es que puse del 25 al 1, sino que eso ya es una carrera muy consolidada, tal, y además es un tema muy serio, yo creo que lo tienen que disfrutar, y lo que digo, el Joan, lo tienen que aprovechar, me dice, es que es muy importante que tú, Tom, la administración, más en todas las empresas catalanas relacionadas al turismo tal, de verdad que creguen que el país es la repera, me dijo.
0: ¿Estás de acuerdo, Joan?
2: Perdó?
0: Estàs d'acord amb el que diu el Ferran o no?
2: Sí, home, està clar.
0: Hi ha mencions a França, t'ho dic perquè hi ha mencions a França, diu el David Jové ara, sí, a Le Figaro i a Le Monde, també parla, però d'una manera escèptica, és a dir, la informació i no li dona més importància, és a dir...
3: Sí, escolta'm, me sembla que està en 8 línies, l'empresa.
0: Sí, per això.
3: Sí, sí. És normal. Jordi, si fossi un xino que guanya... A la Vanguardia sortia en Peritó, que això no estic criticant res, que és normal.
0: No. Permeteu-me que incorporo una persona que coneixeu, que és d'allò que anomenaríem a Catalunya del morro fi. Jo crec, Joan, que el coneixes una mica, que és el nostre tertulià gironí del món RQ, el president d'Endemol, en Jordi Bosch. Hola, Jordi, bon dia.
4: Hola, bon dia. Enhorabona.
2: Moltes gràcies, Jordi, una abraçada. Déu-n'hi-do, si el conec.
4: I tant. Jo, i una salutació ara amb Ferran Adrià, també, que el trobo ara, sempre ens trobem en els avions, ara, darrerament.
3: Bueno, està bé, Jordi, que ens trobem en avions, que fem país. Anem a les avions, on anem de
4: vacances,
3: doncs que fem país.
4: Exacte. Hi ha dues coses que voldria dir. La primera és, com a gironí, a més, una enorme satisfacció per una notícia que com a gironins i com a catalans i tots ens omple d'autoestima, no? Perquè ens demostra que les coses es poden fer bé. I es poden fer bé i poden ser reconegudes. I jo crec que és amb molt esforç, amb molta feina, el que segueixen fent aquests nois, primer en 2, després 3, que jo recordo el setembre del 86, que un dia l'amic periodista gastronòmic Jaume Font em va dir: hem d'anar a dinar a un restaurant que han obert els fills d'en Roca allà a Taialà, al cantó de casa. I a partir d'aquell dia, doncs, hem vist una gent que segueixen treballant amb tanta intensitat al principi com ara, o més, no? I per tant això jo crec que demostra que les coses, si es fan bé, i amb talent, un talent que has de tenir, que has de cuidar i que has de treballar, és extraordinari, no? I després una cosa que comparteixen amb en Ferran Adrià, i que en Ferran ha estat el mestre de tot això, ho continua sent, com veus en aquesta entrevista, i en Joan i els seus germans, en Pitu i en Jordi, ho fan. I és que aquest moviment de la cuina catalana que ha liderat en Ferran i ara ho fan els germans Roca no hauria estat possible sense una cosa fonamental, que és la generositat. És a dir, aquesta capacitat per parlar bé dels altres, per ajudar els altres, per tenir d'estagiers els que comencen el restaurant, és tan contrària a una cosa que ha resultat un desastre en aquest país, com és el cinema. I no vull esmentar noms, perquè la teníem en Ferran, li deia algun nom. Però aquesta capacitat dels que estan a davant de parlar bé dels altres, dels que estan a sota, i ajudar-los, indicar-los a ells que són prescriptors, és la clau d'aquest èxit, això i la feina ben feta. I per tant aquesta generositat que en Ferran ha tingut amb ells i amb altres, i ara ells tenen amb molta gent, això és extraordinari, i això dona molta força a un moviment que és el de la cuina catalana, que si tu estàs a dalt i els de sota apreten i també pugen, tu encara estàs més a dalt, el cim encara és molt millor. I per tant això és absolutament fantàstic. Vaja, només ens falta que el Girona pugi primera.
0: Joan.
2: Molt bé.
0: Molt bé. Escolta, vull afegir-hi una última persona aquí, perquè, esclar, no és el mateix quan parlem de cuina en aquesta casa, crec que és amic de tots, que és el Fermí Puig. Hola, Fermí.
5: Què tal, Jordi? Com va?
0: Molt bé, i tu?
5: Hi sou tots per aquí, eh? Aquí... El Joan Roca, el Jordi Bosch, el Ferran...
3: Però què és? No, noi, per mi, escolta, quan obres tu? Escolta, quan obrim, no?
5: Això, ara ja el que haig de fer és demanar-li...
3: Anirem amb el Joan, amb la família Roca, a celebrar-lo, tu.
5: Escolta, heu de ser els primers clients que em feu el favor i em demostreu amistat com sempre ho heu fet. El primer. Però vaja, jo hauré d'anar a fer un reciclatge ara, cal Joan, eh? No admetre, eh? Escolta, moltes felicitats, no cal dir.
3: Moltes
5: gràcies. És una alegria immensa, això, ja ho saps, eh? I la veritat és que jo estava escoltant ara per aquí pel telèfon, doncs, el Jordi Bosch, i em penso que hi ha poca cosa a afegir, perquè ho ha explicitat molt bé tot el que ha estat aquests anys. Jo crec, perquè la gent ens entengui bé, que els èxits, evidentment, venen de l'esforç personal, sense dubte, però, a més, hi ha una cosa que ha marcat molt tota aquesta generació de cuiners, que és les ganes d'aprendre, les ganes de saber, la humilitat a l'hora d'entendre que ens dediquem a un ofici on es pot aprendre de tothom. Jo crec que la família Roca, en aquest sentit, no només són uns continuadors de camins que han fet els altres, són precursors des d'aquest punt de vista, i gent, sobretot, gent solvent, gent que s'aixequen d'hora, gent que van a treballar, gent que saben fer la seva feina amb respecte als demés i que agafen i arriben evidentment al cim, perquè aquests mèrits al final s'acaben reconeixent d'una manera indiscutible. No vol dir que avui és un dia d'extraordinària alegria, jo em penso per tots, i l'oportunitat de dir-ho aquí en públic, que espero aviat poder-li fer una gran abraçada amb ell i tota la seva família.
3: Jordi, n'hi ha una anècdota molt maca aquest matí. Jo vinc caminant sempre de casa i sempre em trobo gent i tant, salut, no? I avui m'he trobat 4 o 5 persones que m'han parat, hem guanyat. I això és lo maco, no? Vull dir, que la gent l'ha sentit seu, no? I això és brutal. I jo m'he mencionat, perquè no em deia, no? Hem guanyat. I és el que deia jo abans, jo que em sento guanyador avui, no? Com a català. I aquest crec que és l'important en la gent que nos escolta i que, ostres, que és fantàstic, no?
0: Joan Roca, vols fer algun comentari del que has sentit d'en Fermí, d'en Jordi Bosch, d'en Ferran Adrià?
6: No, donar-vos gràcies per la vostra complicitat. La veritat és que ens hem sentit molt afalagats, molt acompanyats i molt estimats. Aquest caliu que notem aquí, no vam notar ahir al Green Hall a Londres quan ens van fer saber això i vam rebre, doncs, aquest efecte de tota la gent del RAM, de tots els cuiners que són a Londres. En fi, jo ho voldria fer extensiu a tots vosaltres, no? Retornar-vos-ho. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé. Acabo de seguida, perquè Joan Roca i Ferran Adrià i Fermí Puig, d'aquí a uns moments parlaré amb un cuiner portuguès que es diu José Avillés, que crec, Ferran, que el coneixes, perquè va estar, vaja, ha estat als millors restaurants del món menjant, i m'ha certificat abans que el celler de Can Roc efectivament és el millor restaurant del món, i a més m'ha certificat que en fi, que ets un geni, no sé si tindran sus de després.
3: Home, és el fill del Bulla a Portugal. Vale, sí, és un dels fills del Bulla a Portugal, sabeu, no? Va treballar al Bulla i és un nano que té una gran filosofia i és el millor, el cuiner més important que n'hi ha a Portugal.
0: Molt bé. Per cert, Fermí, contesta-li la pregunta amb el Ferran Adrià, quan han de venir a dinar per obrir el restaurant Fermí Puig a Barcelona, coi?
5: Oh, ja. Escolta'm, però tu saps que estic a casa ara com un senyor, jo, a aquestes hores? Tan mal em voleu? Tan mal em voleu? Ja fotis. Home, jo espero que serà abans de final de mes.
3: Molt bé.
5: Però vaja, escolta, una immensa alegria i sobretot una cosa que la gent ja ho sap. És una gent collonuda, aquesta gent de Can Roca, eh? Sobretot, no us oblideu mai d'això, eh? Són persones abans que res.
0: Ho certifiquem. Jordi Bosch, alguna cosa més?
4: Res, que ens agafi una taula també a Can Fermí per al senyor Basté i per mi, que anirem, també.
0: Home, no tinguis cap mena de dubte.
5: Escolta'm una cosa, podríem fer un tracte aquí. Per qui vulgui tenir taula a Can Roca, que és lo important de veritat, abans ha de reservar Can Puig. Això seria un bon tracte.
4: Escolta, no, permeteu-me una anècdota. Jo, sí, sabeu que visc a Madrid, i ja saps com són de simpàtics els de Madrid, no?
0: Sí.
4: Aquesta cosa. I a vegades em truquen i em diuen, jo he de reconèixer, Joan, que us he negat com Sant Pere va negar Jesucrist. Em truquen i em diuen, amigo Jordi, ¿cuánto tiempo? Perquè aquestes... ¿Cuánto tiempo sin verte y sin hablarte? Tú eres de Gerona, ¿eh? Sí. ¿Tú conoces a los del Celler de Can Roca? Dic, uy... Dic, no, son... Nos llevamos 3 o 4 años. No. Mis hermanas pequeñas, yo creo que sí y tal. No es porque quiera una mesa, pues no, yo no los conozco. Cuando ya no puc. Nagà, conèixer, dic, noi, mira, lo siento, però tenemos un problema perquè tenemos un terreno al lado i un poste d'alta tensió i tenemos unes discussions, ara no és el moment. No tinc altra alternativa. No, no, com Sant Pere Jesucrist.
0: Molt bé. Per cert, Jordi, suposo que dedicaràs un article de la Contra del diari de Girona per a la sèrie de Can Roca.
4: Diumenge.
0: Aquest diumenge ja?
4: Sí, tant.
0: Pues la Contra indispensable dels diari de Girona els diumenges d'en Jordi Bosch. Una abraçada, Jordi, moltes gràcies.
4: Molt bé.
0: Fermí, fins divendres, que vagi bé.
5: Gràcies,
0: Ferran Adrià, una abraçada molt forta.
2: Una abraçada.
0: I moltes felicitats també, sobretot, al Joan, i Joan, fer-ho extensiu també al Jordi i al Pitu, sisplau, de part nostra.
2: Moltes gràcies, una abraçada. Gràcies.
0: Una abraçada molt forta.
7: Ara tornem.
8: La Repesca, amb Marina Arbós.
9: Que hem acabat l'escola
10: i tenim més temps lliure.
11: Ara que podem fer el que volem,
12: mullarem els pares amb la pistola d'aigua
13: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
14: I escoltarem els contes de Reco.
15: A la piscina!
16: Al cotxe!
17: O a l'hora de la migdiada!
18: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
19: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
20: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
21: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
22: RAC1 Podcast.
23: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
8: RAC1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
24: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
8: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
25: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
8: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona nit, són les 10. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen demà a Brussel·les per tractar la crisi humanitària de Ceuta. La trobada arriba amb els estats membres dividits. Demà el president espanyol, Pedro Sánchez, haurà de fer front a Itàlia, que divendres va suspendre el tractat Schengen amb Espanya. I França insistirà a reforçar el control de la frontera amb drons, avions i més policia. Sobre aquesta trobada, Òscar Camps creu que demà s'hauria d'abordar un debat més valent i parlar de com recuperar poder en política migratòria. En canvi, creu que es tirarà pilota endavant i s'aprovaran més mesures per enfortir els controls a les fronteres i contenir la immigració. En una entrevista aquest vespre al 9C de RAC1, el fundador d'Open Arms i expert en moviments migratoris parla també de la decisió de l'Audiència Nacional d'investigar l'origen d'aquesta entrada de migrants.
2: Celebro que s'investigui, perquè quan hi ha una mobilització d'aquesta magnitud i hi ha tantes víctimes, jo penso que la investigació és una obligació. La meva opinió és que això no es pot explicar només per la desesperació de les persones. No sé qui va prendre cada decisió, però sí sé que aquest tipus de situacions no apareixen del no-res.
1: Avui, precisament, alguns estats de la Unió Europea han demanat que s'aclareixi per què es va disparar de sobte l'arribada de migrants a Ceuta. Ho han sol·licitat a la reunió d'ambaixadors comunitaris que s'ha fet aquest migdia per videoconferència. Donald Trump avisa l'Iran que se li acaba el temps. El president nord-americà diu que és l'última oportunitat que té el govern iranià per signar un bon acord i posar punt final a la guerra. I critica que l'Iran negui que hi ha converses en marxa per reobrir l'estret d'Hormuz.
3: El que està passant ara mateix és increïble, però tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i diem que les tenim, ho diem sincerament, però ells, en canvi, ho neguen. Per alguna raó, quan parlen, no els agrada dir que ho estan fent.
1: Trump assegura que les converses tenen el suport de l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar. Demà arrenca a l'aeroport del Prat una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, que donen servei a diverses aerolínies. Això en un moment de màxima afluència de viatgers a l'aeroport per les vacances d'estiu. Els treballadors asseguren que l'empresa s'ha negat a negociar amb el comitè de vaga. Denuncien que fan més hores de les que toquen, que hi ha persones que fan el torn de dues i que l'empresa no ho resol. Insisteixen que no volen diners, sinó recuperar les condicions laborals que tenien fa uns anys. I els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de Girona per un possible cas d'estafa. La policia ha rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que s'han quedat sense vacances. El cas va arrencar fa unes setmanes, quan alguns van demanar cancel·lar el viatge, però no els van retornar els diners. Aquest cap de setmana hi havia persones que no han pogut agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. D'altres han sabut, enmig del viatge, que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part del deure. I ara els esports, amb Martí Villegas.
4: En futbol, el Barça ha arribat aquest vespre a l'aeroport del Prat després de posar el punt final a l'estada de pretemporada a Anglaterra. Els de Hansi Flick gaudiran ara de dos dies de descans i dijous tornaran als entrenaments amb una doble sessió. En clau marcat, Ferran Torres, encara de vacances, ha deixat el seu futur obert, tot i tenir un any més de contracte amb el Barça. Ho ha fet en una entrevista a la cadena nord-americana NBC.
5: I have contracted Barcelona, but in football you never know. I'm just waiting to make the right decision.
4: Més coses, Rafa Hoder ha perdut fa uns minuts la final de l'ATP 500 de Washington contra el nord-americà Taylor Fritz en dos sets per 7-6 i 6-4. Recordem que aquest partit s'hauria d'haver jugat ahir, però es va posposar per pluja. I dos apunts de ciclisme. D'una banda, el Tour de França femení, la noruega Sigrid Hauset ha guanyat la tercera etapa i s'ha convertit en la nova líder de la cursa, mentre que la catalana Paula Blasi

0: 35 a Bonaigua o 27 a Guixers. Per tant, precaució en aquests punts. Durant la nit aquestes tempestes aniran desapareixent cap al nord-est. De cara demà al matí tornarem a parlar de temps assolellat a la major part del país, també amb l'excepció d'alguns núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral. Al migdia ens mourem entre 33 i 34 graus a l'interior i al voltant dels 37 a Ponent, però serà de cara a la tarda quan tornarem a tenir xàfecs i tempestes, aquest cop afectant a punts del prelitoral, l'interior i el Pirineu Oriental.
1: Doncs això és tot per ara. Més informació al portal RACU.cat.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
3: a RAC1.cat.
2: El portal de RAC1. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió.
1: Així sona la repesca.
2: Ahir va fer 30 anys que es va estrenar la pel·lícula Matilda. Segur que molts de vosaltres la vau veure quan éreu petits o que l'heu redescobert ara veient-la amb els vostres fills. La pel·lícula ens acosta, repassem, a la vida d'una nena superdotada i amb superpoders, que a més és incompresa per uns pares freds i que es troba amb una professora a l'escola i en ella veu un espai segur. La majoria dels actors són nens i per això avui recuperem una entrevista que van fer a la Primera Pedra a la Núria Costa, que explica com és rodar amb la canalla.

0: Ens encanta el món del cinema i ens encanta que la Núria Costa ens expliqui coses. Núria, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ella està a l'agència de comunicació audiovisual Eleven i avui volem parlar de com és rodar amb criatures, amb nens, perquè, és clar, primera que són menors.
1: Correcte.
0: Que hi ha una normativa, que després que són nens i que tenen ganes de jugar. Com es fa tot això?
1: Doncs mira, el Hitchcock ja deia, no?, això de... Ell recomanava no rodar ni amb criatures ni amb animals, però sí que complica una mica, clar, implica unes dificultats, perquè els rodatges s'han d'adaptar també a les criatures. També depèn molt de la importància del pes d'aquesta criatura en un rodatge. No és el mateix una criatura que surt fent figuració o un personatge com molt secundari que ser un protagonista d'una pel·lícula o d'una sèrie, i per tant aleshores s'ha de ser com molt escrupolós i complica encara més. Normalment, com a tota feina, doncs el rodatge d'una criatura està molt estipulat i molt regulat a nivell administratiu, però també a nivell d'horari, no?, i de tema laboral. Mm-hmm. Per exemple, si un adult doncs pot rodar 12 hores en una jornada, doncs una criatura pot rodar un màxim de 5 hores i no poden rodar mai per la nit.
0: Ah, clar,
1: penseu que els rodatges de baix de dilluns i nocturns, doncs les criatures no poden
0: mai
1: rodar.
0: Mai per la nit i només 5 hores.
1: Això, criatures de certa edat, quan incloem nadons...
0: Ah, encara és més restrictiu.
1: Encara és més restrictiu i normalment treballen una o dues hores, però també hi ha solucions per tot això, no? Amb els nadons, per exemple, mira, una pel·lícula que potser dels darrers anys que potser heu vist és la pel·lícula Salve Maria, de la Mar Coll, sí, que hi havia la noia protagonista, acabava de ser mare, i el nadó interactuava molta estona. Doncs no era només un nadó, crec que en aquella eren tres o quatre nadons.
0: Ah, per tant, hi ha dobles, podríem dir.
1: Hi ha dobles, a vegades busquen bessons en el càsting, quan es fa càsting ja busquen a vegades bessons, o a vegades criatures nadons que s'assemblin molt o de certa edat, doncs això, bessons, perquè puguin treballar unes hores, clar, i les altres per aconseguir el total de les hores.
0: Home,
1: del rodatge.
0: El tema bessons deu donar molt de sí també en el
1: és
0: món del cinema.
1: És, clar. I fixeu-vos, clar, si alguna vegada algú té curiositat i quan veuen es busquen criatures, es busquen bessons, normalment es busquen bessons per això, per entre tots fer la jornada,
0: clar,
1: aconseguida, perquè s'han d'interactuar amb els adults, doncs els adults poden treballar més hores, però la criatura menys hores. També m'estaves comentant, no, com es fa, no?, i com, clar, la seva manera d'actuar és molt diferent que la dels adults, que tenen una tècnica i una preparació. Aleshores, hi ha una figura molt interessant, que és la coach d'actors, que també n'hi ha coach d'adults, però hi ha persones que estan especialitzades en ser coach d'infants. I, per exemple, aquí a Catalunya en tenim una molt coneguda,

0: coneguda i molt bona, que és la Laura Jou. Ella, sí, per exemple, ha fet pel·lícules amb criatures com les de Panegra, el nen i la nena de Panegra, que en aquell moment tenien 12 anys, 11 o 12 anys, doncs clar, ella és la persona que els ha d'entretenir i posar en situació abans d'entrar a les escenes, perquè pensem que en els rodatges de les pel·lícules i de sèries també a vegades t'estàs esperant molta estona. Clar, una criatura doncs fa la seqüència un moment, però després potser s'avorreix o vol jugar. Doncs a través del joc sí que juguen amb ells, però quan ja s'ha d'acostar el moment que han de tornar a rodar, doncs els ha de posar una miqueta en context, els recrea emocions, sí, sí, els situa una mica amb el que faran, i aleshores els va preparant per aquest acting quan el moment que hagin de tornar a rodar la següent seqüència o la presa.
1: Aquest paper ha de ser difícil.
0: És molt difícil i costa molt trobar professionals que ho facin bé, perquè sàpiguen treballar bé amb el director o la directora de la pel·lícula, però al mateix temps puguin fer aquesta feina d'acompanyament a les criatures per estar a l'alçada dels actors i les actrius professionals.
1: No, no, és que la Núria justament ens explica tota aquesta feina que moltes vegades no es veu, que no llueix,
0: d'aquestes professions que potser a vegades no sabem ni tan sols que existeixen.
1: Exacte, que no ho sabíem. Sí, sí. La coach dels actors menors, dels nens, que han d'intervenir en una pel·lícula, que també abans parlàvem del temps, moltes d'aquestes filmacions es deuen fer també a l'estiu.
0: Clar, perquè quan netes un actor i una actriu protagonista que siguin nens, i els rodatges, pensem, no?, que hem parlat alguns dies, no?, com un rodatge d'una pel·lícula dura 4, 6, 8, 10, 12 setmanes. Com tens aquest temps i com extreus a la criatura de l'escola. Aleshores, si un nen o una nena amb un projecte és un rodatge en què són protagonistes, doncs aleshores s'intenta encaixar amb el període vacacional i aleshores fan vacances diferents, no? Fan rodant una pel·lícula o una sèrie. I normalment els rodatges d'aquest tipus de pel·lícules es concreten del juny a l'agost o alguna cosa així, perquè les criatures doncs no perden temps d'escola. Amb altres rodatges sí que en algunes produccions molt complexes i que per necessitats és impossible, a vegades si un actor o una actriu protagonista no poden amb unes dates, doncs s'ha de fer. A vegades els hi posen un tutor, un professor, és a dir, no és només un coach, sinó que és una figura que els hi dona també classes en el temps del rodatge de la pel·lícula, però això és menys freqüent a Espanya. A Estats Units sí que és molt freqüent, i hi ha criatures molt conegudes, diguem-ne, actors i actrius que han crescut amb rodatges i que hi ha gent que no ha anat mai a l'escola, no?, que han tingut l'educació dins del rodatge on tenien un professor.
1: Un professor particular.
0: Això no crec que sigui l'ideal, eh?
1: No,
0: i aquí estem
1: clar,
0: bastant lluny
1: d'això. Clar, clar, clar, no, està clar, està clar. De la mateixa manera que també el fet de rodar amb menors demana també que la gent que estigui al voltant compleixi
0: clar,
1: una normativa.
0: Clar, perquè això està bé, eh? Els últims anys, doncs, per garantir la seguretat dels menors sempre en el rodatge, quan hi ha un menor en un rodatge, implica, com passa en el món acadèmic o de les universitats, de les escoles, que tothom tingui una cosa, es diu el certificat de penals, no?, que garanteix que cap adult que estigui en contacte amb una criatura doncs tingui cap problema amb la llei, no? I és això, es mira molt per això, per garantir i tenir molta cura que la situació d'un infant en un rodatge, que és un espai que no és habitual per les criatures, doncs sigui el més còmode i el més segur possible, i per això sempre es busquen coses doncs, que també els puguin estimular.
1: I també en el món dels premis s'ha de tenir coses en compte. Hi ha premis que no poden rebre, per exemple?
0: Ara, doncs, mira, precisament, parlàvem fa un moment dels nens de Panegra, ells són les últimes criatures menors de 16 anys que han estat nominats als Premis Goya.
1: A partir d'ara ja no.
0: A partir d'aquell any.
1: D'aquell any?
0: Va bé, sí. El 2011, jo crec que va ser. Sí, ja portem uns quants anys i no van poder... Ells van ser els últims i, a més, van guanyar el Premi Goya a actor i actriu en revelació. I des d'aquell moment es va dir que era per la protecció dels menors, que està molt bé protegir, però clar, dius... ja han fet la feina també, doncs clar, potser alguna mena de reconeixement haurien de tenir. Com a anècdota, per exemple, el Tom Holland, l'actor protagonista de L'Impossible con Antonio Bayona, doncs tampoc va poder ser nominat perquè va ser posterior,
1: va ser posterior.
0: I va assistir a la gala, i ara tenim un Spider-Man que podia haver estat nominat i que no va estar nominat.
1: Clar, és veritat. No, clar, tot els seus pros i els seus contras. Però és a partir dels 16,
0: A partir dels 16 anys, és ara.
1: Doncs ens ha encantat això de saber com va tot el món de les criatures, de la gestió en una pel·lícula, en una sèrie, en qualsevol producció audiovisual, dels més petits, que és tot un món, també.
0: És tot un món.
1: És tot un món que ens encanta, com dèiem, que la Núria ens l'expliqui. Núria Costa, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Ai, que maco! Així sona la repesca!
3: I ara que parlàvem de canalla, suposo que un mal de cap habitual a l'estiu és trobar moments per fer aquells quadernets maleïts de matemàtiques o de llengua. Sempre, ho reconeixem ja, s'acaben fent a última hora, l'última setmana de vacances i quan veiem ja l'escola a la cantonada. Per això avui recuperem una conversa també de la primera pedra per saber com ens ho hem de fer perquè no se'ns faci una muntanya.

0: Ha arribat l'estiu i amb ell acaba el curs escolar, una etapa de parèntesi que dura 2 mesos i mig. I volem parlar justament de com enfocar les vacances amb els més petits. Avi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: L'Avi és psicòloga infantil i volem plantejar-nos què farem durant aquestes vacances, és a dir, si hem de repassar continguts o no. Deures una mica seria, no?
1: Ai, és que
0: aquesta paraula ja no ens agrada.
1: I tot plegat penso deures. Porto 9 mesos sentint deures.
0: Sí, és veritat.
1: Sí,
0: què hem de fer?
1: Sí,
0: hem de fer? Estem parlant dels més petits, també.
1: Bueno, més petits, primària i secundària.
0: Primària i secundària, sí,
1: sí. Batxillerat, tu els poses deures batxillerat i em diran que tururubiola.
0: Això
1: no vol dir que no haguessin de fer una ulladeta. Però és igual, no ens posem en aquell conflicte.
0: No.
1: Però primàries i secundàries sí que cal repassar, però de forma molt empàtica. Vull dir, jo sempre proposo repassar divertint-nos.
0: Que això és una altra. Aquest estiu farem repàs de jocs, no,
1: Avi? Home, sí.
0: Ens aniràs proposant jocs perquè ens ho passem bé durant l'estiu.
1: I tant.
0: I aprenem.
1: Sí,
0: totes dues coses,
1: tot,
0: això és fantàstic.
1: I ens divertim, i buf, tot
0: sí.
1: El joc ja
0: i a més a més fem pinya en família.
1: Exacte.
0: Ens citem aquí tot l'estiu a proposar-nos jocs. Però a banda dels jocs, que també és una manera d'aprendre, com ho fem per repassar continguts?
1: La majoria de les coses ens donen un full, una mica així, orientatiu sobre els quaderns o les matèries que hauria de repassar i a partir de quin quadernet ho podria fer. Aleshores, jo sóc molt partidària de tenir un criteri propi com a pares, de dir, vale, això sí, això no. Vale? Per què? Perquè el nen porta 9 mesos treballant, aleshores el quaderno Vacaciones Santillana, que ja no existeix segurament,
0: però jo l'havia fet també,
1: que sí?
0: I tant.
1: Que són 300 pàgines. De, pensa en les parts de la planta, doncs no me'n recordo ara mateix de les parts de la planta a 14 d'agost.
0: Sí.
1: Tampoc cal, és a dir, mots encreuats, sopes de lletres, fem una recepta, expliquem, fem coses divertides que ens ajuden a repassar. Un mot encreuat sobre paraules esdrúixoles. És molt més divertit que fer 3 fitxes sobre recorda com són les paraules brúixoles, quan s'accentuen... Ai, per favor, que fa calor per tothom, no només pels pares.
0: Aquesta és una altra. L'estiu, amb aquestes temperatures que acostumem a tenir ja, home, doncs ve de gust estar dins l'aigua o fins i tot fent una migdiada a l'acabar.
1: I aquí el truc que jo ofereixo és marcar un horari per fer aquestes feines d'estiu. És a dir, sempre marcar el mateix horari, que és, no sé, per exemple, ens llevem, fem 20 minuts de deures o d'activitats d'aquestes i després ja marxem a la platja, marxem al vaixell, marxem a la piscina, on sigui. Això quan no facin casals. Quan facin casals, deixem-los que facin casal i, com a molt, 2 dies a la setmana que facin 20 minuts d'aquest quadernet. Però aquest juliol, si estan fent casals, doncs que facin casals. I ells a les 6 de la tarda no estan per fer deures, perquè estan bruts, suats, cansats, cremats del sol. Per tant, doncs 20 minutets com a molt i ja està, ja en tenim suficient.
0: Ser molt conscients també de l'època de l'any en què estem vivint. I després la desconnexió, vull dir, és necessari també fer net, no?
1: Jo sempre recomano que hi hagi una setmana de patates fregides i gelats, que dic jo. Que és que no es pensin res més que patates fregides i gelats, petites fregides i gelats, i ja està. I deures, perquè els deures també suposen una càrrega pels pares, d'estar pendent de Pep, fes els deures, Pep, has fet els deures. Hi ha una setmana que no es pot pronunciar aquesta paraula, és com si juguéssim al joc del tabú, no es pot pronunciar aquesta paraula. Ningú, cap part de la família, a no ser que el nen digui, vaig a fer deures, doncs pues vinga, aleluia. Però si no, hi ha una setmana que tothom ha de desconnectar. Vale. I després, l'ànsia que ens agafa el 30 d'agost per acabar els quaderns, de corre, que els hem d'entregar... Pares, en sèrio, està bé posar un missatget a la mestra de dir la Laura ha treballat molt aquest estiu, bon curs, allà on t'hagi acabat el quadern. M'interessa més que sigui una cosa pautada i que la Laura o el Pep sàpiguen quan s'han de posar deures que no que s'acabi el quadern, sí o sí. Enteneu? És a dir, si s'estableix un horari o una rutina, que es marqui, que es faci aquella rutina, no que s'acabi el quadern. Cap problema, estem a estiu.
0: Sí, sí. I a més, fàcilment, els últims dies podem fer 4 garabots per arribar a final i no ens hauran servit.
1: I després, que ja us anirem dient, però hi ha molts jocs per repassar matèries escolars i aprenentatges. Per tant, hi ha jocs de taula que ho fan tot molt més amè i molt més divertit que una fitxa o un quadern. Per tant, Pista, estigueu alerta.
0: Exacte. Doncs amb aquests consells ens quedem. Avi, moltíssimes gràcies. Si la voleu trobar, l'avi, la trobareu per xarxes a l'Udum CP. Com dèiem, moltes gràcies, avi, que vagi
1: a
0: molt
1: tu,
0: bé.
1: A tu, que vagi molt bé.
0: Papallaó, la repesca!
2: I cada dia acabem el programa amb una mica de música, amb aquesta secció que hem anomenat Cançons Encadenades, en què gent de la ràdio es fa recomanacions musicals. I avui, nominada per la Mònica Folquet, ens acompanya la Marta Cailà, guionista del Versió RAC1. Marta, què tal, com estàs?
3: Hola, què tal? Encantada d'estar aquí.
2: A veure, quina cançó ens portes, tu?
3: Mira, és una cançó que es diu... Igual la gent la coneixerà, igual no, eh? No és molt famosa, eh? Es diu Electric Love. Electric Love. I és d'un artista nord-americà que es diu Burns.
2: Uh-huh. Com descobreixes tu aquesta cançó?
3: Mira, és molt curiós. Jo em poso per caminar cançons que van al ritme dels meus passos. I aleshores hi ha un truc, que és que tu busques llistes de cançons que van a 100 beats per minut, 125 beats per minut o 130. Com més ràpid va, 130 ja vas...
2: A un ritmasso, eh?
3: Però és canyero el ritme, eh? 120 és quan comences.
2: Vale.
3: Quan comences a caminar. I jo després em faig el canvi a 125. Buscant cançons que fossin de 120 beats per minut,
2: ostres,
3: vaig trobar aquesta cançó, que és una cançó que quan la vaig escoltar per primera vegada, jo em sentia poderosa caminant. Saps allò que dius... Ole, jo! Que vas caminant pel carrer, pam,
2: sí, sí,
3: pam,
2: sí.
3: Pam. I és aquella sensació. Jo, escoltant aquesta cançó, m'agafaria amb ganes de, si em trobo amb algun conegut, de fer-li...
2: Xocar-li la mà.
3: Sí, xocar-li la mà, anar saludant a la gent... O sigui, és com em dona com molt bon rotllo.
2: Que guai.
3: Sí.
2: Tens alguna llista en què hi ha aquesta progressió de beats? És a dir, de que comença
3: tinc
2: més a poc a poc?
3: Tinc una que ho barreja, que comença més a poc a poc i després augmenta el ritme.
2: Ostres.
3: I em va superbé.
2: Clar, és que això
3: m'encanta.
2: És el millor, perquè si has d'anar al ritme, ja
3: clar,
2: ho tens.
3: Clar, ja vas clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. I a més, la llista, clar, com que tota l'estona són 120 beats per minut, doncs
2: sí, sí,
3: manté el ritme i després de mica en mica te'ls va augmentant.
2: Clar, clar. I a més és una manera genial de descobrir noves cançons.
3: Exactament. Per exemple,
2: wow,
3: aquesta.
2: I té algun significat especial per tu?
3: No. Significa que això...
2: Que
3: m'agrada, que em fa sentir bé, que em dona bon rotllo i poca cosa més.
2: I un moment en què et recordis escoltant-la, suposo que això, no?
3: Quan m'he posat molts cops baixant... O sigui, jo vinc en tren des de Sant Cugat del Vallès, uh-huh, baixo a Muntaner, i baixant cap a la ràdio me l'he posat moltes vegades, aquesta cançó.
2: Que guai. No, no, m'encanta això de les cançons amb timing, eh? No, no. I un moment en què no l'escoltaries mai, suposo que si no has d'anar a aquesta velocitat, no?
3: Sí, no sé què dir-te. No se m'acut res. No se m'acut què dir-te aquí. A veure, sí, sí, has d'anar molt més lent. A mi no m'agrada posar-me una música que no va al ritme al qual camino, això també t'ho dic.
2: És que una cosa, perquè... és molt guai això, eh?
3: No, m'agrada anar al ritme. I si vaig a destemps, no m'agrada. Aleshores, si vaig massa ràpid i va aquesta que m'està marcant un altre ritme, dic, ai, no, collons. Perdó, se m'ha escapat la paraulota. Però vull dir que no...
2: Sí, sí.
3: Si vaig a més ritme, aquesta no me la posaria.
2: I acabem. A veure, qui de la ràdio has decidit recomanar-li?
3: Mira, li dedico a la Cristina Gaggioli.
2: Ella, a veure si va aquest ritme. Veurem.
3: La Cristina Gaggioli va aquest ritme i va el ritme que desitgi perquè és una noia fantàstica. Jo me l'estimo molt. Faig amb ella el podcast del Sense Filtres. Vam treballar molts anys juntes al Via Lliure.
2: Uh-huh.
3: I com que és una dona poderosa que transmet sempre bon rotllo, li dedico aquest Electric Love.
2: Doncs moltes gràcies, Marta. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies també al Marc Espejo, al control tècnic. I us deixem amb aquest Electric Love de Burns.

0: RAC 1.
1: Digui? Marc, què passa?
2: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
1: Ah, que estem de vacances.
2: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
1: Marc, és que no et sento.
2: Escolta,
1: bé, eh?
2: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
1: Marc.
2: Bandarres.
1: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
2: Així va el país, així va el país.
0: RAC1, tots som un milió.
3: Fa 24 hores que la gent viu enganyada.
4: Per culpa teva, podria.
5: Per culpa meva, sí, tu també ets...
3: Sí, sóc corresponsable. Tenim a tot el país com gat i gos. Que això és un tema que ja toca abordar. Gossos.
6: Qui porti el gos al tren pot disfressar-se de gos passejant ni més ni menys que els gossos.
3: Hombre!
4: Tot ho vam fer amb bona intenció.
5: Perdoni Catalunya i perdonin oients del món a RAC1.
3: Abordar.
0: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
3: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
7: Ei, què passa? Què feu?
8: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
9: Ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
10: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
7: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
9: Ja, però si agafem lloc.
11: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
7: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
10: I què hem de fer?
7: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
10: Ah, de conya.
9: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
7: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
7: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC1. Tots som un milió. Tot el que vols de RAC1 i molt més és
12: a RAC1.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit. Aquí comença el Tu diràs d'aquest dilluns 3 d'agost de 2026. Un dia que ha canviat des que Ferran Torres ha parlat en públic. Ha parlat molt després de guanyar el Mundial, però en públic no ho havia fet fins avui. Encara de vacances, l'hem vist en un plató de televisió. Ha estat a Nova York, a l'NBC, i li han preguntat pel futur. Ferran Torres, sincerament, s'ha mullat més a Eivissa que avui a la tele.
2: What are you doing next season, què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
3: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai se sap. Només estic esperant a prendre la decisió adequada. Encara no ho sé.
2: Tens un club somiat?
3: Sí.
2: I quin és aquest club?
3: Només ser feliç.
2: Ben jugat.
1: Well played. Els ha agradat molt més la resposta als Estats Units, segurament que no pas als aficionats del Barça, o alguns d'ells. De seguida ho comentarem a la tertúlia. Recordo que a Ferran li queda un any de contracte i que ha de parlar amb el Barça a partir del dia 12, que és quan s'incorporarà, com la resta de mundialistes de la selecció espanyola. Com hem explicat a RAC1 des de fa dies, el Barça no li ha dit que no el vulgui, i li oferirà una ampliació de contracte. El que caldrà veure és amb quines condicions, si satisfan les expectatives de Ferran i el seu entorn, o potser fins i tot si ell, cosa que no ha passat fins ara, fa arribar una oferta al club. Un estiu més, com va passar amb Antoine Griezmann, estem pendents de la decisió. I tot plegat el mateix dia que l'expedició del Barça ha tornat a Catalunya després de l'estada de pretemporada a Anglaterra. Amb Gordon i Adeyemi, però sense Lewandowski, Flick ha reconegut que li interessaria reforçar l'atac. També ha quedat enlluernat amb els joves del planter i després l'escoltarem amb la Marta Ramon, que avui també torna cap a Catalunya. Per cert, encara en plena Barça, pel que fa a l'equip femení, farà una estada a Andorra del 6 al 10 d'agost i debutarà a la Lliga el diumenge dia 30 d'aquest mes a l'estadi Johan Cruyff contra el Tenerife. Oficial de fa 5 minuts. Gonzalo ja és jugador del Fulham. Clar, fa tants dies que en parlem i que ho donaven per fet que semblava que ja era oficial, però oficial, oficial, de debò en negre sobre blanc, com diu el tòpic, des de fa 5 minuts. Se'n va al Fulham per 40 milions, en tindrà el 70% dels drets. Més enllà d'això, avui hi ha hagut novetats a l'entrenament del Madrid, que ja feia dies que treballava, però que ha incorporat a la feina Bernardo Silva, avui l'escoltarem, sembla madridista des de pequeñito, Brahim i Vinícius. El brasiler que viu, ja ho sabeu, una situació semblant a la de Ferran. Li queda un any de contracte i ha despertat l'interès de diversos clubs. El Madrid té una patata calenta amb el davanter. I a Alemanya hem sentit Marcel Schäfer, director esportiu del Leipzig, que ha reconegut que mantenen converses amb el Madrid pel traspàs de Diomandé, però no ha garantit que acabin concretant-se en un traspàs. Més futbol, en aquest cas mercat de fitxatges, el Villarreal ha incorporat el porter hongarès de 36 anys, Gulácsi, precisament procedent del Leipzig. Un altre veterà, com és Jordan Henderson, també 36 anys, ha fitxat pel Chelsea. I Mauricio Pochettino ha ampliat el contracte com a seleccionador dels Estats Units fins al 2030. Per cert, avui hem sabut els horaris dels partits de Lliga del primer cap de setmana de setembre. El divendres 4, Madrid-Betis. El diumenge 6, a un quart de 5, València-Barça. I a les 9, Espanyol-Sevilla. A segona, el dissabte 5, a un quart de 5, Sporting de Gijón-Girona. I el dilluns 7, a 2 de 9, tancarà la jornada a la nova Creu Alta, el Sabadell-Còrdoba.

Convertint en un dels serials de l'estiu, avui nous capítols, veurem quan s'acaben i quin desenllaç tenen del conflicte entre la UEFA i la FIFA. Segons The Times i els mitjans anglesos, ho hem de reconèixer, estan marcant el ritme en aquest cas, les agrupacions contràries a Infantino es plantejarien aliar-se per paralitzar la FIFA tot organitzant unes competicions internacionals pròpies. La UEFA ha anat més enllà i emprendrà accions legals contra l'encara president de la FIFA si destrueix proves de l'empresa que volia formar per privatitzar parcialment el Mundial. Per cert, segons el New York Post, la família Trump s'hauria retirat del projecte per l'oposició generalitzada que ha provocat en el món del futbol. D'altra banda, ja hi ha 5 federacions, totes europees, que han anunciat que votaran contra Infantino a les eleccions a la presidència de la FIFA del març vinent. Fora del futbol, temps pel bàsquet, perquè Xavi Pujol és el nou director esportiu del Barça. El Manresà signa per 3 temporades després de passar-ne una al Baskonia. I pel que fa al tennis, s'ha acabat poca estona la final del Masters 500 de Washington. A la butxaca de Taylor Fritz, que s'ha imposat a la final en 2 sets, 7-5 i 6-4, el madrileny Rafa Hoddar. Recordeu, ahir n'estaven pendents amb el Marc Bombardó, el partit es va ajornar per la pluja i s'ha acabat jugant aquest vespre.

0: D'ull a l'actualitat poliesportiva amb un parell de punts més. El primer ens porta a París, on la barcelonina Iris Thió ha guanyat la medalla de bronze al solo lliure. Thió ha conquerit aquest dilluns la medalla de bronze en aquest campionat i la prova se l'ha enduta la bielorussa Kandoshka. La plata, l'alemanya Clara Bleyer. És la dotzena medalla que guanya Iris Thió en uns europeus. En el quadre masculí, el mallorquí Jordi Cáceres també s'ha penjat la medalla de bronze al solo. I acabem amb ciclisme, perquè Tadej Pogacar, recent guanyador del Tour de França, gran estrella, no només del món del ciclisme, sinó del món de l'esport a nivell global, ha anunciat que disputarà la Volta Ciclista a Espanya. Serà entre finals d'agost i setembre. Per qui el vulgui veure de ben a prop, pot fer el recorregut de la Vuelta, i per qui no vulgui allunyar-se gaire de casa, que sàpiga que hi ha una etapa, l'única, que passarà pel nostre país i serà la cinquena, entre Falset i Roquetes, el dia 26 d'aquest mes. Passen 8 minuts de 2:15, fem una pausa i comencem el Tu diràs. Des d'ara i fins 1:15, de seguida, la tertúlia d'aquest dilluns amb Fernando Polo, David Bernabéu i Àlex Dalmas i amb la Laia Biurrun tocant els botons. Benvinguts i benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.
1: Tu diràs, amb Miquel Agú. RAC 1.
2: A l'estiu, els tres essencials d'una dona cookie. Un vano, un folard i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurint. Serà una mica porca.
1: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
3: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
4: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
5: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
6: No, que no és gens bo per la pell, nena.
7: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
8: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
9: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
10: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
11: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
12: Bon estiu.
1: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.

0: Tu diràs, amb Miquel Agut.
1: De seguida comencem la tertúlia. Ja corre per aquí l'Àlex Dalmas. Hola, Àlex, bona nit.
2: Bona nit, Miquel, què tal?
1: També a l'estudi de RAC1 per proporcionar-nos la informació de Ferran Torres, el Quim Salvador. Quim, bona nit.
3: Bona nit, Miquel.
1: I de seguida el David Bernabéu i el Fernando Polo completen la tertúlia. Abans de començar, deixeu-me corregir una cosa que he dit, perquè em fa notar el Joan Ferrer, el nostre company, que li he dit Marc Bombardó, a Pau Bombardó, però clar, que ahir estàvem seguint el partit de tennis. Saps què passa, Àlex? Que hi ha vegades que hi ha gent que creus que té cara d'un nom, tot i que no se'n digui.
3: Exacte.
1: I clar, i jo amb en Pau li tinc cara de Marc, i llavors, doncs, mira...
3: Miquel, no ets el primer que li diu Marc a la redacció. A l'antena no ho sé.
1: No, jo saps que a la redacció puc batejar tothom per l'antena.
3: No ets l'únic. No ets l'únic.
1: Intento que no. Però vaja, en Pau, ja li anava a dir Marc una altra vegada, ja em perdonarà. Dit això, fet aquest apunt, a veure, Quim, avui... el dia s'ha animat, no era gran cosa, però s'ha animat quan li hem sentit la veu a Ferran Torres, que ha deixat la porta oberta a marxar del Barça.
3: Sí, sentim-ho. Són declaracions al programa Today de l'NBC nord-americana.
4: Què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
5: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai saps. Només estic esperant a prendre la decisió adequada, però encara no ho sé.
4: Tens un club somiat?
5: Sí.
4: I quin és aquest club?
5: Només ser feliç.
4: Ben jugat.
6: Well played, well played.
3: Que cadascú ho interpreti com vulgui, però a mi m'ha sobtat força, perquè contracte en vigor, li repregunta el club somiat, no diu, si no volia dir el Barça, podia dir el València, i ho deixa tot en l'aire, no sé.
1: A tu t'has sorprès, Àlex?
2: Bé, una mica, està clar que ho tenia fàcil per tancar-ho, no? Tenia fàcil per dir Barça o per, com a mínim, no deixar-ho tancat, però encaminar, i no ho ha volgut fer. Per tant, la partida de cartes està servida. Jo crec que bé, que això anirà per llarg, que ell està jugant les seves cartes, i mai millor dit, però jo aquí, després en parlarem, jo aquí estic molt, molt a favor amb el club. Jo crec que la postura del club és la que toca, i és la de donar importància a Ferran. Per mi és un quart davanter magnífic que costaria molt de trobar-lo al mercat, però òbviament no se'l pot pagar com un primer espasa, no? com aquest davanter que tu estàs buscant per donar el pas endavant o per pujar aquest graó, no? Per mi no és Ferran, però en canvi sí, em sembla un jugador de plantilla extraordinari. Així que bé, estem en la... Jo estic en el mateix pensament, i sembla que Ferran no. Sembla que Ferran vol aquest tracte de primera espasa, i vaja, s'hauran de trobar. Jo aquí crec que a la posició de nou, i també en el tema de Ferran, crec que el club té realment un repte, i aquí és on ha d'utilitzar, diguéssim, les seves armes, i no només econòmiques, per intentar trobar tant aquest nou com, per mi, quedar-se Ferran a la plantilla.
1: Ara ho rematarem tot plegat. Vaja, tenim molta estona per rematar-ho, perquè el capítol del nou, avui, per exemple, Flick ha dit que li interessaria tenir un altre davanter a l'equip, comptant que ha marxat Lewandowski i que continuï Ferran. O sigui, imagineu-vos si Ferran no continués. Per tant, aquest context de l'atac el tractarem durant el programa, però cenyim-nos ara al que és el que ha dit Ferran i com s'interpreta. David Bernabéu, com estàs? Bona nit.
7: Què tal, Miquel? Bona nit. Encantat.
1: Igualment, ja ho saps, home. Escolta, que t'hi fa vermella.
7: Sí, sí.
1: Des de fa temps.
7: Avui podríem tirar fins a les 4. No tenim problema.
1: No, és que de fet pot venir l'embudi a les 8 i nosaltres estem aquí. Anem parlant, escolta, i endavant.
7: Veig que has portat bons comensals.
1: No, sabia que venies, i dic, parem bé la taula, m'entens? Hi ha bona teca, ha parlat Ferran, doncs escolta'm. Que, per cert, potser parlava en algun altre lloc, però de moment només l'hem sentit aquí. Tu estàs com en Quim, sorprès, perquè Ferran no hagi dit, per exemple, que el seu club somiat podia ser el València, o que hagués tancat més files amb el Barça, o entens que forma, com deia l'Àlex, part d'un context en el qual ha de negociar el seu futur i jugar a les cartes, que és més tàctic que una altra cosa?
7: No m'ha sorprès perquè ja durant el Mundial, en una compareixença que hi va haver, després d'un entrenament, canutazo, que en diem els periodistes, crec que va ser... el Ferran, Ferran Martínez, al Mundo Deportivo, li va preguntar sobre el seu futur i no va tancar la porta, per primer cop a molt de temps. O sigui, Ferran era un personatge que sempre que li preguntaves pel seu futur al Barça, ell deia que el Barça no es movia. Almenys ho deixava caure, ho insinuava. I quan li van preguntar això durant el Mundial, va estar molt lluny de tancar la porta. Va dir que el futbol mai... O sigui, no va dir que el futbol mai se sap com avui, però sí que va dir, bueno, en fi... me centro en el partido, saps? O sigui, la sensació que ens va donar a tots és que no tancava la porta, i jo crec que s'ha anat demostrant. I avui ho ha rematat. Jo crec que... Jo crec que sortirà. Em puc equivocar, però jo crec que sortirà, perquè les notícies que arriben de Paris són bastant contundents respecte a les converses amb el PSG i amb Luis Enrique. Amb periodistes que normalment toquen bé la fibra del mercat i que s'equivoquen poc. Llavors, jo crec que hi ha converses avançades amb el PSG i que ell avui doncs especula amb això, aprofita per especular amb això. També crec que... He escoltat molta gent a les últimes hores dir que el Barça té la paella pel mànec perquè té contracte un any més el futbolista. Jo no estic d'acord. La paella pel mànec la té el futbolista, no sé que el Barça renunciï a cobrar uns diners per aquest futbolista si el futbolista es queda. Si tu no el vols vendre, o sigui, el Barça en aquest sentit sí que pot decidir si el ven o no el ven. Tu no el vens, però queda un any de contracte. Saps que t'arrisques a que l'any que ve quedi lliure. Llavors, si tu renuncies a cobrar uns diners... renuncies, vull dir, arrisques a que els jugadors se'n puguin anar lliure d'aquí una temporada, aleshores sí que depèn de tu la situació, perquè clar, com que té contracte, t'hi queda un any més, tu pots decidir si el vens o no el vens. Però si no el vens, t'arrisques a que l'any que ve no renovi i perdre la cosa zero. Futbolista que ara podien donar perfectament a partir dels 50 milions.
1: Ara parlarem de quantitats, perquè clar, Gonzalo, hem sabut fa dos minuts, com aquell qui diu, 40 milions pel 70% dels drets al Fulham, per exemple.
7: No, només una cosa, jo crec que el Barça, en el fons, el vol vendre. Jo crec que el Barça sap que ell no acceptarà l'oferta de renovació que el Barça té entre Seia i Seia, que té el cap, i per tant prefereix que el jugador surti. Ara això coincideix amb una situació de mercat en què el Barça ha perdut Lewandowski, pot perdre Ferran i encara no ha fitxat un recanvi. Per tant, és una situació una mica delicada a nivell de mercat, no? I jo crec que avui se li ha notat a Flick. Després en parlarem.
1: Després
7: la sensació de que ell està inquiet. Però crec que, en el fons, el Barça veu bé una venda. El que passa és que el Barça no pot construir un discurs que ni tan sols insinuï això, perquè a partir d'aquí devalua el futbolista, i és l'últim que pot fer el Barça. Però jo crec que, en el fons, el Barça s'hi posaria, per una banda.
1: A l'estudi de RAC1 també el Fernando Polo. Hola, Fernando, bona nit.
8: Bona nit.
1: No sé si a tu t'ha sorprès el discurs, la poca contundència o l'ambigüitat de Ferran, o t'encaixa dins del context actual, i, com diu el David, si tu el veus més fora que dins.
8: No m'ha sorprès, perquè recordo que el dia previ al debut d'Espanya contra Cabo Verde...
7: Ho acabo d'explicar, Fernando. La pregunta a Ferran Martínez.
8: Clar, és que...
7: Aquell dia, per primer cop no va tancar la porta.
8: Aquell dia ja no tanca la porta. I mira que el Ferran li va posar la pilota votant. Escolta, Ferran, per acabar amb la rumorologia sobre això que ha sortit al PSG, la resposta va ser: l'únic que sé és que demà jugo contra Cabo Verde. Ho podia liquidar. És veritat que és un jugador que jo crec que aquí s'ha sentit infravalorat. És un jugador que té un concepte molt elevat de si mateix perquè ho ha treballat psicològicament.
1: Ahir ens ho deia el Manolo Montal quan li preguntàvem. A València també ell i el seu entorn tenien la sensació de ser un jugador infravalorat, que és una llufa que ha penjat de la seva esquena sempre.
7: Hem de recordar que amb 19 anys es manifesta dolgut perquè ell entenia que l'havien d'haver votat com a capità.
1: Ell davant estan entre els quatre capitans, però vaja...
8: Bueno, no, és veritat que amb això de la capitania va sobtar, però es veu... Va fer una entrevista al Marca, va ser dura.
1: Sí, Diego Picó.
8: Perquè va criticar Parejo. Diu que Parejo, com a capità, no l'havia tractat bé, i ell el que demanava a la directiva per protegir-se era que, si també era capità, Parejo no s'atreviria amb ell com s'havia atrevit fins llavors, quan ell era molt jove, no? Jo crec que era una mica una autodefensa, no? Jo crec que Ferran té el concepte de si mateix que s'ha fet aquesta cuirassa perquè ho ha necessitat a nivell psicològic, perquè ja ha tingut moments psicològics baixos quan va arribar al Barça. Us recordo que diria un partit, no sé, contra el Nàpols, que va fallar un penal i va caure en un sot, i fins i tot des del club, com que era un fitxatge i era un jugador de la selecció espanyola i conegut aquí, es va dir, ostres, a veure si ajudeu, en el sentit de dir, escolta, no el matxaqueu, necessita temps, necessita un espai, necessita fer-se amb la ciutat, amb el club, amb l'equip... I poc a poc es va refer. I ell ha millorat, jo crec que ha millorat molt. Mm-hmm. Jo li he vist partits molt bons, jugant de nou. Ara, també depèn de les expectatives que tu vulguis com a Barça per tenir el teu nou. La història del Barça diu que ha tingut nous molt potents, que s'ha gastat molts milions amb ells, que han sigut mediàtics, i venim d'un tal Robert Lewandowski, que és una llegenda. Llavors, el tema és... Ferran és tan bo i ha de mereixer el tracte i el nivell econòmic que ell creu que es mereix?
1: Aquesta és la paella dels ous.
8: Aquí al Barça sí que crec que és qui té la paella pel mànec, que els haig de dir, et puc fer l'oferta que tu vols o que esperes, o no te la puc fer. Et puc vendre aquest any, si vull, o no. Entre altres coses, perquè hi ha un club que es diu PSG, que, per exemple, a un tal Mbappé no el va vendre. Mira que aquell amb aquell jugador podia haver guanyat molts diners. Va dir, prefereixo aguantar-te fins
7: al... Era el seu jugador franquícia.
8: Clar, però...
7: No t'arrisques a que Ferran se'n vagi lliure.
8: Clar, però és que si tu has... No, sí, però és que tu ho has dit. És que el Barça ara no té davanter. Bueno. Si es ven a Ferran, el Barça es queda sense davanter. El timing... O sigui, el Barça ha de tenir dues coses molt clares, que és el preu i el timing. Què vol dir? El preu, perquè tu necessites diners per anar al mercat. Ja tens, però estàs demanant crèdit.
1: És que el PSG de diners és el que menys li interessa.
7: Però va donar un moment al jugador amb 4, 5, 6, 7 dies, invento,
8: sí.
7: Et pot venir i et dir que se'n vol anar.
8: Perfecte.
7: I tu en aquell moment no tindràs el davanter encara. Perquè continues en la carrera per Julián.
8: Bueno,
7: no, continues en la carrera
8: sí,
7: per Julián.
8: Però...
7: I lo de Julián, home, no espero que es resolgui abans del dia 1 de setembre, però,
8: sí,
7: però en els pròxims 7, 8 dies no es resolgui.
8: No, però el que dic és que llavors... tu pots no tenir a Julián, però pots tenir un Ferran. Si tens un Ferran, el pots vendre. El que no pots fer com a club és vendre't el Ferran sense tenir ni un Julián ni un Ferran. Perquè quan vagis al mercat t'estaran esperant amb la retallada, el passamuntanyes, a la cantonada,
7: sí, sí.
8: I et voldrà fotre una tracada
7: però una cosa,
8: de cal ample.
7: Sí, tens raó, Ferran.
8: Perquè seràs vulnerable.
7: Sí,
8: no tindràs
7: raó,
8: ni
7: un
8: ni l'altre. Ara de moment el Barça té a Ferran.
7: Sí, però una cosa. El Barça, que jo sàpiga, no vol fitxar un Ferran. Vol seguir esperant a Julián?
8: Vale,
7: però, clar,
8: vale.
7: Aleshores,
8: però llavors, fins quan si esperes
7: diguis,
8: a Julián?
7: Si tu diguessis, mira, és que... Clar, no, és que... Et retiro de la carrera de Julián, perquè veig que l'Aleti Madrid no mou l'arbre i això acabarà com el Rosario de l'Obra. D'acord. I fitxes, invento, noms que han sortit, i fitxes a Fasni Caslani.
8: Bueno, sí.
7: Llavors, i et vens a Ferran. Bueno, és una operació que t'agrada més o menys, però té sentit, has fitxat un davanter. Però és que tu no vols fitxar un Ferran. Tu vols fitxar un jugador referencial.
8: Mm-hmm. Clar,
7: però... I el teu jugador referencial, teòricament, mentre ningú diu el contrari, és un futbolista que hi ha un club que no el vol vendre.
8: Però precisament per
7: llavors,
8: això...
7: Clar, això
8: jo interpreto que
7: Ferran...
8: Flick avui ha dit sabem que hem de fer alguna cosa amb el nou.
7: Sí.
8: I també depèn de Ferran, perquè ho ha afegit... O sigui, la frase l'ha continuat amb això. És a dir, el que no podem fer nosaltres és vendre a Ferran si diu que se'n vol anar i no tenir a Julián. Perquè ja no tenim a Lewandowski. És que, a més a més, et plantaràs en el tram final del mercat sense golejador, sense davant de centre, quan tens un per contracte, que és teu, i, a més, amb tothom sabent que no el tens.
1: Clar, necessitat i empresa.
8: Clar, és que t'afaitaran. És que jo ho parlàvem avui al diari, aquí al Mundo Deportivo, i parlàvem... Són casos diferents, però me'n recordo quan van arribar les picossades de milions de Figo i de Neymar, que tu et va entrar, a més, l'urgència, perquè necessitaves un crack... perquè se te'n van a Neymar i se te'n van a Figo, i tenies diners, que tampoc és el cas, però algú tindràs per Ferran, i bueno, et van fotre unes atracades de l'hòstia. És que per Dembélé, que era un bon jugador, perquè ho era, que ha guanyat la pilota d'or i ha guanyat Copes d'Europa amb el PSG, et van demanar 10 vegades el que li va costar al Borussia Dortmund, que crec que el va fitxar del Rennes per 15 milions, i no sé si el Barça va pagar...
7: Bueno, perquè són clubs que venen cap.
8: Clar, però tu, com que tenies diners sí, i tenies la necessitat, ja, o creies que la tenies, et van afaitar.
7: Però, Fernando, escolta'm una cosa, que t'he sentit avui amb el tema del preu, però que li queda un any de contracte. Que això va en contra del Barça.
8: Bueno, que sí! Però, David...
7: Si tinguessin 2 anys de contracte i vols marxar, o 3...
8: Bueno, no? però, o sigui, però el preu sempre el poses
7: podria
8: tu.
7: Podria el Barça dir, escolta'm, no, me'n pagues 80.
8: Però això depèn... De, això
7: de contracte,
8: però això depèn de les ganes que tinguis tu de vendre tal. I del preu que vulguis treure per ell. Perquè una cosa és vendre, una altra cosa és malvendre.
1: No, clar, i avui, perdoneu un moment, perquè hi ha més àudios de Ferran, sí, d'aquesta nit. Després aprenem això del preu, avui a llegir a Fernando a Mundo Deportivo, que al final, clar, vendre o malvendre per un jugador com aquest, que té aquest caixet, per molt que acabi contracte, tampoc no el pots regalar. Però... Uh-huh. I anem de seguida, Quim, on ha parlat Ferran i què ha dit?
3: Doncs mira, acabem de saber que ha fet noves declaracions també sobre el seu futur. El mitjà Esportico, especialista en negoci i esport, gràcies a la feina que estan fent des de redacció, que ens serveixen mentre estem aquí a la taula conversant, doncs els documents ja preparats per sentir, doncs ha especificat Ferran Torres què hauria de fer el Barça, segons ell, per mantenir-lo a la plantilla.
9: Bueno, siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
3: Y encara un altre document.
9: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
7: Ya está. Claríssim.
3: Es posa al mercat claríssimament. No?
7: Bueno, això per descomptat. Quim, però... Demostrar que me quieren, no?
1: Clar.
7: Això en l'argot... Tu ets jugador, Àlex. En l'argot futbolístic, què vol dir?
3: Recordes rivals.
7: Posa'm el contracte que jo t'estic demanant. No?
2: Exacte. Pujar contracte i segurament el paper de nou titular, de nou primera espasa. Vaja, veurem... A ell se'l veu molt tranquil en el sentit de dir tinc contracte i això és el camí que anirà tirant el jugador. No és fàcil per al Barça, però no és gens fàcil. Però a mi em sembla que, ara ho dèiem, és a dir, vendre un Ferran i anar a fitxar un Ferran per mi no et fa pujar aquest graó que tu necessites ara mateix. És a dir, per mi el pla del club d'anar per un primer espasa, sigui Julián o sigui un altre, en aquest cas s'ha decidit apurar per Julián, em sembla, crec que no l'hauria de variar. Jo crec que aquest ha de tirar. I després en Ferran, a mi, jo sabeu que sóc un defensor de Ferran i segueixo sent com a un quart davanter magnífic, però si ell el que vol és tenir aquest tracte de nou primera espasa, tant econòmica com des del punt de vista del paper futbolístic, jo crec que el Barça no hauria de canviar el seu rom i anar per un nou. Per mi em sembla decisiu la decisió del nou ara mateix.
1: Clar, és que
2: per els futurs anys.
1: Tu parles de quart davanter, però tu ara tens aquí Ferran, li dius quart davanter i el primer que fas és aixecar-se i marxar.
2: Bé, doncs l'hauràs de convèncer d'alguna manera. Aquí és on entren els dots d'entrenadors, director esportiu, etcètera, etcètera. Has d'intentar convèncer'l. I si no el pots convèncer, doncs hauràs d'anar per un altre Ferran dins del mercat. Però si tu a Ferran, que repeteixo, a mi és un jugador que m'agrada molt el que representa i que fins a un punt moltes vegades ha estat infravalorat, però no és aquest nou que et fa pujar aquest graó. No és. És un davanter extraordinari de plantilla, però no és aquest nou. Per tant, jo molt d'acord amb el club aquí.
7: El problema del Barça és que tot això li arriba en un procés d'indeterminació sobre el fitxatge del davanter centre. Per què? Perquè les peces que has tocat són peces de clubs que no volen vendre. O sigui, no només t'ha passat en Julián. És a dir, el pla B sabíem que era el Junior Krupi i ara perquè s'ha lesionat. Però vull dir, els primers impuls que ens arribem del Bournemouth és que no volia vendre, no?
1: Sí.
7: I clar, jo estic d'acord amb l'Àlex. És a dir, ostres, de moment, cada vegada que hem parlat del nou, ens arriben inputs del club de dir, bueno, estan tranquils perquè tenim Pol Boradal, perquè han firmat Adeyemi, perquè han firmat a Gordon, perquè tenim... Sí, d'acord, però escolta'm una cosa. Adeyemi i Gordon... són jugadors que primer s'ha de demostrar que encaixin bé. A mi, en general, m'agraden. Tinc alguns dubtes amb Adeyemi, sobretot per atacar espais reduïts, camp obert. Sí que crec que pot ser un jugador que en transició doncs, faci mal als rivals, però ja ho veurem, no? I Gordon és un jugador que m'agrada, ho he dit des del primer moment, però han d'arribar i encaixar. I segurament amb un equip com el Barça, que probablement el Bayern de Múnich, que és l'equip que més trepitja l'àrea d'Europa, és el millor atac d'Europa, l'equip que més ataca i millor ataca d'Europa, doncs milloraran els seus números. Però no són golejadors. Llavors, no hem de confondre, és a dir, a mi aquest recurs de... No, però escolta'm, que el Barça ha firmat avions, que ha firmat dos jugadors... Això et dona fons d'armari, et dona versatilitat, et dona recursos, però no són golejadors. I no hem de confondre això amb el que són els números. I els números són gols, i els gols és el més difícil del futbol. I si tu tomes els números, Miquel, i agafes gols entre Lewandowski i Ferran Torres de fa dos anys a la primera de les dues últimes lligues que s'han guanyat, són 60 gols entre els dos. I aquest any, més de 40. Estem parlant de 100 gols entre els dos davanters centres del Barça els últims dos anys, que has guanyat dues lligues consecutives. jo no dic que, o sigui, que hagis de fitxar dos puntes si se te'n van els dos. Potser amb un, si és molt bo, et val amb tot el que tens. Però part d'aquests números els has de reposar. Els has de reposar. Llavors, si no ho fas, jo crec que dificultats perquè et surti.
3: És que costa d'entendre per què el Barça ha portat tres jugadors de banda i cap atacant pel centre. Quan t'ha marxat Lewandowski, que tothom estava d'acord que ja li tocava, però que continuava sent el nou de referència, i quan Ferran Torres, a nivell esportiu, sabem el que ofereix, sabem que és una bona peça per tenir la plantilla, però sabem que no és el nou d'època per començar una era post-Lewandowski a Can Barça. I a part, i això no ho hem tractat encara, jo crec que en el cas de Ferran hi ha un altre factor que no és tan important, evidentment, com l'esportiu, que potser Deco no hi ha de pensar perquè la seva feina és una altra, però que en un club com el Barça sí que és important. I el factor és el factor popularitat. I Ferran Torres és un jugador que ha estat qüestionat sempre. I no per l'entorn, per l'afició mateix. És un jugador que posa nerviós a molts aficionats, que no li saben veure les virtuts, i en canvi...
7: El moment de popularitat és ara, eh?
3: En canvi, o no, David, perquè, per exemple, detalls com la gorreta de Make Spain Great Again, fos broma o no, a molta gent no li agrada gens. I tu parles amb gent i molta gent diu... Doncs ja li poden posar el llacet.
7: No, em referia al moment des del punt de vista de la cotització, sí, que haver de fer el gol. Sí.
1: No, però que està a la cresta de l'onada, que diu el top.
3: Jo entenc el paper de Ferran de voler aprofitar el seu moment. Ara, a gran part de l'afició culer, que ja no el convencia gaire, que precisament ara, després de... Està molt bé fer un gol a la final del Mundial i tot el seu mèrit, no? Però justament ara, en un moment en què precisament al Barça ja li falta un nou, surt aquest fent el discurs que fa ja... posant-se al mercat, la gorreta, no sé què... Bé, hi ha molta gent que en té una mica el botet de Ferran Torres, siguent un grandíssim jugador.
2: El que passa que aquí hi ha una cosa complicada, que abans ha dit el David, i em sembla evident. Per mi, primer de tot, el club firma Gordon com a xarxa de seguretat per Rafinha, crec jo, i com a alternativa. Aquest per un costat. I quan arriba Deiemi, per mi ja arriba, perquè comencen a veure que el tema de Ferran pot quedar estancat. Però, a priori, Ferran era un jugador que, si tu agafes la lògica futbolística, tant el club com el jugador haurien d'estar conformes amb la seva situació. També per al jugador, el Barça de Flick és un context ideal per Ferran, que veurem si el troba fora, eh? Veurem, tinc ganes de veure'l també, perquè ell té un tipus de joc molt determinat que casa molt bé amb tal com està jugant el Barça. Però bé, independentment de tot això, hi ha una cosa delicada en el cas de que arribi això, que ho deia abans el David, tu perds el teu nou més referencial o més titular els últims anys, tot i que Lewandowski ha jugat menys, i perds a Ferran. Per mi, el mateix any, perdre el teu nou i la teva alternativa al nou és complicat.
3: Sí, això no
2: és complicat, per tant...
3: Però molta gent, tots teniu amics i parlem de futbol, escolta, doncs molt bé, ja se'n pot anar. I a part, no oblidem que hi va haver un tram de la temporada que ni Lewandowski ni Ferran van fer un gol durant gairebé dos mesos, eh?
7: Sí.
3: I per molt que els números finals sí que siguin convincents, o siguin... Home, han estat més convincents altres anys, però han estat bons...
1: Home, Ferran la temporada passada fa més gols que Julián, jugant 800 minuts menys.
3: Sí, però que durant dos mesos els dos davanters centres d'un equip com el Barça no vegin porteria... És un problema.
7: Sí, però...
1: Només una cosa per això. Ara que en Quim parlava de popularitat, a fora hi ha impopularitat, potser, però dins del vestidor... té molta popularitat. No, és un jugador amb molta ascendència dins del vestidor.
7: Jo ja he dit més d'una vegada, aviam, és un jugador molt important al vestidor. És molt amic de Pedri, però és un jugador estimat al vestidor. Uh-huh. És un jugador que es fa amb tots. Sí. És un jugador... a mi m'explicaven fa poc una anècdota, així per sobre, molt senzilla d'explicar, que un dia del primer any de Lewandowski, en un entrenament, Lewandowski, pel que sigui, doncs, se'n va anar empipat, allò que no parlava amb ningú, ningú s'atrevia a parlar amb Lewandowski perquè...
1: Lewandowski empipat.
7: Lewandowski és el polonès, aviam com reaccionarà. I ell tenia la capacitat, va tenir la capacitat per acostar-s'hi, parlar amb ell, treure-li un somriure. És a dir, és un jugador que el sols veure qualsevol de les taules que es fan prèvia a un partit a l'hora de menjar, en el menjador, es fan tothom. Vull dir, és una mica... És una mica un jugador que enganxa. Que enganxa dins del vestidor, no? Aleshores, des d'aquest punt de vista és important. I escolta'm, no podem... És a dir, ja hem dit una mica els contres, però assenyalem també que és un jugador que sense ser titular ha fet més de 40 gols en els dos últims anys. Llavors, aquest paper de no ser, com diu un primer espasa, l'Àlex, i fer tants gols, tampoc és fàcil trobar un jugador així. Aleshores, jo crec que és un problema difícil de resoldre pel Barça, perquè, a més, la màxima operació que ha afrontat el club aquest estiu s'ha estancat. A dia d'avui està estancada i

0: sembla un gest estètic perquè un futbolista que té contracte en vigor, però que és més vell que la pilota, que això molts jugadors ho han fet, no? Si no és això, és que jo veig molt difícil que l'Atlético de Madrid, perquè imagineu-vos que fos el Barça el que hagués fet tot el que ha fet l'Atlético perquè a Lamine se'n volgués anar i hagués fet el Barça exactament tot el que ha fet l'Atlético. Ostres, si cedeixes...
1: Bé, ja hauria entrat...
0: Fas el ridícul.
1: No? Ja hauria
0: si
1: entrat la feia.
0: Si cedeixes almenys, fas el ridícul.
1: Ja hauria entrat a Ganzo a dir que...
0: No, no,
1: que el Barça estava segrestant un futbolista que se'n vol anar.
0: Sí, sí. Però el Camp Nou sencer, si després d'haver fet això per impedir que un futbolista se'n vagi, al final acceptes, t'enfons a la barraca. Llavors, clar, vull dir, què ha de passar perquè Gilmarín rectifiqui? Jo ho veig molt complicat. I el Barça no s'allunya de la situació. Els inputs que t'arriben és que continua creient.
1: Després en parlarem, perquè com que Flick ha parlat de davanters, etcètera, etcètera, després ja demanaré als tertulians sobre Julián i si s'ha d'esperar tant, perquè, és clar, si això s'allarga molt, al final el marge de maniobra serà reduït, segurament, i aviam quina pot ser l'estratègia del Barça. Recordo que Ferran Torres ha fet declaracions aquesta tarda en una televisió dels Estats Units, a la qual ha deixat obert el futur, i fa una estona... molt poquet, hem sentit els documents de veu fa 10 minuts, encara no, amb en Quim Salvador i la feina de la redacció d'Esports de RAC1, diu que el Barça ha de demostrar-li que l'estima, que el vol, perquè millori les condicions contractuals. És clar, com deia l'Àlex, si el Barça el cataloga com un jugador important, però no estel·lar, segurament no l'estimarà prou, segons el criteri de Ferran, i quedant-li una temporada de contracte, estaran obligats a entendre's per trobar una sortida que sigui satisfactòria pel jugador a nivell de destinació i pel club a nivell econòmic.
2: No us sembla un pols molt fort? És a dir, potser em falla la memòria, però des de Rivaldo, que no recordo un futbolista amb contracte, amb un discurs tan clar de show me the money. Sí. És que,
0: sí, perquè
2: és que no ho sé, crec que no estem dimensionant la contundència de les poques, poques però contundents paraules d'avui de Ferran Torres.
1: Aviam si recuperem aquest tall en el qual diu que el Barça ha de demostrar que l'estima, perquè l'hem sentit una vegada...
2: Jugador amb contracte.
1: Sí, l'hem sentit una vegada, i com que és de fa molt poca estona, per si algú se l'ha perdut, aquest és Ferran Torres, no recordo el nom del mitjà, Quim, el tens a mà?
2: Sportico, que jo no, francament no el coneixia, però és un portal que es dedica a la vessant de negoci de l'esport, diguéssim.
1: Això ha dit Ferran Torres.
3: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todos hablar.
1: Doncs això, que vengan a negociar quan és el club, a més que et té en contracte, bueno, i encara et queda un any.
0: Perquè jo crec que el club, igual que el club, ell deu pensar, igual que el club ven, que jo no aniré a Ferran a dir-li que se'n vagi, el vull vendre, no? Perquè és veritat que el club té aquesta posició. Nosaltres no anirem a dir-li al jugador que se'n vol anar, té contracte en vigor i tal, nosaltres el volem, i en tot cas, si segueix, li oferirem la renovació que nosaltres considerem oportuna a partir del mes de setembre, pel tema del fair play. Igual que el club diu això, ell deu pensar, doncs val, doncs jo de moment tampoc vaig a dir-li res al club, que vinguin ells. El que passa és que, clar, si realment ell pren la decisió de marxar al PSG, hi haurà un moment que el futbolista haurà de comunicar al club que se'n vol anar, no? Jo crec que és una... I a part, tinc... Arriben notícies per part de gent de l'entitat que estan en aquesta direcció. Jo crec que és una història amb un final escrit.
1: Però un bon final, diguéssim, un final cordial...
0: Bueno, un final escrit, no sé si és un bon o mal final.
1: No, vull dir, un final cordial o un final...
0: No, cordial, tot el que tu vulguis, però escrit, quan dic escrit em refereixo que jo crec que Ferran està amb un peu i mig fora del Barça.
2: I aleshores caldrà molt de merda.
0: A dia d'avui, és futbol, d'aquí 15 dies m'ho preguntes i...
1: No, però vull dir, doncs escolti, vostè no em fa l'oferta que jo vull, em queda un any per marxar, doncs busquem una solució que ens convingui als dos i ja està.
0: Ell tenint contracte per un any més, ell pot dir, bueno, perfecte, no em pagues això? Perfecte, un any més aquí. I d'aquí un any me'n vaig lliurar. I me n'aniré sense deixar-te res a la caixa, tu mateix. Ell pot dir-ho, això. Però, clar, el tren del PSG passa ara.
1: No, clar.
0: No passa igual d'aquí un
1: any. Però aquí ell tampoc no se la pot jugar, perquè, per exemple, es trenca els lligaments a mitja temporada i llavors...
0: No, encara que no se'ls trenqui, Miquel. El tren del PSG passa...
1: No, evidentment.
0: Ara ve Luis Enrique. D'aquí un any no saps si vindrà Luis Enrique.
4: És perillós per les dues parts.
1: Clar, perquè ell ara té un nivell de popularitat arran del gol, etcètera, etcètera, que és una cosa. Però d'aquí dos mesos pot ser totalment diferent. I ara, clar, ell vol aprofitar perquè segurament jo crec que Ferran Torres no es deu haver vist en una posició tan de força com en aquest moment actual després del gol a la final del Mundial.
0: Mm-hmm. Sí, no, clar. Però la força és perquè ha aparegut un club important, si no tingués aquest, si, si,

0: si el PSG no apareix i el que tens no et sedueix, doncs no tens tanta posició de força. Però clar, si tens un bombó al costat, les coses canvien.
1: Què deies, Àlex, perdona?
2: Sí, totalment, que a veure, que és cert que Ferran té, bé, doncs té l'opció del PSG, té, diguéssim, aquesta seguretat, però és complicat per als dos, és a dir, per al Barça és un tema complex, però també per al propi futbolista, perquè aquest és un any on li ha anat tot més o menys de cara, no? Uh-huh. Veurem la temporada vinent, com li va a ell i tot plegat. Ell tampoc se la pot jugar, jo crec. Jo crec que no se la pot jugar, per tant... Bé, diu el David que el veu fora, jo no tan fora de moment, però sí que crec que el Barça haurà d'utilitzar tots aquests arguments que estem parlant per si realment el vol quedar-se, però com a alternativa, és a dir, el nou que està buscant més Ferran, que jo crec que seria el context ideal per créixer en l'hemisferi ofensiu, que és la prioritat absoluta del club, haurà d'utilitzar tots aquests arguments i tots els seus encants, diguéssim.
1: Fernando, per anar tancant aquest capítol, això que diu... Ferran, el Barça ha de demostrar que m'estima, que ara en Quim deia, potser no li hem donat la importància, no? que té, o a nivell de contundència, no? Aquestes declaracions a tu et semblen també tan contundents, com diu en Quim Alloga, des de Rivaldo no veia ningú que demanés tant els calés, i d'altra banda, també ja el veus fora, Ferran?
3: Precisament aquestes declaracions m'han generat un problema fa una estoneta, perquè clar, teníem una pàgina, els que treballem als diaris, David, sí. Tenim una cosa que es diu les pàgines tancades, i amb les declaracions del senyor Ferran d'abans, clar, ja estava aprovada, i hem hagut de desaprovar-la, i m'ha trucat el nostre home que tenim allà a Anglaterra, el Poqui, que encara està allà, no ha tornat encara, escolta, que el Ferran ha tornat a parlar. Dic, sí, Joan, sí. S'ha de tocar la pàgina, sí, Joan, sí.
4: La pàgina, possiblement la portada.
3: I la portada, i la web, i tot, amb la qual cosa...
4: Sí, perquè les declaracions d'avui a mitja tarda clar, estan obsoletes. Clar,
3: i es ve, no, i es veu que encara farà un tour de mitjans, és a dir, sí. que té allà unes quantes teles i emissores que atendrà, amb la qual...
1: I amb el canvi horari.
3: I amb el canvi horari.
4: I si a la segona, a la primera, clar. Se t'escapa alguna cosa. Si a la segona clar. Vas més enllà, vol dir que hi has estratègia.
3: Clar.
4: Que ja no és una situació que s'hagi produït de manera esporàdica.
3: No sé el que heu comentat, perquè estava pendent d'això del telèfon, però sí que detecto una gradació amb aquesta nova declaració sobre el tema de que li diu al Barça el que ha de fer, no? De que, com dient, bueno, jo tinc contracte i tal, i el que li fa falta al Barça per renovar és que m'estimin i tal, però ja sembla caure una miqueta també el tema renovació o tal, no sé, Jo, clar, jo el que vull saber és fins a quin punt el PSG es vol mullar per Ferran. Fins a quin punt el Barça es vol mullar per Ferran per renovar-lo i fins a quin punt el PSG es vol mullar per Ferran per fitxar-lo. No parlo de la pasta que li donin a ell, perquè al final tot un jugador li pot donar molta pasta. Però el Barça també li ha de donar pasta, torno-lo d'abans. El PSG va vendre fa poc a Gonzalo Ramos...
1: 75.
3: 75 milions. El Milan, que el Milan tampoc és que sigui un club que faci uns dispendis econòmics de l'hòstia. Qui fitxa que són els anglesos? El PSG, Barça i Madrid. I darrerament el Barça, amb el tema fair play, tampoc. El Madrid sí que ara està amb el Diomandé, que parlaven de si anaven a 120 quilos abans del total embrollo aquest que hi ha hagut de representants. Tu ets el PSG i també has de fer de PSG. Tu també has de demostrar que si vas a per un jugador has de pagar. I és veritat que el tema de no, li queda un any, ja, però tu el caprici el tens ara. Perquè si no et corre pressa, espera't l'any que ve. Ja el tindràs, gratis. Ara, si la necessitat la tens ara i el caprici el tens ara, ho has de pagar. El PSG, insisteixo, quan tenia a Mbappé, va dir, jo aposto per quedar-me'l, perquè si me'l quedo, potser guanyo una Copa d'Europa amb ell. L'han guanyat sense ell, però ells pensaven en aquell moment que amb ell tenien més opcions de guanyar-la, perquè et fa 40 gols per temporada. I van dir, prefereixo sacrificar tota la pasta que em podia haver donat al Madrid o qui sigui per tenir-lo un any. Llavors el Barça ha de valorar també què té, què perd en Ferran, què està disposat a donar-li a Ferran i també si decideix vendre'l, per quan el ven. Perquè una cosa, insisteixo, és vendre i una altra és malvendre.
1: Sí.
3: I tu ara mateix estàs que si no tens davant i centre perquè et vens a Ferran mal venut, a veure com acabes. A veure com acabes. Perquè tu després pots anar al mercat i si a tu et demanen una pasta que no tens o que no vols gastar-te.
5: Els clubs sabran que necessites comprar davanters.
3: Això dic.
5: Va, ho sap tothom.
3: Ara, clar, encara en Ferran Torres a la plantilla. Això és una partida d'escacs. I qualsevol moviment d'un et pot condicionar la resta de moviments. Tu, de moment, estàs cobert amb el jugador que va fer el gol a la final del Mundial.
5: Que tampoc oblidem. Dir, també va fer el gol, que està molt bé, però mires el Mundial de Ferran Torres i tampoc és el Ronaldo del Mundial de Corea.
3: No, Quim, però vull dir... Hi ha gent que diu, quan jo dic això, que dic, escolta, ara tens el golejador. Diu, sí, bueno, era el suplent d'Oyarzábal. Això hi ha gent que m'ho diu, també,
5: És que és veritat.
3: Vale, però t'estic dient que jo que estic perquè segueixi Ferran, també hi ha gent que em diu, escolta, que tampoc era títol de la selecció espanyola. Però tens alguna cosa?
2: Però jo crec que...
3: Però tens alguna cosa? Però... És que si te'l vens, per una quantitat minsa, perquè és que li queda només un any, i acceptes, és que només ens queda un any, l'he de malvendre. Et queda sense... O tens el substitut trincat...
5: Perquè coincideix amb la sortida de Lewandowski, que encara el Barça no resol.
2: Però el Barça no li surt...
3: O tens el trincat...
2: Però el Barça no li resol igualment el problema. És a dir, a mi Ferran, que estigui a la plantilla, ja ho he expressat, em sembla que no trobaries ningú fora igual que Ferran. Però si el pla del club és anar per un nou, és a dir, quedar-te Ferran tampoc et treu de molt. Perquè tu tens... Si tu vols, el teu nou alternativa el pots trobar baixant una mica el graó, però amb Adeyemi jugant allà.
4: Dani Olmo, clar, amb Gordon.
2: Però tu el que vols és el teu nou dels propers 4-5 anys que sigui top, clar, absolutament top. Clar. I això no t'ho dona Ferran per molt que ell estiri la corda, no?
3: Correcte, però estic parlant en l'escenari en què tu estàs tenint dificultat per fitxar el nou que vols, perquè ho estem parlant des de fa 9 mesos, que el nou que vols és Julián Álvarez.
4: Sí.
3: I a més un tio que s'ha mullat el mes de novembre, el mes de març o abril i el Mundial. I de moment no obren la mà.
4: Bueno, comença a córrer ara, comença a córrer que igual ja ha parlat amb l'Atlético i els he dit que no pensa entrenar, això es pot escalfar...
1: Deixa'm el capítol Julián per d'aquí uns minuts.
4: Sí, però...
1: No, i ara només faltaria. Bueno,
3: el David diu això, que la brama que ha corregut avui és que ja estava entrenant per l'Atlético.
4: Sí, però això ho hem filtrat segur des d'allà.
3: Vale, però el que passa és que...
4: Perquè tu creus que el pla físic no el té des de fa
3: temps. No, perquè els clubs et donen un pla físic i tu...
4: I tu,
3: per tu, no pel club, per tu, fas el pla físic que et toca. Doncs avui ha circulat... Ja està entrenant
4: amb l'Atlético. El que ha circulat és que ell havia trucat a l'Atlético per saber quin pla físic havia de seguir per arribar bé a la pretemporada. Tu creus que el pla físic Julián Álvarez, com la resta de futbolistes de l'Atlético, no el tenen des del dia que va acabar la temporada del Metropolitano?
1: Oficial i Caballero, és el que li ha dit Simeone.
4: Vista americana.
1: Salta,
4: exacte.
3: Jo el que dic és que amb el tema Ferran, partint de la base de que tu vols fitxar un nou millor que Ferran sota els teus paràmetres, perquè fa temps que ho intentes, i perquè, a més, si tu creiessis en Ferran de veritat com a nou titular, li haguessis dit, nano, s'ha anat Lewandowski, això és per tu. I ara buscarem un altre, o no. No li has dit això, tu continues buscant el nou titular. Llavors, jo dic que en aquest context, que encara no has fitxat el teu nou titular, crec que és arriscat també desprendre't del nou suplent. Perquè llavors et queda.
2: Totalment.
3: No tens ni el que vols, ni el que t'agrada menys, però és teu.
4: Hem de recordar.
3: I home, sí que és veritat que jo crec que un perfil de davanter d'àrea a la plantilla necessites, com a mínim un. Sigui el que més t'agrada o sigui el que tens.
4: Però, Fernando, jo crec que el Barça ara canviaria poder trobar un davanter centre referencial, o sigui, que vingués Julián a canvi de traspassar Ferran.
3: Claríssim.
4: I quedar-se amb un davanter quan en tenies dos en aquesta demarcació.
3: Clar, però dic que el timing ha de ser al revés. Primer el Julián i després vendre Ferran.
4: Perquè hem de recordar una cosa, Jo crec que el Barça, al cap, mai ha tingut a Ferran. És a dir, quan Lewandowski està al club aquesta temporada, parlem abans de Nadal, que veiem que parlàvem de la clàusula de Harry Kane, que eren de 65 milions, i el Barça no va acabar, hi van haver contactes, però no va acabar d'atacar-la definitivament, perquè el Barça en aquell moment no sabia si Lewandowski continuaria un any més o no. Perquè hem de recordar que la decisió final de no continuar any més, tot i acabar contracte i tenir l'edat que té, que tenia, la pren Lewandowski. Perquè rep una oferta a la baixa. Aquí hi ha una connexió entre Laporta, el seu agent, que són amics, Pinis a avi, bona relació, etc, i rep una oferta de baixa. I tot i ser Lewandowski amb 38 anys i acabar contracte, qui pren la decisió de no seguir una temporada més, finalment és Lewandowski. I en el moment en què el Barça no ha decidit si Lewandowski seguirà o no ho sap, el que té el Barça al cap és, si segueix aquest paio un any més, Lewandowski, fitxo Julián Álvarez, i en quedo Julián Álvarez i Lewandowski. Lewandowski assumint aquest rol...
0: si el vol assumir, més secundari. L'altra cosa és que no l'hagués volgut assumir, que de fet segur que no l'ha volgut assumir. D'acord? Però no el té, i això Ferran ho sap, això Ferran ho sap. Per això, totes les informacions que parlen de que estava molest amb el club, que és veritat, venen d'aquí, que ell va ser considerat pla de primera... Ell creu que el club mai l'ha considerat, que és veritat, pla de primera taula, i ell considera que els mèrits que ha fet, sortint des de la banqueta moltes vegades, perquè el consideri molt més del que el considera. Però no l'ha tingut mai al cap al club. I ara, efectivament, quin problema hi ha? Que tu encara no has fet els deures en el mercat, se t'han anat Lewandowski, i veus que Ferran se te'n pot anar, i no estàs en el millor moment per prendre una decisió.
3: Sí, però el mateix que faig sempre, que se te'n pot anar, sempre se podrà anar si tu vols i obres la mà que se'n vagi.
0: Clar.
3: Tu el que has de decidir és el timing d'obrir la mà si és que la vols obrir. Primer, decidir si la vols obrir. Clar, i segon, quan?
0: Però ha de coincidir el timing del jugador amb el PSG, perquè el PSG tampoc estarà esperant fins l'1 de setembre.
3: Bueno, doncs llavors tu has de valorar si et compensa més quedar-te'l i menjar-te'l o malvendre'l.
0: I menjar-te'l fins i tot a canvi de quedar lliure la temporada que ve.
3: De quedar lliure la temporada que ve. Però, clar, jo el que dic és, si tu aconsegueixes un nou referencial, tranquil, quan el tinguis lligat, vale, ara, Ferran, parlem amb el PSG, i també apretant, però tu tranquil, perquè l'altre ja el tens. I no cal dir-ho, no cal publicar-ho, però saber-ho...
0: És el que he dit al començament.
3: El que no pots fer és, ja et dic, per mi seria, temerari quedar-te a zero. I anar al mercat a zero, de davanters centres.
0: Sí, la paella pel mànec.
3: Perquè encara que vagi a buscar un segon espassa, te'l faran pagar com a primera. Sí. Perquè tu no tens espassa.
0: Però insisteixo.
3: Perquè vas a un ganivet cutre.
1: Però és que si tu, si tu anessis a buscar el Ferran Torres i Ferran Torres jugues a un altre lloc, quedant-li un... O sigui, el mateix cas, però l'anessis a buscar tu...
3: Clar. Quan et demanarien.
1: Quan te'n demanarien.
3: Clar, per això t'ho dic. El Barça és un club gran. I sempre li demanen més que els altres. El PSG és un club gran. El PSG és un club amb pasta. Que pagui, és el que dic, només, que pagui com PSG.
1: Teniu algun preu al cap, més o menys, o a partir de quan vosaltres començaríeu a acceptar-ho?
0: Jo crec que el Barça per 55 el ven. 50-55 el ven. Que a més, si el vens per més de 55, has de pagar pasta
1: al City.
0: Al City.
3: Home, jo et dic una cosa, si tu recuperes la inversió que vas fer per ell, quedant-li un any de contracte...
0: Està molt bé.
3: I insisteixo, això ho pots destinar a un tio que tu et faci el pes... Ja no et dic ficar-lo a l'operació Atlético. Seria ja la bomba. Però vull dir, si tu recuperes el que vas pagar per ell i estàs cobert, endavant. Endavant perquè el que t'ha demostrat és que no és el davanter que t'omple l'ull. Perquè si no, ja no hi hauria debat. Si no, estaries fitxant un Slani per fer de segon.
0: Clar, evidentment.
3: O haguessis dit, nano, ja tinc a Dejemi Gordon i em faran de segon perquè el meu primer és Ferran. I aquí ja no hi hauria liu, ni hasta que havíem parlat d'això.
1: Tanca-m'ho, Àlex.
2: Sobre la xifra, no?
1: Sí.
2: Jo repeteixo que per mi l'escenari ideal per al Barça és que es quedi, trobar el primer espai i que es quedi Ferran, eh? Aquest seria el que jo entenc, l'escenari òptim. Si no...
0: Com a jugador de plantilla tots coincidim en
1: sí. Valor. Ara, jo aquest escenari que dius el veig molt difícil, i més sentint el que hem sentit avui.
2: Bé, veurem. Sembla molt difícil avui. També Ferran tampoc ho té tan clar, si no és així, de 50 va amunt, sí.
3: Aquí ja et dic, jo crec que la clau és lo fort que vagi al PSG.
1: Clar, però llavors s'entén que si Ferran fa el pas i d'alguna manera colla, vol dir que ell sap que té algú darrere.
3: Clar, no.
1: I no Ferran Infantino, per entendre'ns.
3: El primer que ha de dir Ferran al Barça és que se'n vol anar. I si li diu sí, Ferran al Barça que se'n vol anar, és perquè està sustentat darrere, eh?
0: Sí, clar, evidentment.
3: Tu no et tires a aquesta piscina si no hi ha aigua.
0: Però insistim,
3: ha d'haver aigua,
0: Barça,
3: eh?
0: La posició del Barça... passa a ser mínimament tranquil·la si assumeix que pot perdre l'any que ve el jugador lliure.
3: Clar.
0: Sense cap cos. Si tu assumeixes això, llavors
3: clar,
0: sí que depèn de tu.
3: Clar.
0: Vendre o no vendre, perquè és futbolista meu i té un any més de contracte. Ara, si tu no vols perdre aquest jugador sense cobrar res a canvi... Aleshores, la paella pel mànec la té el futbolista.
1: No, clar, també és veritat que al final és el que dèiem, que ara el jugador... pot demanar el que vulgui, pot demanar la lluna perquè té el moment que té, però potser d'aquí uns mesos o l'estiu que ve està en una situació oposada i llavors clar. Potser no és el PSG. I...
0: Exacte.
1: Clar, acaba contracte i no té el PSG i té, m'ho invento, el Nottingham Forest. Vull dir, no
3: aquí,
1: ho sé.
3: Aquí hi ha ansietats de tothom.
5: A mi, Fernando, has dit una cosa que m'ha fet por.
3: Quina? Hòstia,
5: que és que, entri, que pugui entrar, espero que el Ferran no tingui aquesta idea al cap, que pugui entrar en l'operació pel Julián Atlético de Madrid. Primer, perquè estic segur que llavors serà mal vendre'l, perquè Julián Álvarez et pot agradar més, però no hi ha tanta diferència. I si taxes Ferran en 50 i Julián en 100 i escaig, bueno, jo crec que estàs fent un mal negoci. I a sobre, i això ja és superstició, les dues últimes lligues de l'Atlètic de Madrid... David Villa regalat pel Barça
4: i Luis Suárez,
5: campió de l'Atlètic de Madrid. Luis Suárez regalat pel Barça, campió.
4: Quim, tu no firmes? No. Més Ferran Torres?
5: No, perquè no veig tanta diferència entre els jugadors.
4: Però saps per què? Quim, interpreto...
5: I a sobre reforça el rival directe.
4: Perquè interpreto que tu tampoc creus que Julián sigui un megatop.
5: No veig tanta diferència en Ferran.
4: Dir, i és més, si a tu et diuen 100 més Ferran i ve Haaland...
5: És que t'hi fots aquests els dies.
4: Fernando,
5: no?
4: Contra això sí que em rebel·lo.
5: Et pot sortir...
4: Sí, contra això em rebel·lo
5: molt.
4: Et
5: pot sortir una millor temporada de Ferran a l'Atlètic de Madrid que Julián al Camp Barça. Si se'n va a França és una altra cosa, però està reforçant un rival directe.
4: Sí, obriu els ulls d'una vegada. És a dir, aviam, Julián a la Lliga no ha tingut una bona temporada, tal... Ha fotut 10 gols a la Champions, no s'entén.
5: Però val el doble que Ferran?
4: No s'entén. Bueno,
5: no, clar, estem parlant de 50 i més de 100.
4: El doble i jo el triple pagaria, no fotem. Julián és un crac. Julián és un dels 5, 6, 7 millors davanters centres del món. Julián fa 2 anys va fotre 29 gols amb l'Atlètic de Madrid. Amb l'Atlètic de Madrid. Aquest any a la Lliga no ha estat bé, però la Champions ha fotut 10 gols i no podem entendre ni les semifinals de la Champions ni l'eliminació del Barça en mans de l'Atlético a la Copa sense el concurs de Julián Álvarez, que ha estat determinant. No determinant, no. Lo següent.
3: Sí, ma, però,
4: per favor.
3: Però a mi semblant-me...
4: És que ha fet un bon gols a la Lliga. Jo estic d'acord en que el Barça digui no, és que no pagaré tants calés per un jugador que ve de fer l'any que ha fet. Val, d'acord. Com a inicial posició per una negociació, jo l'entenc. Ara, deixant de dir ja que Julián no és tan bo com diuen. Julián és un futbolista descomunal. Hòstia, i en el Barça, però amb el ataca a l'equip de Flick, però sortiria.
3: Però estem parlant d'un davant de centre. Jo el que dic, a mi que m'agrada Julián i que estic perquè pel fitxatge, perquè crec que tècnicament, per edat, per projecció, per estil de joc, aniria molt bé al Barça. I perquè crec que Flick està molt per Julián, sí que crec, i aquí hi ha un professional del futbol que ha jugat, que tampoc dius tu que és el davanter aquell que dius és que se li cauen els gols. Crec que és un jugador que té gol, que és versàtil, que combina molt bé, que xuta molt bé.
4: Per temporada, quants n'hi ha? 50-60 gols per temporada? Tenien 3.
3: Clar, però...
4: 3? No, 2. No, 3. Kane... Haaland i Mbappé.
3: Clar.
2: I tampoc ja sabem si, tampoc sabem si l'evolució de Flick la vol encaminar cap a un nou referencial, cap a un Haaland o cap a un Julián. Perquè probablement el Barça que té Flick al cap va més cap a Julián que cap a Haaland.
3: Això t'ho dic, aquí l'aval que té és que l'entrenador el vol. Però entenc que el Quim pugui dir home, si al final el preu són 100 més Ferran valorat en 50 i són 150 perquè en faci 25 gols per temporada...
5: És que no només és qüestió de preu, és on va. Hòstia, si va al PSG,
3: Ferran m'ha fet 21.
5: Em preocupa molt menys. Potser te'ls trobaràs a la Champions. A l'Atlètic de Madrid és un rival directe.
1: Però si tu...
3: Però
1: segurament...
3: Però també li has tret el seu davant.
1: Però segurament és un rival directe perquè la temporada passada et va fotre l'aigua a casa a la Champions i a la Copa. Però si tu juguessis una final de Champions contra el Paris Saint-Germain i l'objectiu que tots verbalitzen al Barça és que volen guanyar la Champions perquè des del 2015 que no la guanyen, potser el rival en el qual s'hauria d'emmirallar i que hauria de considerar el Barça com a rival directe.
5: Però si el vens al PSG, no li estàs comprant al PSG un jugador pel doble del valor que tu li estàs enviant al jugador. És una cosa de fer valdre una mica el teu producte.
2: Però el Barça, el que ha de mirar és el jugador que ell vol, independentment si va a l'Atlético o al Paris Saint-Germain.
5: Bé, però si tu tens un jugador que més està en el moment que està, que és bo i que està cotitzat, és que si no, torna a ser una operació, des del punt de vista econòmic, un desastre.
4: O sigui, tu quan dic tu, em refereixo al Barça. El Barça quin jugador vol? Vol Julián Álvarez, no?
5: Bueno, ja, però... Però tot depèn del context del preu.
4: Si fitxes a Julián Álvarez, a canvi de que Ferran Torres, que és un jugador que no se'ls ha valorat mai com a número 1 d'aquesta posició, se'n vaig a l'Atlètic de Madrid, doncs, ostres, jo ho dono per ben empleat. Ara, també dic una cosa. Això, a dia d'avui, és impossible. Perquè l'Atlètic no vol jugadors a l'operació. Una altra cosa és que l'Atlètic s'assegui a negociar, que ja seria un pas, i a partir d'aquí es negociïn els variables, si entren jugadors o no, però a dia d'avui...
1: O si Julián li diu això que es diu que li dirà, que no vol tornar a jugar amb l'Atlètic de Madrid i que llavors que es posin les piles que volen a un altre lloc. Però això són figues d'un altre paner. Abans d'escolt...
3: Jo no per res, però en aquest context, jo el que no sé és com reaccionaria el Cholo Simeone si...
1: Ara en parlarem d'això.
3: Si aquest diu que no vol... juga més, eh?
1: Ara ho comentem, perquè si no, la publicitat me la faig a sobre.
3: Bueno, la Virolla, tira.
1: Només us demano, ja que parlem de Virolla, el Quim diu que 100 més Ferran per Julián, no. El David diu que sí. Tu, Àlex, 100 del Barça cap a l'Atlètic de Madrid
2: I Ferran
1: sí, i Julián a Barcelona?
2: Sí, jo sí.
1: Tu?
3: Jo sí.
1: Veus? Està en minoria, el Quim. Però en Quim no li fa
5: res. És habitual, tampoc passa res.
1: En Quim,
5: estic acostumat.
1: Està acostumat.
2: Està bé.
1: En Quim està acostumat a ser minoritari en moltes coses.
3: Exacte. És un gran culer, el Quim, eh?
1: Home, i tant que sí.
4: Bueno, m'incide això.
1: I tant que sí. 12:45, continuem. És la nit de Ferran, el tu diràs, de Ferran Polo, fins i tot, el tu diràs. Una pausa i venim. Anàvem bé de temps, però amb les declaracions de Ferran, sí. Jo no sé quan acabarem.
6: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
9: 46.436 46436
8: Sèrie
9: 43043.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
11: Sento l'olor de l'enemic acertant-se misteri.
12: L'estiu és per gaudir.
13: I coneixem una manera perquè gaudeixis molt aquest estiu.
14: Perquè també aquesta masturbació mútua ens ajuda a activar el desig sexual.
15: Potser sí que tens més ganes de tontejar, tens més ganes de passar-t'ho bé, sí que tens més ganes de lligar. Clar, al final tot això també porta a més sexe, no?
16: Stretching és una pràctica sexual, apropar-nos molt a l'orgasme, i just abans que arribi l'orgasme, quiets.
12: Recupereu els episodis de La Revolució Sexual, el podcast de sexe de RAC1. Amb Rosanna Carceller. Els trobareu tots a l'aplicació de RAC1 i a RAC1.cat.
17: I a gaudir de l'estiu i de tu.
18: RAC1 Podcast.
19: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
20: Intuïtiva i renovada.
21: RAC1.
22: Digui? Marc, què passa?
23: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
24: Que estem de vacances.
23: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
24: Marc, és que no et sento.
23: Escolta,
24: bé, eh?
23: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
24: Marc,
23: bandarres.
24: Marc.
12: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
23: Així va el país! Així va el país!
12: RAC1. Tots som un milió.

0: 4 minuts passen de 2:15. En teoria tenim una hora per davant, o una mica menys. Ferran Torres ha fet saltar pels aires el guió del Tu diràs d'avui, però ja és això, és el joc del directe.
1: Que m'han retinguts.
0: Exacte.
2: Miquel, no em diguis que... És un programa fàcil per tu.
0: Home, i tant.
3: Et dic una cosa, Miquel.
0: I tant.
3: Tu que no has ara et dic una cosa. Tu que no has d'escriure ni a la web, només has de parlar. Nen, sí. Si parla Ferran, a parlar. Clar. Altres tenim altres llibres.
2: Et
3: dic jo que ara pel mòbil estic aquí... Hòstia,
2: et dic una cosa.
3: Les pàgines i les webs s'han de...
2: Què fas, parlem. Què fas amb papers?
0: No, tira'ls.
3: Tira'ls.
0: Llença'ls. Llença'ls, que l'instant és únic, no repetirà.
2: Ja està. De 12 de la nit no porten res.
3: Segur que t'ha quedat un guió molt mal. Però no és més maco,
0: sí,
3: això?
0: Evidentment. Ah. Evidentment. El guió l'he deixat al lavabo per si algú li feia falta per qualsevol cosa. Clar, vull dir, ja és allà, però clar, hem de tenir una mica de diguem-ne un esquelet al programa al cap.
3: Els dilluns passen coses, perquè me'n recordo que un dilluns va parlar Julián Álvarez a una zona mixta.
2: Ostres, sí. No, va ser el dilluns.
3: El recordeu, eh?
2: Sí, sí, vale?
0: Sí. Vaja, sempre...
2: Només em faltaria això ara que faré així.
0: Sempre és millor. Calla. Sempre és millor això que no i la... que no ahir, perquè ahir era el desert del Gobi i avui estem surfejant tota l'estona.
3: El que passa que amb això de Ferran, insisteixo, i ho hem comentat, com que el tio està de gira allà,
0: oh, clar.
3: Ara pot sortir un altre, eh?
2: Sí.
3: Perquè ara igual va a una altra tele, perquè el tio és campió del món, l'estan requerint, va a Under Armour, que és la seva marca, i diu, escolta, ja que el tenim, t'hem de treure profit.
0: Clar, lluïm-lo.
3: Lluïm-lo al xaval. Si cada cop que li pregunten fa una nova versió i li va afegint cosetes i tal...
0: Bueno. No, ja ha anat posant salsa brava al discurs, Ferran Torres. Fernando, t'havia deixat amb la paraula a la boca abans de la publicitat quan deies si Julián marxa, Simeone què farà?
3: No, jo el que vull dir és que els entrenadors també acostumen a no voler jugadors de mal rotllo als seus equips.
0: Uh-huh.
3: No. També és veritat que el jugador, i aquí tenim l'Àlex, té la tendència, encara que està encabritat i està empipat, a la capita l'àrbitre i està amb la gespa sota els peus,
2: sí.
3: I veu la pilota a prop, no la tira fora volent. Intenta passar el company, intenta fer gol, intenta driblar bé, perquè és la tendència natural. Però sí que és veritat que un jugador de mal rotllo i sent un referent a l'equip, tenir-lo així... És difícil. El Barça ho va fer amb Messi, eh? Perquè si no recordeu, Messi va voler marxar i Bartomeu va dir que no, ni Burofax ni res, es va quedar. Però recordeu que les primeres jornades de Messi...
0: Però obrim-li el micro...
2: Intentava jugar, eh?
3: Intentava, però no li sortia tan bé.
0: El micròfon del David no acaba d'anar bé. Canvia-li i posa't el del Quim. David, sisplau, perquè així ja...
3: Jo vull saber, si Julián fa un altre gest, com reacciona Simeone? I un altre factor. Si Julián fa un altre gest... com reacciona la massa social i l'afició de l'Atlético.
2: Home, mira, l'altre dia...
3: Perquè això sí que pot ser una onada d'aquelles de dir... Quan comencen a cremar samarretes i cremar bufandes i ratllar xapes... Allà,
0: i això a Courtois ja ho han fet?
3: Clar.
2: L'altre dia... Rubén Uria?
0: Sí.
2: Val? Periodista molt pròxim a l'Atlético de Madrid.
0: Sí.
2: A l'11 a TV3. Li vam preguntar per això. No vull dir que hagi de passar això, però jo li vaig dir, oye... Si pasa esto, ¿qué? ¿No? Y él va a decir, pues... Yo creo que... Acaba la carrera de Julián.
3: ¿Qué vol dir?
2: Sancions, a la grada...
3: A la grada?
2: Sí, sí. O sigui, jo dic... No dic que sigui el que farà el club, perquè és un periodista, el que ho diu, no? És el Rubén. Però sí que és una mica el sentiment que ella... Ara, no sé, en aquest cas, Gilmarín, com reaccionaria. Jo continuo pensant que és l'única opció... perquè l'Atlètic trobi una coartada davant de la seva gent, no? Per dir, senyors, he dit tot el que he dit, d'acord, però mireu, aquesta situació s'ha enquistat tant que jo ara no la puc mantenir. I a part, jo també haig de trobar una alternativa al mercat, ho enteneu o no? És l'única solució que veig, perquè és que si surt Julián i torna a dir que la seva il·lusió és que hi hagi una transferència perquè ha acabat aquesta etapa i vol complir el seu somni, o sigui, dient el mateix que va dir fa 4
0: no
2: setmanes
0: prou.
2: Del Mundial, no n'hi ha prou. O sigui, l'Atlètic serà impertèrrit.
4: És que l'Atlético, parlem de la situació del Barça i de la de Julián, l'Atlético tampoc ho té tan clar. És a dir, també abans el David deia si el Barça es vol arriscar que Ferran arribi lliure de contacte i que no tregui diners, bé, però és que l'Atlético amb Julián pot passar una mica el mateix en el sentit de si es vol arriscar tenir un jugador aquí que pugui fer aquest pas que ja hem vist de la transferència i possiblement un altre, tens un jugador aquí a disgust, tens un jugador que veurem com reacciona l'entrenador, quina és la relació entre ells, entre els companys, pots tenir un jugador que era el teu jugador més valorat i que passi a no tenir-lo. Per tant, tampoc té una situació tan clara.
0: Però
4: tan clara.
0: Vosaltres creieu que la selecció, la relació, per exemple, Simeone-Julián...
4: No, però és que pot passar
0: tot. És òptima o no? Ho dic perquè... Pel jugador, pel tipus de jugador, pel
3: Miquel,
0: tipus d'entrenador...
3: I et diré una cosa, i fins i tot amb els companys, perquè aquest xaval està dient que se'n vol anar i tothom sap que se'n vol anar a un rival directe.
4: Bueno, però els companys és més...
3: Sí, però
4: és més comprensible.
3: Val, però això va passar en Griezmann i al cap de quatre gols.
4: Al final tots són professionals i entens una mica el que té el cap un.
3: Però el que vull dir és que han sortit companys que fins i tot han dit que l'entenen, que volen que sigui feliç.
2: No, clar.
3: Vull dir que els companys...
2: És una pedregada de Gilmarín. Estem davant d'una posició de força Gilmarín.
3: No el podem tenir aquí lligat amb una cadena quan perquè, vol ser feliç a un altre lloc.
2: Perquè s'ha agafat aquesta qüestió com una qüestió personal. I tot està enfadat amb la manera d'actuar del club, de la porta, etc. I estem aquí, amb això. Jo crec que si fos per Apolo i per Mateu Alemany...
4: D'aquí hi ha una persona clau que és desenquistat. Simeone sí que pot ser clau en tot això. Depèn de la relació que tingui amb Julián, que jo ara, des de fora, no sé si és molt bona o queda una mica escardada amb el que ha passat aquest any, no? Però sí que si hi ha complicitat entre el jugador i l'entrenador per al que sigui... pot ser que digui jo t'ajudaré o no, o tot el contrari, no? Seria l'única opció que podria encaminar una mica el tema, no?
0: Clar, és que també a l'Atlètic de Madrid l'entrada d'Apolo també representa que Simeone està més exigit, d'alguna manera, perquè ell, quan han perdut la final de Copa, per exemple, implícitament ha reconegut que ara el club... com que té un increment de capital i una empresa potent al darrere, ja no és... l'equip del pueblo i que si arriba a una final bé o a una semifinal ja està bé i si queda tercer a la Lliga és un èxit, sinó que aquí es vol més des de dins del propi club.
2: Però no, jo recordo una roda de premsa cap al final de la temporada ja quan l'havien eliminat de tot que li van preguntar si l'entrada d'Apolo representaria un nivell d'exigència més alt en el sentit que ell rebria molts més recursos que els que ha rebut fins ara des del punt de vista de la plantilla, que per tant es veuria obligat a donar un pas endavant. I ell va dir no, en ningú cas. M'ho van dir. Jo ho vaig entendre com que la resposta era no, si penseu que ara perquè entri Apolo en començaran a fitxar jugadors que a priori estan fora de l'abast de l'Atlètic de Madrid, això no passarà.
3: Jo
2: crec que és un tema de Gilmarín. Estem en un tema de Gilmarín.
3: Sí, però crec que a l'esquerda pot ser Simeone. És a dir, Simeone mana molt a l'Atlético i és un tio molt reconegut. L'han mantingut, allò, fins i tot amb anys de no guanyar res. I quan guanyen algú sembla que és la bomba. Quan han guanyat dos lligues diria jo que ha guanyat. I arriben a la semi de Champions i ja hem fet el cim. Si Julián, lluny de muntar un pollo públic, agafa i se'n va cap a l'entrenador, mister, hem de parlar. Escolta, tu em vas fitxar fa 2 anys i em vas prometre unes coses que jo aquí no estic veient. Tu em vas dir que l'equip jugaria per mi i m'arriben 4 pilotes. Al minut 60, quan anem empatant, em canvies. Home, si el fitxatge mediàtic i el que em vas vendre, que jo era la teva referència, que me'n vaig anar del City fa 2 anys, al minut 60 és tablilla i canvio, això no és el que em vas vendre. Tu jugaràs perquè jo estigui a gust o tu jugaràs igual? No, jo jugaré igual. Dic, pues jo aquí no em veig. Jo no em veig. Que seré professional i sortiré, sí, però no em veig. Que ho sàpigues. Que ho sàpigues. Home, que un entrenador li diguin això, un jugador que ha de ser la seva referència en atac, jo crec que com a mínim és perquè truqui a la dirigència i li digui, escolta, a què m'ha dit això? Què fem?
2: Jo
3: necessito gladiadors que estiguin ficats a la batalla des del minut 1
2: molt...
3: i que s'ho creguin, si no...
2: Jo no crec que una situació com aquesta, que l'entenc perfectament, pugui desviar o canviar l'opinió de Gilmarín sobre aquest cas.
3: Ja, però jo dic,
2: jo no
3: si,
2: veig. Jo crec que ha de ser una cosa
3: més... l'entrenador ho eleva. Jo crec que ha de ser una cosa més a la dirigència i diu...
2: És a dir,
3: tinc un lío...
2: Fernando, no és possible que el Barça estigui allargant aquesta situació tal i com està ara mateix si no té al cap que passarà alguna cosa que es mourà molt l'arbre. És a dir, perquè si no te'n vas de l'operació i et dediques a una altra alternativa encara que n'hi hagi poques. Però si el Barça segueix mantenint aquesta situació... és perquè entén que des de la part del jugador hi haurà alguna cosa que farà moure el mar.
3: I per un altre motiu.
2: Punt.
3: I per un altre motiu. I no, perquè el teu referent, que ara el referent del barcelonisme és un senyor que es diu Hansi Flick, per sobre de directius, presidents, cracs, la gent està entregada a Hansi Flick, perquè és un home que ha entrat molt bé, el veuen treballador, el veuen que té un estil, i jo crec que la gent està, bueno...
0: I ha tingut els resultats que ha tingut.
3: Clar. I a més el veuen un tio que a més diu que ell quan plegui ja no va un altre equip, que ell es retira el Barça.
0: I que el Barça, Barcelona i Catalunya l'han canviat, etcètera, etcètera.
3: Tot això ho ha dit, jo crec que la gent li ha arribat i diu, hòstia, aquest tio és, bueno, és la bomba, és una troballa. Doncs aquest tio t'està dient que el que vol és Julián.
2: Clar, sí, sí.
3: Llavors tu què has de fer? Li has d'aguantar el tirón. Ara, que arriba un moment que el tirón no tira més...
2: Però Flick és el primer que entendria.
3: Clar,
2: més que evidentment el vulgui molt, tu li vas a Flick i li dius, mira, Hansi, és que lo ves o no? És que no se lo van a vender. Llavors, ell ho entendria, però per què em mantens? Perquè creus que passarà alguna cosa? És l'única esperança que jo crec que podem tenir.
0: Mira, ara que l'esmentàveu, és un bon moment per sentir-lo. Hans-Dieter Flick, avui a St. George Park, a Anglaterra, fent declaracions als mitjans de comunicació abans de la tornada de l'equip, que ja ha arribat a sol català fa més d'una hora, i gairebé més de dues, després d'aquesta estada a Anglaterra. Flick ha demanat al club la peça que li falta en atac.
1: At the end, it depends about the team.
5: Al final dependrà de l'equip, de la plantilla que tinguem. Hem d'esperar. Ja he dit que tinc confiança total en Deco, sabem que hem de fer alguna cosa, dependrà també de Ferran, i aleshores veurem què passa.
1: And then we will see what happens.
0: Com deia el Fernando abans, dependrà de Ferran, perquè clar, sense Lewandowski li falta una peça. Per molt que hi hagi Gordon i Adeyemi, si no hi és Ferran tampoc, li faltaran dues, probablement. O una diferent de la que es pugui imaginar-se a dia d'avui. També li han consultat si veuria Lamin fent de fals nou.
1: Lamin also played in one or two matches with us.
5: Lamin ja ha jugat en aquesta posició un parell de partits. Crec que com que és un jugador fantàstic de talla mundial, també es pot adaptar a aquesta posició, però al final el veiem més com a set. Però veurem què passa. Gordon i Adeyemi poden jugar a les dues bandes també de nou i tindrem moltes opcions. I és clar, veurem com va tot.
1: Of course, also we will see how it happens.
0: Doncs això, Lamin no el veu de fals nou, com que hi ha excés de jugadors de banda, doncs potser deixes les bandes a Adeyemi i Gordon i poses Lamin de fals nou, però no, i queda claríssim sentint Flick, avui és 3, d'aquí poc serà 4, queda encara un mes de mercat, o sigui que ell esperar-se-vos a tenir com a mínim un efectiu més a dalt.
2: Però, i ho comentàvem ara en una pausa publicitària, per mi el pitjor de les declaracions d'avui de Flick és la seva gestualitat. Jo l'he vist una mica inquiet. No diré preocupat, potser és una paraula, quan queda un mes de mercat i quan no sabem exactament què té el cap d'Eco, no? És, jo crec que és una paraula encara prematur per utilitzar-la. Però sí que crec que es pot utilitzar la paraula inquietud. Jo l'he vist inquiet, l'he vist una mica tens.
0: Tu creus
2: vist,
0: que
2: vist, coneixent-lo una mica allà de l'arròs de premsa, l'he vist poc relaxat i l'he vist tens.
0: Tu creus que diu una cosa però que en sent una altra?
2: Bueno,
0: una mica.
2: Que no és normal que ell enviï missatges d'aquestes característiques. És veritat que diu que confia en Deco, lògicament, i jo m'ho crec, perquè sabem la relació que hi ha, que és molt bona, però que no és normal que Flick digui confio en Deco, però hem de fer alguna cosa amb el nou. I que t'ho digui a 3 d'agost i que t'ho digui tan seriós, i jo crec que un pèl tens, a mi m'ha cridat l'atenció, sincerament. M'ha cridat l'atenció.
4: Si
2: la Marta estigués aquí ens ho podia refrendar.
0: És
2: però
0: que futbolísticament... Si la Marta que està tornant cap a Catalunya, sí, per això no hi és després d'uns dies a St. George Park.
4: És que futbolísticament, si ho analitzes i et poses a la pell de Flick, ara mateix és una situació de certa inquietud, com dius, no? Més enllà de que segur que sap coses que s'estan intentant des del club, no? I això per un costat, i per mi l'opció de Lamin que li pregunten d'anar per dins, per mi és una opció que acabarà arribant, acabarà caient per al seu propi pes en un moment o altre de la carrera, però decidirà Lamin. I per al que les pistes que li hem vist l'última temporada no arribarà a curt termini. És a dir, recordem que Flick prova a Lamin per dins el dia del Betis i no ho torna a fer. Les úniques situacions on Lamin va cap a dins és situacions a partit davant del Madrid, per exemple, a la segona part o algun dia, perquè estava malament físicament o pel que sigui, però d'entrada no hi torna. Què vol dir això? Que si no repeteix és perquè en aquell moment Lamine li ha dit que encara no està còmode. En algun moment arribarà, però no immediatament. És a dir, jo crec que ell ho diu, portes cap a fora per dir tenim alternatives i per dir anem a veure, no? Però jo no crec que Lamine el veiem per dins ni a la propera temporada ni a la següent.
0: Clar, i una mica és el que deia el Fernando abans, també suposo que si tu vols posar-lo o provar-lo, el pots provar, però, tot i que, com diu l'Àlex, no li fa el pes, però tenint les altres opcions, també, a dalt. Però, clar, vull dir, que no hagi de ser el recurs perquè no en tens més.
3: Això has de tenir-ho molt clar per llançar-t'hi.
0: Clar.
3: I quan ho proves, has de tenir allà, perquè la prova pot anar bé o pot no anar bé. De moment, Flick sembla que no ho veu. I Lamine tampoc. O Lamine. Llavors, si els dos no ho veuen, o un dels dos no ho veu, això no té recorregut. Jo sí que crec que Flick l'he notat una miqueta més tens o més seriós del que és habitual. Potser perquè és veritat que ja comença el compte enrere, no ens podem enganyar. És que ja comença el compte enrere per tot. És que quan tu al mes de maig acaba la temporada perquè hi ha Mundial, i bueno, escolta, volem fitxar, però escolta, queda tot l'estiu. No ha començat ni l'1 de juliol, que és quan comença oficialment la finestra de transferències d'estiu. No ha aixecat la persiana, estem al maig. Bueno, arriba el mes de juny, estem entretinguts, i el Mundial, i tal, i no sé, bueno, encara queda tot el Mundial. Ja parlarem després del Mundial. Perquè, clar, el Mundial ara no molestarem, els tios que estan allà i tal. I Julián surt i parla, però bueno, un cop que ja ha parlat, no farem que parli un altre cop i no l'entabanarem i tal. Clar, s'ha acabat el Mundial, tots hem celebrat allò, el títol, l'altre s'ha anat, pobre Julián, trist, a intentar oblidar la derrota a Eivissa o no sé on, allà amb els amics. Però estem al mes d'agost. I aquest any el mercat no tanca el 3 de setembre. Crec que aquest any és 31 d'agost.
2: Sí, 31.
3: 31.
2: És un dilluns.
3: Saps? És 31, perquè altres dies, que si al cap de setmana, 31. Llavors ja has de començar. I sort que tu, com els teus jugadors han arribat a semis, no comença la Lliga el 15 i el 16. Però la Lliga comença... Ja ho veuràs equips competint a la Lliga d'aquí pocs dies. Llavors, aquest compte enrere, tant pel tema davanter-centre que vols fitxar com pel tema Ferran, arriba. I tu l'equip i la teva plantilla l'has de tenir més o menys acabada per començar a jugar. I a la que hi hagi punts en joc, aquí la cara ja et canvia.
0: I perquè el teu màxim rival...
3: Perquè una lliga amb un Madrid com s'està reforçant
0: molt.
3: Un punt de 3, i tu no pots badar. I sort ja et dic que la primera jornada no la jugues. Però després te la foten al mig de les següents, aquesta jornada atrasada. És a dir, tu ja has de tenir els actius per anar al camp i guanyar partits i fotre gols i no deixar-te un empat tonto, que són dos punts, en el primer partit o el segon d'aquests contra un rival menor. Llavors jo entenc...
2: Jo crec que és això... més visualitzant la temporada, Fernando, perquè aviam, tu comences la Lliga al camp de l'Elx, amb el que tens a la plantilla, teòricament.
3: Sí.
2: No oblidem, aviam, les coses com siguin. Continues tenint una plantilla que tens a 8, o sigui, a 10 semifinalistes del Mundial i a 8 campions del món. M'entens? Dels quals molts d'aquests eren titulars a les seves seleccions. Aleshores, que continues tenint una gran plantilla, però estàvem en aquell escenari, efectivament, de dir... El rival sent que es reforçarà, perquè el rival ve del desastre absolut, d'haver perdut 5 títols, 6 clàssics, 3 finals, etc, i d'haver fet el ridícul, i sabent que, coneixent a Florentino, amb l'arribada de Mourinho, es reforçaria. I tu no et pots equivocar. Has de fer uns retocs per millorar el que tens, tota la base que tens el més important, que tens la idea, que tens l'estil de joc, que tens un rum construït en aquests 2 anys i que tens un entrenador que ja sabem que funciona, vale? I no pots equivocar en les aportacions que facis al mercat. Per tant, jo crec que al començament de Lliga, més o menys amb el que tens, el pots trampejar. Aquí el problema és que si tu pensaves que Julián ha de ser un jugador molt important per tu per fer el salt que vols fer... Clar, ja, per això sí, clar, comença el compte enrere. És que tens que 29 dies, no?
0: 23 d'agost, Elx-Barça, 27, Barça-Atlètic de Bilbao, 31, Barça-Rayo, i després visita el camp del València.
6: Torneig a Udine...
0: Contra Nottingham Forest i l'Udinese.
6: Sí. I l'Ali Lal és el 19?
0: L'Ali és el 19.
6: Estàs a 12-13 dies.
2: De tancar mercat, eh?
3: Això dic que tu... vulguis que no, ja li veus les orelles al llop. El maig queda, ara ja no queda tant. I veus l'Atlètic tancat, i veus el Ferran tirant-te perquè, clar, ell veu que això del, el Flick està allà, però això de que el PSG comença a pulular i tal, bueno, ara veu el Ferran que parla i que diu que no sé què, i torna a parlar i diu que no sé quantos. A més, els seus internacionals campions del món, que són 8, més 2 semifinalistes, Koundé i Gordon, no hi són per entrenar. Quan els tindrà? El dia 12, però el dia 12 tornaran de vacances, de les caipirinyes i els vins aquests, si ve el Ferran i encara està per aquí, de 10.000 euros. És a dir, que l'home s'ha relaxat i és normal que relaxi. S'ha de posar en forma. Ara donant-hi voltes, també, deixa'm que tiri un frame enrere, eh? Però és veritat que, sentint el Flick, també dic, a veure, pot estar preocupat per allò de Ferran, però també et dic que si Ferran fos el seu nou titular, també li diria al club, a tope el Ferran, eh?
2: Sí, sí, no, clar.
3: Aquesta és una altra lectura,
2: eh? Ell té clar el rol de Ferran.
0: Clar, clar.
3: És a dir, que aquí, no, el club no sé què... Bueno, el club i Flick. No, és que si donem crèdit a Flick, Flick també podia haver dit, ei, el meu nou és Ferran, eh?
0: T'ho podia haver dit l'altre dia, que fa declaracions i diu, bé, està de vacances, ja hi vaig parlar, està de vacances... I...
3: No ho diu tampoc, eh?
0: Tampoc no ho diu.
3: Recordem-ho. Mm-hmm. Vull dir, perquè aquí tothom, del que dius i el que no dius, també s'ha d'analitzar, eh?
0: Sí, sí, això és correcte. Abans de la mitjanit hem de fer una pausa, la farem ara i després escoltarem Flick i marxarem, jo sé que el David li fa una il·lusió especial, a Madrid, per escoltar Bernardo Silva, que avui ha semblat que hagués nascut no a Lisboa, sinó a Chamartín. Ara venim. Mare.
7: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
8: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
9: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
10: 18 d'abril del 1934.
9: I el número de la sort, el...
10: 10.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
11: Hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums i llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I t'ho diuen estudiants, i diu, escolti, és que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no?
7: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
12: I una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, o sigui, on sigui.
13: Carai,
12: hi ha
13: privilegis
12: que haurien de ser un dret.
13: Privilegi com a home blanc i que vas bé de ventre.
12: Aquest penso que hauria de ser un dret.
7: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
14: I a la repesca els la donarem.
7: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, la repesca. Amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.

0: minut i mig i la mitjanit el tu diràs de RAC1 fent tertúlia a la nit de Ferran i les seves declaracions. El Barça ha de demostrar que m'estima. Quan li pregunten què ha de fer el Barça per retenir-lo, és el que ell diu. Això és el que hem estat comentant abastament aquesta nit amb el Fernando Polo, amb el David Bernabéu i amb l'Àlex Dalmas. I ens queda ara escoltar l'últim document de Flick, avui, abans que l'equip tornés del Regne Unit cap a Catalunya, i aquest no està vinculat amb Julián ni amb cap altre dels jugadors que poden arribar al Barça o que està marcant l'actualitat, sinó amb la gran notícia, i no ve d'ara, sinó de fa temps, del Barça, que és el planter. Hi ha una pregunta sobre els jugadors del planter genèrica, Hansi Flick, i ell posa tres noms sobre la taula.
1: Sí, sí. I think this season we have more quality.
2: Crec que aquesta temporada tenim més qualitat amb els jugadors joves i els de la Masia quan ho comparo. Ebri Matunkara és un gran talent, Orian Goren igual, Xavi Espart jugant de lateral va fer-ho molt bé contra el Birmingham, però també a l'entrenament està en un nivell molt top i moltes coses més que he vist en les últimes tres setmanes.
1: What I saw in the last three weeks.
0: Insisteixo, la pregunta és oberta. No és que estigui dirigida per parlar d'aquests tres jugadors i són els que ell posa sobre la taula, els primers que esmenta, Fernando.
3: El que diem. Ell ha parlat d'aquests. No li han preguntat per aquests.
4: I no acostuma a donar noms. Clar, sense
3: ell
4: que li
3: ha parlat d'aquests, li ha sortit aquests noms. És a dir, jo a aquests nois sí que detecto que li veu alguna cosa. Ja ho sabíem d'Espart, perquè crec que en algun moment el va comparar amb un tal Philip Lahm.
4: Sí.
3: Ell...
5: En Kimmich, no?
3: Vale? I en Kimmich, que poca broma amb això. Però clar, el de Ebri Matunkara i el Goren, a mi m'ha sobtat. M'ha sobtat en el sentit de dir...
4: Jo soc Goren ara i estic muntant una festa a casa fins a les 4 de la matinada.
3: Sí que és veritat que internament...
0: Sí, Hansi Flick et diu, tanca aquí!
3: No, és veritat que internament d'aquest Goren parlen molts estaments del club.
4: És que
5: és brutal.
3: Parlen molts estaments del club.
4: Està marcat.
3: Però que t'ho digui l'entrenador...
4: Molt bo, eh?
5: Sí, sí, molt bo.
3: I una altra cosa. I l'altre, a l'Ebrim m'he mirat l'edat. Goren té 17. Diria que Espart té 19.
0: Sí.
5: I té 16.
0: I Ebri va 16.
3: Ebri va 16. Tu encara té 16.
4: I veus la cara i no sembla que tingui 16, però
3: oficialment té 16. Sí, sí. Clar, és que un entrenador com Flick parli així d'un xaval de 16 anys, ostres.
5: Però és que deixa'm afegir una cosa, que jo el juvenil l'he seguit molt a la Copa de Campions i a la Copa del Rei. Ebri Matunkara, òbviament, està marcat, perquè és el més jove i et diuen allà. Orian Goren és una passada, però és que feia anys, però anys, que el juvenil A del Barça no tenia un mig al camp com el que ha tingut aquesta temporada, on hi havia Ebrima, que anava pujant, on hi havia Orian Goren i on hi havia Pedro Villar, que és el que fitxen conjuntament amb Dro, que és un altre jugadoràs, i Pedro. Per tant, Flick, jo crec que... I això ho relacionem, no?, amb tots aquests cants de sirena, de si cal incorporar algú més al mig al camp o no. Jo crec que el Barça aquí està més que cobert, i que, per tant, jo crec que el pollastre ara en el té... d'on veníem parlant ara fa uns minuts i no pas al mig del camp, eh?
4: Sí, sí, jo sincerament, que vinc reivindicant, crec que aquí alguna vegada ho hem parlat amb el Fernando Polo, no? Que vinc reivindicant per les lesions que hi ha hagut al mig del camp, que sobretot quan l'equip no ha tingut a Pedri, trobar a faltar algun jugador que pogués donar minuts de qualitat
3: per jugar
4: a la segona alçada del mig del camp, no? que has hagut de posar allà De Jong, que no és ben bé el seu lloc, o has hagut de baixar a vegades a Olmo, que tampoc és ben bé el seu lloc i que han fet el que han pogut, no? Doncs haig de dir que he quedat absolutament anodadat.
0: Bocabadat, has m'ha perdut.
4: amb Orient Goren, o sigui, molt ràpid de peus, molt ràpid de cap i tres o quatre coses d'un nivell espectacular de l'interior de la Masia de la vida, increïble, no? I, però després, si haig d'analitzar, o sigui, dels joves, per mi el que m'ha semblat jugador top de primer equip és Xavi Espart.
5: Sí.
4: O sigui, em sembla...
5: Sí.
4: O sigui, una determinació. Jo crec que ve amb l'aire de la Euro...
3: De la Sub-19.
4: Sub-19.
3: Jugant de mig-centre.
4: Que va fer exhibicions.
3: Sí, sí.
4: I, però és que t'imagines aquest lateral que pot generar superioritats entrant per dins en moment determinat quan tu ataques...
3: És que ell sembla al mig del camp, eh?
4: Sí, sí. Increïble.
3: No, no té problema,
4: les conduccions,
3: eh?
4: No, clar,
3: no té por.
4: Com defensa...
3: Arriba la frontal, eh? Arriba la frontal.
5: No sé, és mig campista.
4: L'Àlex és l'expert aquí. El veig molt fet.
5: Sí, sí, sí.
4: El veig molt fet.
5: I aquí serà interessant l'aposta de Flick, perquè hi ha un càsting obert, perquè hi ha Xavi Espar i Héctor Ford, que també ve de fer una molt bona temporada amb l'Ets, però és diferent. Sí, sí, el va posar a la central.
4: No hi creu amb...
5: No tant, no tant.
0: Jo tinc la sensació que ell, Xavi Espar, sí que se'l creu. Sí. Perquè ell creu que Xavi Espar és molt més intel·ligent al camp. Tinc aquesta sensació.
5: És que és així. És que és així i és un jugador que et dona molta continuïtat, moltes alternatives, tot i que Héctor Ford, per mi, és un jugador interessant, però Xavi Espar, estic d'acord amb el David, jo crec que és un nivell una mica ja més amunt, i crec que Flick, bé, de fet les seves declaracions ja ho demostren, no? Jo crec que l'aprecia moltíssim.
4: I a Goren el veus com perquè li pugui donar minuts de qualitat al primer equip, depèn de la situació, no? O és una mica...
5: Jo crec un pèl precipitat. Jo potser crec que abans està optaria tendre, per Tommy, no? Per Tommy, que teòricament Tommy, doncs, ja. Tommy Marquès o fins i tot Brian Farinha, si no acaba sortint, que també són bons, A mi Orient em sembla millor que aquests dos, però crec que el procés natural d'Orient és que vagi al Barça Atlètic.
3: El que passa que, clar, si vas entrenant amb el primer equip i vas entrenant bé...
4: Una copa, pots aparèixer.
5: Tu pots ser, sí.
3: Tu quan arribes al primer equip, que et puja l'entrenador, perquè igual per contracte o perquè renovin o coses d'aquestes, escolta, que estigui... És el que li han fet a Visigo. Visigo l'han comprat i tal com arriba, se l'emporten allà per 3 dies. Perquè...
5: Aquest també compta.
3: Clar, però és que aquest ha fitxat perquè li han dit, nano, tu estaràs entrenant al primer equip. I avui el Flick ha dit també que Visigo entrenarà amb nosaltres. Quan aquests entrenin amb els grans, com se surtin als entrenos... És que no és que ho digui l'entrenador, és que els companys comencen a parlar i dius,
0: no,
3: aquest tio és la bomba.
0: No.
3: Va passar amb la minya, mal. Clar. Que quan el poses allà dius, hòstia puta, però sí. És que se'n va
4: passa
3: tothom.
4: Que, clar, Visigo ve a ocupar un lloc, o sigui, on tens a Rafinha
0: on hi ha abundància.
4: I tens a Gordon.
3: Sí, Gordon.
4: Sí. Serà difícil trobar els moments.
0: I a més, amb un entrenador com Flick, que quan hi ha un jugador que li fa el pes, el fa entrar i li és igual l'edat que tingui i li dona minuts.
3: Miquel, és que saps què passa si no li dones bola a aquesta gent? Que com se surtin i internament es comenci a parlar i els jugadors parlen i els tècnics parlen, si no els hi dones bola i no la sortida, se te'n van.
4: Ja.
3: Que jo crec que

0: Fermín, que rebenti la porta com la va rebentar la pretemporada amb Xavi, n'hi ha un. De Gavi, que ha debutat 17 anys a la selecció, a Fernando n'hi ha un.
1: Clar.
0: I estem...
1: Però aquest excedent que has de fer tu.
0: Estem aquest enganyant excedent... la gent. La gent es pensa que si no, si amb 17, o sigui, si amb 20 anys o amb 21 anys no estàs en un primer equip, ja no serveixes per
1: res. Llavors, com aquest excedent, el que has de fer és el que no, potser no dongui el nivell de primeríssim equip titular, però sigui bo, dir, escolta, aquest tio el controlo jo i faig diners. Perquè jo critico el tema del Madrid amb el futbol base perquè és que no tenen ni un al primer equip. És que no tenen ni un, i a la que arriba el Gonzalo el venen. És que és increïble. Ara, el Barça és que té molts.
2: Ahir ens deia, no entren. Ahir ens deia el Rubén Pérez, hola Rubén, bona nit.
3: Miquel.
2: Ens deia el Rubén que el Madrid tenia... amb les vendes de jugadors del planter dels últims 15 anys, el Madrid havia guanyat 350 milions més que el Barça, més o menys. Perquè, clar, el Madrid fa jugadors per traspassar-los i obtenir-ne benefici.
3: Podem dir que ja són 360 perquè s'ha fet oficial també Palacios.
2: Tens raó. No, ja surt.
1: Però dic una cosa, però jo crec que hi ha un híbrid entre generar 350 i que no hi hagi cap a la primera plantilla i que estigui farcida, però treguis molt poc rendiment del que genera el teu futbol formatiu. Jo crec que el Barça el que ha de fer és entrar en la dinàmica de dir, escolta, el que sigui molt bo me'l quedo, i el que no sigui tan bo però també estigui bé,
2: li trec calonets.
1: I a més amb un segell que tu l'has de poder vendre molt bé, que és el segell Masia. És que aquest segell no el té la fàbrica.
2: No.
1: Romànticament, la gent parla per fora de dir... És que ja formen aquests tipus de futbolistes...
0: La Masia és molt més referencial.
1: Clar, com el Lamin, com el Xavi, com el
2: Iniesta... Per això que dèiem, perquè tu te'ls quedes i els dones un rendiment i un joc.
1: Clar, perquè el model... El model
0: de promocionar jugadors pel primer equip, que no només els promociones, no només juguen al primer equip, sinó que marquen les diferències, tiren del carro. És a dir, estem parlant de la columna vertebral. Aquest model és molt més cridaner a ulls del món que no un model com el del Madrid, que segurament té també molt bons jugadors, però el que fa és utilitzar-los com a moneda de canvi per les estrelles.
2: I perquè el model del Barça ha guanyat, i perquè el model del Barça, clar, que s'ha extrapolat a la selecció espanyola, lògic, i acaba de guanyar el Mundial, clar, doncs ha guanyat, sí, també. Mig quart d'una mica de música, Laia, sisplau.

0: Aquesta cançó es diu 2AM. Avui amb el David Bernabéu, sobretot, podríem acabar fins les 2AM aquí a l'estudi de RAC1.
1: No, sisplau.
2: Que l'aire aquest m'està liquidat.
0: No, però escolta, pensa, Fernando, que Ferran està a punt de parlar en un altre lloc.
1: Ja, segur.
0: Això segur. També pot ser.
1: Té una ronda.
0: Només una cosa abans de tancar la tertúlia. El Madrid. Ara escoltarem amb el Rubén el que ha dit Bernardo Silva. Però, i Vinícius? Tenen un pollastre o no?
1: I tant.
3: Sí, sí.
1: Home, però si estem parlant aquí de Ferran. Però si és una situació corregida i augmentada. Aquest és un titular. Aquest és un referent per molts merengues, eh? Ferran pot tenir detractors, pot tenir fans, però Vinícius és d'aquells que trenca, eh? Hi ha tios que s'anirien amb ell a la fi del món per ser com és, i hi ha tios que no el traguen després del que va passar amb Xavi Alonso. Llavors, allò és una patata calenta. Clar, perquè tu has de fer que segueixi o vendre'l, i vendre'l bé. Veus què fas tu amb Vinícius?
3: Sobretot, patata calenta, perquè estem parlant del problema de sempre, no? Que Mbappé i Vinícius
1: no lliguen.
3: Al camp no han casat. Aleshores, clar, no et trauràs de sobre el futbolista que et fot més de 40 gols cada temporada, encara que no serveixi de moment per guanyar títols, però és el referent golejador.
1: Però veus, tu en Diomandé, fitxat, és un altre escenari. Ara, sense Diomandé fitxat, hi ha uns lius, es veu de gent i no sé quines històries.
3: No, no s'estaria parlant d'això. S'està parlant d'això perquè és fitxat a Diomandé, que a més forma part de...
1: Diuen que és el mateix representant.
3: Del mateix, no exactament el mateix, però forma part de Rock Nation, sí. que és el mateix conglomerat.
4: Home, i tant que és pollastre, sobretot perquè estàs parlant de... Agradarà més o menys les seves actituds, però estàs parlant d'un dels 7 jugadors més equilibrants del món, ara mateix, Vinícius, no? Però jo deia la setmana passada aquí que... El Madrid es pot reforçar molt, però que el problema principal el seguirà tenint, i és exactament aquest, que Mbappé i Vinícius trepitgen les mateixes zones. No és casualitat de que la millor versió d'Mbappé hagi arribat quan no hi ha Vinícius i la millor de Vinícius ha arribat quan no és Mbappé, perquè és un tema futbolístic, és un tema de que són dos jugadors molt expansius i que no, quan estan tots dos dins del terreny de

0: joc no es poden expandir el que ells voldrien. Veurem què fem, perquè potser és una estratègia del Madrid per desprendre's de Vinícius, que jo crec que si es desprengués d'un dels dos, col·lectivament milloraria.
1: Vinícius a banda, Rubén, avui hem sentit Bernardo Silva i sembla que hagi nascut a les Roces.
2: Sí, avui ha estat el primer dia del portuguès com a madridista, ja s'ha exercitat a Valdebebas amb la resta dels seus companys que ha conegut avui. Després de la sessió ha parlat als mitjans del club afirmant que està molt feliç per haver fitxat pel Madrid.
3: De haber jugado muchas veces también contra el Real Madrid, se siente la importancia del club. Se siente el grande que es estar aquí y la verdad es que cuando apareció el Madrid ha sido imposible no decir que sí. Entonces no he pensado dos veces, pero el sueño de jugar en el mejor club de la historia del fútbol es un privilegio y estoy de verdad muy feliz.
1: La música maquiavèlica aquesta de fons és seva, Rubén?
2: Sí, no. Bueno, vam veure l'altre dia també amb Carlos Espí, que segueixen aquesta tònica.
1: Sí, tenen allà el pianista de Cine de Barrio, allà darrere. Això tu no saps el que és, però alguns ulls potser sí. Què més, Bernardo?
2: Doncs també ha parlat sobre el seu nou entrenador, José Mourinho, a qui ha definit com una gran figura del futbol portuguès.
3: Hemos sido rivales algunas veces y ahora estamos del mismo lado y muy feliz. Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
1: De Guardiola a Mourinho.
4: Sí, escolta'm una cosa, Miguel.
1: És que
4: el Xavi Hernández et podria explicar les vegades que Bernardo Silva el trucava per veure com estava el seu tema del Barça. Absolutament desesperat. Perquè el seu somni era jugar al Barça. Que, vull dir que jo ja entenc que, clar, no et fotràs davant de Real Madrid Televisión a dir, no, soy del Madrid, però, hòstia, realmente yo lo que quería era jugar en el Camp Nou.
1: Si no ve Morales, no?, aquell del corbatí.
4: Que la gent sàpiga que, en fi...
5: Perquè, clar...
4: Que li doni context a tot això.
5: Aquesta pregunta de dir-li, escolta, oye, Bernardo, el chaval ese que salía en esa foto con la camiseta del Barça, ¿eras tú o no eras tú? Perquè era ell. És a dir, què ha de dir? Doncs normal, què ha de dir? Fixa que de Mourinho diu que és una figura del futbol portuguès.
1: Correcte.
5: No mundial. I ens hemos sido rivales. Home, amb el Guardiola. Allà, perquè sí. Suposo que s'han enfrontat, perquè també, fins i tot crec que va estar una època a l'United.
2: I el Tottenham també.
1: Sí.
5: Tottenham, és a dir... Sí. I suposo que ell sap la situació i la relació Guardiola...
1: De fet, saps aquella imatge de Fernando de Mourinho que s'asseu a la banqueta i hi ha un assistent que li diu que és la segona groga pel jugador rival i de sobte ell es torna boig i va a protestar?
5: I surt
1: és en un partit contra el City, aquella imatge. Perquè Bernardo Silva el veieu com el nou Xavi Alonso, diguéssim? Algú que des d'aquí es mirava... Amb admiració i fins i tot s'hauria desitjat que hagués jugat al Barça i després, en l'època de Mourinho com a entrenador, Xavi Alonso va ser el primer dels que anaven amb el ganivet a la boca i el primer, diguem-ne, provocador d'aquell equip?
0: Jo no el veig amb aquest perfil, No el veig i tampoc crec que causi dins de l'afició blaugrana el mateix que va tenir Xavi Alonso. De fet, veurem com tanca el mercat al Madrid, si acaba arribant Rodri o no, però també, de fet, tinc ganes de veure quin paper té.
1: Bernardo, vols dir?
0: No. Sí.
5: Jo no crec que tingui aquest to, però sí que és veritat que em va sobtar la reacció que va tenir amb Rodri
1: al Mundial.
5: Al Mundial. Amb l'eliminatòria contra Portugal. Es va escalfar molt amb Rodri.
0: Sí.
5: I eren companys fins fa... Sí. Dos mesos al City, havien compartit uns quants anys, i hòstia, se li va inflar la vena, No sé si ja és la influència maurinyista...
4: Bueno, perquè també Rodri... Però...
5: Sí, igual li va dir alguna cosa.
4: Sí, no, alguna endalada.
5: Crec que va celebrar que havia fallat.
4: Bueno, no, perquè va caure i és com si s'hagués alegrat o hagués rigut Rodri que s'hagués caigut.
5: Però en Bernardo em va sobtar. Jo el que vull veure també, i és una derivada del tema Bernardo, és com queda Guller. Ja no dic Mastantuono, perquè Mastantuono suposo que està fora. Però Guller va ser una gran aposta també del Madrid, Traient-li al Barça. I diria que Guller era l'home en qui confiava, no sé si darrerament Arbeloa i no sé si Xavi Alonso, però el van fitxar que fa un any o dos Ara ja?
1: L'estiu passat el van fitxar.
4: Jo, aviam, sobre el...
5: Són molts milions, també, que va costar.
1: No, sí.
5: Una pasta,
1: 50,
5: eh?
1: Crec. Sí. Ara t'ho miro. I tancant d'Artur.
5: Ja no parlem de Carreras.
1: No, clar.
5: De Huixen. És a dir, és que el Madrid...
0: Ha anat desfent coses que havia...
5: Clar, el Madrid ara està en la cresta de la ola perquè està fitxant. Si ja fitxa Diomandé, ja, bueno, és la bomba. Però estan fitxant desfent el que van fer fa
4: sí,
5: un any.
4: Home,
5: fa un any.
0: Estan millorant per això, però estan desfent moltes coses, sí.
4: Home, s'han gastat més de 100 milions a lateral esquerre en 2 anys.
5: Dos anys.
4: No? S'han gastat també molts diners a lateral dret.
1: Gairebé 30 van pagar per Müller.
2: Serà la seva quarta temporada al Madrid. Sí. Uh-huh. Arriba la primera temporada, que va ser la primera de Bellingham, també. No va tenir gairebé cap protagonisme. Crec que va estar mitja temporada lesionat. I crec que el millor moment que ha tingut el Madrid va ser a l'inici de la passada temporada amb Xavi Alonso, que va formar una... Bueno, va fer bastanta assistència, sobretot a Mbappé, a l'inici de Lliga, però a poc a poc va anar també perdent protagonisme.
5: Va fer un bon gol a Múnich, no?
2: Dos. Un de falta i...
5: Un és de neu, eh?
1: Sí, un és del porter. Un és del porter.
4: Jo sobre Bernardo, sobre el tema del perfil que preguntaves, crec que en general és un jugador noble. Jo el que li he vist al City, com a mi m'ho ha semblat, en general... Ara vestirà amb una samarreta que igual et porta pels camins del mal, però sí, això...
5: La figura de Mourinho tinc intriga perquè és que no l'han presentat, no?
4: No l'han presentat.
1: No
5: ha parlat, pràcticament.
1: No. Va fer declaracions...
4: No tinguis cap mena d'intriga, tranquil.
5: Ja, però
4: arribarà el dia.
5: Però que m'està sobtant moltíssim aquest perfil tan baix de Mourinho.
1: Va, tranquil. Poc a
4: jugar contra la Fiorentina a Àustria.
1: Sí. Klagenfurt. Va jugar al Girona contra l'Sturm Graz, aquest mateix camp.
5: Jo no crec que arribi a la intensitat de l'època.
4: Depèn.
5: Tu creus?
4: Si a la sisena o setena jornada està 4 o 5 punts del Barça, per sota... Ja et dic jo que...
1: Home, amb el discurs que tenia...
5: El papelito.
1: Amb el discurs que tenia Arbeloa, no el tindrà Mourinho, que a més Arbeloa volia fer de dolent, però no li sortia.
5: Però et dic una cosa, hi ha una cosa que té Mourinho que no tenia abans, que és que té una edat.
4: Sí, però és igual, Fernando.
5: I jo no sé si amb la seva edat...
4: El leitmotiv d'estar aquí, quin és?
5: Anirà a la baioneta...
4: No, però el leitmotiv d'estar aquí, quin és? El leitmotiv del fitxatge, quin és?
5: Home, carregar-se
4: el
5: Barça.
4: Derrocar el Barça. Derrocar la hegemonia del Barça.
1: Però jo crec que Florentino, per molt que hagin...
4: Fora del camp, ho farà.
1: Sí, per molt que hagin passat anys, jo crec que Florentino el fitxa perquè vol fitxar aquell Mourinho. Encara que hagin passat 15 anys.
5: Sí, però per això el meu dubte és si aquell Mourinho serà aquest Mourinho. I crec que hi ha derrocar el Barça i fer de sergent en un vestidor que està manant pinyos. Hòstia,
4: aviam, s'ha de dir una cosa. Ni Mourinho és el Mourinho que va venir al Madrid. Porta uns anys sense guanyar una Lliga, per exemple. Ha sortit mal parat de molts clubs els últims dos... l'última dècada. També s'ha de dir que no competeix contra el millor Barça de la història, que és el que li va tocar en la seva primera etapa al Madrid. Competeix contra un gran Barça, però no contra un Barça que semblava... Que no estava Messi o Xavi Iniesta, que semblava invencible a ulls de tothom, no? De Bernardo només dir-te...
1: Ràpid,
4: que,
1: sí, sisplau. A mi em sap
4: greu.
1: A mi també.
4: Jo abans parlàvem, no?, de l'espai pels joves, amb el de la temporada amb l'Àlex ho hem debatut, i ell no l'hagués fitxat, considerant que és un gran jugador. Jo crec que ens hagués fet servei, sincerament.
1: Jo, a més, he tingut l'oportunitat d'entrevistar-lo 3 o 4 vegades en zones mixtes després de partits de Champions, i és algú amabilíssim, que sempre atès, i la premsa de Manchester en té molt bon record també des del punt de vista personal, i mira, un jugador que si podia triar un lloc on no pogués anar, hauria estat precisament on ha anat, per molt que vull sentint-lo, sembli que sigui de Chamartín, Les Roces o Fuenlabrada.
4: Si estàs amb una zona mixta a partir d'ara, no el pararàs, suposo que seràs coherent.
1: Vaja, de moment, hem baixat a segona, o sigui que no podré trobar-me'l. Vaja, en tot cas, no sé, potser em diu, amigo, cuánto tiempo, i parlem.
5: Dic una cosa, en el proper clàssico et reconeixeria a la zona mixta?
1: No ho sé, sonar-li segur, reconeixem, no ho sé.
5: El que no el reconeixeria en sèrie, però li sonaria segur, home.
1: No ho sé, potser m'estomacaria després venint de Mourinho.
5: Jo crec que és un tio que és molt bo dintre del camp i que la gent que el coneix diu que és bon tio.
1: Correcte.
5: Ara, a mi m'hauria agradat el Barça, el que sí que et dic que tampoc el Barça podia perdre el món de vista per Bernardo tenint el que té.
1: Va, doncs deixem-ho aquí i, en tot cas, durant la temporada sortirem de dubtes, tot i que jo crec, com vosaltres, que no...
5: Espera, fes un F5, a veure si ha parlat Ferran alguna cosa. Igual ara ha dit una més grossa.
1: Ferran, Mira, Ferran Torres, el club de mis sueños és el Real Madrid, acaba de dir. No, va. Deixem-ho aquí. David Bernabéu, gràcies.
6: Vinga, que vagi bé, adéu, Miquel.
1: Gràcies, Fernando Polo. Gràcies, Àlex Dalmas.
0: Un plaer.
1: Gràcies, Rubén Pérez.
2: A tu, bona nit.
1: Una pausa i venim.
7: RAC 1.
8: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
9: ara que podem fer el que volem,
8: mullarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
10: I escoltarem els contes de RAC 1.
8: A la piscina!
11: Al cotxe!
8: O a l'hora de la migdiada!
12: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
13: I, oh!
8: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
14: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
10: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
7: RAC 1 Podcast.
8: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
7: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. Fàcil, intuïtiva i renovada. A RAC 1, tu diràs, amb Miquel Agú.
1: Vuit minuts i dos quarts d'una, vuit minuts, i acabarem el Tu diràs. Recordo que és la nit de Ferran, que ha dit, entre d'altres coses, que el Barça li ha de demostrar que l'estima. Això és el que ha contestat quan li han preguntat què ha de fer el Barça per retenir-lo i mantenir-lo a la plantilla. Això pel que fa al document de la nit, al titular de la nit. Rematarem el Tu diràs abans del butlletí amb els companys d'informatius, fent un cop d'ull a la pàgina poliesportiva que començarà amb bàsquet, continuarà amb natació artística i s'acabarà amb una mica d'handbol. A l'estudi de RAC 1, entrant ara mateix en estampida, a la meva esquerra, Nil Piera, bona nit.
15: Bona nit, Miquel Agut.
1: Martí Villegas a la dreta, bona nit, Martí.
15: Bona nit, Miquel Agut.
1: Aviam. Bàsquet. Xavi Pujol, nou director tècnic de la secció de bàsquet del Barça.
15: Sí, era un secret a veus i ara ja és per fi oficial. Xavi Pujol és el nou màxim responsable esportiu blaugrana i serà l'encarregat de marcar la filosofia esportiva de la secció durant les pròximes tres temporades, fins al 2029. El Manresa, de 36 anys, es converteix en el relleu de Juan Carlos Navarro, que, recordem, ha estat reubicat en tasques d'ambaixador i mentor dels jugadors de les categories inferiors. Pujol ha estat aquesta última temporada a Baskonia, on s'ha proclamat campió de la Copa del Rei, amb el conjunt basc. Tot i això, la seva feina més destacada va ser a Manresa, on hi va ser 5 temporades. A la capital del Bages, va aconseguir que el club competís per sobre de les seves possibilitats, motiu pel qual va ser reconegut com a millor director esportiu de l'ACB la temporada 24-25. Per conèixer una mica més la seva figura, hem parlat amb el Jordi Colomer, col·laborador habitual de la casa i comentarista dels partits del Barça de bàsquet a RAC 1. El Colo ha definit Pujol com un talent precoç i ha apuntat que la principal virtut del Manresà és la detecció de talent desconegut, amb apostes arriscades, però que li han acabat donant resultat.
16: Sí, perquè ell fitxa jugadors, si mirem, se'n va fitxar el filial del Gran Canària, se'n va fitxar la Lliga de Finlàndia. Lligues molt desconegudes, òbviament amb uns altres preus, amb molt de marge de risc, perquè no han estat de grans lligues, però que el talent hi és i es demostra, a banda de tenir molt bona vista per descobrir jugadors que ara ja fa temps que veiem, com pot ser un Chima Moneke, és un pivot que no arriba a 2 metres, i veure que pot funcionar d'aquesta manera a la CB i a Europa, o Derrick Alston, que és un altre jugador que també ha fet el salt a Eurolliga. És aquesta doble visió, no?, de lligues desconegudes i també aquests jugadors nord-americans que encara no han explotat a Europa.
15: Ara bé, Xavi Pujol no només fitxa talent desconegut, sinó que ho fa adequant-lo a una idea de joc, una idea que el Colo explicava de la següent manera.
16: Si fitxa jugadors a partir d'una idea de joc, si no fitxa noms, si no fitxa jugadors experimentats a la CB perquè saps que rendiran, sinó que busca jugadors que s'adaptin a la idea de joc, que és aquesta d'ocupació d'espais, una defensa forta, molt de ritme, córrer i un estil que sigui també divertit per l'espectador. I a partir d'aquí s'actua en conseqüència, que està bé, i més tenint un contracte de 3 anys, pensant que pot anar planificant, que no és una cosa d'un projecte d'un any i ja està.
15: El Manresa arriba sense haver pogut participar de manera oficial al mercat de fitxatges d'aquest estiu, tot i que la seva mà s'intueix en molts dels jugadors que han arribat. Recordem que més enllà de la incorporació d'Alexander Sekulic com a nou entrenador, el Barça ha fitxat un total de 9 jugadors, la majoria d'ells sense experiència prèvia a l'ACB o l'Eurolliga. En relació amb això, hem parlat amb el Colo sobre com s'ajusten els fitxatges a l'estil de Xavi Pujol.
6: Estàs veient que tots són jugadors joves en general, que estan per sota la trentena, físicament destacats, amb la intenció aquesta que et deia, de córrer i de fer un joc físic, dinàmic, molt diferent, no dependre tant del talent individual com hem vist aquesta temporada, sinó una cosa més col·lectiva que funcioni. És la idea que sempre ha tingut ell, i a més tindrà aquí, òbviament, i si hi ha els Panther i els jugadors també, que poden ser determinants, i fitxatges que encara estan per fer. Tens el risc, òbviament, que gairebé cap dels fitxatges ha jugat a ACB ni ha compaginat Euroliga i ACB, però cal confiar en ell, perquè vam veure que els fitxatges que va fer amb el Baskonia van rendir des del primer dia, encara que no s'ha jugat a l'ACB.
1: Això pel que fa al bàsquet, però avui, Martí, canviem de registre radicalment. Iris Thió ha aconseguit una nova medalla, és un bronze al solo dels europeus de París, on també ha brillat el mallorquí Jordi Cáceres.
11: Sí, dos bronzes per a Iris Thió i Jordi Cáceres en les categories de solo lliure a la barcelonina, tot i no poder revalidar l'or que va aconseguir el Mundial de Singapur de l'any passat, es mostrava així de feliç després d'aconseguir la seva tercera medalla en aquests campionats.
13: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
11: Demà dimarts, més opcions de medalla per a Iris Thió. Disputarà a les 9 del matí la final de solo tècnic femení. I d'altra banda, com dèiem, el mallorquí Jordi Cáceres també s'ha penjat la medalla de bronze, en el seu cas en la final de solo lliure masculí. Cáceres molt satisfet per la seva actuació.
17: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
1: Això és el que diuen Iris Thió i Jordi Cáceres. Hem de sentir què diuen ara des de l'equip femení del CAC 7 Granollers, perquè han donat, Martí, el tret de sortida de la temporada 26-27.
11: Sí, han tornat a la feina amb moltes cares noves, nou entrenador Josep Morales i fins a 5 incorporacions per encarar aquesta nova temporada. Hem pogut parlar amb Bona Vila, una de les jugadores de la casa, que es mostrava ambiciosa pel que fa als objectius d'aquesta temporada a la Lliga.
18: Crec que és bàsic que ens marquem objectius que siguin realistes, però alhora que han de ser ambiciosos. Per tant, per nosaltres tot el que sigui entrar a play-off doncs és el màxim i principal objectiu, i a partir d'aquí doncs altres desenllaços que puguin ser bons resultats i papers, doncs també n'estarem molt orgulloses.
11: El primer amistós del CAC 7 Granollers no serà fins al 18 d'agost, mentre que la Lliga donarà el tret de sortida el 9 de setembre amb el partit a casa contra el Lobas Global Attack Oviedo.
1: Gràcies, Martí.
11: A disposar.
1: Gràcies, Nil.
15: Bona nit.
1: Ens actualitzem. Júlia Manero, per on passa l'actualitat informativa més enllà dels esports? Bona nit.
19: Bona nit. Doncs mira, per la crisi migratòria de Ceuta, que s'ha traduït en un conflicte de gestió de fronteres a Europa, demà podria desencallar-se. Els ministres de l'Interior dels 27 països de la Unió Europea es reuniran telemàticament per abordar la situació, aclarir el perquè de l'entrada sobtada dels migrants i enterrar la destral de guerra. Tot plegat després de l'allau de crítiques del govern espanyol de Pedro Sánchez aquests últims dies. El govern arriba a la reunió de demà amb la sensació que la resta de països, però contra tot pronòstic, s'hi posaran de cara per les segons fonts diplomàtiques. Els ambaixadors dels estats membres, que s'han reunit avui en una trobada prèvia a la cimera telemàtica de demà, han expressat la seva solidaritat amb Espanya i la voluntat de marcar un full de ruta comú. Ara bé, alguns països encara demanen explicacions per l'augment sobtat d'arribades a Ceuta. I atenció si demà heu d'agafar un avió a l'aeroport del Prat, perquè alguns dels seus treballadors fan vaga. Són la plantilla de la companyia Ground Force, que dona servei a diverses aerolínies pel que fa a l'embarcament o a la facturació de l'equipatge. La vaga arrenca demà i és indefinida. Tot i això, s'han decretat serveis mínims que van des del 35% al 80%. Per tant, si heu de viatjar demà, carregueu-vos de paciència i arribeu en temps a l'aeroport, perquè us poden trobar amb cues més llargues de l'habitual en els passos previs a pujar a l'avió. I amb el temps, aquest dimarts ens llevarem amb un cel serè a bona part del territori, excepte punts del prelitoral i de la Costa Daurada, que és on hi persistiran els núvols baixos. Durant el matí aniran creuant els païs algunes bandes de núvols alts i prims, i durant les hores centrals del dia es valora elevats de temperatures moren entre els 36 i els 37 graus al Pla de Lleida i al voltant dels 33 o 34 graus a l'interior. De cara a la tarda, creixeran nuvolades que faran que tornem a tenir xàfecs i tempestes al prelitoral, a l'interior i als punts del Pirineu Oriental. Poden ser intensos i han acompanyats localment de calamarsa o pedra.
1: Gràcies, Júlia. Bona
19: Gràcies,
1: nit.
19: Gràcies, bona nit.
1: Dos quarts d'una, l'últim minut i marxem. L'últim minut amb el Carlos Roger. Carlos, bona nit.
20: Bona nit. Emma Raducanus perdrà l'Open dels Estats Units per una lesió d'estrès a la cama dreta. La guanyadora del torneig l'any 2021 encara no ha anunciat quan tornarà a les pistes. En ciclisme, al Tour de França femení, la noruega Sigrid Hauset és la nova líder després d'imposar-se a la tercera etapa. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi conserva el mallot blanc de millor jove. Demà dimarts es disputarà l'única contrarellotge de la cursa. Serà 21 quilòmetres entre Jean Vertent i Dijon. I finalment, en futbol sala, el Barça ha tornat avui als entrenaments amb les revisions mèdiques prèvies a l'estada de pretemporada en camp, que s'allargarà fins al 7 d'agost.
1: Gràcies, Carlos. Bona nit.
20: A tu, bona nit.
1: Passa un minut de dos quarts d'una.

0: Sens dubte, la nit de Ferran l'hem sentit a la tarda, però ha estat més contundent a la nit quan ha dit que el Barça li ha de demostrar que l'estima si és que vol que continuï vestit de blaugrana. Recordem que li queda un any de contracte i, com deia el Fernando Polo, com que és als Estats Units, s'hi va fent torner de mitjans, potser a les 8 amb l'Embudio i algun altre àudio que pugui confirmar o desmentir o vés a saber què, les sensacions que es puguin tenir a aquesta hora de la nit. Marxem. Demà i tornem a 11:15. A veure què ens trobem. Però aquí serem per explicar-vos-ho. Gràcies a la redacció d'Esports, a Laia Biurrun als botons, i demà a 11:15 més t'ho diràs. Adéu-siau.
1: Tu diràs.
2: Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. 25 anys, 25 gols. El podcast dels 25 anys del Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou i Laia Coll.
1: Gol de Messi amb el pit. Gol de Messi amb l'escut. Juli París, Juli París.
2: Dominant la vaselina.
1: És la puta gran!
3: És el Bernabéu i l'ha fet Piqué!
4: Gol del Timonier Ros a Rocafonda! Gol del descomunal Lamine Yamal!
5: Un tovalló de paper al planter del planter a l'Olimp de la Masia, l'aparador de la història de Rosario Barcelona, de Barcelona a la ciutat eterna i de la ciutat eterna a l'eternitat!
0: Capítol 2. De Galeria d'Art.
6: Bona nit, són 11:45 i això no és el Cafè Baviera, això és el Barça juga a RAC 1, perquè com tothom sap ja a aquestes alçades, en un fet singular, en un fet sense precedents, i esperem també que sense repeticions, el partit de Lliga entre el Barça i el Sevilla, d'aquesta segona jornada de Lliga, es juga a les 12:05 de la matinada, de dimarts a dimecres, o el que és el mateix, el partit s'acabarà al voltant de les 2 de la matinada de la vigília d'un dia feiner.
7: 2 de setembre del 2003, Camp Nou. Era la nit del 2 al 3 de setembre del 2003. La junta d'un Joan Laporta, que acabava d'arribar al càrrec, va desafiar el Sevilla. El club andalús no va voler canviar el duel de la jornada 2, com el Barça pretenia, per evitar tant com pogués la fuga dels internacionals, i per això el Barça va buscar una escletxa legal que complís amb les 48 hores de marge que calien entre un partit i l'altre. El Barça-Sevilla jugaria a les 12:05 de la nit del 2 al 3 de setembre. Per tant, oficialment era ja el 3 de setembre. I sí, estem parlant de la nit del gaspatxo.
8: Fot-li pou!
9: Compte el contraatac, Valdés per Ronaldinho, supera el primer Ronaldinho, és gairebé a la zona dels 3 quarts, és a la frontal, el xut de Ronaldinho, gol!
10: S'haurà de comprar Mundo Deportivo per saber exactament què és el que ha passat. Gol de traca i bucabal a Ronaldinho. Veieu com s'havia de quedar? Veieu com s'havia de quedar? Gol de Ronaldinho. Gol de museu. Gol de galeria d'art. Gol de somni de Ronaldinho. Barça 1, Sevilla 1.
6: El primer gol que marca Ronaldinho a la Lliga amb el Barça, el primer gol del Barça a la Lliga amb jugada, el primer gol amb el peu, aquest primer gol del Barça en el partit d'avui, empat a 1, minut 14 de la segona.
7: Joan Maria Pou, què tal?
11: Hola.
7: Ens va despertar tots aquell gol, eh?
11: Hòstia, va ser espectacular. Perquè allò va ser un sidral, aquell partit, amb el Sevilla, clar, amb aquell horari intempestiu, la gent acumulant litres i litres de gaspatxo com si no hi hagués un demà, i tot allò es va fer perquè Ronaldinho pogués jugar.
7: Va valer la pena.
11: I va valer la pena, sí.
7: Estava justificat, sí, aquest horari intempestiu, que tot i ser a les 12:05 de la nit, hi havia més de 80.000 persones al Camp Nou.
11: No, no, va ser un èxit. Va ser un èxit.
7: Com el recordes, aquell gol?
11: Bé, és un dels gols més bonics de la meva primera etapa, no? com a narrador. Encara era un narrador molt novell i encara no ho sabíem, però aquest gol demostra una mica el punt d'inflexió que va resultar Ronaldinho en la història esportiva del Barça, no?
7: Ronaldinho va agafar la pilota a camp propi, es fa dos rivals, va fent la diagonal fins que arriba als 30 metres de la porteria rival i pam, cap dins. I segur que també recorda aquest gol, és en Xavier Bosch. Xavi, què tal?
8: Molt bé, Laia, content de ser aquí.
7: Ell va ser el cap d'esports, el primer cap d'esports de RAC1 del 2000 al 2004 i va ser el creador del Barça Juga RAC1. Per tant, gràcies a tu, avui podem estar celebrant aquests 25 anys amb el Joan Maria i tota la tropa. Ets tu el que cridaves al gol?
8: Sembla ser que sí. I el que presentava també, amb una veu molt, molt més jove, fa 22 anys, el que presentava el gol, sí, perquè en aquella època els partits de casa jo venia amb tu, Joan Maria, a la cabina de transmissions de RAC1, i per tant el camp, a diferència de l'estudi, els gols es criden d'una manera espontània. És que veníem de l'injustícia que el Sevilla no havia volgut jugar a l'hora que havíem de jugar, que la federació no s'havia posat bé, que per variar el gol del Sevilla, jornada 2, de penal, és a dir, estàvem perdent per un penal que Mejía Dávila va veure, que no hi havia VAR i que segurament amb el VAR avui per avui no s'hauria xiulat, no? Per tant, les injustícies contra tots i contra tothom ja començaven en aquella època. I per tant, hòstia, no recordava que fos una assistència de Víctor Valdés a la jugada del gol, que l'agafa el Ronaldinho i que fa el que fa. Sí, sí, era jo.
7: Xavi, si tu haguessis de triar un dels teus gols de la transmissió, què et quedaries?
8: De la meva època, segurament la xilena de Rivaldo.
7: Al primer capítol em van parlar d'aquella xilena.
8: Perquè significava el que significava, que el Barça tornava a jugar a la Champions i no en quedava fora, a l'última jugada d'un partit on havíem anat per darrere el marcador amb el rival directe, que era el València, per la cinquena plaça, no? Per la plaça que també donava opcions a la Champions. I a més per l'estètica, pel moment, per l'invasió de camp que va haver-hi després i per ser la primera gran alegria que va cantar el Joan Maria pel que fa al futbol al Barça jugar a RAC1.
11: És que sense cap mena de dubte és el nostre primer gran gol, el de Rivaldo.
8: Sí, i aquest, el primer gran gol de Ronaldinho i d'una època que aquell any no va anar bé, perquè va ser una temporada en blanc, perquè a mitja temporada estàvem a 18 punts per darrere del Madrid, fitxem Davids, posem Cocu de mig centre,
11: i
8: Saviola fot 14 gols a la segona volta.
11: Sí.
8: Saviola i Ronaldinho van fer 14 gols aquell any, i quedem per damunt del Madrid. No nos alcança, com diria Messi, per guanyar la Lliga, que la guanya el València, no? Però la segona volta d'aquella primera Lliga de Rijkaard ens va marcar el camí del que vindria després, que és una Lliga collonuda de la següent.
11: Exactament.
7: Tu, però ja no la vas viure com a membre del Barça jugar
8: no.
7: A RAC1, perquè vas crear tot això i t'has quedat sense el premi de poder viure allò, un títol a la transmissió.
8: Tot és culpa de l'Albert Om, que va deixar de fer l'hora del pati al matí, a mi em van proposar anar al matí, ens vam inventar el món a RAC1, que no ha anat malament del tot tampoc, i per tant vaig alliberar la malestrugança del Barça jugar a RAC1 perquè Joan Maria, el Basté i companyia es lluïssin amb títols i més lligues i més Champions.
11: Compte amb això, eh? Xavier Bosch pareix el primer toc, el Cafè Baviera, el Barça jugar a RAC1 i el món a RAC1.
8: Bueno, home, també hem fet moltes coses a la vida, sí, sí. Tenim una edat, Joan Maria.
11: Pa mal, eh? Vull dir, pa mal.
8: Bueno, pa mal, perquè és que ho heu continuat, escolta, ho heu fet la mar de bé i d'aquí ve l'èxit del milió d'oients de RAC1, no?
7: No et treguis mèrit, però ara parlarem de com es va crear sobretot aquest Barça jugar a RAC1, però abans, ara que estem parlant de Ronaldinho, el fitxatge estrella de Joan Laporta, que va arribar a la presidència per sorpresa després de Gaspar, havia de ser David Beckham.
11: Sí.
7: Però per sort va ser Ronaldinho, perquè Ronaldinho ens va tornar la il·lusió, aquest somriure que ja deies tu a la narració.
11: Sí, a mi em sembla recordar que David Beckham serveix precisament perquè Laporta faci aquesta mena de sorpasso, no? Xavi, hi havia com aquesta idea de grandesa, de tornar a competir contra els millors...
8: De robar-li al Madrid un fitxatge que volien. Sí,
11: exacte,
8: sí.
11: I al final, però jo crec que Ronaldinho en aquest sentit ha estat molt més diferencial que David Beckham, no?
8: Pel que va encomanar, no? La rialla, que deies tu, un futbol espectacular, les espaldinyes, les ronaldinyes, sí, les ruletes, per la salutació surfera, per l'optimisme que va generar el club, i perquè ens va donar la volta. O sigui, un tio que no era per pilota d'or i que aquí ell s'adona que pot marcar les diferències i que guanya amb el Barça la Champions, que guanya la pilota d'or i que li dona el relleu a Leo Messi, no? Que hi ha un moment que s'adona que ell ja... La festa, la noche le confunde, que diria Dinho,
7: Ronaldinho,
8: i li passa el relleu a un tio de 19 anys, que escolta, els que els veien entrenar deien serà millor que Ronaldinho. i van tenir raó.
7: Amb aquell gol de Ronaldinho va començar la història del brasiler amb el Barça. La del Barça jugar a RAC1 va començar amb una gravadora.
12: Pero yo le digo bonito, todo me parece bonito.
7: Xavi, així és, oi? Va començar amb una gravadora, tot plegat.
8: La gravadora de Joan Maria i el seu mèrit. Aquí vam començar RAC1 amb una sabata i una espardenya. Això del futbol, fer els partits, no, tampoc hi havia pressupost per tantes coses noves, i viatjar, i demanar drets, i avions, i el tècnic amunt i avall, i Joan Maria, i tal. I vam haver de convèncer la propietat, i l'Eugeni Sallent i l'Albert Rubio, que si volíem ser una ràdio amb tots els ets i uts, havíem de fer els partits del Barça. Encara que no ens escoltés ningú, perquè hi havia una competència molt bona amb el Puyal a l'altra banda de la Diagonal, que diria Manolo González, i amb la Com, i amb Bona Catalana, que també començava, i un munt de gent que ho feia molt bé, però no podíem no fer-ho, sent una ràdio com volíem ser del Barça des del minut 1, no? I aleshores vam dir la manera de fer-ho és convèncer que ho podem fer bé, i li vaig demanar al Joan Maria, que l'havíem fitxat per fer el primer toc i que coneixia poc, però de petit, amb una raqueta de tenis a la mà del Club Tenis Masnou, on compartíem famílies i pistes i entrenadors comuns de tenis, i m'agradava el seu català impecable, m'agradava la seva perfecció per continuar fent les coses amb excel·lència. Ens miràvem els ulls i ens enteníem, i sobretot veiem el Barça d'una mateixa manera. És a dir, el Barça com prioritat de la nostra vida i per damunt de tot que guanyi i que ho faci bé, que ens en sentim orgullosos. Després hi haurà un president que ens agradarà més o menys, un entrenador que no serà de la nostra corda o no tant, o uns jugadors que ens hi tindrem ràbia i d'altres que els hi posarem la catifa vermella. Però el Barça, per damunt de tot, sense asteriscos ni notes a peu de pàgina. I vaig pensar que ens entendríem. I realment, ell se'n va anar a casa, va gravar mitja part d'un partit de Copa del Rei,
11: sí.
8: I ho vaig ensenyar a l'Eugeni Sallent i Albert Rubio, i també els va encantar. I a partir d'aquí li van fer confiança, ens van fer confiança, i vam començar amb el Jordi Gràcia, l'Ernest Ferrer i el Raül Llimós.
7: Era un nen, tenia 25 anys, per això.
8: Sí, i el Lamine Yamal en té 17 i pot guanyar la pilota d'or, o sigui, el talent...
7: M'ha agradat aquesta comparació, eh?
8: Amb ell també. El talent no depèn de l'edat, no? Depèn del bagatge que portes a sobre i de les possibilitats que tens per fer-ho.
7: I quin partit era?
11: Ourense-Barça era, de Copa.
7: I l'exercici era, te'n vas a casa amb una gravadora, et va avisar molt de temps o no?
11: No gaire, i em va deixar... Ell tenia una gravadora de caset i me la va donar i em va dir tu mateix.
8: Ah, era meva?
11: Sí, era teva. I ja està. Però ella en aquell moment no em va dir que allò era una prova per reveure si jo... Perquè, com ell diu, les narracions encara no estaven sobre la taula. Ell i jo, quan havíem... el Xavi a mi em contracta com a redactor de Barça, de la redacció d'esports, després d'una conversa d'una hora, una hora i mitja aquí a la planta 15. No em fa cap prova de micròfon ni res. Estem xerrant una hora i mitja...
8: Però no calia. O sigui, sentint-te xerrar, saps? I ja veus que poses els pronoms on toca i que fas les neutres on com convé, no?
11: I l'endemà ja em va dir fitxat per la redacció d'esports, perquè ell en principi havia de ser el presentador del primer toc. Però aleshores l'Antoni Bassas li diu no, fins al juliol tu ets Catalunya Ràdio i per tant jo començo a presentar del maig al juliol en teoria, però aleshores a l'estiu la propietat i la direcció li diu hauríem de fer un programa a la nit i l'hauries de fer tu, i aleshores el Xavi em diu et quedes amb el primer toc. I per tant les narracions no estaven en el mapa. I no. Per tant, quan ella em dona la gravadora, jo me'n vaig a casa convençut que el que vol és veure quin és el meu nivell de català improvisant. I jo narro allò pensant-me que la cosa va per aquí.
7: Per tant, vas fer una gravació, no vas fer cap trampa, no vas tornar a mirar el partit
11: no,
7: i fer-ho després, perquè eres totalment inconscient que allò depenia del que ha estat la teva vida.
11: Vaig avisar l'Oriol i l'Eric, els meus companys de pis en aquell moment, i els vaig dir, aquesta nit necessito que el pis estigui buit, perquè necessito 3/4 d'hora per fer això. Ho vaig fer allà al sofà, ho recordo com si fos avui, li vaig tornar a la cinta, i al cap de menys de 48 hores, potser, va venir amb un foli en blanc on hi havia una... M'ha agradat, no m'ha agradat. És a dir, sí, no sé si hi havies...
7: Ostres.
11: Creat...
7: La secció d'Islàndia.
11: No sé si havies creat ja la secció d'Alba Viera, que després serà d'Islàndia, o la vas crear en aquell moment.
8: En aquell moment potser sí, sí.
11: Però me'n recordo perfectament que va seure allà i va dir mira, m'agrada molt això,
7: Recordes alguna cosa? I tal, m'ha agradat, no m'ha agradat?
11: Una, que no oblidaré mai a la meva vida. Mai a la meva vida. Em va dir, m'ha encantat que hi ha hagut un moment que has dit fa un fred que pela. ell em va dir, i diu, m'encanta, perquè en aquest, amb aquesta expressió tan catalana tu li has transmès a l'oient que ets allà, que jo no hi era, però, no, però jo veia el, com sortia el fum aquell del fred, etcètera, no sé què, és quan us fa un fred capel a Ourense, i s'ho va apuntar i va dir, això m'ha encantat, perquè això és proximitat, és que hi som, és transmetre-li el context a l'oient, fixa't, o sigui, vaig pensar, hòstia, perquè a mi em va sortir d'una manera com molt natural.
8: Aquesta és la gràcia,
11: no?
8: Que això et sortís d'una manera natural. Si has de començar a pensar en expressions i, sí, i fer-ho d'una manera encarcarada o massa guionada, malament rai. No?
11: I aleshores va venir la pregunta, no? Em diu, tu havies narrat alguna vegada algun partit de futbol? I vaig dir, no. I em va dir, vols ser el narrador dels partits del Barça, es diu Garracú? I vaig dir, sí. I diu, mira.
8: Fins quan... avui, 25 anys.
7: Sí, sí, i per molts més, i per molts més... Tant. No conserves pas aquella gravació,
8: no,
7: Xavi.
8: No, crec que no m'ha tornat ni la gravadora.
11: Sí que te la vaig tornar.
7: Ostres, aquí passen factures ara 25 anys després. M'encantaria escoltar aquella gravació. O m'encantaria escoltar les primeres transmissions del Barça jugar a RAC1, escoltar-vos a tots, no. 25 anys, ja en vam parlar el primer capítol, però coses de RAC1
11: no.
7: es van perdre molt dels CDs, dels casets que hi havien gravats a aquella època, amb els primers anys, i de fet... La primera transmissió que he trobat a la fonoteca de RAC1 és de l'1 de novembre del 2000. Barça 1, Numancia 1, va marcar Kluivert pel Barça i Rubén Navarro pel Numancia. Serra Ferrer, l'entrenador.
0: El Barça juga a RAC1 amb Xavier Bosch, Joan Maria Pou i Jordi Gràcia.

0: Bona nit. Avui és dimecres, però hi ha jornada de Lliga, la vuitena. És el primer partit de la competició domèstica que no es juga en cap de setmana. Però avui ha estat un dimecres festiu, és Tots Sants, una bona data pel Barça. De seguida expliquem per què. De moment, el novembre no és tan bo pel Madrid, que ha perdut 0-2 a casa contra el Mallorca. Avui el rival del Barça és el Numancia, un equip que en l'última temporada del Cruyff, la 95-96, va venir a jugar de copa al camp del Barça quan estaven a segona B. Aquell dia van venir 15.000 persones de Sòria que van omplir pràcticament tota la tercera graderia.
1: Xavi, que et ve ara a l'escoltar aquest fragment.
2: Que ho feia millor del que em pensava, francament. Tinc un baix concepte de mi radiofònicament. Totalment. I vocalitzava més. Després, clar, si no fa ràdio, t'acomodes en el llenguatge i no vocalitzes tant. I bé, més, una miqueta més aguda que ara la veu, per exemple.
1: A mi el que em sorprèn d'aquestes primeres transmissions, l'altre dia vam escoltar també una alineació cantada pel Jordi Gràcia, és que hi ha un to baix que després pujava a la transmissió, no? Un to bastant neutre.
2: Perquè jo estava a l'estudi i no tens l'ambient del camp i segurament tampoc tècnicament no sentíem el so de fons d'una manera tan... És que els inicis van ser una sabata i una espardenya.
3: Absolutament.
2: I transmissions per Europa, països que ens van fer xantatge com Turquia, crec, o...
1: Què va passar?
2: Mitja hora abans de la... 20 minuts abans de la transmissió no et deixaven retransmetre.
3: Havies de fer una transferència per als... Vull dir, sí, hi ha hagut moments una mica de cop i volta et demanaven uns drets que apareixien quan tu hi eres allà i...
2: Demanaven 1.500 euros, per dir-ho així, saps? O aquí, o no et posem no et donem l'endoll.
1: I com ho vau resoldre aquell dia?
3: No me'n recordo.
2: Pagant, suposo.
3: Jo crec que vam pactar, crec que vam fer una mena de regateig i van acabar sent menys, però vam acabar fent la transferència. Però érem, clar, érem poquets i teníem poc material. Clar, vam començar, sí, com diu ella, amb una sabata i una espardenya. Però fixa't que el Xavier Bosch, relator, no?, explicador d'històries, ja hi és en aquests inicis. En aquests trams que hem anat escoltant, ja hi, si t'hi fixes, no és un editorial. No, ell és un relat. És un, no? Hi posa un context, explica, no?, ara de seguida us explicaré per què
2: l'1 de novembre
3: és important pel Barça, i ja deixa allà el que ara
2: un enigma,
3: els entesos diuen cliffhanger, no?
2: Sí, sí.
3: Vull dir, ja hi ha una manera d'explicar les coses absolutament literària.
1: Xavi, quin era l'objectiu del Barça jugar a RAC1?
2: Guanyar títols, com sempre. I amb mi no passava, i van venir després. Ser una ràdio de primera divisió, i hem d'explicar els partits del Barça amb els nostres conciutadans i els nostres oients. I fer-ho d'una manera justa, és a dir, els penals són penals o no són penals, ens agradin o no, però amb un clar... No m'agrada dir amb la bufanda posada. Però som del Barça.
1: Però sense amagar-se.
2: Sí, no haver de fer una falsa neutralitat, no?
1: Han passat els anys, és cert que la transmissió ha anat creixent en quant a nombre de persones, ara hi ha més coralitat també perquè RAC1 s'ha anat fent gran amb els anys. Tu ara, quan escoltes el Barça jugar a RAC1, et recorda aquells primers anys, allò que tu volies ser?
2: Poquet. M'ho recorda la transmissió del Pou i poca cosa més, francament. Des de la passió por el jamón, allà amb el jamón del xarro es va anar perdent tot. El Basté hi va posar molt el seu segell, tan popular i característic, i a mi només em dol una cosa, haver perdut la base de dades que havíem creat, que sabíem cada córner, si ho centràvem des de la dreta o des de l'esquerra, si eren curt, tancat, obert, els resultats, quants d'aquests en rematàvem... I això era una base de dades que en Carles Miró, que encara és un personatge molt important a RAC1, havia dissenyat ell pel meu encàrrec. Jo des de l'estudi, cada gol que feia em deia coses, i això, que després veus que d'altres mitjans en viuen molt de les estadístiques i de les dades, aquí en teníem un munt abans que la resta i s'ha perdut.
1: I d'on surt el nom del Barça jugar a RAC1?
2: De la necessitat de centralitzar-ho tot en el Barça. Hi havia els moments del futbol en català, abans el futbol, després el futbol a Catalunya Ràdio, i home, això no era el futbol, això era el Barça, i el Barça juga a RAC1, i aquí no teníem cap intenció de fer els partits de cap altre equip de primera ni de segona divisió per catalans que fossin. I per tant, oberta i descaradament, què passava? Doncs ho expliques amb un verb, un subjecte, un verb, i joder, a on? A RAC1.
1: No tot va ser futbol, també bàsquet.
2: Aquí la primera gran alegria nostra compartida va ser el Palau Sant Jordi, sí, amb l'Eurolliga del 2003, de bàsquet, i realment molt, molt esperada, molt lluïda, i tampoc havíem fet mai bàsquet en transmissió, però escolta, el Joan Maria Pou i el Raül Llimós ho van brodar.
1: amb en Xavi, quantes coses
3: va ser,
1: i quan li devem.
3: Va ser allò... Clar, era la primera Eurolliga de la història, després de totes aquelles Final Fours, de les jugoplàstiques i tota la història. I a la casa, a més, al Palau Sant Jordi, o sigui, va ser espectacular. El Raül estava al parquet i el Xavi i jo érem a la cabina, i recordo l'abraçada quan, després de cantar Campions, donem pas a baix, no? L'abraçada amb el Xavi a la cabina de, hòstia, primera Eurolliga, i l'hem explicat a la ràdio que feia 3 anys que havia nascut, no?
1: Si us ho vau passar bé, Xavi, amb el futbol sense guanyar títols, imagina't.
2: Sí, bueno, ens ho vam passar bé perquè la feina és bonica, i al final, escolta, fas el que t'agrada, i el teu
1: però
2: hobby,
1: si
2: que és el Barça.
1: Títols...
2: Sí, sí, llavors per ell ja ha sigut l'orgasme màxim i permanent. Si afegeixes títols, i afegeixes 17 anys de Messi, i afegeixes els 4 anys de Guardiola, i per mi, o sigui, tenim temps?
1: Sí.
2: Val. Hi havia aquella sèrie que es deia Cor Obert, de metges, on quan es mor el doctor més vell, el doctor Auslander, el doctor Westphal, en el seu funeral, diu una cosa molt bonica que em va posar la pell de gallina. Diu, tenim la gran sort que amb la història de la humanitat, aquí m'ha tocat viure els mateixos anys que el doctor Auslander a la mateixa ciutat i al mateix hospital. No? Doncs el Joan Maria Pou té la gran sort que ha estat a tots els partits, a casa i a fora, i per tant ha vist els 700 i escaig partits de Messi i els seus 642 gols.
1: És l'únic.
2: És l'únic, per això, per això. I per tant, aquest tros de vida en aquesta ciutat concreta, amb aquest equip concret, amb aquest jugador concret que ens ha fet tan feliços a tantíssima gent, el narrador ha estat ell. I això, hòstia, justifica tota una vida. Per mi.
3: Per mi també.
1: I per mi també, que per això estic aquí. Xavier Bosch, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per ser el creador de tot plegat, i per molts anys més. Joan Maria, seguim cantant gols a la propera.
3: Fins la propera.
4: 25 anys, 25 gols. RAC 1 Podcast. Aquí comença la repetició del món a RAC 1.
5: Tenim en línia a la vicepresidenta segona i consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
6: Hola, buenos días.
5: Bon dia, buenos días. Después de un fin de semana muy intenso, ¿cuál es la situación actualmente en la ciudad? Antes habíamos conectado con Joaquín Vera, el corresponsal, el enviado espacial de la Vanguardia Ceuta, y nos decía de que, en cierto modo, la ciudad está volviendo a la normalidad.
6: Pues muy buenos días. En primer lugar, quería agradeceros el interés que desde el pasado jueves estáis mostrando por dar a conocer y poner voz a la situación extremadamente grave que está viviendo la ciudad de Ceuta. Y bueno, hay una calma tensa en la ciudad porque la normalidad todavía no ha llegado y va a costar mucho trabajo conseguirla, ¿no? Y podemos ver algunas imágenes en diferentes medios de comunicación locales, fundamentalmente, donde se pone de manifiesto la situación de personas que, bueno, pues están por la calle todavía, de pequeños o altercados que se están produciendo, ninguno de extrema gravedad, pero sí altercados, y me refiero a esa calma tensa porque también los ceutíes estamos viviendo esta situación muy expectantes. No sabemos si esto se va a volver a producir, y la verdad es que la situación todavía está lejos, según mi entender, de la normalidad.
5: ¿Altercados tipo?
6: Bueno, pues hay reyertas entre las propias personas que han accedido a la ciudad. Hay en determinadas zonas de las barriadas o más alejadas del centro de la ciudad, todavía queda gente pues intentando buscar un sitio donde dormir, donde pasar la noche. Además, son personas que no quieren volver a territorio marroquí. Y bueno, pues quedan en la ciudad esas personas pues que evidentemente tienen necesidades, es normal, pero pero aquí hay que organizar todavía servicios de atención porque estamos absolutamente desbordados y colapsados. Nosotros somos una ciudad de 83.000 habitantes. Calculamos que entraron aproximadamente entre 60 y 80.000. Según fuentes de la delegación del gobierno, han salido 73.500, es decir, que lo que nosotros estimábamos que eran unos 80.000 es la cifra más cercana a lo que hay. Uh-huh. Y todavía queda gente en la ciudad, que además eso hace que bueno, pues que lo que debía ser una situación normal en esta primera semana de agosto, que además son la celebración de nuestras fiestas patronales que han tenido que ser suspendidas, está bastante lejos. Y luego una cosa de la que no me quiero olvidar y que para mí es lo más importante, ¿no? Hemos recuperado casi 100 personas muertas en estas entradas de estos días y de verdad que es lo más doloroso para nosotros, ¿no? Y todavía no sabemos si van a seguir apareciendo cadáveres, 100 personas que han muerto en el mar. Es una crisis humanitaria de enorme gravedad, la más importante que ha sufrido esta ciudad. Ha sido un golpe durísimo del que nos costará recuperarnos también en el ámbito anímico y de la confianza.
5: Sobre esto hay bastante confusión al respecto. El último balance oficial que tenemos del gobierno español dice que hay 72 muertos, pero su presidente, el presidente de Ceuta, dice que hoy en una entrevista, por ejemplo, en el diario El País, vemos que la cifra asciende a 88. Ahora usted habla de 100. ¿Tenemos que situar ahora por ahora esta cifra de balance oficial sobre las 100 ya?
6: Nosotros en Ceuta las cifras de 88 son las cifras que tiene la consejería competente, pero si le sumamos a las personas que oficialmente ha dicho el gobierno de Marruecos que han encontrado, llegamos a las 100 y creemos que, no es oficial, creemos que esta cifra va a superarse según vayan pasando los días, porque ahora mismo se encuentran personas de la Guardia Civil rastreando la zona para ver si encuentran o si hay más personas fallecidas. Es un drama uh-huh. humano, un drama que creemos podría haberse evitado.
5: Ayer por la noche, hace pocas horas, conocíamos el balance oficial, el primer pronunciamiento oficial que hacía el gobierno de Marruecos sobre esta crisis humanitaria, como usted bien dice. En el comunicado del gobierno dicen que nada es culpa suya, que en ningún caso animaron e instigaron a los migrantes a cruzar, y aseguran que lo que se vio, las imágenes que se han visto estos últimos días, sobre todo potenciados el jueves al mediodía, aseguran que fue cosa de mafias, de las redes sociales e incluso de la sentencia del Tribunal Supremo, de la que tanto hemos hablado estos últimos días, esta sentencia del 8 de julio. ¿Comparten ustedes este análisis que hace el gobierno de Marruecos?
6: Bueno, nosotros durante estos días, además, lo hemos venido diciendo, entendemos que esa sea la posición, pero también creemos que podría haberse evitado. Cuando el Reino de Marruecos ha querido, ha tenido conocimiento de que se iba a producir algún altercado de este tipo, ha puesto los medios suficientes para que esto no se produjera, ¿no? Y en este caso entendemos que no ha sido así. Creemos que se podía haber evitado esta situación extremadamente grave para las poblaciones tanto de Marruecos, que ha perdido tantas vidas, como para la nuestra. Creemos que se podía haber hecho más, porque desde el lunes pasado estaban entrando a nado a razón de 200 personas aproximadamente al día, y veníamos advirtiendo que se estaban produciendo este tipo de situaciones y que podía ir a más. y creo que no se tomaron las medidas que debían de haberse adoptado en su momento. Uh-huh. Sobre todo, como digo, esas personas que han perdido la vida y ahora las situaciones, las personas que están aquí y que hasta que se organice este caos en el que nos encontramos, pues están en una situación verdaderamente precaria. Uh-huh. Yo entiendo las posiciones, pero creo que podíamos haber actuado antes.
5: Uh-huh. Marruecos afirma que continúa siendo un socio responsable y fiable para España. Hemos escuchado hace nada, 3-4 minutos, el ministro Álvarez pronunciándose en el mismo sentido. ¿Lo ven igual de esta manera desde Ceuta? ¿Marruecos es un socio fiable y responsable para España?
6: Pues si lo dice el ministro Álvarez y si lo dice el ministro Marlaska, será.

0: su gente, sobre todo por su gente, y porque queremos demostrar que aunque la resiliencia es una de nuestras mayores características, de nuestras mejores características, somos una ciudad española y europea dispuesta a seguir siéndolo y a seguir luchando por la integridad territorial de nuestro país.
1: Quissi Chandiramani, vicepresidenta segona i consellera d'Hisenda del govern de Ceuta. Moltíssimes gràcies per atendre la llamada del programa i força.
0: Muchísimas gracias por darnos voz y a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Mil gracias de corazón.
1: Gràcies. Ara el que podem fer és connectar amb la ciutat autònoma per saber quina és la situació aquest matí amb el Joaquim Vera. Ell és redactor d'Interior, Seguretat i Terrorisme de La Vanguardia i és l'enviat especial a la zona del diari. Bon dia i moltes gràcies, Joaquim.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Joaquim. On ets ara?
2: Pues mira, ahora mismo estoy exactamente aquí en el espigón del Tarajal, en el último paso fronterizo, ¿no?, entre Marruecos y España, y aquí la situación nada tiene que ver con lo que hemos estado viviendo durante estos días previos. Aquí hay ahora sí normalidad absoluta. El reguero de personas que durante estos últimos días han estado volviendo de manera más o menos intermitente hacia Marruecos ayer ya se frenó. Y lo que estamos viendo ahora y de lo que las organizaciones en favor de derechos humanos están muy vigilantes es cómo se están acercando en coches policiales o en camiones militares a inmigrantes a la frontera que son recogidos en distintas partes de la ciudad. Lo que están haciendo los militares, para que os hagáis una idea, es los van recogiendo en grupos, los van pastoreando hasta juntarlos en un grupo más grande y ahí lo que hacen es, siempre dicen, ¿no? La versión oficial es que de manera voluntaria los que quieren montarse en el autobús para volver a su país, los montan. ¿Qué pasa? Que la mayoría no tienen documentos, entonces, ¿cómo se está distinguiendo entre si esas personas que están siendo devueltas son menores que no se deberían expulsar de manera sumaria y sobre todo también que estamos hablando de que aquí hay todavía cientos de personas que son que pueden tienen derecho a pedir la protección internacional? Ayer hablaba con sudaneses, con palestinos, con yemeníes que no saben qué va a pasar con ellos, pero desde luego tienen derecho a pedir la protección internacional y no pueden ser devueltos ahora mismo de la forma en la que están volviendo los marroquíes. Eso, digamos, es en tierra y en mar lo que se ve son varias patrulleras de la Guardia Civil que siguen a esta hora peinando la zona, porque están buscando, siguen siendo cadáveres. La última cifra que actualizó ayer la delegación del gobierno son 74 los cadáveres recuperados, pero, por ejemplo, el presidente de Ceuta eleva la cifra hasta 88 y en Marruecos al menos una veintena. Lo que nos dicen fuentes policiales es que hay más cadáveres que están localizados, que todavía no han podido ser recuperados y probablemente esta cifra aumentará en las próximas horas.
1: L'ambient a la ciutat, Joaquín, quin és? Perquè també hem anat llegint diverses formacions que es parla de que hi ha moltes botigues que han decidit no obrir aquests últims dies per por al que pogués passar, que fins i tot els propis veïns han barrat carrers perquè els migrants no poguessin apropar-se a les seves zones, a les seves cases. Com definiries la situació i l'ambient d'aquests últims dies a Ceuta?
2: Pues mira, yo te diría que ahora mismo en Ceuta hay varias ciudades, en la misma ciudad del centro, ha recuperado plenamente la normalidad y basta con darse un paseo por el centro para ver que ya todas las terrazas y los bares tienen sus sillas en la mesa, los vecinos están ahora mismo desayunando, las tiendas han abierto de nuevo, pero claro, las barriadas periféricas no presentan esa misma ciudad, sobre todo en las zonas colindantes al CETI, incluso en la propia playa, es ahí donde se ha trasladado la tensión, porque estamos hablando de que, bueno, el gobierno ha ha estado durante estos días sacando pecho de cómo ha resuelto esta crisis, ¿no? Pero estamos hablando de que todas las personas que han salido, efectivamente, bueno, la mayoría lo han hecho de forma voluntaria. Pero ¿quién queda aquí ahora? Pues quedan las personas que se resisten a irse.
1: Claro.
2: Entonces, esas personas están en montes, están haciendo campamentos que improvisan para no pasar la noche a la intemperie, están haciendo fuegos con los que calentarse durante la noche, y bueno, pues esto preocupa en gran medida, por supuesto, a los vecinos que son de la zona, porque dicen que, bueno, piden más refuerzos. Ayer, de nuevo, la delegación del gobierno cifró en 3.000 los efectivos entre militares y fuerzas de seguridad que hay en la zona. Hay mucha presencia militar y policial en las calles, pero aún así, bueno, pues se escuchan altercados, voces en estos barrios. Pero ya te digo, hay una completa diferencia entre lo que es el centro de la ciudad y el resto de Ceuta, las zonas periféricas.
1: Uh-huh. Aquesta gent, Joaquín, que es nega a marxar, i que ara tu explicaves que sobretot doncs estan instal·lant campaments improvisats, sobretot en zones de, no, de
2: sí,
1: muntanya, majoritàriament no són marroquís, entenc.
2: Exacto, exacto, exacto. Son, lo que pude comprobar yo ayer, por ejemplo, a las puertas del CETI hay más de 1.000 personas. La mayoría de estas personas son subsaharianas, que pueden pedir protección internacional, y de hecho, cuando llegan al CETI, como el CETI tiene una capacidad para 500 personas que ya está superada por... ahora mismo las cifras hablan de 700 personas, el CETI está cerrado a cal y canto, lo que le dan es un número para cuando haya una plaza libre, ellos puedan entrar. Hay números que llegan más del 900. Están dando y enseñaban ayer en los papeles. Y por otro lado, están los menores. Es decir, los menores no tienen acceso al CETI, como sabéis, las menores dependen de la comunidad autónoma, pero no hay cifra real, ni aproximada de cuántos menores puede haber ahora deambulando por la calle, porque tampoco nos han dado cifras de si la policía está filiando ya a los menores, está haciendo un registro de cuántos menores se están encontrando y a cuántos menores se está dando acogida. Si es cierto que los menores sí tienen, son marroquíes en su mayoría, pero los adultos que quedan son subsaharianos.
1: El govern espanyol ha desplegat aquest cap de setmana una mena de barrera...
2: Disculpa, t'he perdido.
1: No, deia, Joaquín, ara em sents millor?
2: Sí, ara sí, va, perdona.
1: No, tot just deia que el govern espanyol ha desplegat aquest cap de setmana una mena de gran barrera pneumàtica flotant de, diuen, 500 metres al mar per frenar o posar una mica més de pals a les rodes per frenar aquesta arribada de migrants. Tu, Joaquín, des d'on ets ara, la veus, aquesta tanca?
2: Sí, la tengo enfrente, y esto, bueno, efectivamente esta es la versión oficial del gobierno, que esto es para frenar la llegada de inmigrantes, pero estamos hablando, para que los oyentes hagan una idea, de una barrera flotante de unos 30 centímetros por encima de la superficie, de un metro de profundidad. Es decir, esto que el gobierno ha estado vendiendo, ¿no?, que es para frenar las llegadas de inmigrantes, esto realmente responde a la sentencia del Tribunal Supremo que provocó este efecto llamada, que decía que las devoluciones, las llamadas devoluciones en caliente, que sabéis que tienen un apartado específico en la ley de extranjería para Ceuta y Melilla, habla de la superación de un elemento físico, claro, que en su origen era la malla. Entonces, ¿qué pasa? Que con este elemento físico nuevo que ahora es flotante, las personas que llegan sí pueden ser rescatadas en momento a la frontera. De hecho, se han visto casos la anterior madrugada, sí, que llegaron inmigrantes y tal cual llegaron fueron acompañados a la salida. Algo que hasta entonces, la semana pasada, no se podía hacer, y fue el inicio de todo esto. Ya está la materia física.
1: Clar, a la pràctica no és impedir que puguin arribar, perquè ara ens ho diu el Joaquín, són 30 centímetres que surten per sobre l'aigua, vull dir, és un obstacle a superar, però això et carrega de raons per poder dir, ja han saltat un objecte físic, per tant, aquesta doctrina del Tribunal Suprem no serveix, per tant, devolució en calent. Què diu, Júlia?
2: Una persona que se tira al mar tiene muchas más causas antes de tirarse a ello que una barrera de unos 500 metros, que ya te digo que puede ser perfectamente sorteable, obviamente con todo el riesgo que supone para las personas que se tiran al mar, esto sin ninguna duda, pero obviamente esto tiene un fin, que es sortear la doctrina que dictó el Supremo.
3: Sí, no, és que a mi em sembla d'un cinisme extrem per part del govern Sánchez. Una mica ja ho apuntava en Bordeus quan assenyalava la contradicció entre aquesta mirada humanitària que històricament hem tingut els europeus sobre els drets civils i humans fonamentals, i l'altre, tot el discurs sobre la seguretat nacional, no? A banda, darrere aquesta... A mi em sembla que és una falsa dicotomia, perquè crec que tot país ha de poder tenir dret a una política migratòria i, per tant, una política de fronteres. A mi el que em sembla cínic per part del govern Sánchez, i també ho ha dit en Bordeus una mica, és que ara mateix l'estat espanyol segueix fomentant un model econòmic que atrau principalment mà d'obra migrant, a més amb condicions molt, molt precàries, només cal pensar en les temporeres dels camps d'Andalusia, no? I per això, quan la regularització massiva oportunista, Sánchez va dir la patronal necessita mà d'obra. I per tant, aquesta és la contradicció fonamental en relació a la gestió de la política migratòria, que s'ha de sumar, com també ho ha dit el Joan, a aquesta externalització de les fronteres a països que són dictadures, que això és un problema que té tota Europa. I per tant, ens trobem en un atzucac molt difícil de resoldre, diguéssim, en política basada en drets fonamentals, que és, tenim un model econòmic que atrau, necessita aquest perfil migrant. Altra cosa és els demandants d'asil, eh? Jo crec que aquí també hem de saber diferenciar. Una cosa és el migrant econòmic, l'altra és el demandant d'asil. I per tant, sense resoldre aquest, no? L'atracció, les polítiques, perquè Sánchez també ha sortit a dir la culpa és de les màfies que han atiat, no? Aquests cants de sirenes que a Espanya trobarien feina, i per tant el Suprem també els hi permetria arribar si arribaven nedant. Clar, és d'un cinisme extrem quan tu no estàs resolent cap dels problemes fonamentals i només et dediques a fer proclames que et serveixen per col·locar-te en el tauler geopolític com el gran líder d'esquerres humanitari, però després baixes a les polítiques de fons i te n'adones que tot és fum, no? Jo crec que aquesta és la qüestió fonamental, és a dir, i abans citava Trump i Netanyahu perquè Trump necessita o li interessa pel caos amb el que està acostumat a governar, que a Europa hi hagi quants més governs d'extrema dreta millor, perquè són amb els qui més s'entendrà a l'hora de gestionar aquest nou canvi polític o geopolític mundial. Per tant, hi ha una part del tauler geopolític que està molt pendent de que caigui Sánchez definitivament, no? I això ho ha aprofitat l'extrema dreta Abascal, no? O Vito Quiles o tots aquests agitadors, però també ho ha fet Sílvia Orriols aquí, no? Que ella mateixa va fer un tuit dient això ja no va de Catalunya a Espanya, això va de civilització barbària, no? És tota l'estona aquest gran relat securitari i sobre els valors europeus que Sánchez no està, diguéssim, sabent rebatre, més enllà de la seva necessitat de mantenir-se al poder, i ho estem veient cada vegada que aterrem una política migratòria i veiem que és això, fum, tenint en compte que veníem de l'escàndol Tarajal-Marlaska 2021, és a dir, que ja és un govern que acumula diferents escàndols en aquesta línia, que per tant no és algú que pugui o que hagi demostrat que sap gestionar la política migratòria, i que sembla que a la que necessita fer una regularització massiva, l'interès definitiu és el que cau de costat de la patronal, no? Jo crec que el debat interessant ara és quin partit està sent capaç de posar polítiques concretes que no, diguéssim, afonin en aquesta contradicció entre, no, la mirada humanitària i la seguretat nacional, perquè ara mateix sembla que el relat l'estan guanyant les extremes dretes, no? Jo crec que aquí tenim una responsabilitat tots plegats de començar a desplegar una política que no acabi al servei de Trump i de tots els líders d'extrema dreta.
1: Amb això que dius, Júlia, Joaquín, parlàvem, no, de que tot plegat és el filó, crec que feia servir aquest concepte de Núria Rius, el filó perfecte per l'extrema dreta. De fet, ahir ja vam veure, aquest cap de setmana hem vist com els actors habituals de l'ultradreta s'han desplaçat a Ceuta per poder capitalitzar la crisi. Digue-li al Vicente Pérez, digue-li Vito Quiles. Però és veritat que es van trobar amb almenys una part dels veïns de Ceuta que directament els hi van plantar cara i els hi van dir que fora d'aquí, que la xenofòbia no hi tenia lloc. Tu, que has, Joaquín, aquests dies des d'aquests de Ceuta que has anat parlant amb gent, què et diu la gent? O sigui, quina sensació hi ha respecte a això, sobre aquest tema en concret?
2: A ver, pues aquí la sensación, digamos, más general es que ellos ponen en valor siempre que son una ciudad ejemplo de convivencia, y lo que menos les apetece ahora es que vengan aquí a prender fuego ni unos ni otros. En este caso, obviamente, la extrema derecha, como vino el sábado gente de Núcleo Nacional, como vino Albise, y ayer más agitadores, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que esto creo que no es contradictorio con la necesidad o la constancia de necesitamos más refuerzos, necesitamos que se nos escuche, que nos escuche más, porque el gobierno no nos está escuchando. Llevábamos semanas advirtiendo de que esto podía pasar, que bueno, que sí es cierto que las dimensiones que ha adquirido esto, pocos lo llegaron a prever, ¿no? Pero sobre todo eso, no quieren aquí que vengan a agitar nada. De hecho, Abascal estuvo ayer aquí. Yo creo que había más periodistas diciendo que se podía liar la cosa con que realmente los vecinos sabían que aquí, pues, que tampoco quieren que ese sea el centro de lo que se hable, ¿no? Lo que trasladar a los medios de comunicación. Ellos insisten en dejarnos tranquilos y sobre todo mirar al mar, porque estamos hablando de una tragedia en la que probablemente se alcance los 100 muertos. Estamos hablando de 4 o 5 veces más que la tragedia de la valla de Melilla, en la que recordad que se contaron todos y cada uno de los fallecidos. Aquí parece que se ha perdido un poco la sensibilidad. En el Tarajal en 2014 también fueron una decena. Aquí estamos hablando de muchísimos más, y parece que pues eso, lo que trasladan es las 50.000 o las 60.000 personas que entraron fueron tantas que han hecho que la cifra de fallecidos no se dimensione como se debería dimensionar.
4: Sí, Joaquín, soy Enrique Sierra, ¿qué tal? Felicitats.
2: Hola,
4: Felicitats per la feina que estàs fent. Escolta, una cosa, perquè abans el Sergi deia que després desmuntaràs fake news, no?
1: D'aquí una estona.
4: I fals informacions que no són correctes, no? Tu que estàs allà, la sensació que ens ha quedat a tots és que van entrar de cop un dia 60 o 50, els que siguin 1.000 de persones, i l'endemà va haver un toc de pito i van tornar a la majoria. Ahir el govern del Marroc per primera vegada va sortir i ho va atribuir tot això a màfies, a informacions falses i a una interpretació del Tribunal Suprem. Tu que has pogut parlar amb gent, suposo amb gent que va entrar i sortir, aquests responien a ordres d'algú que els hi va dir ara aneu i ara torneu?
2: Vamos a ver, yo creo que la primera parte, las primeras horas las que me encuentro aquí en Ceuta, hablando con la gente que estaba en la calle, que había entrado hace nada, se llaman mensajes. Había mensajes de WhatsApp, había mensajes de muchos de Telegram, había muchísimos mensajes de Facebook en los que se hablaba de que la frontera de España estaba abierta. Y eso fue lo que animó a muchísimas personas a lanzarse a las calles, a autobuses, y venirse para acá, porque lo que también nos encontramos es que no eran solo personas que venían de la ciudad más próxima a la frontera. Había gente de Casablanca, había gente de Rabat, es decir, que venían de distintos puntos de Marruecos, movidos sobre todo por eso, por las redes sociales por el gobierno español lo atribuye a la sentencia del Supremo. Yo te diré que después de 4 días aquí, solo 2 personas han sido capaces de hacer una vaga referencia a esa famosa sentencia del Supremo. El resto era la frontera está abierta, vamos a conseguir papeles. Había mensajes de es muy fácil dar el salto a la península porque una vez allí os van a permitir el acceso. Es decir, y eran mensajes que tenían todos el mismo aspecto, con fotografías probablemente hechas con inteligencia artificial, es decir, mensajes virales que animaron. Ahora bien, todo esto no nos podemos hacer todos mal solitario. Por mucha desinformación que hubo, en Marruecos nada se mueve si no es controlado por el gobierno. Tantísima gente. Esto no fue completamente espontáneo y, sobre todo, pasaron a la zona española con la permisividad de Marruecos. Ahí, hasta donde yo puedo comprobar, no son mafias los que controlan la frontera entre Marruecos y España, son los gendarmes marroquíes que se pusieron de perfil. Y luego la vuelta, sí es cierto que había mensajes entre ellos en grupos y demás, pero lo que hizo volverse era que aquí se encontraron con una ciudad que decían que se parecía a una cárcel, es decir, los comercios estaban cerrados a cal y canto, no tenían comida, no tenían agua, no tenían un simple enchufe para cargar el teléfono móvil, y los ahorros que traían, que además se lo enseñaban, decían, te enseñaban monedas de 5 euros, de 10, que no podían gastarse. No podían gastarse para comprarse un bocadillo, un café, porque estaba todo cerrado. Y eso fue lo que propició que empezase a correrse la voz de no tenemos nada que hacer aquí, y empezaron a irse. Yo sí creo que la desinformación ha jugado un papel fundamental y lo seguirá cogiendo, porque también en estos días, aquí ya en Ceuta, salió ayer la delegación del gobierno a desmentirlo, se habló de una violación grupal, se ha hablado de apuñalamientos, y eso, por fuentes oficiales, se ha desmentido por completo.
1: Núria.
5: No, jo volia agafar justament el fil del Joaquín quan comentava que aquell que està sobre terreny comentava que el Marroc no es mou res sense que la monarquia marroquí ho sàpiga, que justament aquest cap de setmana, fent una revisió, és que ha passat en altres ocasions, en crisis o en xocs diplomàtics, no? Que han desencadenat en una crisi migratòria, que el govern espanyol de seguida ha fet mans i mànigues per mirar de reconduir la relació amb el Marroc, no? És a dir, que per exemple, el 2014, per posar un exemple, no? Que també hi va haver una crisi, la crisi de les pasteres a Càdiz, justament va ser per una tensió diplomàtica amb la monarquia marroquí, i el mateix aleshores el ministre de l'Interior, Fernández Díaz, va viatjar ràpidament al Marroc per mirar de reconduir la relació. I això una mica en el sentit de que el govern, és veritat que no ha entrat en cap moment el xoc directe amb el Marroc, és a dir, jo crec que el missatge és no podem obrir un nou front diplomàtic amb el Marroc, però seria, com diu el Joaquín, fer-se trampes al solitari, obviar que qualsevol cosa que passa al Marroc en termes migratoris, la pròpia monarquia marroquí no està al cas, i que de fet el govern espanyol acostuma a respondre sempre mirant de reconduir una mica la relació. I per acabar, us deixo a Espanya i en general els països d'Europa sempre han tingut mecanismes que han tractat la migració des de l'òptica sobretot econòmica. Vull dir que ara posem el focus molt, no?, en la regularització extraordinària del govern espanyol, que per cert crec que està bé recordar que les pròpies entitats en favor dels drets humans doncs la van demanar perquè afecta molta gent que portava molts anys aquí en una situació límit legal, no? Però països com Espanya, per exemple, tenen mecanismes com la contractació en origen, que al final no deixa de ser un mecanisme per contractar durant un temps una persona en un país tercer, que vingui a treballar durant un temps i després que retorni al seu país. No? Vull dir que aquests mecanismes, més des de l'òptica econòmica, de com els governs volen controlar o gestionar la migració, sempre han existit, no? I potser és un moment per reflexionar, doncs, si en què han desencadenat i si realment estan, doncs, tractant la migració com es mereix, que és un dret, no? I quin impacte acaben tenint després en les polítiques en general dels països.
1: Joaquim Vera, vols afegir alguna cosa més? Et deixo anar.
2: No, de momento aquí seguimos, vamos a estar muy pendientes, ¿no? Del tema de los menores, que yo creo que es clave, porque la gestión que se haga de los menores, sobre todo con las lecciones aprendidas en 2021, que finalmente el Supremo dictó que se habían producido devoluciones ilegales porque se hicieron de manera sumaria, sin hacer expedientes individualizados, yo creo que va a ser clave, y sobre todo qué respuesta se da a estos niños por parte del resto también de las comunidades autónomas cuando Ceuta en las próximas horas, en los próximos días, previsiblemente active el mecanismo para que se realice un reparto solidario.
1: Joaquim Vera, enviat de La Vanguardia a Ceuta, redactor d'Interior, Seguretat i Terrorisme del diari. Moltíssimes gràcies, Joaquim, i bona feina.
2: Gracias, un saludo.
6: Tienes que confiar en mí.
7: Bien.
8: Todo esto puede dar mucho miedo.
9: ¿Quién es esa? ¿Quién
1: eres? Ho dèiem aquest matí, Spider-Man Brand New Day ha irromput als cinemes fent història en només uns dies. El primer rècord que va trencar va ser la millor estrena en el dia de l'estrena de la història de la taquilla espanyola, i aquest cap de setmana ha continuat batent rècords. Taquilles espanyoles, taquilles catalanes i també taquilles d'arreu del món. Pol Torrents, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Molt bé, i tu?
10: Molt bé.
1: És cert que estem davant d'un dels millors caps de setmana de la història del cinema a nivell de recaptació?
10: Diuen que sí. O sigui, falten veure les dades finals, perquè estem a dilluns al matí i a Estats Units els canvis horaris, etc. Però sembla ser que sí, que tenim un dels millors caps de setmana de la història. Mm. En quant a xifres.
1: Mm. Això és per la suma de Spider-Man i Odissea, entenc.
10: És com el nou Barbenheimer, allò que deien de Barbie i Oppenheimer. No se n'ha parlat molt de la combinació de les dues pel·lícules, però sí, la suma de les dues pel·lícules està arrasant la caiguda. O sigui, de setmana a setmana, normalment la pel·lícula cau pues, molts números d'assistència, i Odissea no ha caigut tant. Ha caigut més perquè no estan tantes sales que pel fet que la gent no estigui anant, que sí que estan anant.
1: Jo vaig anar a la veure dissabte, a la nit, en versió original, i ja saps que o vas a cinemes especialitzats com el Fenòmena o d'altres, a les sales de les pel·lícules de versió original estan o mig buides o pràcticament buides del tot.
10: Sí.
1: Spider-Man estava pràcticament plena en versió original dissabte.
10: Sí, la pel·lícula està fent unes xifres brutals aquí. Jo hi vaig anar a veure Toy Story, que la tenia pendent, i vaig anar a una sala gran, vaig anar a La Maquinista, i té un efecte contagi, no? O sigui, la gent va veure Spider-Man, la sala està rebentada, les sales, perquè està quasi totes les sales, doncs si no poden entrar, van a veure l'Odissea també està petada, i acaben anar a veure Obsession o Toy Story, i jo la sessió d'ahir de Toy Story estava fins a la bandera.
1: I ja fa temps, ja fa setmanes, de Toy Story.
10: Sí.
1: Clar, és a dir, que al contrari del que podria semblar, que poguessin fer tap, no?, Spider-Man i l'Odissea, de tothom està anant allà, això efectivament està passant, però a més les altres pel·lícules també s'estan beneficiant perquè estan tan patades Spider-Man i Odissea que la gent diu, bueno, ja que som aquí, doncs vaig a veure una altra.
10: Correcte, això passa més vegades a la història del cinema, no? Doncs que estrenes molt grans que es col·lapsen i, bueno, doncs la gent no es vol sentar a la fila 1 o simplement la sala està plena, que ja passava molt amb Spider-Man, doncs van a veure l'altra pel·lícula de moda, no? I va arrossegant, doncs, pues això, que de cop l'Odissea o Obsession i altres efemèrides de la temporada, doncs, acabin beneficiant-se també d'això.
1: Amb dues estrenes tan potents a la vegada, com Odissea i Spider-Man, en aquest cas, han de fer gaires malabars als cinemes per encabir-ho? Perquè al final és com més projeccions, si saps que funciona, no? Cada cinema, m'imagino que diu, com més projeccions pugui posar de cadascuna, millor que millor.
10: Clar, però hi ha un tap, de fet, el número de sales són limitades. De fet, a Barcelona han estat tancant sales de manera massiva en els últims 2 anys, i ens hem trobat, doncs, que de cop no hi ha prou sales per Spider-Man i l'Odissea, i que han fet, doncs, han retirat algunes sales l'Odissea, però, per exemple, els IMAX de Barcelona, l'IMAX de Barcelona no ha deixat de programar l'Odissea, i Spider-Man no ha tingut accés accés a aquesta sala. A Estats Units el cas encara és molt més bèstia, perquè hi ha les projeccions aquestes d'IMAX de 15 a 70, que són tan especials,
1: sí.
10: Estan fent projeccions les 24 hores del dia.
1: Què dius?
10: Sí, sí, a l'IMAX. Tinc un amic que la va veure fa 15 dies a l'IMAX de Universal a les 3 del matí, l'Odissea. Perquè és que no hi ha més passis, està tot vengut, a Londres igual està tot vengut, amb la qual estan fent ampliant passis d'horaris estranys. Amb Spider-Man als Estats Units també ha passat el mateix, eh? Hi ha sessions de Spider-Man a les 2 del matí a Los Angeles.
1: Oh. Això podria fer replantejar algunes promotores de dir, mira, teníem una estrena prevista per finals d'agost, espera... Parem un moment i ja sortirem d'aquí un mes i mig o dos.
10: De fet, aquest mes d'agost no hi ha gaires estrenes. N'hi ha estrenes, perquè sempre n'hi ha, però ningú es vol enfrentar a un fenomen així. I era bastant previsible, de que tant Odissea com Spider-Man tinguessin tracció. El que passa que estan amb unes xifres que ningú s'esperava, no? però realment són estranyes, perquè són descomunals. No? Parlaven molt de la fatiga dels superherois, de que... Uh-huh. Que no s'agradaria tant, després de tenir casos com Supergirl, d'aquest any que no ha funcionat, sí. I no es fatiga superherois, igual és una altra cosa.
1: Es parlava molt també de que Marvel se la jugava amb la pel·lícula del desembre, la dels Venjadors, sí. I que era com ja pràcticament l'última oportunitat, els més catastrofistes, no? Sí. Però que se la jugava de valent Marvel, i ara de cop, aquí amb Spider-Man estan fent...
10: És un cas estrany, record. Perquè és Marvel, però és una, no és de Disney, és de Sony, o sigui, són casos un pèl diferents.
1: Yeah.
10: Però sí, el tema de la fatiga dels superherois se n'ha parlat molt. Jo personalment no crec que sigui ben bé així, sinó que simplement... sobreproducció fa que no hi hagi pel·lícules millors, pel·lícules pitjors, i Spider-Man és un personatge que té tanta tirada que, de fet, està a punt de superar Avengers, i això és estrany perquè és un personatge d'aquest univers. No?
1: Per què està funcionant tant, aquesta?
10: Sincerament no ho sé. Sí. Jo tinc molt contacte per la comunitat amb la que tinc i amb gent molt jove, i sí que notaves molt les ganes de veure Spider-Man. Uh-huh. És cert que venim de diverses pel·lícules d'Spider-Man molt bones, sobretot també les d'animació, etc, que fa que hi hagi molt interès per aquest personatge, però tant a lo bèstia, yeah. Potser ningú s'ho esperava. Que superés lo que estigui o a punt de superar o no a Avengers és algo que no molta gent no esperava.
1: T'ha agradat a tu?
10: A mi m'ha agradat bastant.
1: Sí.
10: Sí, sobretot perquè és una pel·lícula que... Han tornat a les bases, a aquest punt de no hi ha multiversos, és una pel·lícula simple d'entendre, és un personatge carismàtic i la pel·lícula és entretinguda sense més.
1: Ara que parlàvem de la taquilla, pot ser que hi hagi un punt de trampa, per dir-ho d'alguna manera, i que és un element que crec que no hem d'oblidar, que és que el cine avui és més car.
10: Sí.
1: Que fa no gaires anys, perquè últimament cada vegada és més car anar-hi, clar, la facturació... És més fàcil arribar a facturacions més altes perquè les entrades són més cares,
10: si
1: funcionen, clar.
10: De fet, comencem a escoltar molt una paraula, bueno, unes sigles que és PLF, cinemes PLF, als Estats Units se n'en parla molt, que és el cinemes Premium Large Format, que són sales grans. A Barcelona tindríem l'IMAX, per exemple, també tindríem Fenomena, tindríem les pantalles aquestes que... Els cines aquests que es mouen, els 4DX...
1: Sí.
10: Són Hollywood... Bueno, l'estructura de cinema mundial ha descobert que l'experiència ha de ser molt millor. Llavors, estan creant nous tipus de sales, que són sales premium, a Barcelona en tenim per tot arreu, que són un pèl més cares. I això, evidentment, fa que les taquilles siguin més fàcils d'assolir. Mm.
1: Això que estem veient ara amb l'Odissea i Spider-Man, que em sembla molt curiós això que expliques, em sembla boníssim de que hi hagi pel·lícules com Toy Story o Obsession, que s'estiguin beneficiant, perquè la gent diu, bueno, ja que estic aquí, doncs, no puc entrar en aquesta sala ni a l'altra, però vaig a l'altra. Deu ser, m'imagino, un assaig, en certa manera, del que hem de viure el desembre amb... Dune 3. If we have a girl, who will we name her? La part 3 de Dune, vaja, amb Zendaya, ara en parlem d'això, també, i aquesta que dèiem ara dels Venjadors Doomsday. Something we may not be able to deter. Aquestes dues surten al mateix dia?
10: Sí. Sí, sí, és una estrena una mica de boja perquè dos dels grans hits d'aquest any s'estrenen el mateix dia. Està per veure, perquè ara hi ha rumors de que igual una de les dues es pot arribar a moure una setmana enrere o dues setmanes enrere.
1: Val.
10: Són rumors, encara no està confirmat, però seria mala idea que coincidissin, sobretot per això que et deia dels cines PLF, que són aquests cines premium, que són els que dominen la taquilla, a més. Bàsicament perquè Dune ha aconseguit un contracte amb tots els IMAX del món, amb la qual cosa Avengers no es pot estrenar en cines IMAX, i Disney està fent una moguda de crear noves sales premium amb una cosa que es diu Infinity Vision, que és una espècie de certificat que se li donarà a algunes sales, encara no sabem quines, segur que aquí en tindrem algunes, però que...
1: Això em sona a moviment per encarir una miqueta la cosa.
10: Sí, sí, perquè al final són certificacions. És que si el teu cinema compleix unes normatives tècniques, farà que sigui un cine d'aquests Infinity Vision i sigui més car, suposo. Que no se sap, però suposo que algun cinema se'l renovarà per poder assolir això i sabran que siguin més cars. Està per veure què passarà amb aquestes dues pel·lícules, però evidentment seran unes taquilles brutals.
1: Creus que queda molt enllà, el desembre? Mm. Però que encara es pugui arrossegar alguna mica d'efecte Spider-Man Odissea quan estiguem arribant allà?
10: Jo crec que Spider-Man no. O sigui, encara hi haurà passis i sí que és cert que es restrena Avengers també, em sembla que al setembre, amb la qual hi haurà una mica més de dèria de superherois, segurament també li afectarà positivament a Spider-Man. Però la pel·lícula que segur que arriba a aquelles dates és Odissea.
1: Sí, eh?
10: Odissea, segur. Potser no tant en els IMAX d'Espanya, però sí que en els de Gran Bretanya i els d'Estats Units segurament encara estarà col·lapsada.
1: Hi ha un altre tema, Pol. Ara estem veient a Tom Holland,
10: sí,
1: de fet també a Zendaya, simultàniament en dues pel·lícules, que són les dues pel·lícules que encapçalen els rànquings, que és Odissea i Spider-Man.
10: Sí.
1: La pregunta que ens vam fer nosaltres la setmana passada és: això ha passat altres vegades a la història del cinema?
10: Tan directe com això, no.
1: No, eh?
10: Sí, aquí es donen tants factors que són estranys que fa que sigui una situació única. Que siguin parella i que...
1: Clar, que... No, a banda d'això, però és que a més... Clar, Tom Holland també té el tema de que és un dels protagonistes de l'Odissea,
10: sí,
1: i és el gran protagonista de Spider-Man.
10: Sí.
1: Se'n deia, és veritat que el paper a l'Odissea és una miqueta més secundari, podríem dir, en el Spider-Man també, però té molta més presència, però és que a més suma-li l'Anne Hathaway també,
10: sí, que...
1: No? Que recentment, sí, Odissea, Mother Mary, el Diablo se viste de Prada.
10: Sí, sí. Sí, sí, el fet de que grans actors de cop agafin carrera i tinguin diverses pel·lícules durant un any, perquè el cas d'Anne Hathaway és una miqueta més repartit en dates,
1: sí.
10: Però que bàsicament lo de Zendaya i Tom Holland, que pràcticament d'una setmana a una altra, i a més és més bèstia el cas de Zendaya, perquè a més també està a Dune. O sigui que...
1: Oh, clar.
10: O sigui, vull dir que aquesta senyora segurament aquest any tindrà tres pel·lícules de més de 1,000 milions. Sent un dels actius de Hollywood més importants ara
1: mateix. Clar, clar.
10: Sí, sí.
1: Et sembla si fa una pausa? I quan tornem, repassem altres moments del cinema, no tan bèsties com Tom Holland, Zendaya, però sí que hagin tingut dues pel·lícules en què els hi hagin anat molt bé en poc temps de marge.
10: Som-hi.
1: Vinga, un segon. Ja dormiré.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: 6 i les 12. Fenòmens similars als de Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway. Similars, perquè ja ha dit el Pol que tan bèsties com Tom Holland no. Per exemple, Elizabeth Taylor i Richard Burton, que van tenir èxits plegats com Cleopatra l'any 63...
2: Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile.
1: I ells dos junts van tenir també l'èxit de Quien teme a Virginia Woolf de 3 anys després del 66. Who's afraid of
3: Virginia Woolf? Elizabeth Taylor.
1: Però ja ho veus, 3 anys de diferència.
4: I en aquest cas, a més, ells eren parella. Vull dir,
1: sí.
4: El paral·lelisme també està aquí en el fet de que bueno, convivien.
1: Uh-huh.
4: Però sí que és cert que també eren altres temps, on les pel·lícules duraven més en cartell, igual durant un any, dos anys, i podrien arribar a solapar-se.
1: Per exemple, pel·lícules també quasi simultànies d'un actor sol. Això va passar amb Tom Cruise l'any 88 amb Cocktail. How was a bartender gonna get his hands on any of it? This is the big time. Are you ready for the big time, young Mr. I aquell mateix any, gran any per Tom Cruise, a Rain Man amb el Dustin Hoffman. Raymond is your brother.
4: My brother, I... A més, cinema del que jo no se'n fa, eh? Sí, són pel·lícules...
1: Tantes, eh?
4: Clar, pel·lícules que són més quotidianes, no? En la que és Cocktail, diu que era un barman, i l'altre, doncs, l'acompanyant el seu germà, i històries com més quotidianes, no franquícies ni segones, terceres parts.
1: És un dels grans anys de Tom Cruise.
4: Jo crec que sí. És d'aquella època de finals dels 80 que van empalmant pel·li rere pel·li, i aquell any va ser enorme per ell.
1: Un any després... Aquest sí que és més similar a nivell de superproducció, sí. De superèxit mundial. Harrison Ford, 1989, amb Indiana Jones i l'última creuada... The Holy Grail, Dr. Jones. Oh, rats. I aquell mateix any es reestrena l'Imperi Contraataca. The Star Wars saga
4: continues with a special limited engagement. En aquest cas, l'Imperi Contraataca no era estrena, sinó que era una reestrena. Certament, l'any encara era més bèstia perquè en alguns mercats encara estava Armes de Mujer, que també és d'aquelles dates, i en alguns països va coincidir Indiana Jones a l'Imperi Contraataca i Armes de Mujer, que és meravellosa, si no l'heu vist mai. Amb la qual també va ser un dels grans anys de Harrison Ford. Sí que no van ser solapats directament, però era el més proper.
1: Jim Carrey, el 94, va tenir un any molt bèstia també amb Ace Ventura. Ace Ventura, Pet Detective. He's the best there is. La Màscara. This is the story of Stanley Ipkiss. Stanley, you are the nicest guy. I també Dos Totos Muy Totos. Excuse me, could you tell me how to get to the medical school? You go straight ahead and you make the left. Si el 89 va ser any Harrison Ford, el 88 any Tom Cruise, déu-m'hi-do el 94.
4: No, el 94 Jim Carrey devia fer la... A més, econòmicament no sé què hi ha guanyat, però diu, autèntica barbaritat, eh? Les tres pel·lícules... A més, les tres estan molt bé. Vull dir,
1: dintre
4: d'aquest humor tonto d'absurd i surreal, les tres pel·lícules, a més, en general, així, bastant diferents, dintre de la comèdia, estaven bastant bé.
1: Això, a darrere, hi ha alguna estratègia comercial o és pura casualitat, com, per exemple, Anne Hathaway, ara que ho deia?
4: No.
1: Zendaya o Jim Carrey, en aquell moment, que era fem una pel·li d'humor, és l'home.
4: No és ben bé així. Hollywood es mou molt pels números. Hi ha un event molt gran al món del cinema, que és el Cine Europe, que es fa aquí a Barcelona al mes de juny, que es junten tots els exhibidors del món, junten a tots els dueños de cines del planeta i els diuen, aquest any estrenarem totes aquestes pel·lícules. Llavors, quan veus com ho presenten, no presenten de... És una història d'amor bonica, no sé què. No, jo recordo que jo vaig estar al Cine Europe que van presentar Els Miserables, per exemple, ja fa uns quants anys,
1: sí.
4: I el que feien és de... Tenim de protagonista Hugh Jackman, que les últimes tres pel·lícules ha recaudat tant. Tenim l'Anne Hathaway, que ha recaudat tant. Tenim a no sé què, que ha recaudat tant. Llavors fan converteixen l'art en números. Uh-huh. I llavors els diuen, tenim la previsió que aquesta pel·lícula recaudarà, no sé, 1.000 milions. Per què? Doncs perquè si aquest recauda 100 i aquest 12 i aquest 50 i aquest no sé quant, hauríem d'arribar a aquestes xifres junt, doncs en el cas dels Miserables també el musical de teatre va recaudar tant.
1: Clar.
4: Llavors això fa que et dones compte que moltes d'aquestes eleccions de càsting es fan per economia.
1: Clar. Està tan de moda, arrossega tanta gent a la sala de cinema, per tant, ei, Truquem aquest o truquem aquesta?
4: I després també el tema dels temes de les pel·lícules, no? Aquest matí llegia un comentarista de Hollywood molt, molt bo, que deia, ara està tot Hollywood buscant com ficar aranyes a les seves pel·lícules. Directament.
1: Tal qual. Pol Torrents, moltíssimes gràcies.
4: A tu.
1: Seguirem parlant.
4: I tant.
1: I a veure aquest èxit de Spider-Man i l'Odissea i si tot això continua. Si no heu anat a veure-la, totes dues extremadament recomanables, sí. Anem a veure-les. Spider-Man, divertidíssima.
4: I per passar un dia d'aire condicionat i tranquil·let al cinema...
1: Aneu a veure les dues.
4: Exacte.
1: I després Toy Story. I Obsession i no sortiu ja del cinema. Gràcies, Pol.
4: A tu.
1: Nosaltres tornarem demà, com sempre a l'estiu, a les 7 en punt del matí. Moltíssimes gràcies per la confiança. Adéu, adéu. Gràcies, fins demà. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Clar, la informació és tot això que podem trobar. Ella li diu memòria externa, podríem simplificar-ho per internet. Si la informació és això, què és el coneixement?
2: És matemàticament impossible que durant 24 hores ningú es posi malalt. Sempre hi haurà algú amb migranya, algú marejat, algú amb gastroenteritis o algú que ha decidit menjar el peix de l'avió. Sempre és una mala opció de
3: menjar tots
2: els plats que hi ha allà.
3: Tu podries dir, això és el Via Lliure, benvinguts al territori del cap de setmana.
4: Ui, al territori del cap de setmana.
3: Bueno,
4: puc dir benvinguts al Via Lliure, si vols.
3: Perfecte.
4: Juan Yi, Lai Tao, Via Lliure.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió.
5: Fa 24 hores que la gent viu enganyada.
6: Per culpa teva, podria.
7: Per culpa meva. Sí, tu també ets...
5: Sí, sóc corresponsable. Tenim a tot el país com gat i gos. Que això és un tema que ja toca abordar. Gossos.
8: Qui porti el gos al tren pot disfressar-se de gos passejant ni més ni menys que els gossos.
5: Hombre! Tot ho vam fer amb bona intenció.
7: Perdoni Catalunya i perdonin oients del món a RAC1.
5: Abordar.
0: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
5: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
5: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
9: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
10: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
11: No, que no és gens bo per la pell, nena.
12: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
13: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
14: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
15: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
16: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
17: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1.
18: Digui? Marc, què passa?
19: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
18: Ah, que estem de vacances.
19: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
18: Marc, és que no et sento.
19: Escolta,
18: bé, eh?
19: No pengeu, eh? Ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
18: Marc.
19: Bandarres.
18: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
19: Així va el país! Així va el país!
0: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
15: A l'estiu, els tres essencials d'una dona cookie. Un vano, un folard i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurint. S'ha de ser una mica porca.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC1. Tots som un milió. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
13: Des dels estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Discípio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere
1: Mas.
12: Ara som aquí. Quin desànim, eh? Bona, sí o no? Sí, sí, sí.
2: Tenint en compte que t'estàs a punt de morir, segons tu,
12: veure,
2: està tampoc, prou bé.
12: No em trobo gaire fi, eh? I que és possible que traspassi durant el programa.
2: No, home, no.
12: Però aquest, o sigui, si no podem començar dient, bueno, tu i jo som aquí, com si fes mandra. Perquè si no, la gent pensa, hòstia, si aquest tio li fa mandra, ja em diràs a mi escoltar la mandra que em farà, no?
2: És veritat, però els podcasts això es porta bastant.
12: El què? De fer mandra?
2: No, de començar d'aquesta manera com desenfadada.
12: Ah, sí? Ah, estem... Sí. Sí? Ara...
2: Entre els